0: organitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'espai natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescadinfo, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sant Benet, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns. I un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la Unitat Militar d'Emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultaneïtat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 de gener.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida, un Molló, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
8: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
9: Intentarem que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder treballar, tot i que tindrem problemes de visibilitat. Ja que la nit és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
8: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
10: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
8: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sota bosc per cremar.
11: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
8: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
13: El Port de Comiols ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
12: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
14: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
12: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
15: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
16: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
15: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
17: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
18: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran i veurem demà el que passa.
17: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
19: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
17: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
0: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
20: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus, també per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
21: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada ni cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
20: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
22: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5/6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest

0: nivell de 5 sobre 6 s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc postraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
3: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
4: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sean los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
3: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez, és director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
5: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental també.
3: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults.
1: 3CAT Info. Que

0: Deien un no.
1: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
2: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
2: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història, que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla a la vida, sinó a l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
1: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
4: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
5: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
6: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes, y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
5: Ferran Torres explica com ha viscut la jugada del gol.
7: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
5: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final: Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes.

0: Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
1: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
0: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
2: 3CAT Info.
0: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
3: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
0: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
4: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
5: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
0: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per 2 temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Monda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
2: Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, una altra a Sentmenat, al Vallès Occidental, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa la Moncloa.

0: Cloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un setmanat al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre, Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Marguerite un Molló Vilanova del Camí han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
8: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
9: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no
1: serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat i aclarir.

0: doncs és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
2: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sotabosc per cremar.
3: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
4: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
5: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
6: El port de Comiols, doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
5: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
7: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
5: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
4: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
8: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
9: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
8: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
4: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
10: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
11: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
10: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèbar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
13: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
4: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
13: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
4: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del Producte Interior Brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
15: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa de que no totes les comunitats autònomes parten de la misma base. Y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
14: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
16: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
17: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
14: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
4: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions Antena 3.
18: Quan una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
4: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que, en cas d'avortament voluntari, les ajudes s'haurien de retornar.
12: El temps.
4: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5/6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues, Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també

també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb

0: Així, en la nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea.
3: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
4: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
3: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
4: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
3: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
2: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
5: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al comitè de tecnòcrates palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
6: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del comitè tècnic palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
7: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
6: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
2: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils però confirma haver demanat a la CUP

0: Cúpula de Salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
1: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
2: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
1: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
3: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
1: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'ls requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
4: Cambios de imagen como son los de La Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano, a partir del grafismo ahí sí y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
5: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
6: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
5: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
7: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto tiene total sentido.
5: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una City mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial, 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a

0: d'Àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
1: 3CAT Info.
0: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma Jonas Vingegaard.
2: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
3: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
2: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
0: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
4: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. L'equip femení, la davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada i en motor Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
1: Tresca Info.

Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi, que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona.

0: El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Trescat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns. I un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut, a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la Unitat Militar d'Emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultaneïtat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 gener.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els menys que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida de Montmolló, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi hem treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
8: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi cap a Caldes de Montbui. Se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
9: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder, doncs, treballar, tot i que tindrem, doncs, problemes de visibilitat. Ja que l'he dit, doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
8: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
10: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
8: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sota bosc per cremar.
11: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
8: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostas, cap dels bombers a Lleida.
13: El port de Comiols, doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi, doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
12: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
14: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
12: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
15: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150

0: efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
1: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i es pugui anar cap a les Gavarres.
0: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
2: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, el Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
3: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
4: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran i veurem demà el que passa.
3: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
5: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
3: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
2: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
6: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus, també per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
7: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada en cap tipus d'activitat ni l'entrada en ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
6: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
2: El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrid en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6 cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc postraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
10: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
11: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
10: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez, és director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
12: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies, respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
10: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults.
9: 3CAT Info.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història, que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla a la vida, sinó a l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
3: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
4: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
5: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes, y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
4: Ferran Torres explica cómo ha viscut la jugada del gol.
6: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
4: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final: Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
7: Es un honor, una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.

0: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongwenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ongwenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
1: 3CAT Info.
0: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
2: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
0: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
3: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
4: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
0: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per dues temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Honda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, una altra a Sentmenat, al Vallès Occidental, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.

0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
1: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
2: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
3: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
4: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
3: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
5: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida un Molló Vilanova del Camí han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
3: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
6: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
7: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat. Ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
6: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
8: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló.

0: de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sota bosc per cremar.
2: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
3: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
4: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostas, cap dels bombers a Lleida.
5: El Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
4: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
6: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
4: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
3: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
7: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
8: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
7: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
3: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
9: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
10: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
9: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèbar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
12: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
3: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
12: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
3: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del Producte Interior Brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
0: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
13: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no totes les comunitats autònomes parten de la misma base, y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
0: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana Alicia Romero i l'extremenya Elena Manzano.
14: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
15: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
0: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
3: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
16: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
3: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que, en cas d'avortament voluntari, les ajudes s'haurien de retornar.
11: El temps.
3: És moment per la previsió de Gemma Puig.
17: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrid en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5/6 cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà acabar

0: Així, en la nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara, Bruno Fortea.
1: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
2: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
1: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
2: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit.
1: En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
0: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
3: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
6: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys, al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
7: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar

0: vacuna als agents estatals.
1: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
0: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
2: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
0: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'ls requeria des de Salut.
3: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
4: Cambios de imagen como son los de La Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano, a partir del grafismo ahí sí y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de Gallina Blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
3: Esports. Amb Joan Fitó.
5: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
6: I quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino si nos echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
5: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
7: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
5: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En bàsquet, segons ha pogut saber 3Cat Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet,

0: Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
1: 3CAT Info.
0: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
2: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
3: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
2: How long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
0: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
4: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. A l'equip femení, la davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada i en motor Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
1: Trescat Info.

Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi, que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malaltia.

0: malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona 0 pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde en direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la Unitat Militar d'Emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultaneïtat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 gener.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc

0: Lluçanès, direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
1: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi, i altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí, han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi hem treballat.
0: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
2: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
3: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
4: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
3: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
5: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
3: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sota bosc per cremar.
6: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
3: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
2: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
7: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostas, cap dels bombers a Lleida.
8: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
7: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
9: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
7: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
2: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
10: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
11: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
10: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat,

0: amb bones perspectives meteorològiques, perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
1: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, el Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
2: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alís Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
3: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran i veurem demà el que passa.
2: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
4: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
2: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
1: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
5: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus, també per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
6: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada en cap tipus d'activitat ni l'entrada en ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
5: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
1: El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
7: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6 cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
1: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com

0: mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
2: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
3: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
2: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez, és director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
4: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental, també.
2: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults.
1: 3CAT Info.

0: Ja no, no. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Guanyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història, que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una

0: escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència. I un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
1: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
2: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
3: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
4: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
3: Ferran Torres explica com ha viscut la jugada del gol.
5: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
3: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
6: Es un honor, una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
3: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
2: 3CAT Info.
3: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
7: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
3: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
8: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
3: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
9: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
3: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per dues temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Honda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
2: Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, un altre a Sentmenat, al Vallès Occidental, i un altre a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats.

0: i urbanitzacions confinades. Un altre Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
1: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
2: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
3: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
4: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
3: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
5: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida de Montmolló, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Els bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
3: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
6: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
7: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no serà important, però també és una oportunitat per poder, doncs, treballar, tot i que tindrem, doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit, doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
6: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones, ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
8: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
6: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
9: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
6: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I Artesa de Segre, la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
10: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
11: El Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
10: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
12: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
10: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
6: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
13: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
6: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
14: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
15: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
14: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèbar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
17: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
17: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 dies per fer un primer pago del siniestro que no serà el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
18: Per primer cop, Hisenda obre la porta

0: de debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
1: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa, de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base, y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
0: Catalunya hi està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
2: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
3: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
0: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
4: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
5: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
4: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que, en cas d'avortament voluntari, les ajudes s'haurien de retornar.
6: El temps.
4: És moment per la previsió de Gemma Puig.
7: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna.

0: seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
1: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
0: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump, i jo l'elogio per haver-ho aconseguit. And I commend
1: him for it. En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
2: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
3: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
5: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
6: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
5: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
2: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
7: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
8: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
7: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
9: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
7: Altres testimonis han

0: han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'l requeria des de Salut.
1: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
2: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano, a partir del grafismo ahí sí y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
1: Esports. Amb Joan Fitó.
3: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
4: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
3: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
5: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto tiene total sentido.
3: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una City mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alé Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
6: 3CAT Info.
3: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general.

0: empatat a temps amb el danès del Bisma, Jonas Vingegaard.
1: To take yellow jersey is his dream for any cyclist of
2: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
1: How long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
0: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogacar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
3: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb fo al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. A l'equip femení, la davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada. I en motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
4: Trescat Info.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi, que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà, com a mínim, fins dijous.
1: Trescat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Trescat Info.
0: Tres incendis cremen a Catalunya, una a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Una altra a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
4: Hem tornat a fer la petició de la unitat militar d'emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultanietat.
0: La consellera també feia una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 de gener.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria de Montbui o Vilanova del Camí, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'en Cisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
8: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
9: Intentarem doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
8: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
10: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
8: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
11: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
8: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I Artesa de Segre, la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
13: El Port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rialb, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
12: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
14: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
12: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
8: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
15: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
8: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
16: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
17: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran... i veurem demà el que passa.
16: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
18: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
16: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
0: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
19: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus. També per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu d'estiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
20: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
19: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
21: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil, després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fons del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
2: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
3: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
2: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
22: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental també.
2: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults. 3CAT Info.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que mai

0: Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
1: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
3: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
2: Ferran Torres explica cómo ha viscut la jugada del gol.
4: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
2: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
5: Es un honor, una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
2: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
1: 3CAT Info.
2: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
6: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
2: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
7: Sí, molt content al final. Avui ja, ara està l'escapada ja ja hem bastant

0: Apuntem a cada edat, però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
1: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
2: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final els somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
1: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per dues temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Honda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí, s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobboli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
3: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, un altre a Sentmenat, al Vallès Occidental, i un altre a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície, de moment, de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi, i altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida de Montmelló a Vilanova del Camí han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder treballar, tot i que tindrem problemes de visibilitat, ja que la nit és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que el turó hi havia molt sota bosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I a Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
12: El port de Comiols ens obre tota la banda del Rial, val, però a banda... podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi en un lloc

0: en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
1: El foc, però, ha començat en un punt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
2: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tot, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
1: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
3: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
4: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
5: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
4: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
3: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
6: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
7: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda la mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
6: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèbar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
9: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
3: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
9: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 dies per fer un primer pago del siniestro que no serà el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
3: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del producte interior brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre

0: ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
1: Yo creo que es una reflexión que hay que poner encima de la mesa de que no todas las comunidades autónomas parten de la misma base y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
0: Catalunya hi està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana Alicia Romero i l'extremenya Elena Manzano.
2: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
3: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica pactado de manera bilateral con el separatismo catalán.
0: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
4: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
5: Quan una mujer està esperant un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
4: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que, en cas d'avortament voluntari, les ajudes s'haurien de retornar.
6: El temps.
4: És moment per la previsió de Gemma Puig.
7: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà doncs, agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara Bruno Fortea.
8: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
9: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació.

0: relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
1: Fons del govern espanyol remarca...

0: negat ajuda als Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv, entre 30.000 o 40.000 milions d'euros més dels que ja hi ha compromesos per aquest any.
1: La cimera de l'OTAN arriba precedida d'un gran atac de drons i míssils de Rússia sobre Kyiv, la capital d'Ucraïna, que ha causat una vintena de morts i més d'un centenar de ferits. Ucraïna també ha atacat refineries en territori rus. Donald Trump diu que tractarà amb Zelensky com es pot avançar cap a la fi de la guerra. Ho fa després d'haver parlat amb ell i també amb Putin per telèfon i insisteix que tots dos volen posar fi al conflicte.
2: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem i crec que aconseguirem posar-hi fi.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
4: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
5: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
4: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
1: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
6: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
7: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
6: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
8: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
6: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'ls requeria des de Salut.
1: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retard

0: Aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3,5 milions d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
1: Cambios de imagen como son los de La Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano, a partir del grafismo ahí sí y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
3: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino si nos echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
2: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
4: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto tiene total sentido.
2: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
5: 3CAT Info.
2: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
6: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
7: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
6: How long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
2: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogacar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori

0: català.
1: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada ja, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb fo al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. L'equip femení, la davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada, i en motor Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez abans havia competit a Honda primer i amb Ducati després.
2: Trescat Info.

0: Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Sentmenat, al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El govern ha sol·licitat el suport de l'exèrcit i demana als veïns confinats que facin cas de les indicacions dels professionals. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. Continua cremant sense control un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que ha començat en un camp de conreu al nord del polígon Mas d'Encisa i que ja ha cremat almenys 90 hectàrees. Gairebé tota la zona afectada és terreny forestal. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. En canvi, a Artesa de Segre, la Noguera, els bombers han controlat l'incendi, que també s'ha declarat aquest dilluns després de cremar una trentena d'hectàrees. Aquest foc l'hauria provocat una màquina segadora. I pel que fa a l'incendi a l'Espai Natural de les Gavarres, els bombers no saben quan el podran controlar. El foc ha calcinat més de 2.000 hectàrees i està estabilitzat des de dissabte, però alguns efectius han hagut de marxar a la resta d'incendis que s'han declarat a Catalunya. Preocupen les possibles revifades i es mantenen les restriccions d'accés a la zona. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances denega a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per acompanyar aquest dimarts el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. Però, en canvi, sí que accepta que assisteixi a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió judicial. El nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela ja supera les 3.500 persones. 12 dies després de la catàstrofe, l'OMS alerta sobre possibles brots de malalties com el xarampí o el tètanus a la zona del sisme. Gran part dels veïns de la zona zero pateixen un xoc posttraumàtic. Àngels Guanyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i en la qual l'actriu i cantant interpreta diversos personatges. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost.
1: Esports.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. En bàsquet, segons ha pogut saber, Trescat Info, el Barça retira de les negociacions per Paolo Galbiati, fins ara entrenador del Baskonia. Aquest fet no afecta el possible fitxatge de Xevi Pujol. A la tercera etapa del Tour de França, l'última per territori català, victòria de Tadej Pogacar, que passa a ser líder de la general amb el mateix temps que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous.

0: 3Cat Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
0: 3Cat Info.
1: Tres incendis cremen a Catalunya, un assetmanat al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats. Un altre, Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer, a Artesa de Segre, a la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. Tot plegat després d'un cap de setmana ja molt complicat per l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. El que més preocupa és la simultaneïtat dels focs que concentren tots els esforços dels bombers. Ho explicava el cap del cos, David Borrell, en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
2: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
1: Les autoritats apuntaven a la simultaneïtat només aquest dilluns de fins a 65 incendis, l'últim que hem sabut, a Vilafranca del Penedès, tot i que afirmen que no té potencial. En el mateix programa, la consellera d'Interior, Núria Parlon, confirmava que s'ha sol·licitat el suport de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, que fins aquest dilluns al matí treballava en l'incendi de les Gavarres.
3: Hem tornat a fer la petició de la Unitat Militar d'Emergències, que ara surten les primeres unitats de Saragossa. És molt important comptar amb ells perquè ens ajuden sobretot a treballar amb objectius tàctics amb els bombers i garantir doncs, una bona cobertura en aquesta situació de simultaneïtat.
1: La consellera també feia una crida a la prudència.
3: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
1: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer el seguiment dels diferents focs simultanis. A primera hora del matí d'aquest dimarts hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat en què participaran els consellers de Presidència, Interior, Territori i Agricultura del govern de Salvador Illa i també els representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però s'ha estès ràpidament cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries a la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, 11 de gener.
4: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
5: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
4: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
6: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
4: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
1: Un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'Encisa, i segons els primers indicis l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
7: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no serà important, però també és una oportunitat per poder, doncs, treballar, tot i que tindrem, doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit, doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
7: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones, ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
7: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
7: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
1: I Artesa de Segre a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al Coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del Coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
12: El Port de Comiols, doncs, ens obre tota la banda del Rialb, però a banda, doncs, podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi, doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
2: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
1: I els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat. Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
13: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
14: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
13: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
1: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà i ha obligat a evacuar 10.000 persones. Les flames han destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, al Rosselló, Laia Claret, amb el suport de Josep Lluís Santissó.
15: Al poble de Tuí hi ha unes 300 persones evacuades en hotels i cases. La majoria són a la Casa del Ciutadà. És com un centre cívic al mig del poble. Alice Borat és la primera tinent d'alcalde del poble i una de les organitzadores d'aquesta acollida.
16: Aquí passen la nit 180 persones que es quedaran per la segona nit i doncs bé, passaran i veurem demà el que passa.
15: Aquí hi ha famílies senceres amb el neguit que van haver de deixar casa seva.
17: Vam arribar diumenge al vespre amb un autobús amb la meva mare i el meu pare de 89 anys i els meus fills. Estem ben acollits aquí, ens han donat menjar.
15: De persones evacuades n'hi ha més de 10.000, de 28 comunes. El foc

0: que avança sense control i l'última dada és d'unes 5.000 hectàrees cremades, 16 persones ferides lleus i una cinquantena de cases afectades en menor o major mesura. El que preocupa és l'onada de calor actual i també la simultaneïtat d'incendis. N'hi ha a l'oest i al nord de l'estat francès.
1: Els municipis amb risc extrem de tenir un incendi forestal es dupliquen aquest dimarts a causa de l'augment de les temperatures i la baixa humitat. Són més d'un centenar de municipis de 18 comarques i també 6 espais naturals on es decreta el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Santa Perpètua de Mogoda, Marta Vallès.
2: La situació extrema es mantindrà tota la setmana, especialment dimecres. Aquest dilluns hi havia 45 municipis en situació de màxim risc al nivell 4 del Pla Alfa. Això es duplica aquest dimarts. Les condicions extremes arriben per l'augment progressiu de les temperatures que a Ponent poden arribar als 42 graus. També per la baixada de la humitat relativa, que pot estar per sota del 10%. Això pot generar incendis importants amb un comportament violent. El nivell 4 del Pla Alfa és molt restrictiu pel que fa a les activitats al medi natural. Josep Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
3: Està prohibit totes les activitats de lleure al medi natural, campaments, cases de colònies, activitats de lleure en general. A banda d'això, en els casos en què s'activa un tancament d'algun d'aquests massissos, aquí sí que no es permet l'entrada de cap tipus d'activitat ni l'entrada de ningú que no tingui una justificació per entrar dins de l'espai.
2: Un altre factor que farà créixer el risc d'incendi forestal són les tempestes seques que es preveuen al Pirineu.
1: El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu Prepirineu i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6 cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Més qüestions. El magistrat que substitueix el jutge Juan Carlos Peinado mentre fa vacances ha denegat a Begoña Gómez el permís per acompanyar aquest dimarts Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, ha acceptat que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible aquesta decisió del magistrat. El passat mes de juny, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans que la jutgi un jurat popular per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de diners públics. La defensa de Gómez havia demanat que li retornessin el document per poder assistir aquesta setmana als dos esdeveniments. Ara, la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el 13 de juliol, que és el següent dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres. Peinado ha començat les vacances sense resoldre la petició de la defensa de Gómez. Fons del Tribunal Superior de Justícia de Madrid han explicat aquest dilluns que es tracta d'una pausa que el magistrat havia demanat feia temps i que no va poder resoldre abans la qüestió perquè l'últim escrit de les parts implicades sobre aquesta petició va arribar divendres passat. Expliquen també que 3 de cada 4 ciutadans espanyols consideren que la justícia no és imparcial quan ha de processar polítics. Són dades de l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre la qualitat de la democràcia, que s'han conegut aquest dilluns. Els ciutadans que més desconfien de la justícia quan ha de resoldre casos que impliquen partits polítics són els que tenen entre 65 i 74 anys.

0: anys. Més del 80% de persones d'aquest segment d'edat dubten de la imparcialitat dels jutges. I pel que fa a les formacions polítiques, els que confien menys en la magistratura són els votants de Junts, Esquerra i el Bloc Nacionalista Gallec. Més del 90% dels votants d'aquests partits creuen que els jutges no són neutrals en els casos amb implicacions polítiques.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Veneçuela intenta tornar a la normalitat una setmana i mitja després dels devastadors sismes del dia de Sant Joan. L'últim balanç de víctimes mortals arriba a les 3.535 persones. L'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però la gran epidèmia actual és la del xoc postraumàtic que pateixen milers d'adults i nens. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
2: El doble terratrèmol ha creat també un gran problema de salut mental a la població. Ho explica el doctor Martín Solimán. Ell s'ha integrat en un centre d'atenció sanitari informal a Playa Verde, el que podríem anomenar Zona Zero, i on centenars de persones, ara ja només veïns, busquen sota la runa familiars.
3: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
2: I pel que fa a l'atenció als infants, hem parlat amb Abel Martínez. És director mèdic de l'hospital que ha instal·lat l'Agència de Cooperació Espanyola a Caracas. Ell és pediatre.
4: Ara començaran els problemes derivats de viure com a desplaçats, perquè comencen a viure amb tendes de campanya, amb pèrdues a vegades de familiars, amb una sensació també de culpabilitat, amb la qual tenim temes relacionats amb les epidèmies respiratòries, cutànies, gastrointestinals i salut mental també.
2: En el cas dels infants, el trauma que els ha provocat el terratrèmol els provoca pors i alguns dormen amb el cap fora de la tenda de campanya. La part positiva és que el seu cervell jove s'adapta i supera millor l'impacte que els adults.
1: 3CAT Info.

0: Àngels Gunyalons protagonitza El retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea fins al 2 d'agost. Marta Vives.
1: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray, va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa i interpreta quatre personatges diferents transitant de l'un a l'altre amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Ja ho ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio.
2: En principi havia de ser parlat, només, i va ser quan el Marc va dir: farem un musical d'això. Dic: no, Marc, jo no vull fer un musical, que ja n'hem fet molts. I un musical, però oblida't dels musicals que has fet, i serà un altre codi, una altra manera.
1: La intèrpret fa un desplegament del seu talent narrant i fent dialogar els diferents personatges d'aquesta història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista, escrits fa dos segles i tan actuals com els sentim. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i un quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea a Àngels Gunyalons al final de l'obra ho diu absolutament tot. I diu sí, i diu bravo a l'artista.
0: I abans dels esports, us expliquem que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors. El gegant tecnològic ha anunciat la sortida immediata de 4.800 empleats, que són poc més del 2% total de la plantilla, dels quals 1.600 són treballadors de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. Abans de final d'any està previst que Xbox faci fora 1.600 treballadors més. A primers d'any, Microsoft ja va oferir un pla d'indemnitzacions per la sortida voluntària del 7% dels empleats que té als Estats Units. La companyia assegura que els llocs de treball

0: El que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però sí que reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial augmenten la pressió per aconseguir més eficiència en el negoci i estan disparant els acomiadaments en el sector.
1: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
3: Y como no puede ser de otra manera, sufriendo hasta el final, pero demostrando los dos las ganas de ganar, las ganas de querer hacer las cosas muy bien. Nosotros creo que hemos hecho un partido muy completo y, como siempre decimos, los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno todo el trabajo de todos los compañeros que han estado antes y que los que han salido en el segundo tiempo nuestro, pues nos han dado esa energía para poder culminar el partido de esta manera.
2: Ferran Torres explica cómo ha viscut la jugada del gol.
4: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
2: Espanya encadena ara 5 partits en aquest Mundial sense encaixar un gol. De fet, encara no n'ha encaixat cap. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. També el català del Real Madrid, Marc Cucurella. A Portugal, després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens de final, Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, al qual Galbiati s'ha vinculat al club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les pròximes 3 temporades.
5: Es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
2: La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'alè Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nico Ngenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ngenda signa per una temporada i en l'últim curs ha jugat a l'Apoel Amec d'Israel.
1: 3CAT Info.
2: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
6: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
2: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa pel territori català.
7: Sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
2: Precisament, Balderston fitxarà la temporada vinent per l'UAE, l'equip de Tadej Pogačar. Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030.
8: Que gaudeixi, que vingui cada dia a entrenar amb la il·lusió d'un nen petit que mai s'hagués imaginat que que hagués arribat al primer equip, però bueno, al final

0: somnis es fan realitat i això és el que ha passat.
1: Fortuño acabava contracte la temporada vinent a l'Espanyol femení. La davantera Yara Lacosta, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial la mateixa marca austríaca. Márquez fitxa per dues temporades. Anteriorment, Àlex Márquez havia disputat el Mundial, primer a Honda i després amb Ducati. I a Wimbledon, el quadre masculí s'han classificat per als quarts de final l'italià Flavio Cobolli i també Taylor Fritz. En canvi, ha quedat eliminat el búlgar Grigor Dimitrov.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Tres incendis continuen cremant simultàniament a Catalunya. Una a Carme, a l'Anoia, una altra a Sentmenat, al Vallès Occidental, i una altra a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. La simultaneïtat porta al límit els esforços dels bombers. El foc de l'Anoia ha calcinat més de 400 hectàrees i ha cremat com a mínim 3 indústries d'un polígon de la Pobla de Claramunt. També alguns habitatges s'han vist afectats. 33.000 veïns de la comarca estan confinats. L'incendi de Sentmenat crema sense control. Els primers indicis apunten que l'origen de les flames seria una màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. A partir d'ara us explicarem que el secretari general de l'OTAN reclama als països membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i avala que els Estats Units penalitzin els socis que no augmentin la despesa, com pretén Trump. Explicarem també que Alberto Núñez Feijóo aposta per replicar a Espanya la llei madrilenya d'ajudes per famílies des que acrediten l'embaràs si governa a la Moncloa. I també que la línia R3 de Rodalies reobre el tram entre Ribes de Freser i Puigcerdà després que s'hi hagin fet obres de millora, tot i que s'ha hagut d'interrompre la circulació 6 hores per la caiguda d'un arbre a la catenària.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: La victòria de la selecció espanyola, que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal. Miquel Merino ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la dimissió.
0: I el temps, dimarts, la calor s'intensificarà més, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, Ponent i la Catalunya Central. S'espera un altre dia assolellat, amb nuvolades de tarda al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta algun ruixat puntual. L'onada de calor s'allargarà com a mínim fins dijous. Tres incendis continuen cremant a Catalunya, un a Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha 7 nuclis disseminats i urbanitzacions confinades. Un altre a Carme, a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, que ja està controlat. El que més preocupa és la simultaneïtat d'aquests focs, ho explica el cap dels bombers, David Borrell.
3: No és tant que un incendi sol, sinó que sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat, però que també s'ha portat de corcoll aquesta tarda a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis. Llavors, el problema és sobretot aquesta simultaneïtat i aquesta, diguéssim, necessitat de recursos.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, confirma que s'ha sol·licitat el suport de l'UME i fa una crida a la prudència.
4: Molt important seguir en tot moment les recomanacions dels professionals i de bombers i, per tant, doncs, mantenir el confinament mentre els incendis estiguin actius i en qualsevol moment que tinguin una situació de por, d'angoixa, trucar al 112 per poder activar el recurs que sigui necessari.
0: El govern ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer-ne seguiment. A l'Anoia, l'incendi s'ha declarat al municipi de Carme, en una zona agrícola, però ràpidament s'ha estès cap a la massa forestal. Les flames afecten una superfície de moment de 470 hectàrees i han arribat a tocar algunes edificacions, com ara tres indústries de la Pobla de Claramunt i alguns habitatges. 33.000 veïns de diversos municipis de la comarca s'han confinat. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi amb més d'una seixantena d'efectius. La Pobla de Claramunt, Montse Jané.
5: Aquesta és una nit de molta feina dels bombers i les ADF per intentar apagar els diferents focus de foc. Especialment complicat és controlar l'incendi que ha afectat de ple una planta de reciclatge on hi ha molta ferralla acumulada. La població està confinada i pels carrers buits de la Pobla de Claramunt només hi passen cotxes de bombers, ADFs i agents rurals. Una veïna, la Rosa, ens ha explicat com esperen passar aquesta nit.
6: Amb el neguit de que no es reavivi. Jo tinc la idea de que sí que hi ha petits focus que es veuen ara amb la nit, però que al baixar la temperatura i haver una miqueta d'humitat, doncs que no vagi a més. I també perquè s'ha cremat tot el que es podria cremar.
5: Un dels objectius ha estat evitar que el foc anés direcció a Montserrat, com ha explicat l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
7: Els veïns que han sigut desallotjats del barri de les Garrigues, que hi ha hagut una part que han sigut desallotjats, aquests els hem pogut habilitar vivendes d'altres veïns del municipi. I altres sí que em consta que a través de familiars, ja sigui Igualada o Santa Maria d'un lloc i l'anava caminant, han anat cap allà. Bombers ens han indicat que volien protegir el sal a la C15 i amb això hi han treballat.
5: Tres indústries i diverses cases han quedat afectades mentre aquest foc continua cremant descontrolat. 33.000 persones de diversos municipis de la Conca d'Òdena i dels voltants continuen confinades.
0: I un altre incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, continua descontrolat i ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Les flames han començat en un camp de conreu, al nord del polígon Mas d'en Cisa, i segons els primers indicis, l'hauria originat la màquina excavadora d'un particular. Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavi Cussó i Maria Costa.
1: Els bombers treballen tota la nit per intentar contenir el flanc dret de l'incendi. Cap a Caldes de Montbui se centren en evitar que les flames arribin a la urbanització del Farell, on hi viuen unes 300 persones. És una de les 7 urbanitzacions i nuclis que estan confinats, juntament amb altres cases disseminades al mig del bosc. Jordi Martín, cap dels bombers de l'incendi, explica quin és el dispositiu de cara a les properes hores.
8: Intentarem, doncs, que amb aquesta reducció de temperatura, que no... serà important, però també és una oportunitat per poder doncs, treballar, tot i que tindrem doncs, problemes de visibilitat, ja que la nit doncs, és més complicat el treball, però no deixarem de treballar intensament.
1: En aquesta urbanització, la del Farell, els bombers han agrupat els veïns en espais segurs per tenir la zona més controlada en el cas que l'incendi pugui avançar-se cap aquí. A tot això, l'Ajuntament de Sentmenat, amb la policia, ha evacuat un centenar de persones de Guanta que s'han recol·locat amb familiars. Mentrestant, l'Ajuntament de Caldes de Montbui també ha optat per desallotjar el càmping del Pasqualet, on hi havia 300 persones. Ho explica l'alcalde Isidre Pineda.
9: La majoria de gent ha anat, doncs, ha tornat a casa seva. Sí que és veritat que algú que estava en el mateix càmping l'hem pogut allotjar en el punt d'avituallament, al pavelló de bàsquet de Caldes de Montbui.
1: Francesc Adafalc, alcalde accidental de Sentmenat, assegura que al turó hi havia molt sotabosc per cremar.
10: Encara estem patint les conseqüències de la ventada del 2014, que no es va poder acabar de netejar tot. Tenim els boscos molt, molt, molt bruts. Des de l'Ajuntament hem intentat fer moltes vegades coses perquè es pugui netejar i, malauradament, això és una cosa molt lenta i no hi hem sigut a temps.
1: Els agents rurals continuen investigant les causes de l'incendi. Tot apunta que ha començat en una màquina excavadora que s'ha incendiat i el foc s'ha escampat muntanya amunt.
0: I Artesa de Segre, a la Noguera, el foc ja s'ha pogut donar per controlat. Ha afectat una superfície d'una trentena d'hectàrees al coll de Comiols i la causa hauria estat un accident durant la sega. Lleida, Júlia Albacar.
11: El foc ha començat al voltant de les 4 de la tarda d'este dilluns i s'ha pogut donar per controlat unes 4 hores més tard. La causa ha estat un accident amb una màquina segadora en un camp i les flames ràpidament s'han propagat per la zona boscosa del coll de Comiols. Un punt que preocupa els bombers per la gran massa forestal que hi ha disponible, com explica Joan Josep Bellostàs, cap dels bombers a Lleida.
12: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rialb, val, però a banda... doncs podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar, però és una de les valls que més ens preocupen, amb més continuïtat de combustible i on el combustible està més estressat.
11: El foc, però, ha començat en un punt alt i ha permès reduir el potencial d'hectàrees, com destaca David Borrell, inspector en cap dels bombers.
13: És un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna que estava a dalt de tots, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees.
11: L'incendi ha afectat unes 25 hectàrees i a les feines d'extinció també hi han participat pagesos i ADFs.
0: Els bombers que treballen a l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat, tot i que sí que es manté estabilitzat.

0: Aquest dilluns a la tarda hi ha hagut revifades importants. A més, com que hi ha altres incendis a Catalunya, han perdut alguns efectius, de manera que les tasques d'extinció seran més lentes. Centre de Comandament de la Bisbal d'Empordà, Núria Peraire.
1: El mitjà aeri amb què comptaven els bombers ha marxat i han passat de 25 vehicles d'aigua a 20. En total hi treballen uns 150 efectius, una vintena menys que durant el matí d'aquest dilluns. Això alentirà les tasques. Durant la tarda de dilluns han tingut moltes revifades al flanc que més preocupa el dret. Ens ho ha explicat el cap de l'operatiu, Ferran García.
2: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale. Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
1: Com que encara no es pot donar per controlat, continua restringit l'accés dins el perímetre. Segueix estabilitzat amb bones perspectives meteorològiques perquè aquest dimarts no es preveu vent, tot i que les altes temperatures previstes fins dijous els fa estar alerta.
0: I al País Valencià, a les 5 de la tarda d'aquest dilluns, s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Soneja, que ha cremat unes 200 hectàrees. Encara hi treballen una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers que remullen la zona. Sogor, Pepa Ferrer.
3: Després de cremar 183 hectàrees d'alt valor natural al Parc de la Serra d'Espadà, l'incendi de Soneja s'ha donat per estabilitzat aquest dilluns a la vesprada. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències Valencià.
4: Quiero agradecer todo el trabajo que se está haciendo toda mañana y lo que llevamos de tarde, que nos ha permitido dar por estabilizado el incendio a las 5:15 d'esta tarda.
3: Els efectius que han treballat en aquest incendi s'han redimensionat perquè ara l'objectiu és contenir-lo. De cara a la nit de dilluns a dimarts, les condicions meteorològiques són positives. Es preveu que evolucione favorablement, però els 500 evacuats de Suèvar no podran tornar aquest dilluns a la nit a casa seva. S'espera que ho facin aquest dimarts.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els danys provocats pels incendis forestals no entren dins de les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes de l'assegurança de la llar, si en tenen, segons l'OCU. El portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, Enrique García, adverteix que la compensació dependrà del peritatge.
6: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. ¿Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda? Pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de las circunstancias y el peritaje de los daños sufridos.
0: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar en el termini màxim de 7 dies naturals.
6: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: En cas de desacord, els afectats poden recórrer a les autoritats de consum. El govern espanyol manté el límit de dèficit per a les comunitats autònomes en el 0,1% del Producte Interior Brut, però s'obre a adaptar-lo en un futur per cada territori. Ho ha explicat el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, al Consell de Política Fiscal i Financera, la reunió amb tots els consellers d'Economia. La proposta té el suport del govern català i l'oposició frontal del PP. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Per primer cop, Hisenda obre la porta a debatre objectius de dèficit asimètrics per a les diferents comunitats autònomes, en lloc d'un objectiu únic per a totes, com fins ara. És a dir, es tindria en compte la diferent situació fiscal de cada comunitat, una proposta que el ministre Arcadi Espanya ha defensat per solidaritat territorial.
8: Jo crec que és una reflexió que hay que poner encima de la mesa de que no totes les comunitats autònomes parten de la misma base. Y es un ejercicio que yo creo que de solidaridad entre las comunidades autónomas que no lo necesitan y las que lo necesitan.
7: Catalunya ja està d'acord, però les comunitats governades pel PP ho rebutgen de ple. Sentim la consellera catalana, Alicia Romero, i l'extremenya, Elena Manzano.
9: Ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics en funció de les necessitats i la realitat de cada comunitat autònoma.
10: Dèficits asimètrics, major desigualtat, desigualdad también como la del sistema de financiación autonómica.

0: ha estado de manera bilateral con el separatismo catalán.
1: El ministre diu que no s'entendria un no a una proposta que donaria un respir a comunitats com Múrcia i el País Valencià, que estan governades pel PP. En tot cas, Hisenda ha aprovat l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB anual entre el 2027 i el 2029 per a totes les comunitats. Junts ja ha avançat que quan arribi al Congrés hi votaran en contra, com també ho faran el Partit Popular i Vox. Per tant, els pressupostos estan abocats al fracàs. Tot i això, aquest dimarts el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa que acompanyarà els objectius de dèficit, que se situaran en l'1,8% del PIB per al conjunt de les administracions públiques.
2: I en parlàvem al sumari, el PP es compromet a replicar en el conjunt d'Espanya la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que hi ha a la Comunitat de Madrid si Alberto Núñez Feijóo governa la Moncloa. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox. El líder del partit mou fitxa en la recta final de la legislatura espanyola després de tancar Andalusia el quart govern de coalició amb l'extrema dreta. Són declaracions a Antena 3.
3: Quan una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
2: Vox apunta que el text s'hauria de millorar molt si es tramités a nivell d'Espanya i assenyala que, en cas d'avortament voluntari, les ajudes s'haurien de retornar.
4: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
5: Continuem immersos en aquesta segona onada de calor i aquest dimarts la calor s'intensificarà una miqueta més. Nit altre cop tropical, tòrrida en alguns trams de la costa, en un dia de sol en conjunt durant el matí, sense núvols. A la tarda sí que creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem algun ruixat en aquest sector del Prepirineu més occidental. Avisos de calor de nivell màxim, aquest nivell 5 sobre 6, cap a Ponent, cap a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues, Rigues o també la Ribera d'Ebre, però també nivell alt a moltes comarques del Pirineu, Prepirineu o també cap a les Terres de l'Ebre. Màximes que tornaran a superar la xifra dels 40 graus o per sobre i amb unes temperatures que encara dimecres voldran pujar més. Dimecres tot Catalunya amb avís de calor i aquest nivell molt alt, aquest nivell de 5 sobre 6, s'extendrà també en punts del prelitoral i comarques del nord-est, comarques gironines. Temperatures molt elevades, disparades, molta precaució amb aquest perill d'incendi que també s'anirà agreujant de cara als propers dies en aquesta segona onada de calor i amb unes temperatures que també costarà que baixin. La nit de dimarts a dimecres tindrem avisos també de calor nocturna.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha avalat que els Estats Units puguin beneficiar o penalitzar els països membres de l'Aliança Atlàntica en funció de si augmenten o no la despesa militar. És una opció que estudia el govern nord-americà i que estarà present en la cimera que arrenca aquest dimarts a Turquia. Una trobada marcada per la tensió entre els socis, sobretot en països com Itàlia o Espanya, i per la situació ucraïna i les demandes de més suport de Volodymyr Zelensky. Enviat especial encara, Bruno Fortea.
6: El líder de l'OTAN espera que en aquesta cimera tots els països aliats presentin plans concrets i creïbles per gastar un 5% del PIB en defensa, tal com vol Donald Trump, de cara a l'any 2035. D'aquest compromís, el govern espanyol se n'ha desmarcat, però per als països que incompleixin, els Estats Units estudien represàlies. Marc Rutte no ho veu amb els ulls.
7: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
6: Fons del govern espanyol remarquen, però, que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% en defensa. Tot i això, els aliats europeus, en el seu conjunt, inclòs Espanya, estan augmentant la despesa militar a nivells rècord i Rutte creu que això és, en part, gràcies a la pressió de Trump.
7: Per descomptat que ha pogut ser per Rússia i Ucraïna, però potser també ha estat en petita mesura per el factor Trump i jo l'elogio per haver-ho aconseguit.
8: and I commend him for it.
6: En aquesta cimera, Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus que tant ha criticat per haver-se

negat ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Un altre conflicte, el d'Ucraïna, també estarà damunt la taula. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky participarà en la reunió i els líders de l'OTAN esperen tancar noves ajudes per a Kyiv. Entre 30

0: Tots dos volen posar fi al conflicte.
1: Crec que ens estem acostant molt més del que la gent s'imagina. El president Putin vol que s'acabi, us ho dic amb molta convicció, va tenir una bona conversa, i el president Zelensky vol realment que s'acabi ara. I anirem a l'OTAN i en parlarem, i crec que aconseguirem posar-hi fi.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Hamas ha anunciat aquest dilluns que dissol el seu govern civil a Gaza. Ho fa per passar el testimoni al Comitè de Tecnòcrates Palestins pactat en els acords de pau i que a partir d'ara haurà d'administrar la franja. Israel diu que el més important és que la milícia del moviment islamista palestí es desarmi. Jerusalem, Jordi Brescó.
3: La dissolució del govern és, sobretot, un gest simbòlic. Dimiteix la cúpula, però els treballadors tècnics continuaran fent les seves funcions per assegurar que no hi hagi un buit administratiu. El que busca Hamas és pressionar Israel, que a dia d'avui encara no ha permès l'entrada a la franja dels membres del Comitè Tècnic Palestí que se suposa que han de governar. És per això que els gazians com el Moaz, que estan farts d'esperar solucions, s'ho miren amb escepticisme.
4: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
3: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos. Els islamistes exigeixen gestos a Israel per tal d'avançar en aquest aspecte, principalment que cessin els atacs a Gaza. Israel, per la seva part, ja ha avisat que fins que Hamas no es desarmi completament, no té res a parlar.
0: La mà dreta de Josep Maria Argimon durant la pandèmia, Carmen Cabezas, el desvincula de qualsevol decisió sobre la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils, però confirma haver demanat a la cúpula de salut avançar la vacunació d'aquests cossos. La Generalitat va prioritzar la vacunació dels majors de 60 anys al·legant criteris mèdics. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
5: Entre el febrer i el març del 2021, Salut hauria prioritzat la vacunació dels majors de 60 anys dels cossos de seguretat, ja que en aquell moment l'edat era el principal factor de risc de mort per Covid-19. Un perfil que era pràcticament inexistent, el de majors de 60 anys, entre els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional destinats a Catalunya. Malgrat això, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, hauria demanat al gabinet de la consellera Vergés vacunar els agents estatals.
6: La importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos, pero sí que yo recordaba que teníamos que vacunar o seguir vacunando los colectivos esenciales, aunque no fueran de esa edad.
5: L'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que aquest criteri de prioritzar els majors de 60 anys no se li va comunicar oficialment i que en qualsevol cas tampoc el compartia.
7: Fue por tramos de edad. Y a mí creo que mi responsabilidad era recordar que estábamos con un personal esencial al margen de la edad.
5: Altres testimonis han atribuït l'endarreriment de la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al retard en l'enviament de les dades que se'ls requeria des de Salut.
0: I en parlàvem al sumari. Aquest dilluns s'ha recuperat la connexió amb tren entre Ribes de Freser, el Ripollès, i Puigcerdà, la Cerdanya. Aquest tram de la línia R3 de Rodalies estava sense servei perquè Adif hi feia diverses obres de millora. Malgrat això, la circulació ha quedat interrompuda durant 6 hores després de la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera durant el matí. De fet, en les properes setmanes, els autobusos complementaran l'oferta ferroviària perquè encara s'hi fan obres de manteniment que podrien afectar el pas de trens. Una altra línia que ha registrat retards aquest dilluns ha estat l'R1 de Mataró a Barcelona. Durant la tarda, alguns trens han acumulat endarreriments de mitja hora, però el servei s'ha anat normalitzant de forma progressiva. Aquest dimarts també es recupera la circulació de trens de passatgers de l'R8 entre Rubí i Martorell, després que s'hagin acabat les obres de millora del túnel de Rubí. L'actuació ha tingut un cost de 3 milions i mig d'euros. I aquest dilluns ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va escriure més de 50 llibres i va definir la imatge de

0: a més de 400 marques i institucions. Jesús del Hoyo és el comissari de la iniciativa.
1: Cambios de imagen como son los de la Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano, a partir del grafismo ahí sí y además de la estrategia de Joan Costa. La imagen de gallina blanca, Becren, esos pollitos con esa gallinita, eso no viene del azar, viene de sus manos. Diseñaba desde las necesidades de la gente, porque el diseño se hace para las personas.
0: Esports. Amb Joan Fitó.
2: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Portugal als vuitens. Miquel Merino, al temps afegit, ha fet l'únic gol del partit després d'una gran assistència de Ferran Torres, que havia entrat a la segona part. Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine, en canvi, han estat titulars. També ho ha estat el català del Madrid, Marc Cucurella. Luis de la Fuente és el tècnic de la selecció espanyola.
3: I quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde el inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes. Luego eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas.
2: Després de la derrota de Portugal, el català Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha presentat la seva dimissió.
4: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto tiene total sentido.
2: El d'aquest dilluns també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Espanya encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. 5 partits, 5 porteries a 0. A més, la selecció espanyola torna a uns quarts de final d'un Mundial després de 16 anys. L'última vegada va ser a Sud-àfrica el 2010. Aquest dimarts es disputaran els darrers partits de vuitens, Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions amb Paolo Galbiati, fins ara tècnic del Baskonia, el qual s'ha vinculat amb el club blaugrana en les últimes setmanes. Aquest fet, la no incorporació de Galbiati, no afectaria el possible fitxatge de Xevi Pujol pel Barça. També en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per a les tres pròximes temporades. La penya, per la seva banda, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta de l'aler Àlex Reyes, que arriba procedent del Manresa. Precisament el conjunt del Bages incorpora el pivot canadenc amb nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada.
5: 3CAT Info.
2: El Tour de França, victòria de Tadej Pogačar a la tercera etapa, l'última en territori català. L'eslové, a més, és el nou líder de la classificació general, empatat a temps amb el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
6: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
7: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
6: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
2: Els favorits han arribat plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles i Pogačar ha estat el més ràpid en l'esprint final. Un dels catalans, Abel Balderston, valora el pas de la ronda francesa per territori català.
8: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
2: Aquest dimarts, quarta etapa, 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, una etapa amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Tornant amb al futbol, l'Espanyol ha fet oficial la renovació del porter Ángel Fortuño fins al 2030. L'equip femení, la davantera, i ara la Costa, que arriba procedent de l'Eibar, signa per una temporada. I en motor, Àlex Márquez competirà a partir de la temporada que ve al Mundial de MotoGP amb l'equip KTM, segons ha fet oficial

0: la mateixa marca austríaca Márquez abans havia competit amb Honda primer i amb Ducati després.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 15 graus a Castellà de Nuc, 22 a Gandesa, 22 també a Malgrat de Mar, però sobretot amb un enorme, enorme neguit.
1: Cua, flanc, esquerra. Cua, flanc, esquerra.
2: Potenciem aquesta línia d'aquí al flanc dret.
3: Vale.
4: Fins aquí?
2: Sí, sí, que assegurem això.
3: I que s'obrin des d'aquí d'enrere.
0: És la feina dels bombers durant tota aquesta nit, no en un, sinó en diferents focs simultanis que tenim ara mateix a Catalunya. Aquesta simultaneïtat és el que més preocupa. Tenir prou efectius per treballar en tots els fronts. Hi ha un incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, i un altre a Carme, a l'Anoia. Ara mateix, aquests dos són els principals que estan centrant l'atenció dels bombers. Són els que estan sense control, són els que amenacen cases, Sentmenat al Vallès Occidental, Carme a l'Anoia. Tot això sense oblidar l'incendi de les Gavarres, l'incendi del cap de setmana, que està estabilitzat, però no està controlat. Està actiu i ahir es van haver de retirar efectius d'aquest incendi per anar als altres dos. La bona notícia de les últimes hores és que vam tenir un altre incendi a Artesa de Segre, a la Noguera, i aquest sí, està controlat. Però és que, a més, hi ha l'incendi de la Catalunya Nord, hi ha l'incendi de Castelló, aquest també amb bones notícies, i, a més, no és per amargar-vos el matí, però tenim una onada de calor en què el risc és extrem d'incendi, no només avui, sinó demà. En fi, el primer és el primer. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Realment el panorama és complicat, eh?
5: I he de dir que cal que tinguem paciència i resiliència, perquè en els mapes del temps a llarg termini ens surt que aquesta setmana i la que ve seran setmanes molt complexes, de temperatures molt altes, i per tant, no, o sigui, hem de posar el nostre cap que això no és només el que està passant ara, sinó que seguirà passant, com a mínim, fins dimarts, dimecres de la setmana vinent.
0: Per tant, molta calor i humitat baixa, no, Tomàs, també?
5: Correcte. De fet, les últimes hores la situació ha millorat una miqueta. Ara estàs parlant d'aquests dos incendis. Mm-hmm. A Caldes de Montbui la humitat està ara mateix, per exemple, a 42%, i això ja sabem que quan les humitats són més altes dona més capacitat als bombers per extingir. I a l'Anoia, per exemple, a Òdena, estan al 60% d'humitat amb una temperatura de 10 graus i amb un vent a tot arreu molt feble. Per tant, doncs, en aquest cas, aquestes primeres hores del matí els donaran capacitat o millorarà la seva capacitat per l'extinció.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara. Val la pena que anem en directe a tots aquests incendis que comentàvem ara mateix. Insistim que aquesta onada de calor a la qual feia referència el Tomàs Molina fa que tinguem 107 municipis de 18 comarques diferents en risc extrem d'incendis. És el doble que ahir. Per tant, ahir des del govern s'insistia en aquest missatge a la prudència que ara també ens feia el Tomàs Molina. Dèiem que tenim dos incendis ara mateix actius i que preocupen, una Sentmenat al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia. Comencem anant a l'Anoia. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal? Bon dia, Fredi.
0: Aquest foc va començar al municipi de Carme, com dèiem ara. A última hora havia afectat unes 400 hectàrees, però sobretot una de les dades més cridaneres és que hi havia més de 30.000 persones, més de 30.000, a qui es va confinar, a qui es va demanar que es quedessin a casa.
6: Sí, hi ha falta d'actualització per part de Protecció Civil. Continua sent així, confinats els habitants de diversos municipis: Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, també l'oest de Capellades, la urbanització de les Garrigues, Santa Margarida de Montbui, Castellolí, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. De fet, el centre de comandament dels bombers és a la Torre de Claramunt, és on hi ha entrada i sortida constant de vehicles dels bombers i també dels Mossos d'Esquadra. Per arribar aquí hem passat per la Pobla de Claramunt, municipi també confinat. De fet, impressionava passar-hi no només per no trobar-hi ningú, només Mossos per comprovar que ningú passava, sinó, Freddy, perquè moltes cases han tingut el foc a tocar i, de fet, els laterals de la carretera que entra al poble, estan més que socarrimats, columnes de fum encara visibles a tot arreu, també alguns punts amb foc viu que hem pogut veure. A l'espera que en 3/4 d'hora aproximadament els bombers actualitzin, hi ha mobilitzats prop de 200 efectius dels bombers, 60 dotacions terrestres, 9 mitjans aeris també. L'incendi es va originar, recordem-ho, Freddy, en una zona agrícola, però es va estendre a una superfície forestal. El 70% de la superfície afectada és terreny forestal, 25% agrícola i 5%, com dèiem, de sòl urbà. Aquí la furtor és molt i molt intensa, el fum és present a tot arreu.
0: Anava a preguntar-te això, Marc. Es nota el fum, eh? Es nota, sí, que encara hi ha aquest incendi.
6: Sí, sí, sí. Ben bé des d'uns 20-25 quilòmetres abans d'arribar a la zona afectada, que ja es comença a notar, i aquí, evidentment, a banda de poder això veure alguns punts amb foc, també el fum és constant a tot arreu, i de fet per això els remana a la gent que es quedi a casa seva, ja no per un perill seu físic, sinó també per inhalació de fum.
0: Gràcies, Marc. Fins ara.
6: Fins ara.
0: El Marc Jurado, eh? Un d'aquests incendis que tenim actius ara mateix, a l'Anoia. Saltem al Vallès Occidental, a Sentmenat. Cristian Roldán, molt bon dia.
3: Bon dia, Freddy.
0: Cristian, aquí el que més preocupava era que el foc amenaçava urbanitzacions que els mateixos bombers han reconegut que no tenien clar que poguessin protegir les cases. Com ha anat la nit? Què en sabem, Cristian?
3: Doncs pel que ens expliquen els bombers, la nit ha estat complicada, com es preveia, però sí que es mostren un pèl optimistes. A veure, les 7 urbanitzacions del Farell, d'aquesta zona de muntanya que ja toca de Sentmenat i que també toca amb Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, segueix confinada, sobretot la part de les 7 urbanitzacions que hi ha en aquesta zona, i de fet part d'aquests veïns que viuen aquí al Farell s'han hagut de desplaçar al balneari de Caldes de Montbui per tal de passar la nit d'una manera més segura. A més, durant la nit, els treballs en aquesta zona, sobretot tocant Sentmenat, han estat constants i els bombers asseguren que les maniobres per això han estat efectives. De fet, hi han treballat prop de 56 dotacions de forma molt intensa, ens explicaven, i també diuen que el perímetre de l'incendi de moment no ha crescut. El que vol dir que tampoc s'ha reduït, però almenys no ha crescut, que és el que els preocupava especialment. Perquè us feu una idea, ja més o menys, segons agents rurals, era el càlcul que feien ahir a darrera hora de la nit, segurament aquest matí potser aquest número va creixent, però de moment ja han cremat 90 hectàrees, però feia por que les flames, tal com avançaven, poguessin arribar a les 200, que seria una mica tot el terreny de massa forestal que tenim en aquesta zona. La intenció és que en els pròxims minuts comencin a desplegar-se ja la dotzena de dotacions aèries que hi van treballar ahir a la tarda i fins ben entrada la nit, i esperen que amb aquest reforç, mica en mica, les flames es puguin combatre o almenys controlar, que seria l'objectiu d'aquesta primera hora del matí.
0: Cristian, pel que deies, les persones que estan desallotjades o les persones que estan confinades, aquesta situació continua igual, no?
3: Sí, aquí no tenim cap actualització per part de Protecció Civil. Per precaució, ens explicaven que no preveien cap aixecament del confinament en les pròximes hores, almenys de manera immediata. Tot dependrà una mica de veure com avancen aquestes tasques d'extinció i, si més no, de control de l'incendi.
0: Gràcies, Cristian. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Aquests dos són els incendis que tenim ara mateix, el de l'Anoia i el del Vallès Occidental, el de Sentmenat i el de Carme. El de Sentmenat, com ara ens deia el Cristian, hi ha confinades algunes urbanitzacions i nuclis disseminats entre Sentmenat i Castellà del Vallès, i després ahir els bombers insistien molt en el cas del Farell, que és una urbanització molt disseminada. De fet, el cap dels bombers la va definir com cases del bosc, més que no pas una urbanització, que és la imatge que tenim al cap. Aquí viuen unes 300 persones que els veïns han agrupat per protegir-los amb ells, però els bombers deien que no està clar que puguin protegir les cases. Moltes d'elles estan fetes de fusta, tot i que ahir a última hora la declaració que feien els bombers deia que la cosa començava a pintar una miqueta millor i que, com a mínim, no eren pessimistes. Aquest és el del Vallès Occidental. El de l'Anoia és aquest el que tenim unes 30.000 persones a qui s'ha demanat que es confinin a casa, Sant Margarida de Montbui, a Vilanova del Camí, a la Pobla de Claramunt, per evitar aquesta fumarada que és clarament visible, com ens deia el Marc Jurado, des d'allà mateix. I tornarem, per descomptat que tornarem en aquests incendis, però per donar una bona notícia a aquesta hora, a les Gavarres són una miqueta més optimistes. Ahir encara no es podia donar per controlat el foc, perquè hi va haver-hi alguna revifalla al flanc dret, però Ferran García, el cap de l'operatiu, ens deia això.
4: Teníem moltes ganes de donar l'incendi per controlat, però no podrà ser. Vale? Aquesta tarda hem tingut represes en el perímetre, sobretot en el cap de l'incendi, algunes en el flanc dret importants. És aquell flanc que volem anar amb tanta cura que se'ns obri i ens pugui anar cap a les Gavarres.
0: I encara un altre foc, Aquest també les millors de les notícies de les últimes hores. Artesa de Segre, a la Noguera. Aquest sí que està controlat. Es va donar per controlat al cap de poques hores. Va cremar unes 25 hectàrees d'una zona boscosa al Coll de Comiols. A quarts de 9 del matí hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la Generalitat amb el president Illa, els consellers de Presidència, Interior, Territori, Agricultura i Bombers, agents rurals, responsables de la gestió forestal, i a més s'ha activat un comandament únic per seguir aquest seguiment per fer aquest seguiment dels focs. Insistim que el que és més important és que molts d'aquests focs són alhora. Per tant, la simultaneïtat d'aquests focs és el que preocupa ara mateix. El cap dels bombers, David Borrell, passava pel Catalunya Vespa de Catalunya Ràdio.
7: Però sobretot aquí el que estem parlant és que tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols, i després aquests dos incendis.
0: És el que ens deia el cap dels bombers David Borrell al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio. Avui també parlarem amb els bombers aquí al matí de Catalunya Ràdio. El govern, igual que va passar el cap de setmana amb l'incendi de les Gavarres, ha demanat ajuda a l'exèrcit, a la unitat militar d'emergència. També s'ha ampliat el tancament d'espais naturals, una mica pel que dèiem abans, el que ens deia el Tomàs Molina, aquest risc de calor, aquest risc d'incendis que tenim en situació molt extrema. Avui ja no es pot accedir al Montsec d'Ares i al Montsec de Rubies, i continuen tancats el massís de les Gavarres, per descomptat, però també la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. Però després tenim encara aquest incendi preocupant, aquest incendi també que en alguns moments va arribar a guitejar molt, a la Catalunya del Nord. A Perpinyà hi tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia de nou.
8: Hola, bon dia.
0: Aquí les xifres són encara més elevades, eh? 5.000 hectàrees, 50 cases cremades i 10.000 persones, Montse, que continuen desallotjades.
8: Sí, de fet, hi ha alguns canvis perquè la prefectura de Perpinyà i els bombers ens acaben d'actualitzar dades. Aquesta nit el foc no ha avançat, bona notícia. Es manté un balanç de 4.900 hectàrees cremades, però els bombers no creuen, i aquí ve la mala notícia, que les condicions climàtiques previstes per avui, temperatures extremes, vent i una humitat baixíssima, només d'un 11%, puguin estabilitzar-lo avui.
0: Aquesta és la situació...
9: Fixar el foc el més ràpidament possible. Mais je ne pense pas
8: que... És el cap dels bombers explicant que intentaran anar el més ràpid possible, però que serà molt difícil estabilitzar aquest incendi a les pròximes hores. Aquesta nit, els bombers sí que els ha funcionat el foc tàctic per frenar l'incendi al flanc esquerre, a la zona de Trevillac, però hi han hagut de renunciar a la zona del massís d'Aspres. De tota manera, el foc no ha entrat en el massís. La confiança està posada en la feina que puguin fer els 8 hidroavions de reforç que aquest matí s'incorporen a l'operatiu de 800 bombers que estan treballant per apagar un foc que ja té un perímetre de 40 quilòmetres. El nombre d'evacuats ha pujat a 12.000 persones perquè ahir es van haver d'evacuar els veïns de Vinçà, un poble de 2.000 habitants. Des de la prefectura de Perpinyà insisteixen a demanar-los paciència i prudència. Continua sent molt perillós intentar retornar als pobles.
0: Són 12.000 persones que estan evacuades i que entenc que estan a casa de familiars o en pavellons o en situacions així, Montse?
8: Exacte, i en hotels també, però sobretot en 16 albergs repartits per diferents municipis. Nosaltres ahir vàrem estar a Tui, que és el poble on hi ha concentrat un nombre més important d'evacuats. Hi ha unes 300 persones en la casa del ciutadà, per exemple. Aquesta nit hi han dormit 180 veïns dels pobles que van ser evacuats, en total 27 municipis.
0: Gràcies, Montse. Fins ara.
8: Fins ara.
0: I encara l'altre foc, eh? Perquè realment el llistat d'incendis que tenim ara mateix actius no és precisament curt. Al País Valencià, aquí també hi ha bones notícies. Per ahir la tarda es va estabilitzar l'incendi de Soneja, a l'Alt Palància, després que hagi cremat unes 200 hectàrees. Això sí, durant aquesta nit encara s'hi ha estat treballant, Pepa Ferrer.
10: Durant aquest matí s'espera que els 500 veïns evacuats de Suèbar puguen tornar a casa seva després de passar dues nits fora. L'incendi es va donar per estabilitzat ahir a la tarda, però el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, advertia que avui és un dia crític al País Valencià amb risc extrem d'incendis. Les temperatures poden enfilar-se fins als 44 graus i per això el govern valencià ha decidit prohibir circular per pistes i camins forestals, fer foc o disparar focs artificials. Des de Soneja, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pepa. Avui, evidentment, al Matí de Catalunya Ràdio seguirem durant tot el matí l'evolució d'aquests incendis. Parlem amb afectats, parlem amb pagesos per saber com viuen i com treballen amb aquesta amenaça constant. I a l'Àgora parlarem també amb l'alcalde de Paüls, perquè queda lluny, però és que avui fa un any de l'incendi de les Terres de l'Ebre. Avui fa un any d'aquell incendi que es va declarar també al principi de l'estiu i també és interessant saber si aquest després dels focs, aquestes promeses que es van fer ara fa un any, es confirmen d'alguna manera o tot el contrari. De fet, els danys provocats pels incendis forestals no entren, i això és important, no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, i és per això els propietaris que o ja han perdut la casa, o es veuen a venir que la perdran, hauran de reclamar a l'assegurança de la llar, segons diuen des de l'Organització de Consumidors, des de l'OCU.
11: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de continente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no.
0: És el que explicava Enrique García, que és portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris. En fi, ja és un quart de vuit. Només amb els incendis hem consumit una part important del tram informatiu del Matí de Catalunya Ràdio. Només un parell de coses més abans d'entrar en altres titulars. Avui farem Àgora Esportiva per parlar del Mundial.
12: I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think
0: aquest és el tema de les últimes hores. Donald Trump reconeixent obertament i presumint obertament de les pressions que va fer la FIFA perquè li retiressin la targeta vermella al seu davant.

0: estrella que, francament, ha servit de poquet, perquè aquesta nit Bèlgica ha eliminat els Estats Units per 4-1. Amb qui jugarà Bèlgica als quarts de final? Amb Espanya, que ahir va eliminar Portugal 1-0 amb gol de Miguel Merino. Miquel Merino al temps de descompte. Avui a partir de quarts d'11. Àgora Esportiva amb el Ramon Besa, la Laia Tudel i el Ricard Torquemada. Comença un dia marcat pels incendis. És un 7:15. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això a l'Àgora avui del matí de Catalunya Ràdio, que començarem d'aquí una hora i mitja amb l'Oriol Marc, l'Anna Grau, l'Alícia Puig i el Toni Bolaño. Abans, però...

0: Abans, però, Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Begoña Gómez, a l'OTAN, no.
2: Begoña Gómez no podrà acompanyar avui el seu marit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN a Turquia.
3: En canvi, sí que podrà ser dimecres a divendres a Londres per anar a la graduació de la seva filla. És la resposta dels tribunals a la petició que havia fet de la Gómez al jutge Juan Carlos Peinado per poder assistir als dos esdeveniments.
0: Joan Vilaplana.
4: Peinado li havia retirat el passaport com a mesura cautelar i Gómez havia demanat recuperar-lo per poder ser a les dues cites. El magistrat, però, és de vacances i no va poder resoldre sobre la petició abans de marxar perquè l'últim escrit de les parts implicades va arribar divendres passat, segons fonts judicials. La decisió l'ha acabat prenent el jutge Antonio Viejo, alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat. Ara la parella de Pedro Sánchez haurà de retornar el passaport a la justícia el primer dia hàbil després del seu retorn a Espanya procedent de Londres, el 13 de juliol. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Càstig.
1: El líder de l'OTAN, Marc Rutte, dona via lliure perquè els Estats Units puguin castigar els aliats europeus que es neguin a gastar el 5% del PIB en defensa de cara a l'any 2025.
2: El govern nord-americà estudia aplicar penalitzacions per pressionar països com Espanya, que és l'únic que ha rebutjat obertament aquest objectiu de despesa. L'augment de la inversió militar protagonitzarà la cimera de l'OTAN que avui arrenca a Turquia.
0: Doncs en capellà, enviat especial, Bruno Fortea Mires.
5: Fons del govern espanyol remarquen que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% del PIB en defensa i que l'Aliança Atlàntica no té mecanismes per imposar-ho. Per això, els Estats Units ja avisen que els governs que incompleixin s'enfrontaran a possibles represàlies, però no pas de l'OTAN, sinó de Washington. Marc Rutte va avalar aquesta opció quan ahir li van preguntar si li semblaria bé que Donald Trump restringís la venda d'armament nord-americà per als països amb menys despesa militar.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
5: Des d'Ankara, Bruno Fortea Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més qüestions, bloqueig.
3: El govern espanyol tornarà a convocar tots els governs autonòmics a final del mes, el 29 de juliol, aquesta vegada per debatre el nou model de finançament. El bloqueig tradicional de les comunitats governades pel PP ara s'hi afegeix l'amenaça de Junts de tombar el nou model quan arribi al Congrés. Josep Rius, diputat de Junts.
7: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el Café para Todos.
1: Des del PSC i Esquerra, Lluís Amoret i Oriol Junqueras pressionen el partit de Puigdemont.
8: Esperem que tota aquesta majoria parlamentària tingui clar la importància i la transcendència que té l'aprovació tant del FLA com del model de finançament.
9: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
0: Formació.
2: Els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us avança avui al Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a transparència. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles o instituts i es destina sobretot a això, a la formació. Els cursos no són obligatoris, però sí donen mèrits.
3: El 71% dels docents fan formació entre el setembre i juny. Són dades del curs 24-25 que mantenen la tendència dels últims anys. Els motius per conciliar, per l'oferta o format. Iolanda Segura d'Ustec i Cristian Marco de Comissions Obreres.
10: Sovint ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, perquè la realitat és aquesta. No tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
11: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
1: Sobre el paper, els cursos de formació permanent es fan en horari laboral, encara que els sindicats asseguren que també es fan en hores personals. Els d'inclusió són els més demanats. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
0: Receptes.
3: Per millorar l'educació, l'OCDE recomana enfortir la formació dels directors de centre i millorar la seva capacitat de lideratge per gestionar entorns escolars cada vegada més complexos. També proposa pagar millor el professorat per atreure docents més qualificats. Ho prioritza per sobre de la baixada de ràtios.
0: Més detalls, Txell Garriga.
12: Segons l'OCDE, valdria més la pena invertir aquests diners en pagar millor els docents més preparats o bé per atraure talent. Així ho recull el primer informe que ha elaborat l'OCDE sobre la situació a les aules en el marc de l'acord signat amb la Generalitat per tal de remuntar els resultats a les escoles. Paolo Santiago és un dels coordinadors de l'informe.
13: No va ser gran diferència dentro de la sala d'aula en términos de impacto en la enseñanza, pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es clases con alumnos más desfavorables.
12: També reclamen donar més poder a les direccions dels centres, incentivar la formació de professors i distribuir els recursos en funció de les necessitats dels centres per tal de garantir l'equitat. Txell Garriga pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La flora i la fauna.
14: Comencem per la gran paraula, que és droga, en l'actualitat.
2: És el nou podcast que estrena avui Catalunya Ràdio, conduït per la Flora Saura. Els 10 capítols, que ja podeu trobar penjats al web, aprofundeixen amb la ment oberta en l'addicció a les drogues. Per la periodista, les substàncies, siguin legals o no, formen part de la nostra cultura i estigmatitzar qui en consumeix només porta conseqüències negatives.
1: Per això, amb convidats com Sergi Pàmies o Xavier Ferrer, que és psicòleg clínic expert en drogodependències, o la cuinera de Parellada, Saura abordarà el fenomen amb rigor tant amb experts com amb testimonis en primera persona.
0: 7:21 minuts en els esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
15: Bon dia.
0: Ho dèiem abans, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final del Mundial.
15: 1-0 davant Portugal amb gol de Miquel Merino. El temps afegit, Ferran Torres va donar l'assistència del gol.
16: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
15: El català Robert Martínez es el seleccionador portugués.
17: Hoy es mi último partido con la selección, ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
15: Bèlgica serà el rival dels espanyols aquest divendres a les 9 de la nit. Els belgues han guanyat aquesta matinada 1-4 als Estats Units. Els jugadors van celebrar el gol de Lukaku fent el tradicional ball amb moviment de mans de Donald Trump com a protesta perquè la FIFA va perdonar la vermella del jugador nord-americà Balogun. Pochettino és el seleccionador dels Estats Units.
18: És una acció involuntària, no? I me parece que todo el mundo lo ha dicho. 99,9% de las personas de fútbol han dicho que fue una sanción injusta.
0: I avui tornarem a veure una de les estrelles d'aquest Mundial.
15: Es juguen els dos últims partits de vuitens de final, Argentina-Egipte a les 6 de la tarda, amb Messi com a reclam, Scaloni, seleccionador argentí.
19: Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros, y eso lo tiene el equipo.
15: A les 10 de la nit es jugarà el Suïssa-Colòmbia.
0: I el Tour deixa Catalunya amb una lluita pel lideratge entre els dos grans ciclistes del moment.
15: Pogacar, que deixa clavat Vingegaard a la meta i li pispa el lideratge, tot i que els dos tenen el mateix temps.
20: A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible anar per la victòria i sí, estic molt content que hem començat el Tour d'aquesta manera. Ha estat un final increïble avui.
15: Avui etapa de mitja muntanya entre Carcassona i Foix. Pedro Martínez, nou entrenador del Real Madrid de bàsquet. El Barça retira de les negociacions per fitxar Paulo Galbiati, el tècnic del Baskonia.
21: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
22: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
21: Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
22: Amb Wigo? Amb seients XL i bar a vora els seus trens de dos pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
21: Entra a wigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Wigo, sigues espavilat.
23: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
24: el 69.233. 6, 9, 2, 3, 3.
25: No, és el 10 d'abril del 1946.
24: I també és el 10 d'abril del 1966. 96.
23: I el número de la sort, el...
24: 3.
23: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: I ara que parlàvem del Mundial, ara que sabem que Trump ha trucat a la FIFA perquè retirin sancions, expliquem i recordem el dia que un xeic àrab va rearbitrar un partit del Mundial.
1: Va ser Espanya l'any 82, concretament a Valladolid, a l'estadi Zorrilla. França guanyava 3-1 a Kuwait. I ara sentirem el so d'ambient del partit. Primer se sent un xiulet i després, uns segons després, el públic celebrant un gol. El cas és que amb el xiulet que se sent i pensant que podia ser de l'àrbitre, la defensa kuwaitiana es va desentendre de la jugada. Aleshores, què va passar? Doncs a la graderia, a la tribuna, es va aixecar un home amb túnica i turbà i comença a fer gestos als jugadors del país del Golf Pèrsic perquè abandonin el camp. És Fahid Al-Haham Al-Sabat, que és president de la Federació de Futbol de Kuwait i germà de l'emir d'aquell país. I com que no li fan cas, acaba baixant a la gespa. I des de la gespa parla amb els jugadors, de fet parla amb tothom que se li posa al davant. Els jugadors del Kuwait sí que hi ha un moment que s'acosten a la banda i sembla que li faran cas, però 9 minuts després de que el partit estigui aturat, l'àrbitre de la URSS, Miroslav Stupar, decideix que es reprengui el partit amb el mateix marcador, 3-1. Per tant, el gol no val.
0: I la FIFA què va fer ara fa 44 anys amb aquesta història, Pol?
1: Doncs va ser bastant més contundent que ara amb Donald Trump. En parlava dies després l'aleshores president Joseph Blatter.
2: L'equipo de Kuwait, per su comportamiento antideportiva, però també el número 4 de la nostra decisió.
1: Es va donar per bo el resultat 4-1, però no perquè es fes bo el gol, sinó perquè França en va marcar un altre. Es va sancionar amb 25.000 francs suïssos la selecció de Kuwait i es va amonestar el seu president. L'àrbitre soviètic, que va rectificar la decisió, va ser sancionat de per vida. No va tornar a xiular un partit internacional.
0: I a 3 minuts a 2 quarts, el més destacat de la televisió amb la Mariola Cubells.
3: Ahir es va estrenar a Telecinco de lunes a viernes, el programa de tarda que han previst per l'estiu i que és ni més ni menys que Sálvame, però sense Jorge Javier. I amb la pretensió de fer-nos creure que és una altra cosa. Les meues preguntes són, calia tot este temps de desconcert des de que van tancar el programa fa exactament 3 anys i acomiadaren a tot l'equip? El directiu que ho va decidir encara està a la casa?
0: I ara que hi ha cimera Nacions Unides sobre intel·ligència artificial, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie The Captor.
4: Una producció britànica centrada en com la tecnologia pot alterar la realitat. Arrenca amb el cas d'un jove soldat que torna de l'Afganistan i surt a celebrar-ho amb la seva advocada que desapareix per art de màgia. Les imatges captades per una càmera de seguretat són molt clares i el vinculen directament a la desaparició. Però el que veiem és el que passa en realitat. 3 temporades sobre la manipulació de les comunicacions, portada a l'extrem en clau de thriller policial. Busqueu-la a Movistar Plus.
0: I per arribar a 2 quarts, un dels protagonistes de l'estiu, Jovany.
5: Pero si es que hay uno solo, se ve que hay un tren solo.
6: Horroroso, yo la gente mayor no sé cómo no se ha muerto.
5: Home!
7: Espera, un moment, sisplau, perquè avui serà... Senyora!
8: Fàbula! Què creus tu? Com creus tu que ho estem passant? Com creus tu que vas a
7: senyora,
8: respondre?
7: Sí, no li hem preguntat res. Avui serà un dia
8: claro,
7: complicat,
8: no.
7: Deia la xarxa de Rodalies de Renfe, perquè unes obres a Castelldefels...
8: Castelldefels, claro, a Castelldefels. No podien fer les obres en su puta casa, no. En Castelldefels.
7: Sí.
8: No, que
7: sí,
8: claro.
7: Si ens ho deixa explicar...
8: Explica, senyorito, explica. A ver com ho explica. Venga.
7: Bueno, és que si no... Venga,
8: explicar què?
7: És que quan parlo...
8: Explicar què? Què tiene que explicar? ¿Qué tiene que explicar? ¿Que la Renfe ens està fent la vida impossible?
7: No, però un moment. Deien que hi ha unes obres a Castelldefels que duraran tota la setmana i deixarà sense servei el tram entre Gavà i Sitges i per això hi ha un servei de bus a disposició dels usuaris.
8: El autocar, ¿dónde crees que estoy ahora? ¿Dónde crees? ¿En la playa, en Malibú? No, en el autocar. Estoy en el autocar. Que es una chica ahora mateix sentada al costat d'un home que, bueno... Mira, millor no parlo perquè no m'escolta.
7: Escolti, senyora, en tot cas...
8: Però perquè menuda pinta tiene este señor, ¿eh?
7: Senyora usuària...
8: Que parecemos a los compañeros de clase yendo de excursión al del Tibidabo.
7: Sí, senyora usuària, escolti...
8: És que mira, Marta, no, senyora usuària no, ¿eh? Ricard, senyora usuària no.
7: Marta...
8: Que yo no te digo el locutor. M'entens? A mi no em deshumanitzis, ¿eh?
7: No, Marta, no,
9: algú l'està deshumanitzant.
7: En tot cas, paciència.
8: De ocas, parece que seamos.
7: Que tinguis...
8: Hombre, paciència? M'estàs demanant paciència a mi? M'estàs demanant paciència a mi?

Aquests són un dels protagonistes de l'estiu i de l'any, diríem. Arribem a dos quarts. Ja hem arribat, dos quarts de vuit.

0: Ho estem seguint sobre el terreny i donant veu als protagonistes. Els bombers continuen treballant amb els incendis forestals simultanis que cremen ara mateix a Catalunya. Una setmanada al Vallès Occidental, una altra a Carme, a l'Anoia, i un tercer a Artesa de Segre, a la Noguera, tots declarats ahir. També s'hi suma l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres. La simultaneïtat dels focs preocupa els bombers i la unitat militar d'emergències, que s'ha unit a les tasques d'extinció a petició del govern. Última hora, des de la Torre de Claramunt, Marc Jurado, bon dia de nou.
1: El centre de comandament del foc de l'Anoia, situat al pavelló esportiu municipal de la Torre de Claramunt. Aquí bombers, Mossos i SEM estan ja coordinant les tasques d'aquest matí. També hi és l'UME. La situació és de calma i contrasta amb la imatge que us explicàvem des de la Pobla de Claramunt, aquí a 5 quilòmetres amb la població confinada i els Mossos comprovant que ningú surti al carrer. Tot i ser zona urbana, han tingut el foc a tocar de casa. Encara hi ha moltes fumarades i algunes flames visibles des del municipi i confien els veïns que en unes hores això hagi estat un malson del passat.
0: El jutge, mentrestant, gràcies Marc, actualitzarem aquests incendis a mesura que vagi avançant al matí. Insistim que aquests dos incendis, el de l'Anoia i el del Vallès Occidental, són els que neguitegen més, primer per la simultaneïtat i segon perquè encara estan cremant ara mateix sense control. Aquest que dèiem de l'Artesa de Segre ahir, afortunadament, ja es va donar per controlat. A banda d'això, dèiem, el jutge denega Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN de Turquia, però sí l'autoritza assistir a la graduació de la seva filla a Londres. La Moncloa ho veu incomprensible. Avui, que el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve. També donarà llum verd als objectius de dèficit presentats ahir al Consell de Política Fiscal i Financera, és a dir, els consellers d'Economia i conselleres d'Economia del conjunt de l'Estat. Junts ja ha anunciat que votaran contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del producte interior brut. Una de les notícies que avui estem explicant aquí al matí de Catalunya Ràdio és que els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us avança aquest programa recollides a partir d'una petició de transparència. El juliol, com sabeu, és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. I pel que fa als esports, Robert Prat, què tenim?
2: Doncs Espanya, que jugarà contra Bèlgica als quarts de final del Mundial de Futbol divendres a les 9 de la nit. Els espanyols guanyen 1-0 Portugal, gol de Merino al temps afegit. Bèlgica goleja 1-4 als Estats Units. Els belgues celebren el gol de Lukaku amb el ball en moviment de mans típic de Donald Trump com a protesta per la intervenció del president dels Estats Units per retirar la sanció d'un dels seus jugadors.
0: Tot això amb aquesta situació dels incendis francament complicada, que dèieu només començar i que ens ha de mantenir en alerta perquè estem en plena onada de calor. Tomàs Molina, bon dia.
3: Aquest dimarts 7 de juliol hem de seguir atents en aquesta situació de temperatures altes, força altes, que mantindran valors, fins i tot els superaran aquest dimecres i fins dijous, amb temperatures per sobre de les normals per l'època i amb un temps bàsicament assolellat. Atenció també a la possibilitat de tempestes seques al Pirineu, sobretot a partir de demà. Una situació de calor intensa que doncs, cal recordar que cal hidratar-nos i també extremar les precaucions davant de l'altíssim perill d'incendi.
0: Gràcies, Tomàs. És important, perquè estem en plena onada de calor i estarem demà, i ens deia abans el Tomàs Molina, ben bé fins a mitjans de la setmana que ve amb més temperatures més altes del que és habitual. Més coses. La mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
4: Bon dia. Força normalitat a Rodalies. Recordem que a la línia R3 hi ha un tall programat per unes obres que DIF està fent entre Parets i la Garriga, entre Frabra i Puig. I la Garriga, el servei es fa per carretera. A la mitjana i llarga distància, el tren de Tortosa amb destinació a Estació de Sants, de 8:45, circula a mitja hora de retard. A la capital catalana, línies de metro i autobús a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs tenim un matí complicat de sortida de Barcelona. Hi ha un accident a la C58 a l'alçada de Ripollet que ara talla un carril i provoca cua des del nus de la Trinitat en sentit Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles excepte els camions. De retruc d'aquest accident hi ha aturades a la Ronda de Dalt a Santa Coloma en sentit Trinitat i des d'Horta, direcció Besòs, també a la Ronda Litoral des de Sant Adrià en sentit nus de la Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
5: Fins ara.
0: 5 minuts ara mateix passen de 7:45.
6: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de l'escola.

0: Potes? Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
1: Amb Estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
2: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
3: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
4: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: 8:15. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, pendents dels incendis de les últimes hores. Estem a l'espera de l'últim balanç, però de moment fem un cop d'ull a la premsa. I comencem, com sempre, amb les portades i els articles d'opinió des de la redacció del matí de Catalunya Ràdio, Pol Foradada. Bon dia de nou.
9: Bon dia. La Vanguardia i l'Ara obren edició amb els focs. Incendis simultanis posen en escac Catalunya, diu la Vanguardia, mentre que l'Ara titula 3 nous incendis simultanis aguditzen una situació crítica. El periòdico, en canvi, obre portada amb que 2 nous hotels planegen la seva obertura a l'Hospitalet de Llobregat. El País sobre el Mundial, però no sobre la classificació d'Espanya, sinó que obre amb l'escàndol, diu, pel tracte de favor de la FIFA a Donald Trump. El rotatiu de Prisa fins i tot hi dedica l'editorial, titulat Cacicada d'Infantino i Trump. O també el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, que escriu un article d'opinió en què remarca que Trump ridiculitza la FIFA. Afegeix que el drama no és tan Trump, sinó que la FIFA no li pari els peus i accedeixi a deixar jugar un futbolista que havia estat expulsat. D'altra banda, un parell d'editorials sobre el Consell de Política Fiscal i Financera d'ahir. El periòdico considera que és una llàstima que no s'aprofiti aquesta reunió d'autonomies i govern espanyol per debatre el model de finançament. Mentrestant, El Mundo destaca que el finançament autonòmic necessita una reforma urgent, tècnica i solidària.
8: Continuem el repàs a la premsa aquí al matí de Catalunya Ràdio. Què hi ha llegit avui la periodista Olgaviza?
10: Aniràs a veure el tour? Preguntava el Diari de Tarragona. I donava consells als espectadors per combatre l'onada de calor. Alhora veiem els ciclistes protegits amb armilles de gel, també unes quantes rodes punxades a causa de la temperatura de l'asfalt. El que fan és admirable, i és cert que els ciclistes estan acostumats a la calor, però no tanta. De fet, el seu sindicat demana córrer només al matí. En més d'un segle d'història, el Tour no ha suspès mai una etapa per la calor, però ningú no s'atreveix a assegurar que enguany això no passi.
11: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
12: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
11: A més, té un 98% de carn.
12: És natural que es noti, oi?
11: Doncs sí, natural.
13: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: I fem, com sempre, aquesta hora, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Cília Solanes. Les millors platges del món.
14: La classificació de les millors 50 platges del món que s'acaba de publicar considera que la millor és a Filipines, Lentalula Beach. En segon lloc, Afteri Beach, a Grècia. I tanca el podi l'australiana Warthorn Beach. Només dues platges de l'estat es colen en aquest top 50. Són la Cala Macarella, Menorca, i la platja de Cofete, Fuerteventura, on recull el Nació.
8: Encara hi ha esperança.
14: Tornen al seu propietari un sobre de 780 euros extraviat a l'àrea de Vilassant, al Pla d'Urgell. Van ser, això sí, dos Mossos de Mollerussa qui van trobar terra al sobre en una gasolinera. Tenia un nom de pila, però sense cognoms ni res més que ajudés a identificar el propietari. Quan el van obrir, van trobar els diners. Després de revisar les càmeres, van veure la matrícula de la persona qui li havia caigut i van poder fer el retorn. Una història que llegim al Segre.
8: 5 anys i tot a punt.
14: Barcelona acabarà la reforma de tots els mercats municipals d'aquí a 5 anys. Entre aquests hi ha, per exemple, la Boqueria o el Mercat de l'Estrella o el d'Hostafrancs. El pla preveu una inversió de 100 milions milions d'euros. D'aquesta manera, el 2036 haurà acabat la renovació dels 39 mercats municipals de Barcelona, que va començar el 1992. Ho veiem al web de BTV.
8: I si sou amants de PortAventura, i en concret del Dragon Khan, pareu l'orella.
14: Perquè es pot comprar una peça original del Dragon Khan. PortAventura ha presentat una edició limitada de 500 peces de l'antic rail de l'emblemàtica muntanya russa. La col·lecció arriba després de la renovació

0: renovació parcial d'aquesta atracció, la primera renovació des que es va inaugurar fa 31 anys. Tots els beneficis es destinaran a un projecte solidari. Ho llegim al diari Més.
1: I la notícia que agradarà als fans de Tu a Londres i Jo a Califòrnia.
0: Que tindrà oficialment una segona part. L'alerta la va llançar l'actriu Liz Ann Walter, que interpreta la mainadera Chasey. Tot i que encara no hi ha data d'estrena ni repartiment oficial, va explicar que s'han posat en contacte amb ella perquè repeteixi paper. Disney ha confirmat el projecte que 30 anys després tornarà a donar vida a les bessones Hallie Parker i Annie James. Ho recullen diversos mitjans.
1: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
2: El diari belga L'Estuart obre edició amb el Mundial i titula amb una pregunta. Aló, Trump? El rotatiu celebra que finalment la selecció belga, els anomenats Diables Vermells, van eliminar els Estats Units malgrat que el president Donald Trump va convèncer el president de la FIFA perquè un jugador dels Estats Units que estava expulsat pogués jugar als vuitens de final. Canviant de tema, The New York Times fa una anàlisi en què es pregunta si Europa pot tenir un tema destacat de lideratge en aquest acte de l'OTAN, en aquesta cimera. Explica que la cimera de líders de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia estarà marcada per un Trump que pressiona per tenir un paper menys rellevant mentre pressiona els altres estats perquè agafin més protagonisme. I pel que fa a la premsa de Veneçuela, l'Universal explica la història d'una família que va ser rescatada després de 12 dies atrapada sota la runa a La Guaira. Una dona i els seus 3 fills, entre ells un nadó, van quedar atrapats sota un edifici, però finalment van poder-ne sortir vius.
3: Pel que fa a la premsa econòmica, l'ON Economia explica que CaixaBank, el BBVA i el Sabadell tancaran més de 900 oficines aquest estiu a tot l'estat, 300 de les quals a Catalunya. Els bancs aprofiten els mesos d'estiu per adaptar l'activitat a la menor afluència de clients i facilitar el descans de les plantilles. Per la seva banda, l'economista es refereix als efectes del conflicte amb l'Iran i al tancament de l'estret d'Hormuz. Diu que més enllà de l'increment dels preus, els bancs centrals es veuen obligats a mantenir els tipus d'interès més alts en els pròxims anys del que s'esperava abans del començament del conflicte. I finalment, 5 dies, es fa ressò que l'Audiència Nacional ha reconegut el dret de l'exentrenador del Barça, Louis van Gaal, d'aplicar una deducció del 40% sobre la indemnització de 4,2 milions d'euros que va rebre en deixar de ser tècnic del club. Hisenda considerava que van Gaal havia aplicat una deducció que no es corresponia.
4: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
1: La premsa esportiva, Robert Prat.
5: La selecció espanyola, que continua tenint una flor en aquest Mundial, com la de Cruyff, victòria 1-0 davant Portugal, al temps afegit amb gol de Merino.

0: Els detalls van decidir la classificació pels quarts de final. Explica el Mundo Deportivo, van segellar la jubilació de Cristiano Ronaldo. L'esport destaca que Portugal, amb una imatge de Ronaldo, se'n va al carrer. Un Cristiano que es va acomiadar amb llàgrimes en el seu últim partit amb la selecció. Joan Bails diu que Espanya es guanya el dret a somiar. La Vanguardia afegeix que Lamine aparca Cristiano amb una imatge tendra, una abraçada entre els dos jugadors al final del partit. El diari també parla d'escàndol mundial pel fet que la FIFA indulti un jugador a petició de Donald Trump. Parla de clam mundial contra la decisió, una decisió que ha superat, ha creuat, en aquest cas, una línia vermella. Pel diari Ara és una agonia aquesta classificació d'Espanya. El periòdico Francisco Cabezas parla de decrepitud i vergonya, decrepitud de Ronaldo, que no amaga les penúries de la seva edat, i vergonya per les ingerències de Donald Trump. El Marca diu que ni Trump pot evitar que hi hagi una Espanya-Bèlgica als quarts de final, i el diari es destaca també que Pedro Martínez, com a nou entrenador del Madrid de bàsquet, vol un equip sense por.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una cop al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
2: Doncs continuem el repàs a la premsa i a la premsa del cor, Silvia Andrés.
3: El príncep Harry arriba a Londres i amb ell torna al drama. Segons la BBC, el duc de Sussex havia acceptat instal·lar-se al palau de Buckingham, però de sobte no hi havia prou temps per preparar una de les 240 habitacions reials. Curiosament, avui s'espera que el Tribunal Superior Britànic dicti sentència sobre la demanda presentada per Harry i altres estrelles britàniques contra alguns diaris sensacionalistes. Res, per tant, és casual. De moment, el príncep Harry ha vingut sol, ja que afirma que les autoritats no asseguren la protecció de la seva família. Mentrestant, el príncep Guillem i la reina Camila s'ho miren de reull. Tenen por que els ducs de Sussex vinguin amb càmera incorporada per fer un altre documental. Es veu que la mansió de Montecito, a Califòrnia, no quadren els números. Les melmelades orgàniques de Meghan Markle no donen prou i necessiten més polèmiques a explotar.
2: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: Qui fa anys avui, va?
4: Doncs mira, avui faran una festa d'aniversari a Ringo Starr. El bateria dels Beatles celebra 86 anys. Mm. També es fa gran, però una mica menys, l'actriu irlandesa Eve Hewson. Nascuda al 1991, Hewson és una de les protagonistes de l'última pel·lícula de Spielberg, El dia de la revelació, i de sèries com The Nick. A més, com a curiositat, és filla del Bono Dudós. Altres persones que fan anys el 7 de juliol són l'escriptora catalana Marta Pérez o la nedadora alemanya Bàrbara Krause, que va ser la primera dona que va nedar al 100 metres lliures en 55 segons. Nascuda a l'any 59, va guanyar 3 medalles d'or olímpiques.
2: Això els aniversaris, però al Santoral, Mireia...
4: Doncs heu de felicitar els Ots, Marsals i Fermins, i si teniu sort, i en trobeu alguna, perquè a l'IDESCAT no n'hi consta cap, a les Adilbergues.
2: Adilberga?
4: Adilberga. Adilberga. Sí, sí, sí, mira, bon. Saps un nom nou?
2: Bon sant a les Adilbergues. Són 3:15 d'avui, escolteu el matí de Catalunya Ràdio amb l'atenció molt posada als incendis. De fet, ara, d'un moment a l'altre, està prevista una atenció als mitjans per saber l'última hora, que seguirem en directe aquí el programa, però aquest estiu cada matí volem fer una recomanació literària des d'una llibreria.
5: Hola a tothom, soc la Rosa Obradors, llibretera de la llibreria Calcisteller de Navàs, i us vull recomanar L'escorxador de Lluís Riera i Porta, d'Editorial Clandestina, que és un thriller rural, cru i sòrdid, amb un llenguatge brut i descarnat, on hi conviuen personatges que sobreviuen als marges de la societat. En Lluís Riera remou la consciència i fins i tot els budells. És un profund coneixedor de les misèries humanes i com a músic també hi té moltes referències musicals que ens hi aporten moltíssim. El recomano a tothom qui vulgui endinsar-se en realitats incòmodes. Enganxa moltíssim.
2: La recomanació en un dia en què, insistim, estem molt pendents dels incendis i, a banda d'això, aquests són els sons del dia.
6: Els sons del matí.
7: Tenim recursos amb l'incendi encara de les Gavarres, recursos amb un incendi que ja hem estabilitzat a la zona de Comiols i després aquests dos incendis.
8: Condicions molt extremes. Estem en una situació en què es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent.
9: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el Café para Todos.
10: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
11: si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social.
12: Pues ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casal.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Sílvia Solanes. Concebut.
13: Participi de concebre, vol dir donar dins de si mateix un nou ésser a partir de la fecundació, però també formar-se una idea, un pensament, una opinió o fins i tot un sentiment. Aquest concebut, quan s'acompanya de no nascut, és que encara no s'ha dut a terme, i això és el que porta de cap Núñez Feijóo per una nova llei que efectes administratius un embrió sigui membre més d'una família i ja permeti accedir ajudes o beneficis de forma anticipada.
2: Simultaneïtat.
13: Que és simultani la qualitat o el fet que dos o més esdeveniments tenen lloc al mateix temps. Segons el context, pot ser coincidència temporal de dues accions. En la teoria de la relativitat, la simultaneïtat depèn del sistema de referència de l'observador, de manera que dos esdeveniments que són simultanis per un observador poden no ser-ho per un altre. Ara mateix s'aplica la primera definició. Més d'un incendi té lloc al mateix temps.
2: Passaport.
13: Llicència per escrit que es dona a algú perquè pugui entrar en un país estranger i viatjar-hi. És un document oficial d'identificació i de viatge que emeten les autoritats d'un estat que acredita la identitat i la nacionalitat del seu titular. També hi ha l'expressió donar el passaport a algú, que vol dir desfer-se'n. Quan una autoritat et retiri o et confisqui el passaport, impedeix que el puguis utilitzar normalment per motius legals o administratius.
2: Aquestes són les paraules del dia. Posem-hi tres xifres ara amb el Francesc Soler. 8.450.
14: Són els milions que el govern espanyol ha injectat en defensa durant el mes de juny, just abans de la cimera de l'OTAN, que celebra avui i demà a Turquia. Aquesta inversió s'ha fet a través de transferències a defensa, compres d'armament o finançament de la participació de les forces armades a missions de l'OTAN.
2: 4%.
14: És el percentatge que el govern espanyol permetrà augmentar la despesa de les comunitats autònomes el 2027. L'executiu de Pedro Sánchez ho va comunicar ahir al Consell de Política Fiscal i Financera, que es va fer a Madrid. A la trobada també va plantejar a les comunitats un objectiu de dèficit del 0,1% del producte interior brut.

0: pel període 27-29.
1: 100.
0: Són els milions que l'Ajuntament de Barcelona destinarà a completar la reforma de 9 mercats de la ciutat en els pròxims 5 anys. En aquesta reforma es farà especial incidència en la digitalització

0: Les discussions girarà sobretot al voltant de la inversió en defensa. Les hores prèvies, però, han estat marcades per les protestes d'estudiants o d'activistes. En una operació d'ahir, 200 detinguts, la meitat en presó preventiva sense fiança, investigats per terrorisme. A la ciutat han quedat prohibits tots els actes públics.
1: A la segona imatge del dia, Donald Trump, al despatx Oval, al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, fent broma, mentre el president dels Estats Units ensenya, com si fos un àrbitre, una targeta vermella.
0: Imatge d'arxiu en una de les recepcions a la Casa Blanca els últims mesos durant els preparatius del Mundial, però imatge que ha estat premonitòria del control que Trump vol tenir i ha volgut tenir de la cita mundialista. El president nord-americà ha admès que va trucar Infantino per demanar que aixequessin la sanció a la seva estrella perquè pogués jugar aquesta matinada contra Bèlgica. No ha servit de gaire. Algun ha jugat, però els belgues han passat per sobre els anfitrions.
1: I a la tercera imatge ens l'envien des de Girona. Hi veiem l'alcalde, en Lluc Salelles, parlant amb un ciclista, sense samarreta, i al darrere hi veiem un vehicle de protecció civil. On és això, Clara Jordan?
2: Doncs això és a la Vall de Sant Daniel, que és una de les portes d'accés des de la ciutat de Girona, al massís de les Gavarres. L'alcalde li està explicant al ciclista que està completament tallat l'accés a aquest espai natural per l'onada de calor i perquè justament per l'altra banda, ja al Baix Empordà, és on hi ha hagut l'incendi que va començar divendres i que encara no està extingit. Recordem que hi ha controls als diferents accessos que hi ha a tot l'entorn de les Gavarres, òbviament també la ciutat de Girona, que és un espai molt i molt habitual d'esbarjo i, de fet, és una de les rutes més utilitzades per caminants i ciclistes de la ciutat.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Inventen un vàter robot que s'acosta fins on tu vulguis perquè puguis orinar sense moure't. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia, diu la notícia que el vàter robot està impulsat amb intel·ligència artificial i es mou de forma autònoma fins on tu vulguis gràcies a un sistema tridimensional que evita els obstacles. El vàter mòbil també és capaç de buidar el contingut dipositant-lo i triturant-lo primer i connectant-se després directament a una canonada de la casa. A més, és capaç d'autonetejar-se utilitzant xorros d'aigua i llum ultravioleta. A més, inclou una capa protectora d'escuma i filtres de carbó activat per eliminar les olors. Per últim, diu la notícia que ara circula que aquest vàter robot autònom costarà uns 11.000 euros.
1: I això és veritat o és fals?
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que inventen un vàter robot que s'acosta fins on tu vulguis perquè puguis fer pipí sense moure't del lloc, és una notícia real. Es diu Xiaoban. S'ha presentat a l'exposició internacional de Shanghai sobre atenció a persones grans i dispositius d'assistència. De moment, però, perquè li interessi, només es vendrà a la Xina.
1: Gràcies, Marc.
4: Adéu, bon dia.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
8: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
9: Vaja, Carles.
8: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
9: I tu què li vas dir?
8: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
10: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
11: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
12: Troba el teu lloc amb Parklink.
13: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
14: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 5 minuts i les 8. Titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i la Maria Fernández Noguera. Avui el risc d'incendi forestal continua sent extrem a més d'un centenar de municipis de 18 comarques.
15: L'augment de les temperatures i la baixa humitat en són les principals causes. També hi ha 6 espais naturals amb el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt.
1: Tot això mentre continuen actius molt especialment l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i també l'incendi que tenim a l'Anoia. Estem a l'espera de l'actualització que ens facin els bombers.

0: Però a banda d'això hi ha altres notícies, com per exemple que el jutge li denega a la dona de Pedro Sánchez el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el seu marit a la cimera de l'OTAN de Turquia.
1: En canvi, l'autoritza a assistir a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. La Moncloa considera incomprensible la decisió judicial.
0: El Consell de Ministres aprovarà avui el sostre de despesa per poder fer els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve.
2: També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats ahir als consellers d'Economia del Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anticipat que hi votarà en contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB.
0: Notícia que us avança aquest programa. Els mestres i professors que destinen el juliol a formar-se són un de cada quatre.
1: El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. Els cursos no són obligatoris, però donen mèrits.
0: Guanyar seguretat en la protecció de dades dels ciutadans als serveis públics.
2: El govern dona avui el tret de sortir del núvol públic que impulsa la Generalitat per fer-ho possible.
0: I en esport, la selecció espanyola classificada pels quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 Portugal.
1: Miquel Merino, a temps afegit, ha fet l'únic gol del partit. Després de la derrota, el català Robert Martínez, seleccionador de Portugal, ha presentat la seva dimissió.
3: Avui seguim parlant d'aquesta situació de temperatures altes, de perill d'incendi molt elevat. És una situació que no només avui, sinó que durarà encara tota aquesta setmana i podria allargar-se també a la setmana vinent. Per tant, doncs, cal que adonem d'aquesta situació que pot ser perllongada en el temps, amb una situació avui de sol en conjunt, però atenció també a la possibilitat d'alguna tempesta seca en àrees de l'Alt Pirineu, tempestes que van acompanyades de llamps però de poca precipitació i que per tant doncs, també poden fer augmentar el perill d'incendi i la situació d'incendi a les àrees de muntanya al llarg de les properes hores.
0: I el trànsit, Clàudia Serra, com ho tenim, això? Bon dia.
4: Bon dia, doncs força col·lapse a l'entorn del Nus de la Trinitat per aquest accident que us explicàvem fa uns minuts a la C58 a Ripollet, que talla un carril i provoca cua des del Nus de la Trinitat en sentit a Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles, excepte els camions. De retruc a aquest accident hi ha aturades a la Ronda de Dalt a Santa Coloma, sentit Trinitat, i des d'Horta, també cap a aquest punt, a la Ronda Litoral, des de Sant Adrià, en sentit Nus de la Trinitat, i a la C31 a Badalona, cap a la Gran Via i la Ronda Litoral.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
4: Fins ara.
0: I per arribar a les 8 ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Si voleu dedicar alguna cançó a qui sigui, nota de veu al 636-360609, 636-360609, és el que ha fet la Marga.
5: Hola, sóc la Marga i tinc 59 anys. Ara fa un any que em vaig casar i quan penso en aquell dia em ve al cap la cançó de Dancing Queen d'Ava, que ens va acompanyar en aquell dia tan i tan bonic i també en el vídeo recordatori. Li dedico, evidentment, al Jordi, al meu marit.

0: I a aquesta hora, com sempre, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora força col·lapsa l'entorn del Nus de la Trinitat per un accident a la C-58 a Ripollet que talla un carril i provoca cua des del Nus de la Trinitat en sentit Sabadell. S'ha obert el carril Busbau per tots els vehicles excepte els camions. De retruc d'aquest accident hi ha aturades en sentit Trinitat a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma i des d'Horta, a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i a la C-31 a Badalona, en aquest cas cap a la Gran Via i la Ronda Litoral.
0: Nit intensa per als bombers que han treballat simultàniament en 3 incendis importants. Comencem el dia amb bones notícies al foc de l'Anoia, on han aixecat el confinament als diferents municipis afectats. També continuen treballant el de Sant Manat, al Vallès Occidental, i el tercer Artesa de Segre, la Noguera, que ja està controlat. També continuen vigilant el foc de les Gavarres, que es manté estable. La crida a la precaució és constant vistes les condicions meteorològiques. I pel que fa a l'incendi de la Catalunya Nord, continua actiu, s'acosta a les 5.000 hectàrees afectades, els treballs d'extinció continuen, però els equips descarten poder-lo donar avui per estabilitzat. El País Valencià sí, està estabilitzat des d'ahir a la tarda, a foc de Soneja, a l'Alt Palància, amb una afectació d'unes 200 hectàrees. Altres qüestions. El jutge denega Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, el permís per sortir d'Espanya per acompanyar el president espanyol a la cimera de l'OTAN a Turquia. En canvi, l'autoritza a assistir a la graduació de la seva filla a Londres entre dimecres i divendres. La Moncloa considera incomprensible la decisió judicial. El secretari general de l'OTAN reclama als estats membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i dona suport a la intenció dels Estats Units de penalitzar els països que, com Espanya, no volen augmentar la despesa. La cimera de l'Aliança, que comença avui a Turquia, aprovarà també un nou paquet d'ajuda militar a Ucraïna, sotmès els últims dies a intensos bombardejos russos. El Consell de Ministres aprovarà avui el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat per a l'any que ve. També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats ahir als consellers d'Economia, al Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anunciat que hi votaran contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB. Primeres alertes de brots de malalties a Veneçuela a la zona del doble terratrèmol. En concret, es tracta de xarampió i el tètanus, però també de les evidències del xoc posttraumàtic. El balanç provisional d'aquest sisme se situa ara en les 3.500 persones mortes. I només un de cada 4 mestres i professors destinen el juliol a formació, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Segons les mateixes dades de transparència, la majoria opta per fer-los durant el curs escolar. Aquesta formació no és obligatòria, però atorga mèrits.
2: Esports.
3: La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després de superar Portugal als vuitens per 1-0 amb un gol de Miquel Merino al temps afegit. Bèlgica, per la seva banda, ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Avui es tanquen les eliminatòries de vuitens de final d'aquest Mundial amb els partits Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I el Tour de França, Tadej Pogacar, s'adjudica la tercera etapa, l'última per territori català, i se situa com a nou líder de la general, amb el mateix temps, però, que Jonas Vingegaard. Avui, quarta etapa, entre Carcassona i Foix.
0: I ens queda el titular del temps. Avui, segon dia de valors de 40 graus a l'interior del país, de fins a 43 de manera puntual, també. L'onada de calor es reforça i es generalitza, sobretot a tot l'interior i especialment al terç oest del país. Sol amb marinades actives a partir del migdia i algunes nuvolades al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem dimarts 7 de juliol, ho fem molt pendents d'aquests incendis que ara mateix continuen actius al nostre país. Els bombers han treballat intensament durant tota la matinada en els focs forestals simultanis que cremen a Catalunya. Només ahir es van declarar 3 incendis importants, una Carme a l'Anoia, que ha obligat a confinar 33.000 veïns, un altre Sant Manat al Vallès Occidental, on hi ha 7 urbanitzacions i nuclis disseminats confinats, i un tercer Artesa de Segre, la Noguera, que en aquest cas ja està controlat. També s'hi suma l'incendi que des de divendres afecta les Gavarres i que es manté estable. Recordar que en el cas de Carme, a l'Anoia, aquest confinament s'ha aixecat fa molt poca estona i també estem pendents d'una compareixença dels bombers que estava prevista a pocs minuts per arribar a les 8 del matí, per tant, serà relativament imminent per, precisament, donar l'última hora sobre tots aquests focs. És una compareixença que pràcticament està a punt de començar, tan bon punt ho faci i anirem en directe. Recordar que el govern ha sol·licitat el suport de la Unitat Militar d'Emergències, la UME, i ha demanat extremar, sobretot, molt la prudència aquest matí, com us dèiem, també hi ha prevista una reunió de coordinació al Palau de la

0: Generalitat, amb els consellers de Presidència, d'Interior, de Territori i d'Agricultura, també amb representants dels bombers i els agents rurals i els responsables de la gestió forestal. El govern també ha activat un centre de comandament únic a Bellaterra per fer seguiment d'aquests focs, precisament després també hi passarem. Mentrestant, fem un repàs dels incendis que ara mateix hi ha actius. Com us dèiem, parlem primer del de la Noia. Una cinquantena de dotacions terrestres han treballat durant tota la nit en aquest foc declarat a la Pobla de Claramunt. Ahir a la tarda, fa només uns minuts, s'ha aixecat, com us dèiem, tot el confinament per aquest foc que ha afectat una zona industrial i també alguns habitatges. Pel que fa al desemmanat, el Vallès Occidental continua descontrolat, ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals, i treballen a aquesta hora una cinquantena de mitjans terrestres, també de la mateixa manera que ho fan a l'Anoia, i ara al matí s'hi han sumat també ja els mitjans aeris. El tercer, declarat artesa de Segre, la Noguera, ahir es van cremar unes 25 hectàrees d'una zona boscosa, al Coll de Comiols. El foc es va poder donar per controlat unes hores més tard perquè havia començat en una zona alta, fet que va reduir el potencial d'aquestes hectàrees. Recordar també que els bombers treballen en aquest incendi de la Bisbal d'Empordà. No saben quan el podran donar controlat. La intenció era fer-ho durant la jornada d'ahir, però el fet de que es declaressin altres incendis el que va provocar és que alguns efectius s'haguessin de desplaçar per altres zones del territori i això finalment ha acabat alentint aquestes tasques. Han perdut alguns efectius per la resta de focs simultanis i això alenteix aquestes tasques d'extinció. Més enllà d'això, i fent temps encara perquè comenci aquesta compareixença, estem veient a David Borrell, inspector en cap dels bombers, ja a punt d'atendre els mitjans. Diguem que està esperant que els mitjans gràfics acabin de col·locar les càmeres. Recordar que també estem molt pendents de tot el que passa a la Catalunya Nord. Continua cremant fora de control aquest incendi que des d'aquest cap de setmana afecta aquest territori. El foc, en aquest cas, ja ha cremat, és el més extens del que estem parlant, unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà. Ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. També en un punt haguem escoltat la darrera hora dels bombers. Passarem pel País Valencià, ja en parlàvem ahir a la tarda, es va estabilitzar l'incendi de Soneja, a l'Alt Palància, que ha cremat unes 200 hectàrees. Durant la nit encara hi ha treballat una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers per remullar tota aquesta zona.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
2: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
3: Però si aquesta hora la platja està buida.
2: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
3: Que aquest any té 90 premis.
0: I ara sí que podem marxar cap a Cerdanyola del Vallès. Sentim David Borrell, inspector en cap dels bombers.
4: Vam començar la nit que manteníem actius dos incendis, un al Vallès, a Sentmenat, i l'altre a la Noia, a l'incendi de Carme. Tenim relatives bones notícies en el sentit de que l'incendi de la Noia el donarem per estabilitzat ara mateix. Per tant, fem un pas endavant. Hem aixecat ja les ordres de confinament de pràcticament tot el que és el perímetre de l'incendi. Només queda dins de l'urbanització de les Garrigues que mantenim confinament perquè està dins el perímetre. L'incendi de Sentmenat encara no el podem donar per estabilitzat. Ha mantingut, diguéssim, certa activitat doncs, de diverses fumaroles, diversa activitat, diguéssim, a dins del perímetre. S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim molt un perímetre molt irregular, amb molts focus secundaris, i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
5: Les persones que continuen confinades, de quantes persones estaríem parlant, aquests de les Garrigues?
4: De les Garrigues és una urbanització que no és excessivament gran, em sembla que és un centenar de persones que està, diguéssim, amb aquesta situació de que de moment doncs, no poden entrar ni sortir, es manté aquest confinament. Veurem al llarg de matí si en algun moment doncs ja es pot fer algun acompanyament de si hi ha alguna necessitat especial i tal, però de moment, com que està dins el perímetre, doncs no podem aixecar
6: a l'hora de confinament. És que està a dintre, literalment, del que ha sigut l'impacte de l'incendi. Aquí hem tingut també afectació, doncs, a nivell d'afectacions, per exemple, l'incendi de Carme.

0: hem tingut, a part de les indústries que comentàvem ahir, doncs també l'impacte de les Garrigues, doncs, sobretot afectacions exteriors. Sembla que hi ha una casa parcialment afectada també, a falta de fer ben extensiva doncs, tota la valoració de danys de l'impacte de l'incendi d'ahir. Sobretot pel que fa a Sant Manat, el que preocupa és un incendi, per la gent del Vallès, ho coneix perfectament, l'incendi que vam tenir el 2003 a Sant Llorenç Savall, doncs és un incendi que podria reproduir aquell incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall. I per tant, sobretot, el que ens preocupa és això, és que amb l'obertura de la marinada, amb aquesta, diguéssim, amb aquest reforç de la marinada durant el dia d'avui, doncs poguéssim tenir un incendi que amb aquesta direcció nord i amb aquest eixamplament del que és el flanc dret, doncs ens pogués créixer considerablement. Penseu que el que ens preocupa sobretot també és perquè el perímetre està molt mal cremat, va propagant molts focus secundaris i per tant doncs, que això pugui anar pitjor. També ens preocupa molt que el dia d'avui segueixen un dia amb risc molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, del 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Manat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2. Per tant, fem una desescalada, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada. Sí, sí. Sí, òbviament, nosaltres el que sobretot fem justament això és per desancorar efectius, estar, diguéssim, tenir aquesta agilitat i aquesta també frescor, que també la gent pugui descansar i estar a punt doncs, per donar resposta. S'ha treballat moltíssim amb aquests dos incendis que teníem actius, la gent ha treballat molt bé i molt intensament, recuperar forces, efectius i tornar-hi, si esperem que no, però tornar-hi a estar a punt en tot cas aquesta tarda si fes falta. Sí, hi ha hagut dues seccions de la UME, per tant, hi havien treballant les dues 50 soldats per cada secció. El que va és que una ja la desactivem i l'altra es queda a l'incendi d'Igualada, incendi de Carme. Gràcies.
1: Doncs fins aquí les explicacions de David Borrell, inspector en cap dels bombers, atès als mitjans per informar de la darrera hora d'aquests incendis, especialment els que més preocupaven ahir a la nit i a primera hora del dematí, el de Sant Manat, al Vallès Occidental i l'Anoia. A Carme acaba d'explicar que precisament pel que fa al de Carme, l'Anoia quedarà aquest matí, o de fet ha quedat estabilitzat. S'ha aixecat el confinament excepte en una urbanització, les Garrigues, la resta de zones afectades s'ha aixecat aquest confinament. El que més preocupa a aquesta hora és Sant Manat, encara no estabilitzat en aquest cas. Alguns flancs sí, però encara té un perímetre irregular i preocupa especialment aquesta arribada de la marinada. També crides a la prudència. Avui tornarà a haver-hi temperatures molt altes, un risc molt alt d'incendis i, per tant, preocupa que aquesta simultaneïtat de focs no es torni a produir. Recordar també que pel que fa al tercer foc, Artesa de Segre a la Noguera, aquest ja està controlat i que també continuen vigilant el foc de les Gavarres, que es manté estable. La crida, com us dèiem, a la precaució és constant. Us anirem informant al llarg d'aquest matí. A dos quarts tornem a fer un repàs a tots aquests focs. Ara anem a altres qüestions. El primer que fem aquesta hora és un cop d'ull a les carreteres, als transports públics. Saludem el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs segueix la complicació a l'entorn del nus de la Trinitat a aquesta hora per dos accidents que hi ha hagut a la C58 a l'alçada de Ripollet en sentit Sabadell. Ara ja s'han obert tots els carrils, però hi ha cua encara des del nus de la Trinitat. S'ha obert el carril Busbao per tots els vehicles excepte els camions per facilitar la sortida de vehicles. De retruc d'aquests accidents hi ha aturades en sentit Trinitat a la ronda de dalt des de Santa Coloma i des d'Horta a la ronda Ronda Litoral des de Sant Adrià i també la C31 a Badalona, en aquest cas cap a la Gran Via i la Ronda Litoral. Transport públic, els ferrocarrils de la Generalitat, recordem que les línies R6 i R60 no funcionen, entre Capellades i Igualada per l'incendi que crema la zona. Hi ha un bus directe de Piera a Igualada per indicació dels bombers. S'ofereix aquest autobús directe. Rodalies, després de la incidència d'ahir a la R3, ja resolta. Avui sí, els trens ja circulen entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
1: El temps. Jofre Genué.
3: Continuem sota els efectes d'aquesta onada de calor segon dia, que tindrem temperatures superiors als 40 a l'interior del país. Ahir es va arribar als 42 a Vinebre, avui podria haver-hi fàcilment algun valor que arribi als 43, sobretot, insistim, en aquesta àrea, que és on hi ha els avisos més importants de calor intensa, d'onada de calor, a Ponent, Pla de Lleida, comarques de Lleida en general, també Terres de l'Ebre. I en general els avisos també van estenent per tot l'interior del país. Es van generalitzant. De fet, demà tindrem una situació d'avisos gairebé generals i a l'interior, en moltes comarques, estem parlant de risc molt alt de superar clarament els llindars habituals d'onada de calor. De fet, demà podria haver-hi fins i tot alguna xifra que arribi als 44. Onada de calor que, a més, serà persistent. Pot afluixar un palet, i ho notarem gairebé gens, però no tindrem aquests valors de temperatura tan alts, entre divendres i dissabte aproximadament, i pendents de la setmana que ve, perquè ja avancem que la onada de calor es podria tornar a intensificar notablement. Per tant, de moment, molta paciència, i pendents d'aquests valors de temperatura, mantenir les precaucions habituals, de les hores de màxima exposició solar, hidratar-se i evitar doncs aquestes elevades temperatures que ens han d'acompanyar aquests propers dies. Tot plegat amb sol, amb aquestes marinades una mica actives, sobretot a partir de migdia fins a mitja tarda, vespre, i sempre més intenses al prelitoral central, i avui possibilitat d'alguna nuvolada que creixi amb la mateixa calor al Prepineu, sense descartar algun petit ruixat.
4: Tresca Info.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
6: Però si a aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
6: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Val més que en busquem un altre.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Víctor Fernández, alias
10: El Pajarito.
11: Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
12: És una superació, està aquí.
11: Ni per diners.
13: Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
11: Per ells, el futbol és molt més que un esport.
14: Si me quitasen el futbol, no seria persona.
15: És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
16: Sí, estic molt content amb mi mateix.
11: Nits sense ficció, genuïns, això és una altra lliga. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: Tresca Info.
1: Passen 4 minuts d'un quart de nou, anem ara per altres qüestions. La justícia impedeix Begoña Gómez acompanyar Pedro Sánchez de la cimera de l'OTAN que es fa a Turquia, que comença de fet avui. El substitut del jutge Juan Carlos Peinado, mentre fa vacances, ha denegat el permís a Gómez per anar a Turquia, però ha acceptat, en canvi, que la parella del president espanyol assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo alega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat. El mes passat, Peinado va retirar, recordem, el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans del judici per suposats delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis i malversació de diners públics. Després de l'estada a Londres, Begoña Gómez haurà de retornar el passaport a la justícia. Parlant d'aquesta cimera de l'OTAN, el líder Marc Rutte d'aquest organisme dona via lliure perquè els Estats Units puguin castigar els aliats europeus que es neguin a gastar el 5% del producte interior brut en defensa de cara al 2035. El govern nord-americà estudia aplicar penalitzacions per pressionar països com Espanya, que és l'únic que ha rebutjat obertament aquest objectiu.

0: de despesa. L'augment de la inversió militar protagonitzarà la cimera de l'OTAN que arrenca avui a Turquia. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea.
1: Fons del govern espanyol remarquen que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% del PIB en defensa i que l'Aliança Atlàntica no té mecanismes per imposar-ho. Per això, els Estats Units ja avisen que els governs que incompleixin s'enfrontaran a possibles represàlies, però no pas de l'OTAN, sinó de Washington. Marc Rutte va avalar aquesta opció quan ahir li van preguntar si li semblaria bé que Donald Trump restringís la venda d'armament nord-americà per als països amb menys despesa militar.
2: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeix la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
1: Des d'encara, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio. I diu que gràcies a la pressió de Trump, els aliats europeus estan gastant més en defensa. Rutte espera que en aquesta cimera de Turquia tots els països detallin com pensen destinar-hi el 5% del PIB.
0: El govern espanyol tornarà a convocar tots els governs autonòmics a finals de mes, el 29 de juliol, aquesta vegada per debatre el nou model de finançament. El bloqueig tradicional de les comunitats governades pel PP ara s'hi afegeix l'amenaça de Junts de tombar el nou model quan arribi al Congrés. Josep Rius és diputat de Junts.
3: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el café para todos.
0: Des del PSC i Esquerra, Lluís Amoret i Oriol Junqueras pressionen el partit de Puigdemont.
4: Esperem que tota aquesta majoria parlamentària tingui clar la importància i la transcendència que té l'aprovació tant del FLA com del model de finançament.
5: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
0: A tot això, avui el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa per poder elaborar els comptes generals de l'Estat per a l'any que ve. També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats als consellers d'Economia al Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anunciat que votarà en contra de la senda d'estabilitat quan arribi al Congrés. Àngels Lafuente.
6: El ministre Arcadi Espanya ha assegurat que està disposat a negociar amb tots els grups parlamentaris per aprovar l'objectiu de dèficit del 0,1% per a totes les comunitats quan es voti al Congrés, i ho defensa.
7: L'objectiu de dèficit serà del 0,1% en 2027, 28 i 29 per a les comunitats autònomes. Esto significa que las comunidades autónomas no tendrán que hacer ningún esfuerzo para reducir el déficit en todo el periodo.
6: Junts ja va tombar l'any passat aquest mateix objectiu de dèficit, un no que pensa repetir si, com està previst, el govern manté el límit dels números vermells per a les comunitats en el 0,1% del PIB. Amb aquest escenari, els pressupostos per l'any que ve estan condemnats al fracàs.
0: I a Veneçuela, l'OMS alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però preocupa molt també el xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens per la mort de més de 3.500 persones i el nivell de devastació d'aquesta catàstrofe. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
8: Som a l'hospital de campanya que al Parc Este de Caracas ha plantat l'Agència de Cooperació Espanyola. En Jesús Marino Suárez explica al doctor Ricardo Angora l'impacte de la seva experiència el dia de Sant Joan.
9: Y cuando empezó a moverse todo eso, yo veo que el televisor río pega contra la pared, pero todavía no caigo en cuenta qué estaba pasando, como tal.
10: Las familias tienen mucho problema para volver y para regresar. En algunos casos, por ejemplo, que están alojados en tiendas de campaña, nos cuentan que tienen que dormir con la cabeza fuera de la tienda de campaña, ¿no? Porque aún tienen ese temor que pueda haber una réplica, un nuevo terremoto y les caiga encima.
8: La ferida psicològica també la té el bomber Wilson, que feia xerrades precisament a les escoles sobre terratrèmols.
11: Y espero que de verdad ese día los niños que nos escucharon a nosotros, de verdad se hayan acordado todo lo que nosotros les hemos enseñado. Porque les enseñamos todo, cómo meterse abajo de la mesa, cuánto tiempo tienen que esperar.
8: I a la zona zero, el doctor Martín Solimán adverteix del mal irreparable entre els que han sobreviscut.
12: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
8: Y después ya los nens, como la Naomi.
13: Ayudar a la gente que está en la calle y también tener un carro para mi mamá y mi abuela.
8: Ens diu el doctor Abel Martínez, director de l'Hospital de Campanya Espanyol, que ho viuen d'una forma diferent.
14: La visió dels nens de la realitat és molt diferent de la que podem tenir nosaltres, depèn de les edats. I els sentiments que poden haver van des de l'ansietat, a l'estrès, la tristesa, la ràbia...
8: La part positiva és que el seu cervell s'adaptarà i superarà millor l'impacte que en el cas dels adults.
0: Esport. Eudald Serra, molt bon dia.
15: Bon dia. La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després d'eliminar per 1-0 Portugal amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran aquests quarts de final divendres que ve. L'equip espanyol, que continua sense encaixar cap gol en aquest Mundial després de 5 partits jugats, ha accedit als quarts de final amb un solitari gol del jugador de l'Arsenal Mikel Merino al temps afegit després d'una assistència del blaugrana Ferran Torres, que com Merino havien entrat tots dos a la segunda par.
16: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel.
15: Els també blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal han estat titulars amb l'equip espanyol, així com també el català del Madrid, Marc Cucurella. A l'acabar el partit, el seleccionador de Portugal, el català Robert Martínez, ha presentat la dimissió.
17: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto tiene total sentido.
15: El d'ahir a la nit també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Avui es completaran els vuitens de final d'aquest Mundial amb les dues últimes eliminatòries que enfrontaran l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i Suïssa i Colòmbia a partir de les 10.
0: 3CAT Info.
15: Encara en futbol, però a la Lliga de Primera, l'Espanyol comença avui oficialment la pretemporada. Els jugadors blanc i blaus comencen a passar avui les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments. Aquest migdia també presentarà oficialment Àlex Calatrava, l'únic fitxatge que fins ara ha fet l'equip de Manolo González. Ahir es va fer oficial la renovació del porter Àngel Fortuño fins al 2030. I al Tour de França, Tadej Pogacar s'adjudica la tercera etapa, l'última que ha transcorregut per Catalunya entre Granollers i els Angles, i se situa com a nou líder de la General, amb el mateix temps, però, que el danès Jonas Vingegaard. Els favorits han arribat plegats al final de l'estació d'esquí dels Angles, on el ciclista eslové va ser el més ràpid en l'esprint final.
18: To take yellow jersey is dream for any cyclist of...
19: Aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
18: How long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
15: Un dels ciclistes catalans participants en aquesta edició del Tour, Abel Balderston, ha valorat així el pas de la ronda francesa pel territori català.
20: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada ja hem bastant content he quedat, però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
15: Avui s'ha de disputar la quarta etapa de 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix, una etapa de mitja muntanya amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un altre de quarta.
0: 3CAT Info.
15: I en bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions per fitxar el tècnic del Baskonia, Paolo Galbiati. Aquest fet, però, no ha d'afectar l'interès que també té l'equip blaugrana de fitxar el director esportiu de l'equip basc, Xavi Pujol. Encara en bàsquet, el Madrid va fer oficial ahir el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per les tres pròximes temporades.
21: És un honor. Una entitat, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
15: Mentrestant, el Kitsanas Manresa incorpora el pivot canadenc de nacionalitat sud-africana Nick Ongueda, de 25 anys i 2,11 d'alçada, signa per una temporada i del Manresa arriba a la sisa joventut l'alè Àlex Reyes, que ahir es va convertir en el primer fitxatge verd i negre.

0: 3CAT Info.
1: 9:15, connectem amb el nostre equip viari, cop d'ull a carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Un accident genera retencions a la P7, a l'Hospitalet de l'Infant, en sentit Amposta. Precaució en aquest punt, encara circula.

0: situació molt complicada també a l'entorn del Nus de la Trinitat per dos accidents ja retirats a la C58 a l'alçada de Ripollet en sentit Sabadell. Hi ha cua des del Nus de la Trinitat com a conseqüència d'aquests accidents. Hi ha aturades sentit Trinitat a la Ronda de Dalt des de Santa Coloma i des d'Horta, a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i també a la C31 a Badalona cap a la Gran Via i la Ronda Litoral.
1: Repàs al més destacat. Estabilitzat l'incendi de Carme a la Noia, s'ha aixecat el confinament als municipis de la zona i només es manté a una urbanització dins del perímetre del foc. En el cas del foc de Sant Manat, preocupa que l'entrada de marinada durant el dia pugui fer créixer aquest incendi, especialment pel flanc dret. Això és el que ha assegurat el cap dels bombers, David Borrell. Fa molt poca estona hem pogut seguir en directe i ha insistit en la complexitat que suposa la lluita contra el foc en casos de simultaneïtat d'incendis. També ha fet una crida a la prudència avui davant també les altes temperatures que ens esperen. A banda de tornar a repassar l'evolució dels focs des d'ara i fins les 9, també us explicarem que la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, sabrà avui si es pot presentar a les eleccions presidencials de l'any que ve. El Tribunal d'Apel·lació de París anuncia aquest migdia si confirma o rebaixa la seva condemna de 4 anys de presó i 5 anys d'inhabilitació. També us parlarem del pla que el govern espanyol prepara per millorar el rendiment de les collites i reduir la dependència de la importació de fertilitzants. També del projecte que engega avui el govern per crear un núvol a l'estil del que ofereixen grans companyies com Google i Microsoft per guanyar seguretat a la protecció de dades. I també ens farem ressò de l'ensurt d'ahir en una residència de gent gran a Balaguer quan un porc senglar va entrar a les instal·lacions i va acabar ferint una treballadora. I en esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final.
2: Tot això després de superar Portugal als vuitens de final per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Bèlgica, per la seva banda, ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1.
1: I ara fèiem referència al temps. Avui, segon dia de valors de 40 graus a l'interior del país, de fins a 43 de manera puntual. L'onada de calor es reforça avui a generalitzar, sobretot a l'interior i especialment al terç oest. Sol amb marinades actives a partir del migdia i alguna nuvolada al Pirineu. Passen 3 minuts de 9:15. Estabilitzat l'incendi de la Noia, on aquest matí ja s'ha aixecat el confinament de totes les poblacions, menys a la urbanització de les Garrigues, que es troba dins el perímetre del foc. En canvi, l'incendi de Sant Manat, al Vallès Oriental, continua actiu, ho explica l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
3: S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular amb molts focus secundaris i, per tant, haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
1: Segons Borrell, preocupa que el foc de Sant Manat reprodueixi el devastador incendi del 2003 de Sant Llorenç Savall, que va afectar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Per tot plegat, demana extremar la prudència, ja que avui les temperatures s'enfilaran encara més que ahir.
3: El dia d'avui segueixen un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la Vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt, molt, molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat.
1: El govern també ha activat avui un centre de comandament únic a Bellaterra per fer seguiment de tots aquests focs. Doncs anem-hi ara a tots aquests focs i tenim companys desplaçats. Comencem per la poblada de Claramunt, estabilitzat, com us dèiem, aquest foc, i treballen una cinquantena de dotacions dels bombers a aquesta hora. Fa només uns minuts s'ha aixecat gran part del confinament per un foc que va afectar ahir una zona industrial i també alguns habitatges. Queda només confinada la urbanització de les Garrigues. Allà hi tenim en Marc Jurado.
4: S'acaba d'aixecar el confinament a tots els municipis afectats pel foc de la Noia, un foc que continua actiu per bé que s'és molt més optimista que no pas ahir a la nit. Més enllà de les moltes fumarades, encara hi ha alguns llocs amb foc. Ho hem pogut comprovar in situ l'equip d'aquesta emissora desplaçat a la zona. No són grans llengües de foc, almenys el que hem pogut veure, però sí flames repartides que encara cremen troncs i copes d'arbres. Sabem que durant la nit s'ha consolidat el treball dels bombers al flanc dret i al cap, i encara queden aquí una cinquantena de vehicles dels bombers. Uns vehicles vehicles els que ara, quan s'ha fet clar, s'han incorporat als mitjans aeris. Un foc, recordem-ho, que ha obligat a confinar durant unes quantes hores els habitants de Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, l'oest de Capellades, la urbanització de les Garrigues, Santa Margarida de Montbui, Castellolí, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. Ara, però, com podeu sentir de fons, ja s'han enviat els missatges en els quals s'ha informat a la població que poden tornar a circular pel carrer.
1: Pel que fa a l'incendi de Sentmenat, el Vallès Occidental continua descontrolat. Ha cremat ja almenys 90 hectàrees, sobretot forestals, i treballen 56 mitjans terrestres, i ara al matí s'hi sumaran els aeris. Preocupa el flanc dret d'aquest incendi, molt a prop del Parc Natural de Sant Llorenç Savall, que ja es va cremar en un incendi anterior. Anem fins a Sentmenat, Cristian Roldán.
5: La nit ha estat complicada i intensa aquí a Sentmenat. 56 dotacions de bombers han treballat en aquesta àrea sense aturador i han aconseguit que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant les últimes hores, però les flames segueixen actives. A més, amb la sortida del foc ja s'activen les dotacions aèries i això hauria d'afavorir que la situació millorés. L'objectiu dels bombers és controlar l'incendi com abans millor, tenint en compte que a mesura que avança el dia les temperatures pujaran i estem immersos en aquesta nova onada de calor. Tot i això, els 7.000 veïns de les urbanitzacions de la zona segueixen confinats i, de moment, des de Protecció Civil, esperen veure com avancen les tasques d'extinció del foc abans d'aixecar les restriccions de mobilitat. El regidor de Medi Natural de Sentmenat, Francesc Cadafalch, ens explica que el foc es va iniciar per la combustió d'una excavadora que estava aturada.
6: No és una màquina que s'agava, ha sigut una màquina que estava aturada en un camp i encara no sabem encara en quines han sigut les causes, però s'ha encès la màquina i allò ha fet que el foc pugés amunt. I s'ha de mentida, com us deia, que lo ràpid que va el pujar el foc.
5: Segons les últimes dades d'Agents Rurals, les flames han cremat 90 hectàrees, majoritàriament de massa forestal.
1: Doncs aquests incendis, els de Carme l'Anoia i els de Sentmenat, són els que preocupen ara mateix més, o els que hi han de dedicar més efectius, però n'hi va haver d'altres durant la jornada d'ahir, on encara s'hi treballa. Artesa de Segre, la Noguera, ahir, recordem, es van cremar unes 25 hectàrees d'una zona boscosa, al Coll de Comiols. El foc es va poder donar per controlat unes hores més tard, perquè havia començat en una zona alta, fet que va reduir el potencial d'hectàrees. Anem cap a Lleida. Noelia Casellas.
7: El foc va començar a les 4 i sobre les 9 ja es va poder donar per controlat. La zona on va començar el Coll de Comiols és un punt que preocupa els bombers, com explica el cap del cos a Lleida, Joan Josep Ballostas.
8: El port de Comiols, doncs, ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda doncs, podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic. S'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar.
7: L'incendi va començar per un accident de sega, però al ser a la part més alta del coll, el potencial d'hectàrees va ser de 500. Si no, hagués estat molt superior.
1: I ara anem cap a l'incendi de les Gavarres, en aquest cas els bombers que treballen en l'incendi de la Bisbal d'Empordà no saben quan el podran donar per controlat. Han perdut alguns efectius per la resta de focs simultanis. Això alenteix aquestes tasques d'extinció. A la Bisbal hi tenim en Fèlix Martín.
9: La urbanització Mas Ambròs de Calonge, la sortida del poble en direcció Romanyà, és una de les més afectades per aquest incendi. Hem enfilat a primera hora muntanya amunt fins a les últimes cases. Abans no comenci, doncs, tota la zona calcinada d'aquestes muntanyes de les Gavarres. Terra cremada, olor de socarrim, arbres també mig calcinats, mig no, i en la part que veiem exterior d'un dipòsit d'aigua, un llençol penjat, escrit al mig en vermell, gràcies, en lletres majúscules i un cor vermell. I és que aquí van passar molta por, sobretot divendres i dissabte, i la feina dels bombers va ser intensa. Ara sembla a aquesta hora tot tranquil. En un lateral del camí de terra que puja muntanya amunt hi veiem també dos cartells que alerten del risc d'incendi i que recorden la prohibició d'accés a tota la zona de les Gavarres. Tot i això, de cara als veïns afectats, el cap de l'operatiu dels bombers de Girona, Ferran García, deixava clar que encara no es pot accedir a la zona afectada.
10: Fa greu per la gent que no tindrem el control d'accessos. Seguirem a través de Mossos podent acompanyar a les persones que tenen animals, a persones que tinguin medicació, però és entrar i sortir. No podem garantir, no volem que hi hagi gent a dintre i torni a engegar-se això, i més veient com estan respirant els altres incendis.
9: Aquest és el cinquè dia de feina al Baix Empordà i amb l'objectiu prioritari d'eliminar totes les zones calentes, que no hi hagi cap risc evident de revifada i que aquest foc de les Gavarres finalment es pugui donar per controlat. Ahir no va ser possible, van reaparèixer alguns focus nous. Hi ha més, menys efectius sobre el terreny perquè una part es van desplaçar cap als altres incendis actius a Catalunya. Tot això, hi han estat tota la nit treballant uns 150 efectius dels bombers.
1: I el que continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, Montse Poblet.
11: Aquesta nit el foc de la Catalunya del Nord no ha avançat, es manté el balanç

0: de 4.900 hectàrees cremades, però els bombers no creuen que amb les condicions meteorològiques previstes per avui, temperatures extremes, vent i una humitat baixíssima, només d'un 11%, puguin estabilitzar-lo a les pròximes hores.
1: Esperem estabilitzar-lo el més aviat possible, però no crec pas que ho aconseguim avui amb aquestes condicions meteorològiques, que són calcades a les d'ahir o que van provocant reactivacions molt importants al perímetre del foc.
0: Aquesta nit els bombers els ha funcionat el foc tàctic per frenar l'incendi al flanc esquerre, a la zona de Trevillac, però hi han hagut de renunciar a la zona d'Aspres. De tota manera, el foc no ha entrat al massís. La confiança està posada en la feina que hi puguin fer els 8 hidroavions de reforç que avui s'incorporen a l'operatiu de 800 bombers que estan treballant per apagar l'incendi, un incendi que ja té un perímetre de 40 quilòmetres. El nombre d'evacuats ha pujat a 12.000 persones, perquè allí es van haver d'evacuar els 2.000 veïns del poble de Vinçà. Des de la prefectura de Perpinyà insisteixen en demanar-los paciència i prudència. Continua sent molt perillós intentar retornar als pobles.
2: I acabarem al País Valencià, on ahir a la tarda es va estabilitzar l'incendi de Soneja, a l'Alt Palància, que ha cremat unes 200 hectàrees. Durant la nit encara hi ha treballat una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers per remullar la zona. Sogorb, Pepa Ferrer.
3: Durant aquest matí s'espera que els 500 veïns evacuats de Suèbar puguen tornar a casa seva després de passar dues nits fora. L'incendi es va donar per estabilitzat ahir a la tarda, però el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, advertia que avui és un dia crític al País Valencià amb risc extrem d'incendis. Les temperatures poden enfilar-se fins als 44 graus i per això el govern valencià ha decidit prohibir circular per pistes i camins forestals, fer foc o disparar focs artificials.
4: 3CAT Info.
2: Més qüestions, us ho destacàvem en els titulars. Els mestres i professors que destinen el mes de juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts, recordem, i es destina sobretot a la formació. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. Són una minoria els que opten per fer cursos a l'estiu. De fet, el 71% dels docents els fan entre setembre i juny. Són dades del curs 24-25 que mantenen la tendència dels últims anys. Des de l'USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, admet al matí de Catalunya Ràdio que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar, altres per l'oferta, mentre que des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, ho atribueix al format.
5: Sovint ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
6: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
2: Sobre el paper, els cursos de formació permanent es fan en horari laboral no lectiu, encara que els sindicats asseguren que també els fan en hores personals. Hi ha diverses modalitats, però perquè computi un curs com a certificat han de tenir un mínim de 15 hores. Els sindicats apunten que els cursos d'inclusió són dels més demanats, però reclamen una revisió i més qualitat.
6: Hauria d'estar el màster de professorat, hauria d'estar també el grau, encara més del que està ara.
5: L'oferta formativa també ha patit una devaluació qualitativa. I semblava que volien doncs, revertir una mica aquesta situació, però de moment doncs és que la qualitat també de la formació deixa molt que desitjar encara. És un tema també a treballar.
2: El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades. I ara canviem de qüestió i marxem cap a França. Marine Le Pen sabrà avui si es pot presentar a les eleccions presidencials de l'any que ve. La líder d'extrema dreta sabrà aquest migdia si el Tribunal d'Apel·lació de París confirma o rebaixa la seva condemna de 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació pel cas del mal ús de diners del Parlament Europeu. París, Isabel Galí.
7: Presentarà l'extrema dreta francesa el 2027 una candidatura a les presidencials sense el cognom Le Pen. La incògnita es resoldrà aquest dimarts i la probabilitat que això passi és alta, perquè els analistes consideren improbable que el tribunal absolgui Marine Le Pen en apel·lació. Pel politòleg Benjamin Morel, la clau serà si la inhabilitació política contra ella es manté o no.
8: Si la pena d'inelegibilitat és superior a 2 anys, per ella serà impossible presentar-se el 2027. I això vol dir que Jordan Bardella serà probablement el candidat del reagrupament nacional.
7: Però Marine Le Pen ha dit repetidament que voldria fer campanya per les presidencials havent complert la condemna sencera, sense braçalet electrònic. Si el tribunal li rebaixa la pena de presó i la inhabilitació, podria donar-se el cas que el 31 de març de l'any que ve ja pogués ser candidata i que, tot i això, ella decideixi que no vol concórrer. Sigui ella o Jordan Bardella, les enquestes els donen sempre guanyadors en primera volta. Per al segon torn i amb els candidats per definir, els sondejos encara són poc fiables.
2: Passa gairebé un minut a 9:15. Moment d'aturar-nos i connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. A aquesta hora, un accident genera retencions a la P7 a l'Hospitalet de l'Infant en sentit Amposta. Precaució en aquest punt. Encara circulació complicada a l'entorn del Nus de la Trinitat a Barcelona per dos accidents ja retirats a la C58 a l'alçada de Ripollet en sentit Sabadell. Hi ha retencions des del Nus de la Trinitat com a conseqüència. Aturades encara en sentit Trinitat a la B20 a Santa Coloma, a la Ronda Litoral des de Sant Adrià i també a la C31 a Badalona cap a la Gran Via i la Ronda Litoral. Pel que fa al transport públic, als ferrocarrils de la Generalitat, recordem que les línies R6 i R60 no funcionen entre Capellades i Igualada per l'incendi que crema la zona. Hi ha servei alternatiu en bus que fa parada a totes les estacions. A Rodalies, després de la incidència d'ahir a la R3, ja resolta, avui sí, els trens circulen entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
2: El temps. Jofre Genué.
10: Les temperatures aquesta matinada han pujat un grauet més, amb més valors pròxims als 20 graus també a l'interior, 19 a Manresa, Girona, 22 a Lleida, fins i tot, valors tropicals, al Segrià, 23 a Batea, a la costa no cal dir, cada cop més pròxims als valors, als 23-24, encara, però, alguns valors de 21 a Tortosa, a Amposta, i els valors més alts a la costa central, Barcelona, 26, tot i que ahir al barri del Raval arribaven gairebé els 28, per tant ha baixat un palet, o també s'ha notat la tramuntana que ha afluixat completament a la zona de l'Alt Empordà, i si ahir no es baixava gairebé dels 29 a Portbou, i la mínima sud de 26, són els dos únics sectors on ha baixat una mica la temperatura. El valor més baix, doncs, un cop més cap a Cerdanya, amb aquests 9 graus a Ger. Avui pendents un altre cop del termòmetre, segon dia d'onada de calor, que ens ha de dur temperatures de 38 a 40 graus a moltes poblacions de l'interior, i més de 40, sobretot al terç oest del país, que és on hi ha els avisos més importants d'aquesta onada de calor per la jornada d'avui. De fet, si ahir es va arribar als 42 a Vinebre, avui no descartem alguna xifra puntual que arribi als 43. I, de fet, demà encara podria haver-hi alguna xifra superior a aquests 43 a les zones més càlides, perquè demà encara la temperatura puja més i es generalitzen més els avisos d'una onada de calor que pot ser força persistent, tot i que fluixi potser un pèl entre divendres i dissabte, com haurem d'anar veient, encara es podria reforçar més de cara a la setmana que ve.
11: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
11: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Passen 4 minuts de 9:15. Continuem. Espanya prepara un pla estatal de fertilitzants per millorar el rendiment de les collites i per reduir la dependència de la importació d'adobs per a l'agricultura. El conflicte a l'Orient Mitjà ha encarit un 30% els fertilitzants en aquest últim any. Pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tenir autonomia agrícola hauria d'evitar que els preus del menjar es disparin.
12: És un plan de soberania alimentària. Tiene también que ser un plan que abrace la innovación. Y sobre todo tiene que ser un plan para que tengamos unos precios justos y, por supuesto, también un pueblo o pueblos más vivos.
2: L'anunci coincideix amb la publicació de les ajudes per a la compra de fertilitzants que repartiran més de 600 milions d'euros a gairebé mig milió d'agricultors. El pla estatal estarà llest abans del març de l'any que ve. I guanyar seguretat a la protecció de les dades dels ciutadans als serveis públics és la finalitat principal del núvol que impulsa la Generalitat. A l'estil del que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, la principal diferència és que aquest serà de titularitat pública i sotmès a la normativa europea. El govern aprovarà avui la licitació del concurs públic per tirar endavant aquest projecte. Joan García.
13: serà una infraestructura d'emmagatzematge de dades connectada a la resta d'infraestructures de connectivitat del país. S'operarà només en el marc regulador europeu per garantir la protecció de la informació. Aquest núvol públic allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, només un 20% dels serveis de la Generalitat són en núvols públics i un 80% en infraestructura privada de computació. Ara es vol reduir la dependència d'operadors externs no europeus en la línia del que explica el conseller de la

0: Com que serà un núvol públic, l'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com privades. Serà la primera infraestructura de l'Estat d'aquestes característiques. El projecte s'emmarca en l'estratègia d'autonomia tecnològica de la Generalitat, que és el full de ruta que també aprovarà avui el govern per reforçar la sobirania digital i el control de dades.
1: Per cert, que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors, la meitat són de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. El gegant tecnològic assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial estan disparant els acomiadaments en el sector. Ara us parlem d'un ensurt que hi va haver ahir en una residència de gent gran a Balaguer. Un porc senglar va entrar a l'edifici i va ferir una treballadora. Els bombers van poder aïllar l'animal i un cop sedat el van poder retirar del centre. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
2: Bon dia, el senglar va entrar als baixos de les instal·lacions a quarts de vuit quan només hi havia una treballadora que estava netejant l'espai. L'animal va impactar primer contra una porta de vidre que es va trencar i després van vestir la dona que va quedar ferida lleu a la cama, segons han explicat des de la direcció de la residència. Els bombers van poder confinar l'animal i els agents rurals el van sedar i retirar poc després. Posteriorment es va haver de desinfectar tota la zona perquè havien quedat restes de sang de l'animal ferit per l'impacte amb la porta. La residència és al centre de la capital de la Noguera.
1: I ara cultura.
3: Que hi ha un nom, Romeu, que és el que val, quin és el preu, que hi ha un nom...
1: Àngels Gunyalons protagonitza el retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossich i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea en el marc del Festival Grec fins al 2 d'agost. Ens ho explica la Marta Vivas.
4: Els llibres no són murals ni murals, simplement estan ben escrits o mal escrits, deia Oscar Wilde. El retrat de Dorian Gray va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que el va considerar immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa en una interpretació on l'actriu fa tots els papers de l'auca.
5: Oscar Wilde, explicant la història, Lord Henry, que és el gran manipulador, Dorian Gray, Basil Hallward, que és qui pinta el retrat, i la Sybil Vane, que és la noia de la que s'enamora al Dorian.
4: Transitant de l'una a l'altra amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç, on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i una especial menció al quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla a la vida sinó en l'espectador, l'ovació de la platea Àngels Gunyalons la nit de l'estrena ho diu absolutament tot.
1: I encara una darrera qüestió abans dels esports. Eufòria no és un plagi d'Operació Triunfo. És el que diu l'Audiència de Barcelona, que rebutja la demanda de Josep Maria Mainat, que va tirar endavant amb el seu soci Toni Cruz, que va morir. El tribunal constata que va diferències substancials en els dos formats i recorda que els productors van rebutjar demandes per propietat intel·lectual similars entre concursos musicals en contra seva. És el cas de Tusi Kebales, acusat de plagi pels responsables de Got Talent. Aleshores, Mainat i Cruz van dir que pensar que els programes amb càsting de selecció de cantants, eliminació setmanal de concursants i seguiment dels assajos portaria a infinites querelles a cadenes i productores d'aquest format. Una reflexió que ara fa seva l'Audiència de Barcelona per parlar de programes diferents. A més, els jutges constaten que hi ha diferències substancials. Consideren que OT es combina el concurs musical amb el reality, cosa que no passa a Eufòria. El que sí que reconeix l'Audiència de Barcelona és l'autoria del format OT a Mainat i Cruz, cosa que no havia fet la jutge de primera instància.
6: Esports.
1: Audà Serra, molt bon dia.
7: Bon dia. La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després d'eliminar per 1-0 Portugal amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran aquests quarts de final divendres que ve. L'equip espanyol, que continua sense encaixar cap gol en aquest Mundial després de 5 partits jugats, ha accedit als quarts de final amb un solitari gol del jugador de l'Arsenal, Mikel Merino, al temps afegit, després d'una assistència del blaugrana Ferran Torres, que, com Merino, havien entrat tots dos al segon temps.
8: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme controlaba, es verdad que...

0: Se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
1: Els també blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal han estat titulars amb l'equip espanyol, així com també el català del Madrid, Marc Cucurella. A l'acabar el partit, el seleccionador de Portugal, el també català Robert Martínez, ha presentat la dimissió.
2: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es... En el contexto tiene total sentido.
1: El d'ahir a la nit també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Avui es completaran els vuitens de final d'aquest Mundial amb les dues últimes eliminatòries que enfrontaran l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i Suïssa i Colòmbia a partir de les 10.
3: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, però a la Lliga de Primera, l'Espanyol comença avui oficialment la pretemporada. Els jugadors blanc i blaus comencen a passar avui les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments. Aquest migdia també presentarà oficialment Àlex Calatrava, l'únic fitxatge que fins ara ha fet l'equip de Manolo González. Ahir es va fer oficial la renovació del porter Àngel Fortuño fins al 2030. Al Tour de França, Tadej Pogacar s'adjudica la tercera etapa, l'última que ha transcorregut per Catalunya entre Granollers i els Angles, i se situa com a nou líder de la general amb el mateix temps, però, que el danès Jonas Vingegaard. Els favorits han arribat plegats a la final de l'estació d'esquí dels Angles, on el ciclista eslové ha estat el més ràpid en l'esprint final.
4: To take yellow jersey is dream for any cyclist of...
5: Aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
4: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
1: Un dels ciclistes catalans participants en aquesta edició del Tour, Abel Balderston, ha valorat així el pas de la ronda francesa pel territori català.
6: Sí, molt content. Al final, avui ja a l'estar escapada ja hem bastant content he quedat, però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
1: Avui s'ha de disputar la quarta etapa de 182 quilòmetres de recorregut entre Carcassona i Foix, una etapa de mitja muntanya amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un altre de quarta.
3: 3CAT Info.
1: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça retira de les negociacions per fitxar el tècnic del Baskonia, Paolo Galbiati. Aquest fet, però, no ha d'afectar l'interès que també té l'equip blaugrana per fitxar el director esportiu de l'equip basc, Xavi Pujol. Encara en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per les tres pròximes temporades.
7: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
1: Mentrestant, el Kitsanàs Manresa incorpora el pivot canadenc de nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ongenda firma per una temporada. I del Manresa arriba a la sisa joventut l'aler Àlex Reyes, que ahir es van convertir en el primer fitxatge verd i negre de cara a la temporada que ve. Àlex Reyes firma per la penya per dues temporades, amb una tercera temporada com a opcional.

0: Bon dia, són les 9. I comencem per saber quina és l'última hora sobre l'estat del trànsit. Endavant, equip viari.
1: Dos accidents provoquen a aquesta hora retencions a l'AP7, un entre Montmeló i Mollet en sentit sud. Hi ha un carril tallat i entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Amposta. Aquí també hi ha un carril tallat. Encara lentitud a la C58 a Ripollet per dos accidents ja retirats en sentit Sabadell. Hi ha retencions des del Nus de la Trinitat. De retruc d'aquests accidents afectada també l'AB20 a Santa Coloma, sentit Trinitat.

0: Estabilitzar l'incendi de Carme a l'Anoia. El treball dels bombers també ha permès aixecar el confinament a la zona, tret d'una urbanització dins el perímetre afectat. En el cas del foc de Sentmenat, al Vallès Occidental, preocupa l'entrada de la marinada i l'evolució del flanc dret. Enmig d'una onada de calor, el cap dels bombers alerta del risc de simultaneïtat d'incendis. Pel que fa a l'incendi de la Catalunya del Nord, continua actiu també i s'acosta a les 5.000 hectàrees afectades. Els treballs d'extinció continuen, però els equips descarten poder-lo donar avui per estabilitzat. I el País Valencià sí que ho està, d'estabilitzat. El foc d'ahir a la tarda a Soneja, a l'Alt Palància, amb una afectació d'unes 200 hectàrees. I atenció, perquè avui el risc d'incendi forestal serà extrem a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. L'augment de les temperatures i la baixa humitat són les principals causes. També hi ha 6 espais naturals amb el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més elevat. I a tot això, Protecció Civil redobla la crida a la responsabilitat per evitar ofegaments en platges i piscines, ara que hi ha aquesta calorada. 7 de les 8 morts aquest estiu s'ubiquen a la Costa Daurada. Només un de cada 4 mestres i professors destinen el juliol a formació, segons dades que ha avançat el matí de Catalunya Ràdio. Les mateixes dades de transparència indiquen que la majoria opta per fer-los durant el curs escolar. Aquesta formació no és obligatòria, però atorga mèrits. El secretari general de l'OTAN reclama als estats membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i dona suport a la intenció dels Estats Units de penalitzar els països que, com Espanya, no volen augmentar aquesta despesa. La cimera de l'Aliança Atlàntica, que comença avui a Turquia, aprovarà un nou paquet d'ajuda militar a Ucraïna, sotmès els últims dies a intensos bombardejos russos. Àngels Bunyalons protagonitza el retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde dirigida per Marc Rossich i amb música de Jordi Cornudella. L'obra es podrà veure fins al 2 d'agost al Teatre Romea a Barcelona en el marc del Festival Grec.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després de superar Portugal als vuitens per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Bèlgica, per la seva banda, ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Avui es tanquen les eliminatòries de vuitens de final d'aquest Mundial amb els partits Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I el Tour de França, Tadej Pogacar, s'adjudica la tercera etapa, l'última per Catalunya, i se situa com a nou líder de la General amb el mateix temps, però, que Jonas Vingegaard.
0: I el temps, segon dia de valors de 40 graus a l'interior del país, fins a 43 de manera puntual, l'onada de calor es reforça i es generalitza sobretot a l'interior i especialment al terç oest. Sol amb marinades actives a partir del migdia i alguna nuvolada al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen 4 minuts de les 9 del matí. Salutacions de qui us acompanya a aquesta hora i fins a les 10, Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs bé, comencem amb aquesta informació de fa poca estona. Estabilitzat l'incendi de Carme a la comarca de l'Anoia, on aquest matí ja s'ha aixecat el confinament de tots els municipis, excepte la urbanització de les Garrigues. Aquí hi ha un centenar de veïns. En canvi, el foc forestal de Sentmenat, al Vallès Oriental, continua actiu, com ha explicat l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, que és David Borrell.
3: S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular, amb molts focus secundaris, i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
0: Segons Borrell, preocupa que el foc de Sentmenat reprodueixi el devastador incendi que va haver-hi el 2003 a Sant Llorenç Savall, que va afectar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Per tot plegat, demana extremar la prudència, ja que avui les temperatures, com us dèiem, s'enfilaran encara més que ahir.
3: El dia d'avui segueix sent un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la Vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt, molt, molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat.
0: Per avui s'han ampliat les restriccions d'accés al Parc Natural de Montserrat i també als espais naturals de Montsec d'Ares i de Montsec de Rubiàs. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol conducta de risc al medi natural. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que en té un total de 5 de nivells, i aquest pla s'ha activat a 111 municipis de 18 comarques. Doncs bé, sobre el terreny, aquí a Carme, a la comarca de l'Anoia, una cinquantena de dotacions terrestres dels bombers treballen per extingir aquest foc, que, com us dèiem, ja ha quedat de moment estabilitzat. Queda només confinada aquesta urbanització que citàvem, les Garrigues, que es troba dins del perímetre del foc. Des de la Pobla de Claramunt, ens n'informa Marc Jurado.
4: Estabilitzat el foc de l'Anoia, la nit ha estat fructífera, ens ho deien els bombers. Les seves maniobres nocturnes havien donat els seus fruits i eren optimistes i positius amb tot plegat. Es palpava l'ambient des de primera hora i ho han confirmat més tard al cap dels bombers. De fet, l'estabilització del foc té una altra derivada que la població esperava. S'ha aixecat el confinament dels 33.000 veïns afectats de diversos municipis de la zona. Protecció Civil ha enviat missatge SLR a tots els mòbils de la zona informant-ne. S'aixeca el confinament arreu de la comarca per bé que es mantenen tallats tots els accessos a la zona de l'incendi. Es demana, de fet, no acostar-se en aquesta zona i seguir pendents de les instruccions de les autoritats. I això per què? Doncs perquè més enllà de les moltes fumarades encara hi ha alguns llocs amb foc visible. Ho hem pogut comprovar in situ l'equip d'aquesta emissora desplaçat a la zona. No són grans llengües de foc, almenys el que hem pogut veure, però sí flames repartides que encara cremen troncs i copes d'arbres. La pudor de socarrim és constant, per bé que aquí es té la certesa que el pitjor ja ha passat.
0: Però no passa el mateix amb l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental, que continua descontrolat. Ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals, i treballen aquí 56 mitjans terrestres i ara al matí s'hi sumaran els mitjans aeris també. Des de Sant Manat, Cristian Roldán.
5: La nit ha estat complicada i intensa aquí a Sant Manat. 56 dotacions de bombers han treballat en aquesta àrea sense aturador i han aconseguit que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant les últimes hores, però les flames segueixen actives. A més, amb la sortida del sol ja s'activen les dotacions aèries i això hauria d'afavorir que la situació millorés. L'objectiu dels bombers és controlar l'incendi com abans millor, tenint en compte que a mesura que avanci el dia les temperatures pujaran i estem immersos en aquesta nova onada de calor. Tot i això, els 7.000 veïns de les urbanitzacions de la zona segueixen confinats i de moment, des de Protecció Civil, esperen veure com avancen les tasques d'extinció del foc abans d'aixecar les restriccions de mobilitat. El regidor de Medi Natural de Sant Manat, Francesc Cadafalch, ens explica que el foc es va iniciar per la combustió d'una excavadora que estava aturada.
6: No és una màquina que s'acaba, ha sigut una màquina que estava aturada en un camp i encara no sabem encara en quines han sigut les causes, però s'ha encès la màquina i allò ha fet que el foc pugés amunt. I serà mentida, com us deia, que lo ràpid que va pujar el foc.
5: Segons les últimes dades d'agents rurals, les flames han cremat 90 hectàrees majoritàriament de massa forestal.
0: I el que també continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ha cremat ja unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Enviada especial a Illa, Montse Poblet.
7: Som a Illa-Sortet, un dels 27 municipis evacuats per l'incendi. Ahir s'hi va afegir la comuna de Vinçà i ja són 12.000 les persones que han hagut de sortir de casa seva per aquest foc. En el trajecte de Perpinyà fins aquí, carreteres tallades, pudor de cremat i helicòpters sobrevolant la zona carregats d'aigua per apagar l'incendi. Aquesta nit el foc no ha avançat, té un perímetre de 40 quilòmetres i es manté el balanç provisional de 4.900 hectàrees cremades i una cinquantena de cases afectades, tot i que els bombers no descarten que n'hi pugui haver més. Aquest matí s'afegeixen els 800 efectius terrestres dels bombers, 8 hidroavions, 2 de francesos i 6 enviats per Europa, que podrien marcar la diferència. Però, tot i això, el cap dels bombers pràcticament descarta que avui el puguin estabilitzar.
8: Esperem estabilitzar-lo el més aviat possible, però no crec pas que ho aconseguim avui amb aquestes condicions meteorològiques que són calcades a les d'ahir o que van provocant reactivacions molt importants al perímetre del foc.
7: Aquesta nit els bombers han frenat l'avanç del flanc esquerre de l'incendi a la zona de Trevillac amb l'ús de foc tàctic, però ho han hagut de descartar perquè podria ser perillós als aspres, al massís que els bombers bombers volen evitar de totes perquè podria multiplicar per molt les hectàrees cremades. L'incendi, per tant, continua fora de control i és per això que el prefecte de Perpinyà torna a demanar paciència als evacuats i als sectors econòmics del Rosselló.
9: Com sabeu, hi ha 12.000 evacuats. Perquè hi vam sumar els 10.000 que teníem, l'evacuació de la població de Vinçà. Demano a la població evacuada que no torni a casa fins a nova ordre.
10: A la population évacuée de ne pas retourner sur les lieux jusqu'à nouvel ordre.
7: Tornar als pobles o obrir carreteres per recuperar la normalitat continua sent perillós.
0: Gràcies, Montse Poblet. I anem també cap a la Bisbal d'Empordà. Allà els bombers treballen en l'incendi que esperen poder controlar avui mateix. Han perdut alguns efectius perquè hi ha molts focs simultanis i això està alentint les tasques d'extinció d'aquest foc. Fèlix Martín.
11: Hola, bon dia. L'urbanització Mas Ambròs de Calonge hem enfilat muntanya amunt a primera hora fins a les últimes cases abans no comenci tota la zona calcinada d'aquest cim de les Gavarres. Terreny desolador, color gris, terra cremada, olor de sucarrim, arbres alguns mig cremats, altres que no, i poc moviment aquest matí a aquesta hora, però ens trobem amb un veí que hi està passejant i que s'ha aturat als micros de 3Cat Info, és en Sergi Pagès. Sergi, bon dia. Tu veus aquí Calonge?
12: Aquí baix, al castell de Calonge, però el dia que estava tot en flames ho vam viure, crec que tots igual, perquè vam sortir de casa i eren les 3 del matí i encara miraven cap a dalt, aquí l'organització Mas Ambròs, i les flames no paraven d'avançar. Semblava que parava, bufava el vent, seguia avançant, però era un descontrol visualment.
11: A la banda dreta hi ha cases, a la banda esquerra ho veiem tot socarrimat, les muntanyes, els arbres, alguns amb la copa encara verda, però el terra ben gris, eh?
12: No, sí, això ja sobre crema malament. Hi ha parts que estan totes cuites, però hi ha illes, com diuen a les notícies, i això no és per estar tranquils. Vull dir, encara fa molta calor, ja venen onades de calor, i bueno, hem d'anar amb molt de cuidado perquè això, d'un moment o un altre, alguna part que estigui així i segueixi verda, se'n pot calar a foc i de tranquil·litat no hem de perdre-la.
11: Vau passar por?
12: Bueno, jo no, perquè estava a la part de baix, però amb la gent d'aquí de l'organització, que sí que tenia cases, doncs estàvem, bueno, colze a colze i anàvem parlant i anàvem patint perquè veien que les flames no paraven d'avançar i que semblava que això no anava a acabar.
11: Tu voltes per aquí?
12: Jo sí, jo soc bastant de sortir a caminar pel matí, m'agrada molt la natura i, bueno, veure això és una mica desconsolador perquè les Gavarres han sigut, crec que, una part per gaudir tothom, de sortir, disfrutar del que sigui la natura, els sers vius i tot, i, bueno, és molt trist veure així tot.
11: L'alerta dels bombers és que no apareguin punts calents i torni a rebuifar algun punt, eh?
12: No, l'alerta és aquesta i interessa que si en algun cas algú veiés algun punt que sigués important d'avisar o qualsevol petita cosa, dir-ho, trucar al 112 i bueno, estar ben informat d'aquestes coses que es poden estalviar algun problema més major, més endavant.
11: A peu de carretera t'has fixat en alguna cosa estranya, tu?
12: No encara, perquè jo acabo de pujar ara, des del dia que va haver-hi l'incendi. No vaig voler apropar-me molt per el tema de lo recent que era tot, però es veu que a peu de carretera va creuar, hi ha punts on no es pot accedir, o encara no es podia accedir, i bueno, és molt, molt trist.
11: Moltes gràcies, doncs.
12: De res.
11: Bon dia.
12: Bon dia.
11: Recordem que aquest incendi de les Gavarres ha cremat 2.000 hectàrees, que una part dels efectius que hi estaven treballant ahir s'han hagut de desplaçar cap a d'altres punts del territori pels altres incendis que hi ha actius i que tots els objectius se centren aquest dimarts en intentar que aquest incendi es pugui donar per controlat.
0: Molt bé, doncs gràcies, Fèlix Martín. Mig minut, haurem arribat a 9:45 del matí.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I això fem justament ara mateix, actualitzant l'estat del trànsit a carreteres i autopistes del país. Ho fem amb una nova comunicació amb l'equip viari de 3Catinfo. Saludem a aquesta hora la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia.
13: Bon dia. A aquesta hora, dos accidents provoquen retencions a l'AP7. Un entre Montmeló i Mollet en sentit sud, l'altre entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit Amposta. Encara hi ha lentitud a la C58 per dos accidents a primera hora del matí, ja retirats a Ripollet en sentit Sabadell. Hi ha retencions en aquest punt des del nus de la Trinitat, afectada de retruc també la B20 a Santa Coloma i la Ronda Litoral des de Sant Adrià, direcció direcció cap a aquest nus de la Trinitat. Hem de parlar també de transport públic. Hi ha incidències als ferrocarrils de la Generalitat. Recordem que les línies R6 i R60 no funcionen entre Capellades i Igualada per l'incendi que crema la zona. Hi ha servei alternatiu amb autobús que fa parada a totes les estacions.
1: El temps.
0: Amb en Jofre Genovet.
14: Continuem sota els efectes d'aquesta onada de calor segon dia, que tindrem temperatures superiors als 40 a l'interior del país. Ahir es va arribar als 42 a Vinebre, avui podria haver-hi fàcilment algun valor que arribi als 43, sobretot, insistim, en aquesta àrea, que és on hi ha els avisos més importants de calor intensa, d'onada de calor, Ponent, Pla de Lleida, comarques de Lleida en general, també Terres de l'Ebre. I en general els avisos també van estenent per tot l'interior del país. Es van generalitzant. De fet, demà tindrem una situació d'avisos gairebé generals i a l'interior, en moltes comarques, estem parlant de risc molt alt de superar clarament els llindars habituals d'onada de calor. De fet, demà podria haver-hi fins i tot alguna xifra que arribi als 44. Una de calor que, a més, serà persistent. Pot afluixar un palet, i ho notarem gairebé gens, però no tindrem aquests valors de temperatura tan alts, entre divendres i dissabte aproximadament, i pendents de la setmana que ve, perquè ja avancem que la onada de calor es podria tornar a intensificar notablement. Per tant, de moment, molta paciència, i pendents d'aquests valors de temperatura, mantenir les precaucions habituals, de les hores de màxima exposició solar, hidratar-se i evitar doncs, aquestes elevades temperatures que ens han d'acompanyar aquests propers dies. Tot plegat amb sol, amb aquestes marinades una mica actives, sobretot a partir de migdia fins a mitja tarda, vespre, i sempre més intenses al prelitoral central, i avui possibilitat d'alguna nuvolada que creixi amb la mateixa calor al Prepineu, sense descartar algun petit duixat.
0: Doncs tot això que ens explicava en Jofre, augment de temperatures, baixa humitat, fan que avui el risc d'incendi forestal sigui extrem a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. També hi ha 6 espais naturals amb el nivell 4 del Pla Alfa. Aquest és el més alt i entre els quals, entre aquests espais naturals, hi ha l'entorn del monestir de Montserrat. Ho ampliem des de Santa Perpètua de Mogoda amb la Marta Vallès.
15: La situació empitjora avui i demà dimecres encara serà més extrema. De 45 municipis ahir dilluns que estaven al nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, avui arribem a 111 municipis de 18 comarques. Per aquests motius que apunta l'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur.
16: Temperatures, espereu que hi hagi un increment progressiu i humitats relatives també a l'interior que poden estar inclús per sota del 10%. Condicions molt extremes. Estem en una situació en què es poden produir un nombre d'incendis important i que aquests incendis tinguin un comportament molt virulent.
15: El nivell 4 prohibeix totes les activitats de lleure al medi natural. En el cas dels massissos no es permet cap activitat ni tampoc l'accés de ningú que no estigui justificat. Avui hi ha 6 espais naturals tancats, entre els quals l'entorn del monestir de Montserrat.
0: I a tot això crida a la prudència per part de Protecció Civil per evitar accidents en platges i piscines, ara que aquests dies hi haurà aquesta onada de calor i, per tant, hi haurà més afluència en aquests llocs. Les dades fins ara són especialment preocupants a les platges de Tarragona, que acumulen 7 de les primeres 8 víctimes mortals per ofegament aquest estiu. Protecció Civil però ho atribueix a la mala sort i a l'augment d'usuaris d'aquests dies. Tarragona, Manel Sastre.
17: La mort de 3 menors a la zona de roques de la Punta del Miracle a Tarragona ha disparat el nombre de víctimes aquestes primeres 3 setmanes de campanya, més tenint en compte que no hi ha hagut cap episodi greu de mala mar fins ara. Des de Protecció Civil, el sotsdirector general, Joan Ramon Cabello, creu que la xifra és només fruit de la mala sort i de la gran afluència que hi ha hagut de gent a les platges.
18: No és que hagi passat res diferent a la Costa Daurada que hagi motivat això. El que sí que tenim és molta més afluència de persones. La onada de calor que vam tenir i la que tindrem ara, doncs clar, contra més persones hi ha, més probabilitats hi ha que tinguis ofegats.
17: Cabello demana prudència aquests dies, que molta gent buscarà refrescar-se a platges i piscines per evitar accidents.
18: Demanem que s'extremen les precaucions perquè, clar, una bona manera de refrescar-se just quan venen la onada de calor és anar-se a banyar, a les platges, a piscines, a aigües interiors. Quan fa molta calor, que no s'entri de cop a l'aigua, perquè el contrast tèrmic doncs, pot disminuir la nostra capacitat física per nedar, especialment si entres de cop, per exemple, a les aigües interiors, per exemple, als gorgs, als rius que solen estar més freds, o les piscines.
17: Les xifres d'enguany alteren significativament el que ha passat els últims 5 anys, en què, segons l'estadística, el 41% dels ofegaments s'havien produït a la Costa Brava, un 34% a la Costa Daurada i un 25% a la Costa Central. A més de les 8 víctimes per ofegament a les platges de tot Catalunya, fins ara també han mort ofegades 5 persones en piscines i una en aigües interiors.
0: Gràcies, Manel. 10 minuts i 2 quarts de 10.
19: Oh, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
20: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
19: I se't transmet el fred a la mà?
20: Suposo.
19: Oh.
21: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11.

0: No et quedis sense el teu cupó.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, dona via lliure perquè els Estats Units puguin castigar els aliats europeus que es neguin a gastar el 5% del producte interior brut en defensa de cara a l'any 2035. El govern nord-americà estudia aplicar penalitzacions per pressionar països com Espanya, que és l'únic que, per ara, ha rebutjat obertament aquest objectiu de despesa. L'augment de la inversió militar protagonitzarà la cimera de l'OTAN que arrenca avui a Turquia. Enviat especial a Ankara, Bruno Forte Amiras.
5: Fons del govern espanyol remarquen que l'OTAN no els pot obligar a gastar el 5% del PIB en defensa i que l'Aliança Atlàntica no té mecanismes per imposar-ho. Per això, els Estats Units ja avisen que els governs que incompleixin s'enfrontaran a possibles represàlies, però no pas de l'OTAN, sinó de Washington. Mark Rutte va avalar aquesta opció quan ahir li van preguntar si li semblaria bé que Donald Trump restringís la venda d'armament nord-americà per als països amb menys despesa militar.
6: Depèn de cada aliat, inclosos els Estats Units, decidir com construeixen la seva relació amb els altres 31 països de l'OTAN. I crec que els Estats Units estan animant els altres a moure's cap a l'objectiu del 5% per garantir que la producció industrial en defensa creix.
5: I diu que gràcies a la pressió de Trump, els aliats europeus estan gastant més en defensa. Rutte espera que en aquesta cimera de Turquia tots els països detallin com pensen destinar-hi el 5% del PIB.
4: I la justícia justament ha impedit a Begoña Gómez acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN que es fa a Turquia. El substitut del jutge Juan Carlos Peinado, mentre fa vacances, ha denegat el permís a Gómez per anar-hi, però ha acceptat que la parella del president espanyol sí que assisteixi entre dimecres i divendres a la graduació de la seva filla a Londres. El jutge Antonio Viejo al·lega que Espanya i Turquia no tenen la cooperació policial i judicial que sí que hi ha amb el Regne Unit. Des de la Moncloa consideren incomprensible la decisió del magistrat. El mes passat, Peinado va retirar el passaport a Begoña Gómez com a mesura cautelar abans del judici per suposats delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis i malversació de diners públics.

0: És Àngels Guanyalons, que protagonitza el retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rossic i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea de Barcelona fins al 2 d'agost. I qui l'ha anat a veure ja és la Marta Vives.
1: Murals ni murals simplement estan ben escrits o mal escrits, deia Oscar Wilde. El retrat de Dorian Gray va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que el va considerar immoral i decadent. Guanyalons és aquest Wilde que no s'arronsa en una interpretació on l'actriu fa tots els papers de l'auca.
2: Oscar Wilde, explicant la història, Lord Henry, que és el gran manipulador, Dorian Gray, Basil Hallward, que és qui pinta el retrat, i la Sybil Vane, que és la noia de la que s'enamora el Dorian.
1: Transiten de l'una a l'altra amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i una especial menció al quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla a la vida sinó en l'espectador, l'ovació de la platea Àngels Guanyalons la nit de l'estrena ho diu absolutament tot.
0: Esports. Audal Serra, bon dia.
3: Bon dia, bona hora. La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després d'eliminar per 1-0 Portugal ahir amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran a aquests quarts de final divendres que ve. L'equip espanyol, que continua sense encaixar cap gol en aquest Mundial després de 5 partits disputats, ha accedit als quarts de final amb un gol, com dèiem, del jugador de l'Arsenal, Mikel Merino, al temps afegit,

0: després d'una assistència del blaugrana Ferran Torres, que com Merino havien entrat tots dos a la segona part.
1: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
0: Els també blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal han estat titulars amb l'equip espanyol, així com també el català del Madrid, Marco Corella. A l'acabar el partit, el seleccionador de Portugal, el també català Robert Martínez, ha presentat la dimissió.
2: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
0: El d'ahir a la nit també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Avui es completaran els vuitens de final d'aquest Mundial amb les dues últimes eliminatòries que enfrontaran l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i Suïssa i Colòmbia a partir de les 10. Encara en futbol, però la Lliga de Primera Divisió, l'Espanyol, comença avui oficialment la pretemporada. Els jugadors blanquiblaus comencen a passar avui les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments. Aquest migdia l'Espanyol també presentarà oficialment Àlex Calatrava, l'únic fitxatge que fins ara ha fet l'equip de Manolo González. Ahir es va fer oficial la renovació del porter Àngel Fortuño fins al 2030. I al Tour de França, Tadej Pogacar s'adjudica la tercera etapa, l'última que ha transcorregut per Catalunya entre Granollers i els Angles, i se situa com a nou líder de la general, amb el mateix temps, però, que el danès Jonas Vingegaard. Els favorits van arribar i plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles, on el ciclista eslové va ser el més ràpid en l'esprint final.
3: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
4: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
3: How long this will last, but yeah, I try to we try to enjoy every moment.
0: Un dels ciclistes catalans participants en aquesta edició del Tour, Abel Balderston, ha valorat així el pas de la ronda francesa aquests tres dies per territori català.
5: Sí, sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar escapada, ja bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Avui s'ha de disputar la quarta etapa, 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix, una etapa de mitja muntanya amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un altre de quarta.
6: 3CAT Info.
0: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça retira de les negociacions per fitxar el tècnic del Baskonia, Paolo Galbiati. Aquest fet, però, no ha d'afectar l'interès que també té l'equip blaugrana de fitxar el director esportiu de l'equip basc, Xavi Pujol. Encara en bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per les tres pròximes temporades.
7: És un honor. Una entitat, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
0: Mentrestant, el Kitjanàs Manresa incorpora el pivot canadenc de nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11", i firma per una temporada. I del Manresa arriba la sisa joventut, l'Ale Alec Reyes, que ahir es va convertir en el primer fitxatge verd i negre de cara a la temporada que ve.
6: En punt 2:15.

Fem un repàs a les notícies que us estem destacant a aquesta hora. Estabilitzat l'incendi de Carme a l'Anoia. El treball dels bombers també ha permès aixecar el confinament en aquesta zona, tret d'una urbanització que és dins del perímetre afectat. En el cas del foc de Sentmenat, el Vallès Occidental preocupa l'entrada de la marinada i l'evolució del flanc dret. Des de bombers també alerten del risc de simultaneïtat d'incendis. A banda d'incendis, també us hem explicat que el secretari general de l'OTAN reclama als estats membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i dona suport a la intenció dels Estats Units de penalitzar els països que, com Espanya, no volen augmentar la despesa. La cimera de l'Aliança, que comença avui a Turquia, aprovarà un nou paquet d'ajuts.

0: L'ajuda militar a Ucraïna sotmès els últims dies a intensos bombardejos russos. A partir d'ara també parlarem de les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo, que es compromet a convertir en estatal la llei d'ajudes per famílies des del moment de l'embaràs que ha aprovat la Comunitat de Madrid. Això sí, arriba a la Moncloa. La llei madrilenya estipula que només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació per tal que el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. I us explicarem també que el govern ha engegat el procés per disposar del primer núvol públic a l'estil de companyies com Google o Microsoft. L'objectiu és guanyar seguretat en la protecció de les dades dels ciutadans als serveis públics. Avui s'aprova la licitació del concurs per tirar endavant aquest projecte. I en esports, què destaquem, Eudald Serra?
1: La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial, tot això després de superar ahir Portugal als vuitens de final per 1-0, un gol de Mikel Merino al temps afegit. Bèlgica, per la seva banda, ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1.
0: I pel que fa al temps, segon dia de valors de 40 graus a l'interior del país, a defensar 43 de manera puntual. L'onada de calor es reforça i es generalitza sobretot a tot l'interior i especialment al terç oest. Sol amb marinades actives a partir del migdia i alguna nuvolada també al Pirineu. Doncs bé, pel que fa als incendis que cremen a diversos punts de Catalunya, han estabilitzat d'una banda el de Carme, a la comarca de l'Anoia. Aquest matí ja s'ha aixecat el confinament de tots els municipis excepte la urbanització de les Garrigues, on hi ha un centenar de veïns. En canvi, el foc forestal de Sant Manat, al Vallès Oriental, continua actiu. Són algunes de les qüestions que preocupen a aquesta hora els bombers, que tenen també molt en ment el devastador foc del 2003 de Sant Llorenç Savall, que va afectar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Per tot plegat, des de Bombers es demana extremar la prudència, ja que avui les temperatures s'enfilaran encara més. Sentim a David Borrell, que és cap dels Bombers de la Generalitat.
2: El dia d'avui segueix sent un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la Vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt, molt, molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat.
0: I per això s'han ampliat les restriccions d'accés al Parc Natural de Montserrat, també als espais naturals de Montsec d'Ares i Montsec de Rubies. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol conducta de risc al medi natural. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que en té un total de 5 de nivells. I això s'ha activat a 111 municipis de 18 comarques. Com us dèiem, l'incendi de Carme a l'Anoia ha quedat estabilitzat i treballen una cinquantena de dotacions terrestres dels bombers. Queda només confinada aquesta urbanització que es troba dins del perímetre del foc. Anem cap allà, a la Pobla de Claramunt, Marc Jurado.
3: Estabilitzat el foc de l'Anoia, la nit ha estat fructífera, ens ho deien els bombers. Les seves maniobres nocturnes havien donat els seus fruits i eren optimistes i positius amb tot plegat. Es palpava l'ambient des de primera hora i ho han confirmat més tard al cap dels bombers. De fet, l'estabilització del foc té una altra derivada que la població esperava. S'ha aixecat el confinament dels 33.000 veïns afectats de diversos municipis de la zona. Protecció Civil ha enviat missatge SLR a tots els mòbils de la zona informant-ne. S'aixeca el confinament arreu de la comarca per bé que es mantenen tallats tots els accessos a la zona de l'incendi. Es demana, de fet, no acostar-se en aquesta zona i seguir pendents de les instruccions de les autoritats. I això per què? Doncs perquè més enllà de les moltes fumarades encara hi ha alguns llocs amb foc visible. Ho hem pogut comprovar in situ l'equip d'aquesta emissora desplaçat a la zona. No són grans llengües de foc, almenys el que hem pogut veure, però sí flames repartides que encara cremen troncs i copes d'arbres. La pudor de socarrim és constant, per bé que aquí es té la certesa que el pitjor ja ha passat.
0: I l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental, per contra, continua descontrolat i ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Hi treballen 56 mitjans terrestres ara al matí, si sumen també els aeris Sant Manat Cristian Roldán.
4: La nit ha estat complicada i intensa aquí a Sant setmana. 56 dotacions de bombers han treballat en aquesta àrea sense aturador i han aconseguit que el perímetre de l'incendi no hagi crescut durant les últimes hores, però les flames segueixen actives. A més, amb la sortida del sol ja s'activen les dotacions aèries i això hauria d'afavorir que la situació millorés. L'objectiu dels bombers és controlar l'incendi com abans millor, tenint en compte que a mesura que avança el dia les temperatures pujaran i estem immersos en aquesta nova onada de calor. Tot i això, els 7.000 veïns de les urbanitzacions de la zona segueixen confinats i, de moment, des de Protecció Civil, esperen veure com avancen les tasques d'extinció del foc abans d'aixecar les restriccions de mobilitat. El regidor de Medi Natural de Sentmenat, Francesc Cadafalch, ens explica que el foc es va iniciar per la combustió d'una excavadora que estava aturada.
5: No és una màquina que s'agava, ha sigut una màquina que estava aturada en un camp i encara no sabem encara en quines han sigut les causes, però s'ha encès. S'ha encès la màquina i allò ha fet que el foc pugés amunt. I s'ha de mentida, com us deia, que lo ràpid que va pujar el foc.
4: Segons les últimes dades de Gent Rurals, les flames han cremat 90 hectàrees majoritàriament de massa forestal.
0: I a Artesa de Segre, la Noguera, hi es van cremar unes 25 hectàrees d'una zona boscosa, al coll de Comiols. El foc es va poder donar per controlat unes hores més tard perquè havia començat en una zona elevada, fet que va reduir el potencial d'hectàries. Des de Lleida ens n'informa la Noèlia Caselles.
6: El foc va començar a les 4 i sobre les 9 ja es va poder donar per controlat. La zona on va començar el coll de Comiols és un punt que preocupa els bombers, com explica el cap del cos a Lleida, Joan Josep Bellostes.
7: El port de Comiols doncs, ens obre tota la banda del Rial, val? Però a banda doncs, podia córrer en direcció al Montsec. És un punt estratègic, s'ha donat l'incendi doncs, en un lloc en el que hem pogut accedir ràpidament i treballar.
6: L'incendi va començar per un accident de sega, però al ser a la part més alta del coll, el potencial d'hectàries va ser de 500. Si no, hagués estat molt superior.
0: Al País Valencià i a la tarda es va estabilitzar l'incendi de Soneja, a l'Alt Palància, que ha cremat unes 200 hectàrees. Durant la nit encara hi han treballat una desena de mitjans aeris i uns 300 efectius dels bombers per remullar la zona. Des de Sogorb, Pepa Ferrer.
8: Durant aquest matí s'espera que els 500 veïns evacuats de Suèbar puguen tornar a casa seva després de passar dues nits fora. L'incendi es va donar per estabilitzat ahir a la tarda, però el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, advertia que avui és un dia crític al País Valencià amb risc extrem d'incendis. Les temperatures poden enfilar-se fins als 44 graus i per això el govern valencià ha decidit prohibir circular per pistes i camins forestals, fer foc o disparar focs artificials.
0: Doncs recordeu que al web i a l'app de 3Cat Info disposeu també d'un seguiment minut a minut de l'evolució d'aquests incendis que segueixen en marxa. Doncs bé, els danys provocats per aquests focs forestals no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances. Per això els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes a l'assegurança de la llar. Això ho explica l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU. Sentim el seu portaveu, que és Enrique García.
9: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no.
0: I és important també tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. També cal fer fotografies i vídeos abans de començar la neteja. En cas de desacord, es pot recórrer a les autoritats de consum. I un any després de l'incendi del Baix Ebre, els municipis afectats reclamen que totes les ajudes que es van prometre arribin. Fa pocs mesos han començat les feines de retirada de la fusta cremada. Ara que hi ha pressupostos aprovats de la Generalitat, confien que també es pugui fer gestor forestal a les zones de més difícil accés. Des de Tarragona, Jordi Barrancà.
10: Al migdia d'un dia com avui, 7 de juliol d'ara fa un any, començava la zona del Barranc de l'Infern, al municipi de Pols, al Baix Ebre, un incendi que va acabar cremant més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals en terreny del Parc Natural dels Ports. 365 dies després, tot just està retirant la fusta cremada, però la gestió forestal de les zones de més difícil accés encara no ha arribat. Enric Adell i Roger Avinyó, alcaldes de Paúl i Xerta.
11: És el projecte este de les zones on les pendents són superiors al 30%. S'ha de fer gent especialitzada i damunt són unes gestions i unes casuístiques molt particulars. S'ha de fer una espècie de construccions.
12: Bàsicament que estan talant els arbres cremats de finques i valls afectades per l'incendi i queda una imatge del paisatge tot pelat.
10: Les flames van cremar un 30% del terme municipal. A banda, el foc va arribar als termes d'Alfara de Carles, Tivenys i el Dover. Aquests dos últims, a més, són els únics que no han cobrat mostrat cap ajuda. Tampoc les derivades de la declaració de la zona afectada per una emergència de protecció civil, el que abans es coneixia com a zona catastròfica. Rosalia Pagaroles n'és l'alcaldessa.
13: Tota aquesta gent no ha cobrat res. Hi ha un pagès, per exemple, que té el terme aquí compartit en algun tros.

0: euros també. Cert, este senyor no ha cobrat ni d'una cosa ni d'una altra i estem parlant d'unes valoracions de sobre uns 115, 120.000 euros en tot el terme.
1: Un any després, el record del foc es manté ben viu, sobretot en un dia com avui, amb unes condicions extremes, particularment a les comarques de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.
2: Quatre minuts i tres quarts de deu, els mestres i professors que destinen el mes de juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que avança el Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició feta al portal de Transparència. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. Són una minoria, per tant, els que opten a fer cursos a l'estiu. De fet, el 71% dels docents els fan entre setembre i juny. Són dades del curs 2024-2025 que mantenen la tendència dels últims anys. Des de l'USTEC, el sindicat majoritari al sector de l'educació, la seva portaveu, Iolanda Segura, ha admès al Matí de Catalunya Ràdio que molts docents ho fan així per un tema de conciliació familiar. Altres també per l'oferta. I, en canvi, des de Comissions Obreres, el responsable de polítiques educatives d'aquest sindicat, Cristian Marco, ho atribueix al format d'aquesta formació.
3: Sovint, doncs, bueno, doncs ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
4: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
2: Sobre el paper, els cursos de formació permanent es fan en horari laboral, no lectiu, encara que els sindicats asseguren que també els fan en hores personals. Hi ha diverses modalitats, però perquè computi un curs com a certificat ha de tenir un mínim de 15 hores. Els sindicats apunten que els cursos d'inclusió són dels més demanats, però reclamen una revisió i més qualitat.
4: Ja està. El màster de professorat, hauria d'estar també el grau, encara més del que està ara.
3: L'oferta formativa també ha patit una devaluació qualitativa i semblava que volien doncs, revertir una mica aquesta situació, però de moment doncs és que la qualitat també de la formació deixa molt que desitjar encara. És un tema també a treballar.
2: El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
5: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
6: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
5: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
7: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: Més coses. La renda i el patrimoni dels llogaters són molt més baixos que els dels propietaris i arrendadors. Fins a 4 vegades menys d'ingressos i 450 vegades menys de riquesa que els multiarrendadors, és a dir, els propietaris que tenen dos o més habitatges de lloguer. Són dades d'un informe del Ministeri de Consum i del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC. Situa la renda mitjana dels llogaters en una mica més de 21.000 euros, la dels propietaris de l'habitatge on viuen d'uns 32.000 euros, que és un 50% més. Si, a més, tenen un segon habitatge que lloguen, la renda s'enfila als 51.000 euros. I si en lloguen dos o més, supera els 80.000, és 4 vegades més que el que tenen els inquilins. A més, l'informe assegura que el fet de ser inquilí, propietari o arrendador és ara el principal motiu de desigualtat econòmica per davant de l'edat o del nivell d'ingressos i afegeix que el problema dels joves és més la dificultat per accedir a un habitatge que un factor estrictament generacional. El PP es compromet a convertir en estatal la llei d'ajudes per les famílies des del moment de l'embaràs que ha aprovat la Comunitat de Madrid. Només s'ha d'acreditar amb informes mèdics la gestació perquè el fill concebut, que encara no ha nascut, tingui la condició de membre de la unitat familiar. És el que preveu el text impulsat per Isabel Díaz Ayuso i aprovat pel PP i Vox amb clara intenció de contrarrestar la llei de l'avortament. En declaracions a Antena 3, Alberto Núñez Feijóo s'ha compromès a fer extensiva la defensa d'aquests no nascuts encara si arriba a la Moncloa.
8: Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones. Y desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
2: Vox apunta que la llei hauria de recollir que si l'embaràs acaba en un avortament voluntari, les ajudes s'haurien de retornar.

0: passar un minut de 3:15 del matí. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora queden retencions en punts a l'entorn més proper a la ciutat de Barcelona. Destaca la B20 a Santa Coloma, en sentit Trinitat, C31 a Badalona, sentit Barcelona, i B23 a Esplugues cap a la Diagonal. En general, però, més fluïdesa ja a les carreteres després de les retencions de primera hora del matí. Pel que fa al transport públic, recordem que degut a l'incendi forestal a l'Anoia, les línies R6 i R60 dels ferrocarrils de la Generalitat no funcionen entre Capellades i Igualada. Hi ha servei alternatiu amb bus que fa parada a totes les estacions.
0: El temps. Amb en Jofre Genué.
2: Les temperatures aquesta matinada han pujat un grauet més, amb més valors pròxims als 20 graus també a l'interior, 19 a Manresa, Girona, 22 a Lleida, fins i tot, valors tropicals, al Segrià, 23 a Batea, a la costa no cal dir, cada cop més pròxims als valors, als 23-24, encara, però, alguns valors de 21 a Tortosa, Amposta, i els valors més alts a la costa central, Barcelona, 26, tot i que ahir al barri del Raval arribaven gairebé els 28, per tant ha baixat un palet, o també s'ha notat la tramuntana que ha fuixat completament a la zona de l'Alt Empordà, i si ahir no es baixava gairebé dels 29 a Portbou, avui la mínima sud de 26, són els dos únics sectors on ha baixat una mica la temperatura. El valor més baix, doncs, un cop més cap a Cerdanya, amb aquests 9 graus a Ger. Avui pendents un altre cop del termòmetre, segon dia d'onada de calor, que ens ha de dur temperatures de 38 a 40 graus a moltes poblacions de l'interior, i més de 40, sobretot al terç oest del país, que és on hi ha els avisos més importants d'aquesta onada de calor per la jornada d'avui. De fet, si ahir es va arribar als 42 a Vinebre, avui no descartem alguna xifra puntual que arribi als 43. I, de fet, demà encara podria haver-hi alguna xifra superior a aquests 43 a les zones més càlides, perquè demà encara la temperatura puja més i es generalitzen més els avisos d'una onada de calor que pot ser força persistent, tot i que fluixi potser un pèl entre divendres i dissabte, com haurem d'anar veient, encara es podria reforçar més de cara a la setmana que ve.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari. Avui fa 10 anys de la violació múltiple de la manada durant les festes dels Sanfermines de Pamplona. 5 homes van violar una noia de 18 anys en un portal del centre de la ciutat. Els agressors, entre ells un militar i un guàrdia civil, van enregistrar els fets amb els seus telèfons mòbils i hores després van compartir els vídeos i missatges en un grup de WhatsApp. El procés judicial es va allargar gairebé 3 anys. Les primeres sentències van condemnar els acusats per abús sexual, però el Tribunal Suprem va revisar el cas i va concloure que es tractava d'una violació. Els 5 condemnats van rebre una pena de 15 anys de presó. El cas va provocar una onada d'indignació arreu de l'Estat, va situar el consentiment al centre del debat públic i va acabar impulsant la reforma dels delictes sexuals al Codi Penal. Guanyar seguretat en la protecció de les dades dels ciutadans als serveis públics és la finalitat principal del núvol que impulsa la Generalitat. A l'estil del que ofereixen companyies com Google o Microsoft, la principal diferència és que aquest serà de titularitat pública i sotmès a la normativa europea. El govern aprovarà avui la licitació del concurs públic per tirar endavant aquest projecte. Ens ho explica en Joan García.
3: Serà una infraestructura d'emmagatzematge de dades connectada a la resta d'infraestructures de connectivitat del país. S'operarà només en el marc regulador europeu per garantir la protecció de la informació. Aquest núvol públic allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, només un 20% dels serveis de la Generalitat són en núvols públics i un 80% en infraestructura privada de computació. Ara es vol reduir la dependència d'operadors externs no europeus en la línia del que explica el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau.
4: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
3: Es preveu invertir-hi 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Com que serà un núvol públic, l'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com privades. Serà la primera infraestructura de l'Estat d'aquestes característiques. El projecte s'emmarca en l'estratègia d'autonomia tecnològica de la Generalitat, que és el full de ruta que també aprovarà avui el govern per reforçar la sobirania digital i el control

0: de dades.
1: Territori es compromet a no tancar el port de la Bonaigua durant les obres que s'hauran de fer a la C-28 per l'esllavissada d'aquest hivern passat. Actualment la circulació està restringida a un sol carril amb pas alternatiu. Viella,

0: en tots els eixos, ferroviaris també, viaris també, i que per tant les obres puguin ser complementàries amb el trànsit, encara que sigui amb un sol carril, és a dir, que no sigui doble, sí.
1: No obstant això, la consellera no especifica encara de quina manera s'intervindrà per assegurar la via, ni tampoc quan es farà.
0: I estem amb tots els estudis previs per veure quina perspectiva temporal podem donar per tal de fer un arranjament el més global possible en l'eix. Estem en aquests treballs, hem tingut, si no recordo malament, unes 3 o 4 reunions, i per tant, quan puguem determinar exactament el calendari, la infraestructura i els recursos, doncs vindrem també a territori novament a explicar-ho.
1: Paneque també confirma que el departament licitarà durant el 2026 l'estudi informatiu previ sobre el futur túnel de la Bonaigua.
2: Gràcies, Sofia. I pareu l'orella al que va passar a una residència de gent gran a Balaguer. Un porc senglar va entrar a l'edifici i va ferir una treballadora. Els bombers van poder aïllar l'animal i un cop sedat el van poder retirar d'aquest centre. Lleida, Júlia Albacar.
3: Bon dia. El senglar va entrar als baixos de les instal·lacions a 8:15 quan només hi havia una treballadora que estava netejant l'espai. L'animal va impactar primer contra una porta de vidre que es va trencar i després van vestir la dona, que va quedar ferida lleu a la cama, segons han explicat des de la direcció de la residència. Els bombers van poder confinar l'animal i els agents rurals el van sedar i retirar poc després. Posteriorment es va haver de desinfectar tota la zona perquè havien quedat restes de sang de l'animal ferit per l'impacte amb la porta. La residència és al centre de la capital de la Noguera.
2: 7 minuts i les 10 del matí. Parlem ara d'Eufòria. Que no és un plagi d'Operación Triunfo, segons diu l'Audiència de Barcelona, que rebutja, per tant, la demanda de Josep Maria Mainat, que va tirar endavant amb el seu soci, amb Antoni Cruz, que va morir. El tribunal constata que veu diferències substancials en els dos formats i recorda que els productors van rebutjar demandes per propietat intel·lectual similars entre concursos musicals en contra seva. És el cas de Tu sí que vales, acusat de plagi pels responsables de Got Talent. Aleshores, Mainat i Cruz van dir que pensaven que els programes amb càsting de selecció de cantants, eliminació setmanal de concursants i seguiment dels assajos portarien a infinites querelles a cadenes i productores d'aquest format. Una reflexió que ara fa seva l'Audiència de Barcelona per parlar de programes diferents. A més, els jutges constaten que hi ha diferències substancials, creuen que OT es combina el concurs musical amb el reality, cosa que no passa a Eufòria. El que sí que reconeix l'Audiència de Barcelona és l'autoria del format d'OT a Mainat i Cruz, cosa que no havia fet per ara la jutge de primera instància. I ha arrencat a Barcelona l'any Joan Costa, que celebra el centenari del dissenyador gràfic, autor de la marca corporativa d'empreses com Telefònica, Seat o La Caixa. Referent de la comunicació visual a casa nostra, el creador badaloní va definir la imatge de les més de 400 marques i institucions. Jesús Del Hoyo és el comissari de l'any Costa.
4: Cambios de imagen como son los de La Caixa, Telefónica, Banco Santander. La primera imagen corporativa que se hace en este país en el año 80 y pocos es el Banco Hispanoamericano, a partir del grafismo, ahí sí, de Joan Costa. La imagen de Gallina Blanca, Becren, eso no viene del azar, viene de sus manos.
2: Hi ha tot d'actes organitzats pel Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya que culminaran amb una exposició al Palau Robert l'estiu que ve.
5: Esports.
2: El del Serra, bon dia.
6: Bon dia. La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després d'eliminar ahir per 1-0 Portugal, amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada els Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran aquests quarts de final divendres que ve. L'equip espanyol, que continua sense encaixar cap gol en aquest Mundial, després de 5 partits jugats ja, ha accedit als quarts de final amb un gol, com dèiem, solitari del jugador de l'Arsenal, Mikel Merino, al temps afegit després d'una assistència del blaugrana Ferran Torres, que com Merino havien entrat tots dos al segon temps.
7: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo, estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel.
6: Els també blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal van ser titulars amb l'equip espanyol, així com també el català del Madrid, Marc Cucurella. A l'acabar el partit, el seleccionador de Portugal, el també català, Robert Martínez, va presentar la seva dimissió.
8: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto... Tiene total sentido.
6: El d'ahir a la nit també és l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo.

0: Avui es completaran els 8 anys de final d'aquest Mundial amb les dues eliminatòries que queden pendents. Una enfrontarà l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i l'altra Suïssa i Colòmbia a partir de les 10 de la nit.
1: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, però a la Lliga de Primera l'Espanyol comença avui oficialment la pretemporada. Els jugadors blanquiblaus comencen a passar avui les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments. Aquest migdia també presentarà oficialment Àlex Calatrava, l'únic fitxatge que fins ara ha fet l'equip de Manolo González. Ahir es va fer oficial la renovació del porter Àngel Fortuño fins al 2030. I el Tour de França. Tadej Pogačar va adjudicar ahir la tercera etapa, la última que va transcórrer per Catalunya, entre Granollers i els Angles, i s'ha situat com a nou líder de la general, amb el mateix temps, però, que el danès Jonas Vingegaard. Els favorits van arribar plegats a la final a l'estació d'esquí dels Angles, on el ciclista eslové va ser el més ràpid a l'esprint final.
2: Aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
3: We try to enjoy every moment.
0: Un dels ciclistes catalans participants en aquesta edició del Tour, Abel Balderston, ha valorat així el pas de la ronda francesa pel territori català.
4: Sí, sí, molt content. Al final, avui ja, a l'estar escapada, ja hem bastant content he quedat. Però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Precisament Balderston fitxarà la temporada que ve per l'equip UAE, l'equip que encapçala Tadej Pogačar. Avui s'ha de disputar la quarta etapa del Tour, 182 quilòmetres de recorregut entre Carcassona i Foix, una etapa de mitja muntanya amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un altre de quarta. I en bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions per fitxar el tècnic del Baskonia, Paolo Galbiati. Aquest fet, però, no ha d'afectar l'interès que també té l'equip blaugrana de fitxar el director esportiu de l'equip basc, Xavi Pujol. Encara en bàsquet, el Madrid va fer oficial ahir el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per les tres pròximes temporades.
5: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
0: Mentrestant, el Kitzenas Manresa incorpora el pivot canadenc de nacionalitat sud-africana, Nick Ogenda, de 25 anys i 2'11, firma per una temporada, i del Manresa a la Sisa Joventut arriba Àlex Reyes, l'aler que ahir es va convertir en el primer fitxatge verd i negre de cara a la temporada que ve. Àlex Reyes firma per la penya per dues temporades amb una tercera d'opcional.

Continua actiu l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental, on treballen 77 mitjans terrestres dels bombers de la Generalitat i 4 mitjans aeris. En canvi, ja ha quedat estabilitzat el foc de Carme a l'Anoia i s'ha aixecat el confinament a tots els municipis, tret d'una urbanització dins el perímetre afectat. Els bombers demanen extremar la prudència per la simultaneïtat dels focs en plena onada de calor. Pel que fa a l'incendi de la Catalunya Nord, continua actiu, s'acosta a les 5.000 hectàrees afectades. Els treballs d'extinció continuen, però els equips descarten poder-lo donar avui per estabilitzat. I el País Valencià sí que està estabilitzat des d'ahir a la tarda. El foc es s'uneix a l'Alt Palància, amb una afectació d'unes 200 hectàrees. Protecció Civil redobla la crida a la responsabilitat per evitar ofegaments en platges i piscines. 7 dels 8 morts d'aquest estiu s'ubiquen a la Costa Daurada. Atacat un vaixell petrolier a l'estret d'Hormuz, un projectil no identificat ha provocat un incendi sense ferits. Els Estats Units acusen l'Iran d'haver reiniciat els atacs a la zona, segons el portal nord-americà Axios. I el secretari

0: General de l'OTAN reclama als estats membres que avancin cap al 5% d'inversió en defensa i dona suport a la intenció dels Estats Units de penalitzar els països que, com Espanya, no volen augmentar la despesa. La cimera de l'Aliança, que comença avui a Turquia, aprovarà un nou paquet d'ajuda militar a Ucraïna, sotmès els últims dies a intensos bombardejos russos. El Consell de Ministres aprovarà avui el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat per a l'any que ve. També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats ahir als consellers d'Economia al Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anunciat que hi votarà en contra si es manté l'objectiu de dèficit del 0,1% del PIB. La líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, sabrà avui si es pot presentar a les eleccions presidencials de l'any que ve. El Tribunal d'Apel·lació de París anuncia al migdia si confirma o rebaixa la seva condemna de 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació pel cas. Àngels Gunyalons protagonitza el retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde dirigida per Marc Rossich i amb música de Jordi Cornudella. L'obra es podrà veure fins al 2 d'agost al Teatre Romea en el marc del Festival Grec.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després de superar Portugal als vuitens per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Bèlgica, per la seva banda, ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Avui es tanquen les eliminatòries de vuitens de final d'aquest Mundial amb els partits Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. I l'Espanyol acaba d'anunciar i fer oficial ara mateix el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Hartman, que arriba procedent de l'equip anglès del Burnley.
0: El temps, l'onada de calor continuarà fent pujar avui el termòmetre. S'esperen més valors que superin els 40 graus al terç oest del país i no es descarten valors de fins a 43 graus. En general, s'esperen temperatures però entre els 34 i 38, marinades actives a primera hora de la tarda i nuvolades al Pirineu amb algun petit ruixat.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. L'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental continua actiu mentre els bombers ja han pogut estabilitzar el foc de Carme Lanoia. Així ho ha explicat l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
3: S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim molt un perímetre molt irregular amb molts focus secundaris i, per tant, haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
0: Segons Borrell, preocupa que el foc de Sentmenat reprodueixi el devastador foc del 2003 de Sant Llorenç Savall, que va afectar el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Per tot plegat, demana extremar la prudència, ja que avui les temperatures s'enfilaran encara més que ahir.
3: El dia d'avui segueixen un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt, molt, molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat.
0: Per avui s'han ampliat les restriccions d'accés al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals de Montsec d'Ares i Montsec Rubies, de Rubies, volíem dir. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol conducta de risc al medi natural. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que en té un total de 5 a 111 municipis de 18 comarques. Doncs bé, aquesta hora podem marxar fins a un dels focs que més preocupa, el que més preocupa, de fet, el de Sentmenat al Vallès Occidental, que continua, com us dèiem, descontrolat. Ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Ara mateix hi ha una setantena de mitjans terrestres i 4 mitjans aèris treballant sobre el terreny. Allà hi tenim en Cristian Roldán. Molt bon dia, Cristian.
4: Bon dia, Àngels. Doncs sí, els bombers segueixen treballant sense descans, tot i que el perímetre de l'incendi fa unes hores semblava més o menys controlat. El vent de marinada ha provocat diferents revifades que han dificultat aquests treballs d'extinció. De fet, Eduard Martínez, cap d'aquest operatiu de bombers, es fixa en l'objectiu de tenir-lo estabilitzat durant la jornada d'avui.
5: L'objectiu que ens hem plantejat avui és donar-lo per estabilitzat al llarg del dia, però hem d'esperar l'evolució de la meteorologia. De fet, ens acaben d'informar que a partir de les 6 de la tarda la situació a nivell meteo serà especialment crítica.
4: Tot i que el foc a hores d'ara ha cremat prop d'un centenar d'hectàrees, preocupa sobretot la potencialitat, que arribaria fins a les 2.000 hectàrees. Per aquest motiu, l'ordre de confinament dels diferents nuclis urbans que hi ha en aquesta zona segueix en marxa i sobretot preocupa el barri del Farell, de Caldes de Montbui,

0: que es troba pròxim al flanc dret d'aquest foc. Isidre Pineda és l'alcalde de Caldes.
1: És una urbanització, és un barri de Caldes de Montbui que està a 8 quilòmetres del nucli urbà i, per tant, està a dalt de la muntanya amb una única carretera d'accés i, per tant, això fa que sigui un punt doncs, més delicat i per això els bombers des del primer moment ens van demanar que es confinés al mateix barri i així hem seguit les seves instruccions.
0: Des de l'Ajuntament de Sentmenat expliquen que l'inici de l'incendi hauria estat la combustió d'una màquina excavadora que estava aturada i que va disparar llengües de foc a diferents indrets pròxims, dificultant la resposta dels equips d'extinció.
2: Perfecte, doncs, Cristian, d'aquí mitja hora tornem a actualitzar quina és la situació aquí. Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
2: Anem ara cap a l'Anoia. Quatre mitjans aeris i prop d'una trentena de terrestres treballen en l'incendi de Carme, que ha quedat estabilitzat aquest matí. Ara només queda confinada a la urbanització de les Garrigues, on viuen un centenar de veïns. Allà hi tenim en Marc Jurado.
3: Estabilitzat el foc de l'Anoia, la nit ha estat fructífera, ens ho deien els bombers. Les seves maniobres nocturnes han donat els seus fruits i eren i són optimistes amb tot plegat. De fet, l'estabilització del foc té una altra derivada que la població esperava. S'ha aixecat el confinament dels 33.000 veïns afectats de diversos municipis, entre ells la Denís i l'Àngel, veïns de la Torre de Claramunt, que han estat més de 12 hores tancats a casa.
4: Ah, hi ha molta tensió, molta por, perquè a l'inici sí que el vam veure com molt a prop d'aquí, després sí que també patint per familiars i amics que estan a la Pobla, que estan a Vilanova, que estem aquí, així, amb molta por.
5: Ens va impressionar molt com el foc va avançar molt ràpidament per tota la Serra de Carme i va passar a la part de Vilanova, al camí, com es cremava molt ràpid la zona del castell de la Pobla.
3: S'aixeca el confinament, sí, arreu de la comarca, per bé que es mantenen tallats tots els accessos a la zona de l'incendi. Es demana no acostar-se en aquesta zona i seguir pendents de les instruccions de les autoritats. I això per què? Doncs perquè més enllà de les moltes fumarades encara hi ha alguns llocs amb foc visible. Ho hem pogut comprovar in situ, l'equip d'aquesta emissora desplaçat a la zona i ho admetia en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte.
6: No tranquils del tot, perquè fins que no estigui totalment extingit no respirarem, i amb les temperatures dels propers dies i la massa forestal i al voltant tan meravellós que tenim als nostres municipis, doncs estarem patint.
3: La pudor de Socarrim és constant, per bé que aquí es té la certesa que el pitjor ja ha passat.
2: I al Baix Empordà, cinquè dia de feina dels bombers amb l'objectiu de poder donar el foc de les Gavarres per controlat, un cop ja no avança i ha cremat més de 2.000 hectàrees. Els veïns de les urbanitzacions més pròximes a la zona cremada intenten recuperar la normalitat, si bé encara hi ha restriccions en els accessos. I tenim una unitat mòbil a l'urbanització Mas Ambrós de Calonja, amb en Josep Lluís Blázquez i en Fèlix Martín. Fèlix.
7: Alguns veïns de l'urbanització Mas Ambrós reconeixen que van passar por i lamenten la desolació del paisatge, com en Sergi, per exemple, o la Clàudia, que ha penjat a l'exterior de casa seva un llençol blanc amb la paraula escrita en vermell, gràcies, per agrair la feina intensa dels bombers. Ho explica ella mateixa a 3Cat Info.
8: I a sobre crema malament. Hi ha parts que estan cuites, però hi ha illes, com diuen les notícies, i això no és per estar tranquils. Vull dir, encara fa molta calor, hem d'anar amb molt de cuidado, perquè això, d'un moment o un altre, alguna part que estigui així, segueixi verda, se'n pot calar a foc i de tranquil·litat no hem de perdre-la.
9: Sí, queríamos decirle las gracias a los bomberos. Nos han salvado todas estas casas aquí arriba y estamos muy agradecidos de todo el trabajo que han hecho ellos.
7: En aquest mateix punt s'enfila un camí de terra cap a les Gavarres i hem vist passar efectius dels Mossos, agents rurals, també de l'Agrupació de Defensa Forestal, que han anat a repassar el terreny i avaluar-ne la situació. Una part dels efectius dels bombers que ahir treballaven en aquest foc a les Gavarres es van haver de desplaçar la tarda cap a d'altres incendis i això va impedir consolidar del tot els treballs per reduir el risc d'una revifada i, per tant, poder donar el foc per controlat. Confien que puguin fer-ho avui.
2: Gràcies, Fèlix. I el que continua cremant fora de control és l'incendi que des d'aquest cap de setmana afecta la Catalunya del Nord. El foc ja ha cremat unes 5.000 hectàrees entre Prada i Perpinyà, ha obligat a evacuar 10.000 persones i ha destruït de forma total o parcial una cinquantena de cases. Pel que fa al País Valencià, està estabilitzat des d'ahir a la tarda el foc de Soneja a l'Alt Palància amb una afectació d'unes 200 hectàrees. A tot això crida a la prudència per part de Protecció Civil per evitar accidents en platges i piscines, que aquests dies tindran una gran afluència de gent per l'onada de calor. Les dades fins ara són especialment preocupants a les platges de Tarragona, que acumulen 7 de les primeres 8 víctimes mortals per ofegament aquest estiu. Protecció Civil però ho atribueix a la mala sort i a l'augment d'usuaris aquests dies. Tarragona, Manel Sastre.
10: La mort de 3 menors a la zona de Roques de la Punta del Miracle a Tarragona ha disparat el nombre de víctimes aquestes primeres 3 setmanes de campanya, més tenint en compte que no hi ha hagut cap episodi greu de mala mar fins ara. Des de Protecció Civil, el sotsdirector general, Joan Ramon Cabello, creu que la xifra és només fruit de la mala sort i de la gran afluència que hi ha hagut de gent a les platges.
11: No és que hagi passat res diferent a la Costa Daurada que hagi motivat això. El que sí que tenim és molta més afluència de persones. L'onada de calor que vam tenir i la que tindrem ara, clar, contra més persones hi ha, més probabilitats hi ha que tinguis ofegats.
10: Cabello demana prudència aquests dies, que molta gent buscarà refrescar-se a platges i piscines per evitar accidents.
11: Demanem que s'extremen les precaucions perquè, clar, una bona manera de refrescar-se just quan venen l'onada de calor és anar-se a banyar, a les platges, a piscines, a aigües interiors. Quan fa molta calor, que no s'entri de cop a l'aigua, perquè el contrast tèrmic doncs, pot disminuir la nostra capacitat física per nedar, especialment si entres de cop, per exemple, a les aigües interiors, per exemple, als gorgs, als rius que solen estar més freds, a les piscines.
10: Les xifres d'enguany alteren significativament el que ha passat els últims 5 anys, en què, segons l'estadística, el 41% dels ofegaments s'havien produït a la Costa Brava, un 34% a la Costa Daurada i un 25% a la Costa Central. A més de les 8 víctimes per ofegament a les platges de tot Catalunya, fins ara també han mort ofegades 5 persones en piscines i una en aigües interiors.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Un parell de minuts i arribarem a un quart d'11. Altres qüestions, us ho dèiem en titulars, han atacat un vaixell petrolier a l'estret d'Hormuz. Un projectil no identificat ha impactat aquesta nit l'embarcació en territori d'Oman, segons l'Agència Marítima Britànica, i ha provocat un incendi que no ha causat ferits ni tampoc danys al medi ambient. Els Estats Units acusen l'Iran d'haver reiniciat els atacs a l'estret amb el llançament d'almenys 2 míssils contra vaixells comercials a les últimes hores, segons el portal nord-americà Axios. El tràfic marítim en aquest enclavament estratègic pel comerç mundial de gas i petroli s'ha reprès des de mitjans del mes passat amb la firma d'un primer acord provisional entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra, però el règim de Teheran ha avisat que el pas dels vaixells no pot ser gratuït, com passava abans del conflicte. L'Iran, per via del ministre d'Afers Estrangers, ha avisat a les últimes hores que les converses per un acord final no poden començar si hi ha amenaces dels Estats Units. A l'Iran, mentrestant, milions de persones han sortit al carrer a la ciutat santa de Qom, al sud de Teheran, per homenatjar el líder suprem assassinat Ali Khamenei en el quart dia dels funerals d'estat. Durant la pregària, els assistents han cridat "Mort a Amèrica". A Khamenei el van matar, recordem, a finals de febrer, en el primer dia de l'ofensiva conjunta dels Estats Units i Israel. I el president de Síria, Ahmed al-Sharaa, ha rebut el seu homòleg francès Emmanuel Macron al Palau Presidencial poc després de sentir-se unes explosions a Damasc, a la capital siriana. Es tracta de la primera visita d'un líder occidental des de l'arribada al poder de la coalició islamista. Segons alguns mitjans, han estat dues explosions d'origen desconegut al centre de la ciutat, a prop de l'hotel on s'allotja el cap d'estat francès, tot i que aquella hora ja no hi era. De fet, l'Elisi ha explicat que Macron no ha sentit res i que continua la visita amb normalitat. Els testimonis han vist una columna de fum i les forces de seguretat han tallat les vies d'accés a la zona. Afegir que el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha donat via lliure perquè els Estats Units puguin castigar els aliats europeus que es neguin a gastar el 5% del PIB en defensa de cara al 2035. El govern nord-americà estudia aplicar penalitzacions per pressionar països com ara Espanya, que és l'únic que ha rebutjat obertament aquest objectiu de despesa. L'augment de la inversió militar protagonitzarà la cimera de l'OTAN, que arrenca avui a Turquia. Anem a fer connexió amb el nostre equip viari, però hem de marxar a aquesta hora fins a la Torre de Claramunt i al centre de comandament dels bombers d'aquest incendi de Carme a l'Anoia. Actualitzem la situació. Marc Jurado, bon dia.
13: Què tal, Àngels? Bon dia. Doncs ara mateix a punt de començar aquesta compareixença dels bombers. Concretament parla Claudi Gallardo, és el cap d'intervenció.
14: Hola, doncs bon dia. Us faig una actualització de la situació de l'incendi, acompanyat doncs, amb les autoritats d'aquí de la comarca. Bé, ara podem donar la bona notícia de que donem l'incendi per estabilitzat, val? Des de primera hora d'aquest matí. Ara mateix doncs, les tasques d'extinció han avançat molt favorablement durant aquesta nit. Ens hem centrat sobretot a tancar el flanc esquerre, ja que ahir la prioritat va ser el flanc dret i el cap, i ens quedava doncs, el flanc esquerre. Ens hem centrat aquesta nit i la veritat és que que el treball ha estat molt efectiu i tenim gairebé tot el flanc esquerre consolidat. L'àrea de treball que estem parlant és de gairebé 500 hectàrees, el perímetre gairebé no s'ha mogut. No hi ha hagut afectacions personals que ens constin, en tot cas hi ha hagut només alguns ferits molt lleus, però sí que hem tingut doncs, afectació a infraestructures, concretament doncs, hem tingut un total d'unes 7 naus afectades de diferent consideració, naus industrials,

0: I després també doncs, afectacions en alguns habitatges. Sembla que no de molta entitat, però sí que tenim doncs, a l'organització de les Garrigues possiblement doncs, alguna casa que pugui haver estat afectada. Val? En tot cas, ara ens centrem les properes hores a acabar d'avaluar ben bé com està tot plegat i bé, acabar de tenir clar quina és la situació. Val? A partir d'aquí, doncs, l'operatiu de bombers continua treballant, sí que amb uns quants recursos menys, per donar de la situació, com saben, de situació de simultaneïtat de grans incendis que tenim en el país, i també destacar que hem pogut aixecar les ordres de confinament doncs en els municipis que teníem. Només queda una restricció, diguem-ne, d'accés a l'organització de les Garrigues, que tot i així, si la població doncs, té necessitats especials, hem coordinat amb els companys de Mossos d'Esquadra poder-hi accedir per agafar doncs, les pertinences i el que pertoqui. Val?
1: No sé si s'estan tenint en compte algunes hipòtesis o s'ha anat més enllà i es coneix doncs, la causa d'aquest incendi.
0: Nosaltres, com sabeu, per part del cos de bombers no fem la investigació de les causes, això és el cos d'agents rurals que els hi pertoca doncs, fer-ho i en tot cas doncs, suposo que ens diran en les properes hores el què.
2: Ara quantes dotacions esteu treballant o on ho esteu fent?
0: Ara estem treballant amb uns 23 vehicles, 15 són d'aigua, també destacar-vos que tenim i també dos mitjans aeris i tenim també el suport encara de la unitat militar d'emergències. Tenim una secció amb 100 soldats que els tenim dos destinats al flanc esquerre de l'incendi.
3: De cara als veïns de les Garrigues, quina previsió tenen? Quin missatge els envien?
0: El missatge és d'optimisme en el sentit que probablement si continua l'evolució de l'incendi doncs, en les properes hores com estem veient ara, de cara a la tarda, vespre, doncs, possiblement de poder accedir ja d'una forma doncs, més normal.
3: Es podria desconfinar doncs, a la tarda, vol dir?
0: Si tot va bé, sí. Som optimistes en aquest sentit.
4: Enllà de la calor, no sé si el vent hi ha algun canvi de vent previst que
0: s'estupi. Bé, avui la situació és una situació de sud, val? Per tant, aquí a la comarca això es trasllada amb situació de marinades que s'acanalen per la vall del riu Anoia i que, per tant, doncs, tenen tendència per contenir l'incendi a voler obrir el flanc esquerre. Per això aquesta nit hem centrat els esforços i estem molt amatents a acabar de tancar-lo i doncs, que no ens pugui donar cap ensurt. Tot i així, doncs, hem treballat molt activament, també donar les gràcies doncs, als pagesos que ens han donat molt de suport doncs, amb tractors i arades llaurant tots els camps d'aquesta part doncs, cap a Vilanova i Igualada, que podria tenir aquesta projecció, i per tant doncs, això estem preparats perquè no hauria d'anar a pitjor. També l'altra part important és la part del focus secundari que va saltar, que va estar a punt de saltar la C15, com sabeu, el gran potencial que estratègicament volíem evitar, doncs allà també estem centrats doncs, perquè allò no hi hagi cap revifalla i per tant doncs, continuï la situació com ara.
1: Per tant, així, grans trets, no sé quin és el timing de les pròximes hores. Comptaves ara doncs, que aquesta tarda, optimistament, doncs, podia acabar quedar controlat.
0: Hem de ser prudents perquè a veure com va el dia. Ara començarà doncs, a fer més temperatura, començarem segurament a tenir algunes fumaroles, començarem a tenir doncs, una miqueta més d'activitat, és normal, però si continua la situació com així, doncs, preveiem això, que al llarg de les hores, cap a la nit o així, doncs, possiblement puguem canviar de fase, però d'una forma molt prudent.
3: Amb prudència, però bones sensacions.
0: Bones sensacions, sí. Sí, sí, ara mateix som optimistes i també això, també centrar-nos ara i consolidant el treball en aquesta zona d'interfase urbana, amb aquesta afectació que també tenim a naus industrials, doncs que també estem treballant per acabar de consolidar aquesta zona. Val?
3: Doncs aquesta prudència, Àngels, i aquestes bones sensacions que ens deia el cap d'intervenció dels bombers, a Claudi Gallardo, recordant això, que s'ha estabilitzat el foc de l'Anoia, que les tasques durant la nit han avançat de forma molt i molt favorable, que han pogut atacar el flanc esquerre, que era el que els quedava sobretot, amb aquestes 500 hectàrees afectades aproximadament i 9 naus afectades. Per sort, però, no hi ha hagut cap desgràcia personal.
5: Perfecte, doncs aquesta és l'última hora des del centre de comandament de la Torre de Claramunt, amb Marc Jurado. Marc, gràcies, fins ara.
3: A tu, fins ara.
6: Fresca Info.
7: Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Víctor Fernández, alias...
12: El Pajarito.
10: Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
13: És una superació, està aquí.
10: Ni per diners.
14: Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
10: Per ells, el futbol és molt més que un esport.
15: Si me quitasen el futbol, no seria persona.
16: És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
17: Sí, estic molt content amb mi mateix.
10: Nits sense ficció, genuïns. Això és una altra lliga. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma.

0: Forma 3CAT.
1: 3CAT Info.
2: 8 minuts i arribarem a 2:15. Marxem cap a Madrid. Avui el Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa per poder elaborar els pressupostos generals de l'Estat per a l'any que ve. També donarà llum verda als objectius de dèficit presentats als consellers d'Economia al Consell de Política Fiscal i Financera. Junts ja ha anunciat que votarà en contra de la senda d'estabilitat que arribi al Congrés. Àngels Lafuente.
3: El ministre Arcadi Espanya ha assegurat que està disposat a negociar amb tots els grups parlamentaris per aprovar l'objectiu de dèficit del 0,1% per a totes les comunitats quan es voti al Congrés, i ho defensa.
4: L'objectiu de dèficit serà del 0,1% en 2027, 28 i 29 per a les comunitats autònomes. Esto significa que las comunidades autónomas no tendrán que hacer ningún esfuerzo para reducir el déficit en todo el periodo.
3: Junts ja va tombar l'any passat aquest mateix objectiu de dèficit, un no que pensa repetir si, com està previst, el govern manté el límit dels números vermells per a les comunitats en el 0,1% del PIB. Amb aquest escenari, els pressupostos per l'any que ve estan condemnats al fracàs.
2: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha admès que un límit de dèficit asimètric per a les comunitats autònomes beneficiaria Catalunya i podria afavorir el suport de Junts i Esquerra a la tramitació dels pressupostos de l'Estat. Ho ha dit en una entrevista als matins de TV3.
5: Tot el que sigui augmentar el nostre objectiu de dèficit, el nostre marge de maniobra, doncs estic segur que compta amb més suport que si ens quedem amb el 0,1, no? Veurem també en aquesta tramitació quin marge tenen els grups d'incorporar propostes, però jo estic segura que és millor un objectiu asimètric i que Junts i Esquerra ho poden recolzar que no pas quedar-nos amb el 0,1, aquest que fa per tothom que moltes vegades diuen.
2: D'altra banda, reitera que hi ha marge per millorar la fiscalitat de l'empresa familiar. El govern ha encarregat un estudi per saber si es poden tocar els impostos propis o fer ús de la capacitat normativa dels tributs cedits. Alicia Romero nega que a Catalunya hi hagi un infern fiscal, com diuen des de l'oposició. I ara marxem cap a França. Marine Le Pen sabrà avui si es pot presentar a les eleccions presidencials de l'any que ve. La líder d'extrema dreta sabrà aquest migdia si el Tribunal d'Apel·lació de París confirma o rebaixa la seva condemna de 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació pel cas del mal ús dels diners del Parlament Europeu. Isabel Galí.
6: Presentarà l'extrema dreta francesa el 2027 una candidatura a les presidencials sense el cognom Le Pen. La incògnita es resoldrà aquest dimarts i la probabilitat que això passi és alta perquè els analistes consideren improbable que el tribunal absolgui Marine Le Pen en apel·lació. Pel politòleg Benjamin Morel, la clau serà si la inhabilitació política contra ella es manté o no.
7: Si la pena d'inelegibilitat és superior a 2 anys, per ella serà impossible presentar-se el 2027. I això vol dir que Jordan Bardella serà probablement el candidat del reagrupament nacional.
6: Però Marine Le Pen ha dit repetidament que voldria fer campanya per les presidencials havent complert la condemna sencera, sense braçalet electrònic. Si el tribunal li rebaixa la pena de presó i la inhabilitació, podria donar-se el cas que el 31 de març de l'any que ve ja pogués ser candidata i que, tot i això, ella decideixi que no vol concórrer. Sigui ella o Jordan Bardella, les enquestes els donen sempre guanyadors en primera volta. Per al segon torn, i amb els candidats per definir, els sondejos encara són poc fiables.
1: Esports.
2: Eudald Serra, molt bon dia.
8: Bon dia, bona hora. L'Espanyol ha fet oficial fa uns minuts la segona incorporació de cara a la pròxima temporada. Es tracta de lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president del club blanc i blau. Harman serà presentat oficialment demà dimecres. Harman és internacional pels Països Baixos i es va formar al Feyenoord. D'altra banda, l'Espanyol comença avui oficialment la pretemporada. Els jugadors blanc i blaus passen avui les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments. Aquest migdia també presentarà oficialment Àlex Calatrava, el primer fitxatge d'aquest estiu, l'equip que entrena Manolo González.
1: 3CAT Info.
8: La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després d'eliminar per 1-0 Portugal amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran aquests quarts de final divendres que ve. L'equip espanyol, que continua sense encaixar cap gol en aquest Mundial després de 5 partits jugats, ha accedit als quarts de final, com dèiem, amb un gol de Mikel Merino al temps afegit, després d'una assistència del blaugrana Ferran Torres, que com Merino havien entrat tots dos a la segona part.
9: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo.
0: Estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Miquel.
8: Els també blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal han estat titulars amb l'equip espanyol, així com també el català del Madrid, Marco Corella, a l'acabar el partit. El seleccionador de Portugal, el també català, Robert Martínez,

0: ha presentat la dimissió.
1: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es, en el contexto tiene total sentido.
0: El d'ahir a la nit també ha estat l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Avui es completaran els vuitens de final d'aquest Mundial amb les dues últimes eliminatòries que queden pendents, que enfrontaran, per una banda, l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i més tard, a les 10, jugaran Suïssa i Colòmbia. Al Tour de França, Tadej Pogacar es va adjudicar ahir la tercera etapa, l'última que va transcórrer per Catalunya, entre Granollers i els Angles, i se situa com a nou líder de la general, amb el mateix temps, però, que el danès Jonas Vingegaard. Els favorits van arribar plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles, on el ciclista eslové va ser el més ràpid a l'esprint final.
2: To take yellow jersey is dream for any cyclist of...
3: Aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
2: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
0: Un dels ciclistes catalans participants en aquesta edició del Tour, Abel Balderston, valorava així el pas de la ronda francesa pel territori català durant aquests dies.
4: Sí, molt content al final. Avui ja, a l'estar a l'escapada, ja hem bastant content he quedat, però bueno, encara falta molt i a disfrutar-lo.
0: Avui s'ha de disputar la quarta etapa, 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix, una etapa de mitja muntanya amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un altre de quarta.
5: 3Cat Info.
0: I en bàsquet, segons ha pogut saber, 3Cat Info, el Barça es retira de les negociacions per fitxar el tècnic del Baskonia, Paolo Galbiati. Aquest fet, però, no ha d'afectar l'interès que també té l'equip blaugrana de fitxar el director esportiu de l'equip basc, Xavi Pujol. Encara en bàsquet, el Madrid va fer oficial ahir el fitxatge de Pedro Martínez com a nou entrenador per les tres pròximes temporades.
6: És un honor. Una entitat, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
0: Mentrestant, el Kitsanàs Manresa incorpora el pivot canadenc de nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada, firma per una temporada i arriba procedent de la Lliga israeliana. I del Manresa arriba a la sisa joventut l'alé Àlex Reyes, que es va convertir en el primer fitxatge verd i negre de cara a la temporada que ve. Reyes firma per la penya per dues temporades, amb una tercera d'opcional. I el torneig de tennis de Wimbledon en les últimes hores s'han classificat pels quarts de final l'italià Cowboy, el nord-americà Taylor Fritz i el britànic Arthur Ferry. Avui s'ha de resoldre l'últim partit de vuitens de final entre l'alemany Zverev i el txec Lehečka, ajornat ahir amb 2-16-0 a favor de Zverev i empat a 3 jocs en el tercer set.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'onze, repassem el més destacat, que aquesta hora passa pels incendis actius que tenim a casa. El de Carme a la Noia està estabilitzat. El treball dels bombers també ha permès aixecar el confinament a la zona, tret d'una urbanització dins del perímetre afectat. En el cas del foc de Sant Manat, al Vallès Occidental, preocupa l'entrada de la Marinada i l'evolució del flanc dret. Enmig d'una onada de calor, el cap dels bombers, David Borrell, alerta del risc de simultaneïtat d'incendis. I pel que fa a l'incendi de la Catalunya Nord, continua actiu, s'acosta a les 5.000 hectàrees afectades. Els treballs d'extinció continuen, però els equips descarten poder-lo donar avui per estabilitzat. El País Valencià sí que està estabilitzat des d'ahir a la tarda. El foc desoneix a l'Alt Palància, amb una afectació d'unes 200 hectàrees. Altres qüestions que repassarem des d'ara i fins les 11. Avui, 7 de juliol, fa 10 anys de la violació múltiple de la Manada durant els Sanfermines a Pamplona, recordarem. També us explicarem que només un de cada quatre mestres i professors destinen el juliol a formació, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Segons les mateixes dades de transparència, la majoria opta per fer-ho durant el curs escolar. Aquesta formació no és obligatòria, però atorga mèrits. També us explicarem que el govern engega el procés per disposar del primer núvol públic a l'estil de companyies com Google o Microsoft. L'objectiu, guanyar seguretat a la protecció de les dades dels ciutadans als serveis públics.

0: Esports, Eudald Serra, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial.
1: Tot això després de superar Portugal als vuitens de final per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Bèlgica, per la seva banda, ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1.
0: I el temps, l'onada de calor continuarà fent pujar el termòmetre. Avui s'esperen més valors que superin els 40 graus al terç oest del país i no es descarten valors de 43 en general. S'esperen, però, temperatures entre els 34 i els 38 graus. Marinades actives, això sí, a primera hora de la tarda, i nuvolades al Pirineu amb algun petit ruixat. Passen un parell de minuts de 2:15. L'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental continua actiu, mentre els bombers ja han pogut estabilitzar el foc de Carme, la noia. Així ho explicava l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
2: S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular, amb molts focus secundaris, i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
0: Segons Borrell, preocupa que aquest foc de setmana reprodueixi el devastador foc del 2003 de Sant Llorenç Savall, que va afectar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Per tot plegat, demana extremar la prudència, ja que avui les temperatures s'enfilaran encara més que ahir. Per avui s'han ampliat les restriccions, de fet, d'accés al Parc Natural de Montserrat, també els espais naturals del Montsec d'Ares i Montsec de Rubies. Els agents rurals demanen extremar sobretot les precaucions i evitar qualsevol conducta de risc al medi natural. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que en té un total de 5 a 111 municipis de 18 comarques. A aquesta hora marxem en directe cap a la Torre de Claramunt. Fa pocs minuts parlàvem amb en Marc Jurado. Després d'aquesta intervenció en directe dels equips d'extinció que estan treballant en aquest incendi de Carme a l'Anoia. Marc, molt bon dia, explica'ns.
3: Què tal, Àngels? Bon dia. Estabilitzat el foc de l'Anoia, la nit ha estat fructífera. Els bombers han pogut atacar el flanc esquerre, que era, amb diferència, el que més por els feia, i ara són optimistes amb l'evolució del foc, amb un perímetre, recordem-ho, afectat d'unes 500 hectàrees. Fins i tot es podria desconfinar aquesta tarda les 300 persones que encara estan afectades. Claudi Gallardo, cap d'intervenció dels bombers.
4: El missatge és d'optimisme, en el sentit que probablement, si continua l'evolució de l'incendi, doncs les properes hores, com estem veient ara, de cara a la tarda, vespre, però doncs possiblement de poder accedir ja d'una forma doncs més normal.
3: Es demana no acostar-se a la zona i seguir pendents de les instruccions de les autoritats. I això per què? Doncs perquè més enllà de les moltes fumarades encara hi ha alguns llocs amb foc visible. Entre els 30.000 desconfinats aquest matí, la Denise i l'Àngel, que han estat 12 hores tancats a casa amb les persianes avall i les finestres tancades.
5: Bueno, hi ha molta tensió, molta por, perquè a l'inici sí que el vam veure com molt a prop d'aquí, després sí que també patint per familiars i amics que estan a la Pobla, que estan a Vilanova, que estem aquí, així amb molta por.
6: Ens va impressionar molt com el foc va avançar molt ràpidament per tota la Serra de Carme i va passar a la part de Vilanova, al camí, com es cremava molt ràpid la zona del castell de la Pobla.
3: La pudor de Socarrim és constant, per bé que aquí es té la certesa que ja ha passat el pitjor.
0: Gràcies, Marc. Fins ara.
3: A tu, Àngels, fins ara.
0: Doncs ara anem cap a Sentmenat. Allà l'incendi continua descontrolat. Ja ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Ara mateix hi ha una setantena de mitjans terrestres. Cristian Roldán.
7: Bon dia, Àngels. Doncs sí, els bombers segueixen treballant sense descans, tot i que el perímetre de l'incendi fa unes hores semblava més o menys controlat. El vent de marinada ha provocat diferents revifades que han dificultat aquests treballs d'extinció. De fet, Eduard Martínez, cap d'aquest operatiu de bombers, es fixa en l'objectiu de tenir-lo estabilitzat durant la jornada d'avui.
8: L'objectiu que ens hem plantejat avui és donar-lo per estabilitzat al llarg del dia, però hem d'esperar l'evolució de la meteorologia. De fet, ens acaben d'informar que a partir de les 6 de la tarda doncs la situació a nivell meteo doncs serà especialment crítica.
7: Tot i que el foc a hores d'ara ha cremat prop d'un centenar d'hectàrees, preocupa sobretot la potencialitat, que arribaria fins a les 2.000 hectàrees. Per aquest motiu, l'ordre de confinament dels diferents nuclis urbans que hi ha en aquesta zona segueix en marxa, i sobretot preocupa el barri del Farell, de Caldes de Montbui, que es troba pròxim al flanc dret d'aquest foc. Isidre Pineda és l'alcalde de Caldes.
9: És una urbanització, és un barri de Caldes de Montbui que està a 8 quilòmetres del nucli urbà i, per tant, està a dalt de la muntanya amb una única carretera d'accés i, per tant, això fa que sigui un punt doncs, més delicat i per això els bombers des del primer moment ens van demanar que es confinés al mateix barri i així hem seguit les seves instruccions.

0: Des de l'Ajuntament de Sentmenat expliquen que l'inici de l'incendi hauria estat la combustió d'una màquina excavadora que estava aturada i que va disparar llengües de foc a diferents indrets pròxims, dificultant la resposta dels equips d'extinció.
1: Afegir que pel que fa a l'incendi de la Catalunya Nord continua actiu, s'acosta a les 5.000 hectàrees afectades. Els treballs d'extinció continuen, però els equips descarten poder-lo donar avui per estabilitzat. El País Valencià sí que està estabilitzat des d'ahir. A la tarda, concretament, el foc s'uneix a l'Alt Palància amb una afectació d'unes 200 hectàrees. I ara anem cap a Tarragona per explicar-vos que un any després de l'incendi del Baix Ebre, els municipis afectats reclamen que arribin totes les ajudes que els van prometre. Fa pocs mesos han començat les feines de retirada de la fusta cremada. Ara que hi ha pressupostos, confien que també es pugui fer gestió forestal a les zones de més difícil accés. Jordi Barranca.
2: Al migdia d'un dia com avui, 7 de juliol d'ara fa un any, començava la zona del Barranc de l'Infern, al municipi de Pols, al Baix Ebre, un incendi que va acabar cremant més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals en terreny del Parc Natural dels Ports. 365 dies després, tot just està retirant la fusta cremada, però la gestió forestal de les zones de més difícil accés encara no ha arribat. Enric Adell i Roger Avinyó, alcaldes de Paúl i Xerta.
3: És el projecte este de les zones on les pendents són superiors al 30%. S'ha de fer gent especialitzada i damunt són unes gestions i unes casuístiques molt particulars. S'ha de fer una espècie de construccions.
4: Bàsicament que estan talant els arbres cremats de finques i valls afectades per l'incendi i queda una imatge del paisatge tot pelat.
2: Les flames van cremar un 30% del terme municipal. A banda, el foc va arribar als termes d'Alfara de Carles, Tivenys i Aldover. Aquests dos últims, a més, són els únics que no han cobrat cap ajuda. Tampoc les derivades de la declaració de la zona afectada per una emergència de protecció civil, el que va abans es coneixia com a zona catastròfica. Rosalia Pagaroles n'és l'alcaldessa.
5: Tota aquesta gent no ha cobrat res. Hi ha un pagès, per exemple, que té el terme aquí compartit en algun tros també. Certa. Este senyor no ha cobrat ni d'una cosa ni d'altra i estem parlant d'unes valoracions de sobre uns 115, 120.000 euros en tot el terme.
2: Un any després, el record del foc es manté ben viu, sobretot en un dia com avui, amb unes condicions extremes, particularment a les comarques de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: 6 minuts i arribarem a 3:15. Tractem ara altres qüestions. L'aeroport de Catània, Sicília, es manté tancat per l'activitat del volcà Etna. Fins ara la presència de cendra volcànica ha obligat a cancel·lar més de 120 vols i a desviar-ne una seixantena. Fa més d'una setmana que el volcà torna a estar actiu i això continua afectant greument el trànsit aeri a Sicília. De fet, la reactivació del volcà, que està expulsant lava, ha obligat les autoritats italianes a intensificar la vigilància. Aquestes autoritats preveuen que la dispersió de la cendra continuï a les pròximes hores. Els vols desviats estan reprogramant els altres 3 aeroports de l'illa. És per això que les aerolínies recomanen consultar l'estat dels vols abans d'anar a l'aeroport. I us ho dèiem en el sumari, avui fa 10 anys de la violació múltiple de la Manada durant les festes dels Sanfermines a Pamplona. 5 homes, recordem, van violar una noia de 18 anys en un portal del centre de la ciutat. Els agressors, entre ells un militar i un guàrdia civil, van enregistrar els fets amb els seus telèfons mòbils i hores després van compartir els vídeos i missatges en un grup de WhatsApp. El procés judicial es va allargar gairebé 3 anys. Les primeres sentències van condemnar els acusats per abús sexual, però el Tribunal Suprem va revisar el cas i va concloure que es tractava d'una violació. Els 5 condemnats van rebre una pena de 15 anys de presó. El cas va provocar una onada d'indignació arreu de l'Estat, va situar el consentiment al centre del debat públic i va acabar impulsant la reforma dels delictes sexuals al Codi Penal. En economia, la renda i el patrimoni dels llogaters són molt més baixos que de propietaris i arrendadors, fins a 4 vegades menys d'ingressos i 450 vegades menys de riquesa que els multiarrendadors, és a dir, els propietaris que tenen 2 o més habitatges de lloguer. Són dades d'un informe del Ministeri de Consum i el Consell Superior d'Investigacions Científiques. Situa la renda mitjana dels llogaters en una mica més de 21.000 euros. La dels propietaris de l'habitatge on viuen és d'uns 32.000 euros, és a dir, un 50% més. Si, a més, tenen un segon habitatge que lloguen, la renda s'enfila fins als 51.000 euros i si en lloguen, 2 o més, supera els 80.000, 4 vegades més que els inquilins. Una cosa similar passa amb el patrimoni, també. Mentre el dels llogaters és d'uns 2.000 euros, el dels propietaris passa dels 190.000, el dels arrendadors supera els 400.000 i el dels multiarrendadors s'acosta al 1.450.000 vegades més que els llogaters. A més, l'informe assegura que el fet de ser inquilí, propietari o arrendador és ara el principal motiu de desigualtat econòmica per davant de l'edat o del nivell d'ingressos i afegeix que el problema dels joves és més la dificultat per accedir a una

0: habitatge que un factor estrictament generacional. Segons aquest estudi, els propietaris es redueixen en totes les franges d'edat, però especialment entre els menors de 35 anys. Si l'any 2002 ho eren un 67%, l'any 2022 aquest percentatge ha caigut al 32%. Més qüestions. Els mestres i professors que destinen el mes de juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a l'escola o a l'institut i es destina sobretot a formació. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. Són una minoria els que opten per fer cursos a l'estiu. De fet, el 71% dels docents els fan entre el setembre i el juny. Són dades del curs 24-25 que mantenen la tendència dels últims anys. Des de l'USTEC, la seva portaveu, que és Iolanda Segura, ha admès al matí de Catalunya Ràdio que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar, altres per l'oferta, mentre que des de Comissions Obreres, els responsables de polítiques educatives de Comissions, Cristian Marcó, ho atribueix al format. Podem sentir Iolanda Segura i Cristian Marcó.
1: Sovint pues, bueno, pues ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
2: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades. Guanyar seguretat a la protecció de les dades dels ciutadans als serveis públics. Aquesta és la finalitat principal del núvol que vol impulsar el govern, a l'estil del que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft. La principal diferència és que aquest serà de titularitat pública i sotmès a la normativa europea. El govern aprovarà avui la licitació d'aquest concurs públic per tirar endavant el projecte. Ens ho explica en Joan García.
2: Avui ja està.
3: Serà una infraestructura d'emmagatzematge de dades connectada a la resta d'infraestructures de connectivitat del país. S'operarà només en el marc regulador europeu per garantir la protecció de la informació. Aquest núvol públic allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, només un 20% dels serveis de la Generalitat són en núvols públics i un 80% en infraestructura privada de computació. Ara es vol reduir la dependència d'operadors externs no europeus en la línia del que explica el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau.
4: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
3: Es preveu invertir-hi 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Com que serà un núvol públic, l'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com privades. Serà la primera infraestructura de l'Estat d'aquestes característiques. El projecte s'emmarca en l'estratègia d'autonomia tecnològica de la Generalitat, que és el full de ruta que també aprovarà avui el govern per reforçar la sobirania digital i el control de dades.
0: I encara afegim que Microsoft acomiadarà 6.400 treballadors, la meitat de la divisió de videojocs Xbox, que està portant a terme una important remodelació pels mals resultats obtinguts en aquest exercici, en què els ingressos han caigut uns 500 milions de dòlars. El gegant tecnològic assegura que els llocs de treball que es perden no se substitueixen per la intel·ligència artificial, però reconeix que estan canviant les maneres de treballar i que cada cop hi ha més feines automatitzades. Les inversions multimilionàries que estan fent les tecnològiques en intel·ligència artificial estan disparant els acomiadaments en aquest sector.

0: Doncs hem arribat a 11:15, ens aturem, toca trànsit i temps, comencem pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora, un accident provoca retencions a l'autopista P7, a l'Ampolla, en sentit Amposta. Hi ha un carril tallat en aquest punt, en general, però hi ha força fluïdesa a les carreteres després de les retencions de primera hora del matí. Recordem que per incendis forestals es mantenen tallades tres carreteres locals, la BB-2131 entre la Pobla de Claramunt i Carme pel foc a l'Anoia, la J660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge, i la JB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge, en aquests últims dos casos pel foc a les Gavarres, al Baix Empordà. Afectacions també al transport públic, en aquest cas pel foc a l'Anoia. Les línies R6 i R60 dels ferrocarrils de la Generalitat no funcionen entre Capellades i Igualada. Hi ha servei alternatiu amb bus que fa

0: parada a totes les estacions.
1: El temps. Jofre Genué.
2: Avui continuarem pendents d'aquesta onada de calor, d'aquestes temperatures que encara han de pujar una mica més respecte a ahir. I, de fet, és el segon dia d'onada de calor i que ens ha de dur el termòmetre cap als 40-42 graus a moltes poblacions del terç oest del territori. De fet, no descartaríem algun primer 43. De fet, a gran part del país estarem entre els 32 a 38 graus, o 34-38. Potser a la costa hi hagin valors una miqueta més baixos. De fet, les comarques de Girona i en molts sectors de la costa encara es poden enregistrar temperatures que no superin aquests llindars de calor extrema. Però bé, això té les hores comptades perquè a partir de demà els avisos es generalitzen i molt probablement hi haurà poques poblacions que no superin o igualin aquests llindars d'onada de calor. De fet, demà i demà passat tenim aquesta primera tongada d'onada de calor que arriba al seu màxim. No cal dir que amb temperatures de 10 graus com a mínim per sobre del que seria habitual amb moltes poblacions i amb una situació excepcional i amb una onada de calor que potser fluixi una miqueta entre divendres i dissabte, costarà notar-ho, però almenys les temperatures no s'enfilarien tan excepcionalment, però es podria reforçar al llarg de la setmana que ve. Cal dir que a partir d'avui les condicions perquè les nuvolades de tarda en el Pireu doncs augmentaran una mica més. Per tant, hi haurà més risc d'aquestes tornades de calor que donguin poca aigua, però les tardes poden mostrar una mica més insegures, potser més demà que avui, però es poden repetir aquests fenòmens a l'àrea, sobretot del voltant del Prepirineu.
1: Tresca Info. BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
3: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
1: Tresca Info.
4: Passen 4 minuts de 3 quarts d'11. Territori es compromet a no tancar el port de la Bonaigua durant les obres que s'hauran de fer a la C-28 per l'esllavissada d'aquest hivern passat. Actualment la circulació està restringida a un sol carril amb pas alternatiu anem cap a Viella, Sofia Cabanes.
5: Encara sense un calendari d'obres previst i sense determinar quina serà la solució tècnica que s'executarà a la carretera del port de la Bonaigua, la consellera Sílvia Paneque s'ha compromès des de Viella a mantenir oberta durant l'hivern esta via clau per a la economia del territori.
6: Tancar no. Sempre totes les infraestructures que millorem intentem que no hi hagi un tancament total en tots els eixos, ferroviaris també, viaris també, i que per tant les obres puguin ser complementàries amb el trànsit, encara que sigui amb un sol carril, és a dir, que no sigui doble, sí.
5: No obstant això, la consellera no especifica encara de quina manera s'intervindrà per assegurar la via, ni tampoc quan es farà.
6: I estem amb tots els estudis previs per veure quina perspectiva temporal podem donar per tal de fer un arranjament el més global possible en l'eix. Estem en aquests treballs, hem tingut, si no recordo malament, unes 3 o 4 reunions, i per tant, quan puguem determinar exactament el calendari, la infraestructura i els recursos, doncs vindrem també a territori novament a explicar-ho.
5: Paneque també confirma que el departament licitarà durant el 2026 l'estudi informatiu previ sobre el futur túnel de la Bonaigua.
1: Trescat Info.
4: I ara esports.
7: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
1: Records, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
8: Tira caixi de trapés, Lurruti. Minut 43 de la segona cap la pilota.
9: Aquesta història ja se sap com acaba. Lurruti debut amb el primer equip de la Reial el 1973. Després de temporades complicades sense fer-se un lloc com a titular a la porteria de l'equip basc, decideix deixar la Reial Societat i fitxa per l'Espanyol per jugar a Sarrià des de la meitat de la temporada 77-78. I al cap de 3 anys, marxa traspassat al Barça. En la seva carrera, Lurruti va aturar 16 penals de 61 llançaments, un 26% d'aturades o errades del rival. Amb el Barça, estadístiques similars. En 7 temporades, de 17 penals en va aturar 4, una mica menys del 25%. Però quin era el seu secret per aconseguir tan bons percentatges sota pals? Julio Alberto, company d'Urruti al Barça durant 6 temporades.
10: Javier era espectacular en la portería, en un penalti. Te intimidaba mucho. Primero hablaba con el contrario. Le contaba la historia de su vida. Le contaba algo de mortalidad.

0: per ser campió, la té aquella tarda a Valladolid. El partit comença amb gol de Paco Clos per al Barça al minut 9. El Valladolid empata de pressa, golaç de falta del salvadoreny Mágico González, minut 14. Després del descans, Alex Sanko, de cap, fa l'1-2 per al Barça. En el tram final del partit, jugada a l'àrea del Barça i l'àrbitre xiula un suposat penal de Julio Alberto sobre un davanter del Valladolid. I arriba el moment.
1: Obligarà el Ruti a tenir a les seves mans l'encert del campionat. Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! T'estimo, Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti! Urruti! Urruti ha atrapat el penal! Urruti ha atrapat el penal, amic d'Ivan de l'Espanyol català! Quina emoció! Quina emoció! Minut 43! Aquests castellans s'han quedat amb un pan de nas!
0: Aquesta és la narració completa de Joaquim Maria Puyal a la transmissió del partit de futbol en català a Ràdio Barcelona. Després del penal de Valladolid, Urruti és l'heroi del Barça a la tanda de penals de la semifinal de la Copa d'Europa contra el Göteborg. Atura dos penals i en transforma un dels decisius. I no és l'heroi de la final de la Copa d'Europa contra l'Steaua a Sevilla, perquè d'aquella final no en surt cap d'heroi. Urruti atura els dos primers penals, però després passa el que passa. La final de Sevilla, Urruti la juga sabent que li han fitxat un substitut. El Barça de Núñez tenia fitxat Andoni Zubizarreta i Urruti es passa les dues últimes temporades a la banqueta. Es retira després del motí de l'Espèria a l'estiu del 1988. Urruti mor la nit del 23 al 24 de maig del 2001 en un accident de cotxe a la Ronda de Dalt de Barcelona.
2: Records, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
3: Ronaldo Assis Moreira.
4: Records, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
2: Esports.
5: Fins les 11 amb l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
6: Bon dia. L'Espanyol ha fet oficial aquest matí la segona incorporació de cara a la pròxima temporada. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president del club blanquiblau. Harman serà presentat oficialment demà dimecres. Harman és internacional pels Països Baixos i es va formar al Feyenoord. D'altra banda, l'Espanyol comença avui oficialment la pretemporada. Els jugadors blanquiblaus passen avui ja les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments. I aquest migdia, l'Espanyol també presentarà oficialment Àlex Calatrava, el primer fitxatge d'aquest estiu de l'equip que entrena Manolo González.
2: 3Cat Info.
6: Parlem ara del Mundial. La selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final després d'eliminar ahir per 1-0 Portugal amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada els Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran aquests quarts de final divendres que ve. L'equip espanyol, que continua sense encaixar cap gol en aquest Mundial, després de 5 partits jugats, ha accedit als quarts, com dèiem, amb un solitari gol del jugador de l'Arsenal, Mikel Merino, després d'una assistència del blaugrana Ferran Torres, que com Merino havien entrat tots dos a la segona part del partit.
7: Bueno, antes de recibir ya sabía que Mikel estaba corriendo... Estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme controlaba, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la ha dado a Mikel.
6: Els també blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal van ser titulars amb l'equip espanyol, així com també el català del Madrid, Marc Cucurella. A l'acabar el partit, d'altra banda, el seleccionador de Portugal, el també català Robert Martínez, presentava la seva dimissió.
8: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es, en el contexto tiene total sentido.
6: El d'ahir la nit també va ser l'últim partit en una cita mundialista de Cristiano Ronaldo. Avui es completaran els vuitens de final d'aquest Mundial, amb les dues últimes eliminatòries que enfrontaran l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i Suïssa i Colòmbia a partir de les 10. Parlem ara del Tour de França.
9: El seguiment del Tour a 3Cat Info, amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
6: perquè Tadej Pogačar es va adjudicar ahir la tercera etapa, l'última que ha transcorregut per Catalunya entre Granollers i els Angles, i s'ha situat com a nou líder de la General amb el mateix temps

0: però que el danès Jonas Vingegaard. Els favorits van arribar plegats al final a l'estació d'esquí dels Angles, on el ciclista eslové va ser el més ràpid a l'esprint final.
1: To take yellow jersey is dream for any cyclist of...
2: Aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
1: How long this will last, but yeah, I try to... We try to enjoy every moment.
0: Avui s'ha de disputar la quarta etapa de 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix, una etapa de mitja muntanya amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un altre de quarta.
3: Tresca Info.
0: En bàsquet, segons ha pogut saber Tresca Info, el Barça es retira de les negociacions per fitxar el tècnic del Baskonia, Paolo Galbiati. Aquest fet, però, no ha d'afectar l'interès que també té l'equip blaugrana en fitxar el director esportiu de l'equip basc, Xavi Pujol. Encara en bàsquet, el Madrid va fer oficial ahir el fitxatge de Pedro Martínez com a nou tècnic per les tres pròximes temporades.
4: És un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo, y evidentemente pues es un orgullo formar parte, conozco el legado, y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
0: Mentrestant, el Kitsanas Manresa incorpora el pivot canadenc de nacionalitat sud-africana Nick Ongenda, de 25 anys i 2,11 metres d'altura. Ongenda signa per una temporada i arriba procedent del bàsquet israelià. I del Manresa arriba a la sisa joventut l'alé Àlex Reyes, que ahir es va convertir en el primer fitxatge verd i negre. De cara a la temporada que ve, Reyes firma per la penya per dues temporades amb una tercera d'opcional. Al torneig de tenis de Wimbledon, en les últimes hores s'han classificat pels quarts de final l'italià Cowboli, el nord-americà Taylor Fritz i el britànic Arthur Ferry, que ha eliminat el búlgar Dimitrov venint de la fase prèvia. Avui s'ha de resoldre l'últim partit de vuitens de final entre l'alemany Zverev i el txec Lehečka, ajornat ahir amb 2-16-0 a favor de Zverev i empat a 3 jocs en el tercer set. Al quadre femení també van passar ahir a quarts de final l'ucraïnesa Marta Kostiuk, la belga Elis Mertens, l'italiana Jasmine Paolini i la txeca Linda Noskova. Per avui hi ha previstos dos partits de quarts de final a la categoria masculina, Jannik Sinner, Jan-Lennard Straff i Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic. I a la femenina, dos més, Jessica Pegula, Coco Gauff i Naomi Osaka, Carolina Mukova.
3: Trescat Info.

Continua actiu l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental, on treballen 77 mitjans terrestres dels bombers de la Generalitat i 4 mitjans aeris. En canvi, ja ha quedat estabilitzat el foc de Carme a l'Anoia i s'ha aixecat el confinament a tots els municipis tret d'una urbanització dins el perímetre afectat. Els bombers demanen extremar la prudència per la simultaneïtat dels focs en plena onada de calor. I els pagesos reivindiquen que la seva feina és clau en la prevenció i extinció d'incendis. Des del sector es reclamen a les autoritats facilitats administratives per poder tenir cura del territori. Els aliats de l'OTAN invertiran més de 40.000 milions d'euros els pròxims 5 anys per reforçar la defensa antidrons. Els socis de l'aliança anuncien avui acords multimilionaris per la compra de més armament abans de l'arribada de Donald Trump a Turquia per la cimera anual de l'Aliança Atlàntica. Atacat un vaixell petrolier a l'estret d'Hormuz, un projectil no identificat ha provocat un incendi sense ferits. Els Estats Units acusen l'Iran d'haver reiniciat els atacs a la zona, segons el portal nord-americà Axios. Una vintena de persones ferides en un doble atemptat a Damasc, a Síria, en plena visita del president francès Emmanuel Macron, la primera d'un líder europeu. Les bombes no han afectat l'agenda del líder francès, que s'ha reunit amb el seu homòleg sirià, amb Ahmed al-Sharaa. Només un de cada quatre mestres i professors destinen el juliol a formació, segons ha descabençat el Matí de Catalunya Ràdio. Aquestes dades de...

0: El portal de transparència indiquen que la majoria opta per fer-los durant el curs escolar, aquests cursos de formació. No és obligatòria, però sí que atorga mèrits. Ramon Solsona i Màrius Serra guanyen respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català. La gran cita amb el llibre en català se celebrarà al setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona sota el lema «Molt per veure, molt per llegir».
1: Trescat Info. Esports.
2: Avui es tanquen les eliminatòries de vuitens de final del Mundial de Futbol amb els partits Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà divendres als quarts de final amb Bèlgica, després de guanyar Portugal per 1-0 i que els belgues hagin golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. L'Espanyol fa oficial la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba cedit pel Burnley anglès. D'altra banda, el club blanc i blau presenta aquest migdia Àlex Calatrava. I Tadej Pogacar surt aquest migdia com a líder a la quarta etapa del Tour de França entre Carcassona i Foix, amb quatre ports de muntanya, dos d'aquests de segona categoria.
0: I pel que fa al temps, l'onada de calor continuarà fent pujar el termòmetre. Avui s'esperen més valors que superin els 40 graus al terç oest del país i no es descarten valors de 43 graus, fins i tot. En general, s'esperen temperatures entre els 34 i els 38 graus, marinades actives a primera hora de la tarda i nuvolades al Pirineu amb algun petit ruixat.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen justos 4 minuts de les 11 del matí. Salutacions de qui us acompanya a aquesta hora i fins al punt del migdia, Estel Batet Carles. L'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental continua actiu mentre els bombers ja han pogut estabilitzar el foc del Carme a l'Anoia. Així ho ha explicat l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
3: S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular, amb molts focus secundaris i, per tant, haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
0: Segons Borrell, preocupa que el foc de Sant Manat reprodueixi el devastador incendi que va haver-hi el 2003 a Sant Llorenç Savall, que va afectar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Per tot plegat, demana extremar la prudència, perquè avui les temperatures, com us dèiem, s'enfilaran encara més que ahir.
3: El dia d'avui segueix sent un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la Vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt, molt, molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat.
0: I per això, perquè hi ha aquesta màxima alerta, s'han ampliat les restriccions d'accés al Parc Natural de Montserrat, als espais naturals de Montsec d'Ares i Montsec de Rubies. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol conducta de risc al medi natural. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que en té un total de 5 de nivells, i s'ha activat a 111 municipis de 18 comarques. Doncs bé, aquest és el dibuix general de com està la situació a aquesta hora dels incendis. Anem ara sobre el terreny. Amb concreció, 4 mitjans aeris i prop d'una trentena de terrestres treballen a l'incendi de Carme, a l'Anoia. Només queda confinada la urbanització de les Garrigues. Aquí viuen un centenar de veïns i és dins del perímetre afectat per aquest foc. La Torre de Claramunt, Marc Jurado.
4: Estabilitzat el foc de l'Anoia, la nit ha estat fructífera. Els bombers han pogut atacar el flanc esquerre, que era en diferència el que més por els feia, i ara són optimistes amb l'evolució del foc, amb un perímetre, recordem-ho, afectat d'unes 500 hectàrees. Fins i tot es podria desconfinar aquesta tarda les 300 persones que encara estan afectades. Claudi Gallardo, cap d'intervenció dels bombers.
5: El missatge és d'optimisme en el sentit de que probablement si continua l'evolució de l'incendi, doncs les properes hores com estem veient ara, de cara a la tarda, vespre, doncs possiblement de poder accedir ja d'una forma doncs més normal.
4: Es demana no acostar-se a la zona i seguir pendents de les instruccions de les autoritats. I això per què? Doncs perquè més enllà de les moltes fumarades encara hi ha alguns llocs amb foc visible. Entre els 30.000 desconfinats aquest matí, la Denise i l'Àngel, que han estat 12 hores tancats a casa amb les persianes avall i les finestres tancades.
6: Bueno, hi ha molta tensió, molta por, perquè a l'inici sí que el vam veure com molt a prop d'aquí, després sí que també patint per... familiars i amics que estan a la Pobla, que estan a Vilanova, que estem aquí, així que

0: Així, a molt topo.
1: Ens va impressionar molt com el foc va avançar molt ràpidament per tota la Serra de Carme i va passar a la part de Vilanova al camí, com es cremava molt ràpid la zona del castell de la Pobla.
2: La pudor de Socarrim és constant, per bé que aquí es té la certesa que ja ha passat el pitjor.
3: Gràcies, Marc Jurado. Un altre dels incendis que estem seguint a primera línia és el de Sentmenat. El Vallès Occidental continua descontrolat i ja ha cremat més de 100 hectàrees, sobretot forestals. Ara mateix hi ha 77 mitjans terrestres i 4 d'aeris treballant sobre el terreny. Protecció Civil manté el confinament i demana precaució pel fum. Des de Sentmenat, Cristian Roldán.
4: Els bombers segueixen treballant sense descans amb un incendi molt inestable i poc previsible. El vent de marinada ha provocat diferents revifades durant les últimes hores que han dificultat els treballs d'extinció i han complicat les actuacions, sobretot del flanc dret. Tot i això, Eduard Martínez, cap d'aquest operatiu de bombers, vol tenir-lo estabilitzat abans d'acabar el dia.
5: L'objectiu que ens hem plantejat avui és donar-lo per estabilitzat al llarg del dia, però hem d'esperar l'evolució de la meteorologia. De fet, ens acaben d'informar que a partir de les 6 de la tarda la situació a nivell meteo serà especialment crítica.
4: L'ordre de confinament dels diferents nuclis urbans que hi ha d'aquesta zona segueix en marxa. Sobretot preocupa el barri del Farell de Caldes de Montbui, que es troba pròxim al flanc dret del foc. Isidre Pineda és l'alcalde de Caldes.
6: Està a 8 quilòmetres del nucli urbà i, per tant, està a dalt de la muntanya amb una única carretera d'accés i, per tant, això fa que sigui un punt més delicat, i per això els bombers des del primer moment ens van demanar que es confinés al mateix barri, i així hem seguit les seves instruccions.
4: En total, Protecció Civil calcula que hi ha prop de 7.000 persones confinades. La subdirectora d'Emergències, Imma Soler, aconsella evitar l'exposició al fum.
7: Estar amb espai interior, intentar que no entri l'ambient des de fora, evidentment, si hi ha fum, sobretot tenir les portes tancades, les finestres tancades, apagar els aparells d'aire condicionat si ens arriba el fum.
4: Des de l'Ajuntament de Sentmenat expliquen que l'inici de l'incendi hauria estat la combustió d'una màquina excavadora que estava aturada.
3: Gràcies també, Cristian Roldán, des de Sentmenat. I al Baix Empordà, cinquè dia de feina dels bombers amb l'objectiu de poder donar el foc de les Gavarres per controlat. Un cop ja no avança i ha cremat més de 2.000 hectàrees. Els veïns de les urbanitzacions més pròximes a la zona cremada intenten recuperar la normalitat, si bé encara hi ha restriccions en els accessos. I pel que fa a l'incendi de la Catalunya del Nord, continua actiu, s'acosta a les 5.000 hectàrees afectades. Els treballs d'extinció segueixen, però els equips descarten poder-lo donar avui per estabilitzat. I al País Valencià, en canvi, sí que s'ha pogut estabilitzar. El foc d'ahir a la tarda es soneja a l'Alt Palància amb una afectació d'unes 200 hectàrees. Doncs bé, la pagesia reivindica com un sector clau per cuidar el territori i d'aquesta manera prevenir incendis forestals i, quan n'hi ha, frenar-ne la propagació i facilitar-ne l'extinció. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, defensa que l'activitat agrícola i ramadera tenen un paper importantíssim en la gestió dels boscos i eviten el creixement descontrolat de la massa forestal. Sentim-la.
8: Tota aquesta part de gestió territorial, si no la fem nosaltres, s'acabarà contractant a tercers perquè la facin, perquè és evident que es necessita fer, i és un sense sentit. Nosaltres, de cara als incendis, per exemple, la nostra activitat suposa la creació de tallafocs natural. Al moment que tenim vinyes, fruiters, oliveres, prats de pastura amb ramaderia extensiva, tot això crea aquest mosaic agroforestal que en aquests dies tothom es posa a la boca.
3: Al contrari, Serrat es queixa que les moltes traves administratives amb què, segons diu, topen.
8: Ens trobem molts impediments a l'hora d'això, si un vol tallar una vora d'uns arbres o alguna cosa, sembla que estem cometent un crim. I s'ha de deixar de pensar d'aquesta manera, gestionar. No és un crim, és una necessitat.
3: I aquest és un dels motius, diu Serrat, juntament amb molts altres, que fa que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys que queden abandonats. Ho hem sabut també fa poca estona. La Fiscalia demana presó provisional per l'home detingut per la mort a trets d'un menor de 15 anys al Parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, a Barcelona. El Ministeri Públic considera que hi ha risc de fugida, d'obstrucció a la justícia i de reiteració delictiva. La detenció es va fer dissabte i la investigació continua sota secret d'actuacions. La policia manté que tot apunta a una acció directa contra la víctima. Els aliats de l'OTAN invertiran més de 40.000 milions d'euros els pròxims 5 anys a reforçar la defensa antidrons. És un dels acords multimilionaris per la compra de més armament que s'han anunciat avui a la cimera de l'Aliança Atlàntica.

0: a Turquia, on els governs europeus volen demostrar que fan cas de la demanda del president dels Estats Units, Donald Trump, de fer més inversió en defensa. Enviat especial a Ankara, Bruno Forteamiras.
1: A diferència de l'artilleria pesada, fabricar un dron costa pocs diners i són aparells que poden destruir amb molta precisió objectius militars. Per això, Ruta diu que cal protegir-se millor davant d'ells. I a part d'això, el líder de l'OTAN també ha anunciat que diversos països de l'Aliança compraran de forma conjunta tres nous models d'aeronaus militars. Els fabricaran empreses com Saab i Airbus, amb contractes multimilionaris que Ruta justifica.
2: Fa un any a l'AI, els aliats es van comprometre a invertir molt més en defensa, un 5% del PIB per al 2035. I ja estem fent avenços notables. Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
1: Amb aquestes inversions, l'OTAN vol esperonar la indústria armamentista europea, que fins ara no ha fabricat el ritme que s'esperaven els governs. L'executiu espanyol participarà en dos dels tres projectes de compra conjunta d'aeronaus que s'han anunciat avui. I a banda d'això, també estarà present en una nova plataforma que s'ha anunciat per amagatzemar i comprar de forma conjunta materials crítics per a la defensa.
0: Una vintena de ferits, entre els quals quatre policies, en l'explosió de dues bombes aquest matí a Damasc, la capital de Síria, segons un balanç oficial, un atemptat que coincideix amb la visita que hi fa el president francès Emmanuel Macron, que és la primera visita d'un líder europeu des de l'arribada al poder de la coalició islamista. Els artefactes estaven amagats en una paperera i en un vehicle, a prop de l'hotel on s'ha allotjat el líder francès, tot i que a aquella hora que han esclatat ja no hi era. Les forces de seguretat han tallat les vies d'accés. L'Elisi ha explicat que Macron no ha sentit res i ha continuat amb l'agenda prevista, que en aquella hora era una entrevista al Palau Presidencial amb el seu homòleg sirià, Ahmed Al-Shara. I han atacat un vaixell petroler a l'estret d'Hormuz. Un projectil no identificat ha impactat aquesta nit l'embarcació en territori d'Oman, segons l'Agència Marítima Britànica, i ha provocat un incendi que no ha causat ferits ni tampoc danys al medi ambient. Els Estats Units acusen l'Iran d'haver reiniciat els atacs a l'estret d'Hormuz amb el llançament d'almenys dos míssils contra vaixells comercials a les últimes hores. Això ho explica el portal nord-americà Axios. El tràfic marítim en aquest enclavament estratègic del comerç mundial de gas i petroli s'ha reprès des de mitjans de mes passat amb la firma d'un primer acord provisional entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Però el règim de Teheran ha avisat que el pas dels vaixells no pot ser gratuït, com passava abans del conflicte. L'Iran, per via del ministre d'Afers Estrangers, ha avisat en les últimes hores que les converses per un acord final no poden començar si hi ha amenaces per part dels Estats Units. A l'Iran, mentrestant, milions de persones han sortit al carrer a la ciutat santa de Qom, al sud de Teheran, per homenatjar el líder suprem assassinat Ali Khamenei en el quart dia dels funerals d'estat. Durant la pregària, els assistents han cridat «Morta Amèrica». A Khamenei el van matar a finals de febrer, en el primer dia de l'ofensiva conjunta entre els Estats Units i Israel contra aquest país, contra l'Iran.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Doncs quan passa pràcticament un minut d'un quart de 12 del migdia, actualitzem dades. Comprovem quina és la circulació a aquesta hora, a les principals carreteres i autopistes del país, també al transport públic. En connexió amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Un accident segueix provocant retencions a l'AP7 a l'Ampolla en sentit Amposta. Hi ha un carril tallat en aquest punt, tret d'aquesta incidència, però en general fluïdesa a les carreteres ja a aquesta hora. Avui que hi ha afectacions als ferrocarrils de la Generalitat pel foc a l'Anoia, les línies R6 i R60, recordem que no circulen entre Capellades i Igualada. Hi ha un servei alternatiu amb autobús que fa parada a totes les estacions.
3: El temps.
0: La previsió és d'en Jofre Genué.
5: La temperatura més elevada d'aquesta matinada la trobem cap a les Garrigues. A la Pobla de Cérvoles no s'ha baixat dels 27 graus. I també valors de 26, és a dir, matinades tòrrides en molts sectors de la costa, com és el cas del barri del Raval de Barcelona, amb 26, també 26 a Mataró, o també 26 a Portbou, però cal dir que a l'Alt Empordà respecte ahir el termòmetre ha baixat una mica, i també a la zona de la ciutat de Barcelona ha perdut un grauet. Bé, són descensos molt puntuals, perquè en general la temperatura va cap amunt, la matina

0: ha sigut menys agradable que dies enrere, malgrat que s'ha arribat als 9 graus a Ger, a Cerdanya, com a valor més baix, però ja el termòmetre li costa als valors més baixos situar-se per sota dels 10 graus. I a més, amb aquesta perspectiva de que la temperatura màxima avui encara pugi més respecte a ahir. Ahir es va arribar a un màxim de 42 a Vinebre. Avui poden sovintejar més els valors de 40-42 graus a tot el terç oest del país i fins i tot no descartaríem alguna primera xifra de 43. Amb avisos, evidentment, de risc molt alt, donada de calor, de situació excepcional, de temperatures molt per sobre del que seria habitual i, a més, amb aquesta mirada a l'horitzó de pocs canvis, és a dir, que la onada de calor podria prolongar-se ben bé almenys una setmana, amb alguns alts i baixos, com podria ser entre divendres i dissabte, que tan sols afluixaria una miqueta. Fresca
1: Info. Quina calor. Vens a l'aigua?
2: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
1: Ja, això passa.
3: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verona de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
6: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
5: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
6: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
7: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
8: Vols saber què passa al Parlament?
9: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
10: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
8: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
11: Podem dir que està en temps de descompte.
12: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
13: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
14: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
15: La prohibició de les compres especulatives
16: serà estrepitoso fracasso de la izquierda.
8: Escolta l'Hemicicle.
17: S'aixeca la sessió.
8: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalan.
18: Seguim endavant amb més qüestions a 10 minuts i mig per 11:45. Els mestres i professors que destinen el mes de juliol a formar-se són un de cada quatre. Són dades que us avança el Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència. El juliol és un mes en què els docents no han d'anar a escoles i instituts i es destina sobretot a formació. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. Són una minoria els que opten per fer cursos a l'estiu. De fet, el 71% dels docents els fan entre setembre i juny. Són dades del curs 24-25 que mantenen la tendència dels últims anys. Des de l'USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, ha admès al Matí de Catalunya Ràdio que molts docents ho fan així per un tema de conciliació familiar. Altres per oferta. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, ho atribueix al format d'aquests cursos. Sentim-los tots dos.
19: Sovint ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
20: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
18: Sobre el paper, els cursos de formació permanent es fan en horari laboral, no lectiu, encara que els sindicats asseguren que també els fan en hores personals. Hi ha diverses modalitats, però perquè computi un curs com a certificat ha de tenir un mínim de 15 hores. Els sindicats apunten que els cursos d'inclusió són dels més demanats, però reclamen una revisió i més qualitat d'aquesta oferta formativa. El Departament d'Educació, de la seva banda, ha evitat valorar aquestes dades. Marine Le Pen sabrà avui si es pot presentar a les eleccions presidencials de l'any que ve a França. La líder d'extrema dreta sabrà aquest migdia si el Tribunal d'Apel·lació de París confirma o rebaixa la seva condemna de 4 anys de presó i 5 anys d'inhabilitació pel cas del mal ús de diners del Parlament Europeu. Des de París, Isabel Galí.
21: Presentarà l'extrema dreta francesa el 2027 una candidatura a les presidencials sense el cognom Le Pen. La incògnita es resoldrà aquest dimarts i la probabilitat que això passi és alta perquè els analistes consideren improbable que el tribunal absolgui Marine Le Pen en apel·lació. Pel politòleg Benjamin Morel, la clau serà si la inhabilitació política contra ella es manté o no.
0: Si la pena d'inelegibilitat és superior a 2 anys, per ella serà impossible presentar-se el 2027. I això vol dir que Jordan Bardella

0: serà probablement el candidat del reagrupament nacional.
1: Però Marine Le Pen ha dit repetidament que voldria fer campanya per les presidencials havent complert la condemna sencera, sense braçalet electrònic. Si el tribunal li rebaixa la pena de presó i la inhabilitació, podria donar-se el cas que el 31 de març de l'any que ve ja pogués ser candidata i que, tot i això, ella decideixi que no vol concórrer. Sigui ella o Jordan Bardella, les enquestes els donen sempre guanyadors en primera volta. Per al segon torn i amb els candidats per definir, els sondejos encara són poc fiables.
2: Gràcies, Isabel. I Hamas dissol el seu govern a Gaza per permetre la transició a la franja. El gest polític del moviment islamista posa pressió sobre Israel, que exigeix el desarmament total de la milícia palestina. Jerusalem, Jordi Bresco.
3: Hamas busca pressionar Israel. Cedeix el govern de Gaza al Comitè Tècnic Palestí, els membres del qual tenen prohibida l'entrada a la franja per part d'Israel. Per tot plegat, els gazians com el Moaz s'ho miren amb escepticisme.
4: Esperem a veure què volen fer al país, que es faci la reconstrucció i que es treguin els cossos de sota la runa. Esperem oportunitats laborals pels joves sense feina. No en tenen. Les vides dels joves passen en va sense aconseguir res.
3: La decisió de Hamas no té res a veure amb el seu procés de desarmament, que continua sent el principal escull que manté bloquejada la transició a la franja des de fa mesos.
2: Les 11 i 23 minuts.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català. Se celebrarà al setembre al Passeig Lluís Companys a Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Barcelona, Montse Camps.
6: El jurat premia Ramon Solsona amb el 30è Premi Trajectòria per ser un autor de gran versatilitat que ha excel·lit com a poeta satíric, contista, guionista i sobretot novel·lista, amb obres com L'home de la maleta, guanyadora del Premi Sant Jordi. Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Màrius Serra, un dels grans divulgadors del joc verbal en català, se'l reconeix amb el 6è Premi Difusió perquè al llarg de la seva trajectòria ha contribuït de manera decisiva a acostar la literatura a la llengua catalana a públics amplis i diversos. Els guardons s'entregaran durant la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè. Desplegarà una oferta amb més de 300 activitats, hi haurà prop de 100 casetes i 282 segells editorials, a més de 3 escenaris i la nova carpa Oficis del Llibre, que aquest any es centrarà en les biblioteques.
2: Esports. Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia. Avui es completaran els vuitens de final del Mundial de Futbol amb les dues últimes eliminatòries que enfrontaran l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i Suïssa i Colòmbia a partir de les 10. De l'Argentina-Egipte en parla el tècnic de l'Albiceleste, Lionel Scaloni.
8: Si no te salen las cosas jugando bien, no juntas pases, no... Hay muchas maneras. Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros, y eso lo tiene el equipo. Después, sí, claro que se puede jugar mejor, claro, pero cuando no se puede jugar bien, necesitas eso, y si no tenés eso, te vas afuera.
7: I ara sentim el davanter de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez, parlant del Colòmbia-Suïssa, que es disputarà després.
9: Cuando no creas ocasiones de gol, ahí preocúpate, pero el equipo en general está creando ocasiones de gol, y es un momento de... Cuando tenemos ese tema de crear ocasiones, nos quedamos un poco más tranquilos, obviamente, porque es cuestión de efectividad y esperemos tenerla el día de mañana.
7: D'altra banda, la selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després d'eliminar ja la nit Portugal per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran aquests quarts de final divendres que ve. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
10: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante, donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino si nos echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes.
7: Per la seva part, el seleccionador de Portugal, el català Robert Martínez, anunciava la dimissió tot just a l'acabar el partit.
11: Hoy es mi último partido con la selección, ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad, y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto tiene total sentido.
7: El d'ahir a la nit també ha estat l'últim partit en un Mundial de Cristiano Ronaldo. Més futbol, l'Espanyol ha fet oficial aquest matí la segona incorporació de cara a la pròxima temporada.

0: temporada. Es tracta de lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace. El president del club blanc i blau, Harman, serà presentat oficialment demà dimecres. És un jugador internacional pels Països Baixos i es va formar al Feyenoord. D'altra banda, l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada. Els jugadors blanc i blaus passen avui les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments. I aquest migdia, d'aquí a mitja hora mal comptada, també presentarà oficialment Àlex Calatrava, el primer fitxatge d'aquest estiu de l'equip de Manolo González.
1: 3CAT Info.
0: Parlem ara del Tour de França.
2: El seguiment del Tour a 3CAT Info, amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Perquè avui s'ha de disputar la quarta etapa de 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix, una etapa de mitja muntanya amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un altre de quarta. L'eslové Tadej Pogačar sortirà com a líder després de guanyar ahir la tercera etapa, l'última per territori català, en final, a les Angles.
3: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
4: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
3: How long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
0: Tadej Pogačar encapçala per a la general amb el mateix temps que el danès Jonas Vingegaard.
1: 3CAT Info.
0: En bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions per fitxar el tècnic del Baskonia, Paolo Galbiati. Aquest fet, però, no ha d'afectar l'interès que té també l'equip blaurana de fitxar el director esportiu de l'equip basc, Xavi Pujol. Mentrestant, el Kitzenas Manresa incorpora el pivot canadenc de nacionalitat sud-africana, Nick Ongenda, de 25 anys i 2'11 d'alçada. Ongenda signa per una temporada i la temporada passada ha jugat amb el Hapoel Haimek d'Israel. I del Manresa arriba a la sisa joventut l'alè Alec Reyes, que ahir es va convertir en el primer fitxatge verd i negre de cara a la temporada que ve. Reyes firma per la penya per dues temporades, amb una tercera d'opcional. I el torneig de tennis de Wimbledon, en les últimes hores s'han classificat pels quarts de final l'italià Cowboy, el nord-americà Taylor Fritz i el britànic Arthur Ferry. Avui s'ha de resoldre el partit de vuitens de final entre l'alemany Zverev i el txec Lehečka, ajornat ahir per 2-16-0 a favor de Zverev i empat a 3 jocs en el tercer.
5: Són 2:15.

0: Fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora. Continua actiu l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental, on treballen 77 mitjans terrestres dels bombers de la Generalitat i 4 mitjans aeris. En canvi, ja ha quedat estabilitzat el foc de Carme, a l'Anoia, i s'ha aixecat el confinament a tots els municipis tret d'una urbanització dins el perímetre afectat. Els bombers demanen extremar la prudència per la simultaneïtat de focs en plena onada de calor. Els aliats de l'OTAN invertiran més de 40.000 milions d'euros els pròxims 5 anys per reforçar la defensa antidrons. Els socis de l'aliança anuncien avui acords multimilionaris per la compra de més armament abans de l'arribada de Donald Trump a Turquia per la cimera anual de l'Aliança Atlàntica. I us hem explicat també que només un de cada 4 mestres i professors destinen al juliol a formació, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Són del portal de transparència i indiquen que la majoria opta per fer-los durant el curs escolar. Aquesta formació no és obligatòria, però atorga mèrits. A partir d'ara ens farem ressò de la crida que fa Protecció Civil a redoblar la responsabilitat per evitar ofegaments en platges i piscines. 7 de les 8 morts aquest estiu s'han ubicat a la Costa Daurada. I passarem també per Veneçuela. Primeres alertes de brots de malalties a la zona del doble terratrèmol. En concret es tracta del xarampió o el tètanus, però també hi ha evidències del xoc posttraumàtic. El balanç provisional del sisme se situa en les 3.500 persones mortes. I en esports, què destaquem, Eudald Serra?
1: Doncs que avui es tanquen les eliminatòries de vuitens de final del Mundial de Futbol amb els partits

partits a Argentina, Egipte i Suïssa-Colòmbia. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà divendres als quarts de final amb Bèlgica, després de guanyar i Portugal per 1-0 i que els belgues hagin golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1.

0: I pel que fa al temps, l'onada de calor continuarà fent pujar el termòmetre. Avui s'esperen més valors que superin els 40 graus al terç oest del país i no es descarten valors de fins a 43 graus. En general, s'esperen temperatures entre els 34 i els 38. Marinades actives a primera hora de la tarda i nuvolades al Pirineu amb algun petit ruixat. Doncs bé, comencem parlant de l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental, que continua actiu mentre els bombers ja han pogut estabilitzar el foc de Carme a l'Anoia, així ho ha avançat l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
1: S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular, amb molts focus secundaris, i per tant, haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
0: Segons Borrell, preocupa que el foc de Sentmenat reprodueixi el devastador incendi que va haver-hi el 2003 a Sant Llorenç Savall, que va afectar el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, i per tot plegat demana extremar la prudència perquè avui les temperatures, com ara us dèiem, s'enfilaran encara més que ahir. S'han ampliat per això les restriccions d'accés al Parc Natural de Montserrat, també als espais naturals de Montsec d'Ares i Montsec de Rubies. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol conducta de risc al medi natural. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que en té un total de 5, a 111 municipis de 18 comarques. I l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental, com us dèiem, continua descontrolat. Ha cremat almenys 90 hectàrees, sobretot forestals. Ara mateix hi ha 77 mitjans terrestres i 4 d'aeris treballant sobre el terreny. Ho estem seguint des de Sentmenat mateix amb en Cristian Roldán.
2: Bon dia, Àngels. Doncs sí, els bombers segueixen treballant sense descans, tot i que el perímetre de l'incendi fa unes hores semblava més o menys controlat. El vent de marinada ha provocat diferents revifades que han dificultat aquests treballs d'extinció. De fet, Eduard Martínez, cap d'aquest operatiu de bombers, es fixa en l'objectiu de tenir-lo estabilitzat durant la jornada d'avui.
3: L'objectiu que ens hem plantejat avui és donar-lo per estabilitzat al llarg del dia, però hem d'esperar l'evolució de la meteorologia. De fet, ens acaben d'informar que a partir de les 6 de la tarda la situació a nivell meteo serà especialment crítica.
2: Tot i que el foc a hores d'ara ha cremat prop d'un centenar d'hectàrees, preocupa sobretot la potencialitat, que arribaria fins a les 2.000 hectàrees. Per aquest motiu, l'ordre de confinament dels diferents nuclis urbans que hi ha en aquesta zona segueix en marxa, i sobretot preocupa el barri del Farell, de Caldes de Montbui, que es troba pròxim al flanc dret d'aquest foc. Isidre Pineda és l'alcalde de Caldes.
4: És una urbanització, és un barri de Caldes de Montbui que està a 8 quilòmetres del nucli urbà i, per tant, està a dalt de la muntanya amb una única carretera d'accés, i, per tant, això fa que sigui un punt més delicat, i per això els bombers des del primer moment ens van demanar que es confinés el mateix barri, i així hem seguit les seves instruccions.
2: Des de l'Ajuntament de Sentmenat expliquen que l'inici de l'incendi hauria estat la combustió d'una màquina excavadora que estava aturada i que va disparar llengües de foc a diferents indrets pròxims, dificultant la resposta dels equips d'extinció.
0: I 4 mitjans aeris i prop d'una trentena de terrestres treballen en l'incendi de Carme, a l'Anoia. Ara només queda confinada la urbanització de les Garrigues, on hi viuen un centenar de veïns. La Torre de Claramunt, Marc Jurado.
5: Estabilitzat el foc de l'Anoia, la nit ha estat fructífera. Els bombers han pogut atacar el flanc esquerre, que era amb diferència el que més por els feia, i ara són optimistes amb l'evolució del foc, amb un perímetre, recordem-ho, afectat d'unes 500 hectàrees. Fins i tot es podria desconfinar aquesta tarda les 300 persones que encara estan afectades. Claudi Gallardo, cap d'intervenció dels bombers.
6: El missatge és d'optimisme, en el sentit que probablement si continua l'evolució de l'incendi les properes hores, com estem veient ara, de cara a la tarda, vespre, possiblement de poder accedir ja d'una forma més normal.
5: Es demana no acostar-se a la zona i seguir pendents de les instruccions de les autoritats. I això per què? Doncs perquè més enllà de les moltes fumarades encara hi ha alguns llocs amb foc visible. Entre els 30.000 desconfinats aquest matí, la Denise i l'Àngel, que han estat 12 hores tancats a casa amb les persianes avall i les finestres

0: finestres tancades.
1: Bueno, hi ha molta tensió, molta por, perquè a l'inici sí que el vam veure com molt a prop d'aquí, després sí que també patint per familiars i amics que estan a la Pobla, que estan a Vilanova, que estem aquí, així que així, amb molta por.
2: Ens va impressionar molt com el foc va avançar molt ràpidament per tota la Serra de Carme i va passar a la part de Vilanova al camí, com es cremava molt ràpid la zona del castell de la Pobla.
0: La pudor de Socarrim és constant, per bé que aquí es té la certesa que ja ha passat el pitjor.
3: Gràcies també, Marc Jurado. Doncs això, que crida a la responsabilitat, perquè les temperatures entre avui i demà encara seguiran pujant. Estem en un pic d'onada de calor. I crida també a la prudència, d'altra banda, per part de Protecció Civil, per evitar accidents en platges i piscines, ara que aquests dies tindran més afluència per aquesta calorada. Les dades fins ara són especialment preocupants a les platges de Tarragona, que acumulen 7 de les primeres 8 víctimes mortals per ofegament aquest estiu. Tarragona, Manel Sastre.
4: La mort de 3 menors a la zona de Roques de la Punta del Miracle a Tarragona ha disparat el nombre de víctimes aquestes primeres 3 setmanes de campanya, més tenint en compte que no hi ha hagut cap episodi greu de mala mar fins ara. Des de Protecció Civil, el sotsdirector general, Joan Ramon Cabello, creu que la xifra és només fruit de la mala sort i de la gran afluència que hi ha hagut de gent a les platges.
5: No és que hagi passat res diferent a la Costa Daurada que hagi motivat això. El que sí que tenim és molta més afluència de persones. L'onada de calor que vam tenir i la que tindrem ara, doncs clar, contra més persones hi ha, més probabilitats hi ha que tinguis ofegats.
4: Cabello demana prudència aquests dies, que molta gent buscarà refrescar-se a platges i piscines per evitar accidents.
5: Demanem que s'extremen les precaucions perquè, clar, una bona manera de refrescar-se just quan venen la onada de calor és anar-se a banyar, a les platges, a piscines, a aigües interiors. Quan fa molta calor, que no s'entri de cop a l'aigua, perquè el contrast tèrmic doncs pot disminuir la nostra capacitat física per nedar, especialment si entres de cop, per exemple, a les aigües interiors, per exemple, als gorgs, als rius que solen estar més freds, a les piscines.
4: Les xifres d'enguany alteren significativament el que ha passat els últims 5 anys, en què, segons l'estadística, el 41% dels ofegaments s'havien produït a la Costa Brava, un 34% a la Costa Daurada i un 25% a la Costa Central. A més de les 8 víctimes per ofegament a les platges de tot Catalunya, fins ara també han mort ofegades 5 persones en piscines i una en aigües interiors.
3: Poc més de 5 minuts i 3 quarts de 12.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Més coses. L'aeroport de Catània, a l'illa de Sicília, es manté tancat per l'activitat del volcà Etna. Fins ara, la presència de cendra volcànica ha obligat a cancel·lar més de 120 vols i a desviar-ne una seixantena més. Fa més d'una setmana que el volcà Etna torna a estar actiu i això continua afectant greument el trànsit aeri a Sicília. De fet, la reactivació del volcà, que està expulsant lava, ha obligat les autoritats italianes a intensificar la vigilància. Preveuen que la dispersió de la cendra continua i a les pròximes hores. Els vols desviats s'estan reprogramant als altres 3 aeroports que hi ha en aquesta illa italiana. És per això que les aerolínies recomanen consultar l'estat dels vols abans d'anar a l'aeroport. I a Veneçuela, l'Organització Mundial de la Salut alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol. Però preocupa molt, molt també el xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens per la mort de més de 3.500 persones i el nivell de devastació que ha ocasionat aquesta catàstrofe. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
7: Som a l'hospital de campanya que al Parc Este de Caracas ha plantat l'Agència de Cooperació Espanyola. En Jesús Marino Suárez explica al doctor Ricardo Angora l'impacte de la seva experiència el dia de Sant Joan.
8: Y cuando empezó a moverse todo eso, yo veo que el televisor río pega contra la pared, pero todavía no caigo en cuenta que estaba pasando como tal.
9: Las familias tienen mucho problema para volver y para regresar. En algunos casos, por ejemplo, que están alojados en tiendas de campaña, nos cuentan que tienen que dormir con la cabeza fuera de la tienda de campaña, ¿no? Porque aún tienen ese temor que pueda haber una réplica, un nuevo terremoto y les caiga encima.
7: La ferida psicològica també la té el bomber Wilson, que feia xerrades precisament a les escoles sobre terratrèmols.
10: Y espero que de verdad ese día los niños que nos escucharon a nosotros, de verdad se hayan acordado todo lo que nosotros les hemos enseñado, porque les enseñamos todo, cómo meterse abajo de la mesa, cuánto tiempo tienen que esperar.
7: I a la zona zero, el doctor Martín Solimán adverteix del mal irreparable entre els que han sobreviscut.
11: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya

0: ya sea los días que hayan pasado, las horas que han pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
1: I després hi ha els nens, com la Naomi.
2: Ayudar a la gente que está en la calle y también tener un carro para mi mamá y mi abuela.
1: Ens diu el doctor Abel Martínez, director de l'Hospital de Campanya Espanyol, que ho viuen d'una forma diferent.
3: La visió dels nens de la realitat és molt diferent de la que podem tenir nosaltres, depèn de les edats. I els sentiments que poden haver van des de l'ansietat, a l'estrès, la tristesa, la ràbia...
1: La part positiva és que el seu cervell s'adaptarà i superarà millor l'impacte que en el cas dels adults.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
5: La consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que un límit de dèficit asimètric de les comunitats autònomes beneficiaria Catalunya i podria afavorir el suport dels partits catalans en la tramitació dels pressupostos de l'Estat i també al nou finançament. Ho ha dit en una entrevista als Matins de TV3.
6: Tot el que sigui augmentar el nostre objectiu de dèficit, el nostre marge de maniobra, doncs estic segur que compta amb més suport que si ens quedem amb el 0,1. No? Veurem també en aquesta tramitació quin marge tenen els grups d'incorporar propostes, però jo estic segura que és millor un objectiu asimètric i que Junts i Esquerra ho poden recolzar, que no pas quedar-nos amb el 0,1, aquest cafè per tothom que moltes vegades diuen.
5: Romero defensa que el sostre de dèficit estigui per Catalunya per sobre del 0,2% del producte interior brut en comptes del 0,1% que ha fixat ara el Ministeri d'Hisenda.
7: Que hi ha un nom, Romeu, que és el que va... Quin és el preu?
5: I aquesta és Àngels Gunyalons, que protagonitza el retrat de Dorian Gray en una adaptació del clàssic d'Oscar Wilde amb direcció de Marc Rosic i música de Jordi Cornudella. Es podrà veure al Teatre Romea de Barcelona en el marc del Festival Grec fins al 2 d'agost. Marta Vives.
8: Els llibres no són morals ni morals, simplement estan ben escrits o mal escrits, deia Oscar Wilde. El retrat de Dorian Gray va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que el va considerar immoral i decadent. Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa en una interpretació on l'actriu fa tots els papers de l'auca.
9: Oscar Wilde, explicant la història, Lord Henry, que és el gran manipulador, Dorian Gray, Basil Hallward, que és qui pinta el retrat, i la Sybil Vane, que és la noia de la que s'enamora al Dorian.
8: Transitant de l'una a l'altra amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó. Completen l'obra d'art una escenografia blanca, talment un llenç on s'anirà pintant la història i enfosquint el to fins a tenyir-se de vermell i violència, i una especial menció al quintet de corda excepcional que acompanya, juga i dialoga amb els protagonistes de la història com un personatge més. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla a la vida sinó en l'espectador, l'ovació de la platea Àngels Gunyalons la nit de l'estrena ho diu absolutament tot.
5: Doncs amb aquest retrat de Dorian Gray i aquesta crònica de la Marta Vives d'aquesta obra que protagonitza Àngels Gunyalons hem arribat al punt de 3:15. Moment d'actualitzar dades pel que fa a l'estat del trànsit amb una nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. A aquesta hora un accident segueix provocant retencions a l'AP7, a l'Ampolla, en sentit Amposta. Precaució en aquest punt on ara ja s'estan retirant els vehicles implicats. Tret d'aquesta incidència, en general, fluïdesa a les carreteres ja a aquesta hora. Pel que fa al transport públic, a Rodalies hi ha demores destacades al tren de Portbou de l'R11, que havia d'arribar a l'estació de Barcelona Sants a les 12:40. Aquest tren circula amb 40 minuts de retard. Els ferrocarrils de la Generalitat, recordem que pel foc a l'Anoia, les línies R6 i R60 no circulen entre Capellades i Igualada. Hi ha un servei alternatiu en bus que fa parada a totes les estacions.
4: El temps.
5: amb en Jofre Genovet.
11: Avui continuarem pendents d'aquesta onada de calor, d'aquestes temperatures que encara han de pujar una mica més respecte ahir. I, de fet, és el segon dia d'onada de calor i que ens ha de dur el termòmetre cap als 40-42 graus a moltes poblacions del terç oest del territori. De fet, no descartaríem algun primer 43. De fet, a gran part del país estarem entre els 32 a 38 graus o

0: de 4 a 38. Potser a la costa hi hagin valors una miqueta més baixos. De fet, les comarques de Girona i en molts sectors de la costa encara es poden enregistrar temperatures que no superin aquests llindars de calor extrema. Però bé, això té les hores comptades perquè a partir de demà els avisos es generalitzen i molt probablement hi haurà poques poblacions que no superin o igualin aquests llindars d'onada de calor. De fet, demà i demà passat tenim aquesta primera tongada d'onada de calor que arriba al seu màxim. No cal dir que amb temperatures de 10 graus com a mínim per sobre del que seria habitual en moltes poblacions i en una situació excepcional i amb una onada de calor que potser fluixi una miqueta entre divendres i dissabte, costarà notar-ho, però almenys les temperatures no s'enfilarien tan excepcionalment, però es podria reforçar al llarg de la setmana que ve. Cal dir que a partir d'avui les condicions perquè les nuvolades de tarda en el Pireu doncs augmentaran una mica més. Per tant, hi haurà més risc d'aquestes tornades de calor que donguin poca aigua, però les tardes es poden mostrar una mica més insegures, potser més demà que avui, però es poden repetir aquests fenòmens a l'àrea, sobretot del voltant del Prepirineu.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
2: Somalilàndia, un país per Israel.
3: Somalilàndia, una regió del nord de Somàlia amb uns 6 milions d'habitants que va declarar unilateralment la seva independència el 1991, té moneda, bandera, parlament i eleccions i una estabilitat inusual en una regió convulsa. Però feia més de 30 anys que aquesta antiga colònia britànica lluitava sense èxit per ser reconeguda internacionalment i ha trencat finalment l'aïllament diplomàtic. Al desembre, Israel va anunciar per sorpresa que considera Somalilàndia com un estat sobirà independent. Fins a dia d'avui és l'únic país que ha fet el pas.
4: We agreed on the mutual appointment of ambassadors.
3: És el ministre d'Afers Estrangers d'Israel, Gideon Saar, al gener, per primer cop de visita a Hargeisa, la capital de Somalilàndia. Els dos països han acordat l'obertura d'ambaixades recíproques, s'estableixen relacions diplomàtiques, però què més busca Israel amb el reconeixement? Ubicar a Somalilàndia una base militar? Enviar-hi palestins de Gaza? El reconeixement té a veure amb la rivalitat d'Israel amb l'Iran?
2: Una ubicació privilegiada per a Israel.
3: No hi ha dubte entre els experts sobre el principal motiu del reconeixement. Somalilàndia té un emplaçament estratègic amb accés al Golf d'Aden i al Mar Roig i a un dels corredors marítims més transitats i sensibles del planeta. Per Israel és també una manera de ser més a prop, a uns 300 quilòmetres, de la zona del Iemen controlada pel moviment armat dels Houthis, aliats de l'Iran i defensors de la causa palestina en la Guerra de Gaza, cosa que els ha portat a disparar drons i míssils els últims 3 anys contra Israel. S'especula amb la idea que Israel instal·li una base militar a Somalilàndia. Omar Mahmoud és analista al think tank International Crisis Group.
5: No hem vist que es comenci a construir res, ni res per l'estil, però sens dubte forma part de les possibilitats. Pels interessos d'Israel de contrarrestar els Houthis, necessitarien algun tipus de presència militar allà. Crec que la discussió encara està en curs, les avaluacions encara estan en curs, però sens dubte està dins del ventall de possibilitats.
3: Somalilàndia al seu torn espera tancar un acord comercial amb Israel, a qui també ha ofert accés a les seves reserves de minerals.
2: Un reconeixement, de moment, únic.
6: We are expecting all member states of the United Nations to recognize...
3: El president de Somalilàndia espera un reconeixement de tots els països de l'ONU, però el desig està molt lluny de la realitat. Els experts no esperen a priori un efecte dòmino. Somalilàndia ha pressionat sense èxit per obtenir el reconeixement dels Estats Units, que defensen la decisió d'Israel, però també la integritat de Somàlia. Etiòpia i Kènia, els països amb qui té més relació a la banya d'Àfrica, tampoc han fet el pas, i el reconeixement d'Israel ha generat reaccions en bloc en contra de la Unió Africana, la Lliga Àrab, la Xina, la Unió Europea, Turquia o Egipte. Els experts apunten al risc que Somalilàndia quedi aïllada.
5: Tot i que Somalilàndia ha obtingut el reconeixement d'Israel, això també l'ha aïllat, en certa manera, perquè hi ha hagut diversos països que hi han reaccionat en contra, i per diverses raons. No els agrada que Israel tingui un peu en aquesta part del món, o estan donant suport a una Somàlia unida. Pel que fa a una allau de països, crec que serà molt més aviat un degoteig, tenint en compte alguns dels costos que hi ha.
2: El vincle amb Gaza.
3: Què hi ha de cert en les informacions que Israel podria utilitzar Somalilàndia per reubicar-hi de forma forçosa palestins de Gaza? Els experts no ho veuen probable i expliquen que en un país musulmà la guerra d'Israel a la franja genera rebuig, malgrat el reconeixement. Hani Ibrahim

0: és investigadora al think tank Royal United Services Institute amb base a Nairobi, a Kènia.
1: Hi ha la perspectiva moral pel que fa a com se senten realment els habitants del país sobre estar associats amb Israel.

0: a Jerusalem, amb un estatus en disputa entre israelians i palestins.
1: És un reportatge de Jordi Baró amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
2: Set minuts, haurem arribat al punt del migdia. Pareu ara l'orella a aquesta cançó.

0: És la cançó de la pel·lícula Baiana, de Disney. La versió castellana té un autor molt conegut per aquesta emissora, que és el músic i productor Manu Guix. Baiana s'estrena demà als cinemes, Montse Pujol.
1: El vídeo musical i la cançó Què hi ha més allà s'ha gravat a Barcelona amb el piano de Manu Guix i les veus de Maria Parrado, Núria Casas i Cristina Lora. Manu Guix diu que ha estat un plaer adaptar aquest tema musical.
2: Per tant, per mi és un material que em conec molt bé i que, a més, m'encanta. I aleshores, doncs, el repte ha estat, clar, una cançó que és solista, adaptar-la per tres cantants, que són tres bèsties, que ho fan superbé, la Cristina, la Maria i la Núria. I ja està, però ja et dic, com a productor, quan parteixes de la base que tens un material tan bo, la veritat és que això et facilita una mica la feina.
1: Baiana és la nova pel·lícula d'acció real de Disney i la seva estrena demà coincideix amb el desè aniversari del film.
0: I encara un últim apunt per parlar de George Clooney, que rebrà la pròxima mostra de cinema al setembre el Lleó d'Or honorífic en reconeixement a tota la seva carrera. L'organització del festival assegura que vol premiar un actor complet i carismàtic, a més d'apassionat i original, que combina el glamour de les estrelles d'abans i la professionalitat i sensibilitat d'avui dia. La sèrie mèdica Urgències va ser el seu primer gran èxit i el trampolí que li va obrir les portes del cinema. La saga Ocean's Eleven, Gravity i Michael Clayton estan entre les seves pel·lícules més recordades. Ha guanyat 2 Oscars, 4 Globus d'Or, un BAFTA i també un Emmy.
3: Esports.
0: Fins al punt de les 12 del migdia amb l'Eudald Serra. Eudald, bon dia.
4: Bon dia, avui es completaran els vuitens de final del Mundial de Futbol amb les dues últimes eliminatòries que enfrontaran l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i Suïssa i Colòmbia a partir de les 10. De l'Argentina-Egipte en parla el tècnic de l'Albiceleste, Lionel Scaloni.
5: Si no te salen las cosas jugando bien, no juntas pases, no... Hay muchas maneras. Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros, y eso lo tiene el equipo. Después, sí, claro que se puede jugar mejor, claro, pero cuando no se puede jugar bien, necesitas eso, y si no tenés eso, te vas afuera.
4: I ara sentim el davanter colombià de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez, parlant del Colòmbia-Suïssa que es disputarà després.
6: Cuando no creas ocasiones de gol, ahí preocúpate, pero el equipo en general está creando ocasiones de gol, y es un momento de cuando tenemos ese tema de crear ocasiones, nos quedamos un poco más tranquilos, obviamente, porque es cuestión de efectividad y esperemos tenerla el día de mañana.
4: D'altra banda, la selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després d'eliminar ahir a la nit Portugal per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran aquests quarts de final divendres que ve. Sentim el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
7: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes.
4: Per la seva part, el seleccionador de Portugal, el català Robert Martínez, anunciava la seva dimissió a l'acabar el partit.
8: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero en el contexto tiene total sentido.
4: El d'ahir a la nit també ha estat l'últim partit en un Mundial de Cristiano Ronaldo.
3: 3CAT Info.
4: L'Espanyol ha fet oficial aquest matí la segona incorporació de cara a la pròxima temporada. Es tracta de lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president del club blanquiblau. Harman, que serà presentat oficialment demà dimecres, és internacional pels Països Baixos i es va formar al Feyenoord. D'altra banda, l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada.

0: Els jugadors blanc i blaus passen les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments i ara, a les 12, l'Espanyol també presentarà oficialment Àlex Calatrava, el primer fitxatge d'aquest estiu de l'equip de Manolo González. Encara a primera divisió, la Reial Societat ha anunciat l'ampliació de contracte del tècnic Pellegrino Matarazzo per un any més, fins al juny del 2028. El Tour de França avui s'ha de disputar la quarta etapa de 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix, una etapa de mitja muntanya amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un altre de quarta. L'eslové Tadej Pogačar sortirà com a líder després de guanyar la tercera etapa, l'última per territori català, en final als Angles.
1: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
2: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
1: How long this will last, but we try to enjoy every moment.
0: Tadej Pogačar encapçala, però, la general amb el mateix temps que el danès Jonas Vingegaard. I en hoquei patins, el Barça ha anunciat fa uns minuts el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys i que arriba procedent del Tricino.
3: Quiero ser un jugador completo, ¿no? Quiero hacer lo que necesita el equipo para ganar y si todo lo que necesita. No tengo problema hacer todo. Y la única cosa para mí que es importante es que al término del partido mi equipo, que es el Barça, ha ganado y voy a hacer todo lo que puedo.
0: Davide Gavioli firma per dos anys fins al juny del 2028. I en bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça retira de les negociacions per fitxar el tècnic del Baskonia, Paolo Galbiati. Aquest fet, però, no ha d'afectar l'interès que també té l'equip blaugrana de fitxar el director esportiu de l'equip basc, el català Xevi Pujol.
4: Trescat Info.

0: Més d'un centenar de municipis de 18 comarques en situació de màxim risc d'incendi. Dels focs actius preocupa la potencialitat de l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, molt inestable i atiat per la marinada. En canvi, els bombers han pogut estabilitzar el foc de Carme, a l'Anoia, i s'ha pogut aixecar el confinament de la zona. I els pagesos reivindiquen que la seva feina és clau en la prevenció i extinció d'aquests incendis. Des del sector es reclama a les autoritats facilitats administratives per poder tenir cura del territori. Això quan Protecció Civil redobla la crida a la responsabilitat per evitar ofegaments en platges i piscines. 7 dels 8 morts d'aquest estiu s'ubiquen a la Costa Daurada. Els aliats de l'OTAN invertiran més de 40.000 milions d'euros els pròxims 5 anys per reforçar la defensa antidrons. Els socis de l'Aliança anuncien avui acords multimilionaris per la compra de més armament abans de l'arribada de Donald Trump a Turquia per la cimera anual de l'Aliança Atlàntica. Una vintena de persones ferides en un doble atemptat a Damasc, a Síria, en plena visita del president francès Emmanuel Macron, la primera d'un líder europeu. Les bombes no han afectat l'agenda del líder francès, que s'ha reunit amb el seu homòleg sirià, Ahmed al-Sharaa. I ataca un vaixell petrolier a l'estret d'Hormuz. El projectil no identificat ha provocat un incendi sense ferits. Els Estats Units acusen l'Iran d'haver reiniciat els atacs en aquesta zona, segons el portal nord-americà Axios. Detenen dues persones a Reus, al Baix Camp, acusades de robar bicicletes d'alta gamma arreu del país. Un d'ells es feia passar per ciclista i feia ruta fins que aconseguia que un altre li deixés provar la seva bicicleta, amb la qual fugia. Els imputen almenys 8 robatoris per un valor superior als 50.000 euros. Només un de cada 4 mestres i professors destinen el juliol a formació, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Segons les mateixes dades de transparència, la majoria opta per fer-los durant el curs escolar. Aquesta formació no és obligatòria, però atorga mèrits. Ramon Solsona i Màrius Serra guanyen respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió, que atorga la Setmana del Llibre en Català. La gran cita amb el llibre en català es celebrarà al setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Esports.
1: Avui es tanquen les eliminatòries de 8.

0: ens de final del Mundial de Futbol amb els partits Argentina, Egipte i Suïssa, Colòmbia. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà divendres als quarts de final amb Bèlgica, després de guanyar Portugal per 1-0 i que els belgues hagin golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. L'Espanyol fa oficial la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Es tracta de lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba cedit pel Burnley anglès. D'altra banda, el club blanc i blau presenta a aquesta hora, al del migdia, Àlex Calatrava. I Tadej Pogacar surt aquest migdia com a líder a la quarta etapa del Tour de França, entre Carcassona i Foix, amb quatre ports de muntanya, tots d'aquests de segona categoria.
1: I el temps, l'onada de calor pren força amb màximes de 40 graus a moltes comarques de l'interior del país. Els valors més alts d'avui rondaran els 42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La tarda serà assolellada i no es descarta algun ruixat puntual i amb tempestes al Pirineu.
2: 3CAT Info.
1: Passen 4 minuts de les 12. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Avui entrem en el primer dia crític de l'onada de calor amb els termòmetres disparats a gran part del país. Això no ajuda als diversos incendis simultanis que cremen en diferents punts de Catalunya. David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat.
3: El dia d'avui segueix sent un dia amb risc molt, molt, molt extrem, tant o més que ahir. Per tant, ens preocupa moltíssim, ens preocupa molt el que és la vall del Segre, ens preocupa molt, diguéssim, el que és el Prepirineu de Lleida. Vull dir que hi ha moltes zones que estan en un estat molt, molt, molt crític. Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat.
1: Ara mateix, l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental és el que més preocupa perquè continua actiu i perquè pot escampar-se al Parc Natural de Sant Llorenç Savall, tal com va passar el 2003. L'inspector dels bombers detalla la situació en aquest foc.
3: S'ha treballat molt bé el que era el flanc en potencial, el flanc dret, on ja sí que aquest flanc el podem donar per estabilitzat, però el conjunt de l'incendi no es pot donar per estabilitzat. Tenim un perímetre molt irregular, amb molts focus secundaris, i per tant haurem de ser prudents i fer molt seguiment d'aquest incendi del Vallès.
1: Per contra, els bombers ja han pogut estabilitzar el foc de Carme, la Noia, on s'ha aixecat el confinament de la majoria de les 33.000 persones confinades. El sistema d'emergències mèdiques, el SEMA, ha atès 13 persones ferides en aquests incendis de Sant Manat i la Noia. Del total, un home ha resultat ferit menys greu i la resta d'afectats són lleus. 3, però, han necessitat hospitalització. D'altra banda, per avui s'han ampliat les restriccions d'accés al Parc Natural de Montserrat, però no afecta l'accés al monestir. També s'hi han afegit els espais naturals del Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que en té un total de 5 en 111 municipis de 18 comarques. Doncs bé, marxem ara cap a Sant Manat. Com us dèiem, en aquest foc que continua descontrolat, ha cremat més de 110 hectàrees, sobretot forestals. Ara hi ha una setantena de mitjans terrestres i 7 aeris treballant. Cristian Roldán.
4: Els bombers segueixen treballant sense descans amb un incendi molt inestable i poc previsible. El vent de marinada ha provocat diferents revifades durant les últimes hores que han dificultat els treballs d'extinció i han complicat les actuacions, sobretot del flanc dret. Tot i això, Eduard Martínez, cap d'aquest operatiu de bombers, vol tenir-lo estabilitzat abans d'acabar el dia.
5: L'objectiu que ens hem plantejat avui és donar-lo per estabilitzat al llarg del dia, però hem d'esperar l'evolució de la meteorologia. De fet, ens acaben d'informar que a partir de les 6 de la tarda la situació a nivell meteo serà especialment crítica.
4: L'ordre de confinament dels diferents nuclis urbans que hi ha d'aquesta zona segueix en marxa. Sobretot preocupa el barri del Farell, de Caldes de Montbui, que es troba pròxim al flanc dret del foc. Isidre Pineda és l'alcalde de Caldes.
6: Està a 8 quilòmetres del nucli urbà i, per tant, està a dalt de la muntanya amb una única carretera d'accés i, per tant, això fa que sigui un punt més delicat i per això els bombers des del primer moment ens van demanar que es confinés al mateix barri i així hem seguit les seves instruccions.
4: En total, Protecció Civil calcula que hi ha prop de 7.000 persones confinades. La subdirectora d'Emergències, Imma Soler, aconsella evitar l'exposició al fum.
7: Estar en espai interior, intentar que no entri l'ambient des de fora, evidentment si hi ha fum, sobretot tenir les portes tancades, les finestres tancades, apagar els aparells d'aire condicionat si ens arriba el fum.
4: Des de l'Ajuntament de Sant Manat expliquen que l'inici de l'incendi hauria estat la combustió d'una màquina excavadora que estava aturada. jornada.
1: I ara anem fins a l'Anoia, una seixantena de mitjans terrestres, també mitjans aeris dels bombers, treballen per controlar l'incendi de Carme a l'Anoia. La urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada, Marc Jurado.
8: El pitjor ja ha passat, però la nit ha estat llarga i complicada pels bombers.

0: i pels 33.000 anoienys que han hagut d'estar confinats des d'ahir al vespre fins avui a les 8 del matí. És el cas de la Berta, que té un bar, del Lluís, que té una finca amenaçada pel foc, i de la Denise i l'Àngel, que han estat tancats a casa més de 12 hores amb les persianes avall i les finestres tancades.
1: Nosaltres vam estar oberts per veure si algú necessitava alguna cosa. És més, ahir a última hora em sobrava pa, dic, no sé si hauria de fer bocates per les entitats, pels bombers, per Protecció Civil.
2: Tinc una finca aquí a prop d'Orpí, i si sí, el foc anava a direcció, no arribat allà, però bueno, però clar, és un perill. De la manera que està, és un perill. No es fan les coses com es feien abans.
3: Bueno, hi ha molta tensió, molta por, perquè a l'inici sí que el vam veure com molt a prop d'aquí, després sí que també patint per familiars i amics que estan a la Pobla, que estan a Vilanova, que estem aquí, així que... Així, amb molta por.
4: Ens va impressionar molt com el foc va avançar molt ràpidament per tota la Serra de Carme i va passar a la part de Vilanova al camí, com es cremava molt ràpid la zona del castell de la Pobla.
0: Queden només uns 300 veïns de la urbanització de les Garrigues amb la mobilitat restringida. Amb tot, els bombers diuen que és qüestió de poques hores.
5: El missatge és d'optimisme en el sentit de que probablement si continua l'evolució de l'incendi doncs, les properes hores com estem veient ara, de cara a la tarda, vespre, doncs, possiblement de poder accedir ja d'una forma doncs, més normal.
0: El foc ha cremat una àrea d'unes 500 hectàrees de perímetre.
6: I ara marxem en directe cap a la Catalunya del Nord, on 800 bombers continuen treballant en l'estabilització de l'incendi que crema des d'aquest cap de setmana. Avui s'afegeixen a l'operatiu 6 avions, 4 dels quals enviats per Europa. Hi ha 12.000 evacuats, els quals es demana que no tornin als pobles, però alguns estan saltant els controls i ja són a les seves cases. Enviada especial a Rodés, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Pep Casanovas. Molt bon dia.
7: Bon dia. Hem acompanyat els bombers en un recorregut de 8 quilòmetres per les zones cremades. Ja no hi ha flames, però sí moltes fumarades. Les temperatures són altes, estem a uns 33 graus i bufa el vent. Al poble de Rodés, envoltat de muntanyes, no hi ha cap veí, només bombers vigilant des de dalt de les runes del castell que no hi hagi revifades. El cap de l'operatiu respira més tranquil després de moltíssimes hores de feina intensa amb la que han aconseguit que les flames no arribessin al nucli urbà. Així ens descrivia fa poca estona la situació.
8: Favorable. On est maintenant sur des opérations...
9: Favorable. Estem remullant la zona per evitar revifades. Tornarem a tenir canícula i, tot i que bufa menys vent que ahir, a la part alta del poble és un vent que canvia contínuament. Això requereix una vigilància i control continu per part dels equips que tenim allà.
7: A Rodés no s'han cremat cases a dins del poble, però sí als afores. Encara no ens donen números, parlen de desenes. Nosaltres n'hem comptat dues, una absolutament calcinada i l'altra fumada per les flames que han destruït completament el jardí. A Vinçà, l'últim poble desallotjat ahir a la tarda, no hi hem pogut entrar ni tan sols amb el comboi dels bombers. Encara hi ha massa fumaroles a la muntanya i el perill de revifada és molt alt. Malgrat això, el Daniel, un dels veïns, espera la carretera amb més gent del poble, que va ser desallotjada ahir a la tarda, que el deixin entrar.
10: He vingut a buscar algunes coses a casa nostra i volia arribar a peu perquè la meva sogra necessita algunes coses, però no m'han deixat entrar. No tenim el dret ni tan sols si anem caminant de buscar res a dins del poble.
7: Recordem que hi ha 12.000 persones evacuades per aquest incendi i tot i que l'ordre és de no tornar als pobles, més d'un s'hi està arriscant i arriben per camins secundaris on no hi ha controls dels gendarmes, enmig de boscos cremats i de camps de fruiters on avui ja hi ha alguns operaris treballant.
6: Perfecte, doncs estem pendents de totes les novetats que ens pugueu anar fent arribar. Montse, gràcies, fins ara.
7: Bon dia.
6: Afegius, ho dèiem a titulars, que la pagesia reivindica com un sector clau per cuidar el territori i d'aquesta manera prevenir incendis forestals com els que estem veient aquests dies i quan n'hi ha frenar la propagació i facilitar-ne l'extinció. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, defensa que l'activitat agrícola i ramadera té un paper important en la gestió dels boscos i evita el creixement descontrolat de la massa forestal.
11: Tota aquesta part de gestió territorial, si no la fem nosaltres, s'acabarà contra tant a tercers perquè la facin, perquè és evident que es necessita fer i és un sense sentit. Nosaltres, de cara als incendis, per exemple, doncs la nostra activitat suposa la creació de tallafocs naturals. Al moment que tenim vinyes, fruiters, oliveres, prats de pastura amb ramaderia extensiva, tot això crea aquest mosaic agroforestal que en aquests dies tothom es posa a la boca.
6: Serrat es queixa de les moltes traves administratives amb què, segons diu, topen.
11: Ens trobem molts impediments a l'hora d'això, si un vol doncs, tallar una vora d'uns arbres,

0: coses o alguna cosa, sembla que estem cometent un crim. I s'ha de deixar de pensar d'aquesta manera. Gestionar no és un crim, és una necessitat.
1: Això, diu Serrat, és un dels diversos motius que fa que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats. Parlem ara d'aquesta onada de calor i de la crida a la prudència que ha fet Protecció Civil per evitar accidents en platges i piscines que aquests dies tindran una gran afluència de gent. Les dades fins ara són especialment preocupants a les platges de Tarragona, que acumulen 7 de les primeres 8 víctimes mortals per ofegaments aquest estiu. Protecció Civil, però, ho atribueix a la mala sort i a l'augment d'usuaris aquests dies. Tarragona, Manel Sastre.
2: La mort de 3 menors a la zona de Roques de la Punta del Miracle a Tarragona ha disparat el nombre de víctimes aquestes primeres 3 setmanes de campanya, més tenint en compte que no hi ha hagut cap episodi greu de mala mar fins ara. Des de Protecció Civil, el sotsdirector general, en Joan Ramon Cabello, creu que la xifra és només fruit de la mala sort i de la gran afluència que hi ha hagut de gent a les platges.
3: No és que hagi passat res diferent a la Costa Daurada que hagi motivat això. El que sí que tenim és molta més afluència de persones. La onada de calor que vam tenir i la que tindrem ara, doncs clar, contra més persones hi ha, més probabilitats hi ha que tinguis ofegats.
2: Cabello demana prudència aquests dies, que molta gent buscarà refrescar-se a platges i piscines per evitar accidents.
3: Demanem que s'extremen les precaucions perquè, clar, una bona manera de refrescar-se just quan venen la onada de calor és anar-se a banyar, a les platges, a piscines, a aigües interiors. Quan fa molta calor, que no s'entri de cop a l'aigua, perquè el contrast tèrmic doncs, pot disminuir la nostra capacitat física per nedar, especialment si entres de cop, per exemple, a les aigües interiors, per exemple, als gorgs, als rius, que solen estar més freds, o a les piscines.
2: Les xifres d'enguany alteren significativament el que ha passat els últims 5 anys, en què, segons l'estadística, el 41% dels ofegaments s'havien produït a la Costa Brava, un 34% a la Costa Daurada i un 25% a la Costa Central. A més de les 8 víctimes per ofegament a les platges de tot Catalunya, fins ara també han mort ofegades 5 persones en piscines i una en aigües interiors.
1: Un quart d'una, tornem a connectar aquesta hora amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. A aquesta hora un accident segueix provocant retencions a l'AP7 a l'Ampolla en sentit Amposta, on ja s'estan retirant els vehicles implicats. Més enllà d'aquesta incidència, recordem que per incendis forestals es mantenen tallades 3 carreteres locals, la BB-2131 de la Pobla de Claramunt al Carme pel foc a l'Anoia, la J660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge i la JB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge, en aquests dos casos, pel foc a les Gavarres, al Baix Empordà. Hi ha afectacions també al transport públic, en aquest cas pel foc a l'Anoia. Recordem que les línies R6 i R60 als ferrocarrils de la Generalitat no funcionen entre Capellades i Igualada. Hi ha un servei alternatiu amb bus que fa parada a totes les estacions.
1: El temps. Néstor Gómez.
5: Dia de moltíssima calor i ja es notava cap als vols del migdia, quan la temperatura ja solia valors de 37 graus a punts del prelitoral i al Priorat. Avui la calor serà extensiva arreu del país, amb màximes que ja cap a la Catalunya central tocaran la xifra dels 40 graus i atenció a punts de Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre, que superaran àmpliament els 40, acostant-se, si és que no toquen, la xifra dels 43 graus. Tot això amb un ampli domini del sol, que només aquesta tarda quedarà una miqueta intervenint volit per la presència d'alguns núvols al Pirineu que de manera puntual i de caràcter minso podrien deixar algun ruixat o alguna tempesta. Unes tempestes que podrien també caure de matinada cap a l'àrea de la Noguera. I tot això a les portes d'un dimecres que s'espera en principi que sigui el dia més càlid d'aquesta onada de calor que encara no té fi. El que sí que tenim és que aquesta jornada de dimecres esperen temperatures altíssimes a bona part del país, des de les comarques de Girona fins a Ponent, fins a les Terres de l'Ebre es poden assolir 40 graus amb les més altes concentrades a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, màximes de 40-42 graus. Moltíssima precaució i prudència davant aquestes temperatures tan elevades en un dia tòrrid que s'espera que estigui acompanyat de sol al matí, de núvols a la tarda al Pirineu i al Prepirineu, que deixaran alguns ruixats i, lògicament, també podrien deixar fins i tot alguna tempesta seca. Les temperatures continuaran molt altes al llarg de la setmana, si bé divendres i dissabte baixaran lleugerament.
6: Tresca Info. Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta

0: Cuideo.
1: Esport i el periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona, Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: 3CAT Info.
3: Passant 3 minuts d'un quart d'una, continuem. Els aliats de l'OTAN invertiran més de 40.000 milions d'euros els pròxims 5 anys a reforçar la defensa antidrons. És un dels acords multimilionaris per la compra de més armament que s'ha anunciat avui a la cimera de l'Aliança Atlàntica a Turquia, on els governs europeus volen demostrar que fan cas de la demanda de Trump de més inversió en defensa. Enviat especial encara Bruno Fortea.
4: A diferència de l'artilleria aèria pesada, fabricar un dron costa pocs diners i són aparells que poden destruir amb molta precisió objectius militars. Per això, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, diu que cal protegir-se millor dels drons.
5: S'han convertit en un factor decisiu al camp de batalla. Ho demostra el que hem vist a Ucraïna, a l'Orient Mitjà, i els mateixos aliats hem vist al nostre territori, de forma repetida, incursions de drons.
4: El líder de l'OTAN també ha anunciat que diversos països de l'Aliança compraran, de forma conjunta, 3 nous models d'avions militars. Els fabricaran empreses com la sueca Saab o la francesa Airbus, amb contractes multimilionaris que Ruta justifica.
5: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
4: Amb aquestes inversions, l'OTAN vol esperonar la indústria armamentista europea, que fins ara no ha fabricat el ritme que s'esperaven els governs. L'Aliança Atlàntica ha anunciat aquests nous contractes amb una posada en escena ben calculada. Amb música èpica i vídeos dels nous avions, el govern espanyol posarà diners en 2 dels 3 nous models d'aeronaus i també se sumarà a una plataforma de països que compraran de forma conjunta materials essencials per fabricar armes i material de guerra, com l'alumini, el liti o el cobalt.
3: Ens situem ara a Síria, una vintena de ferits, entre els quals 4 policies, en l'explosió de 2 bombes aquest matí a Damasc, segons un balanç oficial. Un atemptat que coincideix amb la visita que fa el president francès Emmanuel Macron. És la primera visita d'un líder europeu des de l'arribada al poder de la coalició islamista. Els artefactes estaven amagats en una paperera i en un vehicle a prop de l'hotel on, diguem-ne, que ha passat aquesta qüestió.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info. 3CAT Info. 3CAT Info.
3: I encara en internacional, nou incident a l'estret d'Hormuz que posa a prova les negociacions per un acord final de pau entre els Estats Units i l'Iran. Un vaixell petrolier ha estat atacat amb un projectil no identificat aquesta nit en territori d'Oman, segons l'Agència Marítima Britànica. Hi ha hagut un incendi que no ha causat ferits ni danys al medi ambient. Els Estats Units acusen l'Iran d'haver reiniciat els atacs a l'estret d'Hormuz amb el llançament d'almenys 2 míssils contra vaixells comercials a les últimes hores, segons el portal nord-americà Axios. L'Iran, per la seva banda, ha avisat a les últimes hores que les converses per un acord final no poden començar si hi ha amenaces dels Estats Units. 8 minuts i arribarem a 1:15. Ens situem ara a la capital catalana. Notícia que hem conegut fa poca estona. L'aparició d'un esvoranc obliga a desallotjar 4 finques als carrers Rubenstein i Teodora La Madrid, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, prop de les obres de la línia 9 del metro. Es tracta d'un forat d'uns 8 metres de diàmetre que afecta un pati interior i un petit magatzem. Els bombers hi treballen a aquesta hora per poder-lo estabilitzar. S'hi ha desplaçat la tinenta d'alcaldia i regidora del districte, Maria Eugènia Gai, i mentrestant l'Ajuntament de fet, s'hi ha celebrat una reunió d'emergència amb l'alcalde Jaume Collboni, la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, i també els consellers Sílvia Paneque i Albert Dalmau, juntament amb els serveis tècnics. A mesura que anem tenint informació sobre aquesta qüestió, us ampliarem aquesta notícia. I les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona començaran el primer trimestre del 2027. Estarà situat a l'edifici Llach, a l'Avinguda del Paral·lel de Barcelona. L'Ajuntament hi destinarà un pressupost de gairebé 37 milions d'euros i preveu que les obres estiguin acabades a finals del 2028. Barcelona, Anna Escura.
6: Les obres de rehabilitació que es licitaran properament suposaran una remodelació integral de l'edifici, planta baixa, 4 plantes i 2 soterranis. Amb aquest nou centre, que acollirà la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, els Bombers de Barcelona i el Sistema d'Emergències Mèdiques, es vol evolucionar cap a un model integrat més preparat per gestionar emergències complexes. Ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
7: Ens permetrà intensificar i extendre per tota la ciutat gràcies

0: espies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, per tota la ciutat, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància.
1: El Centre de Processament de Dades de l'Ajuntament també es traslladarà a aquest edifici. Collboni ha aprofitat per recordar que el trasllat del SECOR del carrer Lleida a l'edifici Llach, així com el trasllat d'una part de la fira a l'Hospitalet, permetrà posar en marxa un nou barri entre el carrer Lleida i l'Avinguda Maria Cristina.
0: Amb les plusvàlues de la promotora privada, hem comprat i posarem en marxa el solar i l'edifici del carrer Blesa, que ens ha de permetre fer la Casa de la Cultura, on estarà la seu dels castellers del Poble Sec. És a dir, que amb aquesta operació hem aconseguit 500 habitatges de protecció oficial i hem aconseguit compensacions per fer inversions d'equipaments culturals al Poble Sec.
1: Tot això, però, no es podrà tirar endavant fins que el SECOR no s'hagi traslladat al carrer Lleida a l'edifici Llach, si tot va bé, a principis del 2029.
2: I us ho dèiem en titulars. Dos detinguts a Reus, al Baix Camp, per robar bicicletes d'alta gamma a diferents punts de Catalunya. Els arrestats s'han endut almenys 8 bicicletes valorades a més de 50.000 euros. Tarragona, Manel Sastre.
3: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Reus donen per desarticulada el que consideren una banda criminal organitzada i especialitzada a robar bicicletes del valor. Un dels autors es feia passar per ciclista i compartir alguns quilòmetres de ruta amb la víctima per guanyar-se la confiança. Després, demanava provar la bicicleta o ideava algun pretext per fer-ho i en aquell moment fugia per introduir-la al vehicle on l'esperaven els altres dos membres del grup. S'ha detingut un home i una dona de 47 i 28 anys i s'investiga una tercera persona que també podria estar implicada en els fets. De moment, se'ls imputen 8 robatoris de bicicletes d'alta gamma a Castelldefels, Barcelona, Vinyols i Els Arcs, Mataró, Premià de Mar i el Masnou. El valor de les bicicletes superava els 50.000 euros. Fins ara, els Mossos d'Esquadra han recuperat una de les bicicletes i intenten localitzar-ne la resta.
2: Esports. Audal Serra, bon dia.
4: Bon dia i bona hora. Avui es completaran els vuitens de final del Mundial de Futbol amb les dues últimes eliminatòries que enfrontaran l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i més tard, a partir de les 10, Suïssa i Colòmbia. De l'Argentina a Egipte en parla el tècnic de l'Albiceleste, Lionel Scaloni.
5: Si no te salen las cosas jugando bien, no juntas pases, no... Hay muchas maneras. Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros. Y eso lo tiene el equipo. Después, sí, claro que se puede jugar mejor, claro. Pero cuando no se puede jugar bien, necesitas eso. Y si no tenés eso, te vas afuera.
4: I ara sentim el davanter colombià de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez, parlant del Colòmbia-Suïssa que es disputarà, com dèiem, després.
6: Cuando no creas ocasiones de gol, ahí preocúpate. Pero el equipo en general está creando ocasiones de gol y es un momento de... Cuando tenemos... Ese tema de crear ocasiones nos quedamos un poco más tranquilos, obviamente, porque es cuestión de efectividad y esperemos tenerla el día de mañana.
4: D'altra banda, la selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després d'eliminar ja la nit Portugal per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran aquests quarts de final divendres que ve. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
7: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde el inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, sino echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes.
4: Per la seva part, el seleccionador de Portugal, el català Robert Martínez, anunciava la seva dimissió a l'acabar el partit.
8: Hoy es mi último partido con la selección, ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto tiene total sentido.
4: El d'ahir a la nit també ha estat l'últim partit en un Mundial de Cristiano Ronaldo.
2: 3CAT Info.
4: L'Espanyol ha fet oficial aquest matí la segona incorporació de cara a la pròxima temporada. Es tracta de lateral esquerre en irlandès de 24 anys, Harman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president del club blanc i blau. Harman, que serà presentat oficialment demà dimecres, és internacional pels Països Baixos i es va formar al Feyenoord. I a hores d'ara s'ha acabat la presentació oficial de l'ex Calatrava, el primer fitxatge d'aquest estiu de l'equip de Manolo González. L'Espanyol, mentrestant, també ha començat avui oficialment la pretemporada. Els jugadors blanc i blaus passen les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments. Parlem ara del Tour de França.
9: El seguiment del Tour a 3Cat Info, amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
4: El Tour de França avui s'ha de disputar la quarta etapa, 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix, una etapa de mitja muntanya en dos ports de segona categoria, un de tercera i un altre de quarta. L'esloveta d'Ipo Gatxar sortirà com a líder després de guanyar ahir la tercera etapa, l'última per territori català, en final als Angles. Tadej Pogacar encapçala però la general amb el mateix temps que el danès Jonas Vingegaard.
2: I hem de deixar aquí els esports, marxem en directe cap a Sentmenat, al Vallès Occidental. A aquesta hora compareix la consellera d'Interior, Núria Parlon.
10: Que hem viscut, doncs també per donar tranquil·litat al conjunt del seu veïnat i col·laborar i ajudar-nos en tota l'operativa que també s'ha desplegat per part del cos de bombers i els diferents serveis d'emergències, que crec que la imatge que capteu, més enllà dels que fem de portaveus polítics i operatius, és important. Tenim doncs darrere els alcaldes, el món local, a tots els serveis d'emergències que hi estan treballant en un incendi que, com bé sabeu, venim d'una simultanietat. Hem tingut durant tota la nit actius l'incendi de Sentmenat i l'incendi de la Noia del Carme, amb un tercer, Artesa de Segre, que vam poder controlar ahir al vespre. A hores d'ara l'incendi de la Noia el tenim estabilitzat. Això és bona notícia perquè permet doncs disposar de més recursos per continuar treballant en l'incendi d'aquí de Sentmenat. Realment ha fet tota una sèrie de focs secundaris que provoquen doncs, que haguem d'estar pendents i amatents i amb una operativa molt tensionada encara durant tot el dia d'avui. Seran hores complexes per la temperatura. Les temperatures extremes i un incendi que està actiu amb diferents focs secundaris doncs, tensiona l'operativa, però durant tot el dia s'estarà treballant per aconseguir estabilitzar-lo. Molt important el missatge de prudència. Sabeu que tenim tota una sèrie d'urbanitzacions doncs, confinades. Aquest confinament s'ha de mantenir. De cara a la tarda, doncs, quan es faci una actualització de l'evolució de l'incendi, podrem doncs, prendre decisions en aquest sentit, probablement. Però, mentretant, important mantenir el confinament, que la gent estigui tranquil·la, estigui a casa, amb tranquil·litat, en qualsevol moment doncs, que tinguin una sensació de que està malament, una emergència o el que sigui, poden activar el 112 i nosaltres doncs, intervenim i actuem, però sobretot doncs, respectar els confinaments. Durant tota la intervenció simultània d'aquest incendi hem tingut aproximadament uns 10 bombers que han patit doncs, cops de calor i de més. Alguns han pogut seguir treballant amb l'operativa, d'altres doncs, bueno, s'ha fet el recanvi i una situació complicada en el conjunt de Catalunya amb temperatures molt, molt altes, un nivell de pla alfa elevat a 4 en molts municipis. Demanar sempre que faig compareixença a mitjans la col·laboració i la corresponsabilitat de la ciutadania i tornar a agrair doncs, tota la feina que estan fent els professionals, bombers, els professionals d'emergències i també doncs, a vosaltres, els mitjans de comunicació, per ajudar-nos a fer arribar a la ciutadania aquest missatge de prudència i de precaució.
11: Consellera, deixaves oberta la porta a que el confinament, potser més de cara a la tarda, es pogués aixecar. Hi ha aquesta finestra d'oportunitat.
10: Nosaltres generem l'expectativa, però dependrà molt, no?, de com avanci aquest incendi. A priori, si anem controlant focs secundaris i els operatius es poden fer amb el flanc dret i poden doncs, anar estabilitzant-lo i perimetrant-lo bé, doncs aquesta és una de les passes raonables, no? Però no ens anticipem. Ara mantenim el confinament, ens queden hores complicades amb d'altes temperatures on els focs poden revifar i, per tant, aquests focs secundaris que tenim, important mantenir el confinament i en el moment just que es pugui aixecar, doncs igual que s'ha fet en el cas de la Noia, que un cop l'incendi doncs, estava estabilitzat, hem aixecat els confinaments, doncs aquí es farà el mateix.
11: Considera els ferits que comentava per cop de calor eren els mateixos que comentava el SEM? Eren el mateix...
10: Sí, són les xifres del SEM.
11: I pel que fa a l'incendi d'Artesa de Segre, se sap, hi ha alguna hipòtesi?
10: En l'incendi d'Artesa de Segre ha estat en treballs agraris. La mateixa persona implicada doncs, ho va dir.
12: Deia el cap de l'operatiu fa un parell d'hores que tenia informacions de la meteo que a partir de les 6 la situació seria crítica, les condicions serien extremes. Això és per aquest foc o en conjunt per tot el territori?
13: Per tot el territori. Estem en alerta, alerta del Procicat Calor, amb temperatures molt elevades que s'esperen durant les properes hores i probablement s'allargarà el fenomen fins divendres, i això és el que ens porta a estar molt amatents i sobretot demanar molta precaució, molta prudència amb la ciutadania, no? el conjunt de la ciutadania. Tenim el pla enfocat en emergència per la simultaneïtat d'incendis que estem tenint i tenim doncs, el Procicat onada de calor en alerta, en una situació complexa i delicada des del punt de vista especialment dels incendis forestals, però també la població doncs, s'ha de protegir, d'evitar les hores de sol, d'exposar-se sol al sol a les hores de més calor, evitar les activitats esportives, beure aigua, cobrir-te el cap amb un barret, tots aquests consells de protecció civil que donem per l'onada de la calor. Si ho creuem amb la variable incendis forestals, doncs home, és un còctel explosiu, mai millor dit, i per tant a nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores. Penseu que venim de divendres de l'incendi a Bisbal d'Empordà i tot l'impacte que ha tingut a les Gavarres amb una activació de sistema de comandament a nivell 5, és a dir, el màxim nivell de comandament sota la direcció del cap del cos, que és el David Borrell, i amb un M2 de serveis activats, tots els parcs i comandaments activats per donar resposta.
12: I en aquest foc desemmenat, la marinada, el comportament de la marinada, com hi pot jugar les primeres hores?
14: Contesto jo, consellera?
13: Sí, tant.
14: A veure, és un incendi el de Sentmenat que és un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental, perquè s'entengui. Quin és el potencial més gran que tenim és en aquest flanc, i sobretot l'hem de tancar per evitar l'escenari de l'incendi que vam tenir doncs, el 2003 amb l'incendi de Sant Llorenç Savall, a Granera, si el recorden, i per tant aquest és l'escenari que sobretot hem d'evitar, i per això la nostra prioritat és tancar el flanc dret. També tenim en el flanc esquerre que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció hi ha l'urbanització del Farell, i també és una zona, diguéssim, que com a mínim, diguéssim, hem de tenir a la gent protegida. Són la protecció d'aquesta població i aconseguir, diguéssim, aquesta estabilització del flanc dret són les prioritats d'aquest incendi. La marinada justament el que farà és intentar-nos obrir aquest flanc dret. Aquest flanc dret no el tenim perfectament inactiu, sinó que hi ha certa activitat, sobretot entre el primer i el segon terç d'aquest flanc, és a dir, la part més sud d'aquest flanc, i amb això estem treballant. Hem tingut un parell de represes, amb un parell de focus secundaris que comentava la consellera, un incendi que va propagar amb molts focus secundaris, i per tant estem estabilitzant ara mateix doncs, aquestes petites fumaroles que es veuen. La part que veia una mica més d'activitat correspon al flanc esquerre, que no ens preocupa tant en quant a potencial, i que l'únic és que impactaria contra l'urbanització, i per tant sí que allà hem de fer una protecció especial, diguéssim, a les persones de l'urbanització, com ahir us vam comentar. L'escenari evita l'entrada, diguéssim, amb aquest escenari de similar al 2003, d'aquestes 2.000 hectàrees de potencial, i després, doncs, sobretot també, i prioritàriament, abans que això, doncs, que aquestes persones estiguin bé a l'urbanització del Farell.
11: Comentava abans el cap de la companya que a les 6 entrava aquest canvi meteorològic, i llavors estem parlant ara d'hores clau per evitar que això que es doni el doble escenari que comentava.
14: Sí, la marinada és un vent que bufa durant, diguéssim, el migdia fins al vespre. És un vent topogràfic que té aquest comportament. El problema és que a mesura que van passant les hores, doncs la insolació també va, diguéssim, castigant més, i a més és un vent que quan agafa, diguéssim, els seus pics d'intensitat, justament entre les 3 i les 6 de la tarda agafa aquests pics d'intensitat, amb tota l'acumulació, diguéssim, de temperatura amb humitats baixes que va també associada, doncs és una situació crítica, diguéssim, però com dèieu, a nivell global de país. Llavors molta atenció aquesta tarda a que no hi hagi cap incendi forestal més, per evitar sobretot un escenari de simultaneïtat. És a dir, aquest incendi ens preocupa, però sobretot el que hem d'evitar sí o sí és que tinguem qualsevol altre gran incendi. Per tant, sí o sí la nostra prioritat a nivell d'escala, no d'aquest incendi sinó de país, és que no tinguem cap incendi, diguéssim, que se'ns passi gros.
11: Tenint en compte l'actual context i tenint en compte que a les darreres hores s'ha tancat el Parc Natural de Montserrat i s'han prohibit les activitats, hi ha previst també tancar la resta del Parc Natural, els espais naturals, per aquest perill que hi ha de que s'hi facin altres activitats, que s'hi facin activitats en aquests espais?
10: Sí, de fet, d'acord a l'activació del Pla Alfa 4, anirem doncs, restringint diferents espais naturals. Avui s'hi ha sumat el Parc Natural de Montserrat i anirem doncs, sumant aquells espais que siguin necessaris per evitar doncs, assumir més riscos.

0: des de la perspectiva que explicava ara mateix el David Borrell, el cap del COS, no? La simultaneïtat d'incendis i d'intencionar tota l'operativa. Sí? Molt bé.
1: Pues gràcies.
2: Doncs aquestes han estat les explicacions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, també de David Borrell, inspector en cap dels bombers, atenent als mitjans per donar l'última hora de tots els incendis que estan actius ara mateix. Recordem, el que més preocupa és el de Sant Manat, al Vallès Occidental. De fet, és des d'on es feia aquesta roda de premsa. Hi treballen una setantena de mitjans terrestres dels bombers, quatre d'aeris, per mirar de controlar aquest incendi. Ha quedat estabilitzat el foc de Carme, l'Anoia, també ho recordem, i s'ha aixecat el confinament de tots els municipis tret d'una urbanització dins del perímetre afectat. Hem de parlar també de l'aparició d'un esvoranc, ara ens situem a la capital catalana, que ha obligat a desallotjar quatre finques als carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, prop de les obres de la línia 9 del metro. Es tracta d'un forat d'uns 8 metres de diàmetre que afecta un pati interior i un petit magatzem. Els bombers hi treballen per poder-lo estabilitzar a aquesta hora. S'hi ha desplaçat la tinenta d'alcaldia i regidora del districte, Maria Eugènia Gai, i mentrestant a l'Ajuntament s'ha celebrat una reunió d'emergència amb l'alcalde Jaume Collboni, la tinenta d'alcaldia Laia Bonet i els consellers Sílvia Paneque i Albert Dalmau, juntament amb serveis tècnics. Recordar que per avui també està prevista, per a partir d'aquesta hora, una roda de premsa, l'habitual dels dimarts, després de la reunió de l'executiu, on la portaveu Sílvia Paneque s'espera que també dongui la darrera hora, tant pel que fa a aquest incident a la capital catalana com als focs.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
2: 5 minuts mal comptats i arribarem a 3 quarts d'una. Més d'un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. És una de les principals conclusions de l'informe Viure al carrer a Barcelona de la Fundació Arrels, que mostra un increment de 7 punts del sensellarisme recent en comparació amb la radiografia feta el 2023. Una de cada 5 persones que viuen al carrer és jove, tot i que el perfil mitjà és el d'un home de 42 anys i de nacionalitat estrangera. La pèrdua d'habitatge és la porta d'entrada al carrer, segons l'enquesta feta el 2025, que també constata que el 72% de les persones sense llar no tenen cap expectativa de trobar una residència. Per la Fundació Arrels, això demostra que l'actual sistema d'atenció a les persones sense llar no està donant resposta al fenomen i alerta del risc de cronificació a mitjà termini. Per això reclama que el Parlament aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Ara ens situem a Veneçuela, on l'OMS ha alertat del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol, però preocupa i molt també el xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens per la mort de més de 3.500 persones i el nivell de devastació de la catàstrofe. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
4: Som a l'hospital de campanya que al Parc Este de Caracas ha plantat l'Agència de Cooperació Espanyola. En Jesús Marino Suárez explica al doctor Ricardo Angora l'impacte de la seva experiència el dia de Sant Joan.
5: Y cuando empezó a moverse todo eso, yo veo que el televisor río pega contra la pared, pero todavía no caigo en cuenta qué estaba pasando. Como tal.
6: Las familias tienen mucho problema para volver y para regresar. En algunos casos, por ejemplo, que están alojados en tiendas de campaña, nos cuentan que tienen que dormir con la cabeza fuera de la tienda de campaña, ¿no? Porque aún tienen ese temor que pueda haber una réplica, un nuevo terremoto y les caiga encima.
4: La ferida psicològica també la té el bomber Wilson, que feia xerrades precisament a les escoles sobre terratrèmols.
7: Y espero que de verdad ese día los niños que nos escucharon a nosotros, de verdad se hayan acordado todo lo que nosotros les hemos enseñado. Porque les enseñamos todo, cómo meterse abajo de la mesa, cuánto tiempo tienen que esperar.
4: I a la zona zero, el doctor Martín Solimán adverteix del mal irreparable entre els que han sobreviscut.
8: Hay unas personas ahorita que todavía no han terminado de asimilar todo lo que está pasando en este momento y netamente se van hacia el punto de sacar a su familiar. Todavía ellos tienen la esperanza, ya sea los días que hayan pasado, las horas que hayan pasado, pero no importa si los encuentran vivos o muertos, lo único que quieren es encontrarlos, así sea para sepultarlos.
4: I després hi ha els nens, com la Naomi.
9: Ayudar a la gente que está en la calle y también tener un carro para mi mamá y mi abuela.
4: Ens diu el doctor Abel Martínez, director de l'Hospital de Campanya Espanyol, que ho viuen d'una forma diferent.
10: La visió dels nens de la realitat és molt diferent de la que podem tenir nosaltres, depèn de les edats. I els sentiments que poden haver van des de l'ansietat a l'estrès, estrès, la tristesa, la ràbia...
4: La part positiva és que el seu cervell s'adaptarà i superarà millor l'impacte que en el cas dels adults.
2: Us expliquem també avui que l'aeroport de Catània, Sicília, es manté tancat per l'activitat del volcà Etna. Fins ara, la presència de cendra volcànica ha obligat a cancel·lar més de 120 vols i a desviar-ne una seixantena. Fa més d'una setmana que el volcà torna a estar actiu i això continua afectant greument el trànsit aeri a Sicília. De fet, la reactivació de l'Etna, que està expulsant lava, ha obligat les autoritats italianes a intensificar la vigilància, unes autoritats que preveuen que la dispersió de la cendra continuï a les pròximes hores. Els vols desviats s'estan reprogramant als altres tres aeroports de l'illa. És per això que les aerolínies recomanen consultar l'estat dels vols abans d'anar a l'aeroport. I encara una darrera qüestió, abans d'anar cap a l'àrea de serveis, guanyar seguretat a la protecció de les dades dels ciutadans als serveis públics. Aquesta és la finalitat principal del núvol que impulsa el govern, a l'estil del que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft. La principal diferència és que aquest serà de titularitat pública i sotmès a la normativa europea. El govern ha d'aprovar avui la licitació del concurs públic per tirar endavant aquest projecte. Joan García.
1: Serà una infraestructura d'emmagatzematge de dades connectada a la resta d'infraestructures de connectivitat del país. S'operarà només en el marc regulador europeu per garantir la protecció de la informació. Aquest núvol públic allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, només un 20% dels serveis de la Generalitat són en núvols públics i un 80% en infraestructura privada de computació. Ara es vol reduir la dependència d'operadors externs no europeus en la línia del que explica el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau.
11: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
1: Es preveu invertir-hi 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Com que serà un núvol públic, l'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com privades. Serà la primera infraestructura de l'Estat d'aquestes característiques. El projecte s'emmarca en l'estratègia d'autonomia tecnològica de la Generalitat, que és el full de ruta que també aprovarà avui el govern per reforçar la sobirania digital i el control de dades.
2: Tres quarts d'una, ens aturem, connectem amb el nostre equip viari, sapiguem quines incidències hi ha obertes a aquesta hora. Clàudia Serra, molt bon dia.
12: Molt bon dia. Densitat a aquesta hora a la C58, al nus de la Trinitat, de sortida de Barcelona per un vehicle avariat ja retirat a l'alçada de Montcada. De retruc, afectada també la B20 a Santa Coloma i la Ronda Litoral a Sant Adrià, tot en sentit Trinitat. I encara una altra incidència, la carretera local C1412B a Ponts, s'està donant pas al alternatiu, en aquest cas, per un accident. Recordem que també hi ha afectacions al transport públic pel foc que crema l'Anoia. Les línies R6 i R60 dels ferrocarrils de la Generalitat no funcionen entre Capellades i Igualada. Com a alternativa, hi ha servei d'autobús que fa parada a totes les estacions.
3: El temps.
2: Néstor Gómez.
13: Continua intensificant-se aquesta onada de calor que vàrem entrar el passat diumenge i avui ja s'esperen màximes de 40 graus cap a punts de la Catalunya central i més de 40 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Les màximes poden arribar a 42 i no descartem que algun punt de Catalunya, sobretot de Ponent, arribés als 43 graus. Avui, un breu respir, el que s'espera cap a les comarques de Girona, amb unes màximes que rondaran la xifra dels 36-37 graus, perquè demà encara pujaran més.
3: 3CAT Info.
2: I aquesta hora marxem cap al Palau de la Generalitat. Comença la roda de premsa posterior a la reunió de govern. Sentim la portaveu Sílvia Paneque.
14: Un marc, com vostès saben, d'onada de calor, d'altes temperatures, a més amb humitats relatives per sota del 10%. Per tant, és un context climàtic molt desfavorable pel que fa doncs a la generació de possibles incendis i sobre la seva extinció també. Dit d'una altra manera, qualsevol petita font de calor pot augmentar les probabilitats d'inici. Les probabilitats d'inici d'aquests incendis són molt elevades en aquest context de baixa humitat i d'alta temperatura. Per tant, primer un missatge de prudència a la ciutadania, de seguir sempre les recomanacions activades per aquest tipus d'escenari, d'alfa 3 i d'alfa 4, i prudència també en totes les activitats diàries. Segon, hi ha una complexitat també amb la simultaneïtat de diferents incendis en poques hores. Perquè tinguin una dada que crec que marca prou bé això que dic, ahir, en 24 hores, es varen produir a Catalunya 65 incendis. Evidentment, com vostès també han pogut seguir, de diferent complexitat i gravetat. Però és evident que aquest context climàtic i d'onada de calor, doncs és un context molt complex, i la simultaneïtat d'incendis és allò que hem d'evitar de totes. I tercer també, abans d'aprofundir en aquesta qüestió, a un agraïment i reconeixement per començar el cos de bombers de Catalunya, que estan treballant amb una activació màxima de tots els efectius, precisament per aquesta simultaneïtat. Segon, també els diferents cossos de seguretat, com poden ser Mossos d'Esquadra, policies locals, protecció civil, agents rurals, també el Servei d'Emergències de Catalunya, a la UME, també, que ha estat novament activada precisament per poder combatre aquesta simultaneïtat que podria agreujar la situació, a la Creu Roja, a les ADFs i als pagesos i ramaders, que efectivament en els diferents incendis donen suport també amb allò que poden, i els alcaldes i alcaldesses, per suposat, dels municipis afectats. Per tant, prudència, una situació de complexitat climàtica que s'allargarà fins dijous o divendres, per tant tenim dies on hem d'estar especialment amatents, i agraïment i reconeixement als cossos, especialment als Mossos, als bombers de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, que estan activats al seu nivell màxim. En aquests moments, la situació dels incendis actius a Catalunya, tenim l'incendi de Sentmenat. En aquest àmbit de Sentmenat tenim encara confinaments a Castellar del Vallès, a Caldes de Montbui i a Sentmenat, amb una complexitat per punts de focs secundaris que estan complicant les tasques de control i d'acotament d'aquest incendi, per tant, confinaments actius. Tenim el de Carme i Igualada, a l'Anoia, que en aquest cas s'ha pogut evitar el salt de la C15, que era allò que podia complicar més la tasca d'extinció. S'espera que en el dia d'avui, tot això que els dic amb la màxima prudència, però que en el dia d'avui es pugui entrar en fase d'estabilització, i en tot cas s'han aixecat els confinaments vinculats a aquest incendi en l'àmbit de la comarca de l'Anoia. Tenim el d'Artesa de Segre, Comiols, a la Noguera. Aquest es va donar per controlat ahir al vespre i, per tant, en aquests moments està en aquesta fase de control, i seria el que menys preocupa en aquests moments. I el de les Gavarres, que, com vostès saben, s'ha fet molta insistència en aquest acotament en el flanc dret, i que esperem també, dit amb tota la prudència, que les properes hores pogués donar-se ja també per controlat. Per tant, aquesta és la situació actual. Estem, com els deia, en un escenari de canvi climàtic que, no per manca d'advertiment, doncs veiem com està impactant a la nostra realitat en el dia a dia. I, per tant, és un context que, en fi, està conegut, com dic, des de fa anys, però que és sorprenent que encara alguns neguin l'impacte del canvi climàtic o facin discursos negacionistes respecte al canvi climàtic. Quina és la situació a Catalunya? Només algunes dades perquè es facin tots vostès i la ciutadania compte de quin és l'impacte. Tenim que, mentre l'increment de temperatures en el nostre entorn europeu és a l'entorn d'un 1,4, a Catalunya aquest increment de valor de la temperatura de les mitjanes respecte al període preindustrial és de 2. Per tant, tenim efectivament a Catalunya i en l'arc mediterrani, com hem dit moltes vegades, una incidència especial d'augment de temperatura, de 1,4 de mitjana al món respecte a 2 a Catalunya. Això què vol dir? Que cada 10 anys la mitjana a Catalunya puja 0,27 graus centígrads. Per tant, és un ritme important de creixement. I, a més, a l'estiu, a Catalunya, es produeix un augment més gran de la temperatura mitjana, també amb un ritme

de 0,4 cada 10 anys, és a dir, de mitjana tot l'any 0,27, en el període estival 0,4 d'augment de temperatura cada 10 anys. Això s'hi suma al fet de que

9 nits tropicals més que els últims 76 anys. Això també passa amb els dies de calor i, per tant, veiem doncs com aquestes onades de calor van augmentant. De fet, de mitjana tenim 5 onades de calor més respecte, com els deia, respecte a les dades mitjanes passades dels últims 76 anys. En resum, augment de temperatura especialment important a la conca del Mediterrani i al litoral, per tant, a Catalunya també, disminució de la pluviometria i un increment d'aquestes onades de calor. Com ha evolucionat aquest mes de juny? En el conjunt de Catalunya, si ho comparem respecte als 76 anys, com els dic, hi ha 5 onades de calor més a l'estiu i aquest juny torna a ser un juny excepcional a nivell de temperatura. La darrera quinzena de juny ha igualat la de l'any passat, com ja es va dir en aquell moment, la segona quinzena més càlida del mes de juny des de que tenim registres, per tant, l'hem igualat respecte a l'any anterior, i les perspectives d'aquest mes de juliol no són millors. Per tant, aquest és l'escenari, aquestes són les dades vinculades a un canvi climàtic que, com dic, alguns encara neguen, però que se'ns fa present en aquests moments a Catalunya amb diferents fenòmens meteorològics, l'augment de la temperatura també. El canvi climàtic no és l'única explicació. Hem de tenir en compte també la transformació que ha experimentat el territori a Catalunya durant les últimes dècades, abandonament progressiu de camps de conreu, pastures, activitats tradicionals vinculades al món rural, han afavorit l'expansió de superfície forestal d'arbres. Avui a Catalunya el 64% del territori català és superfície forestal i avui Catalunya té més de 200.000 hectàrees de bosc respecte als últims 20 anys. I el problema no és només tenir més bosc, sinó que el bosc és cada vegada més dens, és cada vegada més continu i és cada vegada amb una gestió forestal inferior. De fet, actualment només una tercera part dels boscos catalans tenen una gestió planificada i grans extensions acumulen el que havia estat un patrimoni natural, en aquests moments s'acumula aquesta massa forestal que, en fi, pot produir aquests incendis, sobretot per la seva continuïtat. Per això avui, i aquest és un canvi de mentalitat i aquest és un canvi de paradigma que ja vam assenyalar fa un any amb els incendis de fa un any, avui el repte no és només evitar que s'iniciï un incendi. Estem en un entorn mediterrani, per tant els incendis han format part també de la nostra història, sinó que les causes accidentals, negligències, fenòmens naturals, el gran objectiu és minimitzar que aquests incendis es converteixin en episodis fora de la capacitat d'extinció que tenim en aquests moments. Per tant, en l'escenari de canvi climàtic actual, la prioritat és reduir-ne la propagació, per tant, tallar aquesta continuïtat de massa forestal i generar, per tant, oportunitats perquè els equips d'extinció puguin aturar i controlar aquests incendis. Què ha fet el govern fins ara? Com els deia, l'any passat ja vàrem marcar un punt d'inflexió, ja vam veure que la realitat climàtica i d'aquesta massa forestal exigia una nova manera d'abordar aquesta situació, les condicions han canviat i cal adaptar la manera que tenim de gestionar el territori a Catalunya. I arran d'aquells episodis es varen iniciar i estem accelerant la nova estratègia forestal basada en una gestió activa dels boscos, amb la creació d'aquestes clarianes, d'aquestes cremes controlades, d'aquesta ampliació d'espais que tallin aquesta continuïtat de massa forestal, la creació d'àrees estratègiques de baixa càrrega de combustible, obertura de franges de protecció, millora de camins forestal, cremes preventives, com els deia, i la planificació d'un element que sí que és innovador, que són la creació d'aquests 14 eixos de confinament, precisament per ajudar els equips d'extinció a limitar la propagació d'aquests grans incendis. I també una estratègia de recuperació del paisatge de mosaic, més diversitat en els conreus, diferents maneres de conrear i gestionar, com deia, el territori a Catalunya.

Per tant, això reforça una idea fonamental que, com els dic, doncs ja en l'estiu de l'any passat doncs vàrem començar a iniciar, que és que la millor política que podem tenir contra els incendis a Catalunya és disposar d'aquest territori més resilient. Això vol dir boscos gestionats, això vol dir més agricultura, més ramaderia extensiva, més mosaic agroforestal i més activitat al món rural, amb una activitat que estigui adaptada precisament a la prevenció d'aquests incendis i tota l'activació de recursos econòmics que des del govern també s'han activat, que els repasso molt, molt breument. En aquest any s'han incrementat les ajudes a protegir persones i municipis, és a dir, les ajudes destinades a les franges de protecció, aquelles que els ajuntaments han de desenvolupar. Hem multiplicat per 10, hem passat de 1,5 a 15 milions d'euros destinats a ajudar els municipis aquestes franges de protecció. També es publicarà en els propers dies les ajudes a la maquinària forestal per 3,5 milions d'euros. Per tal de poder fer totes aquestes actuacions, és evident que es necessiten també aquestes ajudes i aquest suport a maquinària forestal. El Departament d'Agricultura ha concedit ajudes també per redactar els plans de prevenció d'incendis i plànols de delimitació de 245 entitats locals per tal de reduir també aquest risc d'incendis i de protecció, sobretot respecte als nuclis urbanitzats, els nuclis on hi viuen les persones. I també es va establir una exempció, recordaran, d'un 15% de l'IRPF per totes aquelles inversions que vagin destinades precisament a la gestió forestal, incloent-hi la prevenció d'incendis. Per tant, per acabar aquest primer bloc, pensàvem que valia la pena traslladar-vos la reflexió que hem fet des de govern en una reunió específica prèvia al govern, amb els departaments més implicats i aquells recursos que s'estan desplegant. Però sobretot insistir, cal i estem notant per part de la ciutadania i de les entitats i dels ajuntaments, cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori i respecte a la gestió dels boscos i sobretot sobre aquestes actuacions per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya. I també cal fer un exercici d'honestedat. Aquesta transformació no serà fàcil, no serà ràpida tampoc, no serà immediata. Els boscos no s'han constituït amb aquestes masses forestals de continuïtat en un any i mig, ni en dos ni en tres. Són molts anys d'acumulació d'aquesta continuïtat forestal i tampoc la netejarem d'avui per demà. Però és molt important que s'acompanyi aquest canvi de paradigma, de mentalitat que el govern des de l'any passat va iniciar i que requereix doncs, de tallar arbres i de tallar aquesta continuïtat de massa forestal. Per tant, canvis profunds en l'estructura del paisatge que han de fer pòsit i recuperar aquests espais oberts. No m'allargo més amb aquesta qüestió. Dir també, com a punt d'actualitat, que en aquesta reunió s'ha decidit convocar els grups parlamentaris avui a 6:15 de la tarda per explicar amb detall això que els estava comunicant, aquest canvi de paradigma des de l'any passat i totes les estratègies que hem d'anar implementant al llarg dels mesos i anys per tal de deixar Catalunya preparada o que Catalunya estigui preparada a una realitat climàtica, de canvi climàtic i amb una situació de massa forestal que requereix impulsar aquest nou marc d'estratègia forestal. Per tant, avui a partir de 6:15, el conseller Dalmau i jo mateixa ens reunirem amb els grups parlamentaris per poder tractar aquesta qüestió. I dir també que avui el perill és extrem a 111 municipis de 20 comarques que es troben en aquests moments a nivell 4 del Pla Alfa i dir també que hem restringit l'accés a diferents espais naturals, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Parc Natural de Montserrat, excepte el monestir, la Ribera Salada, Baronia de Rialb, Gavarres i properament també es limitarà l'accés al Parc Natural del Cap de Creus. Aquesta limitació d'accés s'està fent en aquests moments als decrets doncs d'impediment d'accés o de limitació d'accés, prohibició d'accés a aquests espais que els he dit, fins divendres, que és quan se'ns marca que podria allargar-se aquesta onada de calor. Evidentment,
amb l'evolució de les hores i de les previsions que ens faci el Meteocat, això es podria allargar, però en tot cas la delimitació d'accés a aquests espais de moment és fins a divendres. I dir també que a partir de dimecres hi haurà diferents reunions també, el conseller Dalmau, jo mateixa, conseller Samper, per atendre els alcaldes i alcaldesses de les diferents zones on hi ha hagut incendis. El primer serà amb els alcaldes i alcaldesses de les Gavarres, aquí serà el conseller Dalmau i jo mateixa que ens hi podrem reunir, i en el cas del conseller Samper, també el dimecres amb els espais industrials que han estat afectats també alguns uns espais industrials per aquests incendis. Segona qüestió prèvia que volia tractar abans d'entrar en els acords de govern. Com saben, també avui a les 11 hores els equips tècnics d'infraestructures de Catalunya ens han informat que havien detectat una afectació del terreny on està operant, on s'estan fent els treballs de la línia 9 en un pati interior. La primera prioritat ha estat garantir la seguretat de les persones i un cop assegurat aquest primer objectiu s'han desallotjat fins a 4 finques. Un cop assegurat aquest objectiu i a més sense haver de lamentar cap dany personal, els tècnics han iniciat des d'aquest moment la revisió dels espais afectats i dels fonaments dels edificis propers. És a dir, no només s'està actuant estrictament en aquest pati interior, sinó que s'ha doblat el seguiment en termes de distància en els edificis més propers. Com els dic, en aquest àmbit està en aquest moment actuant s'està realitzant el túnel de la línia 9. Aquests treballs s'estan produint a uns 40 metres de profunditat i a més ja amb un revestiment que és un element de seguretat estructural important, tot i que en aquests moments, com els dic, s'estan fent les comprovacions necessàries abans de prendre noves decisions. A partir de la 1, i per tant serà simultània aquesta roda de premsa, els equips tècnics que s'han desplaçat a la zona tant d'infraestructures com de l'Ajuntament de Barcelona donaran compte d'aquests primers treballs tècnics en la zona. I posteriorment hem tingut també una reunió abans d'aquesta roda de premsa amb l'alcalde Collboni i amb els equips també tècnics de l'Ajuntament de Barcelona. Posteriorment doncs, podrem fer una atenció a premsa doncs, per veure quin és l'abast i quines són les solucions. Però en qualsevol cas estem en aquests moments amb aquests treballs tècnics, amb aquesta compareixença tècnica i els bombers també estan, els bombers de Barcelona, fent una revisió de l'àmbit per determinar si els veïns i veïnes podran tornar als seus habitatges en les properes hores o dies amb totes les garanties. A mesura que anem disposant de més informació, com els dic, amb total transparència, però quan tinguem aquesta informació tècnica contrastada l'anirem comunicant. Per tant, reunió amb l'alcalde de Barcelona i amb el seu equip, desallotjament d'aquests 4 edificis, en aquests moments analitzant causes i mesures per corregir-ho i traslladarem tota la informació que anem tinguent a partir de les properes hores quan estigui constatada tècnicament. I ara sí, aquestes eren les dues qüestions que em semblava que eren oportunes de traslladar abans d'entrar en els acords de govern. Un primer acord de govern a assenyalar, el programa d'activitats 2026 del Pla de Seguretat de Viària de Catalunya, un pla de seguretat que té una temporalitat 2024-2026. Per tant, el que hem aprovat avui a govern és el programa d'activitats del 2026 d'aquest programa Marc, i el que fa aquest acord de govern és concretar actuacions per reforçar la seguretat viària a la nostra xarxa de carreteres i sobretot per reduir la sinistralitat. Saben que tenim com a objectiu la disminució d'un 20% de víctimes mortals en els accidents que tenim a la nostra xarxa viària. En global són 675 actuacions que recull aquest acord de govern i aquesta planificació pel 2026. És una xifra que supera la de l'any anterior,
per incrementar, com dic, aquesta seguretat i complir aquest objectiu prioritari de reducció del 20% de víctimes normals a les vies interurbanes en relació a les xifres que teníem del 2019. I destaca la

incorporació d'innovació i de tecnologia per desplegar sistemes vinculats a la intel·ligència artificial per tal de detectar conductes de risc, per exemple, nous radars, controls, drons, eines de gestió intel·ligent del trànsit que ens ajudin a actuar també preventivament en el flux també i en aquests comportaments de risc. Posem també el focus en aquells col·lectius més vulnerables en l'àmbit de la mobilitat, per tant, sobretot en mobilitats actives i seguretat de motoristes, impulsant rutes més segures en l'àmbit de la mobilitat activa dels ciclistes i també amb mesures de convivència entre els diferents modes de mobilitat dels usuaris de la via. Una mobilitat que sigui més segura també ha de protegir de manera especial o prioritària aquell que té més risc o més vulnerabilitat, en aquest cas motoristes i ciclistes. En paral·lel també reforcen accions de formació i de sensibilització a la ciutadania amb realitat virtual, també incorporant algunes eines innovadores, programes específics també dirigits a diferents perfils de conductors i també els municipis rebran també un suport a través de l'elaboració de plans locals de seguretat viària i assistència tècnica especialitzada per tal que aquesta perspectiva de millora de la mobilitat més sostenible i més segura doncs tingui una perspectiva de tot el territori i una implicació de totes les administracions actuants. El govern destinarà 323,4 milions d'euros a la implementació del conjunt d'aquestes 675 actuacions d'aquest pla de seguretat viària. Finalment, la voluntat que totes les persones doncs, que es mouen per aquesta xarxa interurbana arribin a casa després de cada desplaçament. Un segon acord de govern que els volia destacar avui també és l'estratègia d'autonomia tecnològica de la Generalitat. Necessitem reduir la dependència tecnològica externa i, per tant, incrementar el control que tenim sobre les nostres dades i sobre les infraestructures digitals del sector públic. Per tant, en definitiva, tenir més autonomia tecnològica. Aquest és un element crític, com saben, en el tractament de dades. Per tant, volem preparar el govern de la Generalitat i el país pels futurs reptes tecnològics, garantir la seguretat, la capacitat d'adaptació i, en aquest sentit, aquesta estratègia defineix 20 mesures que abasten tot el sistema tecnològic. Perquè es facin una idea, en aquests moments les dades de la Generalitat estan ubicades en un 20% d'infraestructures que són de caràcter públic, el 80% privat, i l'objectiu que perseguim és que puguem allotjar aquest emmagatzematge de dades inicialment, sobretot aquelles més crítiques, per tant estem parlant de salut, estem parlant de dades de Mossos d'Esquadra, especialment seguretat i salut i educació serien aquelles més crítiques. Estem intentant arribar d'aquest 20% que tenim en aquests moments al 40% de serveis digitals de la Generalitat sota infraestructures de caràcter públic. La inversió i la licitació serà en les properes setmanes serà de 481 milions d'euros en els propers 8 anys i aquest núvol públic esdevindrà un factor determinant en aquest procés, primer d'agilitzar aquesta transformació digital però sobretot de facilitar el desplegament de nous serveis digitals i reforçar el control, com es deia, arribant a aquest 40% de dades públiques. Per tant, ens consolida, de fet som pioners en aquest camí i ens pot ajudar a situar com a referent digital en l'àmbit europeu en aquestes estratègies de sobirania digital. I, finalment, destacar un últim punt. Sí, aquest seria l'últim que voldria destacar. Hem aprovat avui també un acord entre el Departament d'Educació i el Departament de Territori, Transició Ecològica, Habitatge i Transició Ecològica. És un programa d'educació per la sostenibilitat 2026-2030 que supera el programa que habitualment teníem com a conegut de les escoles verdes, un programa molt desplegat a les escoles, però aquí volem fer un pas més, pugem un

0: esglaó per tal de reconèixer el paper transformador de l'educació en l'àmbit de la transició ecosocial, per tal de tenir ciutadania també formada, crítica, amb esperit crític respecte a la transformació ecosocial i, per tant, a les mesures d'adaptació, de mitigació del canvi climàtic que hem d'assumir i, per tant, a l'entorn dels grans reptes ambientals i socials que tenim a futur. Per tant, neix d'aquesta necessitat de formar ciutadania amb esperit crític, també ciutadania compromesa i preparada per afrontar aquests desafiaments del canvi climàtic. Dit d'una altra manera, la transició ecosocial no serà possible sense que l'àmbit de l'educació ens acompanyi. Molt breument, quatre àmbits d'actuació. El primer, directament dirigit a l'alumnat, per tant, potenciar les competències i incloure tot aquest àmbit de transformació ecosocial en l'àmbit curricular de les escoles, per tal que es puguin prendre decisions responsables i actuar amb criteris ambientals i també amb criteris de justícia social. Segon, dirigit als docents per millorar la seva formació, la seva capacitació també per incorporar aquesta perspectiva ecosocial a nivell transversal i curricular. Tercer, dirigit als...
1: Doncs deixem aquí les explicacions de la consellera portaveu, Sílvia Paneque, perquè ara podem escoltar les explicacions que estan donant Protecció Civil i tècnics de l'Ajuntament sobre l'aparició d'aquest esvoranc aquest matí al districte de Sarrià-Sant Gervasi, prop de les obres de la línia 9 del metro.
2: Infraestructures de Catalunya, que estaven monitoritzant les obres del túnel, que han detectat un petit forat. Al arribar, el primer que hem fet, hem vist i hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat, i és una cavitat que aproximadament té uns 8 metres de diàmetre per 4 de fondària. Aquesta cavitat s'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases a desallotjar, principalment per distància de seguretat. En total afectava a 5 finques. Han sigut 5 finques les afectades. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona, per si hi havia qualsevol altre moviment, que no s'ha donat, i ens hem posat en contacte amb els serveis tècnics d'infraestructures i del Departament de Territori per donar resposta i minimitzar, sobretot, aquest esforant. En aquest moment estem ja treballant amb aquesta tasca de minimitzar l'impacte de la cavitat i, paral·lelament, repartits a personal de bombers per fer seguiment de les finques. Les tasques, en concret, ara us hi donarà la responsable del Departament de Territori, i respecte als veïns, també en tenen un punt de trobada i d'atenció, que també us hi acabem d'explicar.
3: Una pregunta, la minimització de l'impacte sobre les finques que has comentat, ara mateix són finques que no corren risc, entén?
2: En aquest moment són finques que hem procedit a desallotjar per precaució. O sigui, la cavitat s'ha donat en l'interior del pati de les finques, però hem procedit a desallotjar la resta de finques per seguretat. En aquest moment les finques estan controlades, monitoritzades, i com bé he explicat, ja estem treballant per respondre a parar aquesta cavitat, que els expliquen en detall. Són 5 finques afectades i desallotjades.
3: Faltava un número, doncs. Tenim el 2 i el 4 de Rubinstein i el 1 i el 3 de Tedra a la Madrid.
2: I el 6.
3: I el 6 de Rubinstein.
2: Sí.
3: 2, 4 i 6, i 1 i 3?
2: Sí, aquestes són les...
4: Bon dia.
3: Sí?
4: Bon dia, el meu nom és Laura Carrasco, sóc la responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori. Acompanyo aquí els bombers per explicar-vos una mica els antecedents i els fets ocorreguts. Aquest matí, a primera hora del matí, des de l'obra s'ha detectat un augment dels assentaments que s'estaven registrant en els edificis de la zona on s'està tunelant. Degut a aquest augment dels assentaments, des de l'obra s'ha decidit portar personal de l'obra per fer vigilància a l'entorn dels carrers on s'està executant aquest túnel, d'acord? I gràcies a aquest personal de vigilància per part de l'obra, doncs s'ha donat avís d'aquesta cavitat que comentaven des de bombers, aquesta cavitat

0: les dimensions que ha comentat ells, i les primeres actuacions que farem i que ja estem duent a terme, és el reompliment, no?, el reblert d'aquesta cavitat. Ja es començarà d'immediat a formigonar, a injectar formigó en aquesta cavitat per tal de reomplir-la i a consolidar el terreny, no?, i estabilitzar-lo en aquesta zona on ha quedat afectada per aquesta cavitat. Aquest formigonat serà un procés relativament lent, no s'emplena de manera immediata, sinó que s'anirà emplenant en formigó al llarg de tota la tarda.
1: Ara, si pots explicar una mica com ha estat la reforma, quina és la relació directa de les obres de la L9 amb aquest forat i si estan aturades?
0: A veure, sí, en aquest moment estem en aquest àmbit del Putxet, estem construint el tram central de la línia 9, la línia 10 de la Metro de Barcelona amb tuneladora, d'acord? I en aquest àmbit, justament, doncs, la tuneladora estava creuant, no? Estem a punt d'arribar al carrer Rubinstein, estem molt a prop d'arribar al carrer Rubinstein, i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit.
2: I els veïns deien... Quina paraula...
0: Sí, en tota la zona d'influència de la tuneladora s'instal·len una sèrie d'instruments tant en els edificis com en el terreny en superfície i en profunditat. Aquests instruments són els que serveixen per registrar qualsevol moviment vertical, horitzontal, en totes les seves components, de tots els edificis i també del terreny, en superfície i en profunditat. Com us comentava abans, aquest matí hem detectat un augment dels assentaments, dels moviments verticals d'alguns dels edificis que estan situats en l'entorn de la construcció d'aquest túnel.
3: Perquè ens quedi clar, aquest blanc és a la superfície o a la part de la tuneladora, diguem?
0: Aquesta cavitat s'ha format una mica més enrere de la posició actual de la tuneladora, d'acord?
2: La tuneladora
0: està més avançada respecte a aquesta formació de la cavitat. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat. M'explico?
2: Que se't quedaria sobre el túnel que ha instal·lat la tuneladora. Aquesta tuneladora va instal·lar un túnel, no?
0: Aquesta tuneladora, ja sabeu, que excava secció completa i va instal·lant el revestiment de sosteniment definitiu a mesura que va avançant. Allà on s'ha produït aquesta cavitat, a sota, no?, ja tenim túnel construït. Val? Ja tenim túnel sostingut i revestit. D'acord?
3: Quan es parla d'esvorancs aquí a Barcelona, a vegades es recorda, evidentment, el de Carmel, perquè quedi clar, no té res a veure la situació.
0: No té res a veure la situació per diversos motius. Un d'ells és que estem davant d'un procediment constructiu totalment diferent al del Carmel. Estem construint el túnel, com us deia, amb una tuneladora, heu de recordar, en aquest cas està formada per un escut metàl·lic. Un escut és un cilindre metàl·lic de 12 metres de longitud i de diàmetre que ens fa de sosteniment provisional mentre no podem col·locar encara el sosteniment per darrere, d'acord? Això què vol dir? I és molt important. Això vol dir que aquest escut ens fa de sosteniment provisional i que no poden haver despreniments sobre aquest escut. M'explico? Per tant, aquesta cavitat que s'ha produït en superfície ja no pot evolucionar més en profunditat, d'acord? S'ha produït aquesta cavitat i ja no evoluciona més. Té la dimensió que té i es manté estable en aquestes dimensions.
2: I sabeu si una vegada s'hagi resolt amb el formigó o formigonant, podreu continuar treballant amb el túnel?
0: Perdona, repeteix la pregunta.
2: Una vegada heu formigonat el forat,
0: sí?
2: Es podrà continuar treballant?
0: Abans jo ja us he dit que la tuneladora continua actualment excavant amb normalitat. La tuneladora està més avançada respecte a aquesta cavitat i està actualment, ara mateix, la tuneladora està excavant i construint el túnel amb normalitat, seguint els paràmetres d'abans que tenim controlats.
3: Quants metres més aproximadament està, ho sabies dir, la tuneladora?
0: Quan abans? Passada la desena de metres.
4: Us informen sobre els veïns?
5: Sí.
4: Que també...
5: Hola.
4: També
5: és... Jo sóc la Merche Cuesta i sóc...
4: Sí, sisplau, els veïns, ara us explicaran, us vindrem a informar en el punt de...
5: És
4: pels mitjans de comunicació.
5: Ara vinc de seguida.
4: Sí, sap greu, l'atenció als veïns ho fem paral·lelament.
5: Espera, que aquests hem demanat del sol. Soc la Merche Cuesta i sots cap territorial del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Nosaltres hem arribat aquí davant la intervenció preventiva que s'ha fet amb els veïns. Hem ubicat un primer punt d'atenció al mercat perquè estiguessin una mica més còmodes i refrigerats i hem començat a parlar i a valorar les necessitats de cadascuna de les persones. Llavors, ara ja hem obert un punt informatiu i d'atenció als veïns i a les veïnes que està ubicat aquí al districte, molt a prop, i on durant tota la tarda estarem atenent els veïns i les veïnes, escoltant les seves situacions i donant-los informació, conforme que l'anem tenint, de com va evolucionant tot. He de dir que molts veïns i veïnes han anat ja amb alguns familiars, o estan dinant, o alguns no hi eren al domicili en el moment. Llavors, per això deixarem aquest punt habilitat, per poder tenir aquest punt mentre treballen aquí, per informació, per poder estar, per poder ser atesos, etc.
2: On està aquest punt exactament?
5: És el Centre Cívic de Vila Florida. Estem acompanyant a les persones més vulnerables en vehicle i ens ha semblat que era el que reunia millors condicions per tenir lavabo, per estar una mica en privacitat i per poder estar més tranquils.
2: Perdona, no ens ha quedat clar de quanta gent parlem?
5: Inicialment, les primeres persones que mateix quan jo hi he arribat, potser al voltant d'uns 17, però estem oberts de que persones vinguin, o familiars fins i tot, perquè hi ha persones de perfil doncs, més gran i així.
6: Són les explicacions que estan donant des d'aquest punt del districte de Sarrià-Sant Gervasi, on aquest matí s'ha detectat un esvoranc molt a prop d'on s'estan fent les obres de la línia 9 del metro. És un forat d'uns 8 metres de diàmetre per 4 de fondària, segons estan explicant ara les autoritats de Protecció Civil, també de la Generalitat i entitats veïnals. S'ha detectat en un pati interior, ha afectat també un petit magatzem en una illa de cases i s'ha pogut detectar perquè s'ha constatat que hi havia un augment dels moviments verticals en edificis. Per tant, el personal que s'encarrega de supervisar aquesta obra ha alertat d'això i han pogut comprovar que efectivament s'havia produït aquest forat. És una part per on ja havia passat la tuneladora que està passant aquest túnel de les obres d'aquesta línia 9 del metro. Està una desena de metres per davant ja aquesta tuneladora que segueix treballant, segons han explicat. I, per tant, això què comporta? Doncs comporta que aquí sota d'aquest forat ja hi ha posat el túnel. Per tant, això és una garantia de seguretat i, segons han dit els tècnics, aquest esvoranc no pot anar més, no pot seguir avançant i, per tant, quedaria aquí. No hi ha hagut cap ferit, s'està ara comprovant quin és l'estat dels edificis. Són 5 finques afectades que s'han desallotjat per precaució. S'està ara comprovant quin és l'estat també dels edificis i dels fonaments dels edificis que hi ha al costat. N'anirem informant de seguida els següents blocs informatius de 3CAT Info.
7: Esports.
6: Fins a 2:15 del migdia. Eudald Serra, bon dia.
8: Bon dia. Avui es completaran els vuitens de final del Mundial de Futbol amb les dues últimes eliminatòries que enfrontaran per una banda l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i més tard Suïssa i Colòmbia a partir de les 10. Del primer partit de l'Argentina-Egipte en parla el tècnic de l'Albiceleste, Lionel Scaloni.
9: Si no te salen las cosas jugando bien, no juntas pases, no... Hay muchas maneras. Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros. Y eso lo tiene el equipo. Después, sí, claro que se puede jugar mejor, claro, pero cuando no se puede jugar bien necesitas eso y si no tenés eso te vas afuera.
8: I ara sentim el davanter colombià de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez, parlant del Colòmbia-Suïssa que es disputarà després.
10: Cuando no creas ocasiones de gol, ahí preocúpate. Pero el equipo en general está creando ocasiones de gol y es un momento de cuando tenemos ese tema de crear ocasiones, nos quedamos un poco más tranquilos, obviamente, porque es cuestión de efectividad y esperemos tenerla el día de mañana.
8: D'altra banda, la selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després d'eliminar ja la nit Portugal per 1-0 amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran aquests quarts de final divendres que ve. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
11: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, si nos echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes.
8: Per la seva part, el seleccionador de Portugal, el català Robert Martínez, anunciava al final del partit la seva dimissió.
7: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es, en el contexto tiene total sentido.
8: El d'ahir a la nit també ha estat l'últim partit en un Mundial de Cristiano Ronaldo.
12: 3CAT Info.
8: L'Espanyol ha fet oficial aquest matí la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Es tracta del lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Hartman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president del club blanc i blau.
13: I think I'm a player who plays with a lot of intensity.
14: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens. Així que m'agrada jugar amb intensitat, però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
8: Hartman, que serà presentat oficialment demà dimecres, és internacional pels Països Baixos i es va formar al Feyenoord. I l'Espanyol, qui s'hi ha presentat avui oficialment aquest migdia, és Àlex Calatrava, el primer fitxatge d'aquest estiu de l'equip de Manolo González, que tindrà l'oportunitat de debutar a primera divisió.
15: Des del primer moment que vi l'interès i sabia que era mi oportunitat de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos i... Y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
8: D'altra banda, l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada. Els jugadors blanc i blaus han passat les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments.

0: Són 2:15 del migdia. Fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts 7 de juliol. L'excavació de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona han provocat un forat de 8 metres de diàmetre en un pati interior d'una illa de pisos del districte de Sarrià-Sant Gervasi. S'han hagut de desallotjar 5 finques i s'ha anunciat que ja comencen els treballs per formigonar aquest forat. Segons els tècnics, la tuneladora ja ha superat aquest punt i continuarà treballant. També estem pendents de les comarques que estan en màxim risc d'incendi. En són 18, amb més d'un centenar de municipis. Dels focs actius preocupa ara la potencialitat de l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental, que és molt inestable i que està atiat per la marinada. En canvi, els bombers han pogut estabilitzar el foc de Carme a l'Anoia i s'ha pogut aixecar el confinament d'aquesta zona. I més d'un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. Són 7 punts més que el 2023, segons recull un informe de la Fundació Arrels. De l'enquesta també destaca que més del 70% de les persones sense llar no tenen cap expectativa a curt termini de trobar un habitatge. A Veneçuela, primeres alertes de brots de malalties a la zona del doble terratrèmol. En concret, es tracta del xarampió o el tètanus, però també hi ha evidències del xoc posttraumàtic. El balanç provisional del sisme se situa en les 3.500 persones mortes. I en esports, què destaquem, Eudald Serra?
1: Doncs avui es tanquen les eliminatòries de vuitens de final del Mundial de Futbol amb els partits Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà divendres als quarts de final amb Bèlgica, després de guanyar i Portugal per 1-0 i que els belgues hagin golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1.

Pel que fa al temps, l'onada de calor pren força, amb màximes de 40 graus en moltes comarques de l'interior del país. Els valors més alts d'avui rondaran els 42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La tarda serà assolellada, no es descarta algun ruixat puntual i amb tempesta al Prepirineu. En surt el Putxet, del districte de Sarrià, Sant Gervasi de Barcelona, on s'ha obert un esvoranc de 8 metres en un pati d'illa que està vinculat a les obres de la línia 9 del metro. S'han evacuat preventivament fins a 5 finques, com ha explicat

0: des del cos de bombers.
1: La cavitat s'ha donat en l'interior del pati de les finques, però hem procedit a desallotjar la resta de finques per seguretat. En aquest moment les finques estan controlades, monitoritzades, i com bé he explicat, ja estem treballant per respondre a parar aquesta cavitat.
0: L'incident no ha fet ferits. En breu han de començar els treballs per reomplir l'esvoranc de formigó. Ara sentirem Laura Carrasco, que és directora de Geotècnia i Obres Subterrànies de la Generalitat.
2: Ja es començarà d'immediat a formigonar, a injectar formigó en aquesta cavitat per tal de reomplir-la i a consolidar el terreny, no?, i estabilitzar-lo en aquesta zona on ha quedat afectada per aquesta cavitat. Aquest formigonat serà un procés relativament lent, no s'emplena de manera immediata, sinó que s'anirà emplenant amb formigó al llarg de tota la tarda.
0: Carrasco també ha volgut deixar clar que la tuneladora de la L9 ja ha superat aquest punt i que continuarà fent la seva feina, els seus treballs.
2: La tuneladora continua actualment excavant amb normalitat. La tonelada està més avançada respecte a aquesta cavitat i està actualment, ara mateix, la tonelada està excavant i construint el túnel amb normalitat, seguint els paràmetres d'abans que tenim controlats.
0: Tècnics municipals i de bombers estan comprovant com estan els fonaments de les finques afectades, també dels edificis més propers, i s'ha activat un sistema per donar assistència als veïns de les finques afectades. Avui entrem en el primer dia crític, mentrestant, de l'onada de calor, amb els termòmetres disparats a gran part del país. Això no ajuda als diversos incendis simultanis que cremen en diferents punts de Catalunya. Ara mateix, el de Sant Manat, al Vallès Occidental, és el que més preocupa perquè continua actiu i perquè pot escampar-se al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, tal com va passar el 2003. I això és perquè bufa el vent de marinada. Ho ha explicat la consellera de l'Interior, Núria Parlon, des de Caldes de Montbui.
3: Realment ha fet tota una sèrie de focs secundaris que provoquen, doncs, que haguem d'estar pendents i amatents i amb una operativa molt tensionada encara durant tot el dia d'avui. Seran hores complexes per la temperatura. Les temperatures extremes i un incendi que està actiu amb diferents focs secundaris, doncs, tensiona l'operativa, però durant tot el dia s'estarà treballant per aconseguir estabilitzar-lo.
0: Per contra, els bombers ja han pogut estabilitzar el foc de Carme, a la comarca de l'Anoia, on s'ha aixecat el confinament de la majoria de les 33.000 persones que estaven confinades. El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 13 persones ferides en aquests incendis. Del total, un home ha resultat ferit menys greu i la resta d'afectats són lleus, segons el Servei d'Emergències Mèdiques. 3, però, han necessitat hospitalització. D'altra banda, per avui s'han ampliat les restriccions d'accés al Parc Natural de Montserrat, però això no afecta l'accés al monestir. Sentim Jordi Miranda, del cos d'agents rurals.
4: Ha restringit l'accés a peu, l'accés motor a la muntanya, suspenen les activitats de lleure, les activitats de risc, i bé, demanem a la ciutadania, doncs, que respectin aquestes restriccions, que davant de qualsevol columna tinguin el 112.
0: També s'hi han afegit els espais naturals de Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, i en total ja en són 5, els de la Baronia de Rialp, a més, el de la Ribera Salada i el del Massís de les Gavarres. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, de perill extrem d'incendi, que en té un total de 5 de nivells, i el nivell 4 és a 111 municipis de 18 comarques diferents. Doncs bé, l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental, continua, com us dèiem, descontrolat, ha cremat més de 110 hectàrees, sobretot forestals, i ara mateix hi ha 67 mitjans terrestres i 7 d'aeris treballant sobre el terreny. Protecció Civil manté el confinament, que afecta a prop de 7.000 persones, i demana precaució, especialment pel fum. Des de Sant Manat, Cristian Roldán.
5: Hores clau per intentar estabilitzar les flames. De moment, l'incendi ha cremat més d'un centenar d'hectàrees, però preocupa que amb la marinada s'obri el flanc dret i el foc pugui replicar l'incendi de 2003 amb més de 2.000 hectàrees cremades. David Borrell és el cap dels bombers.
6: El que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. El potencial més gran que tenim és en aquest flanc, i sobretot l'hem de tancar per evitar l'escenari de l'incendi que vam tenir, doncs, el 2003 amb l'incendi de Sant Llorenç Savall.
5: També preocupa el flanc esquerre, que avança cap al barri del Farell de Caldes de Montbui, on hi ha un dels nuclis confinats. La subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, defensa mantenir els confinaments

0: en aquesta zona. El pitjor que ens pot passar quan hi ha un incendi forestal és trobar-nos davant de l'incendi sense cap protecció. Per aquest motiu, el millor és que tothom, per la seva seguretat, estigui en espais on te pugui estar resguarit d'aquest risc que tenim en aquests moments.
1: A hores d'ara hi ha prop de 7.000 persones confinades a tota l'àrea afectada pel foc.
2: I una seixantena de mitjans terrestres i aeris dels bombers de la Generalitat treballen per controlar l'incendi forestal de Carme, a l'Anoia. La urbanització de les Garrigues, de la Pobla de Claramunt, és la part que continua encara confinada. Des d'allà, Marc Jurado.
3: El pitjor ja ha passat, però la nit ha estat llarga i complicada pels bombers i pels 33.000 anoiencs que han hagut d'estar confinats des d'ahir al vespre fins avui a les 8 del matí. És el cas de la Berta, que té un bar, del Lluís, que té una finca amenaçada pel foc, i de la Denise i l'Àngel, que han estat tancats a casa més de 12 hores amb les persianes avall i les finestres tancades.
4: Nosaltres vam estar oberts per veure si algú necessitava alguna cosa. És més, ahir a última hora em sobrava pa, dic, no sé si hauria de fer bocates per les entitats, pels bombers, per Protecció Civil.
5: Tinc una finca aquí a prop d'Orpí i si sí, el foc anava a direcció, no ha arribat allà, però bueno, però clar, és un perill. De la manera que està, és un perill. No es fan les coses com es feien abans.
6: Bueno, hi ha molta tensió, molta por, perquè a l'inici sí que el vam veure com molt a prop d'aquí, després sí que també patint per familiars i amics que estan a la Pobla, que estan a Vilanova, que estem aquí, així que així, amb molta por.
7: Ens va impressionar molt com el foc va avançar molt ràpidament per tota la Serra de Carme i va passar a la part de Vilanova, al camí, com es cremava molt ràpid la zona del castell de la Pobla.
3: Queden només uns 300 veïns de la urbanització de les Garrigues amb la mobilitat restringida. Amb tot, els bombers diuen que és qüestió de poques hores.
8: El missatge és d'optimisme en el sentit de que probablement si continua l'evolució de l'incendi doncs les properes hores com estem veient ara, de cara a la tarda, vespre, doncs possiblement de poder accedir ja d'una forma doncs més normal.
3: El foc ha cremat una àrea d'unes 500 hectàrees de perímetre.
2: Gràcies, Marc. I 800 bombers continuen treballant en l'estabilització de l'incendi que crema des d'aquest cap de setmana a la Catalunya del Nord. Avui s'hi han afegit 6 avions, 4 dels quals enviats per Europa. Hi ha 12.000 evacuats, els quals es demana que no tornin als seus pobles, però alguns estan saltant els controls i ja són a casa seva una altra vegada. Enviada especial a Rodès, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Pep Casanovas.
9: Bon dia. Hem acompanyat els bombers en un recorregut de 8 quilòmetres per les zones cremades. Ja no hi ha flames, però sí moltes fumarades. Les temperatures són altes, estem a uns 33 graus i bufa el vent. Al poble de Rodès, envoltat de muntanyes, no hi ha cap veí, només bombers vigilant des de dalt de les runes del castell que no hi hagi revifades. El cap de l'operatiu respira més tranquil després de moltíssimes hores de feina intensa amb la que han aconseguit que les flames no arribessin al nucli urbà. Així ens descrivia fa poca estona la situació.
10: Favorable. On est maintenant sur des opérations...
11: Favorable. Estem remullant la zona per evitar revifades. Tornarem a tenir canícula i, tot i que bufa menys vent que ahir, a la part alta del poble és un vent que canvia contínuament. Això requereix una vigilància i control continu per part dels equips que tenim allà.
9: A Rodès no s'han cremat cases a dins del poble, però sí als afores. Encara no ens donen números, parlen de desenes. Nosaltres n'hem comptat dues, una absolutament calcinada i l'altra fumada per les flames que han destruït completament el jardí. A Vinçà, l'últim poble desallotjat ahir a la tarda, no hi hem pogut entrar ni tan sols amb el comboi dels bombers. Encara hi ha massa fumaroles a la muntanya i el perill de revifada és molt alt. Malgrat això, el Daniel, un dels veïns, espera la carretera amb més gent del poble, que va ser desallotjada ahir a la tarda, que el deixin entrar.
12: He vingut a buscar algunes coses a casa nostra i volia arribar a peu perquè la meva sogra necessita algunes coses, però no m'han deixat entrar. No tenim el dret ni tan sols si anem caminant de buscar res a dins del poble.
9: Recordem que hi ha 12.000 persones evacuades per aquest incendi i tot i que l'ordre és de no tornar als pobles, més d'un s'hi està arriscant i arriben per camins secundaris on no hi ha controls dels gendarmes, enmig de boscos cremats i de camps de fruiters on avui ja hi ha alguns operaris treballant.
2: I al País Valencià, els 500 veïns del municipi de Suéver, a l'Alt Palància, ja poden tornar a casa des d'aquest matí. Han dormit dues nits fora del poble per l'incendi forestal que ha afectat unes 200 hectàrees i que està estabilitzat. Els efectius dels bombers continuen revisant la zona perquè no hi hagi revifades de punts calents. Des de Assuévar, Pepa Ferrer.
13: A Assuévar hi va haver veïns que van veure les flames a pocs metres de casa. Una d'elles és Maravilla. Ella i els seus dos fills han retornat avui fa ben poc.
14: Ah, sí, teníamos, la verdad es que teníamos muchas ganas ya de volver. Y de ver todo nos ha dado pues mucha pena de ver todo esto, lo bonito que es.
13: A poc el poble recupera la normalitat. Desenes de veïns, clau en mà, obrin les portes de casa. La farmàcia ha obert, la panaderia no ha pogut i l'única botiga del poble oberta, que també és un bar, ja està plena. Susi és la propietària.
15: Hace media hora que lo tengo abierto y está ya medio lleno, porque la gente ya tenía ganas de tomarse café.
13: Al carrer una desena de veïns s'abracen i celebren que ja estan a casa. Cristina.
16: Pues así celebran que hem tornat a Vorems, que estem tots junts així en el poble, que ja tenien ganes de tornar.
13: Però no tot són somriures, també hi ha la crítica i la indignació. Juan Miguel és un dels veïns.
17: Había ganado, había ovejas, limpiaban, había... Los agricultores estaba todo el término todo limpio, ahora no. Ahora ya no hay agricultores casi, entonces ¿qué ha pasado? Que el monte se ha perdido, está abandonado. Entonces, pues lo que pasa, viene fuego y arrasa con todo.
13: I és que pensen que les altes temperatures i la poca cura de les muntanyes fan que els incendis siguin cada vegada més freqüents. Així, a Assuévar és el segon en 5 anys.
18: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: A punt d'arribar a 3:15. Comprovem quina és la situació del trànsit a aquesta hora. Carreteres i autopistes del país, nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, a aquesta hora comencen les retencions en punts habituals a l'entorn de la ciutat de Barcelona, especialment a les dues rondes. De moment, però, retencions poc destacades. Pel que fa al transport públic, recordem que pel foc que crema a l'Anoia les línies R6 i R60 dels ferrocarrils de la Generalitat no tenen servei entre Capellades i Igualada. Com a alternativa hi ha un servei d'autobús que para a totes les estacions.
18: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
20: Continua intensificant-se aquesta onada de calor que vàrem entrar el passat diumenge i avui ja s'esperen màximes de 40 graus cap a punts de la Catalunya central i més de 40 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Les màximes poden arribar a 42 i no descartem que algun punt de Catalunya, sobretot de Ponent, arribés als 43 graus. Avui, breu respir, el que s'espera cap a les comarques de Girona amb unes màximes que rondaran la xifra dels 36-37 graus perquè demà encara pujaran més. Tot això avui amb un dia assolellat de cap a cap, si bé cap al Pirineu, aquesta tarda creixeran algunes nuvolades i de manera puntual podria caure algun ruixat. Atenció perquè també podria aparèixer alguna tempesta seca, és a dir, tempesta sense precipitació. De cara a la nit, alguna precipitació també es pot presentar cap a l'àrea de la Noguera. De cara a demà dimecres, dia àlgid d'aquesta onada de calor, les màximes arribaran als 40 graus des de Ponent fins a les comarques de Girona, passant per bona part o per la totalitat de les comarques de la Catalunya central. Les més altes, novament, 42-43 graus, els que esperem cap al Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Un dia tòrrid, acompanyat de sol, amb algun ruixat que es pot presentar durant la tarda cap al Pirineu i també no es descarta cap als massis dels ports. Aquesta onada de calor tindrà continuïtat durant tota la setmana, si bé les temperatures perdran una miqueta de força el proper divendres i també dissabte.
18: 3cat Info. 3cat Info.
2: Seguim quan passen 2:45. Més d'un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. És una de les principals conclusions de l'informe Viure al carrer a Barcelona de la Fundació Arrels, que mostra un increment de 7 punts del sensellarisme recent en comparació amb la radiografia feta el 2023. Una de cada 5 persones que viuen al carrer és jove, tot i que el perfil mitjà és el d'un home de 42 anys i de nacionalitat estrangera. La pèrdua d'habitatge és la porta d'entrada al carrer, segons l'enquesta feta el 2025, que també constata que el 72% de les persones sense llar no tenen cap expectativa de trobar una residència. Per la Fundació Arrels, això demostra que l'actual sistema d'atenció a les persones sense llar no està donant resposta al fenomen i alerta del risc de la cronificació a mitjà termini. Per això reclama que el Parlament aprovi d'una vegada la llei de sensellarisme. Doncs bé, Junts per Catalunya i el Partit Popular portaran al Consell de Garanties Estatutàries la llei presentada pels comuns al Parlament per posar fre a la compra especulativa d'habitatge. El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha advertit que aquesta norma atempta contra el dret a la propietat privada i el portaveu dels comuns, David Cid, ha lamentat que el principal partit de l'oposició recorri a aquesta llei.
0: És perquè afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat, i perquè afecta també a les competències dels ajuntaments.
21: Ja han vist el que està passant, és a dir, la patronal immobiliària vol seguir acumulant, ens ha explicat el que volen, que és seguir convertint el nostre país en un tauler de monopoli on puguin seguir acumulant habitatges per fer negoci. La patronal, en aquest cas, mana i Junts executa.
2: El ple del Parlament farà demà el primer debat de la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge, però la votació definitiva es podria ajornar fins després de l'estiu perquè el recurs al Consell de Garanties Estatutàries ho podria endarrerir. La proposició de llei permetrà als ajuntaments que puguin limitar la compra especulativa en aquelles zones de mercat residencial tensionat, és a dir, allà on hi ha dificultats per accedir a un habitatge. D'altra banda, ha començat a l'Audiència de Tarragona el judici per l'assassinat d'un home a Tortosa, al Baix Ebre, ara fa 2 anys. El fiscal demana 25 anys de presó per als dos acusats que, segons el seu relat, després de matar l'home, l'haurien llançat al riu Ebre. Tarragona, Manel Sastre.
22: Els fets van passar en una finca del barranc de la Llet de Tortosa. Els acusats van convocar la víctima a jugar una partida de cartes. Segons el relat del fiscal, després d'una discussió, els dos acusats, que estan empresonats de forma preventiva, van apallissar la víctima i el van traslladar fins a Campredó, a la zona de Font de Quinto. Van arrossegar l'home fins a la riba del riu i el van llançar a l'aigua amb una pedra lligada al cos. Gairebé 3 setmanes després dels fets, es va descobrir el cadàver en un avançat estat de descomposició. La fiscalia demana, a més dels 25 anys de presó per assassinat amb traïdoria, una indemnització de 90.000 euros per la germana i la filla de la víctima. El judici s'està fent amb jurat popular i la previsió és que s'allargui durant tota la setmana.
2: I la fiscalia demana presó provisional per l'home detingut per la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, a Barcelona, dijous passat. El Ministeri Públic considera que hi ha risc de fugida, d'obstrucció a la justícia i de reiteració delictiva. La detenció es va fer dissabte i la investigació continua sota secret d'actuacions. La policia manté, però, que tot apunta a una acció directa contra la víctima. I han trobat morta la dona ucraïnesa que suposadament va deixar l'explosiu que la setmana passada va ferir un oligarca ucraïnès i la seva família a Mònaco. Segons mitjans ucraïnesos, el cos va ser trobat ahir al vespre a prop de Kiev amb un tret al cap. Les mateixes fonts expliquen que s'han fet 2 detencions relacionades amb el cas, un oficial dels serveis secrets i un exoficial de la policia. Ella estava buscada per la Interpol i la fiscalia monegasca l'acusava d'intent d'assassinat, col·locació d'artefacte explosiu i conspiració criminal. Fonts de la investigació creien que la sospitosa de 39 anys havia fugit a Alemanya. Recordem que l'oligarca tenia sancions del govern ucraïnès per fer negocis a la Crimea ocupada pels russos. L'aeroport de Catània, Sicília, es manté tancat per l'activitat del volcà Etna. Fins ara, la presència de cendra volcànica ha obligat a cancel·lar més de 120 vols i a desviar-ne una 60. Fa més d'una setmana que el volcà Etna torna a estar actiu i això continua afectant greument el trànsit aeri a Sicília. De fet, la reactivació del volcà, que està expulsant lava, ha obligat les autoritats italianes a intensificar la vigilància. Preveuen que la dispersió de la cendra continuï en les pròximes hores. Els vols desviats s'estan reprogramant als altres aeroports de l'illa, per això les aerolínies recomanen consultar l'estat dels vols abans d'anar a l'aeroport. I a Veneçuela, l'Organització Mundial de la Salut alerta del risc que es produeixin brots de malalties com el xarampió o el tètanus a la zona del terratrèmol. Però preocupa molt també el xoc posttraumàtic que pateixen milers d'adults i nens per la mort de més de 3.500 persones i el nivell de devastació que ha deixat aquesta catàstrofe. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
1: Som a l'Hospital de Campanya, que al Parc Este de Caracas ha plantat l'Agència de Cooperació Espanyola. En Jesús Marino Suárez explica al doctor Ricardo Angora l'impacte de la seva experiència el dia de Sant Joan.
4: Y cuando empezó a moverse todo eso, yo veo que el televisor río pega contra la pared, pero todavía no caigo en cuenta qué estaba pasando como tal.
5: Las familias tienen mucho problema para volver y para regresar. En algunos casos, por ejemplo, que están alojados en tiendas de campaña, nos cuentan que tienen que dormir con la cabeza fuera de la tienda de campaña, ¿no? Porque aún tienen ese temor que pueda haber una réplica, un nuevo terremoto y les caiga encima.
1: La ferida psicològica també la té el bomber Wilson, que feia xerrades precisament a les escoles sobre terratrèmols.
23: Y espero que de verdad ese día los niños que nos escucharon a nosotros.

0: I després hi ha els nens, com la Naomi.
1: Ajudar a la gente que está en la calle y también tener un carro para mi mamá y mi abuela.
0: Ens diu el doctor Abel Martínez, director de l'Hospital de Campanya Espanyol, que ho viuen d'una forma diferent.
2: La visió dels nens de la realitat és molt diferent de la que podem tenir nosaltres, depèn de les edats. I els sentiments que poden haver van des de l'ansietat, a l'estrès, la tristesa, la ràbia...
0: La part positiva és que el seu cervell s'adaptarà i superarà millor l'impacte que en el cas dels adults.
3: Gràcies, Miquel. I el MoMA de Nova York acollirà l'any que ve una retrospectiva sobre Pere Portabella, que posarà punt final al programa internacional del govern per homenatjar el cineasta i activista polític. L'exposició s'emmarca en les activitats que la Generalitat i el Ministeri de Cultura impulsen per celebrar al febrer de l'any que ve els 100 anys de Pere Portabella. El CCCB, el Museu Tàpies i el Reina Sofia també preparen diverses exposicions i un seguit de projeccions i debats relacionats amb el cineasta.
4: Esports.
3: Fins a les dues, Eudald Serra, bon dia.
5: Bon dia, avui es completen els vuitens de final del Mundial de Futbol amb les dues últimes eliminatòries que enfrontaran per una banda l'Argentina i Egipte a partir de les 6 de la tarda i més tard la segona entre Suïssa i Colòmbia a partir de les 10. Del primer partit de l'Argentina a Egipte en parla el tècnic de l'Albiceleste, Lionel Scaloni.
6: Si no te salen las cosas jugando bien, no juntas pases, no... Hay muchas maneras. Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros. Y eso lo tiene el equipo. Después, sí, claro que se puede jugar mejor, claro, pero cuando no se puede jugar bien necesitas eso y si no tenés eso te vas afuera.
5: I ara sentim el davanter colombià de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez, parlant del Colòmbia-Suïssa que, com dèiem, es disputarà després.
7: Cuando no creas ocasiones de gol, ahí preocúpate. Pero el equipo en general está creando ocasiones de gol y es un momento de... Cuando tenemos... ese tema de crear ocasiones nos quedamos un poco más tranquilos, obviamente, porque es cuestión de efectividad y esperemos tenerla el día de mañana.
5: D'altra banda, la selecció espanyola de futbol s'enfrontarà a Bèlgica als quarts de final del Mundial després d'eliminar ahir a la nit Portugal per 1-0 amb un gol de Miquel Merino al temps afegit. Per la seva banda, Bèlgica ha golejat aquesta matinada als Estats Units per 4-1. Espanya i Bèlgica jugaran aquests quarts de final divendres que ve. Sentim el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
8: Y quiero poner en valor la importancia de los jugadores que salen en sustitución de sus compañeros que empiezan el partido desde inicio, porque no solo hoy, que ha sido un partido muy importante donde eso ha sido determinante la aportación de los futbolistas que han entrado en este segundo tiempo, si nos echamos la mirada atrás en la Eurocopa, también fueron determinantes.
5: Per la seva part, el seleccionador de Portugal, el català Robert Martínez, denunciava a l'acabar el partit la seva dimissió.
9: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto tiene total sentido.
5: El d'ahir a la nit també ha estat l'últim partit en un Mundial de Cristiano Ronaldo.
4: 3CAT Info.
5: L'Espanyol ha fet oficial aquest matí la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Es tracta del lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Carmen, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president del club blanc i blau.
10: I think I'm a player who plays with a lot of intensity. Mm-hmm. I'm used
11: to that. Un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens. Així que m'agrada jugar amb intensitat, però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant.
10: So I think that's something that
11: els seguidors poden esperar de mi, que sempre vull la pilota.
5: Harman, que serà presentat oficialment demà dimecres, és internacional pels Països Baixos i es va formar al Feyenoord. I l'Espanyol també ha presentat oficialment aquest migdia Àlex Calatrava, el primer fitxatge d'aquest estiu de l'equip de Manolo González.
12: Des del primer moment que vi l'interès i sabia que era mi oportunitat de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
5: D'altra banda, l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada. Els jugadors blanc i blaus passen durant el dia d'avui les pertinents revisions mèdiques abans de començar els entrenaments. El Tour de França avui es disputa la quarta etapa de 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix, una etapa de mitja muntanya, amb dos ports de segona categoria, un de tercera i un altre de quarta. L'esloveta Tadej Pogačar surt com a líder després de guanyar-hi a la tercera etapa.

0: Tapa. Pogacar encapçà la paraula general amb el mateix temps que el danès Vingegaard. I en hoquei patins, el Barça ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba procedent del Tricino.
1: Quiero ser un jugador completo, ¿no? Quiero hacer lo que necesita el equipo para ganar y si todo lo que necesita. No tengo problema a hacer todo. Y la única cosa para mí que es importante es que al término del partido el mi equipo, que es el Barça, ha ganado y voy a hacer todo lo que puedo.
0: Gavioli firma per 2 anys, fins al juny del 2028. D'altra banda, en bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic substituint Pedro Martínez. El Madrid, mentrestant, ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot Jaime Paradilla, fins ara l'equip valencià. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha anunciat la renovació de l'escorta Ainhoa López per una temporada més.
2: Sis espais naturals tancats i 111 municipis amb risc extrem d'incendi en plena onada de calor. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: Catalunya torna a afrontar un dia complicadíssim pel que fa al risc d'incendis després dels diferents focs simultanis que vam tenir ahir, Joan Bota.
4: S'han tancat els espais naturals de Montserrat, la Ribera Salada, les Gavarres, la Baronia de Rialp, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies, i properament es tancarà també el Cap de Creus. Dels més de 50 focs que van començar ahir, el que més preocupa ara mateix és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, on hi ha diversos habitatges afectats. El mateix ha passat al foc de Carme, a l'Anoia, que ja està estabilitzat.
2: Connectem amb aquests dos punts, Cristian Roldán i Montsegener.
5: L'incendi de Sentmenat segueix actiu i hi ha prop de 7.000 persones confinades a la zona. L'evolució de les pròximes hores serà clau per determinar-ne l'abast, ja que el principal perill és el vent de marinada que entra en joc en aquests moments i pot empenyar les flames més enllà del perímetre que delimiten els bombers.
6: Justament entre les 3 i les 6 de la tarda agafa aquests pics d'intensitat amb tota l'acumulació, diguéssim, de temperatura amb humitats baixes. És una situació crítica.
7: Ja no es veuen flames a la muntanya ni a la serralada que connecta amb Carme. Sí que queden flames al centre de reciclatge a l'entrada de la Pobla de Claramunt i per això els Mossos mantenen tallada la carretera que va a Vilanova del Camí. L'escenari és de devastació. Tota la muntanya que queda sobre la Pobla fins al castell cremada. I les empreses del polígon Plans d'Arau arrafan d'un gran ensurt perquè les flames els han arribat, en algun cas, fins a dins.
2: I en aquest escenari, el govern ha convocat els grups parlamentaris aquesta tarda per tractar-hi els canvis en la gestió dels boscos i en l'estratègia contra els incendis. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
8: El govern de Salvador Illa insisteix que és urgent un canvi de paradigma per fer front a aquests episodis cada cop més inevitables. La recepta de la Generalitat passa per delimitar i separar els boscos de manera que els focs ho tinguin més difícil a l'hora de propagar-se sense control. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
9: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
2: I a la Catalunya del Nord, mentrestant, més de 12.000 persones continuen evacuades per l'incendi encara descontrolat entre Prada de Conflent i Perpinyà. Enviada especial a Illa, Montse Poblet.
10: El foc encara no s'ha estabilitzat, però a les zones cremades que hem visitat aquest matí ja no hi ha flames. L'ordre d'evacuació continua vigent, però hi ha veïns que se les salten i que tornen, o almenys intenten tornar als seus pobles.
11: He vingut a buscar algunes coses a casa nostra i volia arribar a peu, però no m'han deixat entrar. No tenim el dret ni tan sols si anem caminant de buscar res a dins del poble.
2: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esvoranc de 8 metres al Putxet, relacionat amb les obres de la línia 9 del metro. Anem cap allà, Joan Garcia.
12: No hi ha hagut ferits. S'han desallotjat els veïns de 5 finques del carrer Rubinstein i Teodora La Madrid a Sarrià-Sant Gervasi. Els bombers treballen per assegurar el terreny al voltant d'aquest esvoranc de 8 metres de diàmetre per 4 de fondària que ha sortit arran de l'esfondrament en un pati interior molt a prop de les obres de la línia 9. Els veïns expliquen que a primera hora els havien aparegut esquerdes.
2: De la crònica internacional, la justícia francesa confirma la culpabilitat de la líder de reagrupament nacional Marine Le Pen en un cas de corrupció que afecta també l'alcalde de Perpinyà, Luis Aliot. Corresponsal Isabel Galí.
13: Marine Le Pen ha tornat a ser condemnada per malversació de fons públics, també Lluís Alió, i s'ha ratificat per ella la pena d'inhabilitació. A la pràctica haurà d'estar un any i tres mesos sense poder-se presentar a cap càrrec públic. S'acaba, doncs, la seva aspiració a presentar-se per quart cop consecutiu a la presidència de França i deixa les portes obertes al jove president del Reagrupament Nacional, Jordan Bardella.
2: I a la cultura, Ramon Solsona i Màrius Serra guanyen els premis més importants de la Setmana del Llibre en Català, que es farà com cada any al mes de setembre. Barcelona, Montse Camps.
14: Ramon Solsona se'l reconeix amb el Premi Trajectòria per ser un narrador fabulós i un mestre de la llengua, segons el jurat, mentre que Màrius Serra guanya el Premi Difusió per contribuir de manera decisiva a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Els premis s'entregaran durant la setmana, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
2: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
15: Bon dia.
2: Avui queden definits tots els partits de quarts de final del Mundial de Futbol.
15: Perquè juguen els dos últims partits a vuitens, a les 6 de la tarda Argentina-Egipte i a les 10 Suïssa-Colòmbia. Ahir es van classificar Espanya i Bèlgica per als quarts de final. El Barça avança pel fitxatge de Cancelo, l'Espanyol fitxa el lateral neerlandès Hartman, que arriba cedit del Burnley, i el Tour de França. Avui es disputa la quarta etapa entre Carcassona i Foix. Pogacar surt com a líder.
2: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Doncs complicada, sobretot a la C32, perquè es troba tallada a Mataró en tots dos sentits de la marxa per un incendi. Bombers informa que són al carrer Can Negoci d'Argentona, a tocar d'aquesta carretera C32 per un foc que estaria afectant palets al recinte d'una nau industrial. Més enllà d'aquesta incidència, densitat en punts habituals a l'entorn de Barcelona, destacant les rondes en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa.
2: I ens falta el temps.
17: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: I sobre el temps no tenim sorpreses. Néctor Gómez, bon dia.
18: Hola, bon dia. Doncs no, cap sorpresa, calor. Perquè el que tenim és més calor que fins i tot ahir. Ja a aquesta hora, Pantà de Siurana arriba als 42 graus, Torroja del Priorat, Vinebre, 40 graus, Falset, 40 graus, i encara els hi queda recorregut per anar pujant, sobretot a les terres de Ponent, on es donaran cap a mitja tarda aproximadament la temperatura màxima. Un dia de calor intensa, màximes al voltant dels 39-40 graus a les comarques de la Catalunya Central són les previstes per avui, en una tarda que serà assolellada, que només cap al Pirineu creixeran alguns núvols i que de manera molt puntual caurà algun petit ruixat, tot i que podria ser de tempesta cap a l'àrea del Prepirineu. I atenció, perquè si avui fa calor, molta precaució de cara a demà, en part que la temperatura encara pujarà més, s'esperen valors de 42-43 graus, i els 40 graus es poden donar des de Ponent, passant per la Catalunya Central, fins i tot a les comarques de Girona, de tal manera que demà possiblement tocaran sostre les temperatures, però es mantindran molt altes durant tota aquesta setmana i possiblement la vinent.
2: Doncs anem carregats de paciència. Gràcies, Néstor. Bon dia.
18: Fins ara. Adéu.
17: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:07. Hores complicades pels incendis forestals que cremen a diversos punts del país. Avui hem entrat en els dies crítics de l'onada de calor i això implica un risc d'incendi altíssim i més dificultats per extingir els que encara estan actius. De fet, hi ha 5 focs actius. L'últim s'ha declarat fa poca estona a Savallà del Comtat, a prop de Montblanc, a la Conca de Barberà, amb una vintena d'efectius dels bombers que hi treballen. Aquesta simultaneïtat obliga els bombers a dispersar els efectius. Fins ara els esforços es concentraven a Sant Manat, al Vallès Occidental, que és el que més preocupa perquè no està estabilitzat, Mònica Mas.
19: Sí, i també perquè té focus secundaris inestables i, segons els bombers, preocupa perquè es pot escampar cap al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, tal com va passar en l'incendi del 2003, que va ser devastador. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que ara per ara no es pot aixecar el confinament de les 7.000 persones que ahir van haver de marxar de casa seva.
20: Es queden hores complicades, amb d'altes temperatures, on els focs poden revifar i, per tant, aquests focs secundaris que tenim, important mantenir el confinament i en el moment just que es pugui aixecar, doncs igual que s'ha fet en el cas de la noia, que un cop l'incendi doncs estava estabilitzat, hem aixecat els confinaments, doncs aquí es farà el mateix.
19: El segon gran incendi és el de la noia, que aquest matí els bombers han pogut estabilitzar i que sí que ha permès aixecar el confinament de les 33.000 persones de la zona.
2: Però davant d'aquesta situació de calor extrema i de baixa humitat, s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa de Perill Extrem d'Incendis. Què implica aquest nivell 4?
19: Doncs mesures específiques específiques per minimitzar el risc d'incendi en 111 municipis de 18 comarques de Catalunya i també restringeix l'accés a 5 parcs naturals, entre els quals el de Montserrat, tret l'accés al monestir que encara estarà obert.
1: Restringirà l'accés a peu, a l'accés motoritzat a la muntanya, es suspenen les activitats de lleure, les activitats de risc i bé, demanem a la ciutadania doncs, que respectin aquestes restriccions, que davant de qualsevol columna truquin al 112.
19: És Jordi Miranda dels Agents Rurals que també ha afegit els espais naturals del Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, i en total són aquests 5 parcs, juntament amb els de la Baronia de Rialb, el de la Ribera Salada i el del Massís de les Gavarres.
2: Aquesta, però, és la fotografia general. Ara entrem en matèria i amb més detall anant sobre el terreny. Com dèiem, l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental continua descontrolat. Ja ha cremat més de 110 hectàrees, sobretot forestals. Ara mateix hi ha 60 mitjans terrestres i 7 mitjans aeris treballant sobre el terreny. Els bombers alerten de represes importants i Protecció Civil manté el confinament de prop de 7.000 persones. Sentmenat, Cristian Roldán.
21: Bon dia, Òscar. Doncs sí, moment crític aquí a Sentmenat. L'incendi continua actiu i ara tot just entra un factor que serà clau, la marinada. Les flames ja han cremat més d'un centenar d'hectàrees, però preocupa que per l'empenta del vent s'obri ara el flanc dret i el foc pugui replicar l'incendi de 2003, que va cremar més de 2.000 hectàrees. Ho explica David Borrell, és el cap dels bombers.
6: El que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. El potencial més gran que tenim és en aquest flanc i sobretot l'hem de tancar per evitar l'escenari de l'incendi que vam tenir doncs, el 2003 amb l'incendi de Sant Llorenç Savall.
21: Però alhora també preocupa el flanc esquerre, que avança cap al barri del Farell, de Caldes de Montbui, on hi ha un dels nuclis urbans que s'han confinat. La subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, demanava respectar les restriccions a tots els veïns de la zona.
22: El pitjor que ens pot passar quan hi ha un incendi forestal és trobar-nos davant de l'incendi sense cap protecció. Per aquest motiu, el millor és que tothom, per la seva seguretat, estigui en espais on pugui estar resguardit d'aquest risc que tenim en aquests moments.
21: Mentrestant, les tasques d'extinció continuen aquí. Veiem els mitjans aeris sobrevolar-nos, també diferents mitjans terrestres que entren i surten de la zona de comandament, i a hores d'ara hi ha encara 7.000 persones confinades a tota aquesta àrea afectada per l'incendi.
2: Mentrestant, una cinquantena més de dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi de l'Anoia. A primera hora del matí el foc ha quedat estabilitzat, però encara està confinada la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Algunes empreses i alguns veïns afectats per les flames ja han començat a avaluar els desperfectes. Anem cap a la Pobla de Claramunt, Montse Gené.
23: Hola, bon dia. Veiem la muntanya del castell de Claramunt just sobre el nucli de la Pobla, cremada fins dalt. Al poble li va anar de molt poc. El barri de les Tres Fonts, que és el més elevat i que literalment toca la muntanya, va tenir el foc a sobre, però es va salvar. Hem trobat la Montse, una veïna.
24: Va ser complicat pel fet de que teníem les flames molt a prop i clar, els efectius sí que van venir, però clar, no podien accedir a tot arreu. Més que res, també l'hotel Robert, que era el més proper, que és la gasolinera.
23: El foc va entrar per dalt de la muntanya que separa Carme de la Pobla. A les 5 de la tarda, a l'empresa Whitman del polígon dels Plans d'Arau van veure primer fum i després el foc que treia el cap per la carena que tenen al davant. Van pensar que no travessaria el riu, la via i la carretera, doncs sí que ho va fer més tard. Els treballadors van marxar intranquils i el gerent Salvador Gràcia, el gerent de Whitman, que té davant el bosc cremat, ens explicava aquest matí l'afectació que s'ha trobat.
25: Llavors he arribat a les 6:30 i m'he trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Tenim uns arbustos i hi havia un dels arbustos que encara estava fumellant. Llavors, a partir d'aquí, el primer és agafar una galleda, intentar apagar. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí, justament aquí baix. Llavors ja els he dit, escolta, em podeu apagar això? Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats. Si tens una galleda, té la pintada que només amb una galleda ja ho tens controlat.
23: Una de les empreses cremades és de Glaçons. Sentim el seu responsable.
26: Debut a les guspires que ens imaginem que van saltar i això, ens va provocar, bueno, doncs, com es pot veure aquí, el camió aquest cremat, i a dins a la nau doncs, ens va afectar la teulada. Tenim també una sèrie de plaques que també no han pujat, però segurament que estan afectades.
23: Durant tot el matí els helicòpters van llançant aigua perquè tot està molt calent i la temperatura de l'ambient està a prop dels 40 graus.
2: Davant de tot això, el govern de la Generalitat insisteix que cal canviar de mentalitat per contenir incendis com els que estem patint. I la solució diu que passa per acotar l'extensió dels boscos perquè els focs no s'escampin sense control. Aquesta mateixa tarda, els consellers es reuniran amb els grups parlamentaris per tal d'abordar el tema. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
0: Què tal? Bon dia. Sí, aquest pla de boscos no és nou, però arran dels últims incendis està escalant en l'ordre de prioritats del govern.
3: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: Això és el que proposa la consellera de Territori, Sílvia Paner, que és començar a separar els boscos, que no estiguin connectats entre ells i que els nous camps de conreu a les zones de pastura serveixin de tallafocs. Aquesta tarda la consellera ho explicarà en detall als grups parlamentaris, però l'oposició vol saber fins a quin punt el seu departament té alguna cosa a veure amb l'incendi de les

0: Barres, a l'Empordà. Recordem que el va provocar un operari d'una empresa de manteniment subcontractada per la Generalitat mentre feia servir una serra radial a peu de carretera.
1: Els protocols són coneguts, les empreses els coneixen, saben quan s'han d'activar, però insisteixo, sobre el nivell de responsabilitat de cadascuna de les parts treballador o empresa serà el procediment judicial qui hagi de determinar-ho.
0: Sigui com sigui, alguns partits de l'oposició ja han demanat a Paniqué que comparegui al Parlament. Per ara, el que ha confirmat el govern és que començarà també una ronda de contactes amb els alcaldes afectats a les zones dels incendis.
2: I mentrestant, 800 bombers continuen treballant en l'estabilització de l'incendi que crema des d'aquest cap de setmana a la Catalunya del Nord. Hi ha 12.000 evacuats, dels quals es demana que no tornin als pobles, però alguns s'estan saltant els controls i ja són a casa seva. Avui s'han afegit a l'operatiu 6 avions, 4 dels quals enviats per Europa. Enviat especial a Illa, Montse Poblet, amb Pep Casanovas.
3: Bon dia. Hem acompanyat els bombers en un recorregut de 8 quilòmetres per les zones cremades. Ja no hi ha flames, però sí moltes columnes de fum. Al poble de Rodés no hi queda ni un veí, els van desallotjar, però els carrers són plens de bombers que vigilen possibles revifades. Avui estan més tranquils. El paisatge està devastat, completament calcinat, però han aconseguit que les flames no entressin al nucli urbà. Les cases cremades, encara sense quantificar, són les que hi ha als afores del poble. Hi ha 12.000 persones evacuades i tant els bombers com la prefectura de Perpinyà i els alcaldes els demanen que no tornin als pobles perquè encara hi ha perill. Tot i això, al llarg del matí més d'un ho ha intentat i molts ho han aconseguit.
4: Tout le monde n'a pas pu partir.
5: No va poder marxar tothom i els que eren aquí ens han enviat vídeos com que hem vist que estava tranquil aquest matí. Hem tornat passant per camins perquè les carreteres estan tallades. És dramàtic. Hi ha cases cremades i sobretot explotacions agrícoles.
3: La Monique viu al poble de l'Illa, on som ara mateix, però no és l'única veïna que ha tornat a casa. Les botigues estan tancades, les persianes de les cases abaixades i no hi ha cotxe circulant, però els camps avui ja hi tornen a treballar. El marit de la Margarita avui ja l'han cridat perquè hi anés.
6: Vam tornar ahir. Ahir el cap del meu marit li va dir que no treballés, però aquest matí els préssecs s'han d'acollir i, esclar, han hagut d'anar a treballar.
3: Ara bé, alguns no podran tornar a treballar ni que vulguin, perquè les flames també han destruït vinyes i camps de fruiters.
2: I en un altre incendi, el de les Gavarres, del cap de setmana, un centenar d'efectius dels bombers continuen treballant per poder-lo donar per controlat avui mateix. En paral·lel, ja es comença a treballar per planificar la restauració de les més de 2.000 hectàrees que han cremat. Aquest migdia s'han reunit els propietaris forestals de la zona amb responsables del govern. Anem a la Bisbal d'Empordà, Josep Lluís Blázquez i Fèlix Martín.
7: Sí, bon dia. Es tracta de no perdre el temps i anar per feina. Els propietaris forestals a la zona han proposat al govern liderar un pla de restauració de les 2.000 hectàrees cremades a les Gavarres a fer en 4 anys i que pugui començar aquesta mateixa tardor. Ho ha concretat després de la reunió el president del col·lectiu, Melcio Soler.
8: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts.
7: També ha participat en la reunió l'enginyera forestal i coordinadora de la Federació de l'Agrupació d'ADFs de Defensa Forestal de les Gavarres, Sandra Torres. Confia que dels danys provocats per l'incendi se'n pugui fer punt i a part.
9: Esperem, no, que aquestes 2.200 hectàrees que s'han cremat aquí a Gavarres sigui un punt d'inflexió a nivell de país, o sigui, no només per Gavarres, sinó que el govern doncs, es plantegi doncs, creure en la recuperació d'aquests sistemes agroforestals i creure en la gestió forestal.
7: Mentre es feia aquesta reunió a la Bisbal d'Empordà, els bombers han continuat remullant la zona afectada per l'incendi que va començar divendres. Avui són molts menys efectius, una vuitantena de bombers sobre el terreny, que confien poder donar per controlat aquest incendi en les pròximes hores.
2: Tots aquests incendis d'aquests dies han reobert el debat sobre la gestió dels boscos, en què els pagesos es reivindiquen com una figura clau. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de cuidar el territori, evitar que s'hi cali foc i fer que, si això passa, els incendis no siguin tan devastadors, Jordi Canal.
4: Els conreus i les zones de pastura, diuen, funcionen com a tallafocs, eviten el creixement descontrolat de la massa forestal i això evita aquests incendis. Pere Roquer, president de SAGE Catalunya.
10: Qui manté el territori és la pagesia i ramaderia d'aquest país. I els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats

0: partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
1: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives amb què, segons diu, es topen.
2: No només el Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona.
1: Això, insisteix Serrat, és un dels diversos motius que fan que hi hagi molts pagesos que deixin aquesta activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
3: Deixem tota l'actualitat relacionada amb els incendis, tot i que hi tenim un ull posat i donen al Catalunya Migdia segur que tornarem a parlar-ne, però les obres de la línia 9 del metro a Barcelona han provocat un esvoranc a prop de l'estació del Putxet. Es tracta d'un forat d'uns 8 metres de diàmetre que afecta bàsicament el pati interior d'una finca del carrer Rubinstein, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Amb tot, per precaució, s'han desallotjat aquest edifici i 4 més. Els bombers i els tècnics treballen per estabilitzar l'esvoranc i per reomplir-lo. Barcelona, Joan Garcia.
4: Han surt dos grossos aquest matí al costat del mercat de Sant Gervasi, quan un esfondrament a l'interior d'una illa de cases ha deixat un esvoranc, com deies, de 8 metres de diàmetre per 4 de fondària. Ningú no ha pres mal, però s'han desallotjat 5 finques dels carrers Rubinstein i Teodora a Madrid. El responsable dels bombers ha precisat el lloc exacte de l'esvoranc i què s'hi farà.
5: La cavitat s'ha donat en l'interior del pati de les finques, però han procedit a desallotjar la resta de finques per seguretat. En aquest moment les finques estan controlades, monitoritzades i ja estem treballant per respondre a parar aquesta cavitat.
4: Els veïns concentrats aquí al carrer encara estan corpresos. S'ha habilitat un punt per atendre'ls al centre cívic Vila Florida. Una treballadora d'una clínica dental explicava que aquest matí ja s'han trobat esquerdes.
6: Nosaltres ahir vam tancar superbé a 8:45 i avui al matí, quan hem entrat, la meva companya ja s'ha trobat esquerdes, que estan les parets, que es veu clarament. Aleshores, veurem què passa, no sabem res més, la veritat.
4: Tot això ha passat molt a prop de les obres del tram central de la línia 9, al Putxet, en un punt on la tuneladora, que té un cilindre metàl·lic que sosté el terreny per on passa en forma d'escut, ja havia deixat enrere. Laura Carrasco, responsable de Geotècnia i Obres Subterrànies de la Generalitat.
7: La tuneladora continua actualment excavant amb normalitat. La tuneladora està més avançada respecte a aquesta cavitat i està actualment, ara mateix, la tuneladora està excavant i construint el túnel amb normalitat, seguint els paràmetres d'abans que tenim controlats.
4: Des del govern es dona un missatge de tranquil·litat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, diu que escoltaran els tècnics i que es farà el que calgui per assegurar la seguretat de les persones i que en el desenvolupament de l'obra hi hagi els màxims estàndards de seguretat.
3: I ara anem a París, perquè penja d'un fil el futur polític de la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, després que la justícia l'ha condemnat en apel·lació a 15 mesos d'inhabilitació ferma per malversació de fons de la Unió Europea. Les eleccions presidencials a França són a l'abril de l'any que ve. A Le Pen també l'han condemnat a portar un braçalet electrònic durant un any, en un fet significatiu perquè ella havia suggerit que evitaria fer campanya sota aquestes circumstàncies. Com dèiem, anem a París. Isabel Galí, bon dia.
8: Bon dia. Marine Le Pen ha tornat a ser condemnada per malversació de fons públics i el Tribunal d'Apel·lació ha ratificat part de la pena d'inhabilitació que s'havia imposat en primera instància. La inelegibilitat és de 45 mesos, dels quals l'alliberen de 30 i, per tant, a la pràctica, la pena per Marine Le Pen és d'un any i 3 mesos sense poder-se presentar a cap càrrec públic. Però hi ha confusió a hores d'ara sobre si ha complert part d'aquesta inhabilitació ja o no. En cas que els hagi de complir de nou, la primera volta de les eleccions presidencials són el 18 d'abril de l'any que ve i aquí s'acabarien les aspiracions de la filla del fundador del partit d'extrema dreta Front Nacional, ara Reagrupament Nacional, a poder ser candidata a la presidència de França per quart cop consecutiu. En tot cas, ella ha dit sempre que no vol fer campanya, si pel que sigui es decideix que sí, que ja no ha de, que ja no ha de complir la pena d'inhabilitació, ella no vol fer campanya amb un braçalet al braç. La pena també s'ha ratificat per Luis Alió, l'actual alcalde de Perpinyà, però la inelegibilitat no l'ha de complir i, per tant, no haurà de deixar el càrrec en principi. La presidenta del tribunal ha justificat la sentència amb l'argument que els fets de malversació de fons públics són greus, sobretot per la responsable de l'organització, Marine Le Pen.
3: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses relacionades amb l'habitatge.
9: Catalunya migdia.

0: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
3: Sona Qashqai e-Power.
2: I el 0% TAE.
3: Que estrena un Nissan.
2: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Catalunya migdia.
6: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. L'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample a Barcelona eleva a 90 els edificis del barri que estan afectats per processos que poden comportar l'expulsió del veïnat. Segons l'entitat, la xifra afecta més de 3.000 persones i representa un augment de 22 casos en només 5 mesos, Laia Ortega.
7: Els veïns exigeixen multes més altes de la llei d'habitatge i denuncien la manca d'actuació, diuen, de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per frenar l'especulació immobiliària. Xavier Riu n'és un dels portaveus.
8: Hi ha una aposta a visitar el Papa, a la Fórmula 1, a la Copa Amèrica, és brutal. Després ens queixem de morir d'èxit, però és que l'estem provocant i volíem aprofitar el moment per deixar-ho clar. No és que cau del cel una problemàtica, alguns l'estan provocant.
7: L'associació critica que els expedients sancionadors que es van obrir en l'anterior mandat han caducat i no se n'han impulsat de nous. Segons els veïns de l'Esquerra de l'Eixample, el consistori n'ha iniciat alguns per irregularitats d'obres amb sancions irrisòries que no dissuadeixen els grans fons de mantenir les seves operacions immobiliàries.
6: I ja que parlem del mercat immobiliari, ser llogater, propietari o arrendador marca grans diferències de renda i de patrimoni segons un estudi del Ministeri de Consum i del Consell Superior d'Investigacions Científiques. A més, aquest informe conclou que el fet de posseir o no posseir un habitatge és ara el principal motiu de desigualtat econòmica per davant de l'edat o del nivell d'ingressos, Roc Fargas.
9: L'informe situa la renda mitjana dels llogaters en una mica més de 21.000 euros. En el cas dels propietaris d'un habitatge s'enfila un 50% més fins als 32.000 euros. Si a més tenen un segon habitatge que lloguen, la renda puja als 51.000 euros. I si en lloguen dos o més, supera els 80.000. quatre vegades més que la renda dels inquilins. El mateix passa amb el patrimoni. Mentre que el dels llogaters és d'uns 2.000 euros, el dels propietaris passa dels 190.000. El dels arrendadors supera els 400.000 euros i el dels multiarrendadors s'acosta al 1.000.000. 450 vegades més que els llogaters. Aquestes diferències, que van en augment, diu l'informe, superen àmpliament les que existeixen entre generacions i afirma, per exemple, que els joves no tenen menys riquesa pel fet de ser-ho, sinó bàsicament perquè són llogaters. Segons l'estudi, tot i que els propietaris es redueixen en totes les franges d'edat, ho fan especialment entre els menors de 35 anys. Si l'any 2002 ho eren un 67%, l'any 2022 aquest percentatge havia caigut al 32%.
6: I mentrestant, un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. És una de les principals conclusions de l'informe Viure al carrer a Barcelona que ha fet la Fundació Arrels i que mostra un increment de fins a 7 punts del sensellarisme recent en comparació amb la radiografia que van fer l'any 2023. Sara Canyeté.
10: Sí, cada vegada més gent acaba al carrer i la majoria per la pèrdua de l'habitatge. La majoria de persones sense llar, el 72%, assegura que no tenen cap expectativa de trobar una residència. La directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
11: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
10: Una de cada cinc persones que viu al carrer és jove, tot i que el perfil majoritari és el d'un home de mitjana edat, uns 40 anys i estranger. Els últims recomptes xifren en més de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona i des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme.
6: Tornem a la informació internacional.

0: Perquè nous anuncis d'acords multimilionaris per la compra d'armament en l'inici de la cimera de l'OTAN a Turquia. Els aliats s'han compromès, entre d'altres, a invertir 40.000 milions d'euros per reforçar la defensa antidrons. Són accions dels governs europeus per demostrar que fan cas de la demanda de més inversió en defensa de Donald Trump, que ja ha arribat encara. Zelensky reclama a l'OTAN més sistemes de defensa aèria. Enviat especial a Ankara, a Turquia. Bruno Fortea, bon dia.
1: Hola, bon dia. Zelensky vol que els Estats Units els donin permís per poder fabricar en territori ucraïnès els míssils nord-americans Patriot, claus per frenar els bombardejos russos. Zelensky espera convèncer demà mateix el president Donald Trump, aprofitant que es reuniran a la cimera de Turquia.
2: Mentre continuï aquesta guerra, si us plau, ajudeu-nos a aconseguir més míssils de defensa aèria. Ara mateix aquesta és la nostra màxima prioritat. La resta ho podem fer nosaltres mateixos.
1: Per una banda, reclama míssils Patriot per defensar-se, però per una altra, Zelensky també reivindica la fortalesa dels drons ucraïnesos per atacar objectius militars russos, ho ven com un esquer per reclamar l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN.
2: De debò creieu que seria encertat deixar fora de l'OTAN un país i un poble amb aquest nivell de capacitats defensives? El més sensat seria que aquestes capacitats formessin part de la defensa col·lectiva de l'aliança.
1: I diu això conscient que l'OTAN busca reforçar les seves defenses antidrons. Els governs aliats invertiran en aquest terreny, però també han anunciat avui contractes multimilionaris perquè empreses com Airbus o SAP fabriquin nous avions de guerra. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho ha justificat així.
3: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
1: Amb aquestes inversions, els aliats volen esperonar la indústria armamentista europea, que no fabrica el mateix ritme que voldrien els governs.
0: I Veneçuela comença a preparar i a planificar la reconstrucció del país mentre alguns episodis denoten una lenta represa de l'activitat. Ahir van reobrir les escoles de les zones no afectades pels sismes del 24 de juny. I les autoritats volen recuperar aviat els vols comercials a la capital, a Caracas. La qüestió de la salut, i especialment de la salut mental, amoïna per les seqüeles que pot deixar el trauma a tota una generació. Enviat especial a Caracas, Miquel Jarque, bon dia.
4: Bon dia, Òscar. S'alenteix la recuperació mentrestant de cossos. Els edificis ensorrats queden sobretot voluntaris veneçolans, bombers, protecció civil i veïns que volen treure els seus familiars entre la runa. A la Playa Verde, el doctor Víctor Silvestre, que passa visita al cap de Castelldefels, és un dels cooperants de l'ONG Metges del Món a La Guaira. Ha estat tractant psicològicament rescatistes i metges.
5: Una de les tasques que estem fent aquí és buscar per fer grup de psicoteràpia per cuidar les persones que han sigut la primera línia. Una quantitat de rescatistes importants amb molt de drama, no? Perquè estan traient persones mortes. Són gent de nens d'aquí de 20 anys, exposats a una realitat que no han viscut mai, no? Els metges que han atès, no? On s'han hagut els derrumbaments més importants, no? En la zona d'aquí de Playa Verde.
4: Fa dies que les autoritats no actualitzen les xifres oficials de desapareguts. Pel que fa al registre no oficial, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela n'ha registrat 30.000. Mentrestant, el govern veneçolà fa el que havia dit que no faria mai. Ha començat a enterrar centenars de víctimes sense identificar fosses comunes.
0: Una cosa més abans de la cultura. El govern espanyol prepara uns pressupostos amb una despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros, segons que ha aprovat avui el Consell de Ministres. Uns comptes que han d'encarar el primer repte al Congrés dels Diputats la setmana que ve. Els objectius de dèficit i que, de moment, no tenen els suports necessaris per acabar tirant davant. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
6: Bon dia. El govern espanyol ha posat xifra al sostre de despesa, el límit de diners que tindran els nous pressupostos per gastar en les diferents partides. 226.032 milions d'euros, xifra rècord, amb un increment del 6,6%. 14.000 milions més que el 2026, fet que permetrà, segons ha explicat el ministre Arcadi Espanya, garantir i blindar l'actual estat del benestar.
7: Hoy damos un paso fundamental para la presentación de los presupuestos del 2027 con un techo de gasto récord que permitirá blindar el estado del bienestar y cumplir los compromisos fiscales. La cifra más alta jamás aprobada.
6: El govern espanyol fa números, però difícilment sortiran endavant perquè no té, a hores d'ara, els vots suficients per aprovar els objectius de dèficit per l'any que ve i que marquen l'elaboració dels comptes públics. I davant d'aquest escenari, el ministre d'Hisenda fa una crida a la responsabilitat i sentit d'estat del Partit Popular.
7: Pido al Partido Popular que reflexione. que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país, y no en los de la calle Génova.
6: Tampoc tindrà els vots de Junts, que ja han avançat que tombaran els objectius de dèficit del govern si no hi ha més marge de despesa per les comunitats. Ja ho van fer el 2024 i 2025 amb un mateix objectiu de dèficit del 0,1% del PIB. El vot en contra dels de Puigdemont complica, i molt, la tramitació dels comptes públics.
0: Passant 4 minuts de 2:15 de la tarda. Anem a la cultura. Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català. La gran cita del llibre en català se celebrarà entre el 18 i el 27 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè, al Passeig Lluís Companys de Barcelona, sota el lema «Molt per veure, mort per llegir». A Ramon Solsona se'l reconeix per ser un dels principals autors contemporanis en català, Montse Camps.
8: Sí, l'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut posar en valor el fet d'haver escrit sempre en català.
9: El 1911, Prudenci Bertrana ja deia «Quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català?». Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
8: La setmana desplegarà una oferta amb més de 300 activitats i hi haurà 8 espais, com la Carpa de la Llengua, que vol servir per ampliar el tipus de públic. Cristina Domènech és directora de la setmana.
10: Hem de tenir en compte que només l'any passat van passar 120.000 persones per la setmana, no és poc, i no hem d'oblidar que bona part són catalanoparlants, però molt bona part tampoc no ho són. És realment una oportunitat per obrir-nos a un públic nou.
8: També hi participaran 282 segells editorials.
0: I ara anem al teatre.
11: Que hi ha un nom, Romeu, que és el que va, quin és el...
0: Àngels Bunyalons, ovacionada després de l'estrena de El retrat de Dorian Gray en el marc del Festival Grec. És una nova adaptació del clàssic d'Oscar Wilde que dirigeix Marc Rossich amb música de Jordi Cornudella i que es podrà veure al Teatre Romea fins al dia 2 d'agost. Marta Vives.
12: Quan Wilde va publicar El retrat de Dorian Gray va ferir la sensibilitat de la societat victoriana de l'època, que va considerar el llibre immoral i decadent. Ara arriba al Romea en una versió de Marc Rossich protagonitzada per Àngels Gunyalons, que la tenia entre la llista dels seus desitjos, com ens ha explicat a Catalunya Ràdio.
13: Que s'ha de ser jove per fer Dorian Gray, ja fa 30 anys que la tinc a la llista, i clar, he d'anar esborrant, no? Diu, i el Marc, com amb la seva cosa pilla que té, diu, no, tenim una manera de fer-ho.
12: I a partir d'aquí, Gunyalons és aquest Wilde que no s'arronsa, interpreta 4 personatges diferents.
13: Oscar Wilde explicant la història, Lord Henry, que és el gran manipulador, Dorian Gray, Basil Hallward, que és qui pinta el retrat, i la Sibyl Vane, que és la noia de la que s'enamora el Dorian.
12: Transitant de l'una a l'altra amb la mateixa facilitat amb què passa de la paraula dita a la cançó, en una història que reflexiona sobre el culte a la joventut i l'individualisme narcisista que tant en ressona. Si, com escrivia Wilde, l'art no s'emmiralla en la vida, sinó en l'espectador, l'ovació de la platea Àngels Gunyalons la nit de l'estrena ho diu absolutament tot.
0: I del teatre a una pel·lícula.
14: Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra.
0: L'exili republicà a Xile, l'any 1939, arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, El barco de la esperanza. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. I ho fa a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys, Montse.
15: Basada a la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona al Calvari, als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso, una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat. El seu codirector, Benyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
16: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos botando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. Ellos, ¿qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse, o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces, ahí está el lugar de esta película.
15: El film amb participació de 3CAT i en versió en català arriba avalat pel Festival d'Annecy, el més important del món en cinema d'animació, i es preestrena avui al Cinema Girona amb la presència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg, que inspira la nena protagonista.
0: I ara notícies sobre aquesta casa. Per exemple, que la justícia conclou que Eufòria no és un plagi d'Operación Triunfo. D'aquesta manera, l'audiència

0: L'Audiència de Barcelona rebutja la demanda de Josep Maria Mainat i el seu soci Toni Cruz, que va morir fa un any. El tribunal recorda que Mainat i Cruz van adoptar la posició contrària en anteriors demandes, Valèria Obereda.
1: Sí, com en la de plagi que els van interposar els responsables de Got Talent per Tu sí que vales. Els magistrats diuen que si aleshores van defensar que eren formats diferents, també ho són ara Eufòria i Operación Triunfo. Això a banda de considerar que hi ha diferències substancials en els dos programes. El que sí que reconeix l'Audiència de Barcelona és l'autoria del format OT a Mainat i Cruz, cosa que no havia fet la jutge de primera instància.
0: I Catalunya Ràdio estrena avui un nou podcast. So soon you'll be forgotten. És La flora i la fauna, 10 capítols que aprofundeixen amb la ment oberta en les addiccions i que condueix la periodista Flora Saura.
1: Són converses amb personatges que han conegut la situació de primera mà, com ella mateixa, i l'objectiu és ajudar el màxim nombre de persones possible. Estigmatitzar les drogues, diu, només té conseqüències negatives i parlar-ne amb rigor i obertament pot reduir els riscos associats al consum. Entre altres convidats, Sergi Pàmies, Ada Parellada o el psicòleg clínic Xavier Ferrer.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Moment per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Aquesta tarda Leo Messi es juga a ser als quarts de final del Mundial de Futbol.
2: A les 6, Argentina-Egipte, partit de 8 de final. També s'ho juguen Suïssa-Colòmbia i ahir Espanya va eliminar Portugal.

0: poc a poc el Mundial de Futbol es va estrenyent. Avui quedaran definits tots els quarts de final. Qui són les 8 millors seleccions? De moment, ahir van aconseguir un lloc Bèlgica, després d'eliminar els Estats Units, i també Espanya, després d'eliminar Portugal. La selecció espanyola va superar el primer gran rival que s'ha trobat en aquest Mundial, va saber resistir als últims minuts, va rematar la feina i gràcies en part a l'entrada al camp d'un blaugrana, Roger Bosà.
1: De Ferran Torres, que fins ara estava fent un paper discret en aquest Mundial i que no li acabaven de sortir les coses, doncs ahir va sortir al 75, va entrar per Baena, va fer molt bons minuts i ho va arrodonir amb una gran passada de gol, l'assistència que li va fer a Miquel Merino, que va resoldre el partit al temps afegit. Va ser un dels millors partits d'aquests vuitens de final, un partit molt igualat en tot moment, sobretot a la segona part, en què el ritme va baixar. Molt bon paper d'un altre jugador del Barça, Dani Olmo, que va tornar a ser titular i que ja és un fix a l'11 de la selecció espanyola. En canvi, no va brillar Lamine, això que es va lesionar el seu millor defensor, Nuno Mendes, una lesió que es va produir precisament durant una cursa entre ell i Lamine. Aquest és Ferran Torres sobre la jugada i l'assistència en el gol de la selecció espanyola.
2: Bueno, antes de recibir ya sabía que Miquel estaba corriendo. Estaba con toda la fe de que Rodri me la diese y conforme he controlado, es verdad que se me ha levantado un poquito, pero he esperado a que bajara y se la daba a Miquel.
1: El jugador escollit millor jugador del partit va ser Rodri, el migcampista del Manchester City, el capità de la selecció espanyola, que creu que l'equip encara pot millorar.
3: Bueno, el techo está... Queda mucho margen, todavía tenemos margen de mejora. Ahora descansar bien, que es importante el tema físico, y a seguir mejorando, no conformarse. Creo que este equipo lo ha dado todo y cuando uno se da todo, pues está contento.
1: Espanya, que torna avui cap a Los Angeles, on ja va jugar els setzens contra Àustria, doncs ara tornarà a ser l'escenari d'aquests quarts de final aquest divendres contra Bèlgica.
0: Doncs ahir alegria a la selecció espanyola i a l'altra banda decepció a Portugal, on després del partit Arbu es van confirmar comiats.
1: Sí, és el final de cicle per a Robert Martínez i també per a Cristiano Ronaldo. El tècnic de Balaguer acaba aquí la seva etapa a la selecció portuguesa, on hi ha estat durant 3 anys i mig i on ha guanyat una Nations League l'any passat precisament contra la selecció espanyola. Se li acabava el contracte un cop s'acabés el Mundial i ara que ja sap que Portugal no el guanyarà, diu Robert que no té sentit seguir.
4: Hoy es mi último partido con la selección. Ha sido un placer, ha sido un orgullo, una responsabilidad. Y la verdad que es difícil encontrar el fin de este ciclo, pero es en el contexto tiene total sentido.
1: I també va ser l'últim partit en Portugal de Cristiano. Va confirmar ell mateix que al final sí, que aquest ha estat el seu últim Mundial amb 41 anys i insisteix que marxa feliç i tranquil.
5: Una consciència tranquil·la, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ganado.

0: título, pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
1: Una de les claus de la classificació d'Espanya per als quarts de final la trobem a la defensa, amb Pau Cubarsí com un dels líders d'aquesta línia defensiva, però també a la porteria, perquè Unai Simón encara no ha encaixat cap gol en aquest Mundial, Josep Gaya.
2: Unai Simón és l'únic porter d'aquest Mundial que encara no ha encaixat cap gol. Acumula ja 609 minuts amb la porteria 0, que equival a gairebé 7 partits. Entre aquests partits hi figuren els 5 d'aquest Mundial i els partits del Marroc i el Japó de Qatar 2022. Gràcies a les seves actuacions, el porter espanyol ha superat el porter italià Walter Zenga, que tenia el rècord d'imbatibilitat d'una Copa del Món amb 517 minuts durant el Mundial del 90. Unai Simón se situa en la primera posició del rànquing de porters amb més minuts sense encaixar un gol en un Mundial i ha superat a jugadors de renom com ara Iker Casillas, Sepp Maier, Jean-Louis Buffon o Oliver Kahn. El mèrit del porter d'Espanya no és només per les seves aturades, sinó que també ho és per l'estil de joc de l'equip.
3: Al final creo que habla muy bien de la solidez defensiva que estamos teniendo. Somos un equipo que es verdad que tenemos mucho balón y es uno de los motivos por los que no nos atacan tanto como igual a otras selecciones.
2: Unai Simón ha fet només 6 aturades en aquest Mundial, poc més d'una per partit.

0: I de l'eliminatòria d'Espanya-Portugal passem a l'altra eliminatòria, perquè Bèlgica serà el rival de la selecció espanyola als quarts de final, i així com sentiu, han celebrat els belgues el gol de Lukaku, el 4-1 definitiu ahir contra els Estats Units, i que de fet la celebració van fer el mem del ball de Donald Trump, Arbu.
1: Sí, després de tota la polèmica de les últimes hores amb el cas Balogun, amb aquest escàndol amb Balogun, Bèlgica va parlar al camp ahir i va ser superior a la selecció nord-americana. Ja no queda viva cap selecció anfitriona, va guanyar de manera força còmoda Bèlgica, 1-4, amb dos gols de De Ketelaer, un de Van Aken i aquest de Lukaku, l'últim, que ahir va començar a la banqueta. Tampoc van ser titulars jugadors imports com Doku i De Bruyne. Partit fluix de la selecció nord-americana, en què Balogun ni tan sols va tenir protagonisme. S'acaba aquí el camí de la selecció de Mauricio Pochettino, que reconeix que no van estar a l'altura.
2: Me duele la eliminación. Lo que sí que es verdad que hoy no hemos estado bien, pero eso suele pasar en todos los equipos. Creo que todos los equipos a lo largo de un mes, dos meses de competición o de cuando comienza la preparación, siempre hay un día que no sabes por qué y las cosas no salen bien de entrada, ¿no? Yo creo que hoy nos toca de esos días, como a todo equipo le ha tocado, no ha tocado en un mal momento. Y no hemos estado en el nivel que, como tú dices, hemos mostrado anteriormente.
1: I a la selecció belga una mala notícia, tot i el pas i els quarts, que és que perd el migcampista Madou Onana, el jugador de l'Aston Villa, que té una lesió al genoll i que a hores d'ara sembla greu. Per tant, no té pinta que pugui jugar divendres aquest Espanya-Bèlgica.
0: I sobre els Estats Units, la FIFA i el perdó de la sanció a Balogun, el president de la Lliga Espanyola, Javier Tebas, explica que no es tracta d'una anècdota o d'un cas aïllat. A les seves xarxes socials, Tebas diu que fa anys que el model de govern deteriora la credibilitat de la FIFA i del futbol. I de la jornada d'avui hem de parlar de dos partits, el Mundial, que arriba una jornada a ritme de quartet cordobès amb aires de cúmbia.

0: L'Escaloneta, la selecció argentina dirigida per Lionel Scaloni, busca avui un lloc als quarts de final del Mundial i ho farà contra Egipte, Montserrat.
1: Leo Messi viu el que podria ser el seu últim Mundial acumulant rècords i somiant a veure una Argentina que sigui campiona del món per segona vegada consecutiva. L'Egipte de Mo Salah es troba als vuitens després de superar per primera vegada una eliminatòria d'un Mundial. En una Copa del Món on s'han vist algunes eliminacions il·lustres com Alemanya o el Brasil i alguns equips favorits patint com ahir Espanya o fins i tot França amb el Paraguai, Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, té clar quina és la recepta per continuar vius.
2: Si no te salen las cosas jugando bien, no juntas pases, no... Hay muchas maneras, con la garra...

0: Con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros. Y eso lo tiene el equipo. Después, sí, claro que se puede jugar mejor, claro. Pero cuando no se puede jugar bien, necesitas eso. Y si no tenés eso, te vas afuera.
1: L'equip egipci va superar Austràlia als setzens de final als penals. Els faraons van empatar a un al temps reglamentari i van marcar tots els llançaments de penal. Avui a les 6 de la tarda, Argentina-Egipte a l'estadi d'Atlanta.
2: I tancarà els vuitens de final el partit que juga avui a les 10 del vespre, Suïssa-Colòmbia, un duel inèdit en una eliminatòria del Mundial, Montse.
1: L'equip de les Creus Vermelles continua invicta al Mundial i amb només l'empat del debut contra Qatar. Suïssa, dirigida per Murat Yakin, va golejar Bòsnia i Hercegovina i va derrotar el Canadà en fase de grups i els setzens van superar còmodament Algèria 2-0. Enfront es trobaran la Colòmbia de Néstor Lorenzo, amb un camí fins ara també gairebé perfecte. El central colombià Yerry Mina creu que s'han de centrar en què poden millorar per accedir als quarts de final.
3: Sabemos que hicimos una excelente fase de grupo. Sabemos que del partido pasado hicimos un gran juego y ahora sabemos que nos enfrentamos a una gran selección. Tenemos que enfocarnos en lo que hicimos bien, también en lo que no hicimos tan bien y tratar de mejorarlo para así tener un partido excelente.
1: A l'equip suís hi ha els dubtes de dos jugadors que han estat importants per a l'equip i que no van participar a l'últim entrenament. Som Manzambi, que ha fet 3 gols i és el màxim golejador de Suïssa, i Vargas, que ha aconseguit 2 dianes. L'únic precedent d'un Suïssa-Colòmbia en un Mundial va ser a la fase de grups, el 1994 als Estats Units. Els sud-americans es van imposar per 0-2. Avui, Suïssa-Colòmbia a Vancouver, a les 10 del vespre, i qui guanyi s'enfrontarà en quarts del Mundial el vencedor del duel entre l'Argentina i Egipte.
2: El Barça avança en el fitxatge de Cancelo. Eliminat Portugal del Mundial, el club blaugrana aprofitarà per tancar la incorporació del lateral. Ramon Salmurri.
4: Una operació que ja està pràcticament enllestida. L'acord és total entre les tres parts, entre el club de procedència de la Lliga Àrab de João Cancelo, una operació que rondarà els 10 milions d'euros. La clàusula de rescissió del futbolista són 15 milions d'euros, però les males relacions de João Cancelo amb el seu anterior club han facilitat aquesta rebaixa. Un João Cancelo que també assumeix una fitxa molt alta, tenia un salari molt alt en el seu contracte amb el seu anterior club, i que haurà de adaptar-se a la realitat del Barça, però també està acordat aquesta matèria amb el jugador, i ara, un cop resolt l'enigma del Mundial per João Cancelo, serà el moment de fer efectiva aquesta operació.
2: L'Espanyol va per feina, ha presentat aquest migdia el primer fitxatge per la pròxima temporada, però també ha anunciat un segon fitxatge, Sergi Andreu.
5: Sí, comencem pel final. El nou fitxatge és el lateral esquerre neerlandès Hillingshi Harman. De 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. Harman és internacional i va començar la seva carrera al Feyenoord, amb qui va guanyar la Lliga dels Països Baixos fa 3 temporades. D'altra banda, avui hem presentat Àlex Calatrava, l'extrem barceloní de 26 anys, que arriba procedent del Castelló i firma per 5 temporades. És un vell desig de Manolo González, com ha reconegut el mateix jugador.
6: Ya tuve con él una reunión cuando él estaba en Badalona, que me acuerdo que ya quería ficharme. Por lo que sea, al final no se dio, pero sé que me quiere, sé que quiere confiar en mí, y pues intentaré trabajar y devolver esa confianza. Creo que es un poco también algo parecido a mí, que creo que viene de abajo, ha conseguido llegar ahí pues con esfuerzo, sacrificio, y creo que eso también pues nos puede hacer que hagamos un buen equipo.
5: Després d'haver passat pel Castelló i per diferents equips del futbol territorial català, com l'Horta, el Sant Andreu o el Parets, Calatrava debutarà ara amb l'Espanyol a Primera Divisió.
2: Farem ara una pausa i després...
7: Li ha dit que no compta amb ell, i per tant, doncs, el candidat a ser entrenador del Barça l'any que ve no ho serà, si no hi ha un gir molt gran.
2: Doncs aquests girs que s'estan produint al mercat de bàsquet, al mercat de fitxatges, ahir ho va explicar l'Ernest Macià al Tot Costa, i ara ho explicarà el Catalunya Migdia.

0: migdia.
1: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank.

0: Estalvia el moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
1: Sort del RAC.
0: RAC, i som per ajudar.
2: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
3: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
1: Avui al Tour de França, Tadej Pogačar ha començat la jornada com a mallot groc.
7: El seguiment del Tour a Catalunya Ràdio amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: dia.
1: Tenim en marxa la quarta etapa del Tour de França. L'està seguint i seguirà totes les etapes fins al final l'Isaac Vilalta. Isaac, amb quina situació ara de cursa?
2: Mira, situació interessant. Era una jornada prevista, dissenyada perquè l'escapada, la fuga, tingués èxit i de moment queda molt, 120 quilòmetres pràcticament, però és que és una fuga molt nombrosa, amb molts interessos. 34 ciclistes, per exemple, Àlex Molinar, el garrotxí, que ja està sumant punts per recuperar el mallot de líder de la muntanya. També hi és el català Joel Nicolau i hi ha homes molt importants com Mats Pedersen o Jasper Philipsen, grans candidats a la victòria. 118 quilòmetres per al final de l'etapa, a Foix, 3 minuts i 20 segons dels escapats respecte del gran grup amb Pogacar, Vingegaard i la resta d'homes importants.
1: Avui l'etapa ja la trobem en territori francès, després de gairebé una setmana a Catalunya, entre el Gran Depart i les primeres 3 etapes. Quina valoració hem de fer d'aquests 3 dies catalans de competició en aquest Tour?
2: No, la valoració és molt bona en tots els aspectes. Sobretot el que ens interessa en la qüestió del públic ha estat un èxit total. Tant sigui Barcelona, epicentre d'aquestes 3 jornades inaugurals, com Tarragona, Granollers, també protagonistes en primera persona, com tots els pobles per on ha passat aquestes etapes. Veiem la collada de Toses amb unes imatges espectaculars de molts, molts aficionats. Això en l'aspecte del públic, però és que esportivament el nivell ha estat altíssim, amb el Visma dominant el primer dia amb Jonas Vingegaard i després el relleu que li ha donat l'UAE de Tadej Pogacar, amb la segona etapa que li regala Del Toro i la tercera que ja la guanya ell en solitari o amb uns metres d'avantatge als angles, situant-se líder. Justament Pogacar parlava d'aquest mallot groc que aconsegueix encara en territori nord-català.
3: To take yellow jersey is dream for any cyclist of
4: aconseguir mallots grocs és el somni de qualsevol ciclista de qualsevol edat, així que sí, per mi ho és, però cada vegada que me'ls torno a posar és realment especial i no sé quan durarà, però sí, ho intento, intentem gaudir de cada moment.
3: How long this will last, but yeah, we try to enjoy every moment.
2: El Tour de França, clar protagonista de Ràdio Volta, que estarà disponible d'aquí uns minuts ja a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio, amb l'anàlisi del que estem vivint i amb alguna entrevista entrant ben bé als budells del Tour de França per saber també com funciona tota la marca ASO.
5: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: I en bàsquet la notícia la va explicar l'Ernest Macià ahir al Tot Costa i ara l'ampliem. El Barça es fa enrere amb Paolo Galbiate, qui fins ara era el tècnic favorit per ocupar la banqueta del Barça, Ernest.
6: Exacte, el Barça va comunicar-ho ahir a Paolo Galbiate, que és a Detroit. No pagarà aquest milió d'euros de la clàusula per alliberar aquest entrenador que pertany al Baskonia, tenint en compte que els bascos volen que el Barça passi per caixa. Per tant, el Barça no hi vol passar i diu que amb aquesta retirada, doncs, primer, deixa el Baskonia amb 2 entrenadors. El problema ara passa a tenir-lo al Baskonia, perquè ja tenien lligat a Velimir Perasovic per la temporada que ve, i actualment, Laia, si mirem el mercat, hi ha entrenadors de renom encara sense equip, com Sergio Scariolo, ex del Madrid, Ioannis Sferopoulos, ex del Maccabi, l'Olympiacos i l'Estrella Roja, i tot i que el tricampió d'Europa, Erguin Ataman, tampoc té equip, és altament improbable que vingui. Avui hem sentit que el propietari del Panathinaikos diu que anunciarà 4 bombes. Una d'elles podria ser el fitxatge d'Isaac Bonga, l'alè que volia el Barça. Doncs bé, el fitxa el Panathinaikos per quasi 7 milions d'euros en 3 temporades. El Madrid ha fet oficial que s'emporta Jaime Pradilla del campió de Lliga, el València, per 5 anys. A València ja tenen substitut de Pedro Martínez, serà

0: dels seus ajudants, Xavi Albert, i la base catalana Ainhoa López renova amb l'Uni Girona per una temporada.
1: Doncs amb aquest mercat dels fitxatges al bàsquet tanquem el repàs de la informació esportiva del dia. Recordeu, a les 7, més informació esportiva al tot costa, a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit, especial mundial, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
2: Són les 3.
3: Catalunya Migdia.
2: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat com estan els diferents incendis que afecten Catalunya. Avui hi ha 111 municipis en risc extrem per foc. Hi ha 6 espais naturals tancats i els bombers van fent atacs contundents als incendis que es declaren per evitar que es facin més grans. Això després que ahir diversos incendis simultanis compliquessin i molt la tarda. El que més preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu. També ens hem fixat en l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro de Barcelona han provocat al barri del Putxet. I hem connectat també amb París, on la justícia francesa ha confirmat la culpabilitat de la líder de reagrupament nacional, Marine Le Pen, en un cas de corrupció que afecta també l'alcalde de Perpinyà, Louis Alliot. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
4: Doncs explicaves que l'incendi que més preocupa ara mateix els bombers és el de Sentmenat i sembla que el flanc dret està revifant. Més detalls des d'allà mateix, Cristian Roldán.
5: Bona tarda, doncs. Sí, el vent ha fet revifar diferents focus secundaris d'aquest flanc dret, ja ho direm bé, que, com us deia abans, és un dels més crítics per la potencialitat que té. Perquè, recordem, a hores d'ara s'han cremat prop d'un centenar d'hectàrees, però si avancés, si les flames avancessin per aquest camí, podrien arribar a cremar-ne més de 2.000, com ja va passar el 2003. Per aquest motiu, ara, en el centre de comandament, tots són corredisses i, sobretot, destinar els mitjans aeris perquè puguin atacar aquest flanc i intentar controlar les flames que tot just s'han començat a revifar ara amb l'entrada de la marinada.
4: Mentrestant, un incendi crema també a Savallà del Comtat, això és a la Conca de Barberà. Allà una quinzena de dotacions dels bombers hi estan treballant. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Bona tarda. Sí, les flames han començat en una zona agrícola del municipi de Savallà del Comtat, això és a la comarca de la Conca de Barberà, com bé dieu, però també afecten zona forestal. Els bombers el que fan ara és prioritzar el cap i el flanc esquerre d'aquest foc perquè són els punts on crema amb més intensitat. 14 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen en aquestes tasques d'extinció. Protecció Civil, de moment, el que ja ha fet és demanar el confinament del petit nucli de Segura, això que implica, doncs, bàsicament, que els veïns han de tancar portes i finestres i evitar la mobilitat.
4: I els bombers també treballen en l'extinció d'un foc, en aquest cas a Martorell, al Baix Llobregat. Hi ha 8 dotacions terrestres treballant sobre el terreny. S'ha hagut d'interrompre la circulació de trens de la línia R4 de Rodalies entre Gelida i Martorell Central perquè el foc se situa molt a prop de les vies del tren. L'incendi s'ha declarat fa poc més d'una hora i afecta una zona de vegetació del riu Anoia, a prop de la carretera BB-2433. Afecta una zona de vegetació baixa, principalment arbustos i canyes, on hi ha horts i algunes barraques. Els bombers confirmen que no hi ha persones ferides. Sobre una d'altra de les notícies que han centrat aquest Catalunya Migdia, penja d'un fil el futur polític de la líder d'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, després d'aquesta condemna que avui ha confirmat la justícia francesa per malversació de fons de la Unió Europea. Si bé se li ha escurçat a 15 mesos el termini ferm d'inhabilitació per exercir un càrrec públic, i això jurídicament li permetria concórrer a les eleccions presidencials previstes per l'abril de l'any que ve, el Tribunal d'Apel·lació de París també l'ha condemnat a un any d'arrest domiciliari amb braçalet electrònic, i la líder ultraconservadora havia assegurat prèviament que no era partidària de fer campanya en aquestes circumstàncies. Un cop segur de la sentència, Le Pen s'ha traslladat a la seu del seu partit, on, segons els seus advocats, estudiarà el camí a seguir. És previst que Le Pen faci pública la seva decisió en una entrevista que ha concedit en un canal de televisió a les 8 d'aquesta tarda. A Mònaco han trobat morta la dona ucraïnesa que suposadament va deixar l'explosiu que la setmana passada va ferir un oligarca ucraïnès i la seva família. Segons mitjans ucraïnesos, el cos va ser trobat ahir al vespre a prop de Kiev amb un tret al cap. Les mateixes fonts expliquen que s'han fet dues detencions relacionades amb el cas, un oficial dels serveis secrets i un exoficial de policia. De tornada a Catalunya, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, defensa que no podia canviar la decisió de prioritzar la vacunació de les persones de més de 60 anys durant la pandèmia. Ho ha declarat al judici pel retard en la vacunació de policies espanyols i guàrdies civils. Argimon ha explicat que Salut Pública no gestionava les llistes dels agents ni coordinava els equips que administraven la vacunació. vacuna. I el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, ha declarat que es va reunir dos cops amb l'exmilitant socialista Leire Díez i ella li va demanar informació comprometida.

0: sobre comandament de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Ho ha explicat davant del jutge del cas Leire, que investiga una suposada trama per fer descarrilar processos judicials que afecten el PSOE, que estaria liderada per l'exdirigent socialista Santos Cerdán i coordinada per Leire Díez.
1: Passen 5 minuts de les 3.
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: De seguida saludem a qui ens acompanyarà des de fins a les 4, però si tenen algun dubte sobre de què parlarem, a banda de tot això que ha explicat el Joan Bota, ara mateix els bombers informen d'un altre incendi agrícola a Salvanera, a Torrefeta i Florejacs. Activen 14 dotacions terrestres, 2 helicòpters i 3 hidroavions per tal de fer front a aquest nou incendi que s'ha decretat ara mateix i que s'ha detectat per part dels bombers. Veurem si va més o no aquest nou incendi, però ja veieu que la tònica és la mateixa d'ahir i és que van apareixent diferents focs i que els bombers intenten atacar-los el més aviat possible per evitar que vagin a més i que no es converteixin en grans incendis i quedin tots plegats en surt. De tot d'això segur que en parlarem amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: La Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: I la politòloga Júlia Miralles, que de seguida arribarà, perquè ens ha avisat que arribem una mica de retard. Per tant, aquí l'esperem, que no corri, no corri, Júlia.
3: Potser ben tren.
1: Crec que no, un altre transport públic em fa l'efecte, però ara quan arribi ella, si vol, que ho expliqui. Doncs, en tot cas, si ens escoltes, Júlia, no cal que corris, que ja t'esperem aquí. Nosaltres no ens mourem. Com tampoc no ens mourà qui ens proposa el primer tema. Els dimarts ja sabeu que saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
4: Acalorada, com tots.
1: Sí,
4: no?
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí.
4: Què es queda fent?
1: Sí, i a més això durarà, perquè ja ens han dit que tota la setmana que ve. Per tant,
4: sí. Bé, paciència.
1: Mantén-nos,
4: no?
1: Mentalitzem-nos.
4: Sí.
1: A veure, de què vols parlar?
4: Bueno, mira, jo avui volia parlar d'una bona notícia, que ja sabeu que no acostumo a fer-ho i penso que quan en veig una dic, va, avui aprofitarem, Vull parlar de l'Odissea, perquè l'Odissea és d'actualitat, i no només és d'actualitat, sinó que és d'actualitat per partida doble. D'una banda, ahir va haver-hi l'estrena a Londres de la nova pel·lícula de Christopher Nolan, que era superesperada, no?, la versió de l'Odissea, que arribarà als cines, als nostres cines, almenys, el 17 de juliol. I els primers comentaris són extremadament elogiosos, tot i que també sembla que ha revifat alguns comentaris racistes arran del càsting fet amb l'Helena de Troia, no?, que és una actriu negra, i llavors alguns doncs consideren que no és prou guapa ni prou rossa, no?, podríem dir. Però d'altra banda, a banda de la pel·lícula de Christopher Nolan, tenim que fa poc la Casa dels Clàssics ha publicat una nova traducció de l'Odissea, firmada per Pau Sabater, una traducció que ha sigut supercelebrada i que porta 5 setmanes a la llista de més venuts. Homer, un bestseller, Vull dir, qui ens ho havia de dir? Aquesta doble coincidència fa que em pregunti si és casual o si rere d'aquest interès per l'Odissea s'hi amaga alguna cosa, no?, alguna cosa que tingui una explicació sociològica. No sé, vull dir, què ens interessa? És el relat de resistència el que ens interessa dins d'aquest món on tot li és hostil al protagonista? Són els paral·lelismes amb l'estranger fora de casa seva, no?, fora de la seva terra, que ressonen en els països privilegiats com els nostres i d'alguna manera ens ajuden a tenir una actitud més hospitalària? No ho sé. Vosaltres revisitareu l'Odissea?
1: A veure.
5: Al cinema, doncs, quan arribi, segurament. I és veritat que l'edició de la Casa dels Clàssics, com tota la col·lecció de la Casa dels Clàssics, la Carlota és escriptora i en sap molt més, però des de la presentació a les edicions superacurades i unes traduccions que a mi em semblen molt bones i que aconsegueixen això, que literatura que potser en català encara no ha estat traduïda o són traduccions antigues, doncs tinguin un protagonisme, el protagonisme que es mereixen. Jo no sabia que estava tan amunt en la llista.
4: A veure, que ja sabem que en aquest país quan es venen molts llibres se'n venen 4, No estem venent milers d'exemplars
5: de l'Odissea. A mi que aparegui a la llista ja em sembla molt bona notícia.
4: 5 setmanes seguides, vull dir, això estan els editors encantats.
6: Jo crec que la pel·lícula, sense cap mena de dubte, s'haurà de veure. A més, si es va confirmant que les crítiques són tan bones, no?
1: Estic reconeixent implícitament que no el llegireu.
5: Jo faig la col·lecció, de Bernat Metge, la faig. Perquè, a més, són llibres que estan, de veritat, que estan molt ben editats. Si algú no ho té al cap, tapa dura, sí, blanca... Mm. Destacant sempre el nom de traductor o traductora, que crec que, a més...

0: aquest tipus
1: de
0: llibres...
1: La Carlota no ho dirà perquè ella n'és de traductora.
0: Sí,
1: però
0: per això. I n'he traduït un, un cas dels clàssics, també.
1: I edicions com aquesta reivindiquen la figura del traductor.
0: Sí,
1: i com d'important és que hi hagi un bon traductor, una bona traductora, que faci, que et faci arribar de manera entenedora i amb tota la riquesa de la llengua un original que, per desconeixement, malauradament, no podries llegir.
0: Si no m'equivoco, i ara parlo de memòria, per tant, que l'editorial, em disculpi, crec que quan van fer la presentació de l'Odissea, un dels que hi havia era precisament el traductor, és a dir, que se li dona molt protagonisme perquè crec que el tenen en aquestes edicions.
2: Jo anava a dir, no?, que les traduccions dels clàssics al català són una gran aportació. Una, perquè, òbviament, hi ha els traductors al darrere, dues, perquè ens permeten, no?, revisitar els clàssics en la nostra llengua. Ara, per exemple, sense ser d'aquesta col·lecció, i parlant d'una altra, però en tot cas, la Universitat de Barcelona acaba de traduir el Leviatán al català, que també ha estat una edició, diguem-ne, celebrada, no? I, per tant, benvingudes siguin les traduccions que es puguin fer, òbviament, sempre reconeixent els drets dels traductors. Un dia en aquesta tertúlia en parlàvem, no?, que són massa sovint i per llàstima de tothom oblidats.
1: Ha arribat la Júlia Miralles. Júlia, bona tarda.
3: Bona tarda, disculpes.
1: Una mica de tard, no passa res. L'Odissea, que torna a estar de moda.
3: Ui. Molt fan de la col·lecció dels clàssics de Bernat Metge. De fet, hi ha una edició molt, molt recent de El retrat de Dorian Gray, que ara ja no es diu El retrat, no? Que em va semblar fantàstica.
4: Sí, que a més aquesta edició del retrat de Dorian Gray se suposa que recupera un text no censurat, perquè el que es va publicar, no? Vull dir que al final això de traduir els clàssics és una manera de tenir una normalitat en el que és la cultura catalana, no? Vull dir, qualsevol cultura s'ha de reapropiar dels clàssics, i hi ha aquella cosa que diu que cada 30 anys s'ha de fer una nova traducció dels clàssics perquè cada generació necessita reapropiar-se'ls amb el seu propi lèxic, la seva pròpia, diguéssim, cultura sintàctica, podríem dir, o cultura lingüística, no? Vull dir que això, que és molt celebrat, i jo us convido que la llegiu, ho dic perquè ja teníem ja unes quantes traduccions, més d'una en català, de l'Odissea, però, clar, a vegades hi ha algunes que són una mica més difícils de llegir, en el sentit de, bueno, que no és que siguin molt difícils, però que no t'ho posen fàcil. I aquesta, jo, pel que de moment he vist, és molt amable. Vull dir que revisitem els clàssics. El seu seria llegir el llibre i després anar a veure la pel·lícula, saps? Perquè, si no, bueno...
0: Potser el viatge d'aquest estiu, no?
1: Veus? Exacte. Sí, vés a saber si molta gent no està recuperant l'Odissea perquè va de viatge a Grècia i diu, mira, saps què? Vaig a documentar-me. Tampoc no seria una mala manera de documentar-se, eh? Per tant, està bé. Carlota, gràcies, bona tarda.
4: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
1: D'aquí a un parell de minuts serà un quart de quatre de la tarda. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria, ja us aviso, que parlarem i molt de focs.
5: Catalunya migdia.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: Rosario t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Catalunya migdia.
4: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
5: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
6: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
5: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
5: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?

0: el Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
1: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
2: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
0: Som 3Cat.
4: És un quart de quatre, som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i la Júlia Miralles. Com dèiem, parlem de focs perquè continuen cremant els incendis forestals que s'han declarat de manera simultània a Catalunya. A hores d'ara, el foc que més amoïna els bombers és el de Sentmenat, al Vallès Occidental. A l'Anoia, el foc que va començar ahir a Carme ja està estabilitzat, igual que el de les Gavarres a l'Empordà, que ha cremat durant tot el cap de setmana. Però anem a aquest de Sentmenat, que com dèiem que és el que més amoïna. Allà hi tenim el Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
5: Bona tarda, Òscar, què tal?
4: A les 3 ens deies que hi havia corredisses i nervis perquè havia revifat un dels flancs més perillosos, entre cometes, perquè era el que toca més a un espai que podria acabar escalant i de molt les hectàrees afectades.
5: Sí, exactament. Tot just fa uns minuts que estàvem aquí al centre de comandament i hem començat a veure això que el que comentàvem, corredisses de bombers, anaven trucant també a mitjans aeris i a comandaments per tal de desviar aquests mitjans i aquests esforços, perquè s'ha començat a veure una columna de fum cada cop més prominent en aquesta zona del flanc dret, just el que seria una mica per sota del farell, aquesta zona que podria obrir-se cap a un gran, bueno, 2 milers d'hectàrees que parlàvem, per exemple, que hi havia aquesta potència realitat de perill que les flames s'extenguessin per aquesta zona, i era una de les zones clares que des dels primers moments els bombers ens deien que volien assegurar, que hi treballaven, que intentaven perimetrar-la com fos, perquè, com deies, si s'escampa, però d'alguna manera, les flames, si traspassen el cordó de sanitari que han muntat els bombers, hi ha aquesta potencialitat de que el foc encara s'esquitxi a altres zones, i parlem d'una catàstrofe molt més perillosa, o si més no lamentable, que l'actual.
4: Continuem igual, és a dir, de moment no hi ha hagut més atenció a la premsa i per tant no tenim actualització sobre les hectàrees cremades que estaven al voltant d'un 100 i escaig.
5: Exacte. Ens estem movent per sobre d'aquestes 120 hectàrees cremades que suposem que hauran avançat en els últims minuts, sobretot per aquestes flames i columnes de fum que veiem en aquests moments, però de moment, si no hi ha més comunicació oficial, sí que veiem això, que els esforços són constants. També sentim com per ràdio demanen més efectius, i això dificulta una mica tot el que és l'operativa, perquè a la simultaneïtat dels focs arreu de Catalunya, com comentàveu, estan dificultant molt la capacitat dels bombers d'actuar aquests flancs que potser van revifant. També ara comença a entrar aquesta marinada. De fet, fins fa poc això era un desert a nivell de vent, sol, o sigui, tot era bastant dur. I ara comença a revifar una mica el vent, però clar, això té una afectació, com ja preveien els bombers, força sinistra pel que fa a l'evolució de les flames, perquè les empeny i fins i tot les fa saltar cap a altres zones.
4: Doncs deixem el Cristian Roldán pendent d'aquesta última hora d'aquest incendi de Sentmenat, que insisteixo és el que ara mateix amoïna més els bombers, perquè és el que ara mateix no està ni tan sols estabilitzat, com sí que ha passat amb els d'altres, el de l'Anoia o també el de les Gavarres, que ja fa més dies que n'estem pendents. Fins ara, Cristian.
5: Fins ara, Òscar, només dir-te, si puc fer un darrer apunt, perquè ens comentaven aquí també que una de les... que és un missatge que hem anat enviant durant tot el matí, però sobretot demanant que el confinament es respecti, perquè, per exemple, a diferents llocs d'aquests nuclis que hi ha disseminats per la muntanya, havíem vist com hi havia gent que s'havia saltat aquest confinament, i sobretot ens deien que s'ha de ser molt curós, perquè si s'ha de fer algun rescat d'alguna persona perquè estava fent algun comportament que no tocava, és un efectiu menys que tenen els bombers per atacar el foc. De fet, ens ho explicava la mateixa Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, fa uns moments.
6: Hem de pensar que si nosaltres fem alguna actitud que no és la correcta, doncs els operatius potser hauran de venir rescatant-nos. I tots aquests operatius que estiguin ajudant a persones que no estiguin fent el confinament com s'ha de fer, doncs seran operatius que no podran estar destinats a l'incendi.
5: Llavors, bàsicament, recollir aquest missatge de prudència i sobretot respectar les restriccions. De cara a les 6, esperem que la cosa millori i allà potser es podrien començar a relaxar algunes de les mesures.
4: Doncs n'estarem pendents de les actualitzacions que es facin, per tant, si hi ha bones notícies pel que fa referència a aquestes mesures, però mentre estiguin en vigor, doncs òbviament demanem a tothom que les segueixi, les respecti i que facin cas dels avisos que fan les autoritats. Cristian, fins ara. Bona tarda.
5: Fins ara, Òscar. Gràcies.
4: Passant gairebé 20 minuts de les 3 de la tarda. Arran d'aquests dos incendis, el de l'Anoia i també aquest de Sentmenat, ahir vam sentir el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, explicant que el foc posava en risc algunes cases d'algunes urbanitzacions i una frase que potser ens va sobtar a tots plegats. Els bombers deien que era impossible protegir algunes d'aquestes cases, algunes d'aquestes propietats.
7: És un incendi que se'ns fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, això fa impossible, diguéssim, la protecció dels béns, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones i, per tant, tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur.
4: Cases disperses, moltes d'elles de fusta, al mig del bosc, i que això feia impossible pels bombers defensar les cases i, per tant, prioritzaven defensar les persones, però donaven per perdudes algunes de les cases perquè no poden arribar totes i, a més, és impossible defensar-les. Això ens ha fet tornar a pensar que a Catalunya, igual que vam veure quan parlàvem de les zones inundables, tenim un problema amb les urbanitzacions, on hem construït i de quina manera hem construït. Natàlia Ramon, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: T'has fixat en això, no?, en la dispersió urbanística que tenim a tot Catalunya.
8: Exacte, i que s'ha expandit per tot el país i això ha tornat a evidenciar els problemes que se'n deriven. Un, com deies, l'hem tornat a veure ara arran dels focs forestals d'aquesta setmana, quan els bombers han hagut de donar per perdudes algunes cases, sobretot les que estan disseminades dins d'espais naturals que han cremat finalment sota les flames. De fet, l'escampadissa urbanística a Catalunya, amb aquestes urbanitzacions fora dels nuclis urbans, té l'origen als anys 60 del segle passat, però amb la bombolla immobiliària, a partir del 2008, aquest fenomen s'ha continuat incrementant notablement. Si al principi, entre els anys 60 i 80, aquestes urbanitzacions eren fonamentalment de segones residències, ara estem parlant de llocs on la gent hi viu de manera més o menys permanent. Però moltes d'aquestes urbanitzacions es van construir fent parcel·les de sòl que era rústic i que són de dubtosa o sense cap mena de legalitat. Per tant, es van fer sense planejament urbanístic ni tampoc de serveis bàsics i en terrenys que avui no es consideren aptes de cap manera per la construcció. Entre el 2003 i el 2007, la Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura va encarregar un inventari de les urbanitzacions a Catalunya i els resultats expliquen un país on la dispersió es fa del tot evident. Hi ha a Catalunya 1.500 urbanitzacions amb prop de 40.000 habitants que sumen més de 300.000 parcel·les. I si parlem del risc d'incendis d'aquestes urbanitzacions, segons un pla que van elaborar conjuntament agents rurals, Mossos i bombers l'any passat, el 2025, a les comarques, només un cito algunes, el Bages, el Berguedà, Moianès, Lluçanès o Osona, per exemple, hi ha 80 urbanitzacions, on 7 de cada 10 estan en un lloc amb un risc alt de perill d'incendi. De fet, ahir mateix la consellera Núria Parlon va reconèixer que la majoria d'aquestes urbanitzacions no tenen plans contra el foc ni tan sols tenen els perímetres de seguretat que exigeix la llei. De fet, com més compacta és la urbanització, els bombers diuen que el risc és més baix perquè hi ha molts elements de construcció i no hi ha masses forestals entre les cases. En canvi, les que no són compactes, que tenen cases disseminades, que aquestes són les més abundants a tot el país, són un polvorí i són molt més complexes de gestionar en cas de que escali foc.
4: Saludem l'Anna Badiana. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
4: L'Anna Badia és geògrafa del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tenint en compte aquesta radiografia, 1.500 urbanitzacions arreu de Catalunya, tenim un problema amb les urbanitzacions al país?
9: Sí, tenim un problema. Tenim un problema i suposo que també hem de parlar de corresponsabilitat amb això. En principi, si hi ha moltes, esteu parlant d'algunes que són urbanitzacions que no compleixen la regulació, però n'hi ha moltes que sí, i n'hi ha moltes que estan en risc d'incendi, que segueixen la normativa, i si són allà són per que s'han donat llicències d'obres. Mm. Per tant, jo parlaria de corresponsabilitat. Moltes vegades des de la població es demana que des de l'administració se'ls resolgui tots els problemes, i això és un problema. I aquí falta molta informació, molta pedagogia, molta comunicació. Mm. Perquè la gent que viu allà ho tingui clar d'on viu.
4: Clar, i per tant ens poden sobtar, però potser ens hem de començar a familiaritzar a declaracions com aquesta que hem començat escoltant del cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, dient no, és que hi ha cases que no les podem defensar. Estan molt dins del bosc, molt aïllades, molt envoltades de vegetació, no hi ha la franja de seguretat, algunes d'elles fins i tot de fusta, per tant hem de prioritzar els esforços en les vides humanes.
9: Exacte. Això ja és un problema, i de fet això ja fa anys que es parla. Parlem molt d'incendis de sisena generació. Mm. Aquests incendis, clar, amb un incendi de sisena generació, quan a més hi ha simultaneïtat i quan a més tenim incendis en zones d'interfàs urbana forestal, clar, la prioritat és defensar la vida de les persones i defensar els seus béns. Però, clar, el que és important tenir en compte és que ja parlàvem fa molts anys d'incendis d'interfàsia urbana forestal sense tenir aquests incendis de sisena generació. Moltes vegades parlem d'això, de sisena generació, però no se sap d'on surt això de sisena. Mm. És que hi ha una primera generació, una segona, una tercera, una quarta, una cinquena i una sisena. Per tant, i aquesta sisena generació és el que està fora de la capacitat d'extinció. Quan nosaltres parlàvem inicialment d'incendis de primera generació, feien referència, eren incendis de continuïtat. Els de segona generació eren de velocitat. Ja tenim més combustible. Això està relacionat amb l'acumulació del combustible que hem anat tenint a partir de la segona meitat del segle XX. La tercera generació ja és d'intensitat. Ostres, aquí ja tenim un problema. La quarta generació ja són incendis d'interfàsia urbana forestal. La cinquena generació són simultanis, que ja hi afegim la simultaneïtat, i la sisena, que és la que ara s'ha posat de moda, això sobretot a partir del 2017, amb els incendis de Xile, de Portugal, després de Grècia, aquests que estan fora de la capacitat d'extinció, que ja ens estan creant tots aquests pirocúmuls, aquestes tempestes de foc que no podem apagar, i que ja ens diuen que estan fora de la capacitat d'extinció. Si això està al costat de zones d'interfàsia urbana forestal, però ja et dic, això ja fa anys que s'està parlant del problema de la interfàsia urbana forestal. Llavors esteu dient una cosa també de cremen les cases de fusta, que sí que són més vulnerables, però s'estan trobant que també cremen les altres cases. Quan hi ha aquesta intensitat, les estructures són molt més vulnerables. Per tant, quan estem parlant de cultura del risc i cultura del foc, fem referència a això, de que la gent sigui conscient, de donar tota la informació, de comunicar-nos bé, perquè la gent sigui conscient de que estem vivint en zones, o que hi ha gent que està vivint en zones que poden tenir un problema greu, poden tenir un problema greu. I, sobretot, dir que el foc no és l'enemic. El que és l'enemic és aquest incendi de sisena generació, però el foc no és l'enemic. Mira, es parla molt de que som fills i filles del foc. És això que diem de la cultura, no? La cultura del foc. I aquí s'ha de fer molta pedagogia. Criminalitzem el foc i no s'ha de criminalitzar.
4: Per tant, quan dius que hem de tenir més informació, és que la gent ha de ser conscient que viu en un lloc en què potser els hi afecta un incendi i, per tant, han d'estar mentalitzats que en algun moment potser han d'abandonar casa seva i assumir que la poden perdre.
9: Exacte. O que s'han de confinar, ara ho estàveu dient, no? Que això està tensionant els equips d'extinció. Perquè, clar, si la gent no fa cas, i per això és tan important aquesta comunicació, i potser n'hem de parlar de la comunicació ara que tenim els incendis, hem de parlar ja des de petits, des de les escoles s'ha de parlar d'això, tant del risc d'inundació, del risc d'incendis. Hem de comunicar-nos bé perquè estava parlant d'això, no? Del problema de que la gent no es vol, clar, o no es vol quedar a casa, no es vol confinar, o potser no volen deixar casa. Clar, si t'ho està dient una persona que en sap, tu has de fer cas.
4: Per tant, sí. Anem a dir que, clar, la gent pot dir, escolti'm, jo tinc una casa que he comprat, que està construïda legalment perquè he complert la llei, perquè hi ha uns plans que algun ajuntament, alguna diputació, o el govern de la Generalitat, o el govern central, qui sigui, m'ha autoritzat, i per tant, el problema no és meu, és allò que deia de la corresponsabilitat, no?
9: Sí, però estem a les mateixes. Sempre estem tendint a dir que això, jo crec que, que està relacionat amb aquesta societat que anem cap a l'individualisme. No? Pensem una miqueta més en global, pensem una miqueta més en la col·lectivitat i pensar que les meves accions poden tenir efectes en tensionar més els, en aquest cas, en tensionar més els equips d'extinció. Per tant, si algú ens està dient que té la informació, ens està dient i veure, i sempre es poden equivocar, sempre es poden equivocar, però moltes vegades... Ui...
4: No, no, digui. No, no, és que són els senyals horaris de 3:45, ara seria...
9: Sí, sí. Vale. Doncs si ens ho estan dient gent que hi entén, jo crec que hem de fer cas.
4: Perquè solucionar-ho no ho podem solucionar, és a dir, s'hauria de construir, per tant, algunes urbanitzacions enderrocar-les. Per exemple, hem tingut l'exemple a Alcanar, l'Ajuntament va decidir expropiar algunes cases i tirar-les a terra perquè estaven en una zona inundable. Aquesta és la solució, haver de construir?
9: A veure, jo posaria dos nivells diferents als incendis que les zones d'inundació. Uh-huh. Els incendis es poden fer accions de baixar la càrrega de combustible. Jo no m'atreviria a dir si hem de derruir o no. El que sí que a les zones on encara hi som a temps, potser val la pena que alguns ajuntaments es pensin si hem de densificar zones més baixes i alliberar zones que tenen més risc d'incendi. Això podria ser una possibilitat. I d'altra banda, doncs totes les mesures d'autoprotecció. Estem parlant molt de solucions basades en la naturalesa. Aquestes solucions de recuperar el que és important, en aquests casos, recuperar els mosaics agroforestals. Hem canviat l'ús de sòl. L'hem canviat. No podem tornar, és evident que no podem tornar als paisatges de fa 70 anys, eh? No podem tornar. Però sí que podem fer paisatges més resilients. I aquests paisatges més resilients com els fem? Doncs això, recuperant mosaics, mantenint les pastures, mantenint ramaderia. I una cosa que s'està dient molt últimament, però només ho diem quan tenim una catàstrofe, quan tenim una emergència, que és consumir local. Hi ha molta gent que diu és que val molts diners. Doncs potser hem de començar a canviar de xip i potser prioritzar, no? No ho sé, és complicat, eh? Totes aquestes solucions són complicades, però potser és que ens falta molta més informació. No ho sé, hi ha una publicació que està feta per gent de la Fundació Pau Costa, pel Centre de Recerca, per Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que es diu La comunicació del risc d'incendis. Potser hauríem de llegir com hem de comunicar el risc d'incendis, com hem de tenir més cultura del risc, cultura del foc, perquè siguem entre tots que aconseguim fer uns paisatges més resilients.
4: És, doncs, les reflexions de l'Anna Badia, és geògrafa del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
9: A vosaltres, gràcies.
4: Us veia a la taula apuntant, però de fet és un debat de país que ara l'afrontem pels incendis, fa uns mesos per les inundacions i fa un any, dos anys, per les dificultats de fer arribar l'aigua potable en una època de sequera a segons quines urbanitzacions. Vull dir que és un problema que no té a veure només amb el foc, sinó que és un model de país, diguem-ne, que és insostenible per segons què.
10: De fet, el conjunt de casos que expliques segurament es relacionen amb la necessària adaptació al canvi climàtic, no? El que diem de fa anys que hem parlat de les polítiques contra el canvi climàtic, la reducció d'emissions, que evidentment segueixen sent indispensables i estem molt lluny dels objectius que hauríem de tenir, però que és veritat que comencem a veure com hi ha grans catàstrofes climàtiques o qüestions com incendis, com més inundacions, que són les més presents segurament a Catalunya, que també requereixen que comencem a planificar i a fer polítiques d'una altra manera, tenint en compte que, per exemple, aquest juny ha sigut doncs, més de 3 graus superior a la mitjana de temperatures a la sèrie històrica. Per tant, també l'augment global de les temperatures segur que implica doncs, major risc en aquest cas d'incendis, davant del qual ens hem d'adaptar. I doncs, bé, segurament el tema de les urbanitzacions no és només problemàtic pels incendis, ho és per molts altres motius, i és una qüestió més que cal planificar i començar a pensar d'una altra manera.
11: Clar, però la qüestió és què fas amb les que ja tens.
4: Clar.
10: Igual
11: perquè,
10: que amb les inundacions.
11: Perquè, clar, perquè donava aquestes xifres i ara, abans de venir a buscar unes, que són de primers d'any, per tant, dades de la Generalitat, sortia que hi ha 730 urbanitzacions il·legals a Catalunya. A la província de Barcelona, en habitatges, són 42.000, que la gran majoria, crec que ho heu comentat vosaltres a l'informe previ, són dels anys 60-70. Sí. Què era? Que la gent es comprava el terreny...
4: Autoconstrucció.
11: I feien autoconstrucció en molts casos, després anaven a veure l'Ajuntament i li deien no tinc clavegram, qui tinc un problema amb la llum... I els ajuntaments, doncs, en fi, de fet, el programa aquest que hi ha a la Generalitat i altres comunitats autònomes, el que estan fent és com donar instruments als ajuntaments per intentar legalitzar algunes d'aquestes urbanitzacions. Però, clar, estan on estan i en la situació en què estan. M'ha agradat molt quan l'Anna Badia parlava de la cultura del risc i del foc, no? I deia... hem d'entendre tots que és una qüestió col·lectiva, no? I no només individual. Per tant, si els bombers et diuen que el que convé és això, doncs potser individualment a tu no et convindrà, però és el que convé al conjunt, no? Però clar, deia una altra cosa, quan deia, per exemple, que com s'ha de conscienciar, doncs ara diré una cosa que és que no agrada d'escoltar, però moltes vegades l'única manera que hi hagi gent que entengui el què és multant. És a dir, si tu no tens al voltant la neteja feta, l'has de tenir. I a més ara em deia un company que ja entén molt, que no és el meu cas, deia, ara la franja mínima és de 25 metres.
4: Mm-hmm. Doncs, i aquí comença a dir que aquesta franja és molt poca, que hauria de ser més àmplia.
11: Ell em deia, hauria de ser el doble. Però oi que igual amb el període de retorn de les inundacions... en primeres 50 anys ereu, no, s'han de fer a 100 anys, perquè amb això que deies tu, Júlia, no? amb el canvi climàtic, doncs aquests episodis brutals seran molt més sovint. Doncs això és el mateix, és a dir, si vostè viu aquí, vostè ha de complir una sèrie de condicions, i una és que tot això que té al voltant ho ha de tenir net, i a partir d'aquí podem debatre després de en quines condicions han d'estar aquestes urbanitzacions. I aquest debat de què s'ha de fer amb el bosc i els propietaris, i en fi, jo crec que des que em dedico a aquest ofici que en parlem i no n'acabem de treure l'aigua clara. No?
4: I que després, sí, que, com deia l'Anna, que la gent sigui conscient, que és molt bucòlic i queda molt maco, no? Visca al mig del bosc, sí, però això té una contrapartida. Has de tenir la teva parcel·la neta, la franja necessària de seguretat, i has de ser conscient que en cas d'extrema necessitat, doncs igual has davant d'una casa teva i la pots perdre, perquè està en una zona molt exposada, i ara ho has sentit per primera vegada per boca d'un bomber de dir, no, escolti, és que no li podem defensar la casa.
11: Jo soc d'una zona...
4: Que no et compensa, doncs no hi visquis.
11: No, o jo he vist... En fi, jo soc del Pirineu i allà gent que potser s'ha fet la casa en un lloc molt bucòlic i quan, ara perquè neva molt menys, és que no em netegen la carretera. No, senyora, és que aquella carretera no és una carretera principal. Vostè ha decidit que anava a viure allà, algú li ha donat el permís per viure allà, aquesta és una altra, però no podrà tenir les mateixes condicions dels que estan en una zona on hi viu la gent.
12: Jo crec que quan parlem de sequera o parlem d'inundacions o parlem d'incendis, en parlem quan passen les coses, sempre. Però al final tenen un comú denominador que és claríssim, no? Que és... per què no n'hem parlat abans? O per què no ho hem gestionat abans? Perquè al final, quan arriba la sequera, diem, home, hi hauria d'haver les plantes dessalinitzadores, etc etc. Quan parlem d'inundacions, diem, és que les lleres del riu estan brutes, etc etc. Ara arriben els incendis i ahir, no?, escoltaves la ràdio o veies TV3 i deies, clar, és que sortia un munt de gent dient, és que els boscos estan molt bruts. És veritat, els que tenim el mal vici de sortir caminant pel bosc, podries omplir cotxes i cotxes i cotxes de llenya que està tirada i que en aquests moments és un polvorí claríssim, no? Per tant, jo crec que en aquests casos, sigui per una cosa, per una altra o per una altra, i també serveix per les urbanitzacions, el més important és el que ens diguin els experts. És a dir, l'Anna Badia ens ha fet una lliçó de què vol dir no? planificar i de què hauríem de tenir en compte o no. Crec que els bombers estan fent una feina molt pedagògica, explicant-nos com ens funcionen els incendis, com calculen que el vent influirà, com diuen aquesta hora passarà això, aquesta hora passarà allò, i jo que sóc, em declaro fan del cos de bombers de Catalunya, doncs crec que això, que ho fan molt bé, que ho fan amb una gran professionalitat i que, a més, aguanten una tensió molt gran, perquè és evident que quan algú li toca en casa seva, doncs es poden produir, com a mínim, nervis, no? Per tant, aquesta situació de simultaneïtat que s'està donant aquests dies és grossa i la porten molt bé. Pel que fa a les urbanitzacions, doncs també n'hem parlat moltes vegades. Al final, que a Catalunya hi hagi 1.500 urbanitzacions que amb el que això implica, doncs és greu. Al voltant de Caldes de Montbui i a la zona del Farell i tota aquesta zona que està cremant l'incendi de Sant Manat, avui ho llegia, no? Només al Vallès Oriental, això és occidental, però oriental n'hi ha 62, que a banda de que no sabem si són legals o no són legals, no estan recepcionades i, per tant, vol dir que els ajuntaments no se n'han pogut fer càrrec i que, per tant, els serveis encara els estan pagant els veïns, però no hi ha el pla perquè els ajuntaments ho tinguin endavant. Aquest març d'aquest any, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis van, no?, fer un manifest amb el Col·legi d'Arquitectes demanant que es garantissin els drets dels residents, de les urbanitzacions, el dret a una ciutat digna, el dret a la igualtat d'oportunitats i el dret als serveis, que, no?, que a tothom ens sembla molt fàcil tenir clavegueram i tenir llum i tenir-ho tot arreglat, i en canvi en algunes d'aquestes urbanitzacions no és tan evident, no? Per tant, és evident que tenim un problema amb les urbanitzacions. El problema ve d'inici, de qui les va deixar construir, i el problema vindrà després. Avui hem sentit, no?, que ara hi està havent una reunió del govern amb els grups de l'oposició per veure com es gestiona de tot això. Jo, francament, ja entenc que la política ha de donar resposta, però crec que en aquests casos el millor seria que escoltéssim els experts. I que, perquè ara, no?, ja estava veient un tuit de que els grups de l'oposició ja estan carregant contra el govern perquè la radial de les Gavarres, etc. Si hem de fer política del fet de que s'estiguin produint 5 incendis al mateix temps, crec que tenim un problema. I, per tant, seria bo que, com fan els països seriosos, en aquest cas ens escoltéssim els experts i que els planejaments que s'hagin de fer en el futur, no?, val pels incendis i val pels plans de gestió del risc d'inundació. Si hi ha un pla de gestió d'un risc d'inundació que els ajuntaments no permetin, perquè ho han dit els experts i l'han aprovat els experts, aquest pla, no permetin que s'hi construeixin cases, perquè s'acabaran inundant. I, per tant, jo diria més experts en aquest cas i menys política de baixa estofa.
4: I perquè, a més, quan passen coses d'aquestes és quan llavors t'adones de coses que són absolutament incomprensibles. És a dir, per exemple, com pot ser que estan en el risc extrem d'incendi es permeti que estigués treballant amb aquesta radial famosa, d'acord? Que segurament el responsable no és el treballador, perquè no. Algú li va ordenar aquell treballador que fes aquella feina. Ara s'està investigant. Ahir sentia, crec que era el Farell, però igual no era, però en una d'aquestes urbanitzacions que els bombers deien, no, és que no hi podem accedir perquè només hi ha una via d'accés. Per tant, allà és una ratera. I llavors penses, com pots permetre, un cop ja està feta, que si s'ha estat amb autoconstrucció o no, perquè no sé si és el cas exacte d'aquesta urbanització, però encara que sigui una que s'ha fet als anys 60 per autoconstrucció, ara després les autoritats tenen la responsabilitat de, un cop tenen allò allà, que sigui el més segur possible i que, per tant, si cal fer una altra via d'accés o si cal desallotjar i tirar a terra aquells edificis perquè allò no pot ser, doncs s'ha de prendre aquestes decisions, perquè el que no pot ser és que ens n'adonem quan hi ha un incendi i els bombers intenten accedir i diuen, no, és que no hi podem arribar, perquè si arribem igual no en sortim.
12: Però ahir ho explicaven claríssim, sí, el Farell, perquè el foc anava en direcció de les cases i només podien sortir a la direcció del foc.
4: Per tant,
12: i a l'inici deien...
11: Això sempre són diners.
12: Això,
4: clar.
11: Són clar. Diners. Llavors,
12: això, el foc arribarà en 4 hores.
11: L'Ajuntament, sí. El que sigui, sempre et diu que no en té. La Diputació et diu pels determinats camins i per altres no és competència meva. La Generalitat arriba on arriba. I, ja.
4: I ens en recordem sempre.
11: Però és evident que al final és una qüestió, doncs, això, d'esmerçar-hi els diners que toquin.
4: I ara creuarem dits perquè la tarda sigui més tranquil·la que la d'ahir i els pròxims dies també, perquè ens anuncien els companys des de meteorologia que la onada de calor durarà fins la setmana que ve, ben entrada la setmana que ve. Fins i tot hi ha mapes que la setmana que ve la pinten pitjor que aquesta a nivell de temperatures. Per tant, haurem d'estar pendents de si aquesta situació, que és una bomba de rellotgeria pel que fa als incendis, amb poca humitat, amb vent a més, a vegades tramuntana, a vegades marinada, i a sobre amb aquestes temperatures, doncs fa que tinguem molts números perquè n'hi hagi més d'incendis com aquesta ratxa que estem tenint en aquestes últimes setmanes, en què ha sortit pràcticament un parell o tres d'incendis al dia, com aquell qui diu.
11: Volia dir una cosa, és que quan has comentat el paper dels bombers, que és, a vegades ens queixem quan les administracions, en general, no expliquen les coses, no comuniquen bé, arriben tard, i... No per aquests episodis d'ara, sinó que, en fi, jo me'n recordo que vaig haver de cobrir els del Solsonès fa 1000 anys, bombers

0: al departament de qui sigui, de comunicació i bombers, però no només, també els que posen la cara allà al capdavant, ho expliquen molt bé. I crec que sabent l'esforç que suposa amb la quantitat d'hores acumulades, la tensió, els nervis, que estiguin donant aquesta informació, a més, de manera sovintejada, els que treballem en mitjans sabem que ens faciliten vídeos, àudios, els directes, vull dir que des d'aquí és d'agrair la feina que estan fent d'informar la ciutadania, en primer lloc, evidentment, els que estan directament afectats, però no només.
1: No, perquè a més ho fan de manera raonada, amb calma, no? I això en situacions d'emergència també és important, sí, no? Sí. Que aquí se'ls hi adreci. Ho faci...
2: I exhibint coneixement, eh?
1: I exhibint molt coneixement.
2: L'incendi farà això, després ens canviarà el vent farà que les flames vagin cap allà i després vas veient que a mesura que passen les hores es compleix tot allò que ells t'han advertit que passaria.
0: A més, tenen paraules que no sabíem,
2: també,
0: eh?
2: Sí.
1: Els tenen estudiadíssims, a més, els focs.
2: Bé, doncs en tot cas esperem que es quedi en la part teòrica i no en la pràctica, que no hagin
1: d'aplicar-ho.
2: Passa un minut de 3:15, fem una pausa, no arriba ni al minut, i de seguida anem amb un altre ensurt que hem tingut avui a Barcelona.
3: Catalunya migdia.
4: Rere queda ja la i però...
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
4: I pujo al metro de nit...
6: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
2: D'aquí a 13 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i la Júlia Miralles. I ara hi afegim el Joan García. Joan, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
2: Perquè deia que avui hem tingut un ensurt i dels grossos a Barcelona, perquè un esvoranc en un pati interior d'illa al barri del Putxet, a la ciutat de Barcelona, ha obligat a desallotjar 4 finques senceres. Es tracta d'un forat d'uns 8 metres de diàmetre que sembla que té relació amb la construcció de la línia 9 del metro. La tuneladora d'aquesta línia 9 ja havia passat per aquest punt, havia superat aquest punt i, de fet, ja avança cap a la plaça Lesseps, a Gràcia. Però els tècnics donen per fet que el forat aparegut al Putxet té relació amb aquestes obres. L'Ajuntament de Barcelona ha activat un sistema per donar assistència als veïns de les finques afectades mentre els bombers treballen per comprovar que les cases són segures i els tècnics començaran a omplir de formigó l'esvoranc. Els que tenim una edat i els que, a més, som del Carmel, ràpidament hem tingut la memòria de l'accident, precisament per unes obres del metro, al barri del Carmel. Què ha passat al Putxet avui, Joan?
8: Doncs ha passat, d'entrada ningú no ha pres mal, però el que ha passat és que a primera hora del matí tant els veïns han començat a veure esquerdes als edificis, a cases i a botigues, com una clínica dental, per exemple, que ens explicaven que hi havia tancat com qualsevol dia, i avui quan han obert ja han vist unes esquerdes i els mateixos tècnics de la Generalitat han constatat un augment, ells en diuen assentaments, però per assentaments hem d'entendre moviments verticals. Els sensors detectaven aquests moviments verticals i a partir d'aquí és quan en una illa interior d'aquestes cases de la zona del Putxet s'ha produït aquest esvoranc. Són 8 metres de diàmetre, 4 de profunditat, o sigui que Déu-n'hi-do. Afortunadament, com diem, ningú no ha pres mal i ràpidament els bombers l'han perimetrat i l'estan ja començant a omplir en formigó. Ara mateix allà el que està passant són dues coses, que els bombers estan omplint aquest forat amb formigó, s'ha perimetrat el lloc dels fets i els veïns desallotjats, que són de 5 finques, algunes molt antigues. Una veïna ens deia, aquest edifici té més gairebé 100 anys, no? Doncs els estan atenent al Centre Cívic Vila Florida i hi ha una compareixença anunciada per les 5 de la tarda que protagonitzaran l'alcalde Collboni i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Aquesta tarda compareixen els polítics, podríem dir, però al migdia han comparegut els tècnics. Han donat alguna explicació de què és el que ha passat? Tenen alguna teoria?
8: Sí, s'atribueix directament doncs, això a les obres de la línia 9, això que dèiem, que s'havien començat a notar augments de moviments al subsol. Ha parlat la responsable de

0: Geotècnia i Obres Subterrànies de la Generalitat. És la Laura Carrasco, la coneixem bé els que seguim infraestructures, perquè és la responsable això de les obres subterrànies. Moltes vegades hem fet visites amb ella a la tuneladora de la línia 9, l'hem vist, és una màquina doncs, que fa 12 metres de diàmetre, gairebé un centenar de metres de llargada, i és la que està doncs, perforant aquesta part del territori. Ella avui ha tornat a explicar com funciona la tuneladora i ha explicat la manera com treballa per justificar que l'esvoranc, un cop s'ha produït, no pugui empitjorar.
1: Una tuneladora, heu de recordar, en aquest cas està formada per un escut metàl·lic que ens fa de sosteniment provisional mentre no podem col·locar encara el sosteniment per darrere. Això vol dir que aquest escut ens fa de sosteniment provisional i que no poden haver despreniments sobre aquest escut. M'explico? Per tant, aquesta cavitat que s'ha produït en superfície ja no pot evolucionar més en profunditat.
0: Amb aquesta explicació volia marcar diferència justament amb això que deies, amb les similituds del Carmel. Diguéssim, la tuneladora per aquí ja havia passat, per tant ja hi hauria aquest revestiment.
2: El túnel ja està fet amb el revestiment de formigó, per entendre's.
0: Això mateix. La tuneladora està ja uns metres per davant, entre el Putxet i la Ceps ara mateix. Li quedaria gairebé un quilòmetre per arribar i volia donar un missatge de tranquil·litat per qui pensés amb el Carmel que aquest esporanc no podia anar més.
2: Per tant, si el túnel està fet amb el sosteniment que diu ella del formigó, el que s'ha mogut és la terra que hi ha per sobre d'aquest túnel, entenem, no? I no poden anar més avall.
0: Sí, això mateix, no es podia anar més en profunditat.
2: Molt bé. Sí. No sé si això tranquil·litzarà molt o no els veïns que han vist que aquest matí se'ls hi creuen unes esquerdes a casa i que ara veuen que tenen un forat al pati de l'illa de cases. No sé com ho veieu, perquè realment són aquelles coses que penses, ai, ai, ai, ai.
3: Del Carmel, ella l'ha citat a les declaracions, hi ha un moment que diu, això no és com el Carmel. Vull dir que, clar, perquè saben que és el referent més proper. També és veritat que a Madrid, ara fa un parell d'anys, també amb unes obres del metro, també els hi van sortir tot d'esquerdes d'edificis. No sé si va haver esvoranc, perquè és veritat que la foto de l'esvoranc es fa, crida l'atenció, però, clar, tal com ho ha explicat, en principi no... És l'assentament que deies tu, Joan. Ara, a veure què diuen ara a les 5, sí? No, normal que els veïns no estiguin tranquils.
4: Sí, s'entén la preocupació, però també és veritat que, bé, tranquil·litza com a mínim tenir explicacions tècniques, solvents, que segur que no fan que el risc sigui zero o la percepció de risc sigui zero, però bé, és important, jo crec, com deia abans la Mònica, no escoltar també els experts i no posar-se en el pitjor dels casos. Esperem que no hagi de passar res més.
5: Jo crec que s'ha d'esperar a les 5 de la tarda a veure què ens diuen. El Carmel era inevitable, perquè tenim a la memòria, no? És que ja tenim una certa edat, l'esvoranc del, no?, l'accident al Carmel, i per tant era com molt, no? Jo quan ho he sentit per la ràdio he dit, tiep, Carmel, no? Però bé, en tot cas, però,
3: clar,
5: esperem que
3: ja hi havia
5: que
3: molts edificis, sí, estructures, clar, afectades, gent desallotjada durant setmanes,
5: sí, allò, sí,
3: clar, que si això s'acaba...
5: Si s'acaba en un forat al pati, no? El pati enfonsat, doncs...
2: Ara, que aquesta tarda...
5: Tant de bo que sigui així.
2: Que aquesta tarda no anunciïn... Si ho han d'anunciar, òbviament ho anunciaran, però una aturada a les obres per reavaluar, òbviament, si s'ha de fer que es faci... Ara, en quin punt estan aquestes obres? Perquè quants anys fa que haurien d'estar acabades i en quin punt estan aquestes obres de la línia 9 al metro, que allò sembla la cançó de l'enfadós.
3: Crec que nosaltres tres ens en recordem quan Pujol les va anunciar, sí. Te'n recordes?
2: No, però la havia d'estar acabat ja fa no sé quants anys, i en canvi encara tirant molt més per endavant perquè això s'acabi.
0: Ara treballem amb l'horitzó de veure-ho acabat pel 2032, però també és veritat que hi ha un calendari, està tot calendaritzat, i anirem veient obertures d'algunes estacions per fases. O sigui, no ens hem d'esperar...
2: No esperen el 2032 per
3: tot. Si és el 2032, encara no podrem anar a fer visita d'obres jubilats.
2: No, encara ens tocarà explicar-ho. Sí, sí.
0: Parleu per vosaltres, però... Però vull dir que abans veurem algunes coses.
3: N'ha vist tantes que igual ja passarà.
0: Va, dic una mica el calendari. O sigui, ara mateix tenim la tuneladora entre el Putxet i la Ceps, i per mig hi ha aquest calendari. El més pròxim, 2027, 4 estacions, Guinardó, Hospital de Sant Pau, que és una mateixa, plaça Maragall, Sagrera i Sagrera Alta Velocitat. 2030, la Ceps i Camp Nou entrarien en funcionament. 2031, Campus Nord, Sarrià, Mandri i Sant Lleí, i quedarien pel final 2032 ja Manuel Girona i Putxet. I d'aquesta manera ja donaríem continuïtat a tot aquest

aquest tram central, que és el que dona sentit a la línia 9, que el tenim amb els dos extrems, clar, línia 9 nord i sud, però mentre no hi hagi el tram fet, aquesta línia, que és el que ha d'alleugerir el trànsit del metro transversal de Barcelona,

0: Bé, doncs veurem, esperem primer que no vagi a més aquest esvoranc, òbviament és el principal, que hi hagi seguretat, que els responsables avui donin més explicacions aquesta tarda. Si les han d'aturar per un motiu de seguretat, òbviament, doncs que les aturin. Ara, clar, només falta que a sobre encara es vagin endarrerint més. Llavors sí que nosaltres i tot ens enxamparà.
1: El fet que surti la consellera i l'alcalde, que no és la regidora, que està Maria Eugènia Gall i un secretari... Vull dir que el fet de que surtin ells dos deu ser que volen també calmar una mica els nervis.
2: Sí, la consellera...
1: A part de si no sé si faran algun anunci, no en tinc ni
2: idea. Ja ho ha dit a la reunió de govern i ja ha fet, llançat un primer missatge de tranquil·litat de faran el que calgui, òbviament per garantir la seguretat de les persones i també els màxims estàndards de qualitat en l'obra. I ara, doncs, al cap d'unes hores més que han passat els fets, doncs a veure quines novetats poden aportar.
0: Doncs veurem quines explicacions donen aquesta tarda i com evoluciona tot plegat després d'aquest, de moment, esperem i toquem fusta, en surt, que s'han endut uns veïns al barri del Putxet de Barcelona. Joan, gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ens queden 3 minuts, per tant, no podem allargar gaire més, però queda demostrat que Donald Trump i Gianni Infantino no tenen tant de poder com podien semblar, perquè els Estats Units els han eliminat del Mundial de Futbol. Ja sabeu tot l'embolic que hi va haver amb la trucada de Donald Trump perquè es perdonés una sanció a un jugador dels Estats Units. No sé com ho heu viscut, això, en la política i els interessos, anem a dir, polítics o econòmics o no sé ben bé quins, inmiscuint-se en un Mundial de Futbol.
1: Que el meu dubte és, en aquest cas, li va funcionar.
0: Sí, sí.
1: No? I això pot ser que hi hagi hagut altres vegades on hi hagi hagut moviments similars i que els hagi fet gent menys bocamoll que Trump i, per tant, no ens n'haguem enterat? Pregunto, no, des de la ignorància.
3: Diu molt poc de Trump i diu molt poc de la FIFA, no? Perquè si aquest senyor ens pot explicar que, a banda de que no sap què és una targeta vermella, ha fet la trucada i hem vist que li han retirada i que ha pogut jugar, vol dir que a la FIFA hi ha qui rep la trucada i qui es deixa influir, no? Sí. Per tant...
0: I explicava que a mi el que em sobta és aquesta... voluntat de Donald Trump de fer evident que ell ha tingut un paper en això, perquè d'altres ho fan i ho callen, dir, escolta'm, que no es noti i acabo tenint la influència, però ell no, ell ho fa i quan li pregunto, jo sí, ho vaig trucar i vaig parlar amb en Gianni, a més parla així com si fos
3: amic, si fos sí,
0: i a veure què.
3: Sí, però Trump ja devia saber que no guanyarien el Mundial.
1: Exacte.
3: I per tant és una manera de donar-se una mica més d'espai.
4: Sí, sí, però el despreci a les normes per Trump no és ja només una manera de fer trampa, sinó que és la reivindicació, no? De jo tot això m'ho salto i ho fa amb anècdotes, tot i que greus com aquesta, com amb qüestions, diríem, de política internacional molt rellevants.
0: Mm-hmm. Ara, clar, quan es veu tan evident el poder que té algú com Donald Trump, ara he vist com, per exemple, la premsa espanyola està com molt amoïnada perquè el pròxim Mundial l'organitzen Espanya, Portugal i Marroc. Hi ha una competició per qui acull la final del Mundial. Hi ha un nou estadi, diria que és a Casablanca, una ciutat marroquina, que realment és espectacular, i hi ha aquí el Camp Nou. No se sap si arribarà o no a ple rendiment, però a la premsa madrilenya opten pel Bernabéu com a opció. I llavors ara ja estaven especulant que Donald Trump, amb la mala relació que té amb Pedro Sánchez, també li estaria dient a Gianni Infantino que la final fos a Marroc i no a Espanya.
3: Trucarà a
1: Florentino. Però 4 anys, no?
0: Ui, sí, sí, però això s'ha de dir ja, yeah. On es juga la final, no esperen 4 anys.
1: No, anava a dir, si hi havia marge suficient perquè Trump ja no hi fos, sí, sí. La decisió no estigués presa encara.
0: Clar, vés a saber, però en fi. Veurem com evoluciona tot plegat, però realment hem tingut un episodi en què la política i els interessos gairebé mafiosos s'han immiscuït amb la disputa del Mundial de Futbol. Neus Tomàs, Mònica Sabata, Júlia Miralles, gràcies a les 3. Fins la pròxima.
1: Adéu.
0: Nosaltres ho deixem aquí, queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, 30 segons per sentir la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, o els blocs informatius del 3Cat Info, en què estarem pendents de la situació pel que fa referència als incendis al país. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4.

0: torna a complicar l'incendi que va començar ahir a Sentmenat, al Vallès Occidental. El flanc dret ha revifat aquesta tarda i hi ha 60 mitjans terrestres i 7 d'aeris treballant sobre el terreny. Protecció Civil manté el confinament de prop de 7.000 persones a la zona afectada. I el risc d'incendi, que és d'extrem a més d'un centenar de municipis de 18 comarques catalanes, Protecció Civil demana molta prudència i alerta també de la baixa humitat que pot afavorir més focs a tot el territori. Reunió aquesta tarda del conseller de la Presidència i de la consellera de Territori amb els grups parlamentaris per abordar el pla de boscos en plena onada d'incendis. El govern aposta per separar zones forestals amb nous camps de conreu o zones de pastura que serveixin de tallafocs. Un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro obliga a desallotjar 5 finques a Barcelona. El forat de 8 metres de diàmetre ha aparegut al pati interior d'una illa i la Generalitat ho relaciona amb el pas de la tuneladora per aquest punt. L'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample eleva a 90 els edificis del barri que estan afectats per processos que poden comportar l'expulsió del veïnat. L'entitat denuncia la falta d'actuació de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per frenar l'especulació immobiliària. I més d'un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació, 7 punts més que el 2023, segons un informe de la Fundació Arrels. De l'enquesta també destaca que més del 70% de les persones sense llar no tenen cap expectativa a curt termini de trobar un habitatge. Ramon Solsona guanya el Premi Trajectòria i Màrius Serra el Premi Difusió de la Setmana del Llibre en Català. La cita literària es farà al setembre a Barcelona, amb més de 300 activitats programades i la previsió de rebre com a mínim 120.000 visitants.
1: Esports. En marxa la quarta etapa del Tour de França. Falten concretament 74 quilòmetres gairebé per arribar a la línia meta situada a Foix. Un parell de ciclistes marxen escapats amb 34 segons respecte a un grup perseguidor. Hi ha el gran grup que es troba gairebé 7 minuts en aquest gran grup i figura líder de la General, o els líders de la General, Tadej Pogačar i Jonas Vingegaard. En futbol, aquesta nit quedaran definits els quarts de final del Mundial amb els dos últims partits de vuitens, a partir de les 6, Argentina-Egipte, i a les 10 del vespre, Suïssa-Colòmbia. I l'Espanyol fa oficial la segona incorporació, en aquest cas és a lateral esquerre neerlandès, Gilinchi Hatman, que arriba a cedir pel Burnley anglès. D'altra banda, el club blanquiblau ha presentat Àlex Calatrava.
0: I pel que fa al temps, l'onada de calor que pren força amb màximes de 40 graus en moltes comarques de l'interior del país. Els valors més alts d'avui rondaran els 42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La tarda serà assolellada, sense descartar algun ruixat puntual i en tempesta a la zona del Prepirineu.
2: 3CAT Info.
0: Ens hi posem, són les 4 i 4 minuts. Salutacions, us parla la Nàtia Dell des d'ara i fins al punt de les 5. I comencem anant a saber com està l'incendi més destacat ara a Catalunya, actiu, el de Sentmenat, perquè es torna a complicar aquest foc al Vallès Occidental, que continua descontrolat i ja ha cremat més de 110 hectàrees, sobretot forestals. Les últimes hores el flanc dret ha revifat i els bombers alerten que aquestes represes poden ser importants a causa de les condicions meteorològiques actuals. Ara mateix hi ha 60 mitjans terrestres i 7 d'aeris treballant sobre el terreny i Protecció Civil manté el confinament de prop de 7.000 persones. Anem fins a Sentmenat, on hi tenim desplaçada la Maria Costa. Bona tarda, Maria.
3: Bona tarda, doncs sí, l'incendi continua tenint focus secundaris. De fet, torna a ser visible una columna de fum important que afecta principalment el flanc dret. És el que es dirigeix fins al capdamunt de la muntanya del Farell, concretament a l'urbanització del Farell, on hi segueix el confinament juntament amb 7 urbanitzacions més, en total 7.000 persones. L'entrada de la matinada i les altes temperatures estan posant traves a les tasques d'extinció. La preocupació és que el foc pugui replicar l'incendi del 2003, que va cremar més de 2.000 hectàrees. Ho explica David Borrell, que és el cap dels bombers.

0: més.
1: El que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. El potencial més gran que tenim és en aquest flanc i sobretot l'hem de tancar per evitar l'escenari de l'incendi que vam tenir doncs, el 2003 amb l'incendi de Sant Llorenç Savall.
2: Precisament, i encara més amb la complicació de l'incendi, Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, demana a la població que compleixi el confinament.
3: Hem de pensar que si nosaltres fem alguna actitud que no és la correcta, doncs els operatius potser hauran de venir rescatant-nos. I tots aquests operatius que estiguin ajudant a persones que no estiguin fent el confinament com s'ha de fer, doncs seran operatius que no podran estar destinats a l'incendi.
2: El foc ha cremat ja a hores d'ara un centenar d'hectàrees.
4: Gràcies, Maria. Doncs línies obertes per saber com evoluciona aquest incendi que sembla que s'està complicant de nou. Fins ara, Maria, gràcies.
2: Fins ara.
4: I una cinquantena de dotacions dels bombers que continuen treballant a l'incendi de l'Anoia. A primera hora del matí, el foc ha quedat estabilitzat, però encara està confinada la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Algunes empreses i veïns afectats per les flames ja han començat a avaluar els desperfectes. Anem cap a la Pobla de Claramunt. Montse Gené.
5: El cap de la intervenció d'aquest incendi de Carme, dels bombers, Miguel Villa, ha explicat que el foc de moment no està avançant, està perimetrat, però hi ha punts entre zones cremades i no cremades on a vegades hi ha petites represes que s'han de vigilar molt.
6: L'incendi està estabilitzat, l'incendi ara no propaga, és a dir, no incrementa, més enllà d'aquestes petites represes, per dir, el perímetre no està incrementant. Sí que podem observar columnes de fum dins del cremat, això per nosaltres no és prioritari perquè entenem que això no va enlloc. Òbviament tenim zones detectades que qualsevol fumerola, qualsevol represa, pues, actuarem de forma contundent. Però el perímetre actualment no està avançant.
5: La prioritat, diu el cap de la intervenció, és aquesta.
6: Ara estem prioritzant sobretot el flanc esquerre i també sobretot la zona del cap, que és on hi ha pues, major probabilitat que en cas de qualsevol represa pugui saltar a aquesta carretera C15.
5: Els bombers han dit que s'han cremat 500 hectàrees i que els veïns de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt només poden tornar amb els bombers si han de recollir alguna cosa. A les indústries del polígon, als Plans d'Arau, els seus responsables han viscut amb blai al cor aquesta nit per veure què es trobaven aquest matí. A l'empresa Whitman, a primera línia de bosc, el foc ha arribat a cremar algun arbust, com ha explicat el seu gerent Salvador Gràcia.
7: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumellant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors els he dit, escolta, em podeu apagar això? Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats. Si tens una galleda, té la pinta de que només amb una galleda ja ho tens controlat.
5: Els bombers no saben encara quan ho podran donar per controlat ni tampoc diuen encara les causes d'aquest incendi.
4: I ara ens desplacem cap a les Gavarres perquè hi ha un centenar d'efectius dels bombers que continuen encara treballant per poder-lo donar per controlat avui mateix. En paral·lel, els propietaris dels boscos cremats i els responsables del govern s'han reunit a la Bisbal de l'Empordà per començar a planificar ja la restauració de la zona. A la Bisbal, Fèlix Martín.
8: Els propietaris forestals a la zona han proposat al govern liderar un pla de restauració de les 2.000 hectàrees cremades a les Gavarres a fer en 4 anys i que pugui començar aquesta mateixa tardor. Ho ha concretat després de la reunió el president del col·lectiu, Melcior Soler.
9: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars, i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
8: Des de la Direcció General de Boscos veuen bé la proposta, que ara s'haurà de concretar, entre d'altres, amb el finançament, per exemple. També ha participat en la reunió l'enginyera forestal i coordinadora de la Federació de l'Agrupació d'ADFs de Defensa Forestal de les Gavarres, Sandra Torres. Confia que dels danys provocats per l'incendi se'n pugui fer punt i a part.
10: Esperem, no, que aquestes 2.200 hectàrees que s'han cremat aquí a Gavarres sigui un punt d'inflexió a nivell de país, o sigui, no només per Gavarres, sinó que el govern doncs, es plantegi doncs, creure en la recuperació d'aquests sistemes agroforestals i creure en la gestió forestal.
8: Uns i altres deixen clar que aquest seria un pla a 4 anys per restaurar les 2.000 hectàrees cremades des de divendres, però que en paral·lel cal continuar la feina per fer el mateix al conjunt dels 20 municipis del massís de les Gavarres, en total unes 30.000 hectàrees, entre el Baix Empordà i el Gironès.
4: Els bombers també treballen en un incendi agrícola a Torrefeta i Florejacs. En Protecció Civil acaba d'enviar una alerta per demanar justament el confinament dels nuclis propers. Anem a Lleida. Júlia Bacar, bona tarda.
11: Bona tarda, sí. El foc ha començat a 2:45 de la tarda a Selvanera, una zona agrícola de camps de cereal. Ara hi estan treballant 22 dotacions.

0: terrestres i 6 d'aèries. També s'acaba d'enviar una alerta als municipis de Biosca, el Solsonès i Sanaüja, la Segarra, més de zones properes als nuclis de Torrefeta i Florejacs i Massoteres. Dins del perímetre del foc hi ha una granja, però no ha resultat afectada, i a la cua de l'incendi també hi estan treballant pagesos amb tractors per intentar aturar la propagació de les flames.
1: Moltes gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.
1: A més d'aquests incendis, els bombers de la Generalitat treballen a l'extinció d'un foc a Martorell, al Baix Llobregat. Hi ha 12 dotacions terrestres treballant sobre el terreny. S'ha hagut d'interrompre la circulació de trens de la línia R4 entre Gelida i Martorell Central perquè el foc se situa a prop de les vies del tren. L'incendi s'ha declarat fa poc més d'una hora i afecta una zona de vegetació del riu Anoia, prop de la carretera BV-2433. Concretament, la vegetació baixa, principalment arbustos i canyes, on hi ha horts i algunes barraques. Des dels bombers de la Generalitat confirmen que no hi ha persones ferides. També s'ha declarat un altre incendi de vegetació a Savalla del Comtat, a la Conca de Barberà. En aquest cas, els bombers han mobilitzat 14 dotacions terrestres i 3 mitjans aèris. Fan descàrregues en dos flancs del foc per evitar que s'obrin. Protecció Civil ha demanat el confinament del petit nucli de segura i ha recomanat tancar portes i finestres i evitar la mobilitat. Hores, doncs, complicades pels incendis forestals que cremen en diversos punts del país. Avui hem entrat en els dies crítics de l'onada de calor i això implica un risc d'incendi altíssim i més dificultats per extingir els que encara estan actius. Davant d'aquesta situació de calor extrema i de baixa humitat, s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa de Perill Extrem d'Incendis en 111 municipis de 18 comarques. També es restringeix l'entrada a 5 parcs naturals, entre els quals el de Montserrat. Tret de l'accés, el monestir està obert. Jordi i Miranda, portaveu dels agents rurals.
2: Es restringirà l'accés a peu, a l'accés motoritzat a la muntanya, es suspenen les activitats de lleure, les activitats de risc i bé, demanem a la ciutadania doncs, que respectin aquestes restriccions, que davant de qualsevol columna tinguin el 112.
1: També està restringit l'accés als espais naturals del Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i el Massís de les Gavarres. Doncs bé, el govern ha convocat els grups parlamentaris aquesta tarda per tractar els canvis en la gestió dels boscos, precisament, i l'estratègia per controlar incendis. L'oposició, però, vol que la consellera de Territori expliqui si la Generalitat té alguna cosa a veure en l'origen del primer gran foc, el de les Gavarres, el de l'Empordà. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
3: El pla per endreçar els boscos del nostre país no és nou, però arran dels últims incendis ha escalat en l'ordre de prioritats del govern.
4: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
3: D'aquí una estona, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensarà aquesta solució davant dels partits. Es tracta de posar límits als boscos i fomentar nous camps de conreu i zones de pastura perquè els focs ho tinguin més difícil per avançar sense control. Ara bé, abans d'això, alguns grups de l'oposició volen que la consellera expliqui tot el que sap sobre l'origen del foc de les Gavarres, provocat per l'operari d'una empresa subcontractada per la Generalitat mentre feia servir una serra radial a peu de carretera. Salvador Vergés de Junts i Joan Garriga de Vox.
5: Hem registrat la sol·licitud de compareixença de la consellera Paneque. No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de traçabilitat, de transparència i per poder aprendre doncs, de les lliçons d'aquests malaurats incendis que hem patit i que encara estem patint.
6: Vull saber aquest treballador doncs, a quina ordre estava rebent. L'empresa no actuava perquè sí, quin pla estava fent, estava canviant una senyal de trànsit, però estic segur que la Generalitat estava assabentada o té que estar assabentada al Departament de Territori.
3: La consellera s'ha obert a donar explicacions en seu parlamentària, però ha deixat clar que els protocols d'emergències eren clars.
4: Els protocols són coneguts, les empreses els coneixen, saben quan s'han d'activar. Sobre el nivell de responsabilitat treballador d'empresa serà el procediment judicial qui hagi de determinar-ho.
3: En els propers dies el govern també s'anirà reunint amb tots els alcaldes dels pobles afectats per començar a calcular els danys provocats pels focs.
1: Gràcies, Albert, però no només hi ha focs a Catalunya. 800 bombers continuen treballant en l'estabilització de l'incendi que crema des d'aquest cap de setmana a la Catalunya Nord. Hi ha 12.000 evacuats, els quals es demana que no tornin als pobles, però alguns estan saltant els controls i ja són a casa seva. Avui s'han afegit a l'operatiu 6 avions, 4 dels quals enviats per Europa. I al País Valencià, els 500 veïns del municipi de Suèber, a l'Alt Palància, ja poden tornar avui a casa. Han dormit 2 nits fora per l'incendi forestal que ha afectat, volem dir, unes 200 hectàrees i que això està estabilitzat. Els efectius dels bombers continuen revisant la zona perquè no hi hagi revifades de punts.

0: calents. És un quart de 5 de la tarda, àrea de servei.
1: El temps.
0: Els detalls amb Néstor Gómez.
2: Tarda de molta prudència. Prudència davant unes temperatures totalment desbocades, les que ja tenim a hores d'ara. Ja a primera hora de la tarda ja s'assolien valors de 40 graus. En el cas del pantà de Siurana, a primera hora de la tarda superava aquesta xifra i arribava fins als 42, i s'esperen que encara vagin pujant, sobretot a Ponent, fins a mitja tarda, que és quan s'assoliran les temperatures màximes. Màximes de més de 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, en una tarda que serà assolellada i que puntualment cap a l'àrea del Prepirineu i es pot caure algun petit ruixat o fins i tot alguna tempesta seca, és a dir, algun llamp que pot tocar terra, fins i tot sense precipitar. I aquesta calor d'avui encara s'agreujarà més de cara a demà. Demà serà el dia àlgid de calor, no de l'onada de calor, perquè encara continuarà durant els propers dies, però sí d'aquesta punta màxima, amb màximes de 42-43 graus cap a Ponent, i el més important, aquests 40 graus, que no només se situaran a Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, sinó també a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. De cara a demà, en presència del sol al matí i els núvols de tarda, sí que s'espera que puguin deixar ruixats al Pirineu i també al massís dels Ports. Fins i tot durant la nit hi podria haver-hi algun ruixat. Tot això amb unes tempestes que podrien ser localment seques. I com dèiem, aquesta calor afluixarà de cara a divendres i dissabte, però tornarà a incrementar-se de cara a la setmana que ve.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i dos minuts de 5 de la tarda, les obres de la línia 9 del metro de Barcelona han provocat un esvoranc prop de l'estació del Putxet. Es tracta d'un forat d'uns 8 metres de diàmetre que afecta bàsicament el pati interior d'una finca del carrer Rubenstein, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona. Amb tot, per precaució, s'han desallotjat aquest edifici i 4 més. Els bombers i els tècnics treballen per estabilitzar l'esvoranc i reomplir-lo. El director dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer, ha precisat la localització de l'esvoranc i què s'hi està fent.
3: La cavitat s'ha donat en l'interior del pati de les finques, però han procedit a desallotjar la resta de finques per seguretat. En aquest moment les finques estan controlades, monitoritzades i ja estem treballant per respondre a parar aquesta cavitat.
0: S'està reomplint el forat amb formigó i s'ha habilitat un punt d'atenció als veïns al centre cívic Vila Florida. Una treballadora d'una clínica dental explicava que aquest matí els havien aparegut esquerdes.
4: Nosaltres ahir vam tancar superbé a 8:45 i avui al matí, quan hem entrat, la meva companya ja s'ha trobat esquerdes que estan en les parets, que es veu clarament. Aleshores, veurem què passa, no sabem res més, la veritat.
0: Tot això ha passat molt a prop de les obres de la línia 9 al Putxet, en un punt de la tuneladora que ja havia deixat enrere. La responsable de geotècnia i obres subterrànies de la Generalitat, Laura Carrasco, ha dit que aquest matí s'havia notat un augment dels moviments verticals a diversos edificis i ha explicat com treballa la tuneladora per concloure que l'esvoranc no s'agreujarà.
5: Una tuneladora, heu de recordar, en aquest cas està formada per un escut metàl·lic que ens fa de sosteniment provisional mentre no podem col·locar encara el sosteniment per darrere. Això vol dir que aquest escut ens fa de sosteniment provisional i que no poden haver despreniments sobre aquest escut. M'explico? Per tant, aquesta cavitat que s'ha produït en superfície ja no pot evolucionar més en profunditat.
0: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que es farà el que calgui per garantir que l'obra avança amb les màximes mesures de seguretat. Un quart i quatre minuts de 5 de la tarda, Crònica Internacional penja d'un fil al futur polític de la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen. La justícia li ha confirmat avui la condemna per malversació de fons de la Unió Europea. Si bé li ha escurçat a 15 mesos el termini ferm d'inhabilitació per exercir un càrrec públic. Això jurídicament li permetria concórrer a les eleccions presidencials franceses previstes per l'abril de l'any que ve, però el Tribunal d'Apel·lació de París també l'ha condemnat a un any d'arrest domiciliari amb braçalet electrònic. I la líder ultraconservadora havia assegurat prèviament que no era partidària de fer campanya en aquestes circumstàncies. París, Isabel Galí.
6: La decisió de presentar-se com a candidata presidenta de França està completament en mans de Marine Le Pen. El Tribunal d'Apel·lació l'ha condemnada, però li ha rebaixat les penes. 15 mesos d'inhabilitació reals que la presidenta del Tribunal ha considerat purgats ja i un any de llibertat vigilada amb braçalet electrònic. Marine Le Pen ha repetit els darrers dies que ella no està disposada a fer campanya electoral amb un control electrònic al braç o al turmell, però la sentència especifica que si la líder de l'extrema dreta francesa dona les garanties necessàries, podria portar el braçalet electrònic només 6 mesos.

0: mesos. Serà un altre jutge, però, el d'aplicació de penes, que ho decideixi si ella ho demana. La pilota, doncs, està en el camp de Marine Le Pen, que aquest vespre dona una entrevista a la televisió privada TF1. Allà donarà més detalls.
1: I el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, Nigel Farage, deixa el seu escó de diputat per forçar unes eleccions de la seva circumscripció, on es tornarà a presentar. Diu que vol que els electors ratifiquin la seva confiança a mig d'acusacions de finançament irregular contra la seva formació. Unes acusacions que ha negat.
2: No, I've decided that the people of Clapton...
3: He decidit que la gent de Clacton han de ser els jutges de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials entre el poble i l'establishment.
1: Passem ara a d'altres qüestions de la pàgina econòmica en concret.
4: 3Cat Info.
1: L'Associació de Veïns i Veïnes de l'Esquerra de l'Eixample eleva 90 els edificis del barri afectats per processos que poden comportar l'expulsió del veïnat. Segons l'entitat, la xifra afecta més de 3.000 persones i representa un augment de 22 casos en només 5 mesos. Els veïns exigeixen multes més altes de la llei d'habitatge i denuncien la manca d'actuació, diuen, de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per frenar l'especulació immobiliària. Xavier Riu n'és un dels portaveus.
5: Hi ha una aposta a visitar el Papa, a la Fórmula 1, a la Copa Amèrica, és brutal. Després ens queixem de morir d'èxit, però és que l'estem provocant i volíem aprofitar el moment per deixar-ho clar. No és que cau del cel una problemàtica, alguns l'estan provocant.
1: L'associació critica que els expedients sancionadors que es van obrir en l'anterior mandat han caducat i no se n'han impulsat de nous. Segons els veïns de l'Esquerra de l'Eixample, el consistori n'ha iniciat alguns per irregularitats d'obres amb sancions irrisòries que no dissuadeixen els grans fons de mantenir les seves operacions immobiliàries. Ser llogater, propietari o arrendador marca grans diferències de renda i patrimoni, segons un estudi del Ministeri de Consum i el Consell Superior d'Investigacions Científiques. A més, l'informe conclou que el fet de posseir o no un habitatge és ara el principal motiu de desigualtat econòmica per davant de l'edat o també el nivell d'ingressos. Ara parlem d'altres qüestions que també tenen a veure amb el tema econòmic. Un terç de les persones que viuen al carrer Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. És una de les principals conclusions de l'informe Viure al carrer a Barcelona de la Fundació Arrels, que mostra un increment de fins a 7 punts del sensellarisme recent, una comparació amb radiografia feta el 2023. Cada vegada més gent acaba al carrer i la majoria per la pèrdua d'habitatge just. Justament és el cas d'aquesta veïna de Barcelona de 82 anys que fa un mes i 10 dies que dorm en un banc al davant de l'Hospital Clínic. Són declaracions a TV3.
6: Per lo menos assentada se em dona la sensació de que puc vigilar més durant la nit. Molts robos, és horrible. Jo crec que no dormo mitja hora seguides, no ni de dorm. I estic, bueno, agotada, cansada, i les cames, és horrorós. Les tinc, bueno, a punt d'explotar.
1: D'aquí uns dies espera aconseguir un habitatge fora de la ciutat gràcies a l'ajuda d'uns amics. La majoria de persones sense llar, però el 72%, assegura que no tenen cap expectativa de trobar una residència. La directora de la Fundació Arrels, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
7: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troba.
1: I una de cada 5 persones que viuen al carrer és jove, tot i que el perfil majoritari és el d'un home de mitjana edat, d'uns 40 anys i estranger. Pàgina cultural, Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català. La gran cita del llibre en català es farà del 18 al 27 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè, al passeig Lluís Companys de Barcelona, sota el lema Molt per veure i molt per llegir. Escoltem Ramon Solsona.
8: El 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
1: Ja ho heu sentit, l'escriptor agraint doncs el premi en to de broma comparant-lo com una mena d'Òscar honorífic.
4: Esports.
1: Amb el Ricard Isidro, que ja tenim a punt. Bona tarda.
9: Bona tarda, Nati. En marxa la quarta etapa del Tour de França. El seguiment del Tour a 3CAT Info amb el patrocini de Turisme de Navarra.

0: Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
1: Falten 56 quilòmetres per arribar a la línia meta situada a Foix. Ara mateix, tres ciclistes marxen escapats amb uns 54 segons respecte a un grup perseguidor, i el gran grup, el pilot, que està ja a 137 segons, on hi figuren els líders de la General, Tadej Pogačar i Jonas Vingegaard. De mantenir-se les diferències, sobretot amb el grup perseguidor, tots dos perdrien el liderat de la General, però encara falta que els ciclistes passin pel coll de Montsegur, a un port de segona categoria que suposem que retallarà les diferències amb el grup capdavanter, tant amb el grup que està escapat, com diem, a 55 segons d'avantatge respecte al grup perseguidor, i 7.39 ja cap al pilot. Com dèiem, l'eslovè Tadej Pogačar ha sortit com a líder de la General, però amb el mateix temps que el danès Jonas Vingegaard.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: Aquesta nit es completen els vuitens de final del Mundial de Futbol amb les dues últimes eliminatòries. A partir de les 6 de la tarda, Argentina-Egipte. Lionel Scaloni és el tècnic de l'Albiceleste.
3: Si no te salen las cosas jugando bien, no juntas pases, no... Hay muchas maneras. Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros, y eso lo tiene el equipo. Después, sí, claro que se puede jugar mejor, claro, pero cuando no se puede jugar bien, necesitas eso, y si no tenés eso, te vas afuera.
1: I a partir de les 10 del vespre, Colòmbia-Suïssa, que donarà per tancat ja els vuitens de final. L'exjugador del Barça, el colombià Yerry Mina, fa aquesta valoració del duel.
4: Sabemos que hicimos una excelente fase de grupo. Sabemos que el partido pasado hicimos un gran juego, y ahora sabemos que nos enfrentamos una gran selección. Tenemos que enfocarnos en lo que hicimos bien, también en lo que no hicimos tan bien, y tratar de mejorarlo para así tener un partido excelente.
1: Amb aquests dos partits, aquest Argentina-Egipte i el Colòmbia-Suïssa, quedarà concretat l'últim partit de quarts. Ahir va quedar definida la tercera eliminatòria, la jugaran Espanya i Bèlgica, que van eliminar Portugal i els Estats Units respectivament. Per cert, el balaguerí Robert Martínez, seleccionador portuguès, va anunciar la seva dimissió, i el d'ahir a la nit també va ser l'últim partit en un Mundial de Cristiano Ronaldo.
2: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la segona incorporació de cara a la pròxima temporada. Es tracta del lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Jilinchi Hatman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Page, el president del club blanquiblau.
5: I think I'm a player who plays with a lot of intensity. I'm
6: used to that. Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens. Així que m'agrada jugar amb intensitat, però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
1: Hatman, internacional pels Països Baixos i format al Feyenoord, serà presentat demà. Avui, el club ha presentat l'extrem Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
7: Des del primer moment que vi l'interès i sabia que era mi oportunitat de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos, y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
1: Per cert, l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments.
2: 3CAT Info.
1: El torneig de tenis de Wimbledon, ja als quarts de final, en joc el partit entre Jannik Sinner, el número 1 del món, i l'alemany Jan-Lennard Struff, domina l'italià per 2-16-0, tots dos ha aconseguit el tie-break, i 3-2 al tercer set. Avui també jugaran Novak Djokovic davant Félix Auger-Aliassime, i pendent de vuitens encara el Jiří Lejeka, Alexander Zverev, en domini de l'alemany per 2-16-0. El quadre femení en joc, acaba de finalitzar el partit entre Coco Gauff i Jessica Pegula, ha guanyat Gauff per 2 sets a 1.

0: Són 4:45 de la tarda. Tenim 5 incendis forestals que continuen actius en plena onada de calor i aquí és on posem el focus informatiu ara mateix. Els bombers que concentren els esforços a Sant Manat, on es complica el tema perquè el flanc dret ha revifat. El foc encara no està estabilitzat i ja ha cremat més de 110 hectàrees, sobretot forestals, amb el confinament de prop de 7.000 persones. Ens posarem al dia, tornarem a anar a Sant Manat de seguida. El risc d'incendi és extrem a més d'un centenar de municipis de 18 comarques catalanes. Protecció Civil demana, per tant, molta prudència i alerta també de la baixa humitat que pot afavorir més focs a tot el territori. Us hem explicat aquesta qüestió i també us explicarem a partir d'ara fins a les 5 que Protecció Civil ha demanat redoblar la prudència a platges i piscines per evitar accidents aquests dies que tindran una gran afluència de gent justament per l'onada de calor. En parlarem també, volem explicar-vos d'altres notícies, com ara, per exemple, el nou acord multimilionari per la compra d'armament a l'inici de la cimera de l'OTAN a Turquia. Els aliats que s'han compromès a invertir 40.000 milions d'euros per reforçar la defensa antidrons davant la demanda de més inversió en defensa de Trump. Zelensky reclama a l'OTAN més sistemes de defensa aèria. I a nivell esportiu, què destaquem?
1: Que ara mateix tenim en marxa la quarta etapa del Tour de França, amb tres ciclistes que marxen escapats, amb 56 segons d'avantatge respecte a un grup perseguidor i 6:46 respecte al pilot, que ja ha reduït en gairebé un minut la diferència en el pilot i els dos líders de la general, Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard. I en futbol, aquesta nit quedaran definits els quarts de final del Mundial amb els dos últims partits de vuitens, a partir de les 6 d'Argentina-Egipte i a les 10 del vespre Suïssa-Colòmbia.
0: I pel que fa al temps, com us dèiem, l'onada de calor que pren força amb màximes de 40 graus en moltes comarques de l'interior del país. Els valors més alts d'avui rondaran els 42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La tarda assolellada, sense descartar algun ruixat puntual i amb tempestes al Prepirineu. El primer que fem és marxar cap a Sant Manat perquè es torna a complicar aquest incendi del Vallès Occidental que continua descontrolat i que ja ha cremat més de 110 hectàrees, sobretot forestals. Les darreres hores, com us explicàvem, el flanc dret ha revifat i els bombers alerten que aquestes represes poden ser importants a causa de les condicions meteorològiques que hi ha en aquests moments. Ara mateix hi ha 60 mitjans terrestres i 7 d'aeris treballant sobre el terreny. Protecció Civil manté el confinament de prop de 7.000 persones. Anem a buscar l'última hora d'aquest incendi amb la unitat mòbil desplaçada a Sant Manat, amb el Xavier Cussó i la Maria Costa. Bona tarda.
2: Bona tarda. La columna de fum ha començat a desdibuixar-se després que en la darrera hora s'hagués reactivat un focus important. El cert que es tracta d'un incendi molt inestable encara que obligarà els bombers de segur a treballar-hi durant moltes i moltes hores. El flanc dret, que és el que va en direcció al capdamunt de la muntanya del Farell, el Pic del Vent, en direcció a l'urbanització del Farell, ha tornat a agafar força i continua sense control. Tot i això, els bombers estan també a sobre del flanc esquerre, que és el que va cap al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, encara lluny, en direcció Castellà del Vallès. La situació és molt inestable, com dèiem, i per això es manté el confinament juntament amb 7 urbanitzacions més, en total 7.000 persones. L'entrada de la marinada i les altes temperatures estan posant traves a les tasques d'extinció. En parla el cap dels bombers, David Borrell.
3: El que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. El potencial més gran que tenim és en aquest flanc i sobretot l'hem de tancar per evitar l'escenari de l'incendi que vam tenir doncs, el 2003 amb l'incendi de Sant Llorenç Savall.
2: Precisament, i encara més amb la complicació de l'incendi, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demanava a la població que compleixin el confinament.
4: Hem de pensar que si nosaltres fem alguna actitud que no és la correcta, doncs els operatius potser hauran de venir rescatant-nos. I tots aquests operatius que estiguin ajudant a persones que no estiguin fent el confinament com s'ha de fer, doncs seran operatius que no podran estar destinats a l'incendi.
2: El foc ha cremat ja a hores d'ara un centenar d'hectàrees.
0: Gràcies, doncs, Maria. Estarem molt i molt pendents de com evoluciona aquest incendi. De seguida que tingueu novetats, ens demaneu pas. Fins ara, companys.
2: Fins ara.
0: I una cinquantena de dotacions als bombers que continuen treballant el que fa l'incendi de l'Anoia. A primera hora del matí el foc ha quedat estabilitzat, però encara està confinada una urbanització, la de les Garrigues de la Pobla de Claramunt. Algunes empreses i veïns afectats per les flames ja han començat a avaluar els desperfectes. Anem cap allà, Montse.

0: Anem.
1: El cap de la intervenció d'aquest incendi de Carme, dels bombers, Miguel Villa, ha explicat que el foc de moment no està avançant, està perimetrat, però hi ha punts entre zones cremades i no cremades on a vegades hi ha petites represes que s'han de vigilar molt.
2: L'incendi està estabilitzat, l'incendi ara no propaga, és a dir, no incrementa, més enllà d'aquestes petites represes, per dir, el perímetre no està incrementant. Sí que podem observar columnes de fum dins del cremat, això per nosaltres no és prioritari, perquè entenem que això no va enlloc. Òbviament tenim zones detectades que qualsevol fumerola, qualsevol represa, pues, actuarem de forma contundent. Però el perímetre actualment no està avançant.
1: La prioritat, diu el cap de la intervenció, és aquesta.
2: Ara estem prioritzant sobretot el flanc esquerre i també sobretot la zona del cap, que és on hi ha, pues, major probabilitat que en cas de qualsevol represa pugui saltar a aquesta carretera C15.
1: Els bombers han dit que s'han cremat 500 hectàrees i que els veïns de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt només poden tornar amb els bombers si han de recollir alguna cosa. A les indústries del polígon, als Plans d'Arau, els seus responsables han viscut amb blai al cor aquesta nit per veure què es trobaven aquest matí. A l'empresa Whitman, a primera línia de bosc, el foc ha arribat a cremar algun arbust, com ha explicat el seu gerent, Salvador Gràcia.
3: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumellant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors els he dit, escolta, em podeu apagar això? Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats. Si tens una galleda, té la pinta de que només una galleda ja ho tens controlat.
1: Els bombers no saben encara quan ho podran donar per controlat ni tampoc diuen encara les causes d'aquest incendi.
0: I ara hem d'anar cap a Lleida perquè tenim un altre incendi agrícola, Torrefeta i Florejacs en concret. Els bombers hi estan treballant. Crema en un dels camps de cereals i Protecció Civil ha enviat una alerta per demanar el confinament de nuclis propers. Què ens expliques des de Lleida? Júlia Albacar, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, doncs de moment el foc continua actiu. Ha començat al voltant de 2:45 de la tarda, a prop del nucli de Selvanera, en una zona de camps de cereal i afecta unes 73 hectàrees, segons agents rurals. Hi treballen 22 dotacions terrestres dels bombers i 6 aèries. El foc ha provocat una important columna de fum i s'ha demanat el confinament de la població dels municipis de Biosca, el Solsonès, i Sanaüja, la Segarra, a més d'alguns nuclis de Torrefeta i Florejacs i Massoteres. Són unes 500 persones en total. Les flames cremen majoritàriament camps de cereal, com dèiem, i també alguna illa de vegetació. A la cua de l'incendi també hi estan treballant pagesos amb tractors per intentar aturar la propagació del foc.
0: Doncs també hi estarem molt al cas de com evoluciona els pròxims minuts aquest incendi. Estem connectats. Fins ara. Gràcies.
4: Fins ara.
0: 4:45, però no només aquests incendis que us hem explicat, n'hi ha d'altres. Els bombers de la Generalitat estan treballant, per exemple, en l'extinció d'un foc a Martorell, al Baix Llobregat. Hi ha 12 dotacions terrestres que estan treballant. S'ha hagut d'interrompre la circulació de trens a la línia R4 entre Gelida i Martorell Central perquè el foc se situa a prop de les vies del tren. L'incendi s'ha declarat fa poc més d'una hora i afecta una zona de vegetació del riu Anoia, prop de la carretera BV-2433. Concretament, de vegetació baixa, principalment arbustos i canyes, on hi ha horts i algunes barraques. Des dels bombers confirmen que no hi ha persones ferides. I també s'ha declarat un altre incendi de vegetació a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. En aquest cas, els bombers han mobilitzat 14 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Estan fent descàrregues en dos flancs del foc per evitar que s'obrin. Protecció Civil ha demanat el confinament del petit nucli de Segura i recomana tancar portes i finestres i evitar la mobilitat. Doncs a tot això, els incendis aquests dies han reobert el debat sobre la gestió de boscos, en què els pagesos es reivindiquen com una figura clau. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de cuidar el territori, evitar que s'hi cali foc i fer que, si això passa, els incendis no siguin tan devastadors. Els conreus i les zones de pastura, diuen, funcionen com a tallafocs i eviten el creixement descontrolat de la massa forestal. Pere Roquer, president de SAGE Catalunya.
5: Qui manté el territori és la pagesia i ramaderia d'aquest país. I els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
0: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives amb què, segons diu, topen i que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
6: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si et van limitant l'activitat

0: i no el podem desenvolupar i no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona.
1: Els pagesos també es queixen que ells se'ls imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. A més, recorda la feina que fan donant suport a les feines d'extinció i participant en les ADSFs, les agrupacions de defensa forestal. Protecció Civil demana redoblar la prudència a platges i piscines per evitar accidents aquests dies que tindran una gran afluència de gent per aquesta onada de calor que estem vivint. Les dades fins ara són especialment preocupants a les platges de Tarragona, que acumulen 7 de les primeres 8 víctimes mortals per ofegament d'aquest estiu. Protecció Civil, però, ho atribueix a la mala sort i també a l'augment d'usuaris. Tarragona, Manel Sastre.
2: La xifra de víctimes a la Costa Daurada ha quedat marcada per la mort de 3 menors a la zona de roques de la Punta del Miracle de fa uns dies, tenint en compte que no hi ha hagut cap episodi de mala mar. Des de Protecció Civil, el sotsdirector general, Joan Ramon Cabello, creu que aquesta xifra tan elevada a la Costa Daurada és només fruit de la mala sort i de la gran afluència de gent a les platges.
3: No és que hagi passat res diferent a la Costa Daurada que hagi motivat això. El que sí que tenim és molta més afluència de persones. L'onada de calor que vam tenir i la que tindrem ara, és clar, contra més persones hi ha, més probabilitats hi ha de que tinguis ofegats.
2: Per evitar accidents, Cabello demana prudència aquests dies, que molta gent buscarà refrescar-se a les platges i piscines.
3: Demanem que s'extremen les precaucions perquè, clar, una bona manera de refrescar-se just quan venen l'onada de calor és anar-se a banyar a les platges, a piscines, a aigües interiors. Quan fa molta calor, que no s'entri de cop a l'aigua, perquè el contrast tèrmic doncs, pot disminuir la nostra capacitat física per nedar, especialment si entres de cop, per exemple, a les aigües interiors, per exemple, als gorgs, als rius que solen estar més freds, o a les piscines.
2: A més de les 8 víctimes per ofegament a les platges catalanes, fins ara també han mort ofegades 5 persones en piscines i una en aigües interiors. El fet que 7 de les 8 víctimes d'aquest any hagin estat a les costes de Tarragona alteren significativament el que ha passat els últims 5 anys, en què, segons l'estadística, un 41% dels ofegaments es produeixen a la Costa Brava, un 34% a la Costa Daurada i un 25% a la Costa Central.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marxem fora. Donald Trump reactiva les crítiques a Europa i a l'OTAN just abans que arrenqui la cimera de l'Aliança Atlàntica-Turquia. El president dels Estats Units torna a reclamar el control de Groenlàndia i a lamentar que els socis de l'OTAN es neguessin a ajudar-lo en l'ofensiva contra l'Iran. En una roda de premsa conjunta amb l'anfitrió del president turc, Recep Tayyip Erdogan, el president dels Estats Units ha pintat un futur fosc per a Europa i ha insinuat que només va a la cimera per compromís. L'OTAN volia aprofitar la cimera per rebaixar la tensió transatlàntica. Tenim un enviat especial encara, és Bruno Fortea.
5: Trump ha insinuat que ve a la cimera de Turquia per compromís, perquè és amic, diu, de l'anfitrió, el president turc Erdogan. En canvi, retreu als aliats europeus que es neguessin a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran.
6: M'ha decebut molt l'OTAN, i sincerament, si la cimera no s'hagués fet a Turquia, amb el meu amic, que és un gran líder, és possible que no hi hagués vingut.
5: Trump també ha tornat a reclamar l'annexió de l'illa de Groenlàndia als Estats Units, un dels temes que més han debilitat les relacions transatlàntiques en els últims mesos. I ho diu justament el dia en què superà amb tots els líders europeus de l'OTAN.
6: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
5: Una amenaça que arriba just quan els Estats Units estan revisant la seva presència militar a Europa per retirar-hi recursos, com ara vaixells o avions de guerra. Trump ha reblat el clau amb un altre avís per als aliats europeus.
6: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
5: I vol que els governs europeus continuïn augmentant la despesa militar.
1: A tot això, el govern espanyol ha carregat contra la decisió judicial impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella del president espanyol, justament a la cimera de l'OTAN i, en canvi, deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla. Per l'executiu, la decisió no té cap sentit perquè asseguren que no hi ha risc de fugir de Madrid. Tània Tàpia.
7: La Moncloa han rebut amb incredulitat la decisió del jutge substitut de Peinado, que està de vacances, que només tornarà el passaport a Begoña Gómez per anar a Londres, però no a Turquia. Argumenta el jutge que Turquia no està dins de l'espai europeu de seguretat i llibertat i cooperació. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, li replica i recorda que tampoc ho està la Gran Bretanya, però que amb els dos països Espanya té una cooperació extraordinària, afirma. Bolaños, que ha evitat anar més enllà les valoracions, ha remarcat que d'origen la retirada del passaport no s'entén perquè Gómez viatja sempre amb policies i no té sentit, diu, insinuar que es pot fugar.
8: Pues creo que las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
7: També s'ha sumat a les crítiques la portaveu dels comuns al Congrés, Aina Vidal.
9: Es ridículo, es bochornoso. Para ir a Londres sí, para ir a la cumbre de la OTAN no. Ya me dirán qué riesgo de fuga puede tener la mujer del presidente.
7: Sánchez ja ha volat cap a la cimera sense la seva dona. El jutge també argumenta, per no deixar-li anar, que la seva presència és protocolària i no té cap paper actiu.
4: El temps.
1: Ens posem al dia de la previsió meteorològica amb el Néstor Gómez.
10: Calor totalment desbocada, calor a dojo arreu del país, la que tenim avui amb unes màximes que ja superen a molts indrets de l'oest del país els 40 graus, a punts de la Catalunya central també 40 graus i s'espera que es puguin assolir valors de 42 i 43 graus. De fet, a primera hora de la tarda ja el pantà de Siurana arribava als 42 graus. Tot això amb un gran domini del sol i amb alguna tronada que podria haver-hi a tot estirar cap a l'àrea del Prepirineu. Atenció, aquestes tronades perquè podrien ser seques, és a dir, sense anar acompanyades de precipitació. És possible que aquesta nit arribi fins i tot algun ruixat a l'àrea de la Noguera. De cara a demà, dia àlgid de calor. Toquen sostre les temperatures màximes que poden arribar als 43 graus a punts de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. I les esperen màximes de 40, no només a Ponent, sinó també a la Catalunya central i a les comarques de Girona. Pràcticament un continu des de l'àrea de l'Empordà fins a Ponent amb aquests 40 graus de temperatura màxima. Tot això en un dimecres que serà assolellat amb alguns ruixats de tarda acompanyats de tempesta a l'àrea del Pirineu. La calor afluixarà a partir de divendres. Divendres i dissabte cedirà una mica de terreny. Possiblement abandonarem la cota dels 40, però la calor continuarà sent tòrrida arreu del país i tornarem a remuntar a partir de diumenge i, sobretot, dilluns que ve.
11: Víctor Fernández, alias
12: El Pajarito.
13: Hi ha futbolistes que no juguen per fama.
14: És una superació, està aquí.
13: Ni per diners.
15: Aquesta lliga no es pot subestimar pas.
13: Per ells, el futbol és molt més que un esport.
16: Si me quitasen el futbol, no seria persona.
17: És com una excusa. Nosaltres igualment podem demostrar que tenim discapacitat, també podem trencar barreres.
18: I estic molt content amb mi mateix.
13: Nits sense ficció, genuïns, això és una altra lliga. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Continuem repassant temes d'actualitat més enllà dels incendis. 3:15 de 5 de la tarda, la Fiscalia ha sol·licitat presó provisional per al detingut per la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de Pegaso, Sant Andreu. El Ministeri Públic considera que la mesura és adequada per la gravetat dels fets i argumenta que hi ha risc de fugida, d'obstrucció a la justícia i de reiteració delictiva. Els Mossos van detenir el sospitós dissabte. La investigació continua oberta i el cas està sota secret d'actuació. Uns fets que van passar cap a la mitjanit de dijous passat. Diversos testimonis, recordem, van alertar que havien sentit trets al carrer Portugal i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. La víctima va acabar morint. La policia manté que tot apunta a una acció directa contra el noi. Ja ha començat a l'Audiència de Tarragona el judici per l'assassinat d'un home a Tortosa, al Baix Ebre, ara fa 2 anys. El fiscal demana 25 anys de presó per als dos acusats que, segons el seu relat, després de matar l'home, l'haurien llançat al riu Ebre. Tarragona, Manel Sastre.
2: Els fets van passar en una finca del barranc de la Llet de Tortosa. Els acusats van convocar la víctima a jugar una partida de cartes. Segons el relat del fiscal, després d'una discussió, els dos acusats, que estan empresonats de forma preventiva, van apallissar la víctima i el van traslladar fins a Campredó, a la zona de Font del Quint. Van arrossegar l'home fins a la riba del riu i el van llançar a l'aigua amb una pedra lligada al cos. Gairebé 3 setmanes després dels fets es va descobrir el cadàver en un avançat estat de descomposició. La fiscalia demana, a més dels 25 anys de presó per assassinat amb traïdoria, una indemnització de 90.000 euros per la germana i la filla de la víctima. El judici s'està fent amb jurat popular i la previsió és que s'allargui durant tota la setmana.
1: L'Ajuntament preveu posar en marxa el nou centre de coordinació operativa i d'emergències a Barcelona a principis del 2029. L'Ajuntament destinarà un pressupost de quasi 37 milions d'euros a les obres que començaran el primer trimestre del 2027 i es preveu que s'acabin a finals del 2028. Es rehabilitarà l'edifici Llac a l'Avinguda del Paral·lel de dalt a baix, planta baixa, quatre plantes i dos soterranis. Aquest nou centre acollirà la Guàrdia Urbana, Mossos, Bombers, sistema d'emergències mèdiques i com que serà un edifici segur, també s'hi traslladarà al centre de processament de dades de l'Ajuntament. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que es vol evolucionar cap a un model integrat més preparat per gestionar emergències complexes.
12: Ens permetrà intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància.
1: Ha aprofitat per recordar que gràcies al trasllat del SECOR, que ara està al carrer Lleida, així com al trasllat d'una part de la Fira de l'Hospitalet, es podrà tirar endavant un nou barri al Poble Sec entre el carrer Lleida i l'Avinguda Maria Cristina. Anem ara cap a la Vall d'Aran, perquè el territori s'ha compromès a no tancar el port de la Bonaigua durant les obres que s'hauran de fer en un tram de la C-28 que presenta moviments de terres per una esllavissada aquest hivern passat. De moment encara no se sap, però, quina solució tècnica s'hi pensa aplicar. Anem a Viella, Sofia Cabanes.
19: Actualment, la circulació en este punt de la carretera del Port de la Bonaigua està restringida a un sol carril amb pas alternatiu i tot indica que continuarà així força temps. No obstant, la consellera Sílvia Paneque s'ha compromès des de Viella a mantenir oberta durant l'hivern esta via clau per a l'economia del territori.
20: Tancar no. Sempre totes les infraestructures que millorem intentem que no hi hagi un tancament total en tots els eixos, ferroviaris també, viaris també, i que per tant les obres puguin ser complementàries amb el trànsit, encara que sigui amb un sol carril, és a dir, que no sigui doble. Sí.
19: El Departament de Territori encara no té sobre la taula quines actuacions caldrà fer, ni tampoc calendari.
20: I estem amb tots els estudis previs per veure quina perspectiva temporal podem donar per tal de fer un arranjament el més global possible en l'eix. Estem en aquests treballs, hem tingut, si no recordo malament, unes 3 o 4 reunions, i per tant, quan puguem determinar exactament el calendari, la infraestructura i els recursos, doncs vindrem també a Territori novament a explicar-ho.
19: Paneque també confirma que el Departament licitarà durant el 2026 l'estudi informatiu previ sobre el futur túnel de la Bonaigua reivindicat pels alcaldes del Pallars.
21: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
22: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
21: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.

Catalunya Ràdio estrena avui un nou podcast, és La flor i la fauna, 10 capítols que aprofundeixen amb la ment oberta a les addiccions i que condueix la periodista Flora Saura. Són converses amb personatges que han conegut la situació de primera mà, com ella mateixa, i l'objectiu és ajudar el màxim nombre de persones possibles. Estigmatitzar les drogues, diu, només té conseqüències negatives i parlar-ne amb rigor i obertament pot reduir els riscos associats al consum. Entre altres convidats tindrà Sergi Pàmies, Ada Parellada o també el psicòleg clínic Xavier Ferrer.

0: La justícia conclou que Eufòria no és un plagi d'Operación Triunfo. D'aquesta manera, l'Audiència de Barcelona rebutja la demanda de Josep Maria Mainat i el seu soci, Toni Cruz, que va morir fa un any. El tribunal recorda que Mainat i Cruz van adoptar la posició contrària en anteriors demandes, com en la de plagi que els van interposar els responsables de Got Talent per Tu sí que vales. Els magistrats diuen que si aleshores van defensar que eren formats diferents, també ho són ara Eufòria i Operación Triunfo. Això a banda que consideren que hi ha diferències substancials en els dos programes. El que sí que reconeix ara l'Audiència de Barcelona és l'autoria del format de OT a Mainat i a Cruz, cosa que no havia fet la jutge de primera instància. I bé, amb aquesta informació arribem ja al punt dels esports.
1: Esports.
0: Fins a les 5 repassem aquesta informació amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
2: Bona tarda, Nati. Comencem parlant del Tour de França. Tenim en marxa la quarta etapa, quilòmetres finals, per arribar a la línia de meta situada a Foix. Isaac Vilalta, bona tarda.
3: Què tal, Ricard? Bona tarda. En efecte, tram final d'aquesta etapa que sobre el paper havia de ser una mica més tranquil·la perquè el que hem viscut en aquest Gran Depart a les tres primeres jornades està molt intens.

0: sis més i després, bé, hi ha diferents grups fins que no s'arriba al pilot. La diferència entre el cap de cursa, entre aquests 15 que deia la part inicial i el gran grup, on hi és Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Sexas i companyia, és de 8 minuts i mig, 8:34. Tot això quan queden 36 quilòmetres a un quilòmetre i mig de coronar l'últim port de la jornada. Per tant, està claríssim que la victòria d'etapa estarà a la part del capdavant. Veurem també si hi ha afectacions a la classificació general, perquè si bé és cert que d'entre els fugats no hi ha ningú amb aspiracions clares de victòria o d'aspirar al podi final de París, sí que hi ha gent que amb aquestes diferències podria saltar el mallot groc de Tadej Pogacar, que, dit d'altra banda, tampoc és una preocupació per l'eslové ara mateix perdre el lideratge de la general. Per tant, lluita per la victòria d'etapa, lluita per caçar algun dels mallots, amb Àlex Molinar al Dolot, protagonista també la part inicial, rascant punts de cara a la classificació de la muntanya, una etapa molt oberta. Per acabar, repassar qui són aquests homes escapats, els que queden al grup capdavanter, ara són 13, amb Thorsten Train, el millor a la general, amb Sean Quinn, el de l'Education First, amb Bacek, el del Lidl Trek, que està mostrant un gran nivell de forma en aquest inici de Tour de França, amb De Bruyne, Ioni Saguirre, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, dos del Movistar, Quinn Simmons, el campió nord-americà, Quinten Hermans, De Letre, Marco Frigo i Mats Pedersen. Si arriben així, Mats Pedersen serà el clar candidat a la victòria d'etapa. Encara queden, però, 36 quilòmetres per al final, un quilòmetre per coronar l'últim port de la jornada pels 13 homes que són cap de cursa amb gairebé 9 minuts respecte del gran grup.
1: Moltes gràcies, Isaac.
2: 3CAT Info.
1: Aquesta nit es completen els vuitens de final del Mundial de Futbol amb les dues últimes eliminatòries. A partir de les 6 de la tarda, Argentina-Egipte, i a les 10 del vespre, Colòmbia-Suïssa. Amb aquests dos partits quedarà concretat l'últim partit de quarts. Ahir va quedar definida la tercera eliminatòria. La jugaran Espanya i Bèlgica, que van eliminar Portugal i els Estats Units, respectivament. Per cert, el balagarí Robert Martínez, seleccionador portuguès, anunciava la seva dimissió. També en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Gilinchi Hatman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat de l'Ampeix, el president del club blanquiblau.
3: Especially in Feyenoord, I was quite known for...
4: Especialment al Feyenoord, em coneixien per ser un futbolista que juga amb emoció. Així que si veus això vol dir que estic fent un bon partit. Però els seguidors volen veure'm amb intensitat, però també com un futbolista capaç de portar calma. En alguns moments cal aportar calma mentre ets intens.
1: Hatman, internacional pels Països Baixos i format al Feyenoord, serà presentat demà. Avui el club blanquiblau ho ha fet amb l'extrem Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de la segona divisió. Per cert, l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. També a la primera divisió, la Reial Societat ha anunciat l'ampliació de contracte del tècnic Pellegrino Matarazzo per un any més, fins al juny del 2028. I el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli.
5: Quiero ser un jugador completo, ¿no? Quiero hacer lo que necesita el equipo para ganar y si todo lo que necesita, no tengo problema hacer todo. Y la única cosa para mí que es importante es que al término del partido mi equipo, que es el Barça, ha ganado y voy a hacer todo lo que puedo.
1: Gavioli, de 28 anys, arriba del Trissino i firma per dues temporades fins al juny del 2028. I en bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Barça es retira de les negociacions per fitxar el tècnic del Baskonia, Paolo Galbiati.
2: Trescat Info.
6: Són les 5. Continua fora de control l'incendi que va començar ahir a Sentmenat al Vallès Occidental. El flanc dret ha revifat aquesta tarda. Hi ha una setantena de dotacions entre terrestres i aèries treballant sobre el terreny. S'han cremat més de 150 hectàrees. Protecció Civil manté el confinament de prop de 7.000 persones de la zona afectada. El risc d'incendi és extrem en més d'un centenar de municipis de 18 comarques catalanes. Protecció Civil demana molta prudència i alerta també de la baixa humitat que pot afavorir molts focs de tot el territori. Els bombers treballen almenys en 4 incendis actius. Reunió aquesta tarda del conseller de la Presidència i de la consellera de Territori amb els grups parlamentaris per abordar el pla de boscos en plena onada d'incendis. El govern aposta per separar zones

0: zones forestals amb nous camps de conreu o zones de pastura que serveixin de tallafocs. Un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro obliga a desallotjar 5 finques a Barcelona. El forat de 8 metres de diàmetre ha aparegut al pati interior d'una illa i la Generalitat ho relaciona amb el pas de la tuneladora per aquest punt. El govern espanyol fixa una despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros per als pressupostos del 2027, dona el tret de sortida als primers comptes de la legislatura sense tenir els suports necessaris per aprovar-los. La setmana que ve han de passar el primer examen al Congrés. La líder d'ultradreta francesa, Marine Le Pen, anunciarà a les 8 del vespre si llança la tovallola o manté la candidatura a la presidència l'any que ve, tot després que la justícia li hagi confirmat la condemna per malversació de fons de la Unió Europea, però li hagi escurçat a 15 mesos el termini ferm d'inhabilitació per exercir un càrrec públic. El líder d'extrema dreta britànic Nigel Farage dimiteix com a diputat per forçar unes eleccions parcials on tornarà a presentar-se. El cap del partit Reform UK nega les acusacions de finançament irregular i demana que els electors jutgin la seva actuació a les urnes. Divendres desembarca als cinemes Winnipeg, el vaixell de l'esperança, una pel·lícula d'animació sobre la gesta humanitària de Pablo Neruda per salvar exiliats republicans. El film reconstrueix la travessia cap a Xile de més de 2.000 persones a través dels ulls d'un pare i la seva filla.
1: Esports.
2: Tenim en marxa la quarta etapa del Tour de França. Falten 32 quilòmetres per arribar a la línia de meta. Un grup de 9 ciclistes marxa ara escapat, amb diversos grups perseguidors del seu darrere, però la fita més destacable és que el gran grup on hi figuren els líders de la General està a gairebé 10 minuts d'aquest grup escapat. Amb aquestes diferències, i els grups perseguidors, Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, perdrien el liderat de la classificació. Pel que fa al futbol, aquesta nit quedaran definits els quarts de final del Mundial amb els dos últims partits de vuitens. A partir de les 6, Argentina-Egipte, i a les 10 del vespre, Suïssa-Colòmbia. I l'Espanyol fa oficial la incorporació de lateral esquerre neerlandès Gilinchi Hatman, que arriba a cedir pel Burnley anglès.
0: L'onada de calor pren força, amb màximes de 40 graus en moltes comarques de l'interior del país. Els valors més alts d'avui rondaran els 42 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La tarda serà assolellada, sense descartar algun ruixat puntual, i amb tempesta al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passant 3 minuts de les 5 de la tarda, continua fora de control l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i ja ha cremat més de 152 hectàrees, principalment de massa forestal. Durant les últimes hores, el flanc dret s'ha anat reactivant i els bombers lluiten contra focus secundaris. Ara mateix hi treballen una 60 de dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. Protecció Civil manté el confinament de prop de 7.000 persones. Anem en directe a Sentmenat, on hi ha la Maria Costa. Maria, bona tarda.
3: Bona tarda. Les columnes de fum dels focus secundaris han amainat una mica, però la situació continua encara molt inestable. Els bombers treballen especialment al flanc dret, que és el que va en direcció al capdamunt de la muntanya del Farell, al Pic del Vent, cap a la mateixa urbanització, on hi ha confinades unes 300 persones. Concretament, hi treballen en una línia de defensa intensa entre les carenes per evitar que les flames saltin a la carena més alta, a dalt del Pic del Vent, on hi ha aquesta urbanització. El centre de comandament de Sentmenat s'hi ha acostat la Maite i l'Antoni, que són propietaris d'uns terrenys forestals a la urbanització del Farell, on hi ha cases també amb llogaters. Maite Fuertes denuncia que la burocràcia realment els fa un flac favor a l'hora de netejar la zona i prevenir incendis.
4: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier, és a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
3: Com que la situació és complicada, encara Protecció Civil manté el confinament de 7 urbanitzacions més, en total unes 7.000 persones. Per això insisteix que la millor defensa del foc és complir-lo.
0: De Maria Costa, amb el suport tècnic d'en Xavi Cussó, gràcies des de Sentmenat. Qualsevol novetat, evidentment, ho connectarem. Gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I també estem pendents d'un altre foc a la Segarra, que evoluciona en aquest cas favorablement amb les feines d'extinció d'un foc que afecta majoritàriament camps de cereal a Torrefeta i Florejacs. De moment es manté, però, el confinament de diversos nuclis de població. En busquem l'última hora a Nana Lleida. Júlia Albacar, bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, l'incendi continua actiu, però les previsions a hores d'ara són bones. Hi treballen 30 dotacions terrestres i 6 d'aèries. El foc ha començat al voltant de 2:15 de la tarda en un camp de cereal sense segar i ha avançat ràpidament per esta zona agrícola propera nucli de Selvanera. El foc ha

0: provocat una important columna de fum i s'ha demanat el confinament de la població dels municipis de Biosca, el Solsonès i Sanaüja, la Segarra, a més d'alguns nuclis de Torrefeta i Florejacs i Massoteres. Són unes 500 persones en total. A la cua de l'incendi també hi han treballat pagesos amb tractors per intentar aturar la propagació del foc.
1: Des de Lleida és l'última hora, Júlia Albacar. Com dèiem amb la Maria, qualsevol novetat, línies obertes. Gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Amb tot, una cinquantena de dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi de l'Anoia. A primera hora del matí el foc ha quedat estabilitzat, però encara està confinada la urbanització de les Garrigues, de la Pobla de Claramunt. Algunes empreses i veïns afectats per les flames ja han començat a avaluar els desperfectes. Anem cap a la Pobla de Claramunt, Montse Gené.
2: El cap de la intervenció d'aquest incendi de Carme, dels bombers, Miguel Villa, ha explicat que el foc de moment no està avançant, està perimetrat, però hi ha punts entre zones cremades i no cremades on a vegades hi ha petites represes que s'han de vigilar molt.
3: L'incendi està estabilitzat, l'incendi ara no propaga, és a dir, no incrementa, més enllà d'aquestes petites represes, per dir, el perímetre no està incrementant. Sí que podem observar columnes de fum dins del cremat, això per nosaltres no és prioritari, perquè entenem que això no va enlloc. Òbviament tenim zones detectades que qualsevol fumerola, qualsevol represa, pues, actuarem de forma contundent. Però el perímetre actualment no està avançant.
2: La prioritat, diu el cap de la intervenció, és aquesta.
3: Ara estem prioritzant, sobretot, el flanc esquerre i també, sobretot, la zona del cap, que és on hi ha pues, major probabilitat que en cas de qualsevol represa pugui saltar a aquesta carretera C15.
2: Els bombers han dit que s'han cremat 500 hectàrees i que els veïns de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt només poden tornar amb els bombers si han de recollir alguna cosa. A les indústries del polígon, als Plans d'Arau, els seus responsables han viscut amb blai al cor aquesta nit per veure què es trobaven aquest matí. A l'empresa Whitman, a primera línia de bosc, el foc ha arribat a cremar algun arbust, com ha explicat el seu gerent Salvador Gràcia.
4: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors els he dit, escolta, em podeu apagar això? Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats. Si tens una galleda, té la pinta de que només una galleda ja ho tens controlat.
2: Els bombers no saben encara quan ho podran donar per controlat ni tampoc diuen encara les causes d'aquest incendi.
1: A més d'aquests incendis, els bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un foc a Martorell, al Baix Llobregat, i hi ha 12 dotacions terrestres treballant sobre el terreny. S'ha hagut d'interrompre la circulació de trens de la línia R4 entre Gelida i Martorell Central perquè el foc se situa a prop de les vies del tren. L'incendi s'ha declarat fa poc més d'una hora i afecta una zona de vegetació del riu Anoia a prop de la carretera BB-2433, concretament de vegetació baixa, principalment arbustos i canyes, on hi ha horts i algunes barraques. Des dels bombers de la Generalitat confirmen que no hi ha persones ferides. També s'ha declarat un altre incendi de vegetació a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. En aquest cas, els bombers han mobilitzat 14 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Fan descàrregues en dos flancs del foc per evitar que s'obrin. I Protecció Civil ha demanat el confinament del petit nucli de Segura i recomana tancar portes i finestres i evitar la mobilitat. I a les Garrigues, un incendi en un camp dens d'oliveres crema molt a prop de les vies de la R13 i l'R14 de Rodalies. La circulació està tallada i els bombers hi treballen amb 5 dotacions terrestres. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, el del cap de setmana, un centenar d'efectius dels bombers continuen treballant per poder-lo donar per controlat avui mateix. En paral·lel, els propietaris dels boscos cremats i els responsables del govern s'han reunit a la Bisbal d'Empordà per començar a planificar la restauració de la zona. Ens ho explica des d'allà el Fèlix Martín.
5: Els propietaris forestals a la zona han proposat al govern liderar un pla de restauració de les 2.000 hectàrees cremades a les Gavarres a fer en 4 anys i que pugui començar aquesta mateixa tardor. Ho ha concretat després de la reunió el president del col·lectiu, Melcior Soler.
6: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars, i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
5: Des de la Direcció General de Boscos veuen bé la proposta, que ara s'haurà de concretar, entre d'altres, amb el finançament, per exemple. També ha participat en la reunió l'enginyera forestal i coordinadora de la Federació de l'Agrupació d'ADFs de Defensa Forestal de les Gavarres, Sandra Torres. Confia que dels danys provocats per l'incendi se'n pugui fer punt i a part.
7: Esperem, no, que aquestes 2.200 hectàrees que s'han cremat aquí a Gavarres sigui un punt d'inflexió a nivell de país, o sigui, no només per Gavarres, sinó que el govern doncs, es plantegi doncs, creure en la recuperació d'aquests sistemes agroforestals i creure en la gestió forestal.
5: Uns i altres deixen clar que aquest seria un pla a 4 anys per restaurar les 2.000 hectàrees cremades des de divendres, però que en paral·lel cal continuar la feina per fer el mateix al conjunt dels 20 municipis del massís de les Gavarres, en total unes 30.000 hectàrees entre el Baix Empordà i el Gironès.

0: I millora la situació en l'incendi de la Catalunya del Nord, tot i que el foc encara es manté actiu. Encara hi ha unes 12.000 persones evacuades, si bé els veïns dels dos pobles ja poden tornar a casa i d'altres ho podrien fer les properes hores. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalate.
1: Els bombers asseguren que la situació a l'incendi millora amb el pas de les hores, tot i que encara trigaran a donar el foc per estabilitzat. Els 850 efectius que hi ha sobre el terreny continuen treballant en zones de difícil accés, amb 5 punts calents que encara preocupen. Aquest migdia s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles, Tallet i Taulís, d'uns 150 habitants respectivament, i les properes hores s'espera que també puguin tornar a casa els veïns d'una desena de municipis més. El gruix dels 12.000 desallotjats, però, encara s'haurà d'esperar com a mínim 24 hores més per tornar a casa. És el cas de municipis més grans com Illa, Vinçà o Rodès. Això tot i que alguns veïns s'hagin saltat els controls i ja hagin tornat a casa seva. Les carreteres principals en qualsevol cas continuen tallades, però des d'ara sí que es permetrà el pas dels camions de subministrament pels supermercats i les botigues. El foc que va començar dissabte ha afectat unes 4.900 hectàrees i, segons l'últim balanç dels bombers, una cinquantena d'edificis.
0: El govern ha convocat els grups parlamentaris aquesta tarda per tractar els canvis en la gestió dels boscos i l'estratègia per controlar els incendis. L'oposició, però, vol que la consellera de Territori expliqui si la Generalitat té alguna cosa a veure en l'origen del primer gran foc, el de les Gavarres, a l'Empordà. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
2: El pla per endreçar els boscos del nostre país no és nou, però arran dels últims incendis ha escalat en l'ordre de prioritats del govern.
3: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
2: D'aquí una estona, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensarà aquesta solució davant dels partits. Es tracta de posar límits als boscos i fomentar nous camps de conreu i zones de pastura perquè els focs ho tinguin més difícil per avançar sense control. Ara bé, abans d'això, alguns grups de l'oposició volen que la consellera expliqui tot el que sap sobre l'origen del foc de les Gavarres, provocat per l'operari d'una empresa subcontractada per la Generalitat mentre feia servir una serra radial a peu de carretera. Salvador Vergés, de Junts, i Joan Garriga, de Vox.
4: Hem registrat la sol·licitud de compareixença de la consellera Paneque. No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de traçabilitat, de transparència i per poder aprendre de les lliçons d'aquests malaurats incendis que hem patit i que encara estem patint.
5: Vull saber què treballador, a quina ordre estava rebent. L'empresa no actuava perquè sí, quin pla estava fent, estava canviant una senyal de trànsit, però estic segur que la Generalitat estava assabentada, o té que estar assabentada, el Departament de Territori.
2: La consellera s'ha obert a donar explicacions en seu parlamentària, però ha deixat clar que els protocols d'emergències eren clars.
3: Els protocols són coneguts, les empreses els coneixen, saben quan s'han d'activar. Sobre el nivell de responsabilitat treballador d'empresa serà el procediment judicial qui hagi de determinar-ho.
2: En els propers dies, el govern també s'anirà reunint amb tots els alcaldes dels pobles afectats per començar a calcular els danys provocats pels focs.
0: I amb tot, són hores complicades pels incendis forestals que cremen a diversos punts del país, perquè avui hem entrat en els dies crítics de l'onada de calor i això implica un risc d'incendi altíssim i més dificultats per extingir els que encara estan actius. Davant d'aquesta situació de calor extrema i baixa humitat, s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa de perill extrem d'incendis en 111 municipis de 18 comarques. També es restringeix l'entrada a 5 parcs naturals, entre els quals el de Montserrat, tret de l'accés al monestir, que estarà obert. Jordi Miranda és portaveu dels agents rurals.
6: Es restringirà l'accés a peu, a l'accés motoritzat a la muntanya, es suspenen les activitats de lleure, les activitats de risc i bé, demanem a la ciutadania doncs, que respectin aquestes restriccions, que davant de qualsevol columna truquin el 112.
0: També està restringit l'accés als espais naturals del Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i el massís de les Gavarres. Completem aquest bloc dedicat exclusivament als incendis, a la calor i a les repercussions polítiques d'aquesta onada de calor i de la gestió dels boscos pels incendis amb la crònica meteorològica.
7: El temps.
0: És un quart de sis, Néstor Gómez.
8: Tarda de molta prudència. Prudència davant unes temperatures totalment desbocades, les que ja tenim a hores d'ara. Ja a primera hora de la tarda ja s'assolien valors de 40 graus. En el cas del pantà de Siurana, a primera hora de la tarda superava aquesta xifra i arribava fins als 42, i s'esperen que encara vagin pujant, sobretot a Ponent, fins a mitja tarda, que és quan s'assoliran les temperatures màximes. Màximes de més de 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, en una tarda que serà assolellada i que puntualment cap a l'àrea del Prepirineu i es pot caure algun petit ruixat o fins i tot alguna tempesta seca, és a dir, algun llamp que pot tocar terra fins i tot sense precipitar. I aquest

0: Aquesta calor d'avui encara s'agreujarà més de cara a demà. Demà serà el dia àlgid de calor, no de l'onada de calor, perquè encara continuarà durant els propers dies, però sí d'aquesta punta màxima, amb màximes de 42-43 graus cap a Ponent, i el més important, aquests 40 graus, que no només se situaran a Ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, sinó també a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. De cara a demà, en presència del sol al matí i els núvols de tarda, sí que s'espera que puguin deixar ruixats al Pirineu i també al massís dels Ports, fins i tot durant la nit hi podria haver-hi algun ruixat. Tot això amb unes tempestes que podrien ser localment seques. I com dèiem, aquesta calor afluixarà de cara a divendres i dissabte, però tornarà a incrementar-se de cara a la setmana que ve.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
2: Ara passen dos minuts d'un quart de sis de la tarda. A aquesta hora, d'aquí a uns minuts, de fet, està previst que compareguin l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, per l'esvoranc de 8 metres de diàmetre que han provocat les obres de la línia 9 del metro a Barcelona i que ha obligat a desallotjar una illa sencera de pisos i cases d'aquesta zona de la ciutat. Ha estat la incidència ha tingut lloc prop de l'estació del Putxet. Tan bon punt comenci aquesta compareixença, com dèiem, de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i de la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, l'oferirem en directe aquí, a 3Cat Info. Mentrestant, però, us expliquem que el govern espanyol prepara uns pressupostos amb una despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros, segons ha aprovat el Consell de Ministres. Uns comptes que han d'encarar el primer repte del Congrés la setmana que ve, l'objectiu de dèficit, i que de moment no tenen els suports necessaris per acabar tirant endavant. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El govern espanyol ha posat xifra al sostre de despesa, el límit de diners que tindran els nous pressupostos per gastar en les diferents partides. 226.032 milions d'euros, xifra rècord, amb un increment del 6,6%, 14.000 milions més que el 2026, fet que permetrà, segons ha explicat el ministre Arcadi Espanya, garantir i blindar l'actual estat del benestar.
4: Hoy damos un paso fundamental para la presentación de los presupuestos del 2027 con un techo de gasto récord que permitirá blindar el estado del bienestar y cumplir los compromisos fiscales. La cifra más alta jamás aprobada.
3: El govern espanyol fa números, però difícilment sortiran endavant perquè no té, a hores d'ara, els vots suficients per aprovar els objectius de dèficit per l'any que ve i que marquen l'elaboració dels comptes públics. I davant d'aquest escenari, el ministre d'Hisenda fa una crida a la responsabilitat i sentit d'estat del Partit Popular.
4: Pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales y sus diputados y diputadas deberían de votar en función...
2: Hem de deixar aquí aquesta crònica de la companya Àngels Lafuente perquè, com us dèiem, estàvem pendents de la compareixença de Sílvia Paniquer, consellera de Territori, i Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, per l'esvoranc de 8 metres de diàmetre que s'ha produït avui a Barcelona. Una compareixença que tot just comença perquè els companys periodistes estan acabant de col·locar-se.
5: Faig una petita cronologia
2: els escoltem.
5: Dels fets a nivell tècnic que s'han produït aquest matí, en quin moment estem ara i què hem d'esperar les properes hores. Avui, a primera hora del matí, entre les 7 a les 8 del matí, s'ha constatat en els moviments d'auscultació moviments anormalment alts d'uns 4 mil·límetres, per tant, moviments que han requerit, per tant, el trasllat dels equips tècnics d'infraestructures de Catalunya de la Direcció General al lloc on aquestes mesures s'estaven produint. S'ha arribat i en el moment que aquests equips tècnics estaven analitzant aquestes dades i la situació, ha coincidit també amb l'avís d'aquesta cavitat que estava situada en aquest pati obert. Per tant, els equips tècnics estaven en aquell moment precisament fent la lectura d'aquesta auscultació. El primer que s'ha fet i el primer que s'havia de garantir era la seguretat de les persones, per tant, en aquell mateix moment s'ha avisat a través del 112 els bombers de Barcelona, que s'han traslladat i, efectivament, el primer que s'ha fet és assegurar la seguretat de les persones. S'ha considerat desallotjar els edificis que estaven en el radi del doble de la cavitat, és una cavitat de 8 metres, per tant, 16 metres al doble més 8, 24 metres, això en termes de finques suposa 8 finques desallotjades, per tant, aquesta és la primera tasca que s'ha iniciat. I a partir, després dels anàlisis previs i sobretot d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Aquesta cavitat en aquests moments, per tant, està sent bombejada, omplerta, preveiem que fins a la

0: Matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix. Per tant, fins a la matinada i a partir d'aquí unes hores, totes les hores de la nit, per tal de que solidifiqui, per tal de que s'aposenti aquest formigó. Això, per tant, obliga, l'alcalde ara us donarà detall, doncs, que aquesta primera nit els veïns continuïn desallotjats en aquestes 8 finques. L'alcalde, com dic, donarà detall i ens situa en l'horitzó de demà al matí, que serà quan farem una segona avaluació. Durant totes aquestes hores, també us haig de dir, que es fa un monitoratge cada hora manual i automàtic d'aquests edificis, per tant, d'auscultació cada hora, que és molt més del que es fa habitualment per anar fent el seguiment. I també dir-vos que des del primer moment l'equip tècnic especialitzat en estructures doncs està analitzant les finques, les cases, per veure si pot haver-hi algun dany en aquestes finques. Continuen fent aquesta feina i la continuaran fent com a tasca de seguiment. I dir-vos també que aquest equip tècnic és el mateix que ja havia fet l'avaluació de les finques prèvia a l'inici de l'obra. Per tant, és un equip molt especialitzat i que coneix molt bé la zona i les finques. Per tant, aquest és el calendari, és a dir, és la cronologia dels fets fins a hores d'ara i el que hem d'esperar les properes hores. I ara, si us sembla, doncs li passo la paraula a l'alcalde.
1: Moltes gràcies, consellera. Bona tarda a tothom. Efectivament, els serveis municipals d'emergències hem rebut aquest matí a les 10 un avís de que s'havia produït aquest moviment i, per tant, hem activat tots els protocols que tenen a veure amb la protecció del veïnat, dels veïns i les veïnes d'aquesta zona. I, en concret, la nostra prioritat és doncs, la protecció i, evidentment, la seguretat i donar sortida a aquest desallotjament que s'ha de fer temporal en aquests moments en aquests 8 edificis, que són aproximadament uns 90 pisos els que en aquests moments estan afectats per aquesta mesura provisional. Hem rebut l'avís a les 10 del matí, a les 10.20, 10.30 ja estaven els serveis d'emergències aquí mateix on som ara, també amb la regidora del districte de Sarrià informant en primera instància els veïns i les veïnes. S'ha de dir que en aquell moment no hi havia massa gent perquè doncs, la gent estava treballant i és horari laboral, i s'ha fet una primera atenció als veïns i les veïnes que estaven personalment per part de la regidora i després doncs, han vingut tota la resta de serveis i s'han pres les mesures que la consellera us ha esmentat. De fet, a les 11, si no recordo malament, a les 11 mateix, a les 11 del matí, hem constituït el grup de seguiment a la qual estava el conseller Dalmau, la consellera Paneque, el tinent Batlle i jo mateix, a part del cap de bombers i responsables de la Guàrdia Urbana, justament per fer seguiment d'aquest procés. El nostre objectiu i la nostra funció, en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades. En aquests moments hi ha una reunió a més un centenar de persones a les quals s'està explicant els detalls i se'ls està dient, com ha avançat ara la consellera, doncs que com a mínim aquesta nit hauran de dormir fora de casa. Per això doncs, ja hi ha moltes famílies que han buscat recursos propis. Nosaltres, com a serveis municipals, estem seguint cas a cas les persones afectades a través de telèfon, WhatsApp o contacte directe. I, per tant, les persones, o moltes d'aquestes persones, ja han buscat una alternativa per estar amb les seves famílies. D'altres ho faran a hotels, aprofitant, si és el cas, si tenen contactades assegurances. I, en altres casos, doncs, de persones amb situacions de més vulnerabilitat, tenim també activats el servei d'emergències socials, el CUESP, que en aquests moments també està plenament actiu, per reallotjar aquestes persones que tinguin vulnerabilitats especials doncs, en equipaments públics municipals d'emergència social. Pel que fa, una pregunta que ens fan, que ara m'han fet també venint alguns veïns, si podien entrar a casa, ho podran fer, però ho podran fer acompanyats sempre del cos de bombers, cas a cas, i per recollir doncs, allò que sigui essencial, sobretot el que són medicaments o el que és essencial

0: Vol passar una nit fora de casa. Veurem, en funció de quina sigui l'evolució que acaba d'esmentar la consellera, doncs si tornar a casa pot ser més d'hora o més tard, però en principi, insisteixo, aquesta nit s'haurà de dormir fora de casa i veurem les properes nits.
1: Ha parlat de 80 habitatges.
0: Després, perdoneu, i després dir-vos també que mantindrem constantment una comunicació pública a través dels mitjans de comunicació. Aquest mateix vespre farem una altra compareixença, segurament d'un caràcter més tècnic, i també d'informació, perquè volem estar permanentment al costat dels veïns i permanentment explicant a la ciutadania doncs, com està evolucionant sobretot el tema del reallotjament o de quan tornar a casa. I per tant, hi haurà una compareixença també avui aquest vespre i nosaltres estem, a través del districte, dels serveis socials, de la Guàrdia Urbana, de Bombers, en contacte permanent amb les famílies afectades perquè tinguin tota la informació de primera mà per part de l'Ajuntament.
1: Quantes persones són les que hauran d'estar aquesta nit fora de casa?
0: Doncs les que visquin o dormin en aquests 93 habitatges. No puc precisar encara el nombre exacte de persones, però són 93 habitatges, això sí que ho puc dir.
2: Consellera, no sé si han pogut ja començar a investigar què pot haver passat. Em refereixo si és una situació d'un accident, diguem-ne, o que hi hagi algun error en la planificació o en l'execució de l'obra.
3: Sí, eventualment la tuneladora en aquests moments es troba 12 metres desplaçada endavant respecte a aquesta cavitat. Per tant, la hipòtesi que estem treballant, però hem d'esperar doncs, que s'acabin tots els treballs tècnics i d'investigació, és que hi hagi pogut haver, pensen que aquesta cavitat està sobre túnel ja construït i, per tant, formigonat i, per tant, consolidat. Que hi hagi pogut haver-hi un eventual moviment de terres que hagi produït aquesta cavitat. Però permetin-nos també la prudència d'esperar. En aquests moments els equips tècnics estan centrats en el bombament de formigó, per tant, en assegurar aquesta cavitat i avaluar demà a primera hora al matí, novament, i amb la lectura dels sensors, veure efectivament doncs, si ja es procedeix o no, en funció de les lectures que tinguem, el reallotjament de les famílies. De moment, com dic, aquesta nit es recomana que no hi siguin perquè estem fent aquests treballs i demà reavaluarem la situació novament. Amb això estem centrats ara.
2: I hi havia una mica de dubte sobre si la tuneladora continua amb les tasques o no.
3: La tuneladora en aquests moments continua avançant. Com dic, està 12 metres avançada respecte a aquest punt i continua avançant perquè aquesta cavitat té una forma lleugerament lateral que recomana anar fent injeccions de formigó en diferents punts. Per tant, està avançant perquè puguem anar fent aquesta injecció de formigó en els diferents punts de la cavitat.
4: El 28 de maig es va aixecar la vorera d'aquí del carrer Sant Gervasi de Cassoles a les 11 de la nit. Això va ser un avís previ o no va tenir res a veure sobre aquest tema?
3: No, segons les informacions tècniques que tenim no té res a veure.
5: Perdoni, és una pregunta tècnica. Quan diu la tuneladora, parla de la fressa de la part de davant o que hi ha la cua, que penso que és un centenar, tot el tren, que hi ha passat
3: sí,
5: 12 metres?
3: No, va avançant conjuntament.
5: Tot. Per tant, els 12 metres és a partir de la cua, que ha passat aquest punt, no els 12 metres a partir de la fressa.
3: No, del cap fins al del cap a la cavitat són 12 metres.
5: Val, per tant, encara hi ha tota la cua de darrere. Val,
3: sí, i va avançant en aquests moments, com dic, per facilitar aquesta injecció de formigó en els diferents punts d'aquesta cavitat, per tant, reforçar-ho amb majors garanties.
1: Que va passar ahir o poques hores, no?
3: Això és una informació que en aquests moments... O sigui, el que sabem segur és que al matí hem tingut aquestes lectures i que quan l'equip tècnic s'ha desplaçat, en aquell mateix moment, o pràcticament en el mateix moment...
6: 6:15 de la tarda, explicacions de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, sobre l'esvoranc de 8 metres que s'ha produït avui.
3: En aquests moments.
7: Podríem fer un breu resum en castellà, sisplau?
5: Una última pregunta. En l'escenari més optimista, potser ens ho diu l'alcalde, sí. Quin seria el moment que podrien tornar? Sabem que una nit la passaran fora, però es podria allargar 2-3, o si tot anés bé i demà les primeres proves de com està quallant el formigó funcionen, podrien ja tornar?
3: Permeteu-nos que donem informació certa. Allò cert és que aquesta nit hi haurà aquests treballs d'injecció de formigó i demà al matí, quan puguem tenir una visió del seguiment dels sensors de tota la jornada d'avui, de la nit, i amb aquesta reavaluació serem capaços d'aproximar un calendari. Però permeteu-me que sigui prudent i ajustada en aquesta qüestió.
8: I de les 8 finques desallotjades, quines són exactament?
3: això l'alcalde, les 8 finques.
0: Bueno, us podem passar un plànol, són les que estan al perímetre del...
3: Dels 8 metres de diàmetre de la cavitat, doncs s'ha doblat, com dic, són 16 més 8, per tant, en un radi de 24 metres respecte a aquest punt de la cavitat.
8: Disculpi, més dels periodistes també dels veïns, de comparar això amb el Carmel. En què s'assembla i en què no s'assembla?
3: La veritat que la tecnologia emprada no té res a veure, és diametralment oposada. Si bé fa uns anys la tecnologia que s'utilitzava era fer el forat perquè ens entengui la gent i després posteriorment assegurar-lo i fer el túnel pròpiament en formigó, amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, és la tuneladora va avançant, es situen arcs metàl·lics i s'injecta el formigó, de manera que conforme va avançant la tuneladora es va assegurant. De fet, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat. Per tant, en aquest moment el que podem dir és que sota aquesta cavitat el que tenim, i a expenses dels estudis que es faran posteriorment, el que segur que tenim és un túnel construït, formigonat i assegurat.
9: Mil hotels de Barcelona ha dit que han demanat ajuda per al reallotjament dels afectats. Quantes places d'hotel han demanat per aquest reallotjament?
0: Doncs això ho podem avaluar quan sapiguem les persones que no tenen família o no van a casa de les famílies o les persones que lliurement decideixin anar als hotels. Hem avisat, evidentment, per si calia tenir habitacions disponibles, doncs fer-ho possible. No té... Però vaja, majoritàriament, per la informació que tenim ara, bàsicament la gent va a casa de familiars.
4: L'Ajuntament durant quant de temps garanteix l'allotjament de les persones?
0: Tot el que sigui necessari. Molt bé, moltes gràcies.
6: Són les explicacions, com dèiem, de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, de l'alcalde Jaume Collboni, sobre l'esvoranc de 8 metres de diàmetre que hi ha hagut aquest matí en un edifici, en una illa concreta d'edificis del barri del Putxet. Ha explicat la consellera Paneque que des de la una del migdia, després que a primera hora del matí s'hagués detectat ja moviments altament diferents als que són habituals de 4 mil·límetres. La consellera ha dit que eren moviments alts i que davant la falta de seguretat s'ha procedit al desallotjament per part dels bombers. Com dèiem, des de la una del migdia s'està posant formigó en aquesta cavitat des de diferents punts, ha explicat la consellera, per poder garantir la seguretat. Un formigó que s'estarà posant fins la matinada i que, per tant, com a mínim fins demà està assegurat aquest desallotjament dels veïns d'uns 93 pisos de 8 finques diferents. En aquest cas, segons ha explicat la consellera, s'ha desallotjat i s'ha tingut en compte la seguretat de fins al doble dels metres d'aquesta cavitat. I pel que ha explicat l'alcalde Collboni, per a aquestes famílies desallotjades, moltes han optat per anar a casa de familiars i amics davant d'aquesta situació, però també s'ha posat en alerta el gremi d'hotelers de la ciutat per buscar habitacions en cas que fos necessari que algunes famílies no poguessin anar a casa de familiars o amics, i també s'ha activat el servei d'emergències socials per reallotjar aquells casos de famílies més vulnerables. Pel que fa a les causes de l'incident, la consellera s'ha volgut mostrar prudent, ha assegurat que encara és d'hora per saber què havia passat, però sí que ha assegurat, i ha sigut bastant taxativa en aquest punt, que no té res a veure amb l'esvoranc que es va produir ara fa més de 20 anys al Carmel, també en unes obres del metro. Segons ha dit Paneque, el sistema de construcció d'aquesta tuneladora no té res a veure, perquè en el mateix moment que la tuneladora passa, que per cert diu que és 12 metres endavant d'aquesta cavitat, es va formigonant per sobre. Aquesta és, doncs, la situació pel que fa a aquest esvoranc i les explicacions que han donat ara mateix les autoritats.

0: Ara passen 5 minuts de 6:15 de la tarda, moment de tornar a explicar-nos quina és la situació dels incendis que continuen actius o en aquest moment a diferents punts del país. El que està fora de control és el de Sant Benet al Vallès Occidental, que va començar ahir i ja ha cremat més de 152 hectàrees, principalment de massa forestal. Durant les últimes hores, el flanc dret s'ha anat reactivant i els bombers lluiten contra focus secundaris. Ara mateix hi treballen una seixantena de dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. Protecció Civil manté el confinament de prop de 7.000 persones. A Sant Benet hi ha la Maria Costa, amb el suport tècnic d'en Xavier Cussó. Maria, bona tarda.
1: Bona tarda. Les columnes de fum dels focus secundaris han perdut força, però encara són visibles. És l'estira i arronsa dels bombers d'aquesta tarda per evitar que el flanc dret no s'eixampli. És el flanc que va en direcció al capdamunt de la muntanya del Farell, al Pic del Vent, cap a la urbanització mateixa, on hi ha confinades unes 300 persones.

0: persones. Concretament, hi treballen en una línia intensa entre les carenes per evitar que les flames saltin a la carena més alta, a dalt del pic on hi ha aquesta urbanització. L'inestabilitat de l'incendi fa que es mantingui el confinament de 7 urbanitzacions més, on hi ha en total prop de 7.000 persones. Per això, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insisteix que la millor defensa del foc per les persones és el complir el confinament.
1: Hem de pensar que si nosaltres fem alguna actitud que no és la correcta, doncs els operatius potser hauran de venir rescatant-se, i tots aquests operatius que estiguin ajudant a persones que no estiguin fent el confinament com s'ha de fer, doncs seran operatius que no podran estar destinats a l'incendi.
0: El centre de comandament de Sentmenat s'hi ha acostat la Maite i l'Antoni, que són propietaris d'uns terrenys forestals a la urbanització del Farell, on hi ha cases també amb llogaters. Maite Fuertes denuncia que la burocràcia els fa un flac favor a l'hora de netejar la zona i prevenir incendis.
2: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
0: Fins ara ja s'han cremat 152 hectàrees.
3: És l'última hora que ens arriba des de Sentmenat al Vallès Occidental de la mà de la Maria Costa amb el suport tècnic d'en Xavier Cussó. Gràcies, Maria, bona tarda.
0: Bona tarda.
3: I busquem ara també l'última hora pel que fa al foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, amb una evolució d'extinció de l'incendi que és bona i ja s'ha pogut reduir el confinament de la majoria dels nuclis afectats. De moment, es continua treballant al cap de l'incendi més proper a una àrea forestal. Julià Albacar, des de Lleida, bona tarda.
4: Bona tarda, doncs sí, aquí la situació és més favorable a hores d'ara i ja s'ha informat als alcaldes que es pot aixecar el confinament de la majoria de nuclis i només queden quatre masies confinades situades a l'àrea esquerra del foc. Els dos flancs s'han pogut estabilitzar ja i ara es treballa sobretot al CAP, que ha arribat a una illa forestal amb 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris, a més de diversos pagesos que amb els tractors han ajudat a aturar l'avenç de les flames. L'àrea on s'està actuant són unes 110 hectàrees aproximadament. El foc ha començat al voltant de 2:45 la tarda en un camp de cereals sense segar i ràpidament s'ha propagat pels del voltant.
3: Gràcies, Júlia Albacar, des de Lleida. Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Pel que fa a l'incendi de l'Anoia, que va començar també ahir, una cinquantena de dotacions dels bombers continuen treballant-hi. A primera hora del matí el foc ha quedat estabilitzat, però encara està confinada l'urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Algunes empreses i veïns afectats per les flames ja han començat a avaluar els desperfectes. A banda, també els bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un foc a Martorell, al Baix Llobregat. Hi ha 12 dotacions terrestres treballant sobre el terreny. S'ha hagut d'interrompre la circulació de trens de la línia R4 entre Gelida i Martorell central perquè el foc se situa a prop de les vies del tren. L'incendi s'ha declarat fa poc més d'una hora i afecta una zona de vegetació del riu Anoia a prop de la carretera BB-2433, concretament de vegetació baixa, principalment arbustos i canyes, on hi ha horts i algunes barraques. Els bombers, però, confirmen que no hi ha persones ferides. També s'ha declarat un altre incendi de vegetació a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, que ja està estabilitzat. En aquest cas ha cremat 11 hectàrees i els bombers han mobilitzat 14 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Protecció Civil havia demanat el confinament de el petit nucli de Segura, que ja s'ha aixecat. I a les Garrigues, un incendi en un camp dens d'oliveres crema molt a prop de les vies R13 i R14 de Rodalies. La circulació està tallada i els bombers hi treballen amb 5 dotacions terrestres. Els incendis d'aquests dies han reobert el debat sobre la gestió dels boscos, en què els pagesos es reivindiquen com a una figura clau. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de cuidar el territori, evitar que s'hi cali foc i fer que, si això passa, els incendis no siguin tan devastadors. Els conreus i les zones de pastura, diuen, funcionen com a tallafocs i eviten el creixement descontrolat de massa forestal. Pere Roquer és president de SAGE a Catalunya.
5: Qui manté el territori és la pagesia i ramaderia d'aquest país. I els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
3: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives amb què, segons diu, topen i que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
6: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona.
3: Els pagesos també es queixen que ells se'ls imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals.

0: o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. A més, recorden la feina que fan donant suport a les feines d'extinció i participant en les ADFs, les agrupacions de defensa forestal.
1: 3CAT Info.
0: D'aquí a 4 minuts arribarem a 6:15 de la tarda. Penja d'un fil el futur polític de la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen. La justícia li ha confirmat avui la condemna per malversació de fons de la Unió Europea, si bé li ha escurçat a 15 mesos el termini ferm d'inhabilitació per exercir un càrrec públic. Això jurídicament li permetria concórrer a les eleccions presidencials franceses previstes per l'abril de l'any que ve. Però el Tribunal d'Apel·lació de París també l'ha condemnat a un any d'arrest domiciliari amb un braçalet electrònic, i la líder ultraconservadora havia assegurat prèviament que no era partidària de fer campanya en aquestes circumstàncies. París, Isabel Galí.
2: La decisió de presentar-se com a candidata presidenta de França està completament en mans de Marine Le Pen. El Tribunal d'Apel·lació l'ha condemnada, però li ha rebaixat les penes. 15 mesos d'inhabilitació reals que la presidenta del Tribunal ha considerat purgats ja, i un any de llibertat vigilada amb braçalet electrònic. Marine Le Pen ha repetit els darrers dies que ella no està disposada a fer campanya electoral amb un control electrònic al braç o al turmell, però la sentència especifica que si la líder de l'extrema dreta francesa dona les garanties necessàries, podria portar el braçalet electrònic només 6 mesos. Serà un altre jutge, però, el d'aplicació de penes, que ho decideixi si ella ho demana. La pilota, doncs, està en el camp de Marine Le Pen, que aquest vespre dona una entrevista a la televisió privada TF1. Allà donarà més detalls.
0: Saltem a Londres perquè el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, Nigel Farage, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció, on es tornarà a presentar. Diu que vol que els electors ratifiquin la seva confiança enmig d'acusacions de finançament irregular contra la seva formació. Unes acusacions que ha negat, com dèiem, Londres, Quim Olivares.
3: Farage deixarà l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns nous comicis parcials i tornar-s'hi a presentar. El líder de l'extrema dreta britànica està acusat d'haver rebut donacions milionàries no declarades i està pendent que el Comitè d'Ètica del Parlament Britànic tanqui la investigació. Avui ha defensat que aquestes donacions van ser prèvies a ocupar l'escó a Westminster.
4: I have done nothing wrong.
5: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
3: Abans del dictamen del Comitè d'Ètica, ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que decideixin el seu futur, i no la premsa ni la classe política.
4: I've decided that the people of Clacton...
5: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
4: Tell them where to go.
3: Farage ha dit que va perdre molts diners al renunciar a una carrera a la City de Londres per liderar la revolució del Brexit i fer carrera política. Per tirar endavant i assegurar-se protecció davant les diverses amenaces de mort i atacs dels últims anys, hauria acceptat aquestes ajudes econòmiques. A més, denuncia que els darrers dies s'ha traspassat una línia vermella quan la premsa ha publicat el domicili on viu la seva filla.
0: I Donald Trump reactiva les crítiques a Europa i a l'OTAN just abans que arrenqui la cimera de l'Aliança Atlàntica Turquia. El president dels Estats Units torna a reclamar el control de Groenlàndia i a lamentar que els socis de l'OTAN es neguessin a ajudar-lo en l'ofensiva contra l'Iran. En una roda de premsa conjunta amb l'anfitrió, el president turc Recep Tayyip Erdogan, el president dels Estats Units ha pintat un futur fosc per a Europa i ha insinuat que només va a la cimera per compromís. L'OTAN vol aprofitar la cimera per rebaixar la tensió transatlàntica. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea.
6: Trump ha insinuat que ve a la cimera de Turquia per compromís, perquè és amic, diu, de l'anfitrió, el president turc Erdogan. En canvi, retreu als aliats europeus que es neguessin a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran.
7: M'ha decebut molt l'OTAN i, sincerament, si la cimera no s'hagués fet a Turquia, amb el meu amic, que és un gran líder, és possible que no hi hagués vingut.
6: Trump també ha tornat a reclamar l'annexió de l'illa de Groenlàndia als Estats Units, un dels temes que més han debilitat les relacions transatlàntiques en els últims mesos. I ho diu justament el dia en què superà amb tots els líders europeus de l'OTAN.
7: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
6: Una amenaça que arriba just quan els Estats Units estan revisant la seva presència militar a Europa per retirar-hi recursos, com ara vaixells o avions de guerra. Trump ha reblat el clau amb un altre avís per als aliats europeus.
7: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
6: I vol que els governs europeus continuïn augmentant la despesa militar.
0: Passa pràcticament un minut de 6:15 de la tarda, àrea de serveis.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
8: Calor totalment desbocada, calor a dojo arreu del país, la que tenim avui amb unes màximes que ja superen a molts indrets de l'oest del país els 40 graus, a punts de la Catalunya central també 40 graus i s'espera que es puguin assolir valors de 42 i 43 graus. De fet, a primera hora de la tarda ja el pantà de Siurana arribava als 42 graus. Tot això amb un gran domini del sol i amb alguna tronada que podria haver-hi a tot estirar cap a l'àrea del Prepirineu. Atenció, aquestes tronades perquè podrien ser seques, és a dir, sense anar acompanyades de precipitació. És possible que aquesta nit arribi fins i tot algun ruixat a l'àrea de la Noguera. De cara a demà, dia àlgid de calor. Es toquen sostre les temperatures màximes que poden arribar als 43 graus a punts de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. I les esperen màximes de 40, no només a Ponent, sinó també a la Catalunya central i a les comarques de Girona. Pràcticament un continu des de l'àrea de l'Empordà fins a Ponent amb aquests 40 graus de temperatura màxima. Tot això en un dimecres que serà assolellat amb alguns ruixats de tarda acompanyats de tempesta a l'àrea del Pirineu. La calor afluixarà a partir de divendres. Divendres i dissabte cedirà una mica de terreny. Possiblement abandonarem la cota dels 40, però la calor continuarà sent tòrrida arreu del país i tornarem a remuntar a partir de diumenge i sobretot dilluns que ve.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions d'aquí a 12 minuts i mig, seran les 6 de la tarda. Un de cada 4 docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que avança al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, que entre el setembre i el juny, mentre que una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. Les dades corresponen al curs 2024-2025, però mantenen la tendència dels últims anys. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a les escoles i institut perquè estan reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan aquests cursos d'estius. Des de l'USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de polítiques educatives, Cristian Marcó, també ho atribueix al format.
9: Sovint, doncs ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
10: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els mestres de primària són els docents que més es formen, ho fan 8 de cada 10, mentre que els de secundària són 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades. I es frena la davallada d'advocats al torn d'ofici a Catalunya. La xifra de professionals que hi estan adscrits encara va a la baixa, però no tant com anys anteriors. Un dels motius han estat l'increment de les retribucions que portaven 15 anys congelades. Això, mentre els casos que tenen aquest torn d'ofici registren màxims històrics. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Des del Consell de l'Advocacia Catalana confien també revertir la pèrdua de lletrats al torn d'ofici si s'aconsegueix que es passi de 3 a 1 els anys d'exercici de la professió necessaris per passar a formar part del torn d'ofici. Eulàlia Barros, presidenta del torn d'ofici del Consell.
12: Es busquen empreses, es busquen administració pública i llavors ja els perdem. I llavors creiem que és un potencial molt fort el que tenim amb advocats i advocades joves que podem suplir aquests 2 anys de formació de diferència entre 3 i 1 amb una formació molt potent.
11: Per la seva banda, el president del Consell de l'Advocacia Catalana, Rogeli Montoliu, assegura que el torn d'ofici ha començat aquest any una nova etapa amb l'acord amb el govern per incrementar un 11,2% les compensacions econòmiques de tots els mòduls.
13: El Departament de Justícia de la Generalitat ha estat sensible, ha estat a l'escolta i, per tant, ha entès, ara sí, que aquest servei s'havia de mimar.
11: Es calcula que la meitat dels advocats col·legiats estan adscrits al torn d'ofici. L'any passat es va tancar amb 5.700 advocats al torn d'ofici, gairebé un miler menys que fa 5 anys. Dades de la radiografia del torn d'ofici a Catalunya, que indica que durant l'any passat van pujar un 3,2% les seves actuacions.
1: 3CAT Info.
14: Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra.
0: L'exili republicà a la Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per a un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap al Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Benyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
15: En Chile, por ejemplo, es una historia muy popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos botando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
0: El film en participació de 3CAT es preestrena aquesta tarda al cinema Girona i ja assistirà Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg que inspira la nena protagonista. I Plataforma per la Llengua ha denunciat que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022, negociada amb Esquerra, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la seva presència a les plataformes audiovisuals han fracassat i recorda que aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als seus catàlegs. En un comunicat assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%. Entre les plataformes internacionals, Amazon Prime Video supera el 9%. En l'àmbit estatal, Filmin és l'excepció, amb més del 20%. L'entitat també denuncia que les obligacions de finançament de producció en català previstes a la llei són de tot insuficients. La normativa obliga les plataformes internacionals a destinar una part dels ingressos a finançar producció europea, però reserva al català només un 0,3% de la facturació obtinguda al mercat espanyol. 3CAT Info. Més temes. La Sagrada Família i l'Hospital de Sant Pau estrenen l'exposició Una memòria viva, una mostra que posa en valor el vincle entre aquests dos grans referents del modernisme i la seva relació amb Barcelona i el barri de la Sagrada Família. Marta Utzet, directora de Cultura, Acció Social i Educativa de la Sagrada Família.
16: L'eix que formen la Sagrada Família, l'Hospital de Sant Pau i l'Avinguda Gaudí és molt més que una connexió urbana. És una connexió entre dues obres mestres del modernisme, però és també un espai de vida quotidiana, un espai de trobada i de convivència. Aquesta exposició és, doncs, una invitació a mirar aquest barri amb uns altres ulls.
0: L'exposició instal·lada a l'Hospital de Sant Pau coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i els 625 anys de la fundació de l'hospital. La mostra està formada per 7 cups expositius i es podrà visitar de franc fins al 15 de novembre.
17: Com fas per al cos? Com fas per a les notícies?
0: La instal·lació Paper Tears de l'artista visual Clàudia Pagès Raval, que actualment representa Catalunya a la Bienal de Venècia, protagonitza la nova programació que ha presentat avui la Fabra Centre d'Art Contemporani. El curs començarà al setembre amb una instal·lació del creador valencià Lucé i continuarà la tardor amb les escultures de la basca Nora Arruocochea i els audiovisuals sobre el control social de la marroquina Randa Maroufi. Ja a l'hivern serà el torn dels dibuixos del mexicà Jorge Satorre, que donaran pas a partir de l'abril a la proposta de Pagès Raval en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull. Una instal·lació que connecta la història de paper de capellades de l'edat mitjana amb les crisis geopolítiques actuals a la Mediterrània. La Fabra enceta la segona temporada sota la direcció de Claudi Elias. A la primera ha pràcticament duplicat el seu públic i ha fregat els 16.000 visitants.
18: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Temps ara pels esports.
18: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
19: Bona tarda, Marc. Mats Pedersen s'endú a l'esprint la quarta etapa del Tour de França després dels 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. I, a més, en canvi en el liderat.
20: El seguiment del Tour a 3CAT Info amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
19: Isaac Vilalta, bona tarda.
21: Bona tarda, victòria clara i amb molta superioritat de Mats Pedersen, que tenia una situació totalment favorable gràcies a la fuga inicial de la jornada amb 34 ciclistes. S'ha anat fragmentant amb el pas dels quilòmetres i a l'últim tram de l'etapa s'hi ha arribat amb un grupet de 10. D'aquests 10, 3 eren del mateix equip, del Lidl Trek, el conjunt de Mats Pedersen, que ja de per si és un dels velocistes més forts, més potents de tot el gran grup, i que avui, al veure que arribava en aquest grup tan fragmentat, era el clar destacat candidat a la victòria d'etapa. Al final, victòria per a Mats Pedersen. Segon, el seu company d'equip, Quinn Simmons. Domini del líder al trec. Tercer, Raúl García.

a Pierna. En aquest grup hi és el noruec Torsten Train, que situa el líder de la general, perquè el gran grup avui ha perdut més de 10 minuts, més de 12 minuts, i això fa que Train es situï de manera molt còmoda.

0: L'activitat esportiva a fons.
1: Aquesta nit es completen els vuitens de final del Mundial de Futbol amb les dues últimes eliminatòries. D'aquí a 3 minuts començarà l'Argentina a Egipte. Podem sentir les últimes valoracions de Lionel Scaloni, el tècnic de l'Albiceleste.
2: Si no te salen las cosas jugando bien, no juntas pases, no... Hay muchas maneras. Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu este nuestro que llevamos incorporado todos nosotros, y eso lo tiene el equipo. Después, sí, claro que se puede jugar mejor, claro, pero cuando no se puede jugar bien necesitas eso, y si no tenés eso te vas afuera.
1: I a les 10 de la nit es jugarà el Colombia-Suïssa. L'exjugador del Barça, el colombià Yerry Mina, fa aquesta valoració del duel.
3: Sabemos que hicimos una excelente fase de grupo. Sabemos que el partido pasado hicimos un gran juego y ahora sabemos que nos enfrentamos a una gran selección. Tenemos que enfocarnos en lo que hicimos bien, también lo que no hicimos tan bien y tratar de mejorarlo para así tener un partido excelente.
1: Amb aquests dos partits quedarà concretat l'últim partit de quarts. Ahir va quedar definida la tercera eliminatòria. La jugaran Espanya i Bèlgica, que van eliminar Portugal i els Estats Units respectivament. Per cert, el balaguerí Robert Martínez, seleccionador portuguès, anunciava la seva dimissió. El d'ahir també va ser l'últim partit en un Mundial de Cristiano Ronaldo.
0: 3CAT Info.
1: Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la segona incorporació de cara a la pròxima temporada. Es tracta de lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Hilinci Hatman, que arriba a cedir per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president del club blanquiblau.
4: I think I'm a player who plays with a lot of intensity. Mm-hmm. I'm used
5: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens. Així que m'agrada jugar amb intensitat, però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
1: Hatman, internacional pels Països Baixos i format al Feyenoord, serà presentat demà. Avui el club ha presentat l'extrem Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de la segona divisió. Per cert, l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, l'exjugador Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial blanquiblau per les dues pròximes temporades.
0: 3CAT Info.
1: Més coses. El Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli.
6: Quiero ser un jugador completo, ¿no? Quiero hacer lo que necesita el equipo para ganar y si todo lo que necesita, no tengo problema hacer todo. Y la única cosa para mí que es importante es que al término del partido mi equipo, que es el Barça, ha ganado y voy a hacer todo lo que puedo.
1: Gavioli, de 28 anys, arriba del Trissino i firma per 2 anys, fins al juny del 2028.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, en punt, les 6. Un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro obliga a desallotjar més de 90 habitatges de 8 finques a Barcelona. Els veïns hauran de passar la nit fora de casa. El govern espera que aquest vespre s'hagi pogut reomplir l'esvoranc i demà al matí es reavaluarà la situació. Continua fora de control l'incendi que va començar ahir a Sentmenat, al Vallès Occidental. El flanc dret ha revifat aquesta tarda. Hi ha una setantena de dotacions entre terrestres i aèries treballant sobre el terreny. S'han cremat més de 150 hectàrees. Protecció Civil manté el confinament de prop de 7.000 persones de la zona afectada. I a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, l'evolució de l'extinció de l'incendi és bona i ja s'ha pogut reduir el confinament de la majoria de nuclis afectats. De moment, es continua treballant al cap de l'incendi més proper a una àrea forestal. Reunió aquesta tarda del conseller de la Presidència i de la consellera de Territori amb els grups parlamentaris per abordar justament el pla de boscos en plena onada d'incendis. El govern aposta per separar zones forestals amb nous camps de conreu o zones de pastura que serveixin de tallafocs.

0: La líder d'ultradreta francesa, Marine Le Pen, anunciarà a les 8 del vespre si llança la tovallola o manté la candidatura a la presidència l'any que ve, tot després que la justícia li hagi confirmat la condemna per malversació de fons a la Unió Europea, però li hagi escurçat a 15 mesos el termini ferm d'inhabilitació per exercir un càrrec públic. I el líder d'extrema dreta britànic, Nigel Farage, dimiteix com a diputat per forçar unes eleccions parcials on tornarà a presentar-se al cap del partit. Reform UK nega les acusacions de finançament irregular i demana que els electors jutgin la seva actuació a les urnes. 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del pla del govern de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables pels seus terrenys, l'anomenat Plater. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars.
1: Esports. Aquesta nit quedaran definits els quarts de final del Mundial de Futbol amb els dos últims partits de vuitens. A partir de les 6, Argentina a Egipte, partit que ja ha començat i que es troba amb empat a 0 al marcador, i a les 10 del vespre, Suïssa, Colòmbia. Triomf de Mats Pedersen a l'esprint a la quarta etapa del Tour de França després de completar els 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. El noruec Torstein Train es converteix en el nou mallot groc de líder. I tornant al futbol, l'Espanyol fa oficial la incorporació de lateral esquerre neerlandès Hilinci Hatman, que arriba a cedir pel Burnley anglès. D'altra banda, el club blanquiblau ha presentat aquest migdia Àlex Calatrava.
0: I pel que fa al temps, l'onada de calons ha deixat avui ja moltes màximes per sobre dels 40 graus i els valors més alts per sobre dels 43 a l'Ebre. La tarda serà assolellada i amb alguns ruixats i tempestes puntuals al Pirineu i al Prepirineu. Dimecres i dijous encara s'intensificarà més la calor, nits tòrrides a la façana costanera i més màximes arribant als 40 graus o fins i tot per sobre.
2: 3Cat Info.
0: Ens hi posem, són les 6 de la tarda i 4 minuts. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins a les 7 del vespre. Comencem amb una connexió en directe ara mateix a Barcelona. Un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro ha obligat a desallotjar més de 90 habitatges de 8 finques a Barcelona ciutat. Els veïns hauran de passar, per tant, la nit fora de casa. El govern espera que aquest vespre s'hagi pogut reomplir aquest esvoranc amb formigó i demà al matí s'ha de avaluar la situació. I decidir. Unitat mòbil a Barcelona, Matilde Seuane i Roger Santaló. Bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, s'haurà d'esperar que tot aquest formigó que amb el que s'està reomplint l'esvoranc estigui solidificat i avaluar quin és l'estat del terreny abans de permetre que els veïns afectats tornin a casa seva. Tot i el forat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que no es tracta d'un segon cas del Carmel, l'esvoranc que hi va haver fa dues dècades pel perllongament de la línia 5 del metro.
4: Si bé fa uns anys la tecnologia que s'utilitzava era fer el forat i després posteriorment assegurar-lo i fer el túnel pròpiament en formigó, amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
3: Els 8 blocs desallotjats són tots aquells que hi ha en un radi de 24 metres de l'esvoranc. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat ajuda al Gremi d'Hotels de la ciutat per reallotjar les persones afectades les nits que calgui, ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
5: Com a mínim, aquesta nit hauran de dormir fora de casa. Estem seguint cas a cas i, per tant, les persones, o moltes d'aquestes persones, ja han buscat una alternativa per estar amb les seves famílies. D'altres ho faran a hotels. I en altres casos, doncs, de persones en situacions de més vulnerabilitat, tenim també activats el servei d'emergències socials, el QES, per reallotjar aquestes persones que tinguin vulnerabilitats especials, doncs, en equipaments públics municipals d'emergència social.
3: De moment es permet l'entrada als habitatges afectats amb assistència dels serveis tècnics per recollir els estris i medicaments necessaris per passar la nit fora de casa. Aquest vespre hi ha prevista una nova compareixença per actualitzar quina és la situació d'aquest esvoranc.
0: Doncs hi estarem al cas, un esvoranc doncs, a Barcelona i 90 persones desallotjades que aquesta nit caldrà doncs, reubicar. Moltíssimes gràcies. Fins ara, companys.
3: Fins ara.
0: I també en marxa al Palau de la Generalitat a la reunió entre el govern i els grups del Parlament per abordar la gestió dels boscos i la prevenció i el control dels incendis en plena onada de focs al país. Hi participen tots els partits, menys Vox i Aliança Catalana. Connexió directa al Palau de la Generalitat amb l'Àlex Giral. Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Sí, cimera porta tancada encapçalada pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la de Territori, Sílvia Paniqué, que encara no ha arribat perquè abans, com sentíem, tenia la compareixença per l'esvoranga al Putxet. L'executiu vol abordar amb els partits com reimpulsar el pla per endreçar els boscos del país i evitar la proliferació d'incendis com els de les últimes hores. I la d'aquesta tarda ha de ser una primera presa de contacte. L'oposició, però, creu que abans d'obrir aquest meló, la consellera Paneque ha de donar més explicacions de l'origen de les flames al Baix Empordà que s'haurien iniciat arran de les feines amb radial d'un operari d'una companyia subcontractada per la Generalitat. A la cita ja han assistit, com apuntàveu, tots els partits, menys els de l'extrema dreta, que també hi estaven convidats. En principi no s'esperen roda de premsa ni compareixença del govern, sí d'alguns partits com la CUP, que han vingut fins aquí al Palau per participar en aquesta reunió.
0: Perfecte, gràcies doncs Àlex Giral. Robert, bona tarda.
6: Adéu, bona tarda.
0: I ara mateix el que fem és posar-nos al dia de com estan justament aquests incendis que encara cremen el país. Són les 6 de la tarda i 8 minuts. El primer punt de connexió amb Sant Manat, perquè continua fora de control aquest incendi del Vallès Occidental, que ja ha cremat més de 152 hectàrees, principalment de massa forestal. Les últimes hores el flanc dret s'ha anat reactivant i els bombers lluiten contra focus secundaris ara mateix i treballen una seixantena de dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. Protecció civil i manté el confinament de prop de 7.000 persones. Unitat mòbil a Sant Manat amb el Xavier Cussó i la Maria Costa.
7: Les columnes de fum dels focus secundaris han perdut força, però encara són visibles. És l'estira i arronsa dels bombers d'aquesta tarda per evitar que el flanc dret no s'eixampli. És el flanc que va en direcció al capdamunt de la muntanya del Farell, al Pic del Vent, cap a la urbanització mateixa, on hi ha confinades unes 300 persones. Concretament hi treballen en una línia intensa entre les carenes per evitar que les flames saltin a la carena més alta a dalt del pic on hi ha aquesta urbanització. L'inestabilitat de l'incendi fa que es mantingui el confinament de 7 urbanitzacions més on hi ha en total prop de 7.000 persones. Per això la sotsdirectora de Protecció Civil i Massoler insisteix que la millor defensa del foc per les persones és el complir el confinament.
8: Hem de pensar que si nosaltres fem alguna actitud que no és la correcta, doncs els operatius potser hauran de venir rescatats i tots aquests operatius que estiguin ajudant a persones que no estiguin fent el confinament com s'ha de fer, doncs seran operatius que no podran estar destinats a l'incendi.
7: El centre de comandament de Sant Manat s'hi ha acostat la Maite i l'Antoni, que són propietaris d'uns terrenys forestals a la urbanització del Farell, on hi ha cases també amb llogaters. Maite Fuertes denuncia que la burocràcia els fa un flac favor a l'hora de netejar la zona i prevenir incendis.
9: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
7: Fins ara ja s'han cremat 152 hectàrees.
0: Gràcies, doncs, Maria. I anem ara cap a Lleida perquè Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, l'evolució de l'extinció de l'incendi és bona i ja s'ha pogut reduir el confinament de la majoria dels nuclis afectats. De moment es continua treballant al cap de l'incendi més proper a una àrea forestal. Lleida, Júlia Albacar.
10: Doncs sí, aquí la situació és més favorable a hores d'ara i ja s'ha informat als alcaldes que es pot aixecar el confinament de la majoria de nuclis i només queden 4 masies confinades situades a l'àrea esquerra del foc. Els dos flancs s'han pogut estabilitzar ja i ara es treballa sobretot al CAP, que ha arribat a una illa forestal amb 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris, a més de diversos pagesos que amb els tractors han ajudat a aturar l'avenç de les flames. L'àrea on s'està actuant són unes 110 hectàrees aproximadament. El foc ha començat al voltant de 2:45 de la tarda en un camp de cereals sense segar i ràpidament s'ha propagat pels del voltant.
0: Una cinquantena de dotacions dels bombers, mentrestant, continuen treballant a l'incendi de l'Anoia. A primera hora del matí el foc ha quedat estabilitzat, però encara està confinada la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. Algunes empreses i veïns afectats per les flames ja han començat a avaluar els desperfectes. Anem cap allà, cap a la Pobla de Claramunt, Montse Gené.
11: El cap de la intervenció d'aquest incendi de Carme, dels bombers, Miguel Villà, ha explicat que el foc de moment no està avançant, està perimetrat, però hi ha punts entre zones cremades i no cremades on a vegades hi ha petites represes que s'han de vigilar molt.
12: L'incendi està estabilitzat, l'incendi ara no propaga, és a dir, no incrementa, més enllà d'aquestes petites represes, per dir, el perímetre no està incrementant. Sí que podem observar columnes de fum dins del cremat, això per nosaltres no és prioritari, perquè entenem que això no va enlloc. Òbviament tenim zones detectades, que qualsevol fumerola, qualsevol represa, doncs, actuarem de forma contundent. Però el perímetre actualment no està avançant.
11: La prioritat, diu el cap de la intervenció, és aquesta.
12: Ara estem prioritzant, sobretot, el flanc esquerre i també, sobretot, la zona del cap, que és on hi ha, doncs, major probabilitat que en cas de qualsevol represa pugui saltar a aquesta carretera C15.
11: Els bombers han dit que s'han cremat 500 hectàrees i que els veïns de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt només poden tornar amb els bombers si han de recollir alguna cosa. A les indústries del polígon, als Plans d'Arau, els seus responsables han viscut amb blai al cor aquesta nit per veure què es trobaven aquest matí. A l'empresa Whitman, a primera línia de bosc, el foc ha arribat a cremar algun arbust, com ha explicat el seu gerent, Salvador Gràcia.
13: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumellant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors els he dit, escolta, em podeu apagar això? Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats. Si tens una galleda, té la pinta de que només una galleda ja ho tens controlat.
11: Els bombers no saben encara quan ho podran donar per controlat ni tampoc diuen encara les causes d'aquest incendi.
0: I els bombers que continuen treballant per poder controlar l'incendi de les Gavarres amb l'objectiu posat en avui mateix. En paral·lel ja es comença a treballar per planificar la restauració de les més de 2.000 hectàrees que han cremat. Aquest migdia s'han reunit els propietaris forestals de la zona amb responsables del govern. Girona, Laia Claret.
14: Els propietaris proposen al govern liderar aquest pla 4 anys vista i que pugui començar la tardor. Ho concreta Melcio Soler, el president del col·lectiu.
15: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts.
14: Des de la Direcció General de Boscos veuen amb bons ulls la proposta que s'ha de concretar amb el finançament, per exemple. L'enginyera forestal i coordinadora de la Federació de l'ADF, l'Agrupació de Defensa Forestal de les Gavarres, Sandra Torres, també era a la reunió i confia que aquest incendi suposi un abans i un després.
16: Esperem, no, que aquestes 2.200 hectàrees que s'han cremat aquí a Gavarres sigui un punt d'inflexió a nivell de país, o sigui, no només per Gavarres, sinó que el govern, doncs, es plantegi, doncs, creure en la recuperació d'aquests sistemes agroforestals i creure en la gestió forestal.
14: Afegeixen que en paral·lel caldria fer el mateix al conjunt dels 20 municipis del massís de les Gavarres, que són un total d'unes 30.000 hectàrees.
0: A més d'aquests incendis, aquesta tarda els bombers han treballat en l'extinció d'un foc a Martorell, al Baix Llobregat, que ja està controlat. 12 dotacions terrestres i continuen treballant per remullar la zona i evitar que hi hagi nous focus. S'ha hagut d'interrompre per ser la circulació de trens de la línia R4 entre Gelida i Martorell Central perquè el foc se situava molt a prop de les vies. L'incendi s'ha declarat en una zona de vegetació del riu Anoia, a prop de la carretera BB-2433. També s'ha declarat un altre incendi de vegetació savallada al comtat, a la Conca de Barberà, estabilitzat ja. En aquest cas, 11 hectàrees cremades i els bombers han mobilitzat 14 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Protecció Civil havia demanat el confinament del petit nucli d'Assegura, que ja s'ha aixecat. Abans d'escoltar la previsió del temps, doncs subratllem que són hores complicades pels incendis forestals que cremen en diversos punts dels països. Els hem repassat. Avui hem entrat en els dies crítics de l'onada calor i això implica un risc, doncs, d'incendi altíssim i més dificultat per extingir-los. Davant d'aquesta situació s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa de perill extrem d'incendis en 111 municipis de 18 comarques. També es restringeix l'entrada a 5 parcs naturals, entre ells Montserrat, excepte el monestir. Jordi Miranda, portaveu dels agents rurals.
17: Es restringirà l'accés a peu, a l'accés motoritzat a la muntanya, es suspenen les activitats de lleure, les activitats de risc i bé, demanem a la ciutadania, doncs, que respectin aquestes restriccions, que davant de qualsevol columna tinguin el 112.
0: També restringit l'accés als espais naturals del Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i el massís de les Gavarres.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
18: Tarda de molta prudència. Prudència davant unes temperatures totalment desbocades, les que ja tenim a hores d'ara. Ja a primera hora de la tarda ja s'assolien valors de 40 graus. En el cas del pantà de Siurana, a primera hora de la tarda superava aquesta xifra i arribava fins als 42, i s'esperen que encara vagin pujant, sobretot a Ponent, fins a mitja tarda, que és quan s'assoliran les temperatures màximes. Màximes de més de 40 graus a Ponent i a l'interior de les terres.

0: Terres de l'Ebre en una tarda que serà assolellada i que puntualment cap a l'àrea del Prepirineu hi pot caure algun petit ruixat o fins i tot alguna tempesta seca, és a dir, algun llamp que pot tocar terra fins i tot sense precipitar. I aquesta calor d'avui encara s'agreujarà més de cara a demà. Demà serà el dia àlgid de calor, no de l'onada de calor, perquè encara continuarà durant els propers dies, però sí d'aquesta punta màxima amb màximes de 42-43 graus cap a ponent i, el més important, aquests 40 graus que no només se situaran a ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, sinó també a la Catalunya central i a les comarques de Girona. De cara a demà, en presència del sol al matí i els núvols de tarda, sí que s'espera que puguin deixar ruixats al Pirineu i també al massís dels Ports. Fins i tot durant la nit hi podria haver-hi algun ruixat. Tot això amb unes tempestes que podrien ser localment seques. I com dèiem, aquesta calor afluixarà de cara a divendres i dissabte, però tornarà a incrementar-se de cara a la setmana que ve.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Continuem a 3CAT Info repassant temes d'actualitat. Un quart i tres minuts de 7 de la tarda i en crònica internacional hem de passar per París perquè penja d'un fil el futur polític de la líder de l'extrema dreta francesa Marine Le Pen. La justícia li ha confirmat avui la condemna per malversació de fons de la Unió Europea, si bé li ha escurçat a 15 mesos el termini ferm d'inhabilitació per exercir un càrrec públic. Això jurídicament li permetria concórrer a les eleccions presidencials franceses previstes per l'abril de l'any que ve, però el Tribunal d'Apel·lació de París també l'ha condemnat a un any d'arrest domiciliari amb braçalet electrònic. I la líder ultraconservadora havia assegurat prèviament que no era partidària de fer campanya en aquestes circumstàncies. En té més detalls des de París la nostra corresponsal, Isabel Galindavant.
3: La decisió de presentar-se com a candidata presidenta de França està completament en mans de Marine Le Pen. El Tribunal d'Apel·lació l'ha condemnada, però li ha rebaixat les penes. 15 mesos d'inhabilitació reals que la presidenta del Tribunal l'ha considerat purgats ja i un any de llibertat vigilada amb braçalet electrònic. Marine Le Pen ha repetit els darrers dies que ella no està disposada a fer campanya electoral amb un control electrònic al braç o al turmell, però la sentència especifica que si la líder de l'extrema dreta francesa dona les garanties necessàries podria portar el braçalet electrònic només 6 mesos. Serà un altre jutge, però, el d'aplicació de penes que ho decideixi si ella ho demana. La pilota, doncs, està en el camp de Marine Le Pen, que aquest vespre dona una entrevista a la televisió privada TF1. Allà donarà més detalls.
2: Doncs ja estarem pendents. El líder de la formació britànica de l'extrema dreta, Reform UK, Nigel Farage, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció, on es tornarà a presentar. Diu que vol que els electors ratifiquin la seva confiança a mig d'acusacions de finançament irregular contra la seva formació. Unes acusacions que ha negat. Londres, corresponsal Quim Olivares.
4: Farage deixarà l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns nous comicis parcials i tornar-s'hi a presentar. El líder de l'extrema dreta britànica està acusat d'haver rebut donacions milionàries no declarades i està pendent que el Comitè d'Ètica del Parlament Britànic tanqui la investigació. Avui ha defensat que aquestes donacions van ser prèvies a ocupar l'escó a Westminster.
5: I have done nothing wrong.
6: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
4: Abans del dictamen del Comitè d'Ètica, ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que decideixin el seu futur, i no la premsa ni la classe política.
6: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
5: Tell them where to go.
4: Farage ha dit que va perdre molts diners al renunciar a una carrera a la City de Londres per liderar la revolució del Brexit i fer carrera política. Per tirar endavant i assegurar-se protecció davant les diverses amenaces de mort i atacs dels últims anys, hauria acceptat aquestes ajudes econòmiques. A més, denuncia que els darrers dies s'ha traspassat una línia vermella quan la premsa ha publicat el domicili on viu la seva filla.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Continuem. L'Audiència de Barcelona ha deixat a un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont de Catalunya el dia de la investidura de Salvador Illa el 8 d'agost del 2024. Veu indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Apunta que van ometre el deure de perseguir delictes perquè no el van detenir malgrat les ordres que hi ha contra l'expresident. L'Audiència de Barcelona ha estimat el recurs de la Fiscalia i tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. I tal com us avançàvem, 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables pels seus terrenys, l'anomenat Plater. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. I fan una crida a la ciutadania a presentar-hi al·legacions. Girona, Núria Pereira.
7: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
8: Que em deixen pintat de sòl prioritari al 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
9: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
10: Aquest Plater vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i els hi sigui rentable.
7: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa ha penjat un escrit a la seva web perquè la ciutadania pugui presentar-hi al·legacions.
2: Guanyar seguretat en la protecció de les dades dels ciutadans als serveis públics. Aquest és l'objectiu del núvol públic que impulsa la Generalitat des d'una infraestructura ubicada a Catalunya. Serà com els espais virtuals que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però aquest serà de titularitat pública per reduir la dependència de les ofertes privades i estarà sotmès a la normativa europea. El govern ha aprovat avui la licitació del concurs per tirar endavant aquest projecte. Acabem d'explicar-ho. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en un núvol públic i un 80% estan a infraestructures privades de computació. Ara es vol reduir la dependència d'operadors externs no europeus en la línia que explica el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
11: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sòl europeu, en sòl de Catalunya.
2: S'hi invertiran 481 milions d'euros en 8 anys i entraran en servei el segon semestre de l'any que ve.
12: Com fas per al cos? Com fas per a les notícies? Com fas per...
2: La instal·lació de paper tirs de l'artista visual Clàudia Pagès Arrabal, que actualment representa Catalunya a la Bienal de Venècia, protagonitza la nova programació que ha presentat avui la Fabra Centre d'Art Contemporani. El curs començarà al setembre amb una instal·lació del creador valencià Lucé i continuarà a la tardor amb les escultures de la basca Nora Aurrekoetxea i els audiovisuals sobre el control social de la marroquina Randa Murofi. La Fabra enceta la segona temporada sota la direcció de Clàudia Elias. A la primera, pràcticament ha duplicat el seu públic i ha fregat els 16.000 visitants.
13: Sí, la notícia sí.
2: I amb aquesta informació arribem ja al punt dels esports.
1: Esports.
2: Amb el Ricard Isidro, que ja tenim a punt. Bona tarda, Ricard.
6: Bona tarda, Nati. I aquesta nit es completen els vuitens de final del Mundial de Futbol amb les dues últimes eliminatòries. La primera ja s'està disputant, és l'Argentina-Egipte, al minut 24 de partit, ja 25. L'equip egipci està guanyant aquest enfrontament per 0-1. Ha marcat Yasser Ibrahim al minut 15 de partit i Messi ha tingut l'oportunitat d'igualar el marcador amb un penal, però ha fallat al minut 21. És el segon penal que falla Leo Messi en aquesta Copa del Món. N'ha llançat dos i tots dos els ha aturat el porter. A les 10 del vespre jugarà el segon partit i últim de l'eliminatòria dels vuitens de final. És el Colòmbia-Suïssa. L'exjugador del Barça, el colombià Yerry Mina, fa aquesta valoració del duel.
14: Sabemos que hicimos una excelente fase de grupo. Sabemos que el partido pasado hicimos un gran juego y ahora sabemos que nos enfrentamos a una gran selección. Tenemos que enfocarnos en lo que hicimos bien, también lo que no hicimos tan bien y tratar de mejorarlo para así tener un partido excelente.
6: Amb aquests Argentina, Egipte i Colòmbia, Suïssa, quedarà concretat l'últim enfrontament de quarts. Ahir va quedar definida la tercera eliminatòria. La jugaran Espanya i Bèlgica, que van eliminar Portugal i els Estats Units, respectivament. Per cert, el balaguerí Robert Martínez, seleccionador portuguès, ha anunciat la seva dimissió.
1: 3CAT Info.
6: Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Ilinchi Hatman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat de Alan Pace, el president del club blanquiblau.
15: Especialment al Feyenoord em coneixien per ser un futbolista que juga amb emoció. Així que si veus això vol dir que estic fent un bon partit. Però els seguidors volen veure'm amb intensitat, però també com un futbolista capaç de portar calma. En alguns moments cal aportar calma mentre ets intens.
6: Hatman, internacional pels Països Baixos i format al Feyenoord, serà presentat demà. Avui el club ho ha fet amb l'extrem Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de la segona divisió.
16: Bueno, cada uno tiene su camino y creo que el mío era pues el que he hecho. A lo mejor no he tenido esa facilidad o esa suerte, pero creo que al final el fútbol me ha devuelto un poco esa alegría y esa ilusión que siempre le he dado y ahora pues a lo que decía antes, a disfrutarlo.
6: Per cert, l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol. L'exjugador Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial blanquiblau per les dues pròximes temporades.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: Mats Pedersen s'endú a l'esprint la quarta etapa del Tour de França després dels 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. El gran grup, amb els favorits de la victòria final com Pogacar o Vingegaard, han arribat a 13 minuts del vencedor i l'eslové perd el liderat en mans del noruec Thorsten Traen. La valoració a aquesta quarta etapa del Tour de França la fa un dels dos catalans que participen en la ronda francesa. Es tracta de Joel Nicolau, ciclista de Llofriu, al Baix Empordà.
17: Bueno, al final lo estamos disfrutando mucho, ¿no? Porque los resultados también están acompañando, así que el debut en el Tour ha sido soñado, empezando en Barcelona, con la gente de casa, con los amigos, las familiares, la gente que se acercaba a animarte, así que espectacular.
6: Demà es disputarà la cinquena etapa, seran 158 quilòmetres de perfil pla entre l'Enemisant i Po. El Barça d'hoquei patins, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, que arriba del Trissino i que firma per dues temporades fins al juny del 2028. I en bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el Girona disputarà la FIBA Eurocup, la quarta competició continental.

0: Són ara mateix 6:45 del vespre. Us estem explicant que un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro ha obligat a desallotjar més de 90 habitatges de 8 finques a Barcelona. Els veïns hauran de passar la nit fora de casa. El govern espera que aquest vespre s'hagi pogut reomplir aquest esvoranc i que demà matí es reavaluï la situació. N'estarem al cas. També us estem parlant dels incendis que continuen actius al país. Continua fora de control, per exemple, el foc que va començar ahir a Sant Manat, al Vallès Occidental, i és que el flanc dret ha revifat aquesta tarda. Hi ha una 70 de dotacions entre terrestres i aèries treballant. I s'han cremat més de 150 hectàrees i encara tenim 7.000 persones confinades a la zona afectada. De seguida marxarem cap a Sant Manat per conèixer l'última hora. I a la Segarra, que evoluciona, en canvi, favorablement les feines d'extinció d'un foc que ha afectat majoritàriament camps de cereals a Torrefeta i Florejacs. De moment es manté, però, el confinament d'unes 500 persones de diversos nuclis de població. També acabarem d'explicar com està aquest foc. A banda d'aquestes qüestions, des d'ara i fins a les 7, també parlarem de l'avís de protecció civil, que demana redoblar la prudència a platges i piscines per evitar accidents aquests dies, que hi haurà una gran afluència de gent per aquesta onada de calor. Les dades fins ara són especialment preocupants a les platges com Tarragona, que acumulen 7 de les primeres 8 víctimes mortals per ofegament a l'estiu. Donald Trump ha reactivat les crítiques a Europa i a l'OTAN just abans que arrenqui la cimera de l'Aliança Atlàntica a Turquia. El president dels Estats Units torna a reclamar el control de Groenlàndia i a lamentar que els socis de l'OTAN es neguessin a ajudar-lo en l'ofensiva contra l'Iran. Serà un altre dels temes que tractarem. I pel que fa als esports?
1: Que tenim en joc un partit dels vuitens de final del Mundial de Futbol. És Argentina-Egipte amb 0-1 favorable al conjunt egipci gràcies a un gol d'Ibrahim Yasser. Messi ha fallat un penal. A les 10 del vespre jugarà el Suïssa-Colòmbia.
0: I el temps, l'onada de calor que ens ha deixat avui ja moltíssimes màximes per sobre dels 40 graus i els valors més alts per sobre dels 43 a l'Ebre. La tarda assolellada amb alguns ruixats i tempestes puntuals al Pirineu i Prepirineu. Dimecres i dijous encara s'intensifica més la calor. Nits tòrrides a la façana costanera i més màximes arribant als 40 graus o per sobre. Comencem parlant-vos d'aquest esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro que ha obligat a desallotjar més de 90 habitatges de 8 finques a Barcelona. Els veïns, com us dèiem, hauran de passar la nit fora de casa i el govern espera que aquest vespre s'hagi ja pogut reomplir l'esvoranc amb el formigó i demà matí ja avaluar de nou la situació. Unitat mòbil a Barcelona, Matilde Seuane i Roger Santaló, davant.
2: S'haurà d'esperar que tot aquest formigó estigui solidificat i avaluar quin és l'estat del terreny abans de permetre que els veïns afectats del carrer Rubinstein de Sant Gervasi tornin a casa seva. Tot i el forat que ha aparegut en el pati d'un establiment privat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que no es tracta d'un segon cas del Carmel, l'esvoranc que hi va haver fa 2 dècades pel perllongament de la línia 5 del metro.
3: Si bé fa uns anys la tecnologia que s'utilitzava era fer el forat i després, posteriorment, assegurar-lo i fer el túnel pròpiament en formigó, amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat, el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
2: Els 8 blocs desallotjats són tots aquells que hi ha en un radi de 24 metres de l'esvoranc. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat ajuda al Gremi d'Hotels de la ciutat per reallotjar les persones afectades les nits que calgui. Això ho explica l'alcalde Jaume Collboni.
4: Moltes d'aquestes persones ja han buscat una alternativa per estar amb les seves famílies, d'altres ho faran a hotels i en altres casos tenim també activats el servei d'emergències socials, el CUES, per reallotjar aquestes persones que tinguin vulnerabilitats especials doncs en equipaments públics municipals d'emergència social.
2: De moment es permet l'entrada als habitatges afectats amb assistència dels serveis tècnics per recollir els estris i medicaments necessaris per passar la nit fora de casa. Pel que fa a les obres de la L9 del metro, la tuneladora no s'atura i segueix perforant el subsòl de Barcelona.
0: Gràcies. Ara marxarem cap a Sant Manat perquè continua fora de control l'incendi d'aquest municipi, el Vallès Occidental, que ja ha cremat més de 152 hectàrees. Són bàsicament massa forestal. Les últimes hores el flanc dret s'ha anat reactivant i els bombers lluiten contra focus secundaris. Protecció Civil manté aquest confinament de prop de 7.000 persones i els propietaris forestals reclamen recursos a l'administració en la gestió del bosc. Busquem l'última hora amb aquesta unitat mòbil la setmana que tenim amb el Xavier Cussó i la Maria Costa. Bona tarda.
5: Bona tarda. Ara per ara els focus secundaris han perdut força, ja no es veuen grans columnes de fum, és l'estira i arronsa dels bombers d'aquesta tarda per evitar que el flanc dret no s'eixampli. És el flanc que va en direcció al capdamunt de la muntanya del Farell, al Pic del Vent, cap a l'urbanització mateixa, on hi ha confinades unes 300 persones. Ara ha començat una reunió entre els bombers, la policia, els equips d'emergència i també els alcaldes i alcaldesses de la zona per actualitzar la situació. Està previst que compareguin als vols d'un quart de vuit de la tarda els mateixos bombers per explicar si es pot avançar ja cap a una situació de control d'aquest incendi o no, si el confinament doncs s'allargarà una nit més. Un confinament, recordem, que afecta a 7 urbanitzacions i nuclis on hi viuen en total prop de 7.000 persones. Malgrat que la preocupació principal és el flanc dret, també estan a sobre del flanc esquerre, que és el que va cap al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac en direcció a Castellà del Vallès. Al centre de comandament de Setmanat s'hi han acostat la Maite i l'Antoni, que són propietaris d'uns terrenys forestals a la urbanització del Farell, on hi ha cases també en llogaters. Maite Fortés denuncia que la burocràcia els fa un flac favor a l'hora de netejar la zona i prevenir incendis.
6: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier, és a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
5: Segons l'últim balanç d'agents rurals que han actualitzat fa pocs minuts, l'incendi ha cremat ja pràcticament 160 hectàrees.
0: Gràcies, doncs, Maria Costa. De seguida tornarem cap a Sant Manat un cop hagi acabat aquesta reunió per saber si hi ha novetats al respecte. Fins ara, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: I a Torrefeta i a Florejacs, a la Segarra, l'evolució de l'extinció de l'incendi és bona i ja s'ha pogut reduir el confinament de la majoria de nuclis afectats. De moment, es continua treballant al cap de l'incendi més proper a una àrea forestal. Lleida, Júlia Albacar.
7: Doncs sí, aquí la situació és més favorable a hores d'ara i ja s'ha informat als alcaldes que es pot aixecar el confinament de la majoria de nuclis i només queden 4 masies confinades situades a l'àrea esquerra del foc. Els dos flancs s'han pogut estabilitzar ja i ara es treballa sobretot al cap, que arribat a una illa forestal, amb 30 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris, a més de diversos pagesos que amb els tractors han ajudat a aturar l'avenç de les flames. L'àrea on s'està actuant són unes 110 hectàrees, aproximadament. El foc ha començat al voltant de 2:45 de la tarda en un camp de cereals sense segar i ràpidament s'ha propagat pels del voltant.
0: Una cinquantena de dotacions dels bombers continuen treballant a l'incendi de l'Anoia. A primera hora del matí el foc ja ha quedat estabilitzat, però encara està confinada la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. I algunes empreses i veïns afectats ja han començat a avaluar els desperfectes. I mentre tenim incendis, també hi ha preocupació pel que fa a l'ús de les platges i piscines. Protecció Civil, de fet, ha demanat a redoblar la prudència aquests dies per evitar accidents, perquè amb la calor, amb l'onada de calor, segur que hi ha una gran afluència de gent a platges i piscines. Les dades fins ara són especialment preocupants a la zona de les platges de Tarragona, que acumulen ja 7 de les primeres 8 víctimes mortals per ofegament de l'estiu. Protecció Civil, però, ho atribueix a la mala sort i a l'augment d'usuaris d'aquests dies. Tarragona, Manel Sastre.
8: La xifra de víctimes a la Costa Daurada ha quedat marcada per la mort de 3 menors a la zona de roques de la Punta del Miracle de fa uns dies, tenint en compte que no hi ha hagut cap episodi de mala mar. Des de Protecció Civil, el sotsdirector general, Joan Ramon Cabello, creu que aquesta xifra tan elevada a la Costa Daurada és només fruit de la mala sort i de la gran afluència de gent a les platges.
9: No és que hagi passat res diferent a la Costa Daurada que hagi motivat això. El que sí que tenim és molta més afluència de persones, l'onada de calor que vam tenir i la que tindrem ara. Esclar, contra més persones hi ha, més probabilitats hi ha que tinguis ofegats.
8: Per evitar accidents, Cabello demana prudència aquests dies, que molta gent buscarà refrescar-se a les platges i piscines.
9: Demanem que s'extremen les precaucions perquè, clar, una bona manera de refrescar-se just quan venen la onada de calor és anar-se a banyar a les platges, a piscines, a aigües interiors. Quan fa molta calor, que no s'entri de cop a l'aigua, perquè el contrast tèrmic doncs, pot disminuir la nostra capacitat física per nedar, especialment si entres de cop, per exemple, a les aigües interiors, per exemple, als gorgs, als rius que solen estar més freds o a les piscines.
8: A més de les 8 víctimes per ofegament a les platges catalanes, fins ara també han mort ofegades 5 persones en piscines i una en aigües interiors. El fet que 7 de les 8 víctimes d'aquest any hagin estat a les costes de Tarragona alteren significativament el que ha passat els últims 5 anys, en què segons l'estadística un 41% dels ofegaments es produeixen a la Costa Brava, un 34% a la Costa Daurada i un 25% a la Costa Central.
10: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 2:11 de 7 del vespre, marxem cap a Turquia, perquè Donald Trump ha reactivat les crítiques a Europa i a l'OTAN just abans que arrenqui la cimera de l'Aliança Atlàntica a Turquia. El president dels Estats Units torna a reclamar el control de Groenlàndia i lamenta que els socis de l'OTAN es neguin a ajudar-lo en l'ofensiva contra l'Iran. En una roda de premsa conjunta amb l'anfitrió, que és el president turc Recep Tayyip Erdogan, el president dels Estats Units ha pintat un futur fosc per a Europa. I ha insinuat, a més, que només va a la cimera per pur compromís. L'OTAN volia aprofitar la cimera per rebaixar la tensió transatlàntica. Tenim un enviat especial encara, que és Bruno Fortea.
11: Trump ha insinuat que ve a la cimera de Turquia per compromís, perquè és amic, diu, de l'anfitrió, el president turc Erdogan. En canvi, retreu als aliats europeus que es neguessin a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran.
12: M'ha decebut molt l'OTAN, i sincerament, si la cimera no s'hagués fet a Turquia...

0: Amb el meu amic, que és un gran líder, és possible que no hi hagués vingut.
1: Trump també ha tornat a reclamar l'annexió de l'illa de Groenlàndia als Estats Units, un dels temes que més han debilitat les relacions transatlàntiques en els últims mesos. I ho diu justament el dia en què superà amb tots els líders europeus de l'OTAN.
0: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
1: Una amenaça que arriba just quan els Estats Units estan revisant la seva presència militar a Europa per retirar-hi recursos, com ara vaixells o avions de guerra. Trump ha reblat el clau amb un altre avís per als aliats europeus.
0: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
1: I vol que els governs europeus continuïn augmentant la despesa militar.
2: I Veneçuela, que comença a preparar i planificar la reconstrucció del país mentre alguns episodis denoten una lenta represa de l'activitat. Ahir van reobrir les escoles a la zona no afectades pel sisme del 24 de juny i les autoritats volen recuperar aviat els vols comercials a la capital. La qüestió de la salut i especialment la salut mental amoïna per les seqüeles que pot deixar el trauma a tota una generació. Enviat especial a Caracas, Miquel Jarque.
3: S'alenteix la recuperació de cossos als edificis ensorrats. Queden sobretot voluntaris, veneçolans, bombers, protecció civil i veïns que volen treure els cossos dels seus familiars. A Playa Verde, el doctor Víctor Silvestre, que passa a visita al cap de Castelldefels, és un dels cooperants de la ONG Metges del Món a la Guaira. Està tractant psicològicament rescatistes i metges.
4: Una de les tasques que estem fent aquí és buscar per fer grup de psicoteràpia per cuidar a les persones que han sigut la primera línia. Una quantitat de rescatistes importants amb molt de drama, no? Perquè estan traient persones mortes. Són gent, de nens d'aquí de 20 anys, exposats a una realitat que no han viscut mai, no? Els metges que han atès, no? On s'han hagut els derrumbaments més importants, no? En la zona d'aquí de Playa Verde.
3: Fa dies que les autoritats no actualitzen les xifres oficials de desapareguts. Pel que fa al registre no oficial, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela n'ha registrat 30.000. Mentrestant, el govern de Venezuela fa el que havia dit que no faria mai. Ha començat a enterrar centenars de víctimes sense identificar a fosses comunes.
2: Gràcies, Miquel. Enviat especial. Ara us parlem del govern espanyol, que ha carregat contra la decisió judicial d'impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella del president espanyol, a la cimera de l'OTAN i, en canvi, deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla. Per l'executiu, la decisió no té cap sentit perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
5: Les medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
2: En la mateixa línia s'ha pronunciat Aina Vidal, portaveu dels Comuns i Sumar al Congrés.
6: És ridículo, és bochornoso. Para ir a Londres sí, para ir a la cumbre de la OTAN no. Ja me diran què riesgo de fuga puede tener la mujer del presidente.
2: Parlant encara d'àmbit judicial, absol l'alcalde de Vidreres, l'inspector i els dos agents dels suposats nomenaments irregulars a la policia local del poble de la Selva. L'audiència de Girona conclou que Jordi Camps no va actuar amb voluntat d'esquivar la llei. Girona, Laia Claret.
7: Durant el judici, l'alcalde va negar que afavorís un agent per nomenar-lo cap de la policia local entre els anys 2020 i 2021. Va considerar que buscava una solució urgent per substituir l'aleshores cap del cos, que marxava a un altre destí. Jordi Camps va assegurar que havia actuat segons les recomanacions tècniques i d'experts quan va aprovar o deixar sense efecte diversos decrets al llarg del procés. L'audiència també conclou que l'alcalde no es va conxorxar amb els altres tres investigats, l'aleshores inspector i dos agents que van acabar ascendint. Per això també els absol, segons ha avançat l'agència de notícies ACN. Jordi Camps s'enfrontava a 14 anys d'inhabilitació per exercir una feina o càrrec públic per un delicte continuat de prevaricació administrativa.
2: El temps. 6:45, previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
8: Avui la segona onada de calor ens ha portat a temperatures elevades, s'ha intensificat aquests valors i fins i tot amb temperatures de rècord en 4 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys d'elevades. A Margalef, 42 graus, a Torroja del Priorat, 43, 43 també al Pantà de Riba-roja o 42 a Ascó. I la temperatura més alta, aquests 43,7, gairebé 44 a Vinebre. Calor intensa, no només cap a Ponent, interior de l'Ebre, Catalunya Central, punts del Prepirineu, sinó a tot arreu. A temperatures elevades, nevades i, això sí, amb algun ruixat, alguna tronada que va descarregant avui una miqueta més que no pas ahir cap a aquest sector del Pirineu-Prepirineu, sobretot sector occidental. Punts de la

0: Cerdanya, nord del Berguedà, Solsonès, Alt Urgell, també el Pallars, el de Ribagorça i també ruixats i tronades cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la zona dels ports. De cara a les properes hores, la temperatura anirà baixant, però avui també tindrem avisos de calor nocturna. Costarà de dormir, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, nit tropical a moltes comarques interiors, també de Ponent o fins i tot del Prepirineu. En un dimecres, en què tindrem aquest punt àlgid d'aquesta segona onada de calor, amb temperatures encara més altes, amb avisos a tot Catalunya per calor, de nivell alt, molt alt o moderat, per tant, molta precaució de cara a demà, aquestes temperatures que encara s'enfilaran més, també puja aquest perill d'incendi i, sobretot, doncs, tenir molta cura d'aquestes activitats, no fer activitats a les hores centrals del dia, beure aigua i tenir cura de les persones més grans i dels més petits. Una de calor que s'allarga i que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindrem unes temperatures un pèl més baixes. Però, en canvi, dimecres i dijous les temperatures s'enfilaran, tindrem valors alts i demà la tarda repetirem algun ruixat de tarda cap a la sector del Pirineu.
1: 3CAT Info.
2: Altres temes. Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la seva presència a les plataformes audiovisuals han fracassat. I recorda que aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català, als catàlegs. En un comunicat assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%. Entre les plataformes internacionals, Amazon Prime Video supera el 9%. En l'àmbit estatal, Filmin és l'excepció, amb més del 20%. L'entitat també denuncia que les obligacions de finançament de producció en català previstes a la llei són del tot insuficients. També explicar-vos que el govern espanyol ha enviat al Congrés la reforma de la llei que protegeix el dret a l'honor i a la pròpia imatge amb l'objectiu de combatre'n el mal ús i els muntatges fets amb intel·ligència artificial sense autorització. Félix Bolaños, ministre de Presidència.
3: Consigue los tres objetivos de adaptarnos a la legislación que tanto ha cambiado desde el año 82, adaptarnos también a las tecnologías hoy existentes como la inteligencia artificial y tercero, proteger mejor a los menores, a las personas con discapacidad y la imagen de las personas fallecidas.
2: En el cas dels menors, el govern eleva dels 14 als 16 anys d'edat mínima perquè puguin donar el consentiment per usar la seva imatge.
3: Ningún consentimiento sobre la propia imagen por debajo de los 16 años será válido. Y cuando el consentimiento se produzca por un menor que tenga 16 o 17 años, tampoco servirá para justificar cualquier actuación con ese consentimiento.
2: I pel que fa als drets dels difunts, el testament es podrà prohibir l'ús de la imatge o la veu un cop morts o designar una persona que decideixi què es pot fer.
1: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
4: Avui viatgem fins a la ciutat de Balaguer per conèixer el seu passat musulmà i visitar les restes que en queden i que són molt visibles. La capital de la Noguera compta amb el jaciment arqueològic d'època andalusina més gran que es conserva a Catalunya. Es tracta del Pla del Matà, que va ser el nucli originari de la ciutat i que va quedar abandonat l'any 1105. La zona, que ocupa 27 hectàrees, rebrà en un termini de 3 anys un impuls per a la seva recuperació i difusió amb un projecte batejat amb el nom de Renaixement. Hi ha anat el nostre company Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
5: Hola, Fèlix.
4: Ets, podríem dir, a la zona 0, on va néixer Balaguer.
5: Exacte, Fèlix. I m'acompanya la directora del Museu de la Noguera, Carme Alós.
6: Som al Pla del Matà de Balaguer, que és com si diguéssim la zona 0 de la ciutat de Balaguer. Aquí va començar tot, aquí va néixer la ciutat. És el primer barri que neix com a campament militar, segurament a inicis del segle VIII, durant el primer terç, amb l'arribada de les tropes àrabs i berbers que han entrat al 711 per l'estret de Gibraltar.
5: El primer que ens atrau és l'antiga muralla, de la qual es conserven uns 700 metres, amb 27 torres que estan més o menys en bon estat i que, de fet, aquest 2026 s'iniciarà la seva restauració integral. Som a la part alta de la ciutat, en una zona presidida pel Santuari Basílica del Sant Crist, que hem de pensar que, de fet, és on hi havia l'antiga mesquita. Prospeccions arqueològiques i geofísiques ens indiquen que tot el subsòl està ocupat.
6: Per tant, tenim un gran barri de la ciutat andalusina amb tot el que això implica, doncs segurament d'altres mesquites, de places, d'altres infraestructures que la ciutat necessités, no? Espais per a socs, mercats, tot això segurament està conservat. Igual que també una gran macbara o cementiri que ja estem excavant.
4: Precisament hi ha un projecte per recuperar la Balaguer musulmana que porta amagada molts segles.
5: Això és el que pretén el projecte Renaixement del Pla d'Almatà, precisament fer aflorar l'estructura dels antics carrers. Una iniciativa que també preveu la construcció d'un edifici nou, un centre d'interpretació on els visitants podran passejar de forma immersiva i amb l'ús de les noves tecnologies visuals per una ciutat totalment reconstruïda.
6: Un dels eixos del projecte Renaixement és treure a la llum tota la ciutat, però no pas excavant-la, sinó fent aflorar els antics carrers i els espais públics. És a dir, deixar al descobert aquests carrers per a que el visitant es passegi pels carrers i deixar a la recerca tota la part d'intervenció arqueològica en les cases, en els espais, però d'alguna manera, quan pugis al Pla del Matà, visualitzis aquesta ciutat del segle XI.
5: Trepitgem el jaciment, la part que ja s'ha excavat.
6: Bé, doncs ens trobem ara al parc arqueològic on podem passejar per un d'aquests carrers de l'antiga Medina i veure tres de les cases, no, que tenim excavades, en les que hem intervingut des de l'any 2004 fins ara.
5: Un jaciment que va quedar abandonat l'any 1105 i a sobre del qual mai es va construir.
6: És un jaciment que queda abandonat a l'any 1105 amb la conquesta del comte d'Urgell, Armengol V, i s'abandona, no s'hi torna a viure al damunt, per tant no hi ha una pressió urbanística com és els casos que ha passat, no, a Lleida, a Tortosa, on s'ha construït al damunt, aquí no, i per tant tenim la ciutat intacta tal com va quedar l'any 1105.
5: Per acabar, cita obligada a passar també pel Museu de la Noguera, al centre de Balaguer, que rep fins a 15.000 visitants a l'any. La seva directora ens convida a descobrir la Balaguer andalusina.
6: Convidem els oients, no, a venir a Balaguer a descobrir aquest món andalusí, que és un món que a Catalunya ha estat d'alguna manera obviat durant moltíssim temps i que a Balaguer es fa cada vegada més evident, i jo us dic com a exemple de la història de la meitat sud del país durant 400 anys.
4: El muntatge musical és de Toni Subirats.
1: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
2: 5 minuts i arribarem a les 7 del vespre.
1: Esports.
2: Amb el Ricard Isidro, que ja ho té tot a punt. Bona tarda.
7: Bona tarda, Nati. Aquesta nit es completen els vuitens de final del Mundial de Futbol amb les dues últimes eliminatòries i una d'elles ja està en joc. Concretament està al descans. És l'Argentina 0, Egipte 1, amb un gol de Yasser Ibrahim al minut 15. A Messi ha tingut l'oportunitat d'igualar el marcador amb un penal al minut 21, però aquest, o el porter, ha encertat el llançament i ha aturat aquest xut de Leo Messi, que podia haver significat l'empat al marcador. Com diem, aquest partit ara mateix es troba al descans, amb avantatge per la selecció egípcia, per 0-1. I a les 10 es jugarà l'últim partit de vuitens, és el Colòmbia-Suïssa. L'exjugador del Barça, el colombià Yerry Mina, fa aquesta valoració del duel.
8: Sabemos que hicimos una excelente fase de grupo. Sabemos que el partido pasado hicimos un gran juego y ahora sabemos que nos enfrentamos a una gran selección. Tenemos que enfocarnos en lo que hicimos bien, también lo que no hicimos tan bien y tratar de mejorarlo para así tener un partido excelente.
7: Amb aquests dos partits, aquest Argentina 0, Egipte 1 i el Colòmbia-Suïssa, que començarà a les 10, quedarà concretat l'últim partit de quarts. Ahir va quedar a definir la tercera eliminatòria, la jugaran Espanya i Bèlgica, que van eliminar Portugal i els Estats Units, respectivament.
1: 3CAT Info.
7: Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial la incorporació del lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Gilinchi Hatman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat de l'Ampeis, el president del club blanquiblau.
9: I think I'm a player who plays with a lot of intensity. Mm-hmm. I'm used
10: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens. Així que m'agrada jugar amb intensitat, però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. So I think

0: Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
1: Hatman, internacional pels Països Baixos i format al Feyenoord, serà presentat demà. Avui, el club ho ha fet amb l'extrem Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de la segona divisió.

0: en el tècnic del filial blanc i blau per les dues pròximes temporades.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: Pel que fa al bàsquet, el Girona ha fet oficial que formarà part de la pròxima edició de la FIBA Eurocup, la quarta competició continental. Disputarà per primera vegada aquesta competició europea. En ciclisme, Mats Pedersen s'endú a l'esprint la quarta etapa del Tour de França. Després dels 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. El gran grup, amb els favorits de la victòria final com Pogacar o Vingegaard, ha arribat a 13 minuts del vencedor i l'eslové perd el liderat ara en mans del noruec Torstein Train. Joan Nicolau, un dels dos catalans que competeixen a la ronda francesa, ha fet aquesta valoració del que porten del Tour de França.
2: Bueno, al final lo estamos disfrutando mucho, ¿no? Porque los resultados también están acompañando, así que el debut en el Tour ha sido soñado, empezando en Barcelona, con la gente de casa, con los amigos, las familiares, la gente que se acercaba a animarte, así que espectacular.
0: Demà, cinquena etapa, seran 158 quilòmetres entre l'Annemasan i Pau. D'altra banda, el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli.
3: Quiero ser un jugador completo, ¿no? Quiero hacer lo que necesita el equipo para ganar y si todo lo que necesita, no tengo problema hacer todo. Y la única cosa para mí que es importante es que al término del partido el mi equipo, que es el Barça, ha ganado y voy a hacer todo lo que puedo.
0: Gavioli, de 28 anys, arriba del Trissino i firma per dues temporades fins al juny del 2028. Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és el primer semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinal serà el vencedor de l'eliminatòria entre Félix Auger-Aliassime i Novak Djokovic, que està en joc i que domina el serbi per 3 jocs a 2 al primer set. Al quadre femení ja tenim les dues primeres semifinalistes. D'una banda, Coco Gauff ha superat la seva compatriota, la nord-americana Jessica Pegula, per 2 sets a 1. També al quadre femení fa uns instants. Naomi Osaka ha quedat eliminada al perdre amb Carolina Mukova. La txeca ha guanyat per 2 sets a 0. I tornem a parlar de bàsquet, perquè el fins ara entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada vinent el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ahir va fer oficial el seu fitxatge pel Madrid.
4: Són les 7. Un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro obliga a desallotjar més de 90 habitatges de 8 finques a Barcelona. Els veïns hauran de passar la nit fora de casa. El govern espera que aquest vespre s'hagi pogut reomplir l'esvoranc i demà al matí es revaluarà la situació. Continua fora de control l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i ja ha cremat més de 159 hectàrees, principalment de massa forestal. El flanc dret s'ha anat reactivant al llarg de la tarda i els bombers lluiten contra focus secundaris. Protecció Civil hi manté el confinament de prop de 7.000 persones i els propietaris forestals reclamen recursos a l'administració en la gestió del bosc. A Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, l'evolució de l'extinció de l'incendi és bona i ja s'ha pogut reduir el confinament de la majoria dels nuclis afectats. De moment es continua treballant al cap de l'incendi més proper a una àrea forestal. El govern espanyol fixa una despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros per als pressupostos del 2027, dona el tret de sortida així als primers comptes de la legislatura sense tenir els suports necessaris per aprovar-los. La setmana que ve han de passar el primer examen al Congrés. La líder d'ultradreta francesa, Marine Le Pen, anunciarà a les 8 del vespre si llança la tovallola o manté la candidatura a la presidència l'any que ve, tot després que la justícia li hagi confirmat la condemna per malversació de fons a la Unió Europea, però li hagi escurçat a 15 mesos el termini ferm d'inhabilitació per exercir un càrrec públic. Donald Trump reactiva les amenaces a Europa, torna a reclamar Groenlàndia i es declara decebut amb l'OTAN. Són declaracions prèvies a la cimera de l'Aliança Atlàntica a Turquia en què els socis europeus volien rebaixar la tensió amb Washington.

0: L'entitat diu que les mesures per incrementar la seva presència a les plataformes han fracassat.
1: Esports. Aquesta nit quedaran definits els quarts de final del Mundial de Futbol amb els dos últims partits de vuitens. Un d'ells es troba al descans. És la derrota provisional de l'Argentina davant Egipte per 0-1. A les 10 es jugarà el Suïssa-Colòmbia. Triomf de Mats Pedersen a l'esprint de la quarta etapa del Tour de França després de completar els 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. El noruec Torstein Train es converteix en el nou mallot groc. Tornant al futbol, l'Espanyol fa oficial la incorporació de lateral esquerre neerlandès Ilinci Hartman, que arriba a cedir del Burnley anglès. I el bàsquet Girona fa oficial que disputarà la pròxima edició de la FIBA Europe Cup, de quarta competició continental.
0: L'onada de calor ens ha deixat avui ja moltes màximes per sobre dels 40 graus i els valors més alts per sobre dels 43 graus a l'Ebre. A la tarda serà assolellada i amb alguns ruixats i tempestes puntuals al Pirineu i al Prepirineu. Dimecres i dijous encara s'intensificarà més la calor, nits tòrrides a la façana costanera i més màximes arribant als 40 graus o per sobre.
2: 3CAT Info.
0: Passant 3 minuts i mig de les 7 de la tarda, sóc el Marc Teixidovall i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
2: 3CAT Info.
0: Un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro obliga a desallotjar més de 90 habitatges de 8 finques a Barcelona. Els veïns hauran de passar la nit fora de casa. El govern espera que aquest vespre s'hagi pogut reomplir l'esvoranc amb formigó i que demà al matí es revaluï la situació. Unitat Mòbil a Barcelona, Matilde Seoane i Roger Santaló.
3: S'haurà d'esperar que tot aquest formigó estigui solidificat i avaluar quin és l'estat del terreny abans de permetre que els veïns afectats del carrer Rubinstein de Sant Gervasi tornin a casa seva. Tot i el forat que ha aparegut en el pati d'un establiment privat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que no es tracta d'un segon cas del Carmel, l'esvoranc que hi va haver fa dues dècades pel perllongament de la línia 5 del metro.
4: Si bé fa uns anys la tecnologia que s'utilitzava era fer el forat i després posteriorment assegurar-lo i fer el túnel pròpiament en formigó, amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
3: Els 8 blocs desallotjats són tots aquells que hi ha en un radi de 24 metres de l'esvoranc. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat ajuda al Gremi d'Hotels de la ciutat per reallotjar les persones afectades les nits que calgui. Això ho explica l'alcalde Jaume Collboni.
5: Moltes d'aquestes persones ja han buscat una alternativa per estar amb les seves famílies, d'altres ho faran amb hotels i en altres casos tenim també activats el servei d'emergències socials, el QES, per reallotjar aquestes persones que tinguin vulnerabilitats especials doncs en equipaments públics municipals d'emergència social.
3: De moment es permet l'entrada als habitatges afectats amb assistència dels serveis tècnics per recollir els estris i medicaments necessaris per passar la nit fora de casa. Pel que fa a les obres de la L9 del metro, la tuneladora no s'atura i segueix perforant el subsòl de Barcelona.
0: 7 i 5 minuts.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Parlem ara dels diferents incendis que hi ha al país. Els bombers continuen treballant en l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental, que continua fora de control. Fins ara ja ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Durant les últimes hores, el flanc dret s'ha anat reactivant i la tasca dels equips d'emergència se centra a evitar que revifin focus secundaris. Protecció Civil manté el confinament de prop de 7.000 persones d'urbanitzacions i nuclis disseminats i els propietaris forestals reclamen recursos a l'administració en la gestió del bosc. Ho està seguint des de Sant Manat la Unitat Mòbil, amb en Xavier Cussó i la Maria Costa. Bona tarda, Maria.
6: Bona tarda, molt pendents d'aquesta compareixença dels bombers que ha de començar als vols d'un quart de vuit del vespre per explicar i actualitzar la situació de l'incendi, saber si es pot avançar ja cap a una situació de control o no i si el confinament d'aquestes urbanitzacions s'allargarà un cop més una nit. Des d'ahir estan confinades 7 urbanitzacions i nuclis situades al mig de la muntanya del Farell entre Castellà del Vallès, Sant Manat i Caldes de Montbui. Durant les darreres hores els bombers han lluitat per apagar els focus secundaris que s'han anat originant per l'entrada de marinada i també les altes temperatures. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insistia que cal complir el confinament fins que la situació no millori i sigui segur aixecar-lo.
7: Hem de pensar que si nosaltres fem alguna actitud que no és la correcta, doncs els operatius potser hauran de venir rescatant-nos i tots aquests operatius que estiguin ajudant a persones que no estiguin fent el confinament com s'ha de fer, doncs seran operatius que no podran estar destinats a l'incendi.
6: Al centre de comandament de Setmanat s'hi han acostat la Maite i l'Antoni, que són propietaris

0: propietaris d'uns terrenys forestals a la mateixa urbanització del Farell, on hi ha cases també amb llogaters. Maite Fuertes denuncia que la burocràcia els fa un flac favor a l'hora de netejar la zona i prevenir incendis.
1: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
0: Segons l'últim balanç dels agents rurals, ja s'han cremat pràcticament 160 hectàrees.
2: És l'última hora que ens arriba des de Sentmenat amb la Maria Costa i el suport tècnic d'en Xavier Cussó. Evidentment, quan comenci aquesta compareixença i actualització que faran els bombers, l'oferirem aquí a 3Cat Info. Gràcies, Maria, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: I pendents dels d'incendi també de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, perquè els bombers ja l'han donat per estabilitzat, ha començat aquesta tarda i s'ha pogut aixecar també ja el confinament a pràcticament tota la població afectada. Anem a Lleida, Julià Albacar, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, l'incendi ha afectat unes 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal, tot i que també ha cremat alguna illa de vegetació. El foc també ha calcinat completament una granja de porcs on han mort els animals. Ara mateix el perímetre ja s'ha pogut donar per estabilitzat i es continua treballant per remullar a la zona. També s'ha pogut aixecar el confinament a tots els nuclis de població, excepte quatre masies que són més a prop del perímetre de l'incendi. En les feines d'extinció hi han treballat molts pagesos amb els tractors que han llaurat els camps i han evitat que les flames avancessin pels dos flancs.
2: És l'última hora que ens arriba des de Lleida per aquest incendi que ha afectat a la Segarra, Torrefeta i Florejacs. Gràcies, Júlia. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Pel que fa a l'incendi de l'Anoia, una cinquantena de dotacions d'alguns bombers i continuen treballant. A primera hora del matí el foc ha quedat estabilitzat, però encara està confinada l'urbanització de les Garrigues a la Pobla de Claramunt. Algunes empreses i veïns afectats per les flames ja han començat a avaluar els desperfectes. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
4: El cap de la intervenció d'aquest incendi de Carme, dels bombers, Miguel Villa, ha explicat que el foc de moment no està avançant, està perimetrat, però hi ha punts entre zones cremades i no cremades on a vegades hi ha petites represes que s'han de vigilar molt.
5: L'incendi està estabilitzat, l'incendi ara no propaga, és a dir, no incrementa, més enllà d'aquestes petites represes, per dir, el perímetre no està incrementant. Sí que podem observar columnes de fum dins del cremat, això per nosaltres no és prioritari, perquè entenem que això no va enlloc. Òbviament tenim zones detectades que qualsevol fumerola, qualsevol represa, pues, actuarem de forma contundent. Però el perímetre actualment no està avançant.
4: La prioritat, diu el cap de la intervenció, és aquesta.
5: Ara estem prioritzant sobretot el flanc esquerre i també sobretot la zona del cap, que és on hi ha, pues, major probabilitat que en cas de qualsevol represa pugui saltar a aquesta carretera C15.
4: Els bombers han dit que s'han cremat 500 hectàrees i que els veïns de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt només poden tornar amb els bombers si han de recollir alguna cosa. A les indústries del polígon, als Plans d'Arau, els seus responsables han viscut amb blai al cor aquesta nit per veure què es trobaven aquest matí. A l'empresa Whitman, a primera línia de bosc, el foc ha arribat a cremar algun arbust, com ha explicat el seu gerent, Salvador Gràcia.
6: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers, perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors els he dit, escolta, em podeu apagar això? Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats. Si tens una galleda, té la pinta de que només amb una galleda ja ho tens controlat.
4: Els bombers no saben encara quan ho podran donar per controlat, ni tampoc diuen encara les causes d'aquest incendi.
2: I els bombers continuen treballant per poder controlar l'incendi de les Gavarres amb l'objectiu posat en avui mateix. En paral·lel, ja es comença a treballar per planificar la restauració de les més de 2.000 hectàrees que han cremat. Aquest migdia s'han reunit els propietaris forestals de la zona amb responsables del govern. Girona, Laia Claret.
7: Els propietaris proposen al govern liderar aquest pla 4 anys vista i que pugui començar la tardor. Concreta Melcio Soler, el president del col·lectiu.
8: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts.
7: Des de la Direcció General de Boscos veuen amb bons ulls la proposta que s'ha de concretar amb el finançament, per exemple. L'enginyera forestal i coordinadora de la Federació de l'ADF, l'Agrupació de Defensa Forestal de les Gavarres, Sandra Torres, també era a la reunió i confia que aquest incendi suposi un abans i un després.
9: Esperem, no, que aquestes 2.200 hectàrees que s'han cremat aquí a Gavarres sigui un punt d'inflexió a nivell de país, o sigui, no només per Gavarres, sinó que el govern, doncs, es plantegi, doncs, creure en la recuperació d'aquests sistemes agroforestals i creure veure amb la gestió forestal.
7: Afegeixen que en paral·lel caldria fer el mateix al conjunt dels 20 municipis del massís de les Gavarres, que són un total d'unes 30.000 hectàrees.
2: En plena onada de focs al país, fa pocs minuts ha finalitzat al Palau de la Generalitat la reunió entre el govern i els grups parlamentaris per abordar la gestió dels boscos i la prevenció i el control dels incendis. El govern ha explicat les feines de prevenció dels últims mesos i ha posat els grups al dia sobre els diversos focs que afecten el país. Per saber-ne l'última hora, anem en directe al Palau de la Generalitat. Ho ha seguit l'Àlex Giral. Robert, Àlex, bona tarda.
10: Hola, Marc, bona tarda. Sí, acaba d'acabar aquesta reunió i, segons fonts presents a la trobada, la consellera Paneque ha informat els grups parlamentaris de l'estat actual dels focs d'arreu del país i també de l'esvoranc del Putxet a Barcelona. L'executiu, a més, ha explicat les feines de prevenció forestal que s'han fet els últims mesos i ha traslladat la necessitat de reimpulsar un pla de boscos per evitar la proliferació de grans incendis. El govern destaca i agraeix que la cimera s'ha fet en to constructiu i de col·laboració, diuen, per part de tots els grups que hi han participat en un moment d'emergència. Han estat tots els partits amb representació al Parlament, menys l'extrema dreta de Vox i Aliança Catalana, que han rebutjat participar-hi. Acabada aquesta trobada, d'una hora i mitja de durada, aproximadament s'espera l'única compareixença de la CUP per donar-ne més detalls.
2: Doncs n'estarem pendents amb tu, Àlex. Gràcies, bona tarda.
10: Gràcies, fins ara.
2: No és l'única informació, l'última informació encara que tenim relacionada amb els incendis, perquè els incendis d'aquests dies han reobert el debat sobre la gestió dels boscos, en què els pagesos es reivindiquen com una figura clau. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de cuidar el territori i evitar que s'hi cali foc, i fer que, si això passa, els incendis no siguin tan devastadors. Els conreus i les zones de pastura, diuen, funcionen com a tallafocs i eviten el creixement descontrolat de la massa forestal. Pere Roquer és president de SAGE Catalunya.
11: Qui manté el territori és la pagesia i ramaderia d'aquest país. I els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
2: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives amb què, segons diu, topen i que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
12: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandonen.
2: Els pagesos també es queixen que ells se'ls imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha incendi i risc d'incendis. A més, recorden la feina que fan donant suport a les feines d'extinció i participant les ADFs, les agrupacions de defensa forestal. És un quart de vuit del vespre. Completem aquest bloc amb la previsió meteorològica.
13: El temps.
2: Gemma Puig.
14: Avui la calor s'ha intensificat encara més amb aquestes temperatures disparades i fins i tot amb rècords de temperatura màxima en alguns sectors de l'interior de les Terres de l'Ebre. Per exemple, aquests 43,3 a Torroja del Priorat, 42 a Margalef, 43 al Pantà de Riba-roja o 42 també a Ascó. Aquestes quatre estacions, amb més de 20 anys de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, han batut aquest rècord de calor. I fins i tot s'ha enfilat més la temperatura a Vinebre, amb aquests 44 graus. A Lleida, 42, Sant Romà d'Abella, 42, 41 a Tàrrega. Per tant, en tot aquest sector de Ponent, interior de les Terres de l'Ebre o Catalunya Central, la temperatura ha pujat més. A diferència d'ahir, sí que tenim algunes nuvolades més i algun ruixat que va descarregant, ho fa cap a sectors de l'Alt Urgell, de la Cerdanya, Ripollès, també nord del Berguedà, nord del Solsonès, ruixats puntuals en aquest sector i també cap a l'interior dels ports. Cap a aquesta zona també alguna gota i algun ruixat, alguna tronada. Onada de calor que s'allarga, onada de calor que demà encara s'intensificarà més, demà amb aquests avisos a tota Catalunya per calor o de nivell alt, molt alt o moderat, per tant, molta precaució, també si m'incrementa aquest perill d'incendi, per tant, demà aquest punt àlgid de la onada de calor amb temperatures encara més altes, a més, també amb avisos de calor nocturna, aquesta propera nit i matinada, no només a la façana litoral amb aquestes nits tòrrides, sinó també cap a Ponent o cap al Prepirineu més occidental, per tant, calor de dia i calor també de nit. Demà la temperatura pujarà més, més valors arribaran als 40 graus, no només en aquests llocs més càlids que hem tingut avui, sinó també poden fregar els 40 graus cap a les comarques interiors de Girona. Per tant, molta, molta precaució. I altre cop demà a la tarda amb algun ruixat o alguna tronada.
13: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: El govern espanyol prepara uns pressupostos amb una despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros, segons ha aprovat el Consell de Ministres. Uns comptes...

0: que han d'encarar el primer repte al Congrés la setmana que ve, els objectius de dèficit i que de moment no tenen els suports necessaris per acabar de tirar endavant. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
1: El govern espanyol ha posat xifra al sostre de despesa, al límit de diners que tindran els nous pressupostos per gastar en les diferents partides. 226.032 milions d'euros, xifra rècord, amb un increment del 6,6%, 14.000 milions més que el 2026, fet que permetrà, segons ha explicat el ministre Arcadi Espanya, garantir i blindar l'actual estat del benestar.
2: Hoy damos un paso fundamental para la presentación de los presupuestos del 2027 con un techo de gasto récord que permitirá blindar el estado del bienestar y cumplir los compromisos fiscales. La cifra más alta jamás aprobada.
1: El govern espanyol fa números però difícilment sortiran endavant perquè no té a hores d'ara els vots suficients per aprovar els objectius de dèficit per l'any que ve i que marquen l'elaboració dels comptes públics. I davant d'aquest escenari, el ministre d'Hisenda fa una crida a la responsabilitat i sentit d'estat del Partit Popular.
2: Pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
1: Tampoc tindrà els vots de Junts, que ja han avançat que tombaran els objectius de dèficit del govern si no hi ha més marge de despesa per les comunitats. Ja ho van fer el 2024 i 2025 amb un mateix objectiu de dèficit del 0,1% del PIB. El vot en contra dels de Puigdemont complica i molt la tramitació dels comptes públics.
0: Més qüestions encara relacionades amb la plana política espanyola. La defensa de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana a l'agència tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i que també afecta la seva dona, Sonsoles Espinosa. Els lletrats que representen Zapatero han informat de la petició al jutge del cas Plus Ultra i també li han reclamat que paralitzi la investigació fiscal. Argumenten que s'investiguen uns fets parcialment coincidents amb els que es jutgen penalment i que, per tant, es trenca la prevalença de la jurisdicció penal i el principi que una persona no pot ser investigada més d'una vegada pel mateix. En el document dirigit a l'agència tributària, els representants de Zapatero afirmen que la investigació fiscal s'ha decidit de manera unilateral i capritxosa i que iniciar una inspecció quan ja hi ha un procediment penal pels mateixos fets afecta directament els drets de defensa i de no autoincriminació. Ara el que fem és aturar-nos en el relat en aquesta crònica politico-judicial perquè des de Sentmenat està previst que compareguin en aquests moments el cap dels bombers David Borrell i la sotsdirectora dins de Protecció Civil Imma Soler, una compareixença per explicar l'evolució d'aquest foc de Sentmenat al Vallès Occidental i que, mentre els nostres companys periodistes es preparen perquè comenci aquesta compareixença, sí que apuntem que pel que fa a aquest incendi de Sentmenat, a primera hora de la tarda hi ha hagut una revifada en un dels flancs que més preocupava els bombers i que ja s'han cremat unes 160 hectàrees. Un foc que es va iniciar ahir al migdia i que era el que més preocupava a hores d'ara el cos dels Mossos, dels bombers de la Generalitat, i que, per tant, n'estem pendents d'aquesta compareixença per saber-ne l'última hora i per saber també pel que fa a l'onada de calor i els diferents confinaments que s'han fet durant aquestes darreres 24 hores, doncs quines explicacions pugui donar des de Protecció Civil Imma Soler, sotsdirectora d'aquest Departament de la Generalitat. Com dèiem, esperant doncs, que els companys periodistes s'acabin de situar i que comenci aquesta compareixença, pendents, com dèiem, dels diferents incendis, el de Sentmenat, que com apuntàvem ara està descontrolat encara a hores d'ara, pel que sabem, el de Torrefeta Florejacs, que s'ha declarat aquesta tarda a la Segarra, ja s'ha pogut estabilitzar. De fet, hem connectat amb la nostra companya, la Júlia Albacar, que ens ha explicat que es donava per estabilitzar ja aquest incendi i que havia cremat unes 113 hectàrees, la majoria de camp de cereal, tot i que també ha cremat alguna illa de vegetació. Pel que fa a l'altre incendi que hi va tenir amb l'aire al cor 33.000 ciutadans a l'Anoia, una cinquantena de dotacions dels bombers continuen treballant en aquest foc. A primera hora del matí, però, ja s'ha donat per estabilitzat i encara queda, però, confinada una urbanització. Sabrem si hi ha algun detall sobre aquesta qüestió. La urbanització, com dèiem, de les Garrigues de la Pobla de Claramunt i d'altres incendis, com per exemple el de les Gavarres, on esperen avui els bombers poder-lo donar per estabilitzat després de que s'hagin cremat més de 2.000 hectàrees que es van cremar el cap de setmana passat de divendres i fins dissabte a les 10 del vespre quan es va poder donar per estabilitzat. Ara, doncs, sembla que comença aquesta compareixença. Parla David Borrell, cap dels bombers.
3: Primer fem balanç de l'incendi on estem, l'incendi de Sentmenat. És un incendi que a hores d'ara encara el mantenim actiu. De fet, durant tot el dia d'avui, especialment a la tarda,

0: hem tingut doncs, diferents represes en l'interior del perímetre, alguna en el flanc esquerre, que fins i tot hem tingut doncs, afectacions a una construcció. Hem tingut també inestabilitat en el flanc dret. L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs, l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs, no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització, és a dir, que la gent de la urbanització doncs, tenir-la concentrada en un punt segur, amb una dotació de bombers per poder defensar, per poder protegir aquestes persones. Tot i així, aquesta situació ja ara ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, no podem dir que s'ha estabilitzat, però sí que tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret, doncs tot això ara diguéssim que ja està més estabilitzat. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda. Pel que fa a la resta d'incendis de Catalunya, l'incendi de Salvanera és un incendi que ens ha afectat 100 hectàrees, un incendi que tenia un potencial molt gran en tota la comarcal solsonès. Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant a tot el solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície. Finalment, aquest incendi l'hem pogut estabilitzar i la bona notícia és que, si no canvia res, el donarem per controlat aquest mateix vespre. Allà a les 9 de la nit el donaríem per controlat. Carme, també tenim l'incendi que ha afectat 500 hectàrees. Durant el dia d'avui s'ha comportat molt bé, només hem tingut una represa en un lloc que no ha estat crític, que s'ha controlat ràpidament i està estabilitzat. Tenim una superfície de 500 hectàrees d'afectació i si tot va bé també passarem d'estabilitzat a controlat aquest mateix vespre. I per últim, l'incendi de les Gavarres, que també ens ha ocupat tots aquests dies. Sabeu que des de divendres que crema, si no hi ha cap canvi, també avui aquest vespre a les 9 de la nit també el donaríem per controlat. Llavors és un pas important a la situació, diguéssim, d'incendis que teníem. Ara ens centrarem molt doncs, a l'incendi de Sentmenat, que és el que tindrem, diguéssim, tota la nit treballant gent. Els altres incendis també continuarem treballant, perquè encara estan controlats però no estan extingits, però diguéssim que el grau de preocupació doncs, ha disminuït moltíssim, estem molt més tranquils amb la resta d'incendis i ens preocupa aquest. Dir-vos també que amb aquest incendi de Sentmenat, a nivell de confinaments, mantenim el confinament actiu, si bé és cert que també a les 9 del vespre farem un replanteig de que tenim poblacions afectades per aquest confinament, que a la cua de l'incendi, en llocs que estan més estables, doncs segurament l'aixecarem, però és una cosa que hem de parlar ara amb tranquil·litat i veure exactament quines sí i quines no.
1: Tenen 7 urbanitzacions, doncs, són les confinades?
0: Ara mateix sí, però amb aquesta reavaluació que farem ara, quan acabi aquesta reunió, i per tant a les properes dues hores doncs, hi haurà notícies perquè aquest vespre, diguéssim, allò que no calgui confinar, doncs ho puguem aixecar i que la gent pugui tornar a casa.
1: I les persones aquestes que havíeu evacuat momentàniament...
0: Aquest segur? Que ja us dic ara que aquest segur que...
1: No, continuen evacuats?
0: No, aclarim-se bé, perquè el nom d'evacuació horitzontal internament com a bombers ens serveix, però genera una mica és un parany. No és una evacuació fora de l'urbanització, és dins de la mateixa urbanització, treure'ls de casa seva, posar-los en un lloc segur i allà que estiguin protegits amb un conjunt de vehicles i un comandament. És una maniobra que fem en el cas de que la urbanització estigui molt disseminada i no sigui segura, diguéssim, quan arriba l'impacte de l'incendi.
2: Això en el que es va...
1: I estan així encara aquests veïns?
0: Aquests estaven així aquesta tarda, o sigui, ahir Van estar així a la tarda, després al vespre van poder tornar a casa seva. Avui, en el moment de la tarda que s'ha posat les coses difícils a l'incendi, hem tornat a aplicar aquest pla B que teníem, i ara, en breu, ara els deixarem, diguéssim, tornar a casa seva també.
2: Deia també que el flanc, em sembla que era l'esquerra, que hi havia hagut afectacions a algunes construccions.
0: Sí, és el que estàvem dient.
2: Concretar exactament.
0: Hem de fer una valoració detallada dels danys, perquè no tenim clar si eren habitatges o quin tipus de construcció ha estat afectada, però sí que sabem segur que alguna construcció ha estat afectada.
3: Hi ha hagut alguna més enllà d'aquesta construcció? Només una.
0: No tenim constància. Hem de fer una valoració detallada. Ara hem estat sobretot intentant confinar l'incendi amb aquesta àrea, amb aquesta superfície de treball que teníem de 200 hectàrees. No ens ha crescut significativament, per tant, és un èxit per nosaltres molt gran, degut a tota l'activitat que heu vist que ha tingut l'incendi tot el dia d'avui, i no hem pogut dedicar-nos a fer aquesta valoració.
3: I la situació de confinament al Farell continua igual que estava?
0: Sí, sí, el Farell continuarà confinat. El que passa és que farem aquesta mesura, diguéssim, que és no estar tots concentrats en un punt, sinó que cadascú podrà tornar a casa seva durant les properes hores, i esperem que ara l'incendi es comporti bé durant la nit i tindrem ara una oportunitat per poder treballar. No està a les condicions perquè es pugui estabilitzar, aquest és l'únic que continuarà actiu. Tampoc, diguéssim, ens fa patir fins demà al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
2: Ahir avui hem parlat de simultaneïtat, malauradament, d'incendis. Ara ho deies, demà és un dia que es preveu un altre cop un pic de calor molt important. Com preveieu la situació? No sé si us fa patir demà també, veient com ha anat la jornada d'avui.
0: Sí, sí, ens fa patir moltíssim. És a dir, avui hem anat amb un tensionament molt gran tota la tarda, amb aquests repàs d'incendis que us he relatat i que són els que realment eren més preocupants, però n'hem tingut més. I això, diguéssim, que demà no millora. Demà tornarem a tenir una situació estressant.
4: Aquesta edificació està afectada? De quina zona és en concret dins del terme que està afectat per l'incendi?
0: No sé dir exactament la població, perquè és una zona disseminada, no és, diguéssim, una població com a tal, és un conjunt de...
5: 7:45 del vespre, és David Borrell, cap dels bombers, que actualitza la situació als diferents focs que cremen a Catalunya.
0: És a la zona de Guanta, però exactament, ja us dic, no són com a tal, no són... Creiem que possiblement no són cases, no ho sabem segur. D'acord?
6: Gràcies.
7: Ah, perfecte, sí.
5: Ara qui compareix és Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, que es col·loca.
7: Molt bé, doncs a l'entorn dels comentaris que estàvem fent sobre la situació dels incendis forestals, també teníem en compte que aquest dematí també hem tingut una reunió del comitè tècnic. Ja sabeu que estem en un moment d'onada de calor molt important. Aquesta onada de calor durarà dies. La setmana que ve ens han dit que continuaríem encara amb calor, per tant, cal ser molt amatents a aquesta situació que tindrem meteorològica, i a més també, en conseqüència, el risc d'incendis forestals. Avui, en la reunió que hem tingut del comitè tècnic, s'ha fet la proposta d'incloure alguns punts més en la resolució que tenim publicada, una resolució de mesures per a aquells municipis que estan amb el nivell 4 del Pla Alfa, i s'incorporen també com a mesures en aquests municipis la suspensió de celebracions de festes de falles i qualsevol activitat relacionada amb l'encesa o utilització de foc associada a aquestes celebracions, i també es prohibeix l'ús de material pirotècnic de qualsevol categoria en les zones fora dels nuclis urbans. Ja sabeu que les zones properes a zones forestals aquests temes ja estan subjectes a autorització o amb prohibició, i ara en aquests moments els que es demana és que en aquests municipis que estan amb nivell 4 del Pla Alfa aquestes activitats no es facin. Sí? Perfecte.
3: Llavors l'escaldàrium entraria dins d'aquesta...
7: S'ha de veure si el municipi està en nivell 4, s'ha de veure també quina és la tipologia d'activitat. A l'escaldàrium entenc que és aquest acte que es fa a Caldes de Montbui, molt bé, que potser és dintre del nucli urbà. Si és dintre del nucli urbà, doncs com comentàvem, aquestes mesures no afectarien en l'interior del nucli urbà, però cal detallar ben bé com es fa la festa, no sé si cada any la canvien, i llavors s'haurà de valorar bé, val?
4: Aquestes mesures entren en vigor demà publicades al DOC o ja són en vigor? O...
7: Estan ara sortint publicades i ja surten en vigor des del mateix moment que es publiquen i no tenen finalització de vigència perquè estem pendents de veure la setmana que ve com evoluciona tot i llavors

0: Quan veiem que se'ls hi poden donar fi, doncs es farà el tancament per part de la direcció del Pla, que com sabeu doncs és la consellera d'Interior.
1: Saben d'algunes festes que ja quedin anul·lades per aquest motiu?
0: En general, totes les que hi hagin en els municipis que estiguin en Pla Alfa 4 i que tinguin doncs, aquest ús com comentàvem. Sí? Molt bé.
2: En castellà, breument.
3: Explicacions també doncs, de Protecció Civil pel que fa a les conseqüències d'aquests incendis. En resum, pel que fa a les explicacions que ha donat David Borrell, cap dels bombers, el comportament pel que fa a l'incendi de Sentmenat, el que més preocupa a hores d'ara, segueix sense estar estabilitzat, però després que aquesta tarda hagin patit per alguna revifada, sembla ser que la situació comença a ser més tranquil·la, malgrat que els segueix preocupant. Han aconseguit mantenir estables un terç del flanc dret i el cap del flanc esquerre. Un incendi que manté de moment el confinament de 7 urbanitzacions i que es revaluarà en les pròximes 2 hores quina és la situació i si cal mantenir aquests confinaments. Unes 200 hectàrees cremades i valoraran també els danys que ha patit amb aquestes flames perquè es parlaria d'una construcció completament danyada. També David Borrell ha parlat de l'incendi de la Noia, el que va començar a Carme, ha mantingut les 500 hectàrees cremades que ja s'havien apuntat aquest matí. Aquesta tarda diu que hi ha hagut, durant el dia d'avui, de fet, ha dit que hi ha hagut una represa, però que no ha estat gens crítica i que s'espera poder-lo donar per controlat aquest mateix vespre. Una situació molt similar al de les Gavarres, recordem-ho, que va començar divendres de la setmana passada i que segueix estabilitzat i que es podria donar per controlat aquest vespre a les 9. I pel que fa a les explicacions que ha donat Imma Soler, important, als municipis que estiguin en nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, del nivell més alt pel que fa al risc d'incendis, s'hi afegeixen algunes restriccions, és a dir, no es podran fer celebracions amb foc, incloses les falles, i menys fora dels nuclis urbans i prop de les zones boscoses. És l'última actualització que han fet des dels cossos de seguretat, els bombers i també Protecció Civil relacionada amb els incendis que cremen aquesta tarda i des de fa dies al país. Fem una petita pausa i ens posem en més qüestions.
4: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
5: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
4: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
6: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
4: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
8: Catalunya migdia.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
8: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les 2.
4: I a partir de les 3...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
3: Ara són les 7:35, explicàvem quina era la situació d'aquest incendi de Sentmenat, que continua estant fora de control, malgrat que la preocupació és menor, però el que sí que s'ha pogut donar per estabilitzat aquesta tarda és l'incendi que ha començat a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. També s'ha pogut aixecar el confinament a pràcticament tota la població afectada. Lleida, Júlia Albacar.
10: L'incendi ha afectat unes 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal, tot i que també ha cremat alguna illa de vegetació. El foc també ha calcinat completament una granja de porcs, on han mort uns 800 animals. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment propers a un camp. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt de potencial i que s'ha treballat intensament perquè no avancés cap a la comarca del Solsonès.
11: Un incendi que tenia un potencial molt gran amb tota la comarca del Solsonès. Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
10: I es preveu donar-lo també per controlat este mateix vespre. Ja s'ha pogut aixecar el confinament a tots els nuclis de població, excepte en 4 masies que són més a prop del perímetre de l'incendi. En les feines d'extinció hi han treballat molts pagesos amb els tractors que han llaurat els camps i han evitat que les flames avancessin pels dos flancs.
3: I una 50ena de dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi de la Noia. A primera hora del matí el foc ha quedat estabilitzat, però encara està confinada la urbanització de les Garrigues a la Pobla de Claramunt. Tot plegat mentre avui hi ha algunes empreses i veïns afectats per les flames han començat a avaluar els danys i desperfectes pel foc. Millora pel que fa a l'incendi de la Catalunya del Nord la situació, tot i que el foc encara es manté actiu. Encara hi ha unes 12.000 persones evacuades, si bé els veïns de 2 pobles ja poden tornar a casa i d'altres ho podrien fer les properes hores. Ens ho explica el nostre corresponsal al Pirineu, el Joaquim Albalate.
7: Els bombers asseguren que la situació a l'incendi millora amb el pas de les hores, tot i que encara trigaran a donar el foc per estabilitzat. Els 850 efectius que hi ha sobre el terreny continuen treballant en zones de difícil accés, amb 5 punts calents que encara preocupen. Aquest migdia s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles, Tallet i Taulís, d'uns 150 habitants respectivament, i les properes hores s'espera que també puguin tornar a casa els veïns d'una desena de municipis més. El gruix dels 12.000 desallotjats, però, encara s'haurà d'esperar com a mínim 24 hores més per tornar a casa. És el cas de municipis més grans com Illa, Vinçà o Rodès. Això tot i que alguns veïns s'hagin saltat els controls i ja hagin tornat a casa seva. Les carreteres principals, en qualsevol cas, continuen tallades, però des d'ara sí que es permetrà el pas dels camions de subministrament pels supermercats i les botigues. El foc que va començar dissabte ha afectat unes 4.900 hectàrees i, segons l'últim balanç dels bombers, una cinquantena d'edificis.
3: Hores complicades pels incendis forestals que cremen en diversos punts del país. Avui hem entrat en els dies crítics de l'onada de calor i això implica un risc d'incendi altíssim i més dificultats per extingir els que encara estan actius. Davant d'aquesta situació de calor extrema i baixa humitat, s'ha activat, com sentíem fa un moment, la sotsdirectora de Protecció Civil al nivell 4 de Pla Alfa, perill extrem d'incendis, en 111 municipis de 18 comarques. També restringeix l'entrada a 5 parcs naturals, entre els quals el de Montserrat, tret de l'accés al monestir, que estarà obert. Jordi Miranda, portaveu dels agents rurals.
12: Es restringirà l'accés a peu, a l'accés motoritzat a la muntanya, es suspenen les activitats de lleure, les activitats de risc i bé, demanem a la ciutadania doncs, que respectin aquestes restriccions, que davant de qualsevol columna truquin el 112.
3: També està restringit l'accés als espais naturals del Montsec d'Ares, al Montsec de Rúbies, a la Baronia de Rialp i la Ribera Salada i al massís de les Gavarres. Fa un any els parlàvem d'un altre incendi, el de Paüls, al Baix Ebre. Els municipis afectats reclamen que arribin totes les ajudes promeses. Fa poques setmanes s'ha començat a retirar la fusta cremada, però queda pendent la gestió forestal de les zones més escarpades. Tarragona, Jordi Barranca.
13: Les flames van cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Paüls, Xerta, el Dobet i menys Alfara de Carles, tots al Baix Ebre van ser els municipis afectats per les flames. 12 mesos després, tot just s'ha pogut començar a retirar la fusta cremada, però encara queden tasques pendents. Confien els alcaldes que es pugui fer a la tardor. Enric Adell i Roger Avinyó són els alcaldes de Paüls i Xerta.
14: És el projecte este de les zones on les pendents són superiors al 30%. S'ha de fer gent especialitzada i damunt són unes gestions i unes casuístiques molt particulars. S'ha de fer una espècie de construccions.
15: Bàsicament que estan talant els arbres cremats de finques i valls afectades per l'incendi i queda una imatge del paisatge tot pelat.
13: Dimenge i el Dobé són els dos únics municipis afectats que no van entrar al decret de zona catastròfica aprovat pel govern espanyol. De retruc, els propietaris de finques calcinades no han cobrat res. Rosalia Pagaroles, alcaldessa del Dobé.
16: Tota aquesta gent no ha cobrat res. Hi ha un pagès, per exemple, que té el terme aquí compartit en algun tros també. Certa. Este senyor no ha cobrat ni d'una cosa ni d'una altra i estem parlant d'unes valoracions de sobre uns 115, 120.000 euros en tot el terme.
13: Un incendi que va acabar, recordem-ho, amb la mort d'un bomber a qui se li retrà homenatge aquest proper dissabte a Paüls.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Aquest dimarts també hem estat pendents de l'esvoranc que ha provocat les obres de la línia 9 del metro, que ha obligat a desallotjar més de 90 habitatges de 8 finques a Barcelona. Els veïns hauran de passar la nit fora de casa. El govern espera que aquest vespre s'hagi pogut reomplir l'esvoranc amb formigó i demà al matí es reavaluarà la situació. Unitat mòbil a Barcelona, Matilde Seoane i Roger Santaló.
17: S'haurà d'esperar que tot aquest formigó estigui solidificat i avaluar quin és l'estat del terreny abans de permetre que els veïns afectats del carrer Rubinstein de Sant Gervasi tornin a casa seva. Tot i el forat que ha aparegut en el pati d'un establiment privat, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que no es tracta d'un segon cas del Carmel, l'esvoranc que hi va haver fa dues dècades pel perllongament de la línia 5 del metro.
18: Si bé fa uns anys la tecnologia que s'utilitzava era fer el forat i després, posteriorment, assegurar-lo i fer el túnel pròpiament en formigó, amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
17: Els 8 blocs desallotjats són tots aquells que hi ha en un radi de 24 metres de l'esvoranc. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat ajuda al Gremi d'Hotels de la ciutat per reallotjar les persones afectades les nits que calgui. Això ho explica l'alcalde Jaume Collboni.
19: Moltes d'aquestes persones ja han buscat una alternativa per estar amb les seves famílies, d'altres ho faran amb hotels, i en altres casos tenim també activats el servei d'emergències socials, el CUES, per reallotjar aquestes persones que tinguin vulnerabilitats especials, doncs, en equipaments públics municipals d'emergència social.
17: De moment es permet l'entrada als habitatges afectats amb assistència

0: dels serveis tècnics per recollir els estris i medicaments necessaris per passar la nit fora de casa. Pel que fa a les obres de la L9 del metro, la tuneladora no s'atura i segueix perforant el subsol de Barcelona.
1: 3CAT Info.
2: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Veu indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció de l'expresident que va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Apunta que van ometre el deure de perseguir delictes perquè no el van detenir malgrat les ordres que hi ha contra l'expresident. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azteoir i de Vox. I tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. El comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, ha declarat que es va reunir dos cops amb l'exmilitant socialista Leire Díez i ella li va demanar informació comprometedora sobre comandaments de la Unitat Central Operativa, l'UCO. Ho ha explicat davant el jutge del cas Leire, que investiga una suposada trama per fer descarrilar processos judicials que afecten el PSOE, que estaria liderada per l'exdirigent socialista Santos Terdán i coordinada per Leire Díez. Ha declarat en qualitat de testimoni i ha detallat que Díez es va presentar com una persona amb vincles amb el de dalt i que va dir que tenia accés literalment al guant, el número 1 de l'executiu, segons fonts judicials. Les reunions van ser al març del 2025. Villalba ha assegurat que va rebutjar col·laborar-hi. L'exsecretari de Salut Pública, d'altra banda, Josep Maria Argimon, assegura que no podia donar una contraordre quan es va decidir prioritzar la vacunació de les persones de més de 60 anys durant la pandèmia. Ho ha declarat el judici pel retard en la vacunació de les policies espanyols i guàrdies civils. Argimon ha explicat que Salut Pública no coordinava la vacunació d'aquests cossos perquè no disposava dels censos dels agents, ni dels contactes amb els seus responsables, ni dirigia els equips d'infermeria. També ha dit que va defensar mantenir la vacunació dels cossos policials perquè les vacunes ja estaven distribuïdes i el dispositiu ja estava preparat. Tot i això, ha insistit que prioritzar les persones de més de 60 anys responia a criteris clínics i epidemiològics i que aquella decisió va estar, segons ell, ben presa. Pràcticament hem arribat així a 7:45 del vespre. Temps per conèixer la previsió meteorològica per les pròximes hores davant d'aquesta onada de calor.
1: El temps.
2: La crònica és de la Gemma Puig.
3: Avui la segona onada de calor ens ha portat temperatures elevades, s'ha intensificat aquests valors i fins i tot amb temperatures de rècord en quatre estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de vades. A Margalef, 42 graus, a Torroja del Priorat, 43, 43 també al Pantà de Riba-roja o 42 a Ascó. I la temperatura més alta, aquests 43,7, gairebé 44, a Vinebre. Calor intensa, no només cap a Ponent, interior de l'Ebre, Catalunya Central, punts del Prepirineu, sinó a tot arreu. A temperatures elevades i, això sí, amb algun ruixat, alguna tronada que va descarregant avui una miqueta més que no pas ahir cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, sobretot sector occidental. Punts de la Cerdanya, nord del Berguedà, Solsonès, Alt Urgell, també el Pallars, Alta Ribagorça i també ruixats i tronades cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la zona dels ports. De cara a les properes hores, la temperatura anirà baixant, però avui també tindrem avisos de calor nocturna. Costarà de dormir, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, nit tropical a moltes comarques interiors, també de Ponent o fins i tot del Prepirineu. En un dimecres, en què tindrem aquest punt àlgid d'aquesta segona onada de calor, amb temperatures encara més altes, amb avisos a tot Catalunya per calor, de nivell alt, molt alt o moderat, per tant, molta precaució de cara a demà, aquestes temperatures que encara s'enfilaran més, també puja aquest perill d'incendi i, sobretot, doncs, tenir molta cura d'aquestes activitats, no fer activitats a les hores centrals del dia, beure aigua i tenir cura de les persones més grans i dels més petits. Una de calor que s'allarga i que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindrem unes temperatures un pèl més baixes. Però, en canvi, dimecres i dijous les temperatures s'enfilaran, tindrem valors alts i demà la tarda repetirem algun ruixat de tarda cap a la sector del Pirineu.
1: 3CAT Info.
2: Més qüestions. La ràdio i la televisió pública hongaresa, la MU, suspenen temporalment les emissions perquè el govern del conservador Peter Magyar en vol revisar els continguts. Magyar compleix així una promesa electoral que en campanya ja va justificar quan va acusar els mitjans de comunicació de ser l'altaveu de l'exprimer ministre ultradretà Víctor Orbán i el seu partit, Fidesz. La decisió s'ha anunciat en l'informatiu d'aquest migdia. La cadena MU ha emès en pantalla negra en què es podia llegir el missatge que se suspenen les emissions per fer els mitjans de comunicació públics independents i creïbles. Magyar, que ja havia substituït la direcció de la televisió i la ràdio estatals, també ha fet una publicació a través de les xarxes socials en què qualifica el dia històric per acabar amb la propaganda i les mentides. El Tribunal Constitucional

0: El espanyol suspèn la derogació de la llei de memòria democràtica de les Balears aprovada pel Partit Popular i Vox mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la llei de memòria democràtica de les Illes queda sense efecte.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Plataforma per la Llengua ha denunciat que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Rún Carandell, directora de la Plataforma per la Llengua.
2: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
0: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%. Entre les plataformes internacionals, Amazon Prime supera el 9%. En l'àmbit estatal, Filmin és l'excepció amb més del 20%. El govern espanyol envia al Congrés la reforma de la llei que protegeix el dret a l'honor i a la pròpia imatge amb l'objectiu de combatre el mal ús i els muntatges fets amb intel·ligència artificial sense autorització. Félix Bolaños és el ministre de la Presidència.
3: Consigue los tres objetivos de adaptarnos a la legislación que tanto ha cambiado desde el año 82, adaptarnos también a las tecnologías hoy existentes como la inteligencia artificial y tercero, proteger mejor a los menores, a las personas con discapacidad y la imagen de las personas fallecidas.
0: En el cas dels menors, el govern eleva dels 14 als 16 anys l'edat mínima perquè puguin donar el consentiment per usar la seva imatge.
3: Ningún consentimiento sobre la propia imagen por debajo de los 16 años será válido. Y cuando el consentimiento se produzca por un menor que tenga 16 o 17 años, tampoco servirá para justificar cualquier actuación con ese consentimiento.
0: I pel que fa als drets dels difunts, al testament es podrà prohibir l'ús de la imatge o la veu un cop morts o designar una persona que decideixi què es pot fer.
1: 3Cat Info.
0: Anem ara fins a la Vall d'Aran perquè Territori es compromet a no tancar el Port de la Bona Aigua durant les obres que s'hauran de fer en un tram de la C5 de la C28 que presenta moviments de terres per una esllavissada aquest hivern passat. De moment encara no se sap quina solució tècnica s'hi aplicarà, Sofia Cabanes.
4: Actualment la circulació en este punt de la carretera del Port de la Bona Aigua està restringida a un sol carril amb pas alternatiu i tot indica que continuarà així força temps. No obstant, la consellera Sílvia Paneque s'ha compromès des de Viella a mantenir oberta durant l'hivern esta via clau per a l'economia del territori.
5: Tancar no. Sempre totes les infraestructures que millorem intentem que no hi hagi un tancament total en tots els eixos, ferroviaris també, viaris també, i que per tant les obres puguin ser complementàries amb el trànsit, encara que sigui amb un sol carril, és a dir, que no sigui doble, sí.
4: El Departament de Territori encara no té sobre la taula quines actuacions caldrà fer, ni tampoc calendari.
5: I estem amb tots els estudis previs per veure quina perspectiva temporal podem donar per tal de fer un arranjament el més global possible en l'eix. Estem en aquests treballs, hem tingut, si no recordo malament, unes 3 o 4 reunions, i per tant, quan puguem determinar exactament el calendari, la infraestructura i els recursos, doncs vindrem també a Territori novament a explicar-ho.
4: Paneque també confirma que el Departament licitarà durant el 2026 l'estudi informatiu previ sobre el futur túnel de la Bonaigua reivindicat pels alcaldes del Pallars.
0: Guanyar seguretat en la protecció de les dades dels ciutadans als serveis públics. Aquest és l'objectiu del núvol públic que impulsa la Generalitat des d'una infraestructura ubicada a Catalunya. Serà com els espais virtuals que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que aquest serà de titularitat pública per reduir la dependència de les ofertes privades i estarà sotmès a la normativa europea. El govern ha aprovat avui la licitació del concurs per tirar endavant el projecte. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis de la Generalitat són en núvols públics i un 80% són infraestructures privades de computació. Ara es vol reduir la dependència d'operadors externs no europeus en la línia que explica el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
6: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
0: S'hi invertiran 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La justícia conclou que Eufòria no és un plagi d'Operación Triunfo. D'aquesta manera, l'Audiència de Barcelona rebutja la demanda de Josep Maria Mainat i el seu soci Toni Cruz, que va morir fa un any. El tribunal recorda que Mainat i Cruz van adoptar la posició contrària en anteriors demandes, com el de plagi que els van interposar els responsables de Got Talent per Tu sí que vales. Els magistrats diuen que si aleshores van defensar que eren formats diferents, també ho són ara Eufòria i Operación Triunfo. Això, a banda, que consideren que hi ha diferències substancials en els dos programes. El que sí que reconeix ara l'Audiència de Barcelona és l'autoria del format OT, a Mainat i Cruz, cosa que no havia fet la jutge de primera instància. So soon you'll be forgotten. I encara una notícia més relacionada amb aquesta casa. Catalunya Ràdio estrena avui nou podcast. És La flora i la fauna. 10 capítols que aprofundeixen amb la ment oberta en les addiccions i que condueix la periodista Flora Saura. Són converses amb personatges que han conegut la situació de primera mà, com ella mateixa, i l'objectiu és ajudar el màxim nombre de persones possibles. Estigmatitzar les drogues, diu, només té conseqüències negatives i parlar-ne amb rigor i obertament pot reduir els riscos associats al consum. Entre els altres convidats hi ha Sergi Pàmies, Ada Parellada o el psicòleg clínic Xavier Ferrer. I l'Ajuntament preveu posar en marxa el nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona a principis del 2029. L'Ajuntament destinarà un pressupost de quasi 37 milions d'euros a les obres que començaran el primer trimestre del 2027 i es preveu que s'acabin a finals del 2028. Es rehabilitarà l'edifici llac a l'Avinguda del Paral·lel, de dalt a baix, planta baixa, quatre plantes i dos soterranis. El nou Centre d'Emergències acollirà la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, els Bombers de Barcelona i el Sistema d'Emergències Mèdiques. I com que serà un edifici segur, també s'hi traslladarà al Centre de Processament de dades de l'Ajuntament. L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que es vol evolucionar cap a un model integrat més preparat per gestionar emergències complexes. L'alcalde també ha aprofitat per recordar que gràcies al trasllat del SECOR, que ara està al carrer Lleida, així com al trasllat d'una part de la Fira de l'Hospitalet, es podrà tirar endavant un nou barri, el Poble Sec, entre el carrer Lleida i l'Avinguda Maria Cristina. 5 minuts i seran les 8, començarà el Catalunya Vespre, abans però a la sintonia de 3CAT Info, els esports. Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. Partit apassionant el que s'està veient als vuitens de final del Mundial de Futbol entre l'Argentina i Egipte. En l'últim bloc d'informació esportiva dèiem que Egipte estava guanyant el partit per 0-1, ha arribat a marcar un segon gol que ha estat anul·lat, però minuts més tard, al minut 67 de partit, Zico posava un 0-2 al marcador, quan semblava que la selecció argentina ja no tenia forces per intentar guanyar aquest partit. En 4 minuts, el Cuti Romero i Leo Messi han posat un 2-2 al marcador, que ara veiem al marcador electrònic quan es porten disputats 91 minuts. En falten 6 per arribar al final del temps reglamentari. Un 2-2 que portaria a la pròrroga. La selecció argentina estava desfondada, però ara mateix és la que domina el partit en el moment en què la selecció argentina acaba de marcar el gol de la victòria. 3-2, minut 92 de partit. La selecció de Messi, la vigent campiona del Mundial, que capgira un marcador en contra, anava perdent per 0-2 al minut 67. En 25 minuts li ha donat la volta al marcador. Per tant, 3-2 per la selecció argentina quan falten 5 minuts mal comptats per arribar al final del partit. No haurà ni de jugar la pròrroga. Això, aquest partit, l'Argentina 3, Egipte 2, és el penúltim partit de l'eliminatòria dels vuitens de final. A les 10 es jugarà l'últim partit al Colòmbia-Suïssa. Serà, com diem, a partir de les 10. D'aquestes dues eliminatòries, l'Argentina-Egipte i el Colòmbia-Suïssa quedarà concretat l'últim partit de quarts. Ahir ja va quedar definida la tercera eliminatòria. La jugaran Espanya i Bèlgica, que van eliminar Portugal i els Estats Units, respectivament.
1: 3CAT Info.
7: Més coses, més futbol. L'Espanyol ha fet oficial la incorporació del lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Gilinchi Hatman, que arriba a cedir per una temporada del Burnley anglès. L'equip

0: la segona divisió.
1: Des del primer moment que vi l'interès i sabia que era mi oportunitat de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
0: Per cert, l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, l'exjugador Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial blanc i blau per les dues pròximes temporades.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: El bàsquet Girona ha fet oficial que formarà part de la pròxima edició de la FIBA Europe Cup, la quarta competició continental. A més, l'Eurolliga ha confirmat definitivament l'expansió de 20 a 24 equips per la temporada 2027-2028. També en bàsquet, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. López és la desena jugadora confirmada a l'equip gironí de cara a la propera temporada sota les ordres de Roberto Íñiguez. D'altra banda, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez.
2: 3CAT Info.
0: Mats Pedersen s'endú a l'esprint la quarta etapa del Tour de França després dels 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. El gran grup, amb els favorits de la victòria final com Pogacar i Vingegaard, ha arribat a 13 minuts del vencedor i l'eslové perd el liderat a mans del noruec Thorstein Traen. Demà, cinquena etapa, 158 quilòmetres de perfil pla entre l'Annemasse i Pau. A tot això, afegir que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, que arriba del Trissino i firma per 2 anys, fins al juny del 2028. I en tenis, del torneig de Wimbledon, Jannik Sinner és el primer semifinalista al quadre masculí. El femení Coco Gauff ha eliminat Jessica Pegula i s'enfrontarà a Carolina Mukova.
3: Els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 de Barcelona hauran de passar la nit fora de casa. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, ja fa un mes, veïns de la zona van alertar d'esquerdes a casa seva i des d'aleshores tècnics d'infraestructures els fan visites de control gairebé diaris.
4: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fisuras. De hecho, en la calle se hizo una grieta, en la calle que está la acera simplemente arreglada así de una manera rústica, provisional, porque es lo que hicieron para que la gente no tuviera peligro y fuera a tropezar.
3: Bona tarda, són les 8.
5: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: L'esvoranc ha aparegut en un pati d'illa al barri del Putxet i fa 8 metres de diàmetre. El govern assegura que el forat no es pot fer ni més gran ni profund i esperen reomplir-lo avui mateix. Estem pendents a aquesta hora d'una compareixença que actualitzi quina és la situació.
6: També pendents a aquesta hora dels incendis que encara cremen i en els quals encara treballen els bombers. El que dona més feina, el de Sant Manat, al Vallès Occidental, confien a estabilitzar-lo demà. De moment, el confinament dels veïns es manté. Els bombers esperen donar per controlat a les 9 d'avui l'incendi de la Noia i aquesta tarda també ha cremat un foc a Torrefeta i Florejacs de la Segarra que ja està estabilitzat. I demà encara hi haurà un risc més alt d'incendis. Gemma Puig, quin temps farà?
7: Carrer de Gervasi de Cassoles.
8: És que avui ja hem arribat als 43,7 a Vinebre. 4 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya han estat rècord de temperatura, però demà s'intensifica la calor. Aquesta onada de calor que demà arribaria entre demà i demà passat al seu punt àlgid, per tant demà més calor i a més també amb avisos de calor nocturna.
3: 200.000 euros de pressupost és la xifra rècord de despesa que preveuen els pressupostos que prepara el govern espanyol per a l'any vinent, però ho tenen molt difícil per tirar endavant perquè el Partit Popular i Junts tombaran l'objectiu de dèficit previst la setmana vinent al Congrés.
6: Donald Trump hi torna amb Groenlàndia i dibuixa un futur negre per a Europa en l'arribada a la cimera de l'OTAN que es fa a Turquia i que pretenia justament destensar les relacions transatlàntiques.

0: però Atlanta, no pas a Nova York. L'Argentina de Leo Messi, que ha fallat un penal, està guanyant in extremis contra Egipte. El corresponsal al Pròxim Orient, Jordi Brascó, ens explicarà com ho estan vivint els palestins de Cisjordània, que s'han fet del tot seva la selecció egípcia.
1: Un partit, Joan Fitó, que tenim a punt d'acabar, eh?
2: Sí, som al 9 d'afegit, n'ha afegit 7 l'àrbitre, hi ha hagut el gol en aquest temps d'afegit, el 3-2 d'Enzo Fernández. L'Argentina, que perdia 0-2 al minut 79, ha remuntat, ha fet 3 gols en aquests 11 minuts finals més l'afegit, un d'ells de Leo Messi, 9 partits consecutius als Mundials marcant. Ara el partit és al minut 9 i mig del temps afegit, el córner. Ara mateix l'Argentina hauria d'acabar aviat, per tant, Argentina a punt de classificar-se pels quarts de final del Mundial.

0: Sting actua aquest vespre en la inauguració del festival Les Nits de Barcelona als Jardins de Pedralbes.
1: I als Estats Units

0: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Passen ja 4 minuts de les 8 en punt del vespre. És una hora en la qual estem pendents de la compareixença de diferents nivells d'autoritats al barri del Putxet de Barcelona per donar explicacions de com s'està treballant a aquesta hora per reomplir l'esvoranc de 8 metres de diàmetre que aquest matí s'ha obert per sorpresa en aquest barri a causa de les obres de la línia 9 del metro. Això és el districte de Sarrià a Sant Gervasi. Mentre esperem que comenci aquesta compareixença, sí que Catalunya Ràdio pot avançar a aquesta hora que veïns del barri ja van avisar fa dies, fa gairebé un mes i mig, de l'aparició d'escletxes a casa seva, coincidint tot plegat amb els treballs de la tuneladora que treballa a la línia 9 del metro per obrir aquest túnel. Això ens ho han explicat a Catalunya Ràdio els veïns que viuen en aquest cas en els més de 90 habitatges que s'han hagut de desallotjar avui per aquest esvoranc, passaran la nit fora de casa. Unitat Mòbil a Barcelona, Matilde Seoane i Roger Santaló, bon vespre.
2: Hola, bon vespre. Sí, les alarmes han saltat aquest matí amb l'esvoranc que ha aparegut en el pati interior de 8 metres de diàmetre per 4 de profunditat en el que seria l'illa de cases que formen els carrers Teodora la Madrid, carrer Rubinstein i carrer Gervasi de Cassoles, però els tècnics van tenir constància de les primeres incidències a finals de maig, quan les religioses del convent Mercedàries Missioneres de la Cúria General va avisar que tenien escletxes al terra i a les parets i fins i tot havien aparegut esquerdes a la vorera de davant de la seva façana. La religiosa Maria Calira ho relata així als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fisuras. De hecho, en la calle se hizo una grieta, en la calle que está la acera simplemente arreglada así de una manera rústica, provisional, porque es lo que hicieron para que la gente no tuviera peligro y fuera a tropezar.
2: Des de llavors, com explica Maria Carlina, cada dia un grup de tècnics visiten el convent per veure, per comprovar els sensors instal·lats que tenen a dins de l'edifici, però també els blocs afectats per aquesta incidència que formen part, com hem dit, del quadrat dels carrers Rubinstein, Sant Gervasi de Cassoles i Teodora de la Madrid, tenen sensors des de principis d'any per controlar moviments. Els veïns dels 90 pisos desallotjats, com en Josep Maria Oliver, estan preocupats.
4: Si no haguéssim posat els sensors, si no haguéssim pres la molèstia de posar els sensors, l'esvoranc s'hauria produït igualment. Per tant, jo em pregunto de què han servit aquests sensors. Només per saber els moviments que feien.
2: Aquesta tarda el govern ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat. Diuen que aquest esvoranc no és un Carmel 2, el forat que es va produir al barri del Carmel de Barcelona ara fa 2 dècades pel perllongament de la línia 5 del metro. Ho explicava així la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: Si bé fa uns anys la tecnologia que s'utilitzava era fer el forat i després posteriorment assegurar-lo i fer el túnel pròpiament en formigó, amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
2: Aquí al carrer, en l'àrea afectada, els veïns segueixen entrant als edificis per buscar les pertinences per passar la nit fora de casa, mentre al carrer van passant camions formigonera per anar omplint el forat de formigó i mentre la tuneladora de la línia 9 del metro segueix perforant el subsòl de Barcelona.
1: Gràcies, Roger Santaló. De fet, en aquest mateix punt on tu ets, comença una compareixença, en aquest cas de diferents nivells d'administració a Barcelona. Parla el cap de Guàrdia de Bombers de Barcelona, Gerard Prades.
6: Perquè farà feines que s'estan realitzant per part de bombers, supervisem aquestes tasques i aquesta tarda el que s'ha fet és l'acompanyament de persones, dels veïns que havien d'entrar als seus habitatges per recollir pertinences, cosa que seguirem fent durant les properes hores i el dia de demà. Han estat un total de 30 els habitatges on s'ha requerit l'entrada per recollida de pertinences. A partir d'això, a partir de demà, ja començarem amb noves fases dins de que ha estat l'emergència. Superada la fase d'estabilització, que comentaran des de l'obra, que esperem que la tinguem acabada durant la matinada, pel matí de demà, començarem o seguirem les tasques de consolidació i de comprovació de tot el que s'ha gestat l'afectació en els edificis i com evoluciona en els possibles moviments, assentaments que hi hagin al terreny també, producte, com explicaran, d'aquest formigonat que s'ha fet de la cavitat que ha aparegut avui.
7: Perfecte.
8: Molt bé. No, bueno, pues, com...
6: Vols passar al mig? Perquè si tallem,
8: sí,
6: tal.
8: Sí, no. No, si voleu. Bueno, sí, estem treballant des d'aquest matí. Bueno, hem començat a formigonar la cavitat a la una. Els treballs continuen amb normalitat. Preveiem estar formigonant fins a la matinada. I la planificació que tenim, demà al matí, un cop estigui el formigonat acabat, començarem amb els cossos de bombers i amb els nostres serveis tècnics a verificar la situació dels edificis, que de moment, i en paral·lel anirem monitoritzant els moviments amb tot el sistema d'auscultació que tenim a lloc. Amb aquesta primera informació podrem actualitzar quines són els següents passos que donarem.
9: Algun veí havia avisat de possibles esquerdes prèvies a això?
10: Només se'ns ha reclamat en la darrera setmana, només se'ns ha reclamat...
9: Espera, perdó.
10: Sí,
8: Laura, vine.
10: Perdó.
9: I si podeu dir el nom i càrrec?
10: Sí. Laura Carrasco, responsable... Sí?
9: Perdó.
10: Laura Carrasco, responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori. Sí, com us deia, en la darrera setmana se'ns ha reclamat només per part d'un edifici de Sant Gervasi de Cassoles sobre fissures i de manera immediata es va anar a inspeccionar aquest edifici i la conclusió, la diagnosi va ser que algunes patologies ja eren preexistents, ja s'havien inventariat a la inspecció prèvia que es va fer abans de l'inici de construcció del túnel i algunes altres patologies actualment estan en estudi, en anàlisi per concloure la vinculació que pugui tenir amb l'obra.
11: Hola, Merche Cuesta, del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Nosaltres, durant el dia d'avui, hem atès i hem filiat amb un total de 85 persones afectades. Inicialment, 11 d'aquestes persones tenien dubtes de si aquesta nit necessitarien algun tipus de suport per la nostra part. Finalment, a hores d'ara, només tenim dues persones que han requerit la nostra atenció i que estan conduïdes i ateses per nosaltres. Alguna d'aquestes persones, pel camí, està també a l'espera que algun amic li confirmi. Vull dir que estem també acabant de reajustar aquests números. Nosaltres som un centre 24 hores obert, amb la qual si hi ha qualsevol situació durant avui, la nit i de més, doncs també estarem oberts a continuar atenent a les persones que puguin sorgir, que apareixin i que fins ara potser no les hem pogut valorar. No, inicialment les acollim a les nostres dependències perquè podem facilitar-los més cura. Hi ha una persona que a més porta un animal de companyia, vull dir, són persones soles i es trobaran molt més cuidades i acompanyades, a més de que nosaltres podem actualitzar la informació. Demà també estarem amb el dispositiu informatiu i continuarem treballant amb les noves notícies que hi hagin i les noves necessitats que puguin sorgir.
12: I teniu la dada total de quanta gent ha afectat? Si no, podem quantificar els 93 pisos, quantes persones?
11: És molt complicat. Penseu que hem agafat padró, hem fet trucades, però no podem garantir que tothom estigués, que vingués, etc. 85 persones són bastantes, però no podem dir-ho amb exactitud.
12: Gràcies. Senyora Carrasco, fa un mes que tenim constància de que hi ha unes esquerdes en el convent d'aquí del carrer de Gervasi de Cassoles i que hi ha uns tècnics que visiten de forma diària aquestes incidències. Per tant, entenc que fa un mes que tenen constància de problemes en relació amb la tornadora.
10: Mira, des del Departament de Territori, conjuntament amb infraestructures.cat, tenim establert un protocol de gestió de reclamacions durant la construcció de les nostres obres. I, efectivament, doncs, cada vegada que rebem una reclamació, pel motiu que sigui, doncs s'implementa aquest procediment de gestió d'aquesta reclamació i s'han gestionat fins al moment qualsevol reclamació que hem rebut per qualsevol motiu, doncs s'ha donat resposta a través dels equips d'obra, especialistes, i si s'ha hagut d'inspeccionar, s'ha inspeccionat, s'elaboren els informes corresponents i s'elabora una conclusió, una diagnosi, per tal de resoldre si finalment està vinculada o no amb l'obra.
12: I aquesta incidència estaria vinculada amb l'obra?
10: Quina?
12: La del convent de les religioses nacionals.
10: Actualment tenim entrada oficial, o sigui, hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi, per acabar de concloure la vinculació amb l'obra.
12: Per tant, encara no podem determinar si és vinculat o no és vinculat.
10: Com us dic, està en estudi i encara estem analitzant doncs, la vinculació d'aquestes patologies amb l'obra.
13: Deixem estar. Gràcies, eh?
1: Per tant, aquesta és la informació que avançàvem al Catalunya Vespre. Fa ben bé un mes i mig que el Departament d'Infraestructures està vigilant esquerdes en alguns edificis que estan a tocar dels edificis avui directament implicats en aquest esvoranc. És la informació que avançava a Catalunya Ràdio. A un convent proper a la zona de l'esvoranc que va detectar en el pas de la tuneladora l'aparició d'unes esquerdes, que ho van comunicar al Departament d'Infraestructures, i que des d'aleshores, com ens han explicat a Catalunya Ràdio, a tècnics d'infraestructures els fan visites de control de manera pràcticament diària. Per tant, la primera notificació, que no seria pas de fa una setmana, sinó de fa gairebé un mes i mig, a finals del mes de maig. Roger Santaló, aquí s'ha acabat ja l'atenció als mitjans per part d'aquestes autoritats, dels representants polítics?
2: Sí, en aquests moments estan responent preguntes a part per resoldre els dubtes que hagin aparegut durant aquesta compareixença que han fet els tècnics, els mitjans de comunicació, però sí, en aquests moments s'ha acabat aquesta compareixença. Com veiem, segueix havent-hi moviment al carrer en relació a les tasques de control de seguiment d'aquest esvoranc que ha aparegut aquí proper en el barri del Putxet.
1: Gràcies, Roger. Bona tarda.
2: Bona tarda.
14: Passa un minut d'un quart de nou. Obrim ara una informació dedicada als incendis, però avui podrem donar molt millors notícies que no pas ahir a aquesta hora, perquè l'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ja han cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen poder-lo donar per estabilitzat fins demà. Com que l'incendi continua sent molt inestable, Protecció Civil manté el confinament a les 7 urbanitzacions i nuclis disseminats que afecta prop de 7.000 persones. Tenim una unitat mòbil a Sentmenat amb Xavier Cussó i Maria Costa. Bona tarda, Maria.
15: Bona tarda. Doncs si l'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'ha complert, això després d'una tarda molt i molt dura sobre el terreny. L'incendi ja està en vies d'estabilització, però la prudència fa dir als bombers que el foc no serà estable fins demà, com a mínim, al migdia. Els focus secundaris del flanc dret han posat pràcticament en escac els bombers aquesta tarda, un foc que s'ha complicat per l'entrada de marinada característica de l'estiu i també les altes temperatures. Ho explicava el cap de bombers, David Borrell.
16: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
15: La tarda ha estat especialment complicada al flanc dret a prop de l'urbanització del Farell, on hi ha confinades 300 persones, i on Borrell admetia que han viscut moments difícils, tal i com...

0: Com es va fer ahir, s'han agrupat els veïns en un mateix espai segur i amb dotacions dels bombers molt a prop per si s'arribava a una situació d'emergència. El flanc esquerre, especialment a la zona de Guanta. Els bombers calculen que hi ha hagut com a mínim una construcció afectada. Ens explicaven que en aquest cas es tractaria d'una barraca construïda de manera irregular. De moment, es mantenen els 7 confinaments, però a partir de les 9 del vespre els bombers no descarten que se'n puguin aixecar alguns, sobretot els nuclis o urbanitzacions que estiguin a la cua del foc i, per tant, lluny de les flames. Els propietaris forestals de zones com la del Farell viuen entristits l'incendi. Maite Fuertes s'ha acostat aquesta tarda al centre de comandament de Sant Manat per saber quina era la situació i denunciava que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa moltes traves.
1: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
0: Segons l'últim balanç dels agents rurals, l'incendi ha cremat ara per ara gairebé 160 hectàrees.
2: Gràcies a Maria. D'altra banda, els bombers confien a donar per controlar l'incendi que es va declarar ahir a l'Anoia i que va obligar a confinar més de 30.000 persones. Les flames van tocar municipis com ara la Pobla de Claramunt i avui, un cop els bombers han estabilitzat l'incendi, els veïns afectats han començat a avaluar els danys. La Pobla de Claramunt, Montse Jané, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
4: Estamos pues, asustados todos, y hay vecinos que se han quedado sin casas, que se han quemado muchas casas también, y los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
3: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
5: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador, com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
3: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
5: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és, ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que rebut més, i ahir doncs bueno, per coses del destí començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
3: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
6: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Encara van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
3: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
7: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumellant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleda ja ho tens controlat.
3: Encara hi ha moltes fumaroles que els bombers van apagant.
8: Avui també hem hagut d'estar pendents de l'incendi a Torrefeta i Florejacs a la Segarra, que ja s'ha pogut donar per estabilitzat i, si no hi ha canvis, es donarà també per controlat aviat. Segons afirmen els bombers, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
9: Bona nit. Sí, l'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, explicava aquí que era este foc un foc amb molt potencial i que s'ha treballat intensament perquè no avancés sobretot cap a la comarca del Solsonès.
10: Un incendi que tenia un potencial molt gran amb tota la comarca del Solsonès. Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
9: I ara molt pendents doncs, de quan es pugui donar per controlat, que espero que sigui doncs, en les properes hores. També s'ha aixecat ja el confinament a tots els nuclis afectats, excepte 4 masies entre Sanaüja i Torrefeta i Florejacs. Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat avui els pagesos que han treballat amb els tractors que han evitat la propagació dels dos flancs de l'incendi.
2: Gràcies, Júlia. I un dia més ens hem de fixar encara en l'incendi de les Gavarres. Els bombers preveuen donar-lo per controlat d'aquí menys d'una hora, a les 9. Mentrestant, però, ja es comença a posar fil a l'agulla per planificar la restauració de les més de 2.000 hectàrees afectades pel foc, que, recordem-ho, va començar divendres. Aquest migdia, els propietaris forestals s'han reunit amb responsables del govern. Girona, Laia Claret.
11: La proposta dels propietaris és liderar aquest pla a 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta Melcio Soler, president del col·lectiu.
12: L'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa, acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment perquè, com que està cremat, es veuen molt clars.
11: Des de la Direcció General de Boscos veuen amb bons ulls la iniciativa, que encara s'ha de concretar amb el finançament, per exemple. L'enginyera forestal i coordinadora de l'Agrupació de Defensa Forestal de les Gavarres, Sandra Torres, també era a la reunió i confia que aquest incendi suposi un abans i un després per potenciar la gestió dels boscos.
13: Esperem, no, que aquestes 2.200 hectàrees sigui un punt d'inflexió a nivell de país, que el govern, doncs, es plantegi, doncs, creure en la recuperació d'aquests sistemes agroforestals i creure en la gestió forestal.
11: En concret, aquí, pels propietaris, cal treballar en tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, que abasten unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
8: Sis minuts i arribarem a 9:15. Sens dubte, avui la situació no té res a veure amb la d'ahir, però és evident que el risc d'incendi és molt alt i encara ho serà més de cara a demà. Els agents rurals han actualitzat la xifra de municipis que estaran en la fase 4 del Pla Alfa, que és la fase més alta. Si avui hi havia nivell 4, poc més d'un centenar de poblacions, demà seran més de 200 municipis de 24 comarques. També restringirà l'accés a 7 parcs naturals. Oriol Pujadó, bona tarda.
14: Què tal? Bona tarda.
8: Per aquest motiu, Oriol, s'amplien algunes restriccions.
14: Sí, la llista l'han fet pública fa poca estona. El govern restringeix l'accés a peu o amb vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure, tipus acampades, s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de cases de colònies, que n'hi ha moltes en marxa, s'hauran de fer a l'interior d'edificis. I les activitats de casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen també les obres i les intervencions a la xarxa viària, la sega de cunetes, la celebració de falles o l'ús de material pirotècnic. Així ho ha explicat Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
15: I s'incorporen també com a mesures en aquests municipis la suspensió de celebracions de festes de falles i qualsevol activitat relacionada amb l'encesa o utilització de foc associada a aquestes celebracions, i també es prohibeix l'ús de material pirotècnic de qualsevol categoria en les zones fora dels nuclis urbans.
14: Els parcs naturals amb restriccions que hi havia avui d'accedir-hi s'hi afegeix també a partir de demà el de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC. Avui una quarantena d'observatoris del Meteocat han superat els 40 graus. De cara a demà s'espera que aquesta onada de calor encara faci pujar més els termòmetres.
2: Doncs en plena onada de calor i d'incendis, el govern s'ha reunit aquesta tarda amb els grups del Parlament per explicar-los la situació i posar sobre la taula un canvi en la gestió dels boscos. L'oposició demana a Paneque que comparegui al Parlament, Àlex Giralt Robert.
16: Sí, la trobada l'ha encapçalat la mateixa consellera de Territori i han participat tots els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Segons fonts de l'executiu, Paneque els ha detallat les feines de prevenció dels últims mesos i l'estat dels focs actuals, a més de traslladar-los la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal, com ja havia avançat aquest matí.
17: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
16: Però els grups reclamen més explicacions a l'executiu, sobretot per l'origen de les flames al Baix Empordà. El copaire Dani Cornellà ha estat l'únic a comparèixer després de la reunió.
18: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
16: Ho deia en referència a l'home que treballava amb la radial que hauria originat el foc. Junts també vol que Paneque comparegui, Salvador Vergés.
19: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
16: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
8: Els incendis d'aquests dies han fet que els pagesos es tornin a reivindicar com una figura clau per a la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer és president de SAGE a Catalunya.
20: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
8: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
1: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la

0: abandonen.
1: Finalment, els pagesos també es queixen que a ells se'ls imposin restriccions per a la sega, que s'esforcen a complir, diuen, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi.
2: I a la Catalunya del Nord millora l'evolució de l'incendi que ha cremat 4.900 hectàrees des de dissabte. Aquesta tarda ja han pogut tornar a casa els veïns evacuats a dos pobles petits i demà ho podrien fer els de 9 municipis més. Joaquim Albalate.
3: Sí, aquesta tarda s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de Taulís i de Tellet. I si tot va bé, demà a la tarda també es podrà fer en 9 municipis més. Però el gruix dels 12.000 desallotjats de poblacions més grans, com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa. En qualsevol cas, l'incendi evoluciona positivament. El perímetre es manté estable des d'ahir a la nit i els bombers se centraran les properes hores en els punts més crítics. Eric Belgenio és el cap dels bombers.
4: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
3: L'incendi ha afectat, segons l'últim balanç, 46 edificacions, la majoria cabanes.
2: Gràcies, Joaquim. Un minut i arribarem a 8:45 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i la tornada a la crònica internacional.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
12: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: L'estiu és tu.
5: Catalunya Ràdio.
6: La llum dins dels meus ulls.
13: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu.
5: L'estiu ets tu.
6: Quan em mires i somrius.
5: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Passa un minut de 8:45 i tenim notícia d'última hora que ens arriba des de França, i és que Marine Le Pen acaba d'anunciar que es presentarà a les eleccions presidencials de l'any que ve, malgrat la condemna per malversació de diners públics ratificada avui mateix per la justícia francesa. La disminució de les penes de presó i d'inhabilitació, suposem que ha estat l'element decisiu perquè Marine Le Pen faci el pas. Qui ens ho pot explicar bé en directe ara mateix és la nostra corresponsal a París, Isabel Galí. Bona tarda.
14: Bona tarda. Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional, que no vol fer campanya sota control judicial. Per això recorrerà la sentència al Tribunal Suprem, Tribunal de Cassació, en diuen a França. Això li permet que la pena del braçalet quedi suspesa fins a la decisió d'aquest alt tribunal i començarà a fer campanya des d'ara mateix, ha dit aquest vespre a l'entrevista a la televisió TF1.
15: Crec que la inelegibilitat planteja un enorme problema democràtic, ja que el poble no tenia realment cap opció i la decisió es va prendre per ells. I crec que no s'hauria d'imposar mai res als francesos. Han de tenir l'última paraula i el poble francès tindrà l'última paraula.
14: La decisió de la líder de l'extrema dreta francesa torna a posar la pressió en la justícia, però té riscos perquè el Tribunal de Cassació ha avançat

0: que no tardarà a emetre veredicte sobre si s'han vulnerat els drets judicials de Marine Le Pen. Riscos perquè podria perdre aquest cas de nou i ser considerada culpable per un tercer tribunal. Què farà aleshores? Què faria aleshores si renuncia o no? És, de nou, la gran incògnita.
1: Per tant, capítol que no tanquem del tot, però que hem pogut actualitzar en directe. Gràcies, Isabel, des de París. Bona tarda.
0: Gràcies, bona nit.
2: I a Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà Donald Trump a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units, diu, durant la guerra contra l'Iran. I ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, que forma part de Dinamarca. Bé, connectem amb el nostre enviat especial encara, Bruno Forte Amirás. Bona tarda, Bruno.
3: Hola, bona tarda, Agnès.
2: Aquesta disputa pel control de Groenlàndia és un dels temes que més divisió ha generat en les relacions transatlàntiques.
3: Sí, mira que l'OTAN volia que aquesta cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump, ho hem vist, ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
4: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca, i quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
3: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units estudien endur-se avions o vaixells de guerra nord-americans d'Europa per forçar els europeus a gastar més en defensa i preocupar-se més, diu ell, per la seva pròpia seguretat.
4: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
3: Ara mateix, per cert, després d'aquest reguitzell de retrets, Trump està sopant cara a cara amb tots els líders europeus.
2: I ha arribat a tan potent, diríem, que aquestes crítiques i retrets han eclipsat les noves compres multimilionàries d'armament anunciades avui per l'OTAN.
3: Sí, per demostrar precisament a Donald Trump que els europeus es prenen seriosament l'objectiu d'augmentar la despesa militar, ho ha dit el líder de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte.
5: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
3: En concret, els aliats de l'OTAN invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses d'antidrons, per reforçar-se dels atacs de drons. I companyies franceses i companyies com la francesa Airbus o la sueca Saab també s'enduran un bon pessic de diners públics per fabricar, en aquest cas, nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
2: Gràcies, Bruno.
3: Adéu, bona tarda.
1: Doncs qui no ha pogut ser en aquesta cimera de l'OTAN és Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez. Ha sigut per decisió judicial, recordem-ho, doncs el govern espanyol ha carregat fortament contra aquesta decisió. Creuen que deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla i no a Turquia no té cap sentit per l'executiu. La decisió no s'entén perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
6: Las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
1: I per cert, que avui l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'agència tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert.
2: A tot això, els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana vinent es votaran els objectius de dèficit després que aquest matí el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. A Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
8: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
7: Però Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com van fer l'any passat. Podem també fa un avís mentre que Sumar confia en els socis. Jone Belarra i Ernest Urtasun.
9: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
10: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
7: Esta votació no condemna els pressupostos, però sí que anticipa la falta de suports per aprovar-los. El PP diu que són una pantomima i Isabel Díaz Ayuso hi veu un nou intent de beneficiar els independentistes.
11: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid,

0: e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
1: Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa després de l'estiu amb un debat pressupostari que servirà de carta de presentació si s'avancen les eleccions al 2027.
2: I a Veneçuela comencen a preparar i planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. A les zones rurals més properes, però, els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, on és ara mateix el nostre enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque. Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, Manel.
2: Què reclama aquí la població d'aquestes zones més allunyades de la capital, Miquel?
3: Sí, aquí ens ha interessat visitar zones més rurals que han quedat d'alguna manera silenciades. El Junquito, municipi de l'estat Libertador. És un municipi amb un carrer principal d'uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, en cases colorides, i sota aquest passeig forjat hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. D'aquí, de tot això, només queden vestigis i bé, indignació, perquè aquí, ens diu la Juana, no ha vingut ningú i els pocs policies que van aparèixer el dia de la catàstrofe, per la nit es van dedicar a robar.
4: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda, aquí todos vivimos del turismo, o sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
3: La Lucy, igual que la Joana, tenia un petit restaurant d'arepes. La Joana està preocupada perquè a casa seva no sap si és estable i si pot tornar.
5: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo. El pueblo es muy pequeño, que no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
3: Pel que fa al primer sector, l'agricultura, hi ha explotacions que estan pràcticament intactes, però les que estan molt afectades són les que tenen bestiar, que molts van quedar atrapats. Uns pagès ens revelava una curiositat, Manel, amb el moviment de la terra. Hi ha manantials que han desaparegut, però també n'hi ha d'altres que han aparegut de nous en llocs insospitats.
2: Vaja, és ben curiós també i queda clara la feina ingent que queda a fer en determinades zones especialment. Moltíssimes gràcies, Miquel. Una abraçada.
3: Molt bona nit.
6: La ràdio i la televisió pública hongaresa, M1, han suspès temporalment l'emissió perquè el govern del conservador Peter Magyar en vol revisar els continguts. Txell Garriga, bona tarda.
7: Bona tarda. Sí, Magyar compleix, de fet, així una promesa electoral que en campanya ja va justificar quan va acusar, per exemple, els mitjans de comunicació de ser l'altaveu de l'exprimer ministre ultradretà Viktor Orbán i també el seu partit, Fidesz. La decisió s'ha anunciat, però, en l'informatiu d'aquest migdia. La cadena M1, a més d'una pantalla negra en què es podia llegir el missatge que se suspenen les emissions per fer que els mitjans de comunicació públics independents i creïbles. Magyar, que ja havia substituït la direcció de la televisió i les ràdios estatals, també ha fet una publicació a través de les xarxes socials en què qualifica el dia d'històric per acabar amb la propaganda, ha dit, i també les mentides. La programació de l'M1 està previst, però, que es pugui reprendre ja al llarg d'aquesta nit, tot i que sense butlletins informatius.
2: Tres minuts i arribarem a 9:15. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. Argimon ha defensat que Salut Pública no era qui gestionava les llistes dels agents policials ni tampoc coordinava els equips que administrava en les vacunes. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona en català s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
8: Això ho explico perquè va haver-hi molt pocs països...
9: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países...
8: que van utilitzar aquesta restricció del

0: 55 anys.
1: Que utilitzaron esta restricció de los 50 anys.
0: Alemanya, si no recordo malament.
1: Alemanya, si no recordo malament.
0: Però que molt ràpidament, però molt ràpidament canvien el criteri.
1: Però muy rápidamente se cambia el criterio.
2: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
3: I pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació del concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com ara Google o Microsoft i que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com ara d'empreses privades. S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any vinent.

0: És la veu que segurament molta gent ja està reconeixent de Sting, que actuarà aquesta nit al festival Les Nits d'Occident, que se celebra al Palau de Pedralbes. Arriba a Barcelona amb la gira Sting 3.0, en què lidera una formació de trio, Marc Ruiz.
1: El conjunt amb el que està fent la gira és un trio elèctric, una formació molt lleugera però versàtil. Això li permet interpretar un repertori que no es limiti a la seva carrera en solitari, on abunden les cançons amb arranjaments que inclouen una gran diversitat d'instruments. En aquesta gira sí que acostuma a interpretar temes intensos com Fields of Gold, Mad About You o Fragile, però el cantant i baixista també aprofita la formació que porta per interpretar grans clàssics de The Police com Message in a Bottle, So Lonely o Roxanne, entre d'altres. Pel que fa a la posada en escena, també cal esperar un concert auster, sense grans efectes, més enllà d'un fons d'escenari. Serà una bona oportunitat per veure com es comporten les cordes vocals als 74 anys en cançons com If I Ever Lose My Faith in You o Every Little Thing She Does Is Magic.

0: La companyia Malpelo debuta al Teatre Grec amb la seva coreografia Inventions. És la tercera part del seu projecte dedicat a la música de Bach. Un gran muntatge amb 26 intèrprets sobre l'escenari i un quartet de corda que posa en solfa la dansa, la música i l'arquitectura. Marta Vives.
1: Tot i ser una de les companyies veteranes del Festival Grec amb qui col·laboren des del 1997, els Malpelo mai abans havien actuat al seu espai emblemàtic, el Teatre Grec a Montjuïc. Ara hi porten aquesta darrera part de la seva trilogia, un viatge a la música de Bach que inspira i serveix de fil conductor. És a Inventions, un muntatge de gran format que s'havia de veure al Museu Marítim el 2020 i que es va veure afectat per la pandèmia. Ara es desplega en aquest escenari a cel obert, excepcional, on l'espai embolcalla el so i la música en directe tocada per un quartet de corda, des de les cantates fins a l'art de la fuga del compositor barroc. Una vegada més, Pep Ramis i Maria Muñoz hibriden el moviment amb arts diverses, des del teatre, la coreografia, la música i també el text i les projeccions sobre les pedres. El resultat és d'una bellesa i una elegància que aclaparen de la mà d'una de les companyies més destacades de la dansa contemporània de casa nostra.
2: Plataforma per la Llengua ha denunciat que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
3: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
2: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
0: Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga

0: La setmana del llibre en català. La gran cita del llibre en català se celebrarà entre el 18 i el 27 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Ramon Solsona se'l reconeix per ser un dels principals autors contemporanis en català. L'escriptor ha agraït el premi i ha volgut posar en valor el fet d'haver escrit sempre en català.
1: El 1911 Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: La setmana desplegarà una oferta amb més de 300 activitats i la presència de 282 segells editorials amb editors de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya del Nord i també Andorra.
2: Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra.
3: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança, Montse Pujol.
4: La pel·lícula d'animació per a un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona al calvari dels camps francesos i la travessia cap a Valparaíso, una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
5: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos votando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
4: El film, avalat pel Festival d'Annecy amb participació de 3CAT, es preestrena aquesta tarda al cinema Girona i assistirà la Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg que inspira la nena protagonista.
0: La Sagrada Família i l'Hospital de Sant Pau estrenen l'exposició Una memòria viva. És una mostra que posa en valor el vincle entre aquests dos grans referents del modernisme i la seva relació amb Barcelona i el barri de la Sagrada Família. Marta Utzet, directora de Cultura, Acció Social i Educativa de la Sagrada Família.
6: L'eix que formen la Sagrada Família, l'Hospital de Sant Pau i l'Avinguda Gaudí és molt més que una connexió urbana. És una connexió entre dues obres mestres del modernisme, però és també un espai de vida quotidiana, un espai de trobada i de convivència. Aquesta exposició és, doncs, una invitació a mirar aquest barri amb uns altres ulls.
0: L'exposició instal·lada a l'Hospital de Sant Pau coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i els 625 anys de la fundació de l'hospital. La mostra està formada per 7 clubs expositius i es podrà visitar de franc fins al 15 de novembre.

0: Notícies, sí.
1: Notícies, clar que sí. La instal·lació Paper Tears de l'artista visual Clàudia Pagès Raval, que actualment representa Catalunya a la Bienal de Venècia, protagonitza la nova programació que ha presentat avui la Fabra, Centre d'Art Contemporani, Montse.
2: Sí, el curs començarà al setembre amb una instal·lació del creador valencià Luce i continuarà a la tardor amb les escultures de la basca Nora Aurreikoetxea i els audiovisuals sobre el control social de la marroquina Randa Maroufi. I ja a l'hivern serà el torn dels dibuixos del mexicà Jorge Satorre, que donaran pas a partir de l'abril a la proposta de Pagès Raval en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull, una instal·lació que connecta la història del paper de capellades a l'edat mitjana amb les crisis geopolítiques actuals de la Mediterrània. La Fabra enceta la segona temporada sota la direcció de Clàudia Elias. A la primera ja pràcticament ha duplicat el seu públic i ha fregat els 16.000 visitants.
0: L'angoixa? L'angoixa? Què diu?
1: I ja tenim aquí a punt amb nosaltres el David Uach.
3: Bona tarda, David.
4: Hola, bona tarda.
3: Anem amb l'última hora del Mundial, aquesta finalíssima...

0: en extremis en què finalment l'Argentina s'ha imposat a Egipte, 3-2.
1: 3-2 i quin patir dels argentins, que quan quedaven 11 minuts de partit, 11-12 més l'afegit, perdien 0-2 d'entrada. Una reacció del seleccionador argentí Lionel Scaloni, que ja ho dit tot, sentim-la.
2: No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir,
1: Doncs Scaloni, que s'expressava així d'emocionat un cop acabat aquest partit de vuitens de final del Mundial. Argentina, que perdia 0-2 amb gols egipcis d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 67, però al 79 els argentins s'han situat amb 1-2 amb gol de Romero. Val a dir que entre els dos gols dels egipcis, Messi havia fallat un penal i Egipte li havien invalidat un gol. Amb l'1-2 hem arribat al 83, quan Messi ha vist porteria, 8è gol de Messi en aquest Mundial, que ha establert l'empat a 2, i quan tot semblava abocat a la pròrroga hi ha hagut el miracle argentí, obra de Enzo Fernández, el temps afegit, que fins i tot ha estalviat als de Lionel Scaloni el temps extra i els dona el bitllet als quarts de final, on s'enfrontaran al vencedor del Colòmbia-Suïssa, que comença a partir de les 10 a Vancouver. Amb el seu gol d'avui, a més de ser el seu 8è d'aquest Mundial, Messi n'encadena 9 en Copes del Món, veient porteria, que és un rècord també.
3: Déu-n'hi-do, aquest partit evidentment ha generat molta expectació, suposem que a l'Argentina, a Egipte, però compta també amb aquestes celebracions que sentireu ara. Perquè amb aquests crits, milers de palestins des de Ramallah a Cisjordània celebraven els dos gols d'Egipte en el partit que estem explicant. És una eufòria que finalment s'ha esvaït perquè l'Argentina, com diem, ha remuntat en els últims minuts, però per ells el Mundial té una connotació directament política. Per això anem fins a Ramallah. Jordi Brascó.
4: Els palestins han somiat per uns moments en eliminar la campiona del món, perquè sí, al camp jugava Egipte, però aquí a Ramallah milers de palestins sentien que ells també estaven representats sobre la gespa. Ho explica el Rami.
5: En primer lloc, perquè som àrabs, així que donem suport a Egipte. També per la situació política, perquè sabem que Egipte fa costat a Palestina. I tots som musulmans, així que també donem suport a Egipte, al Marroc.
4: La bogeria inicial amb el 0-2 ha deixat pas al nerviosisme primer, després al pànic i finalment a la decepció, en una terra on les alegries no abunden i quan arriben duren poc. Si més no, encara els queda Marroc, l'últim representant àrab que encara queda viu al Mundial.
0: Gràcies a Jordi Brascó per aquesta crònica sobre com s'ha seguit a Cisjordània aquest partit, que ha estat, de fet, un dels més emocionants fins ara en el que portem de Mundial. David, més enllà d'aquesta competició, dia trafegat a l'Espanyol avui.
1: Sí, amb bastants moviments. Per exemple, s'ha fet oficial el segon fitxatge blanc i blau, el lateral esquerre neerlandès, que té 24 anys, Gilinchi Harman, arriba cedit per una temporada i ve del Burnley anglès, que és un equip que també és propietat d'Alan Pace, que és el president de l'Espanyol. Harman és internacional pels Països Baixos i està format al Feyenoord. Demà mateix, de fet, el presentaran. Com avui, l'Espanyol ha presentat el seu primer reforç, l'extrem Àlex Calatrava, que en el seu cas arriba cedit del Castelló, de la segona divisió.
6: Des del primer moment que vi l'interès i sabia que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
1: Per cert, que avui l'Espanyol ja ha començat oficialment la pretemporada amb les habituals revisions mèdiques i físiques prèvies a l'inici dels entrenaments. Per tant, s'han acabat les vacances per als jugadors de l'Espanyol i deixen enrere doncs, aquest temps de descans que han tingut en les últimes setmanes.
3: I pel que fa al Barça, presentat avui, Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i a l'app del club.
1: I en el qual els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits, per exemple, del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends, fins i tot. A més, es podran recuperar partits de temporada anteriores i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana.
0: I després del gran, enorme protagonisme del Tour de França d'aquests dies amb la gran sortida de Barcelona, la competició ara ha continuat amb la quarta etapa ja íntegrament en territori francès.
1: Ahir va acabar l'etapa als Angles, a la comarca nord-catalana del Capcir. Avui hem tingut ja una etapa entre Carcassona i Foix, de 182 quilòmetres, amb un vencedor de renom, Mats Pedersen, el danès de l'equip Trek, antic campió del món. Ha guanyat a l'esprint del grup d'escapats que han rodat doncs, molts quilòmetres per davant del gran grup, que avui s'ha agafat amb calma. Pogacar i Vingegaard han deixat marge per a l'escapada. Pogacar ha deixat anar el mallot groc amb la victòria d'avui de Mats Pedersen. Ara el nou líder és el noruec Thorstein Train, que figurava a l'escapada com el millor classificat a la general. I un dels protagonistes avui ha estat també el ciclista amb arrels a la Garrotxa, però de nacionalitat neerlandesa, Alex Molenaar, que ha tornat a entrar a l'escapada per mirar de recuperar el mallot de la muntanya que havia lluit a la tercera etapa, la d'ahir.

0: no he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar, pues ya sería la hostia.
1: Doncs déu-n'hi-do com va de tapaïda aquests dies l'agenda esportiva i tenim en joc un duel important a Wimbledon.
2: Sí, de quarts de final s'enfronten Félix Auger i Sim i Novak Djokovic. Ara mateix empat a un set. Ha guanyat Djokovic el primer 7-6, ha perdut el segon 3-6.
3: Gràcies, David.
2: A vosaltres, fins demà.
3: Un minut i poc més d'un minut, de fet, per arribar a les 9, així que ens acomiadarem en aquesta edició del Catalunya Vespre, com sempre, preguntant-nos per la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores. Gemma Puig, bona tarda.
4: Aquesta segona onada de calor ja ha portat avui temperatures de rècord cap a la zona del Priorat i també a la Ribera d'Ebre, i a més, amb aquesta temperatura més alta a Catalunya de 43,7 graus a Vinebre. Amb ruixats que hem tingut aquesta tarda i demà, les temperatures encara voldran pujar més. Demà tindrem aquests valors més alts, aquest pic de calor extrema entre dimecres i dijous en aquesta segona onada de calor. Demà moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, no només cap a Ponent o Ebre, sinó també cap a sectors de la Catalunya central i comarques gironines. Tota Catalunya sota avís de calor o alt, molt alt o moderat. Per tant, molta precaució perquè això també incrementa doncs, aquest perill d'incendi. Les màximes més altes, altre cop aquest dimecres, es situaran entre els 43 o 44 graus. A més, aquesta propera nit i matinada costarà dormir. Nits tòrrides a la costa i nit tropical cap a comarques interiors.
5: Trescat Info.
6: Són les 9. El risc d'incendi és molt alt i demà encara ho serà més. Hi ha més d'un centenar de poblacions en fase 4 del PAFA, que és la més alta. Demà seran més de 200. A més, s'ampliarà a 7 la xifra de parcs naturals amb accés restringit. Als que tenim avui s'hi afegirà Sant Llorenç del Munt i l'UBAC. L'incendi de Sant Manat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar demà. Mentrestant, Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats. A Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, també han cremat 113 hectàrees aquest dilluns. S'estan investigant les causes de l'incendi, tot i que una de les principals hipòtesis és que l'haurien provocat uns operaris que feien treballs de manteniment en una línia elèctrica. Les flames també han calcinat una granja on han mort 800 porcs. Veïns del barri de Sant Gervasi de Barcelona van avisar fa un mes de l'aparició d'escletxes a casa seva, coincidint amb les tasques de la tuneladora que treballa a la línia 9 del metro, tal com ha explicat a Catalunya Ràdio. Els veïns que viuen al més de 90 habitatges que s'han hagut de desallotjar per l'esvoranc han provocat les obres, hauran de passar la nit fora de casa. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder d'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. La cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. L'aliança prepara inversions de més de 40.000 milions d'euros en despesa militar. I Sting actuarà aquesta nit al festival Les Nits d'Occident, que se celebra al Palau de Pedralbes. Arriba a Barcelona amb la gira Sting 3.0, en què lidera una formació de trio.
5: Esports.
7: Remuntada èpica de l'Argentina davant d'Egipte. Els argentins perdien 0-2 quan faltaven 15 minuts de partit. Han fet 3 gols i han acabat classificant-se pels quarts. Ara jugaran contra el vencedor del Suïssa-Colòmbia, que comença a les 10. Triomf de Mats Pedersen a l'esprint a la quarta etapa del Tour de França després de completar els 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. El noruec Torstein Traen es converteix en el nou mallot groc. I l'Espanyol fa oficial la incorporació de lateral esquerre neerlandès Hartman, que arriba cedit pel Burnley anglès.
6: Nits tòrrides a la façana costanera i nits tropicals a les comarques interiors. Aquest dimecres encara s'intensificarà més la calor. Serà el punt àlgid d'aquesta segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant als 40 graus.
5: 3CAT Info.
6: Ara passen 3 minuts de les 9 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.

0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: El risc d'incendi és molt alt i encara ho serà més de cara a demà. Els agents rurals han actualitzat la xifra de municipis que estaran en la fase 4 del Pla Alfa, la més alta. Si avui hi havia al nivell 4 poc més d'un centenar de poblacions, demà seran més de 200 els municipis de 24 comarques i també restringirà l'accés a 7 parcs naturals. Davant d'aquesta situació, que s'amplien també algunes restriccions als municipis que estiguin en aquest nivell 4 del Pla Alfa, en parlem amb el Sergio Delgado, el subdirector del Programa de Protecció Civil. Senyor Delgado, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda, bon vespre, ja a aquesta hora. Ara ho dèiem, els municipis que demà estaran en aquest nivell 4 es doblen pràcticament respecte als que hi havia avui. S'esperen temperatures rècord o fins a quan podem arribar?
2: Bé, la informació que tenim des de Protecció Civil que ens ha facilitat aquest matí i al llarg del dia d'avui el Servei Meteorològic de Catalunya en el comitè d'emergències que hem fet ens indica que aquest episodi tot just està començant i està arribant a la seva intensitat en el dia de demà, però es mantindrà diversos dies amb una certa oscil·lació, algun dia que pot rebaixar aquestes temperatures màximes, però amb una idea molt clara de cara a la població, i és que aquest episodi tot just acaba de començar, es mantindrà, sembla, tota aquesta setmana i veurem com evoluciona de cara a la setmana vinent. Per tant, ens trobem davant d'una situació força excepcional, dins de que no és la primera onada de calor, és una onada de calor intensa, hem vist les temperatures màximes avui com s'han enfilat en molts punts, demà seran encara més elevades i que es mantindrà diversos dies. Per tant, un missatge molt clar també de cara a la població. Els efectes d'aquesta onada de calor, a mesura que passin els dies, seran cada vegada més clars, més intensos i, per tant, els riscos en general per la salut, pels incendis forestals, per totes les components, s'aniran incrementant al llarg dels dies.
1: Li volia preguntar, perquè vostè parlava d'incendis, parlava de la salut, ara li faré diverses preguntes relacionades amb aquests temes. De totes maneres, apuntaven a les 8 del vespre que el catàleg de restriccions s'amplia, com heu anunciat. De què estem parlant exactament per aquests municipis que estiguin en el nivell 4 del Pla Alfa?
2: Sí, aquests municipis a nivell 4 del Pla Alfa vol dir que són municipis on agents rurals està fent un control específic del compliment d'una sèrie de mesures que, entre d'altres, ja destaca és el tancament dels diversos massissos que s'han determinat. En general, comporta la suspensió de tota activitat que pugui generar un risc d'incendi forestal, però, a més, s'han pres una sèrie de mesures relacionades, complementàries a les habituals, relacionades amb dues qüestions. Primer, protegir la població i, per tant, doncs, aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària, relacionada, com deia, amb aquesta situació de risc molt elevada que tenim aquests dies i que anirem mantenint. Per tant, són mesures que estan relacionades amb evitar que es produeixi un incendi, però també evitar trobar-nos exposats a un possible incendi, i per això es fan aquests tancaments als massissos i per això es fa també la prohibició o la limitació de les activitats de joventut en el medi natural.
1: Senyor Delgado, parlar d'aquests massissos, hi ha 7 parcs naturals a partir de demà, aquestes restriccions són el seu tancament total, per tant no s'hi pot fer cap activitat.
2: Correcte, el que no podem fer és, per entendre-ho tothom, és anar a fer una excursió a aquest parc natural, anar a fer activitats que, diguem-ne, que de forma ordinària, una situació de risc d'incendi que no sigui elevada, podríem fer, doncs no podem fer. És molt important que tothom respecti aquests tancaments. Aquests tancaments estan senyalitzats i, per tant, ens trobarem un element físic que ens informarà d'aquesta restricció. Però si algú té dubtes, el que ha de fer els propers dies, abans de fer qualsevol activitat en qualsevol punt del territori, és consultar a la pàgina web de Generalitat, d'Interior, del Departament d'Interior, quines són aquestes restriccions, perquè aquestes restriccions poden anar variant en cada moment. Ara s'han publicat uns municipis i uns massissos amb aquest tancament, però demà, quan actualitzem la situació de risc, es poden incrementar, en tot cas poden variar. Per tant, abans de fer cap activitat en el medi natural els propers dies, consultar que sigui viable, que no hi hagi un tancament. I una

0: petició generalitzada a tota la ciutadania. Són dies on hem de limitar qualsevol activitat que pugui acabar generant un incendi o que ens pugui comportar trobar-nos exposats enmig del medi natural a un incendi. Són dies complicats, vindran dies encara més complicats i, per tant, doncs és important aquesta corresponsabilitat de tothom, evitant que es pugui produir un incendi i evitant que ens puguem trobar afectats per un incendi.
1: Abans apuntava vostè sobretot el tema de la salut. Els consta persones ateses ja per cops de calor en aquests dos dies que portem d'onada?
0: Sí, hi ha atencions que va realitzant el sistema de salut pública i concretament el sistema d'emergències mèdiques a través de les emergències que es van notificant, i sí que es produeixen doncs, aquestes atencions mèdiques doncs, per a aquest efecte de la calor. Aquest efecte de la calor que té una doble afectació, si val la redundància, les temperatures màximes de dia, però també les temperatures de nit, que no baixen lo suficient i no ens deixen descansar i no deixen que el sistema, doncs el nostre sistema nerviós, el sistema orgànic es recuperi. Per tant, també és important tenir clar aquesta idea de que les nits seran complicades i que aquests efectes sobre la salut s'aniran acumulant. Consells per a la població molt clars: evitar activitat física a l'aire lliure, especialment a les hores centrals del dia, hidratar-se sempre. És una obvietat, però de vegades ens oblidem, no tenim set, podem no tenir la sensació, ens hem d'hidratar més del que és habitual, beure molta aigua i estar molt pendents als col·lectius més vulnerables. Els menors d'edat, lògicament, les persones que tenen malalties, però també la gent gran que pateix especialment aquests efectes de les temperatures elevades.
1: Confirma, per tant, que sí que hi ha hagut persones ateses per cops de calor en aquests darrers dos dies, eh?
0: Sí, es van produir, no per cops de calor, sinó atencions degut a la calor, a les altes temperatures, atencions doncs, per aquests efectes de l'alta temperatura, que és diferent d'un cop de calor, que és un element doncs, més concret i que en aquest cas, en aquests moments, no tinc confirmació que s'hagi produït un cop de calor com es defineix com a tal.
1: Senyor Delgado, una darrera pregunta, perquè parlàvem també dels incendis. Aquests darrers dies hem tingut simultaneïtat de focs i això ha obligat en molts casos a confinar ciutadans. De fet, en quedaven a l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental, ens confirma la nostra companya, la Maria Costa, que és allà, que han rebut ja un SL confirmant doncs, que es desconfinen algunes de les 7 urbanitzacions que estaven confinades, però quina és la situació exactament ara mateix?
0: Sí, el detall de l'incendi de setmana no el tinc perquè mentre estàvem a l'espera d'entrar ara amb vosaltres, doncs sé que s'estava fent aquesta modificació d'aquest confinament, sé que la situació ha millorat, però en caràcter general, un missatge també molt clar a la ciutadania davant d'aquesta situació, d'aquests incendis que estem veient com evolucionen molt ràpidament, com tenen aquesta afectació important, aquestes intensitats, aquesta virulència. No exposar-nos mai als efectes d'un incendi, recordar que la mesura d'autoprotecció és el confinament. Evidentment, perquè el confinament sigui segur, doncs l'habitatge en el que ens confinem ha d'estar en condicions de seguretat, ha d'estar net, no ha de tenir elements inflamables que puguin cremar a prop, però recordar això, el confinament és molt més segur que intentar una autoevacuació en el moment de l'incendi. I en tot cas, recordar que tothom va rebent quan correspon aquestes alertes al telèfon mòbil a partir de les decisions que es van prenent d'aquest confinament o d'altres mesures que es puguin determinar, i qualsevol persona que estigui en risc important doncs, per aquesta situació d'incendi la trucarà al telèfon d'emergència 112 perquè pugui ser atès degudament.
1: Sergio Delgado és el subdirector de programes de Protecció Civil. Gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info. Bona tarda.
0: Moltes gràcies, bona tarda.
1: Ho apuntàvem ara, l'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins demà. Com que l'incendi continua sent molt inestable, Protecció Civil manté alguns confinaments d'alguna urbanització i d'algun nucli disseminat. Coneguem quina és l'última hora perquè, segons ens apuntava ara la Maria Costa, que té el suport tècnic d'en Xavier Cussó, han rebut ja aquest missatge és alert que confirma quines zones segueixen confinades i quines no. Maria, bona tarda, bon vespre.
2: És alert que s'ha enviat...
1: Ara, Maria, que no et sentíem, perdona, què ens deies?
2: Bon vespre, doncs sí, és un alert que s'ha enviat, com sentíem, fa pocs minuts, quan passaven pràcticament uns 5 minuts de

0: les 9 del vespre, el confinament doncs s'ha aixecat a les urbanitzacions de Can Gurri i Can Vinyals, que pertanyen a Sant Manat, també al balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó, a Castellà del Vallès, així com al nord d'aquesta ciutat. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, que pertanyen a Caldes de Montbui, on hi viuen unes 300 persones. Són les dues zones que queden ben bé a dalt de la muntanya del Farell i on el foc encara és actiu, tot i que en vies ja d'estabilització. Ho celebrava el cap de bombers, David Borrell.
1: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: A la zona de Guanta, els bombers calculen que hi ha hagut una construcció afectada, que es tractaria d'una barraca construïda de manera irregular. Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració els posa moltes traves. Maite Fuertes, propietària de terrenys i habitatges a aquesta zona.
2: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier, és a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
0: Ara els mitjans aeris ja s'han retirat amb l'arribada de la nit i els bombers mantindran aquesta nit el dispositiu per intentar estabilitzar aquest incendi com a mínim demà al migdia.
3: És l'última hora que ens arriba des de Sant Manat amb la nostra unitat mòbil, amb la Maria Costa i en Xavier Cussó, els comandaments tècnics. Gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
3: I pendents aquesta tarda també a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, ja s'ha pogut donar per estabilitzar l'incendi i ara estan pendents de quan es podrà donar per controlat el foc que ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals, Lleida, Julià Albacar.
4: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
1: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
4: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
3: Un minut i mig per sobre d'un quart de 10 de la nit.
5: El temps.
3: Gemma Puig.
6: Aquesta segona onada de calor avui ja ens ha portat rècords de temperatura en quatre estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades, a Margalef, a Torroja del Priorat, al Pantà de Riba-roja o Escó, Priorat i Ribera d'Ebre, i aquest valor més alt de 43,7 a Vinebre. Moltes màximes que han superat els 40 graus cap a Ponent, Catalunya Central, Ebre o també alguns punts del Prepirineu més occidental, i demà les temperatures encara voldran pujar més. Aquesta tarda hem tingut algun ruixat o tronada. Aquesta propera per a nit i matinada, les temperatures no baixaran gaire, costarà de dormir, avisos de calor nocturna a la costa, amb nits tòrrides i prelitoral central, també nit tropical cap a comarques interiors i cap a Ponent, i demà tindrem un dia de sol, a la tarda altre cop tornaran a créixer nuvolada, repetirem algun ruixat o tornada, però tota Catalunya amb avís de calor. Demà aquesta calor que s'intensifica no només cap a Ponent o punts de la Catalunya central, sinó també prelitoral central i comarques gironines. Moltes més màximes arribant als 40 graus o per sobre i les més altes altre cop entre els 43 o 44 graus, també amb nivell moderat cap a el Pirineu. Una calor que no fluixa es mantindrà també de cara a dijous i una onada de calor que s'allargaria ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte poden baixar una mica les temperatures.
5: 3CAT Info.
3: Pendents també aquest dimarts de l'esvoranc que s'ha obert a una illa de cases i finques de Barcelona. El govern admet que sabia des d'un principi que havien aparegut esquerdes al convent de les religioses mercadàries del barri de Mercedàries, volíem dir, del barri de Putxet fa un mes, coincidint amb el pas de la tuneladora de la L9 del metro. Els tècnics estudien si hi ha vinculació entre els dos fets. Les obres han provocat un esvoranc, com dèiem, que ha obligat a desallotjar 90 habitatges. Unitat Mòbil, Matilde Seuana i Roger Santaló.
7: Segons el pogut comprovar, Catalunya Ràdio, les religioses tenen sistemes de control instal·lats als baixos de l'edifici i els tècnics hi fan un control diari. Maria Carlina, una de les religioses, explica com van descobrir els desperfectes.
8: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. I que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
7: Les esquerdes, rajoles i parets del convent van aparèixer gairebé un mes i mig abans de l'aparició d'un esvoranc aquest matí al pati interior d'un restaurant del carrer Teodora a la Madrid. Laura Carrasco, responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, diu que estudien si els dos fets estan vinculats.
9: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies. Igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
7: El govern envia un missatge de tranquil·litat i assegura que no es tracta d'un forat com el que va aparèixer a les obres del metro al Carmel ara fa més de dues dècades. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
10: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
7: Els tècnics segueixen omplint durant tota la nit el forat de formigó i demà al matí avaluaran si hi ha seguretat perquè els veïns dels 8 blocs desallotjats puguin tornar a casa seva.
3: 9 i 20.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions. Una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb el braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
11: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet, el que molesta la líder del reagrupament nacional que no vol fer campanya sota control judicial. Per això recorrerà la sentència al Tribunal Suprem, Tribunal de Cassació, en diuen a França. Això li permet que la pena del braçalet quedi suspesa fins a la decisió d'aquest alt tribunal i començarà a fer campanya des d'ara mateix, ha dit aquest vespre a l'entrevista a la televisió TF1.
12: Crec que la inelegibilitat planteja un enorme problema democràtic, ja que el poble no tenia realment cap opció i la decisió es va prendre per ells. I crec que no s'hauria d'imposar mai res als francesos. Han de tenir l'última paraula i el poble francès tindrà l'última paraula.
11: La decisió de la líder de l'extrema dreta francesa torna a posar la pressió en la justícia, però té riscos perquè el Tribunal de Cassació ha avançat que no tardarà a emetre veredicte sobre si s'han vulnerat els drets judicials de Marine Le Pen. Riscos perquè podria perdre aquest cas de nou i ser considerada culpable per un tercer tribunal. Què farà aleshores? Què faria aleshores si renuncia o no? És, de nou, la gran incògnita.
3: I a Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrats del president nord-americà Donald Trump a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se a l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial encara Bruno Forte Amires.
13: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
14: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
13: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
14: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i la d'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
13: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
15: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
13: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
5: 3CAT Info.
3: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici. Tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa el 8 d'agost del 2024. Veu indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf de Barcelona. Apunta que va ometre el deure de perseguir delictes perquè no van detenir Puigdemont malgrat les ordres que hi ha contra ell. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azteuir i Vox. La tomba així i l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció en un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president.
5: 3CAT Info.

0: Sting actuarà aquesta nit al Festival Les Nits d'Occident, que se celebra al Palau de Pedralbes. Arriba a Barcelona amb la gira Sting 3.0, en què lidera una formació de trio Marc Ruiz.
1: El conjunt amb el que està fent la gira és un trio elèctric, una formació molt lleugera però versàtil. Això li permet interpretar un repertori que no es limiti a la seva carrera en solitari, on abunden les cançons amb arranjaments que inclouen una gran diversitat d'instruments. En aquesta gira sí que acostuma a interpretar temes intensos com Fields of Gold, Mad About You o Fragile, però el cantant i baixista també aprofita la formació que porta per interpretar grans clàssics de The Police, com Message in a Bottle, So Lonely o Roxanne, entre d'altres. Pel que fa a la posada en escena, també cal esperar un concert auster, sense grans efectes, més enllà d'un fons d'escenari. Serà una bona oportunitat per veure com es comporten les cordes vocals als 74 anys en cançons com If I Ever Lose My Faith in You o Every Little Thing She Does Is Magic.
0: Esports. Fins a 2:15, David Ubach, bona nit.
2: Bona nit. Informació esportiva que arrenquem destacant la patida classificació de l'Argentina per als quarts de final del Mundial de Futbol. Els argentins han derrotat en vuitens de final per 3-2 a Egipte, tot i que al minut 78 de partit perdien per 0-2 amb gols dels egipcis. El primer a la primera meitat, en concret al minut 15, obra d'Ibrahim. Amb el 0-1 favorable a Egipte, Leo Messi ha fallat un penal. Egipte, mitjançant Zico, havia arribat a marcar el 0-2, invalidat pel VAR. A la segona ha estat la bona per a Zico, que el 67 ha fet el 0-2, aquest cop sí, vàlid. I a partir d'aquí, la rauxa final dels argentins, amb gol de Romero al minut 79, aprofitant una assistència de Messi, al 83. Messi mateix ha empatat a 2 i semblava que conduïa el partit a la pròrroga, però fins i tot els argentins ho han aconseguit evitar amb el tercer gol, que ha arribat ja a l'afegit del partit, obra d'Enzo Fernández, al segon minut del temps afegit d'aquest enfrontament. Per tant, l'Argentina, que in extremis accedeix als quarts de final del Mundial. Messi, amb el gol que ha marcat avui, en suma 8 en aquesta Copa del Món i també acumula 9 partits consecutius marcant en Mundial. Per tant, xifres de rècord de Leo Messi. L'Argentina, als quarts de final, s'enfrontarà contra el vencedor del Colòmbia-Suïssa, que comença ara a partir de les 10. Amb aquests dos partits ja queda concretat l'últim duel de quarts, només amb un equip per conèixer, que és el guanyador del Colòmbia-Suïssa. Ahir va quedar definida la tercera eliminatòria de quarts, que jugaran Espanya i Bèlgica divendres a les 9 de la nit. Van eliminar a Portugal els espanyols, als Estats Units els belgues. Per cert, que el tècnic balagari Robert Martínez ha dimitit com a seleccionador portuguès per aquesta eliminació a mans del combinat espanyol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Mundial a banda, més futbol per parlar de l'espanyol, que avui ha fet oficial la segona incorporació de cara a la propera temporada. Es tracta de lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Jilinchi Harman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, un equip que també és propietat d'Alan Pace, el president del club blanc i blau. Sentim Harman.
4: I think I'm a player who plays with a lot of intensity.
5: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens. Així que m'agrada jugar amb intensitat, però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant.
4: So I think that's something that
5: els seguidors poden esperar de mi, que sempre vull la pilota.
2: Internacional pels Països Baixos i format al Feyenoord, Harman el presentaran demà. Avui l'espanyol ha presentat el seu primer reforç. Es tracta de l'extrem Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de la segona divisió.
6: Des del primer moment que vi l'interès i sabia que era mi oportunitat de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos, y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era...

0: mi oportunidad que no podia desaprovechar.
1: Per cert, que l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació relativa a l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades.
2: 3CAT Info.
1: Pel que fa al Barça, aquest dimarts ha presentat Barça Play, que és un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del club.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim bloc poliesportiu parlant del Tour de França, perquè a la quarta etapa, la primera íntegrament en territori francès, hi ha hagut victòria a l'esprint entre el grup dels escapats per al danès de l'equip Trek, Mats Pedersen. Canvi de líder també, ara el mallot groc és en mans del noruec Thorsten Traen, el millor a la general d'entre els escapats. Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, els noms més importants del gran grup, s'ho han agafat amb més calma avui i han consentit l'escapada. Han arribat a 13 minuts del vencedor del dia. Demà, cinquena etapa de perfil principalment pla entre l'animesa Nipó de 158 quilòmetres. I afegim que en tenis, en quarts de final del torneig de Wimbledon, Novak Djokovic i Félix Auger-Aliassime empaten a un set.

0: En punt 9:15 de la nit, moment de fer un cop d'ull als principals temes que ens deixa aquest dimarts que s'està acabant. El risc d'incendi és molt alt i demà encara ho serà més. Hi ha més d'un centenar de poblacions en la fase 4 del Pla Alfa, que és la més alta. Demà seran més de 200 poblacions. A més, s'ampliarà a 7 la xifra de parcs naturals amb l'accés restringit. Els que tenim avui s'hi afegirà Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Pel que fa a l'incendi de Sentmenat, ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ja ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat com a mínim fins demà. El que han controlat els bombers ja sí és l'incendi de les Gavarres, actiu des de divendres al matí, i continuen treballant 16 dotacions dels bombers. Ara us explicarem, però, que el govern ha traslladat als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal amb una reunió aquesta tarda al Palau, on l'executiu ha posat al dia els partits d'aquest estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. Ho ampliem de seguida, com també repassarem una altra vegada el que està passant a Sant Gervasi, a Barcelona, on hi ha veïns del barri que van avisar fa un mes de l'aparició d'escletxes a casa seva, coincidint amb les tasques de la tuneladora que treballa la línia 9 del metro, tal com han explicat a Catalunya Ràdio. Els veïns que viuen als més de 90 habitatges que s'han hagut de desallotjar per l'esvoranc que han provocat les obres hauran de passar la nit fora de casa. La propera mitja hora, però, també us parlarem del sensellarisme, que continua creixent a Barcelona. Hi ha 2.000 persones dormint al carrer i la gran majoria no té cap expectativa de trobar residència. I que divendres desembarca als cinemes Winnipeg, el vaixell de l'esperança, una pel·lícula d'animació sobre la gesta humanitària de Pablo Neruda, que va salvar exiliats republicans.
1: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts. David, amb quins temes?
2: Doncs amb el fet que aquesta nit quedaran definits els quarts de final del Mundial de Futbol amb els dos darrers partits de vuitens, un acabat amb victòria en extremis de l'Argentina 3-2 contra Egipte. Un combinat argentí que espera arribar als quarts de final sortirà del Suïssa Colòmbia, que arrenca a les 10. Els argentins han eliminat per 3-2, com dèiem, els egipcis, remuntant un 0-2 advers dins ja dels últims 15 minuts de partit.
0: Nits tòrrides a la façana costanera i nits tropicals a les comarques interiors. Aquest dimecres encara s'intensificarà més la calor, serà el punt àlgid d'aquesta segona onada. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40 graus. Ara passen pràcticament 3 minuts a 9:15 del vespre. El risc d'incendi és molt alt i encara ho serà més de cara a demà. Els agents rurals han actualitzat la xifra de municipis que estaran en la fase 4 del Pla Alfa, la més alta. Si avui hi havia un nivell 4 amb poc més d'un centenar de poblacions, demà seran més de 200 municipis als de 24 comarques que ho estaran. També registrarà l'accés, es restringirà l'accés a 7 parcs naturals i s'amplien algunes restriccions, com ho ha explicat la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: I s'incorporen també com a mesures en aquests municipis la suspensió de celebracions de festes de falles i qualsevol activitat relacionada amb l'encesa o utilització de foc associada a aquestes celebracions, i també es prohibeix l'ús de material pirotècnic de qualsevol categoria

0: en les zones fora dels nuclis urbans.
1: El govern també restringeix l'accés a peu o amb vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada s'hauran de fer en nuclis habitats, les activitats de cases de colònia s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les activitats de casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de Cunetes. El parc natural amb restricció d'accés que hi havia avui també s'hi afegiran el de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Avui, una quarantena d'observatoris del Meteocat han superat els 40 graus i de cara a demà s'espera que l'onada de calor encara faci pujar més els termòmetres. Aquesta onada de calor fa que sigui més complicat les tasques d'estabilització dels focs. Per exemple, l'incendi de Sant Manat ja està en vies de fer-ho, però ha sigut una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins demà. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona de Farell i el de Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. Ho coneixem de primera mà amb la unitat mòbil a Sant Manat, amb en Xavier Cussó i la Maria Costa. Maria, bona nit.
2: Bona nit. L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt, molt intensa amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri, Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i el nord de Castellà del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. És precisament la zona que queda ben bé dalt de la muntanya del Farell, a prop del foc, que és encara actiu. La prudència fa dir als bombers que no podran estabilitzar-lo fins com a mínim demà al migdia. Ho explica el cap de bombers, David Borrell.
3: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
2: Aguanta, els bombers calculen que hi ha hagut una construcció afectada que es tractaria d'una barraca construïda de manera irregular. Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració els posa moltes traves. Maite Fuertes és propietària de terrenys i habitatges.
4: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier, és a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
2: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees.
1: Des de Sant Manat, Xavi Cussó i Maria Costa, gràcies, bona nit.
2: Bona nit.
1: I els bombers continuen treballant en l'incendi de les Gavarres, que a aquesta hora el donen per controlat. Mentrestant, però, ja es comença a posar fil a l'agulla per planificar la restauració de les més de 2.000 hectàrees afectades pel foc que va començar divendres. Aquest migdia, els propietaris forestals s'han reunit amb els responsables del govern Girona, Laia Claret.
5: La proposta dels propietaris és liderar aquest pla a 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta Melcio Soler, president del col·lectiu.
6: L'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa, acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment perquè, com que està cremat, es veuen molt clars.
5: Des de la Direcció General de Boscos veuen amb bons ulls la iniciativa que encara s'ha de concretar amb el finançament, per exemple. L'enginyera forestal i coordinadora de l'Agrupació de Defensa Forestal de les Gavarres, Sandra Torres, també era a la reunió i confia que aquest incendi suposi un abans i un després per potenciar la gestió dels boscos.
7: Esperem, no?, que aquestes 2.200 hectàrees sigui un punt d'inflexió a nivell de país, que el govern doncs, es plantegi doncs, creure en la recuperació d'aquests sistemes agroforestals i creure en la gestió forestal.
5: En concret aquí, pels propietaris, cal treballar en tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, que abasten unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
1: I a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, ja s'ha pogut donar per estabilitzar l'incendi i ara estem pendents de quan es podrà donar per controlat. El foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals, Lleida, Julià Albacar.
8: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
3: Era objectiu claríssim

0: tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant a tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
1: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
2: I els bombers confien a donar per controlar l'incendi que es va declarar ahir a l'Anoia i que va obligar a confinar més de 30.000 persones. Les flames van tocar a municipis com la Pobla de Claramunt i avui, un cop els bombers han estabilitzat l'incendi, els veïns afectats han començat a avaluar els danys. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
3: Hola, bona tarda. Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
4: Estamos pues, asustados todos. Y hay vecinos que se han quedado sin casas, que se han quemado muchas casas también. Y los demás, pues... Pues estamos fuera de nuestras casas.
3: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
5: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
3: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
5: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
3: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
6: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Encabat en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
3: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
7: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumejant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
3: Encara hi ha moltes fumaroles que els bombers van apagant.
2: Precisament sobre els incendis, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquesta tarda als grups parlamentaris amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
8: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
2: En la trobada hi han participat tots els partits menys Vox i Aliança que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb la radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntari a Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
9: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
10: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
2: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
11: 3Cat Info.
2: 9:41, el govern admet que sabia des d'un principi que havien aparegut esquerdes al convent de les religioses mercedàries del barri del Putxet fa un mes, coincidint amb el pas de la tuneladora de la línia 9 del metro. Els tècnics estudien si hi ha vinculació entre els dos fets. Les obres han provocat un esvoranc que ha obligat a desallotjar 90 habitatges. Unitat Mòbil a Barcelona, Matilde Seoane i Roger Santaló.
12: Segons ha pogut comprovar Catalunya Ràdio, les religioses tenen sistemes de control instal·lats als baixos de l'edifici i els tècnics hi fan un control diari. Maria Carlina, una de les religioses, explica com van descobrir els desperfectes.
13: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. I que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
12: Les esquerdes a rajoles i parets del convent van aparèixer gairebé un mes i mig abans de l'aparició d'un esvoranc aquest matí al pati interior d'un restaurant del carrer Teodora a la Madrid. Laura Carrasco, responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, diu que estudien si els dos fets estan vinculats.
14: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies. Igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
12: El govern envia un missatge de tranquil·litat i assegura que no es tracta d'un forat com el que va aparèixer a les obres del metro al Carmel ara fa més de 2 dècades. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
8: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
12: Els tècnics segueixen omplint durant tota la nit el forat de formigó i demà

0: matí avaluaran si hi ha seguretat perquè els veïns dels 8 blocs desallotjats puguin tornar a casa seva.
1: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Sainz-Beaja.
2: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
3: Que permitirá blindar el estado del bienestar y cumplir los compromisos fiscales. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
2: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
4: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
5: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
2: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
6: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
2: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
1: I abans de la previsió meteorològica us expliquem que el cap de l'oposició del govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
7: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Sin los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, ¿por qué lo vamos a hacer?
1: Des del govern i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo a través de la xarxa X. El president espanyol Pedro Sánchez ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que en condicions generals un treballador de baixa no cobra el 100% del seu sou. Alguns convenis col·lectius però inclouen clàusules que obliguen a les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
8: El temps.
1: Gemma Puig.
9: Avui la segona onada de calor ja ens ha portat temperatures de rècord a la zona del Priorat i a la Ribera d'Ebre, a Margalef, a Torroja del Priorat, Pantà de Riba-roja, Huescó, i aquest valor més alt de 43,7 a Vinebre, màximes de 40-42 graus cap a Ponent, punts de la Catalunya central, ruixats i tronades de tarda, que a estones han descarregat amb una mica més d'intensitat, i demà i demà passat tindrem aquest pic de calor màxim de la onada de calor, dimecres i dijous. Temperatures encara més altes. Demà tota Catalunya amb avisos de calor intensa. En alguns casos, de nivell molt alt, alt o moderat. Per tant, molta precaució, perquè això també significa que augmenta doncs, el perill d'incendi. Temperatures altes, els valors més alts tornaran a situar-se cap als 43 o 44 graus, però també moltes més màximes arribant als 40 o per sobre, no només a Ponent o interior de l'Ebre, també en sectors del prelitoral, Catalunya central i comarques gironines, també amb avís de calor moderat al Pirineu. En un matí de sol i altre cop amb temperatures que no baixen gaire durant el nit i matinada, nit tòrrida a la costa central i nit tropical a comarques interiors i fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Aquesta onada de calor que persisteix també de cara a dijous amb avisos de calor intensa i que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que divendres i dissabte baixaran una mica les temperatures.
8: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
1: El sensellarisme continua creixent a Barcelona. Hi ha 2.000 persones dormint al carrer i la gran majoria, un 70%, no té cap expectativa de trobar una residència. Així ho indica l'última enquesta de la Fundació Arrels. Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. És el cas d'aquesta veïna de 82 anys. Fa un mes i 10 dies que dorm

0: Manon Blà en un banc al davant de l'Hospital Clínic. Són declaracions a TV3.
1: Per lo menos asentada em dona la sensació de que puc vigilar més durant la nit. Molts robos, és horrible. Jo crec que no dormo mitja hora seguides, no ni de dorm. I estic, bueno, agotada, cansada. I les cames, és horrorós. Les tinc, bueno, a punt d'explotar.
0: Una de cada cinc persones que viuen al carrer és jove, tot i que el perfil majoritari és el d'un home de mitjana edat d'uns 40 anys i estranger. Des d'arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada per totes la llei de sensellarisme. Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que avança Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne al juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè estan reservats a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de l'USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. I des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
2: Sovint, doncs ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
3: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que de secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
4: 3Cat Info.
0: Absol l'alcalde de Vidreres, l'inspector i els dos agents dels suposats nomenaments irregulars a la policia local del poble de la Selva. L'Audiència de Girona conclou que Jordi Camps no va actuar amb voluntat d'esquivar la llei. Girona, Laia Claret.
5: Durant el judici, l'alcalde va negar que afavorís un agent per nomenar-lo cap de la policia local entre els anys 2020 i 2021. Va considerar que buscava una solució urgent per substituir l'aleshores cap del cos, que marxava a un altre destí. Jordi Camps va assegurar que havia actuat segons les recomanacions tècniques i d'experts quan va aprovar o deixar sense efecte diversos decrets al llarg del procés. L'audiència també conclou que l'alcalde no es va conxorxar amb els altres tres investigats, l'aleshores inspector i dos agents que van acabar ascendint. Per això també els absol, segons ha avançat l'agència de notícies ACN. Jordi Camps s'enfrontava 14 anys d'inhabilitació per exercir una feina o càrrec públic per un delicte continuat de prevaricació administrativa.
0: 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables pels seus terrenys, l'anomenat Plater. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
6: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Viladamuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi d'Esvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
7: Que em deixen pintat de sòl prioritari al 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
8: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
9: Aquest Plater vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i els hi sigui rentable.
6: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
10: Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra.
0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per a un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari, els camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector l'escriptor Banyat Beita ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
4: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos votando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué,

0: ¿Qué esperamos luego de ellos, no? Entonces, ahí está el lugar de esta película.
1: El film avalat pel Festival Dansi i la participació de 3CAT s'ha estrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg, que inspira la nena protagonista. I Plataforma per la Llengua ha denunciat que la reforma de la llei audiovisual espanyola de l'any 2022, negociada amb Esquerra, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la seva presència a les plataformes audiovisuals han fracassat i recorda que aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs. En un comunicat assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del català que situar-se al voltant del 3%. Entre les plataformes internacionals, Amazon Prime Video supera el 9%. En l'àmbit estatal, Filmin és l'excepció, amb més del 20%. L'entitat també denuncia que les obligacions de finançament de producció en català previstes a la llei són del tot insuficients. La normativa obliga les plataformes internacionals a destinar una part dels ingressos a finançar producció europea, però reserva al català només un 0,3% de la facturació obtinguda al mercat espanyol. Poc més de 5 minuts i arribarem a les 10 de la nit.
2: Esports.
1: David Ubach, bona nit.
3: Bona nit. Esports que encapçalem parlant del Mundial de Futbol avui amb nova classificació d'un equip per als quarts de final i ben patida. Un dels partits que ens deixa aquest Mundial més destacats ha fet amb classificació de l'Argentina, de Leo Messi, en eliminar Egipte per aquests quarts de final. 3-2 ha acabat guanyant el combinat argentí, però atenció, al minut 78 de joc perdia per 0-2 el conjunt entrenat per Lionel Scaloni. Gols dels egipcis d'Ibrahim a la primera meitat, al minut 15, amb 0-1 per Egipte. Messi ha fallat un penal. Egipte ha marcat el segon gol, que el VAR ha acabat invalidant, però només uns 10 minuts més tard, ja al minut 65 de partit, els egipcis sí que s'han situat ja amb un 0-2 al seu favor vàlid, que en aquest cas ha estat obra del futbolista Zico, que havia marcat el gol invalidat que hagués suposat també el 0-2. Això està del 67 i a partir d'aquí ha arribat la rauxa final dels argentins amb gol de Romero al 79 per escurçar distàncies amb l'1-2, de Messi mateix al 83 per empatar a 2, i quan el partit doncs semblava abocat a la pròrroga, fins i tot els argentins l'han evitada amb un gol d'Enzo Fernández ja a l'afegit, en el minut 2 del temps afegit del partit. Un gol de Messi que serveix per empatar a 2, el seu 8è en aquest Mundial, i que evitava doncs l'eliminació dels argentins. A més, Messi amb aquest 8è gol en el Mundial, el segon del dia, ha aconseguit assolir una fita de 9 partits consecutius en un Mundial veient porteria. Han acabat doncs declaracions de cop calent d'eufòria dels argentins, com és el cas del davanter matalasser Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Sí, yo creo que uno de los mejores partidos por todo lo que se vivió de todos estos últimos años en la selección argentina, darlo vuelta así en un Mundial, la verdad que bueno, es impresionante. A mí me cuesta mucho emocionarme, pero nada, la verdad que hoy es un partido que cuando salí ahí a los últimos minutos sentía mucho eso. Estaba muy emocionado porque la verdad que lo que hizo este grupo es una locura.
3: L'Argentina s'enfrontarà en quarts de final, després d'eliminar Egipte als vuitens, contra el vencedor de l'últim partit de vuitens d'aquest Mundial, que arrenca ara a les 10 i enfronta Colòmbia amb Suïssa. Mundial a banda, parlem també de futbol del de casa nostra.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Perquè l'Espanyol ha fet oficial la incorporació del seu segon reforç de cara a la propera temporada. Es tracta del lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Jilinchi Harman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, un equip que també és propietat d'Alan Pace, el president del club blanquiblau.
5: I think I'm a player who plays with a lot of intensity.
6: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens. Així que m'agrada jugar amb intensitat, però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
3: Harman, internacional pels Països Baixos i format al Feyenoord, serà presentat demà. Avui l'Espanyol ho ha fet amb l'extrem Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona divisió.
7: Desde el primer momento que vi el interés y sabía que, que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos y

0: Y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
1: Per cert, que l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments.

0: El 24 hores amb seguiment de l'actualitat del club.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Temps encara per parlar del Tour de França, perquè Mats Pedersen s'ha endut a l'esprint la quarta etapa de la ronda francesa després de 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. El gran grup, amb els favorits de la victòria final, com Pogacar i Vingegaard, ha arribat a 13 minuts del vencedor del dia i, per tant, Pogacar per al lideratge que ara recau en el noruec Thorsten Train, el millor classificat de la general d'entre els escapats. Demà, cinquena etapa, en principi propícia per a l'esprint massiu entre la Nemesan i Po de 158 quilòmetres. I el torneig de tenis de Wimbledon, interromput el partit de quarts de final entre Novak Djokovic i Félix Auger-Aliassime, ha empatat a un set.
1: Trescat Info.

0: L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal. Els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i de nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen 300 persones. Els bombers també donen per controlar l'incendi de les Gavarres, actiu des de divendres al matí. Durant la nit hi treballaran 16 dotacions. Els propietaris forestals es proposen per liderar un projecte per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades. I a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, també han cremat 113 hectàrees aquest dilluns. S'estan investigant les causes de l'incendi, tot i que una de les principals hipòtesis és que l'hauria provocat uns operaris que feien treballs de manteniment en una línia elèctrica. Les flames també han calcinat una granja on han mort 800 porcs. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer, per tant, activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc utilitzar pirotècnia. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet, a Barcelona, passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. I el cantant Sting actuarà aquesta nit al Festival de les Nits d'Occident que es fa en el Palau de Pedralbes. Arriba a Barcelona amb la gira Sting 3.0, en què lidera una formació de trio.
1: Esports. Classificació patida in extremis de l'Argentina per als quarts de final del Mundial de Futbol en derrotar els vuitens per 3-2 a Egipte, remuntada inclòs els últims 15 minuts de partit. L'Argentina ja ha arribat amb un desavantatge de 0-2, però 3 gols, un dels quals de Messi, li han permès la remuntada i la classificació. En quarts jugarà contra el vencedor del Suïssa-Colòmbia, que acaba de començar de moment empat a 0 al minut 3 de joc. Triomf de Mats Pedersen a l'esprint a la quarta etapa del Tour de França, després de 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. El noruec Thorsten Train es converteix en el nou mallot groc de líder. I també en futbol, l'Espanyol fa oficial la incorporació del lateral esquerre neerlandès Jirinchi Harman, que arriba cedit pel Burnley anglès.
0: I el temps demà encara han de pujar més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana, d'aquesta segona onada de calor. Tindrem, per tant, un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40 graus. 3CAT Info.

0: Bona nit, passen 4 minuts de les 10. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 11 de la nit.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Som-hi. L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins demà. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i de nuclis disseminats i manté l'ordre a la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. Unitat Mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
2: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també el nord de Castellà del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia. Dia. Ho explica el cap de bombers David Borrell.
3: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
2: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
4: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
2: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
0: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades ja han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i també algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlar, tenim a la Pobla de Claramunt. Montse Gené.
5: Diverses cases de l'urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
6: Hi ha vecinos que s'han quedado sin casas y los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
5: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
7: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
5: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
7: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més, i ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
5: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
8: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Encara en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
5: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
9: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumellant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
5: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
0: A Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, es continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals, estabilitzat des d'aquesta mateixa tarda. Lleida, Júlia Albacar.
10: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals. animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
3: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
10: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: I els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
11: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb Melcia Soler, president del col·lectiu.
12: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars, i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
11: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: El risc d'incendi és molt alt, com us dèiem, i encara ho serà més de cara a demà. Els agents rurals han actualitzat la xifra de municipis que estaran en la fase 4 del Pla Alfa, que és la fase més alta. Si avui hi havia en el nivell 4 poc més d'un centenar de poblacions, demà seran més de 200 municipis de 24 comarques. També es restringirà l'accés a 7 parcs naturals i s'amplien algunes restriccions, com ha explicat la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
13: I s'incorporen també com a mesures en aquests municipis la suspensió de celebracions de festes de falles i qualsevol activitat relacionada amb l'encesa o utilització de foc associada a aquestes celebracions, i també es prohibeix l'ús de material pirotècnic de qualsevol categoria en les zones fora dels nuclis urbans.
0: El govern també restringeix l'accés a peu en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure, de tipus acampada, s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de cases de colònies s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les activitats de casals d'estiu no es podran fer en espais forestals tampoc. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i també la sega de cunetes. Els parcs naturals amb restriccions d'accés que hi havia avui també s'hi afegeix, atenció, el de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Avui una quarantena d'observatoris del Meteocat han superat els 40 graus. De cara a demà s'espera que l'onada de calor encara faci pujar més els termòmetres. Doncs en aquest context, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament amb els quals s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia d'aquests incendis que tenim en marxa. Abans de la reunió, la consellera de Territori, Silvia Paneque, ja defensava un gir de 180 graus en la gestió forestal.
14: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: En una trobada que hi han participat tots els partits, menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada del mateix departament de Paneque. La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
1: 3CAT Info.
0: Avui també ens fem ressò de l'esvoranc d'aquí a Barcelona. Els veïns dels 90 habitatges que han hagut de ser desallotjats per l'aparició d'aquest esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, això és el barri del Putxet, a Barcelona, passen la nit fora de casa. Aquest dimecres demà s'han de reavaluar la situació després que s'hagi omplert el forat amb formigó. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre creixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint justament amb el pas de la tuneladora. Barcelona, Roger Santaló.
15: Segons ha pogut comprovar aquesta emissora, les religioses tenen sistemes de control instal·lats als baixos de l'edifici i els tècnics hi fan un control diari. Una de les religioses, Maria Carlina, explica com van descobrir els desperfectes.
16: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
15: Les esquerdes de rajoles i parets del convent van aparèixer gairebé un mes i mig abans de l'aparició d'un esboranc aquest dimarts al matí al pati interior d'un restaurant del carrer Teodora a la Madrid. Laura Carrasco, responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, diu que estudia si el fet està vinculat amb la construcció de la línia 9 del metro.
17: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
15: El govern envia un missatge de tranquil·litat i assegura que no es tracta d'un forat com el que va aparèixer a les obres del metro al Carmel ara fa més de dues dècades. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
18: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
15: Els tècnics segueixen omplint el forat de formigó i aquest dimecres al matí avaluaran si hi ha seguretat perquè els veïns dels 8 blocs desallotjats puguin tornar a casa seva.
0: I abans de l'àrea de servei, una notícia que acabem de saber. Una nena ha mort ofegada aquesta tarda a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida a última hora des de Lleida. Júlia Albacar.
10: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
1: El temps.
0: Actualitzem, doncs, la informació meteorològica amb la Gemma Puig.
19: Aquesta segona onada de calor avui ja ens ha portat rècords de temperatura en quatre estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades, a Margalef, a Torroja del Priorat, al Pantà de Riba-roja o Escó, Priorat i Ribera d'Ebre, i aquest valor més alt de 43,7 a Vinebre. Moltes màximes que han superat els 40 graus cap a Ponent, Catalunya Central, Ebre o també alguns punts del Prepirineu més occidental, i demà les temperatures encara voldran pujar més. Aquesta tarda hem tingut algun ruixat o tronada. Aquesta propera nit i matinada les temperatures no baixaran gaire, costarà de dormir. Avisos de calor nocturna a la costa, amb nits tòrrides i prelitoral central, també nit tropical cap a comarques interiors i cap a Ponent, i demà tindrem un dia de sol. A la tarda, altre cop, tornaran a créixer nuvolades, repetirem algun ruixat o tornada, però tota Catalunya amb avís de calor. Demà, aquesta calor que s'intensifica, no només cap a Ponent o punts de la Catalunya central, sinó també prelitoral central i comarques gironines. Moltes més màximes arribant als 40 graus o per sobre, i les més altes, altre cop, entre els 43 o 44 graus, també amb nivell moderat cap a el Pirineu. Una calor que no fluixa es mantindrà també de cara a dijous i una anada de calor que s'allargaria ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte poden baixar una mica les temperatures.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara és un quart i dos minuts d'onze. Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions. Una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. Corresponsal a París, Isabel Galí.
20: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional, que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen aquest dimarts a l'informatiu de TF1.
4: Com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
20: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
21: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
20: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, al gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
0: Doncs ho hem d'anar seguint. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà Donald Trump a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se a l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial encara Bruno Forte Amiras.
22: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
23: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
22: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
23: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
22: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
24: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
22: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
0: I encara parlant dels Estats Units, han revocat la suspensió de les sancions contra la venda de petroli iranià després dels atacs que aquest dimarts asseguren que han patit tres vaixells petroliers a la zona de l'estret d'Hormuz. Una informació també que acabem de saber. Les autoritats de la República Islàmica ja han dit que aquesta decisió de Washington és una vulneració dels acords de pau que es van signar el mes passat. Fa un parell de setmanes ja es van produir uns incendis similars a l'estret i els Estats Units van respondre atacant posicions de l'Iran. La tensió entre els dos països es va resoldre uns dies després a través de la mediació pakistanesa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Ara mateix ens ocupem d'altres qüestions d'actualitat, com ara que l'Audiència de Barcelona ha deixat a un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident. I en aquest sentit, assenyala que podrien haver omès de manera intencionada el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i també les acusacions d'Acte Oír i de Vox i tomba d'aquesta manera l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. Més coses. El cap de l'oposició del govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu, diu, de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos, fent aquesta comparativa.
2: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, ¿por qué lo vamos a hacer?
0: Però des del govern i el PSOE han carregat contra aquesta proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol Pedro Sánchez ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix, diuen, de Vox perquè ha decidit ser Vox.

0: Sting actua aquesta nit al Festival de les Nits d'Occident que es fan al Palau de Pedralbes. Arriba a Barcelona amb la gira Sting 3.0, en què lidera una formació de trio, ens ho explica el Marc Ruiz.
1: El conjunt amb el que està fent la gira és un trio elèctric, una formació molt lleugera però versàtil. Això li permet interpretar un repertori que no es limiti a la seva carrera en solitari, on abunden les cançons amb arranjaments que inclouen una gran diversitat d'instruments. En aquesta gira sí que acostuma a interpretar temes intensos com Fields of Gold, Mad About You o Fragile, però el cantant i baixista també aprofita la formació que porta per interpretar grans clàssics de The Police, com Message in a Bottle, So Lonely o Roxanne, entre d'altres. Pel que fa a la posada en escena, també cal esperar un concert auster, sense grans efectes, més enllà d'un fons d'escenari. Serà una bona oportunitat per veure com es comporten les cordes vocals als 74 anys en cançons com If I Ever Lose My Faith in You o Every Little Thing She Does Is Magic.
0: I amb la música de Sting ens situem ja al temps dels esports.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach, bona nit.
3: Bona nit. Esports que arrenquem en aquests 4 minuts i mig que tenim per repassar-los amb el Mundial de Futbol, perquè tenim en dansa l'últim partit dels vuitens de final, a l'eliminatòria que enfronta Suïssa amb Colòmbia. De moment, marcador sense gols, empat a 0 al minut 26 de joc. Que acabi guanyant aquest enfrontament, ja sap que jugarà els quarts de final contra l'Argentina, que ha aconseguit una més que petita classificació contra Egipte amb victòria final dels argentins per 3 gols a 2, amb els 3 gols del combinat capitanejat per Leo Messi marcats en els últims 15 minuts de l'enfrontament. Una Argentina que perdia per 0 a 2 en aquest partit que s'ha jugat a Miami i que ha sabut remuntar els gols dels egipcis Brahim al minut 15 i de Zico al 67. Entremig dels dos gols d'Egipte, Messi ha fallat un penal i Zico mateix ha vist com el VAR l'invalidava un gol. Amb 0-2, doncs ja el tram final, al 79 ha arribat l'1-2, obra de l'argentí Romero, amb una assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83, fins que Enzo Fernández ha desarmat la bogeria argentina fent el gol de la victòria al temps afegit d'aquest enfrontament i que fins i tot els ha evitat la pròrroga als de Lionel Scaloni. Han acabat, un dels davanters d'Argentina, Julián Álvarez, titular avui, ha parlat de partit històric.
4: Sí, yo creo que uno de los mejores partidos por todo lo que se vivió de todos estos últimos años en la selección argentina, darlo vuelta así en un mundial, la verdad que es impresionante. A mí me cuesta mucho emocionarme, pero nada, la verdad que hoy es un partido que cuando salí ahí a los últimos minutos sentía mucho eso. Me estaba muy emocionado porque la verdad que lo que hizo este grupo es una locura.
3: Així doncs, l'Argentina, que acaba accedint als quarts de final del Mundial i podrà defensar el títol assolit fa 4 anys a Qatar, quan tot semblava perdut per al conjunt capitanejat per Leo Messi, que, per cert, amb el gol que ha marcat avui, el segon de l'Argentina, com dèiem, en suma ja 8 en aquest Mundial, lidera la classificació de golejadors i, a més, encadena 9 partits consecutius de Mundial, veient porteria, tota una xifra rècord.
2: 3CAT Info.
3: Encara en futbol, Mundial a banda, afegim que l'Espanyol ha fet oficial la incorporació del seu segon reforç de cara a la nova temporada. És el lateral esquerre neerlandès de 24 anys, Gilinchi Harman, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, un conjunt de la Premier, que és propietat també d'Alan Pace, el president del club blanquiblau. Sentim Harman.
5: I think I'm a player who plays with a lot of intensity. I'm
6: used to that. Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens. Així que m'agrada jugar amb intensitat, però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant.
5: So I think that's something that
6: els seguidors poden esperar de mi, que sempre vull la pilota.
3: Harman, internacional pels Països Baixos i format al Feyenoord, el presentaran demà. Avui ha estat el torn per a l'extrem Àlex Calatrava, que arriba a ser dit del Castelló, de la segona divisió, i que vam saber la setmana passada que era el primer reforç de l'Espanyol.
7: Des del primer moment que vi l'interès i sabia que era mi oportunitat de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos, y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
3: Per cert, que l'Espanyol ha començat avui oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. En clau poliesportiva, un minut...

Encara no per repassar-la, destaquem la victòria de Mats Pedersen. Ha estat a l'esprint de la quarta etapa del Tour de França després dels 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. Un esprint entre el grup d'escapats en què hi figurava Pedersen, com també el nou líder, el noruec de l'equip 1X, Torsten Train, que era el millor classificat a la general d'entre els diversos escapats que s'han fugat en aquesta quarta etapa del Tour, amb consentiment de l'equip Emirates de Tadej Pogačar, que ha cedit doncs el mallot groc en benefici de Train. Demà cinquena etapa, principalment plana, de 158 quilòmetres entre l'Anemesan i Pau. Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, busquem actualitzar el marcador del partit de quarts de final entre Novak Djokovic i Félix Auger-Aliassime. Ara mateix el partit és el quart set, guanya Djokovic 2 sets a 1, empat a 5 amb servei per Aliassime en aquest quart parcial.

0: Són 10:45 de la nit. Us estem explicant com està l'incendi de Sentmenat, entre d'altres, que està evolucionant de manera favorable, però que encara no està estabilitzat. Un foc que ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i uns bombers que esperen poder-lo estabilitzar demà. Mentrestant, Protecció Civil aixeca el confinament de la majoria de les urbanitzacions i també de nuclis, excepte Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen 300 persones. De seguida passarem per Sentmenat, però també per les Gavarres, perquè els bombers ja donen per controlat, en aquest cas, l'incendi de les Gavarres, actiu des del divendres al matí. Durant la nit hi treballen 16 dotacions i els propietaris forestals ara proposen liderar un projecte per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades. L'altre focus informatiu l'hem posat en l'esvoranc d'aquí a Barcelona. El govern admet que sabia des d'un principi que havien aparegut esquerdes al convent de les religioses mercedàries al barri del Putxet, a Barcelona, fa un mes, coincidint amb el pas de la tuneladora de la línia 9 del metro. Els tècnics estudien si hi ha vinculació entre els dos fets. Les obres han provocat un esvoranc que ha obligat a desallotjar 90 habitatges. Aquestes informacions us les ampliarem de seguida, però també us explicarem d'aquí a les 11 que la Plataforma per la Llengua ha denunciat que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022, que va negociar-se amb Esquerra, ha estat un desastre pel català. 4 anys després de ser aprovada, l'entitat diu que la mesura per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals, que era l'objectiu, ha fracassat. En parlarem. I també volem parlar d'un pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades, i és que el govern ha aprovat la licitació del concurs per tirar endavant aquest espai virtual, que ha de ser semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi amb la normativa europea. Tot això en parlarem d'aquí una estona. I ens fixem també en el més destacat a la pàgina esportiva.
1: Que passa per la classificació de l'Argentina per als quarts de final del Mundial de Futbol, ben patida i in extremis. Ha hagut de remuntar un 0-2 als últims 15 minuts de partit per eliminar Egipte. L'Argentina s'ha acabat imposant per 3-2 amb un dels gols de Leo Messi. I en quarts els argentins jugaran contra el vencedor del Suïssa Colòmbia, que ara mateix és en joc amb empat a 0 al minut 33 de partit.
0: Últim titular, última informació vinculada amb el temps, perquè demà encara s'intensificarà més la calor, serà el punt àlgid, de fet, d'aquesta setmana. Tindrem un altre dia, per tant, assolellat, i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, Prepirineu i Ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus, i més màximes rondaran els 40 graus. L'onada de calor s'allargarà fins ben bé la setmana que ve. Dos quarts i 3 minuts d'11 de la nit. Primera parada informativa, Sentmenat. L'incendi d'aquest municipi del Vallès Occidental ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt i molt complicada. Fins ara han cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins demà. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre a la zona de al Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen 300 persones. Unitat Mòbil a Sentmenat amb Xavier Cussó i Maria Costa, que ho estàs seguint tota aquesta tarda.
2: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una

0: jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també el nord de Castellar del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
1: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
2: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
0: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
3: I a l'Anoia l'evolució de l'incendi és bona i avui els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Aquesta tarda tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i també algunes edificacions. S'espera que les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
4: Diverses cases de la urbanització les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
5: Hi ha vecinos que s'han quedat sin cases i los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
4: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
6: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
4: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
6: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada el menjador habitualment, que és, és l'espai que ha rebut més, i ahir doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
4: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
7: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Encabat en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
4: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
8: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
4: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
3: I els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi, que avui al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant, però, 16 dotacions als bombers per tal d'extingir-lo les pròximes hores. Girona, Laia Claret.
9: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb Melcia Soler, president del col·lectiu.
10: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars, i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
9: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
3: A Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat 100 hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Bacar.
11: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals. morts pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
1: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant a tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
11: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
3: Més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el pla Alfa a nivell 4, que és el nivell màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural que s'hi afegeix amb restriccions d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. I davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es pot allargar a la setmana que ve, el govern ha aprovat noves restriccions. Ho explicava a 3CAT Info Sergio Delgado, subdirector de Programes de Protecció Civil.
12: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats els efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
3: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats a les cases de colònia s'hauran de fer a l'interior i les activitats dels casals d'estiu no es podran fer tampoc en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de Cunetes. I els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis també avui. A banda dels que us anem explicant, hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, i Protecció Civil demana molta precaució davant d'aquesta situació i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són, diuen, els que més poden patir l'efecte de la calor. Dir-vos també que l'incendi de la Catalunya Nord evoluciona favorablement, perquè tinguem en compte, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. I parlem d'aquest esvoranc de Barcelona, perquè els veïns dels 90 habitatges que han hagut de ser desallotjats per aquest esvoranc que ha aparegut per les obres de la línia 9 del metro a Sant Gervasi, a Barcelona, els toca passar la nit fora de casa. Demà s'ha de reavaluar la situació, després que ja s'hagi omplert el forat amb formigó, i el govern ha reconegut que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Barcelona, Roger Santaló.
13: Segons ha pogut comprovar aquesta emissora, les religioses tenen sistemes de control instal·lats als baixos de l'edifici i els tècnics hi fan un control diari. Una de les religioses, Maria Carlina, explica com van descobrir els desperfectes.
14: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio, y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
13: Les esquerdes de rajoles i parets del convent van aparèixer gairebé un mes i mig abans de l'aparició d'un esvoranc aquest dimarts al matí al pati interior d'un restaurant del carrer Teodora a Madrid. Laura Carrasco, responsable de geologia i obres subterrànies del Departament de Territori, diu que estudia si el fet està vinculat amb la construcció de la línia 9 del metro.
15: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
13: El govern envia un missatge de tranquil·litat i assegura que no es tracta d'un forat com el que va aparèixer a les obres del metro al Carmel ara fa més de dues dècades. La consellera de Territori és Sílvia Paneque.
16: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
13: Els tècnics segueixen omplint el forat de formigó i aquest dimecres al matí avaluaran si hi ha seguretat perquè els veïns dels 8 blocs desallotjats puguin tornar a casa seva.
3: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que avui el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Saentiaja.
17: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve

0: tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
1: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
0: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
2: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
3: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
0: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
4: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
0: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
5: Hem arribat a l'àrea de servei.
6: El temps.
5: Amb la Gemma Puig ho repassem.
7: Avui la segona onada de calor ja ens ha portat temperatures de rècord a la zona del Priorat i la Ribera d'Ebre, a Margalef, a Torroja del Priorat, Pantà de Riba-roja, Huescó, i aquest valor més alt, 43,7 a Vinebre, màximes de 40-42 graus cap a Ponent, punts de la Catalunya central, ruixats i tronades de tarda, que estones han descarregat amb una mica més d'intensitat, i demà i demà passat tindrem aquest pic de calor màxim de la onada de calor, dimecres i dijous. Temperatures encara més altes. Demà tota Catalunya amb avisos de calor intensa, en alguns casos de nivell molt alt, alt o moderat. Per tant, molta precaució, perquè això també significa que augmenta doncs, el perill d'incendi. Temperatures altes, els valors més alts tornaran a situar-se cap als 43 o 44 graus, però també moltes més màximes arribant als 40 o per sobre, no només a Ponent o interior de l'Ebre, també en sectors del prelitoral, Catalunya central i comarques gironines, també amb avís de calor moderat al Pirineu. En un matí de sol i altre cop amb temperatures que no baixen gaire durant la nit i matinada, nit tòrrida a la costa central i nit tropical a comarques interiors i fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Aquesta onada de calor que persisteix també de cara a dijous amb avisos de calor intensa i que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que divendres i dissabte baixaran una mica les temperatures.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Continuem repassant diferents temes de l'actualitat. Són 3:15 de la nit. Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola del 2022, que es va negociar amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. 4 anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals ha fracassat directament. Sentim Ruth Carandell, directora de la Plataforma per la Llengua.
8: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
5: Plataforma per la Llengua assenyala que les dades del Consell d'Audiovisuals de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat a representar menys d'un 1% del catàleg, a situar-se al voltant del 3%. Anem a altres temes. Us volem parlar d'un pas endavant que s'ha fet per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat a la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació del concurs per tirar endavant aquest espai virtual que seria semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però tindria la garantia que es compleixen les normatives europees i que seria públic. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades, allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades del govern i s'aniria ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% en infraestructures privades de computació. Doncs bé, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
9: Poder tenir una infraestructura

0: que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
1: També volem parlar de la ràdio i la televisió públiques hongareses que han suspès temporalment l'emissió d'informatius perquè el govern del conservador Péter Magyar en vol revisar els continguts. Compleix així el que va ser una promesa electoral que ja va justificar en campanya quan va acusar els mitjans de comunicació d'haver estat l'altaveu de l'ex primer ministre ultradretà Víctor Orbán i del seu partit Fidesz durant 16 anys. Una decisió que s'ha anunciat a l'informatiu d'aquest migdia. La cadena M1, a més una pantalla negra en què es podia llegir el missatge que se suspenien aquestes emissions per fer els mitjans de comunicació públics independents i creïbles. Es deia. Ja havia substituït la direcció de la televisió i les ràdios estatals. També ha fet una publicació a través de les xarxes socials en què qualifica el dia d'històric per acabar amb la propaganda i les mentides. Tant a la ràdio com a la televisió pública, M1, l'emissió ja s'ha reprès, tot i que sense butlletins informatius. Un apunt més abans de parlar-vos del judici sobre la Covid. El Tribunal Constitucional ha suspès la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i per Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació d'aquesta Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona en català s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
2: Això ho explico perquè va haver-hi molt pocs països.
3: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países
2: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys.
3: Que utilizaron esta restricción de los 50 años.
2: A Alemanya, si no recordo malament.
3: Alemanya, si no recuerdo mal.
2: Però que molt ràpidament, canvien el criteri.
3: Pero muy rápidamente se cambia el criterio.
1: Argimon i l'exconsellera de Salut Alba Vergés s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació. Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-la al juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè estan reservats a formacions, justament, però a la pràctica són pocs els que ho fan, aquests cursos d'estiu. Des de l'USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
4: Sovint, doncs ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
5: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
1: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
6: Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra.
1: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per a un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones.
7: Papa! El
1: Pel·lícula basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i de la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Benyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
7: En Xile, per exemple, és una història muy popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos botando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
6: Fa molt, molt de temps.
1: El film avalat pel Festival d'Annecy en participació de 3CAT s'ha presentat preestrenat aquesta tarda al cinema de Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg, que inspira la nena protagonista. Ja no ens queda més temps. Fins a les 11, és temps dels esports.
8: Esports.
1: Saludem a aquesta hora el David Ubach, bona nit.
9: Bona nit, esports que encapçalem. Doncs pendents del Mundial de Futbol, d'una banda, amb un partit en joc, que és l'últim dels vuitens de final i que enfronta Suïssa amb Colòmbia, empatat a 0 al descans. Qui guanyi ja sap que jugarà els quarts de final contra l'Argentina de Leo Messi, que aquest vespre ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar així als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hauria suposat l'empat a 1, i encara amb 0-1, a Zico mateix el VAR li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2, assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i el temps afegit a l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Aquí sentim.
10: Poder vivir estos momentos, la verdad, agradezco a Dios, soy un privilegiado y toda la gloria a él y recalcar a mis compañeros que tenemos un grupo fenomenal, un grupo que nunca se da por vencido, más allá de las dificultades, en la adversidad, estamos juntos siempre.
9: Mentrestant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni amb prou feines se'n sabia venir.
11: No puedo levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejado.
9: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta de lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
12: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
9: Harman el presentaran aquest dimecres i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de la segona divisió.
13: Sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
9: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, que és un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriores i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general, d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molenar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
14: Hemos intentado otra vez el

0: Djokovic al primer set, 3-6 a Ogelio Sim, ha guanyat el segon, 6-3 per a Djokovic. Al tiebreak del quart se l'han dut a Ogelio Sim i ara 1-1 al cinquè parcial.
1: 3CAT Info.

0: L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres després de cremar més de 2.000 hectàrees. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc fer servir pirotècnia. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió aquest dimarts, l'executiu ha posat al dia els partits de l'estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa, hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa.
1: Esports.
2: L'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1. L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit al mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
0: I aquest dimecres encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als Ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins aquest dimecres. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat Mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa. L'objectiu

0: de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també al nord de Castellar del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia. Ho explica el cap de bombers, David Borrell.
1: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
2: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
0: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
3: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
4: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
5: Hi ha vecinos que s'han quedado sin casas y los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
4: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
6: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
4: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
6: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
4: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
7: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Encabat en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
4: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
8: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumellant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
4: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
3: I a Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
9: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
1: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
9: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
3: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
10: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb el Cia Soler, president del col·lectiu.
11: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars, i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
10: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta, que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
3: I més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es podria allargar la setmana que ve, el govern ha aprovat noves restriccions, ho explicava a 3Cat Info Sergio Delgado, que és subdirector de programes de Protecció Civil.
12: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
3: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de les cases de colònies s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les dels casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de Cunetes. Aquest dimarts els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis. N'hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Protecció Civil demana molta precaució i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor. I, mentrestant, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament, amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
13: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
3: En la trobada hi han participat tots els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntaire Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
14: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
15: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
3: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
16: 3Cat Info.
3: Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, que és una de les monges que viuen al convent.
17: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
3: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
18: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
3: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
16: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
3: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest

0: Dimecres al matí, els tècnics reavaluaran la situació.
1: 3Cat Info.
0: Una nena ha mort ofegada aquest dimarts a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol. Lleida, Júlia Albacar.
2: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica. Tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
0: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions. Una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
4: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen aquest dimarts a l'informatiu de TF1.
5: Com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
4: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
5: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
4: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, al gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
0: I Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Uns comicis que vol convertir en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega qualsevol actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
6: La millor defensa és un bon atac. Farage renuncia a l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport.
7: I have done nothing wrong.
8: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
6: El líder de l'extrema dreta britànica està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre donacions milionàries sense declarar durant l'any previ a les eleccions del 24. Aquest dimarts ha reconegut que va rebre regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que el jutgin.
8: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
7: Tell them where to go.
6: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada i el líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics.
0: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca també que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident i en aquest sentit assenyala que podrien haver omès intencionadament el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azteoir i de Vox i tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. I el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'ha escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte.
1: 3CAT Info.
0: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
9: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
0: Des del govern espanyol i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que, en condicions generals, un treballador de baixa no cobra el 100% del sou. Alguns convenis col·lectius, però, inclouen clàusules que obliguen les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. 4 anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
11: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
0: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb David Ubach.
12: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
13: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
12: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1. I encara amb 0-1, a Zico mateix el VAR li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2, assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i el temps afegit. L'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí, Lionel Scaloni, ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
14: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
12: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
15: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
12: Harman el presentaran aquest dimecres i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
16: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
12: Per cert, que l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès, amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
17: Hemos intentado otra vez el mallot de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
12: A l'escapada del dia també hi havia el company de Molinar, Joel Nicolau. Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Po.
10: 3CAT Info.
12: El torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
10: L'actualitat esportiva a fons.
12: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona, de la seva banda, renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. Pel que fa a la CB de bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ha fitxat pel Madrid. Precisament el Club Blanc ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot Jaime Pradilla, també fins ara al València.

0: El jugador de 25 anys firma per 5 temporades. I encara en bàsquet afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028.
1: Són 2:15 de 12.

0: Aquestes són les principals informacions. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja va rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. Ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. A partir d'ara us explicarem que la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i per les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. També explicarem que els veïns de les zones rurals més properes a La Guaira, a Veneçuela, denuncien que l'ajuda després del doble terratrèmol encara no els ha arribat, mentre els equips d'emergències comencen a marxar. I que Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
0: I el temps, aquest dimecres, encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als Ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
4: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
5: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
6: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat...

0: doncs molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre, i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
1: Els bombers també confien a poder donar per controlats en les properes hores els altres incendis que es mantenen actius, el de l'Anoia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han controlat el de les Gavarres, que es va declarar divendres i que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Mentrestant, l'incendi de la Catalunya del Nord evoluciona favorablement, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalater.
2: Els bombers són optimistes respecte a l'evolució del foc, que des de dissabte ha afectat 4.900 hectàrees. El perímetre no ha crescut des de dilluns a la nit i les tasques d'extinció se centren ara en els punts més crítics, situats en zones de difícil accés. Eric Belgio i no és el cap dels bombers.
3: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
2: Aquest dimarts a la tarda s'ha aixecat el desallotjament de dos pobles petits, Taulís i Tallet. Si tot va bé, al llarg de les properes 24 hores també es podrà tornar a 9 municipis més. Tot i això, el gruix dels 12.000 desallotjats, com ara els de poblacions més grans com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa seva.
1: I en aquest context d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer, president de SAGE a Catalunya.
4: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
1: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
5: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent ho abandona.
1: Els pagesos també es queixen que ells els imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. Canviem de qüestió. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà, Donald Trump, a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea Mires.
6: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
7: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
6: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
7: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
6: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat anunciat noves compres d'armament.
8: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
6: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un

0: Bon pessic de diners públics, empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
1: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts, segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, que és l'epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. A les zones rurals més properes, però, els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
2: El Junquito és un municipi de l'estat Libertador. El carrer principal, fa uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, i sota aquest passeig doncs, hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. Està ple de cases acolorides, però de tot això crec que tenen pràcticament vestigis. El que sí que hi ha és molta indignació perquè aquí no ha vingut ningú. La Juana denuncia que els pocs policies que van aparèixer van venir a robar.
3: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron, las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
2: La Joana, igual que la Lucía, que ara sentirem, tenia un petit restaurant d'arepes. Està preocupada, la Lucía, per casa seva. No sap si pot tornar i si és estable.
4: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo es muy pequeño. Que no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
2: Pel que fa al primer sector, l'agricultura bé, però hi ha explotacions ramaderes molt afectades amb bestiar mort que va quedar atrapat.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Sánchez-Deja.
6: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
7: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
6: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
8: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
9: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
6: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
10: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
6: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
1: El govern espanyol carrega contra la decisió judicial d'impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN d'aquest dimarts i dimecres a Turquia i, en canvi, deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla a finals de setmana. Per l'executiu, aquesta decisió no té cap sentit, perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
11: Las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
1: També us expliquem que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Agència Tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert.

0: L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge, ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona, en català, s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
1: Això ho explico perquè va haver-hi molt pocs països...
2: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países...
1: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys.
2: Que utilizaron esta restricción de los 50 años.
1: A Alemanya, si no recordo malament.
2: Alemanya, si no recuerdo mal.
1: Però que molt ràpidament canvien el criteri.
2: Pero muy rápidamente se cambia el criterio.
0: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta, i farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 40 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè està reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de la USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
5: Sovint ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
6: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
3: 3CAT Info.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels. La seva directora, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
7: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
0: Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total, hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Més temes, pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació d'un concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades. Allotjarà...

0: entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% són en infraestructures privades de computació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
1: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
0: S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Dos 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables als seus terrenys, l'anomenat Pla Ter. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
2: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
3: Que em deixen pintat de sòl prioritari el 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
4: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
5: Aquest plàter vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i els hi sigui rentable.
2: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
0: En plana cultural, Ramon Solsona ha estat reconegut amb el 30è Premi Trajectòria, que atorga la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i se sumarà a les festes de la Mercè. L'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut ressaltar que sempre ha estat un escriptor professionalitzat en català.
6: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Màrius Serra ha estat guardonat amb el 6è Premi Difusió, que reconeix una personalitat pública que ha contribuït a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català. La setmana continua creixent, s'hi faran més de 300 activitats i comptarà amb 282 segells editorials. Hi haurà 8 espais diferents i la nova carpa Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels diferents oficis de la cadena del llibre. Aquest any se centraran les biblioteques. S'espera que, com a mínim, s'iguali la xifra de 120.000 visitants de l'edició anterior.
7: En Chile, por ejemplo, es una historia muy popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos botando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok, ellos...
0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
7: En Chile, por ejemplo, es una historia muy popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos botando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
0: El film s'ha preestrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg, que inspira la nena protagonista.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per passar als quarts de final i mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
3: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
2: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico ja al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21 que hagués suposat l'empat a 1 i encara amb 0-1. Després, a Zico mateix al bar li ha envalidat un altre gol. I així fins al minut 79, ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu obra d'Enzo Fernández. Mientras tanto, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
4: Siempre me emociono, lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
2: Pel que fa a Messi, amb el seu gol d'aquest dimarts, en suma 8 en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
5: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
2: Harman el presentaran aquest dimecres. I aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona.
6: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
2: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Lidl Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
7: Hemos intentado otra vez el mallot de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
2: També ha entrat en l'escapada el company al Caja Rural de Molinar, Joel Nicolau.
0: 3CAT Info.
2: Al torneig de tennis de Wimbledon, l'italià Yannick Sinner és semifinalista, després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. Al quadre femení, mentrestant, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. Als quarts, la txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. I encara en bàsquet, afegim que l'Euroliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 27-28. Afegim encara que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba del Trissino italià, firma fins al 2028. I en atletisme aquest dimarts s'ha disputat la 29a edició del míting internacional Ciutat de Barcelona.

0: L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres després de cremar més de 2.000 hectàrees. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc fer servir pirotècnia. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió aquest dimarts, l'executiu ha posat al dia els partits de l'estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa, hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa.
1: Esports.
2: L'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1. L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit al mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
0: I aquest dimecres encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins aquest dimecres. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat Mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també el nord de Castellà del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
4: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat

0: Moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
1: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
2: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier, és a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
1: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
3: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
4: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
5: Hi ha vecinos que s'han quedat sin cases i los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
4: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
6: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzat.
4: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
6: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
4: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
7: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Encabat en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
4: A 2 quilòmetres al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
8: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
4: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
3: I a Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
9: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
0: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant a tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
9: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
3: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
10: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb Melcia Soler, president del col·lectiu.
11: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
10: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar amb finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
3: I més de

0: 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es podria allargar la setmana que ve, el govern ha aprovat noves restriccions, ho explicava a 3Cat Info Sergio Delgado, que és subdirector de programes de Protecció Civil.
1: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
0: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de les cases de colònies s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les dels casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de Cunetes. Aquest dimarts els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis. N'hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Protecció Civil demana molta precaució i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor. I, mentrestant, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
2: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: En la trobada hi han participat tots els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntaire Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
3: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
4: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
0: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
5: 3Cat Info.
0: Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, que és una de les monges que viuen al convent.
6: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
7: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
8: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació.
5: 3Cat Info.
0: Una nena ha mort ofegada aquest dimarts a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol. Lleida, Júlia Albacar.
9: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
5: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
10: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica. Tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 40 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
0: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions, una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
11: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen aquest dimarts a l'informatiu de TF1.
12: Com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
11: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
12: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
11: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, al gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
0: I Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Uns comicis que vol convertir en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega qualsevol actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
13: La millor defensa és un bon atac. Farage renuncia a l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport.
14: I have done nothing wrong.
15: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
13: El líder de l'extrema dreta britànica està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre donacions milionàries sense declarar durant l'any previ a les eleccions del 24. Aquest dimarts ha reconegut que va rebre regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que el jutgin.
15: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
14: Tell them where to go.
13: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada i el líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics.
0: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca també que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident i en aquest sentit assenyala que podrien haver omès intencionadament el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azteoir i de Vox i tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. I el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'ha escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte.
5: 3CAT Info.
0: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
16: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
0: Des del govern espanyol i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que, en condicions generals, un treballador de baixa no cobra el 100% del sou. Alguns convenis col·lectius, però, inclouen clàusules que obliguen les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. 4 anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
17: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
0: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
5: Esports.
0: Fins a 2:15 amb David Ubach.
18: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
19: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido, yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo, se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
18: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entre mig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1. I encara amb 0-1, a Zico

0: mateix, el VAR li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2, assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit, l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí, Lionel Scaloni, ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
1: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
0: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
2: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
0: Harman el presentaran aquest dimecres i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
3: Sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
0: Per cert, que l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès, amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
5: Hemos intentado otra vez el mallot de la muntanya, ¿no? Hemos intentado luchar pues, los puntos, al final pues, no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues, ya sería la hostia.
0: A l'escapada del dia també hi havia el company de Molinar, Joel Nicolau. Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Po.
4: 3CAT Info.
0: El torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets a l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona, de la seva banda, renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. Pel que fa a la CB de bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ha fitxat pel Madrid. Precisament el Club Blanc ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Jaime Pradilla, també fins ara al València. El jugador de 25 anys firma per 5 temporades. I encara en bàsquet afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028.
4: Són 2 quarts d'una.

0: Els 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja va rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. L'incendi de Sant Benet evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. Ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. A partir d'ara us explicarem que la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i per les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. També explicarem que els veïns de les zones rurals més properes a La Guaira, a Veneçuela, denuncien que l'ajuda després del doble terratrèmol encara no els ha arribat, mentre els equips d'emergències comencen a marxar. I que Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
0: I el temps, aquest dimecres, encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
4: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
5: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació. L'incendi de Sant Benet evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
6: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els bombers també confien a poder donar per controlats en les properes hores els altres incendis que es mantenen actius, el de la Noia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han controlat el de les Gavarres, que es va declarar divendres i que ha calcinat més de 2.000 hectàrees.

0: Mentrestant, l'incendi de la Catalunya del Nord evoluciona favorablement, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalater.
1: Els bombers són optimistes respecte a l'evolució del foc, que des de dissabte ha afectat 4.900 hectàrees. El perímetre no ha crescut des de dilluns a la nit i les tasques d'extinció se centren ara en els punts més crítics, situats en zones de difícil accés. Eric Belgio i no és el cap dels bombers.
2: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
1: Aquest dimarts a la tarda s'ha aixecat el desallotjament de dos pobles petits, Taulís i Tallet. Si tot va bé, al llarg de les properes 24 hores també es podrà tornar a 9 municipis més. Tot i això, el gruix dels 12.000 desallotjats, com ara els de poblacions més grans com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa seva.
0: I en aquest context d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer, president de SAGE a Catalunya.
3: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
0: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
4: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent ho abandona.
0: Els pagesos també es queixen que ells els imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. Canviem de qüestió. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà, Donald Trump, a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea Mires.
5: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
6: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
5: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
6: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
5: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
7: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
5: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
0: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts, segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, que és l'epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. A les zones rurals més properes, però, els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, enviat especial a Veneçuela.

0: Veneçuela, Miquel Jarqué.
1: El Junquito és un municipi de l'estat Libertador. El carrer principal, fa uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, i sota aquest passeig doncs, hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. Està ple de cases acolorides, però de tot això crec que tenen pràcticament vestigis. El que sí que hi ha és molta indignació perquè aquí no ha vingut ningú. La Juana denuncia que els pocs policies que van aparèixer van venir a robar.
2: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo, o sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron, las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
1: La Joana, igual que la Lucía, que ara sentirem, tenia un petit restaurant d'arepes. Està preocupada, la Lucía, per casa seva. No sap si pot tornar i si és estable.
3: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo. El pueblo es muy pequeño. Que no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
1: Pel que fa al primer sector, l'agricultura bé, però hi ha explotacions ramaderes molt afectades amb bestiar mort que va quedar atrapat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Sánchez-Deja.
5: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
6: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
5: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
7: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
8: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
5: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
9: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
5: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
0: El govern espanyol carrega contra la decisió judicial d'impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN d'aquest dimarts i dimecres a Turquia, i, en canvi, deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla a finals de setmana. Per l'executiu, aquesta decisió no té cap sentit, perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
10: Las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
0: També us expliquem que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Agència Tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge, ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona, en català, s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
11: Això ho explico perquè va haver-hi molt pocs països.
12: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países
11: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys.
12: Que

0: Utilizaron esta restricción de los 50 años.
1: Alemanya, si no recordo malament.
0: Alemanya, si no recuerdo mal.
1: Però que molt ràpidament, però molt ràpidament canvien el criteri.
0: Però muy rápidamente se cambia el criterio.
2: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
3: El temps.
2: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fan o fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica. Tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè està reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de la USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
5: Sovint ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
6: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
2: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
3: 3CAT Info.
2: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels. La seva directora, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
7: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
2: Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total, hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Més temes. Pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació d'un concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% són en infraestructures privades de computació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
8: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
2: S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entraran

0: servei al segon semestre de l'any que ve. ...260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables als seus terrenys, l'anomenat Pla Ter. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
1: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
2: Que em deixen pintat de sòl prioritari al 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
3: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
4: Aquest plàter vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i els hi sigui rentable.
1: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
0: En plana cultural, Ramon Solsona ha estat reconegut amb el 30è Premi Trajectòria, que atorga la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i se sumarà a les festes de la Mercè. L'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut ressaltar que sempre ha estat un escriptor professionalitzat en català.
5: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Màrius Serra ha estat guardonat amb el 6è Premi Difusió, que reconeix una personalitat pública que ha contribuït a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català. La setmana continua creixent, s'hi faran més de 300 activitats i comptarà amb 282 segells editorials. Hi haurà 8 espais diferents i la nova carpa Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels diferents oficis de la cadena del llibre. Aquest any se centraran les biblioteques. S'espera que, com a mínim, s'iguali la xifra de 120.000 visitants de l'edició anterior.

0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
1: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos votando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse, o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
0: El film s'ha preestrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg que inspira la nena protagonista.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per passar als quarts de final i mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así.

0: Sí, en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
1: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico ja al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21 que hagués suposat l'empat a 1 i encara amb 0-1. Després, a Zico mateix al bar li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79, ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mientras tanto, el seleccionador argentino Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
2: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
1: Pel que fa a Messi, amb el seu gol d'aquest dimarts, en suma 8 en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
3: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
1: Harman el presentaran aquest dimecres. I aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona.
4: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
1: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Lidl Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
6: Hemos intentado otra vez el mallot de la muntanya, ¿no? Hemos intentado luchar pues, los puntos, al final pues, no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues, ya sería la hostia.
1: També ha entrat en l'escapada el company al Caja Rural de Molinar, Joel Nicolau.
5: 3CAT Info.
1: Al torneig de tennis de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner és semifinalista, després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. Al quadre femení, mentrestant, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. Als quarts, la txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
5: L'actualitat esportiva a fons.
1: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. I encara en bàsquet, afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 27-28. Afegim encara que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba del Trissino italià, firma fins al 2028. I en atletisme, aquest dimarts s'ha disputat la 29a edició del míting internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Joan Serraïma. De la participació catalana en destaquem la victòria als 800 metres de la migfundista aranyenca Marta Mitjans. Als 400 tanques s'ha imposat Sara Gallego, barcelonina.
5: Tresca Info.

0: Es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres després de cremar més de 2.000 hectàrees. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc fer servir pirotècnia. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió aquest dimarts, l'executiu ha posat al dia els partits de l'estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa, hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa.
1: Esports.
2: L'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als 8ens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1. L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit al mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
0: I aquest dimecres encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins aquest dimecres. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també el nord de Castellà del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
4: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
3: Els propers propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
5: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això

0: S'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
1: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
2: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
3: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
4: Hi ha vecinos que s'han quedat sin cases i los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
3: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
5: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzat.
3: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
5: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
3: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
6: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Acabat van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
3: A 2 quilòmetres al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
7: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleda ja ho tens controlat.
3: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
2: I a Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
8: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
9: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant a tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
8: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
2: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
10: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb Melcia Soler, president del col·lectiu.
11: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
10: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar amb finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
2: I més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es podria allargar la setmana que ve, El govern ha aprovat noves restriccions, ho explicava a 3Cat Info Sergio Delgado, que és subdirector de programes de Protecció Civil.
12: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de

0: joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha doncs, prohibit l'ús de del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
1: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de les cases de colònies s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les dels casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de Cunetes. Aquest dimarts els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis. N'hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Protecció Civil demana molta precaució i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor. I, mentrestant, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
2: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
1: En la trobada hi han participat tots els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntaire Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
3: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
4: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
1: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
5: 3CAT Info.
1: Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, que és una de les monges que viuen al convent.
6: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
1: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
7: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
1: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
8: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
1: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació.
5: 3CAT Info.
1: Una nena ha mort ofegada aquest dimarts a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol. Lleida, Júlia Albacar.
9: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
5: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
10: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta, i farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
1: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions, una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
11: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional, que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen aquest dimarts a l'informatiu de TF1.
12: Com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
11: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
12: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
11: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, al gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya en braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
1: I Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Uns comicis que vol convertir en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega qualsevol actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
13: La millor defensa és un bon atac. Farage renuncia a l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport.
14: I have done nothing wrong.
15: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
13: El líder de l'extrema dreta britànica està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre donacions milionàries sense declarar durant l'any previ a les eleccions del 24. Aquest dimarts ha reconegut que va rebre regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que el jutgin.
15: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
14: Tell them where to go.
13: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada i el líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics.
1: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca també que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident i en aquest sentit assenyala que podrien haver omès intencionadament el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Hazte Oír i de Vox i tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció.

0: En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. I el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'ha escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte.
1: 3Cat Info.
0: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
2: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
0: Des del govern espanyol i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que, en condicions generals, un treballador de baixa no cobra el 100% del sou. Alguns convenis col·lectius, però, inclouen clàusules que obliguen les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. 4 anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
3: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
0: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb David Ubach.
4: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
5: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
4: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1, i encara amb 0-1, a Zico mateix el VAR li ha invalidat un altre gol, i així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2, assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit, l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
6: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.

0: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
1: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
0: Harman el presentaran aquest dimecres i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
2: Sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
0: Per cert, que l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès, amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
4: Hemos intentado otra vez el mallot de la muntanya, ¿no? Hemos intentado luchar pues, los puntos, al final pues, no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues, ya sería la hostia.
0: A l'escapada del dia també hi havia el company de Molinar, Joel Nicolau. Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Po.
3: 3CAT Info.
0: El torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona, de la seva banda, renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. Pel que fa a la CB de bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ha fitxat pel Madrid. Precisament el Club Blanc ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Jaime Pradilla, també fins ara al València. El jugador de 25 anys firma per 5 temporades. I encara en bàsquet afegim que l'Euroliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja va rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. Ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. A partir d'ara us explicarem que la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i per les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. També explicarem que els veïns de les zones rurals més properes a La Guaira, a Veneçuela, denuncien que l'ajuda després del doble terratrèmol encara no els ha arribat, mentre els equips d'emergències comencen a marxar. I que Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
0: I el temps, aquest dimecres, encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als Ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
4: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
5: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
6: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els bombers també confien a poder donar per controlats en les properes hores els altres incendis que es mantenen actius, el de la Noia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han controlat el de les Gavarres, que es va declarar divendres i que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Mentrestant, l'incendi de la Catalunya del Nord evoluciona favorablement, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalater.
1: Els bombers són optimistes respecte a l'evolució del foc que des de dissabte ha afectat 4.900 hectàrees. El perímetre no ha crescut des de dilluns a la nit i les tasques d'extinció se centren ara en els punts més crítics situats en zones de difícil accés. Eric Belgio i no és el cap dels bombers.
7: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
1: Aquest dimarts a la tarda s'ha aixecat el desallotjament de dos pobles petits, Taulís i Tallet. Si tot va bé, al llarg de les properes 24 hores també es podrà tornar a 9 municipis més. Tot i això, el gruix dels 12.000 desallotjats, com ara els de poblacions més grans com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa seva.
0: I en aquest context d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer, president de SAGE a Catalunya.
8: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
0: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
9: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona.
0: Els pagesos també es queixen que ells els imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. Canviem de qüestió. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà, Donald Trump, a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea Miras.
10: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat a Ankara amb ganes de passar comptes.
11: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
10: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
11: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
10: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
12: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
10: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
0: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts, segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, que és l'epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. A les zones rurals més properes, però, els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
13: El Junquito és un municipi de l'estat Libertador. El carrer principal, fa uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, i sota aquest passeig doncs, hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. Està ple de cases acolorides, però de tot això crec que pràcticament vestigis. El que sí que hi ha és molta indignació perquè aquí no ha vingut ningú. La Juana denuncia que els pocs policies que van aparèixer van venir a robar.
14: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística.

0: turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron, las autoridades no dejaban colaborar, y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
1: La Joana, igual que la Lucía, que ara sentirem, tenia un petit restaurant d'arepes. Està preocupada, la Lucía, per casa seva. No sap si pot tornar i si és estable.
2: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo. El pueblo es muy pequeño. Aquí no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
1: Pel que fa al primer sector, l'agricultura bé, però hi ha explotacions ramaderes molt afectades amb bestiar mort que va quedar atrapat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Sánchez-Deja.
5: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
6: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
5: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
7: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
8: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
5: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
9: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
5: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
4: El govern espanyol carrega contra la decisió judicial d'impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN d'aquest dimarts i dimecres a Turquia, i, en canvi, deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla a finals de setmana. Per l'executiu, aquesta decisió no té cap sentit, perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
10: Las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
4: També us expliquem que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Agència Tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge, ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona, en català, s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
11: Això ho explico perquè va haver-hi molt pocs països.
12: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países
11: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys.
12: Que utilizaron esta restricción de los 50 años.
11: A Alemanya, si no recordo malament.
12: Alemanya, si no recuerdo mal.
11: Però que molt ràpidament, però molt ràpidament canvien el criteri.
12: Pero muy rápidamente se cambia el criterio.
4: Argimon i l'exconsellera de Salut Alba Vergés s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
3: El temps.
4: Sentim la previsió de Gemma Puig.
13: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures

0: temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica. Tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè està reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de la USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
3: Sovint ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
4: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
2: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
1: 3CAT Info.
2: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels. La seva directora, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
5: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
2: Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total, hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Més temes. Pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació d'un concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% són en infraestructures privades de computació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
6: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
2: S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. ...260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables als seus terrenys, l'anomenat Pla Ter. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
7: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis.

0: Critiquen que el pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
1: Que em deixen pintat de sòl prioritari al 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
2: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
3: Aquest plàter vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i els hi sigui rentable.
0: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
4: En plana cultural, Ramon Solsona ha estat reconegut amb el 30è Premi Trajectòria, que atorga la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i se sumarà a les Festes de la Mercè. L'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut ressaltar que sempre ha estat un escriptor professionalitzat en català.
5: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
4: Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Mario Serra ha estat guardonat amb el 6è Premi Difusió, que reconeix una personalitat pública que ha contribuït a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català. La setmana continua creixent, s'hi faran més de 300 activitats i comptarà amb 282 segells editorials. Hi haurà 8 espais diferents i la nova carpa Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels diferents oficis de la cadena del llibre. Aquest any se centraran les biblioteques. S'espera que, com a mínim, s'iguali la xifra de 120.000 visitants de l'edició anterior.

0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que es una lliçó de historia muy silenciada y más necesaria que mai.
1: En Chile, por ejemplo, es una historia muy popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos votando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse, o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces, ahí está el lugar de esta película.
0: El film s'ha preestrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg que inspira la nena protagonista.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per passar els quarts de final i mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido, yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo, se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
3: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico ja al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21 que hagués suposat l'empat a 1 i encara amb 0-1. Després, a Zico mateix al bar li ha envalidat un altre gol. I així fins al minut 79, ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu.

0: diu obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
1: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
0: Pel que fa a Messi, amb el seu gol d'aquest dimarts, en suma 8 en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
2: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
0: Harman el presentaran aquest dimecres. I aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona.
3: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
0: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Lidl Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
5: Hemos intentado otra vez el mallot de la muntanya, ¿no? Hemos intentado luchar pues, los puntos, al final pues, no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues, ya sería la hostia.
0: També ha entrat en l'escapada el company al Caja Rural de Molinar, Joel Nicolau.
4: 3CAT Info.
0: Al torneig de tenis de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner és semifinalista, després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a la semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. Al quadre femení, mentrestant, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. Als quarts, la txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. I encara en bàsquet, afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 27-28. Afegim encara que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba del Trissino italià, firma fins al 2028. I en atletisme, aquest dimarts s'ha disputat la 29a edició del míting internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Joan Serraïma. De la participació catalana en destaquem la victòria als 800 metres de la migfundista aranyenca Marta Mitjans. Als 400 tanques s'ha imposat Sara Gallego, barcelonina.
4: 3CAT Info.

L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Si les condicions